0: el nivell, perquè per davant era la perspectiva de...
1: Brutal.
0: 2 mesos i mig. És que això després, quan ja treballes, tu, això te n'oblides del que són 2 mesos i mig de vacances per un nen o una nena de fins a 18 anys. És increïble. I quan anaves a la universitat encara més. Però clar, ja hi havia el tema de, bueno, examen i tot això.
2: I havies
0: però
2: de treballar.
0: Tu tens, ara els pares que tinguin criatures de 7, 8, 9, 10 anys, si volen, poden apagar la ràdio 10 segons pel que diré, però és que a mi era... directament proporcional la felicitat del final de curs amb la infelicitat de l'inici del curs. És a dir, els dos pitjors dies de l'any per mi eren l'últim cap de setmana abans d'escola.
3: Claríssim. Home, és que és molt bèstia.
4: Doncs mira, jo aquesta sensació com d'emoció, no?, de que expliques, jo la tenia per començar el curs.
3: Què dius, de veritat?
4: Quan s'acabaven les vacances, a mi em feia molta il·lusió començar el curs.
0: Per què? Per què, Clara?
4: Doncs no sé, per poder explicar tot el que havies fet durant les vacances, retrobar els companys, no sé, a veure com haurà crescut, que haurà viscut la gent. A mi m'emocionava tant que em preparava la roba el dia abans.
0: De veritat?
4: Sí. O sigui, aquesta emoció que descrius jo la tenia al retorn. Soc una paia estranya.
0: Jo, és
4: que
0: a mi,
2: sempre al revés.
0: Jo a mi l'emoció de retrobar els companys, que existia realment, em durava 3 minuts. Vull dir, quan ja portava 3 minuts veient-los, deia, hòstia, un altre cop, vale. I m'ha passat l'emoció, era un altre cop.
2: Un any per davant.
0: Un altre cop aguantar el de naturals una hora, a primera hora del matí, saps?
2: No, però a mi em passava l'únic que... Sí que em feia gràcia de la tornada, de veure com... A veure qui havia fotut l'estirada o no,
4: sí, saps? Sí, a veure... la gent canviat, no sé si havien crescut.
3: Alguna sorpresa de primer, que algú que de cop...
2: clar, és que els nanos que ens escolten ara, que estan permanentment connectats, veient els seus amics i tot, que això és impensable, però clar, allà et passaves amb alguns col·legues, t'estaves això, que és 2 mesos i mig que desapareixies.
0: Clar.
2: Algú que et venia, doncs, jo què sé, que volta superprim i superestirat,
0: la veu,
2: amb...
3: la veu.
2: Sí, sí,
3: la veu.
4: O el nen que t'agradava.
2: S'afaitava, sí.
3: S'havia tanyit algú.
2: No, era aquest punt de...
4: Era molt emocionant.
2: Com de Carmel per Olivera que hi ha dintre, que això s'ha perdut, era molt guai. Sí, sí.
3: Bueno, però això t'estan tirant a terra.
2: No. Era només veure els companys. El que venia després era...
5: Cada percepció és la seva percepció.
3: A tu, Jordi, també passava que l'últim dia abans de vacances era el bo? És que, a veure, és que jo crec que quan
5: a
3: surts...
5: A mi tornar em feia gràcia, també, perquè dic, a veure, quins fitxatges nous. Ja no, és una mica com el Barça després del Mercat.
3: Fixa't que la sensació, Edu, que jo la comparteixo, la de la porta de sortida, va en decreixent... en el moment en què continues avançant cap a... O sigui, minut que passa, minut que es perd part de l'emoció. A mi em passava això. O sigui, el moment de sortir, en el cas de l'escola, l'alegria aquesta de l'últim moment i tal, a la que creus la porta de casa teva, ja no és la mateixa emoció.
0: Vols dir el primer dia de vacances?
3: El primer dia de vacances. Mm. Ja va en decreixement força ràpid.
5: O sigui, sí, perquè els pares ja diuen, hòstia, ara 2 mesos
3: igual et col·locaven a no sé on, anaves a un casal que no volies anar...
2: No, escolta, l'estat de l'home natural hauria de ser l'estat de vacances.
0: Estic totalment d'acord.
2: És que m'ho passo molt bé treballant, soc molt feliç, però escolta, saps què vull dir?
0: Amb gairebé 3 mesos de vacances com tens quan ets un nen, perquè tens gairebé 3 mesos, és que et dona temps fins i tot d'avorrir-te.
2: És que et dirà per la borda els dies.
0: No pots fer mai res més a la vida. No pots tornar-ho a fer d'avorrir-te. Mai més ho tornes a fer.
3: A favor, sempre a favor. Parem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Jordi Beltran.
5: Seré molt ràpid perquè m'allargaré una mica al final amb la música. Vaig veure l'altre dia passar un autobús i veig allà, a la part publicitària de l'autobús, sota les finestres, Barcelona, capital europea...
2: De què?
5: Del comerç local.
2: Ah.
5: I em vaig quedar com congelat amb tota la calor que feia. Dic, però si jo estic veient sempre notícies de... Tanca aquest comerç, tanca aquesta altra botiga, deu ser comerç local, muntat per... Jo sí que faria Barcelona capital europea de la franquícia, que és una cosa que últimament està proliferant força.
3: Molta franquícia.
5: Sí. I l'altra és una proliferació...
3: Molt forn de pa de franquícia.
5: Però és que aquí ve la segona part, que és que hi ha molta franquícia i està proliferant molt un tipus de negoci de comerç, que és el de les celles i pestanyes.
3: Què diu ara?
5: Cada dia estic veient més llocs on fan... pestanyes,
3: sí, hem passat
5: que són com ventiladors, bueno, com ventalls.
3: Sí.
5: O sigui, veus dones? No sé si arribaran els homes, també.
3: Pots entrar a demanar informació.
5: Jo provaré.
3: Un dia, encara que sigui periodísticament.
5: Jo les celles, a mi, la meva edat, està bé que me les toquin. Però, però estan proliferant.
3: Però vols dir que estem anant, no al nivell, perquè allò és un altre nivell, el negoci ungles, estàs notant que s'està costant...
5: Sí, és com la segona...
3: La segona fase,
5: la segona tornada
3: la rèplica del terratrèmol.
5: Sobretot pestanyes, jo crec que... Però més, és que no posen ni pestanyes...
3: I com són els
5: segons? Lashes. Home, lashes, no posaràs nails. Lashes, no és una altra cosa.
3: I perdona, com és l'aparador? Si hi ha pestanyes a prova...
5: No, és totalment blanc... Sí. Jo el que he vist és que fa poc n'han obert una a prop de casa.
3: Eyelashes.
5: No, posa lashes, jo el nom no el diré perquè està mal rotulat.
3: Però és veritat que en anglès es diu eyelashes i és bastant una obvietat, no? Perquè de lashes, si no és dels eyes, és difícil que...
5: Sí, bueno, depèn.
3: No? Pestanyes on més entens de pestanyes.
5: Bueno, però hi ha gent que se'n pot... A lo millor se'n pot col·locar aquí els pits.
3: No, home, no cal.
5: Posa, també, no ho sé.
3: No, quina
5: cosa. Però escolta'm,
3: i no es veu l'interior? Perquè normalment...
5: No, tot blanc, tot blanc.
3: És que el tema de les ungles es veu des de fora, aquella activitat frenètica, gairebé en fila, gairebé com de...
2: Sí,
3: una intensitat molt gran.
0: Quina olor tan peculiar, que surt d'allà?
3: No tinc constància.
2: Jo a petit recordo l'olor de... Quan la meva àvia li treien... Que és acetona? A mi m'agradava.
4: Home, és bastant intensa.
5: És que tu...
2: Era divertida, aquella
3: olor. Divertit és com et quedaves tu, no vols dir? No, però t'anava a dir, llavors no es veu, a l'interior?
5: Sí,
3: com estan planificant?
5: Perfectament. Jo suposo que hi ha una rere botiga on fan les operacions més difícils, però davant és com una perruqueria, gairebé.
3: Sí.
5: I allà veus que van tocant...
3: Doncs, escolta, demano que de cara a la temporada que ve, si pots fer la feina periodística d'entrar i experimentar, fins i tot,
5: primer miraré la cara de les persones que atenen al públic i després decidiré si entro o no.
3: També.
5: Però prolifera. Està proliferant i ho veureu.
3: Quan ho veieu a totes les notícies, recordeu, el primer lloc on ho vau sentir, a la tertúlia. Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Clara Molins.
4: Doncs mira, no va de pestanyes, però va d'ulls. És com una mena de manera d'actuar que he observat en certs entorns, que l'he batejat com a ulls bojos.
3: Ulls bojos.
4: És com aquella mirada d'obrir molt els ulls, que et surten gairebé de les òrbites, perquè estàs en un entorn doncs, amb molta gent d'interès, no? A vegades es dona en entorns on hi ha molta gent famosa o molta gent coneguda. És la síndrome aquella de... I aquell dia, aquell altre, i aquell famós i aquell altre.
3: Però és físic? Es fa el moviment? No es fa, no?
4: Si tu et fixes en les persones que estan molt pendents dels altres, jo crec que notaràs una lleugera obertura ocular.
3: Molts ulls oberts,
4: Molts ulls molt oberts.
3: Està tothom a casa seva intentant obrir els ulls.
2: Davant del mirall, a veure quina cara de boig faig.
4: Quan hi ha persones així, que jo li dic també la síndrome del tic blau, és a dir, gent que té molts seguidors a internet, no?, i que tenen el nom verificat, fins i tot, doncs hi ha certes persones que tenen com una devoció per la gent famosa, i quan es troben en aquests entorns van perdent el cul realment per topar-s'hi o per parlar-hi o per agradar-los. Volia explicar i descriure aquest fenomen que trobo que se'n parla molt poc i que es produeix una mica... A veure, et pot passar també en altres contextos, per exemple, en un bateig o en un casament, no?, que hi ha... Si ets el protagonista o no... Vull dir, si tens molta gent a qui has d'atendre, no?, que et passa que has d'estar molt pendent...
5: A la casita de Bad Bunny es passava això,
4: mira,
5: no?
4: Això passava. Però en aquests contextos, no?, llavors algú et parla, però com que també estàs pendent dels altres, hi ha un punt de dissociació de tu estàs parlant amb aquella persona, però a la vegada pendent d'una altra. I ja no saps a quina conversa atens ni a quina conversa fas.
3: S'hauria d'anomenar d'alguna manera aquest tipus de converses que són... per les dues parts de l'interlocutor, meres estratègies per semblar que està sent una conversa normal en un entorn en què en realitat el que t'està interessant és controlar el paisatge.
4: Exacte, és una escala per anar a un altre lloc.
2: Però
4: no?
2: Es veu, vull dir, que la gent que ho fa, vull dir, sapigueu que es veu clarament.
4: Es veu,
0: a mi se'm nota, jo soc tan dolent fent això, no sé fingir,
4: no sé actuar,
0: i a mi se'm nota. Quan estic parlant amb algú i de cop i volta estic pendent del que està passant darrere seu,
3: se'm nota. Saps que m'agrada una cosa molt, li vaig sentir no sé qui era, en algun podcast algú, és que ara m'has fet pensar en això, la part blanca de l'ull, que és la que determina això que estem veient.
4: I el que ens fa humans, també.
3: Això és el que anava.
2: Com?
3: Sembla que som una de les poques espècies que tenim la part blanca de l'ull tan blanca i tan gran. I llavors us preguntareu, quin sentit té? Bueno, clar, perquè la comunicació no verbal la tenim molt desenvolupada nosaltres. Exacte. O sigui, en el moment en què, a diferència de les altres espècies, tu pots amb l'ull dir cap a la dreta, cap a la dreta, o cap a l'esquerra, o què fas, doncs és una capacitat de comunicació molt més elevada que d'altres espècies.
4: Clar, els que no tenen la part blanca no és molt més inexpressiu i no saps què està pensant.
3: En primats, per exemple, que la part negra, la part o del color de l'ull, és gairebé tot l'ull. I no tenen aquesta comunicació no verbal, també.
4: Els gossos
3: ara està fent gestos. És molt difícil de descriure-ho, però Joan Lluís està fent gestos com dient cap allà.

0: Pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
1: Respira muntanya, banya't en platges transparents, inspira, fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
2: Una és escoltar-la en silenci o optar per apretar play i posar-ho perquè la gent ho senti. I doncs aquesta senyora va tenir a bé de prémer el play i escoltar la nota així amb veu alta. Sorpresa de ser la meva, i a mi em va fer molta gràcia com... Comença a soltar la nota veu i dic, un moment, jo aquesta veu la conec. Sí, sí, jo diria que sí. I convençut que era, vaja, una amiga meva.
3: Ah.
2: Una amiga meva, és a dir, que li està enviant una nota veu a aquesta persona davant meu que jo no coneixia de res, explicant-li...
3: Intimitats.
2: Intimitats, i perquè no sé què... No, de veu llarga, o sigui, d'aquelles maques. I vaig dir, hòstia, però és ella, és ella, és ella. I li vaig enviar una nota de veu. Dic, perdona, tu acabes d'enviar una nota de veu a una persona, a una senyora barra noia, perquè no queda malament, però de dir, dient-li no sé què d'una Lola i no sé què d'uns terminis i no sé què de no sé quantos. Sí, però com has escoltat? Però com ho saps? Dic, bueno, perquè la teva amiga tenia la nota de veu a tota a castanya a l'autobús. I em va fer com molta il·lusió interna haver, o sigui, haver sentit la veu de la meva amiga pensant...
4: Però per altra banda és inquietant.
2: El què?
4: No, home, assabentar-te de...
2: Ja, clar.
4: De certes coses.
2: Jo t'he dit que amb ella no es va violentar massa. No, vaig pensar, home...
4: Pues fes-li un toc a la teva amiga que li digui... Escolta, no posis aquest volum.
2: Ella va trobar com un normal... No, ella em va entrar... O sigui, com a justificar-se del contingut de la nota. Ah. No, clar, és que, clar, no ens han entregat no sé què, i és com, bueno, que a mi m'és igual. No entro a debatre.
4: No.
2: El contingut és més el fet que, ostres,
3: i la casualitat. La persona que estava escoltant l'àudio, sí. De quina edat aproximada estem parlant?
2: Jo, a veure, no sé, jo diria que més gran que jo, però no molt més.
3: Perquè jo crec que en una franja...
2: 5-10 anys.
3: Jo crec que de 50 en avall és bastant injustificable. Posar una nota de veu tan alta.
2: Allà.
4: Jo sento moltes notes de veu.
5: Sí, tothom està...
2: Com?
5: Home, ja ho trobo bastant.
3: A mi no se m'acudiria mai posar una nota de veu que ho senti tothom.
2: No.
3: Ja, o sigui, jo crec que la meva generació i els més joves, o sigui, molts, ja estem acostumats a sentir la nota de veu posant-te el telèfon a l'orella o a l'auricular.
6: No, és que va, sempre va bé el mòbil quan fas aquest gest.
5: Passa més a l'autobús que al metro. T'ho he dit, també. Al metro, com hi ha més soroll... Ja. No, però, en canvi, l'autobús, la gent agafa confiança i, de cop, diu, sí, m'han fet una prova de no sé què i ha sortit molt bé...
2: Jo ho trobo molt violent, no? Mm-hmm. Perquè, bueno, no sé, estàs allà a la mana... Que sempre podria opinar a l'hora de respondre a la nota
4: veu. Sí. Podríem fer part... O sigui, un podcast, gairebé, correcte, no? I acostar-se a un altre passatger, perquè vostè, senyor passatger, com es diu? Antoni, Antoni, pot donar l'opinió a la meva amiga Joana sobre aquest particular?
6: Perquè hi ha una cosa, vosaltres, quan esteu al transport públic, agafeu trucades i parleu per telèfon?
5: No, mai.
6: Tinc el dubte de... Saps? Perquè llavors la gent sents el que dius i com que està tothom tan a prop és una mica incòmode, però a la vegada dius, potser és una cosa banal...
4: I si l'estàs esperant molt.
5: Antònia, t'hauries de fer els llavis.
3: Sí, no.
6: Les pestanyes.
3: Jo agafo el telèfon, però... O sigui, jo no truco mai, no tinc jo la iniciativa per no iniciar una conversa, però si em truquen, l'agafo i intento despatxar ràpid.
2: Sí?
3: A molts països està considerat una falta de respecte i d'educació molt gran parlar al transport públic.
2: A favor.
4: Amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Va, començarem amb la Molins.
6: Doncs una cosa que m'agradarà fer, ara quan ens n'anem de vacances, faré això, córrer pels camps.

0: És una gran cançó de...
1: De Cas Grasses?
0: No, vull interrompre perquè jo crec que acabem d'assistir a una circumstància que podria anomenar Instagram Live, que és aquesta cosa de dir una cosa que tots sabem que no faràs. No et posaràs a córrer pels camps, però queda molt maco dir-ho.
1: M'ha quedat fatal, no? Volia fer com una introducció i imaginar-m'ho, però no passarà.
0: O sigui, per això dic que és molt Instagram.
1: És molt bucòlic, que és la cosa és molt falsament bucòlic,
0: que no passarà.
1: Et faràs
0: una foto en un camp sabent que, bàsicament, t'hi estàs per fer la foto. No perquè porto el matí aquí, que ve com m'agrada, no.
1: I córrer no m'hi trobaran, eh?
0: Home! És que...

0: No, no, però és una cançó molt bonica que aboca una mica aquesta cosa de les vacances i de l'estiu, sobretot des del punt de vista infantil, i bé, m'ha agradat molt i penso que, mira, per acomiadar-nos i donar la benvinguda a les vacances està francament bé.
1: Si correu pels camps, compta les paparres, s'ha de dir.
2: Va.
0: Hidrateu-vos.
1: Moltes gràcies. I a la... Sí, només faltaria jo ara. Va, anem amb la cançó de l'Edu de Batlle.
3: Doncs una cançó que té regust de començar en les vacances, i per tant, alegria, alegria, és de fa una pila d'anys, però a mi m'agrada. You make my dreams come true, Hall & Oates.

0: Jo, musicalment parlant, visc una mica, admeto, atrapat en aquella època, eh? En els 80, en aquella època en què es feien cançons alegres, constantment, i simples, i cançons que
1: això
0: no...
1: Això pot ser perfectament una banda sonora de pel·lícula de nens d'estiu
0: sí,
1: que van en bicicleta.
0: Claríssim, m'encanten. Hall & Oates, sí, from Philadelphia, és un grup que a més m'agrada molt.
2: Bueno, a mi també, jo crec que feien cançons boníssimes, però, bueno, ja el dia passat una mica.
0: Sí, totalment, totalment, totalment.
1: Va, anem amb la cançó del Joan Lluís.
3: Doncs mira, és que el vaig veure l'altre dia al Cruïlla, no havia actuat, crec que mai, a Catalunya, i això que té una trajectòria dilatada, i és un tio que a mi em cau molt bé. I
2: Van Morrison?
3: No. Ah. No. Es veu que ha actuat aquest any, Van Morrison?
0: Sí, fa uns dies.
3: Aquesta setmana ha actuat ja, encara no...
2: Bruce Springsteen?
3: No, a favor de Van Morrison, també. Però aquest sí que vaig a costar de veure'l aquí, perquè és el primer cop que actuava, i és un tio d'això, que em cau molt bé, i aquesta cançó em porta a la meva adolescència, i també és, jo crec que, molt positiva per l'estiu.

0: Quina edat té Jovanotti?
1: Jovanotti, doncs en farà 60 el mes de setembre.
2: Carai. 60 en farà ja. Havia actuat aquí en diverses ocasions.
1: Jo crec que no, Beltran.
2: Sí?
1: Jo diria que no, eh?
2: Sí? Jo diria que sí. Home, Jovanotti, a aquesta època havia vingut a actuar segur, eh?
1: Però potser s'ha escapat. Però, bueno, és igual. En tot cas, jo no l'havia vist en directe, vaig tenir la sort de veure'l.
0: I què tal?
1: Molt bé.
0: Molt bé, en directe, eh?
1: És que és un tio aquests que irradia positivisme i estava entregat, és el seu motiu, perquè va dir que el concert bueno, va cantar Depende, del Pau Donés, de Manjada de Palo, perquè ells havien col·laborat, eren col·legues i tal, i res, un tio radiant,
0: Guardiola de públic, vaig
1: veure després,
0: no?
1: Guardiola de públic, no.
0: Sí, van estar saludant.
1: Sí.
0: Jovanotti al Cruïlla, un dels
1: Jovanotti. Uns... Jovanotti. Que no hi hagi el nostre traductor italià avui, Toni Muñoz, que avui no he estat interessant, però...
0: Jo penso positiu.
1: Penso positiu, crec que vol dir que pensa en positiu. Però ho hauríem de preguntar a Toni Muñoz.
0: Va, Beltran, tancarem amb tu.
2: Veure, jo avui tinc dues opcions. Una d'elles és fer una prova, ja que parlem de vacances, tanqueu els ulls, imagineu que teniu a disposició una piscina, ja sigui privada o en una comunitat, i a aquesta hora del matí entreu a la piscina, no hi ha ni Déu, esteu sols, totalment sols a la piscina, i de cop, no diré per megafonia, però pels vostres auriculars són això.

0: Aquestes notes ja les tinc al cap tota la setmana. I ara arriben elles i canten.
1: Perdona, una mica, estem està pensant si està en tombona o no, amb, com es diu, amb un flotador d'aquests...
0: On estirat, vulguis,
1: una mica de una mena de sofà d'aquests inflables, no?
0: Lo important és la relaxació que suposa aquesta música.
1: Ara.
0: I estàs sol sense que ningú et toqui els nassos.
1: A favor.
0: I estàs forever així de relaxat. I aquest piano, és que és collot perquè aquesta cançó... El gos no pot evitar. No, i a més, si hi ha algun veí animalista, compte que agafes amb el gos. No,
1: perdona, aquestes hores hi ha parts dels veïns que treuen a passejar el gos.
0: Tocarien més ocellets, allò.
1: Sí, sí.
2: I d'aquí mitja hora ja saps que arribarà el... Mama, mira què faig! Mama, mira, mira, mira!
0: Val. Per tant, aquest estat de calma, de dir... Hosti, ningú em molesta, estic aquí, a més, amb la calor, la piscina i tot això, és ideal. És una cançó que apareix al final d'una pel·lícula bastant heavy, però que m'agrada molt, que és Obsession, i que té l'efecte aquest David Lynch. Després d'una imatge gore, gore, gore, gore, s'acaba la peli i puah, sona aquesta música i dius... Hosti, nen, quina meravella. Però llavors, a l'hora en què podríem dir que també comencen les vacances, però hi ha gent que és molt més animada i va a la piscina i diu, posa l'altaveu, tu... Passaria això. I aquí la cosa ja s'anima, xiringuit i endavant. Tu. Aquesta és una cançó de l'any 63. Tinc la teoria de que aquest que diu Bugalú, el músic que era Ramsey Lewis, el pianista, el va contractar i va dir, tu solo has de dir Bugalú, eh? I tal. I el tio no en tenia prou en dir Bugalú, i llavors tota la cançó es passa fent uns comentaris per sota que li dona aquest toc de xiringuito, de vacances, de això que us agrada de les, del barret de palla, la calça curta, el banyador, aquí uns calamars de la romana.
2: La marreta d'Argentina.
0: Sí.
2: O
0: de Colòmbia.
2: També podria ser. Sí.
0: Bé, aquesta versió d'una cançó dels anys 60 que va ser un hit, que es deia 1, 2, 3, 1, 2, 3, no direm botifarra de pagès, però aquest home volia dir una altra cosa, i que Ramsey Lewis, aquest pianista, que era ideal per cocteleries i bars d'aquests on vols que hi hagi una música de fons, va fer amb una portada magnífica que es deia Ramsey Lewis Goes Latin, i tenia una maqueta d'un avió de Pan American, de l'avió aquell, i un barret de mariachi a l'altra banda. I allà hi ha aquesta magnífica versió que anima una... Bé, un inici de vacances. A mi m'agrada més el primer, actualment.
1: No, però està bé, està bé.
0: Estirar-me allò, ulleres de sol i... Deixa'm,
1: Pau. Doncs amb aquesta música arribarem a les 8 en punt del matí i ens acomiadarem de l'última tertúlia de patates abans de que s'acabi la temporada. Senyors, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies a tots aquests mesos. Gràcies, Joan Lluís. Gràcies, Jordi Beltran. Gràcies, Edu de Batlle. Gràcies, Clara Molins. Patateros, fins al setembre!
0: Apa! Bon estiu! Setembre!

0: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.
1: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914 t'ofereix aquest espai.
2: Yeah! Última vegada, eh?
3: Nervis.
4: Bueno. Prou correcte, prou correcte. David Martos, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
4: Anna Priscila Magrinyà, bon dia.
6: Bon dia, què tal? Com
4: bé, esteu? Aquest micro sona raro.
6: Sona raro.
4: Ara
6: sí,
4: millor.
6: Epa.
4: Ara millor.
6: Perfecte.
4: Ara millor.
6: Soc jo.
4: Una mica va de Bormut Miró, no?
6: Sisplau.
4: Elaborat seguint l'antiga fórmula de família Miró, criat amb el mètode Solera, sí, de Reus.
6: Sí.
4: I envasat després d'un llarg procés de maceració. Avui, com sempre, regalem una ampolla de 3 litres de vermuts Miró, l'última de la temporada, reserva, amb estoig.
6: És com el Pepi de Cacaulat, la mascota del Cacaulat,
4: sí,
6: el nen aquell es diu Pepi. És com el dibuix,
4: l'has
6: d'agafar sota el braç perquè és gegant aquesta ampolla
4: així,
6: de vermut.
4: Tipus Magnum,
6: sí.
4: No? Bé, de l'ampolla de 3 litres de vermut Miró, amb l'estoig, i una ampolla del nou aperitiu sense alcohol Miró 0. I se l'endurà qui respongui a la pregunta.
6: Última pregunta.
4: Demà, que és la final del Mundial de Futbol, si no ho heu sabut, entre Espanya i l'Argentina, Leo Messi i la Benjamal. Quin famós us hauria agradat que us banyés en una banyareta quan éreu petits?
6: Àngels Guanyalons.
7: Ostres, increïble.
4: Una foto d'Àngels Guanyalons banyant en Priscila Benjamal. La pregunta és magnífica.
6: M'encanta.
7: Pots creure que jo aquest matí, pensant en el rumi tot, me la plantejava, sense saber això, pensant en me la plantejava al revés. És a dir, Messi ha banyat a un nadó que ara li pot arrebatar un Mundial.
4: Sí.
7: I he pensat, a qui he banyat jo? I després he pensat, si no tinc res, que em pugui treure.
4: Que et pugui fer fora de la teva posició.
7: Sí, sí.
6: Perquè ho fas normalment, això, de banyar nadons que no són teus.
4: No, per cert, que haguessis creat el d'això, la idea de que tu banyes una criatura que et desbanqui professionalment.
7: Sí.
4: Bon dia.
7: I bueno, realment...
6: Tu, algú d'aquí de la ràdio, tu...
4: No, home, jo no tinc tanta edat com perquè algú de la ràdio estigui en posició de...
6: Vas ter-te a banyar quan eres petit?
4: No.
7: Seria una imatge que m'agradaria molt veure,
4: Escolta, aneu a la merda. 1:24. És que, per favor... Traieu el pitjor de mi.
6: La pregunta l'heu fet vosaltres.
4: Anna, ja, bueno, però no l'hem fet així, la pregunta.
7: No era aquesta.
4: Anna Pris, de què hem de reflexionar avui? Si vols reflexionar, i si no, cap a casa.
6: Sí. Mira, l'altre dia parlàvem amb el meu amic Ignasi, anàvem per circumstàncies de la vida a Saragossa, i anàvem amb el GPS. I aleshores diu, tu quan agafes el GPS i poses Saragossa, sense posar una adreça, o poses Barcelona, Reus, Tarragona, on?
4: És random o tria un lloc sempre?
6: Jo, per exemple,
4: sempre?
6: He estat mirant...
4: Ajuntament?
7: Que bo, és veritat.
4: Plaça...
6: A Girona et porta, crec, a l'Ajuntament.
7: Per defecte, eh?
6: A Reus, a la plaça de les Oques, que qui no ho conegui, vull dir, pues, podria ser... Saps, vull dir, no? La plaça Prim, la plaça del Mercadal...
7: I què passa? A la plaça de les Oques és una plaça totalment aleatòria.
6: Sí, bueno, és que és maqueta, vull dir, un nen amb unes oques, però...
7: No hi hauria...
6: No hi ha res. A Lleida et porta com a una intersecció entre carrers, que no hi ha ni tan sols una plaça.
4: Això deu ser cada vegada que busques, perquè ara jo he buscat a Girona, des d'aquí a la ràdio, i és la cantonada de Ciutadans amb Abeuradors.
6: Veus, doncs jo abans ho he mirat i em portava davant de l'Ajuntament.
4: Ah, bueno, sí, de fet és aquí, és l'Ajuntament, sí, senyora.
6: Clar, Girona té cert sentit.
4: Què has dit de les Oques, tu?
6: A Reus, a la plaça de les Oques
4: Reus.
6: De Reus.
4: Perdona.
7: I a Lleida és una intersecció.
6: Sí.
7: No, és que clar, jo només... Bueno, no. El Google al final decideix, no?
6: Clar, perquè jo també estava mirant, et porta el centre geogràfic de la ciutat... I, no, clar. Vull dir, saps? Vull dir, pues,
4: què tria?
7: Sí, jo crec que hi ha un moment que la intel·ligència artificial deu pensar, no? I hi ha un moment en què fa...
4: A on has dit de Reus? Perquè aquí em porta la plaça de la Pastoreta.
6: Ah, doncs a mi abans m'ha portat a la de les Oques.
4: Veus com no és un sol lloc?
6: Llavors depèn de què?
4: No ho sé.
7: Quines places teniu?
4: Del teu...
6: Home, la Pastoreta, Isabel Besora, nena, que ens va salvar d'una pesta, Reus.
7: Ah, sí?
6: Sí.
7: Home, molt bé.
6: Sí.
7: Però bé, clar, almenys places amb una història darrere. Les Oques...
6: Doncs bé...
4: Aquesta la pregunta la pots deixar a l'aire,
6: Tu creus que algú ens la pot contestar?
4: Bueno, no sé si amb l'estona que estem aquí...
6: Ens escolten enginyers, informàtics, telecos?
4: Niñers, no sé, escolten niñers...
6: Enginyers.
4: Niñers, no ho sé. Si algú ens escolta i sap quin és l'argument que fa servir el sistema de Google Maps o d'algun similar...
6: L'algoritme.
7: Quin criteri.
4: Per decidir quan busques una ciutat sense anomenar el carrer. Mira, hi ha un noi que diu, jo crec que és random, conec a un que quan busques el seu poble i t'envia a casa seva. No cal donar més indicacions que el nom del poble.
7: Que bo.
6: Cardona, Berto Romero?
4: No sé. Bueno, doncs pregunta feta, eh? A veure
6: vinga,
4: si algú
6: va,
4: ens respon.
6: Vinga.
4: Vaja, que et de reflexionar, Martos.
7: Mira, avui és l'últim vermut de la temporada i crec que és dia de donar les gràcies per tot l'aconseguit durant...
4: Aquest tipus de coses acaben malament, sempre.
6: Això és fer la pilota o vindrà la rameta
4: després? No,
6: la claca després, la cleca.
7: Vull donar les gràcies a la intel·ligència artificial per totes les ajudes que m'ha aconseguit al llarg d'aquesta temporada.
6: Sí.
7: L'altre dia vaig enviar un mail... Hi ha una companya de feina del Terrat, sí. La Mary, i em va respondre dient: "Perfecte, David, jo crec que ja ho tenim, moltes gràcies."
4: Vale.
7: I la intel·ligència artificial a dalt va donar l'opció de resumir este correo electrónico. I vaig pensar, ho veig molt agosarat, perquè jo realment, a Perfecte David, ho tenim moltes gràcies, ja, li veig potser...
4: Escolta, però Martos, una cosa, si t'encarreguen això com una feina... La suada que fas...
7: Sí, sí, deixa-te. Resumeix això, i tu...
4: Si tu ara...
7: Uf, hòstia, prefereixo posar el Google Maps a on caure a Girona. Sí, sí.
4: Oh.
7: I dic, ja només per curiositat,
4: sí.
7: Jo clico el resum per veure què
4: em
7: porta. Porto el...
4: Torna'm a repetir el missatge original.
6: A veure.
7: Perfecte, David,
6: sí.
7: Ho tenim, moltes gràcies.
4: Perfecte, David, ho tenim, moltes gràcies. Sis paraules.
7: Sis paraules.
4: Anem a resumir sis
7: Anem
4: paraules.
7: A resumir això.
4: Per als mandrosos.
7: Llavors diu, aquí tens un resum del correu electrònic.
4: Sí.
6: Ok. Diu,
7: Meritxell confirma que el tema queda cerrado y agradece el trabajo realizado.
6: Home, no.
7: David había enviado previamente una propuesta creativa en el formato de guión para presentar la nueva tal en el programa con un tono humorístico y protagonismo de Berto y Andreu. No se requiere más cambios ni acciones adicionales. Y vaig pensar, moltes gràcies.
4: És increïble.
7: Sí.
4: O sigui, però aconseguit... quina estafa d'ahir.
7: Sort que no he resumit l'Odissea, perquè és una pel·li de 3 hores del Nolan. Ara mateix. Voleu que ho resumeixi pel guió? Pum!
4: L'únic que ens haguéssim sortit de la situació és que haguessis, el resum fos OK.
7: OK, clar, sí, clar, seria. Okay, está viniendo a decir OK.
6: Okay,
7: y ya está.
4: Está viniendo a decir
7: ja
4: OK.
7: Més, ja
4: estàs, has guanyat una paraula, sí, sí. No? Fet,
7: però és que no només això, gràcies a la intel·ligència artificial he après idiomes aquesta temporada.
6: Per què?
7: De sobte rebo un mail que em diu, genial, David, amb 3, no, amb 4 exclamacions que tanca.
6: Sí.
7: I em surt un missatget, que podeu veure aquí, que és, parece que este mensaje está en inglés. Traducció. Genial, David. I un altre cop, jo vull entrar en aquest món. Llavors, clico a la traducció i em posa, genial, David, però amb 3 signes d'obertura d'exclamació al principi de... Ara és en castellà. I dic, bueno, a darrere n'hi havia 4, tu no has col·locat 3. Ara estic igual, però amb el toc disparadíssim. A mi m'agrada molt veure que tots els litres d'aigua que s'estan invertint en això estan molt ben invertits. I no voldria oblidar-me d'agrair a l'algoritme, que sempre està pendent del que necessites. I l'altre dia em va sortir una notificació d'Amazon sense jo haver començat ni les vacances, que em deia el següent, pots llegir tu, Xavi.
4: A veure, el missatge és... No havies començat les vacances.
7: No havia començat les vacances.
4: ¿És Amazon?
7: És Amazon.
4: Vuelta al cole, imprescindibles para el nuevo curso.
7: I jo, sisplau, calma, que em queden 2 setmanes de feina encara.
4: És de les pitjors sensacions que hi ha, eh?
7: Sí, sí.
4: El missatge aquell de la campanya de la Vuelta al cole...
7: Sí.
4: Pues a mi em genera tensió encara avui, eh?
7: Com ja!
4: Però si no he de tornar a cap col·le, però em posa nerviós.
6: Si encara no he fet ni el quadernet, no, m'acaso amb dena.
7: Estem a juliol, per favor.
4: Passa un minut de 2:15 del migdia. Senyors, no tinc missatges de...
6: Que fort, no ho sap ningú,
4: no
6: això.
4: No ho sap ningú.
7: Aparem,
4: de nyinyers no n'hi ha.
6: No hi ha
4: que puguin
6: nyinyers.
4: Respondre aquesta... Que aquesta fort. Pregunta.
6: Bueno, doncs,
4: li haurem de preguntar a la intel·ligència artificial.
7: Sí. Sí,
6: pregunta-li.
4: Ara em va... Trigo molt, ara.
6: Trigues molt? No tens...
4: Com tria...
6: Google.
4: Google Maps. A quin carrer ubicar una direcció...
6: Ho està fent molt llarg.
4: Quan, és que jo... Resumeix-m'ho! Quan només dius el nom d'una ciutat. És una mala pregunta, és que perdona.
7: A veure, pensant...
4: Que imaginem tard, ja. Quan introdueixes... Mira, ho has fet perfecte. Quan introdueixes únicament el nom d'una ciutat a Google Maps, l'aplicació no tria un carrer a l'atzar, sinó que col·loca el marcador en un punt geogràfic molt concret que s'anomena centroide.
7: Centroide!
4: Així és com es decideix exactament on posar la xinxeta.
7: Sí, però per què?
6: Per què?
4: El centre geogràfic o administratiu. Google Maps calcula el centre geomètric dels límits oficials de la ciutat. Sovint aquest punt coincideix de forma natural amb el nucli històric, la plaça de l'Ajuntament, al quilòmetre zero, la zona més cèntrica del municipi. Dos, coordenades preestablertes. En molts nuclis urbans, els enginyers de Google o les dades oficials dels mapes governamentals ja tenen fixades unes coordenades de referència per la ciutat que semblen apuntar a un lloc emblemàtic. Per exemple, a plaça de Catalunya a Barcelona, la Puerta del Sol a Madrid. Si et fixes en l'adreça o el carrer exacte on cau el marcador, veuràs que normalment indica simplement el nom de la ciutat i el codi postal general, ja que el sistema utilitza aquest punt de referència visual només per mostrar-te el municipi a vista d'ocell. No s'ha entès gaire, però Sant Troida ens ha agradat molt.
7: O la casa de l'amic de l'Anna Prisha.
4: Una i 32 minuts, doncs ja ens ho respost.
6: Gràcies.
4: No preguntis.
6: Gràcies.
4: Genèric,
6: jo que volia gent i no volia ordinadors ni intel·ligències doncs ja artificials.
7: Quedarem aquest estiu? Prèvia, per assajar la...
4: Sí. Entre vosaltres, espero. A mi no em truqueu. Gràcies, Anna Pris, gràcies, Marto.
6: Bon Nadal, bon estiu!
3: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
1: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com.
5: Esteu escoltant
8: els millors moments del Via Lliure.
4: Oh! Quina il·lusió. Mira que feia dies que no sentia aquesta sintonia. Albert Pla, com estàs?
9: Com estàs? Tot bé? Molt bé. I tu, com estàs?
4: Aquesta sintonia continua sense tenir premis? Perquè te'n recordes que...
9: Continua sense tenir premis, però està a catàleg, ja.
4: Ha estat catàleg, disponible, per tothom.
9: Sí.
4: Escolta, ja sabeu que l'Albert Pla, amb ell vam tenir durant anys una secció que es deia, fantàstica, el Via Lliure, amb molts seguidors, que es deia No em vinguis amb històries, i que cada setmana venia aquí, ens deia que s'havia obsessionat amb algun tema de la història, i un dia els fenicis, l'altre els vikings, l'altre dia el Genghis Khan, l'altre dia el Zoroastre, el que fos, llavors el que feia era explicar-ho a la ràdio, amb la seva manera particular. Va deixar de passar, perquè l'Albert és un home molt ocupat, pobre, però em vas dir un dia que tu les seccions les seguies fent.
9: Jo les segueixo fent cada setmana. Faig una secció pel Xavi Bundó. Sí, mentalment. Penso, saps, aquesta setmana parlaré de l'ascensor, per exemple, saps? L'ascensor.
4: T'informes de l'ascensor.
9: M'informo de l'ascensor, busco tot. Home, l'ascensor, és que l'ascensor és la primera IA, Xavi.
4: Per què és la primera IA?
9: Home, és el primer objecte, la primera màquina que et portava d'un lloc a l'altre sense que ningú hi fos, només apretant un botó. Tu deies el tercer.
4: Clar, és fort.
9: És tan fort que la gent va tardar 20 anys a permetre que no hi hagués un home dintre l'ascensor que apretés el botó.
4: Sí, senyor, l'ascensorista de tota la vida, que ara ha desaparegut, clar.
9: Clar, fins que no va desaparèixer l'ascensorista, perquè la gent no s'acabava d'enrefiar.
4: Clar, de la màquina.
9: De la màquina, i es pensava que si passava alguna cosa, doncs aquell senyor els hi resoldria.
4: Clar.
9: Saps?
4: Que és una cosa fantàstica, de dir, bueno, si s'espatlla, almenys hi ha algú altre aquí, no?
9: Clar, és com els cotxes, saps, aquests cotxes que poden anar sols, que la gent ja s'han inventat fa molts anys. Però fins que no regulin i la gent no perdi aquesta por, clar, hi ha un procés històric aquí.
4: Sí que és veritat que, mira, ara estava pensant en els cotxes, és una cosa fantàstica aquesta també, els cotxes elèctrics que fan menys soroll i se'ls ha de posar un soroll extra...
9: Exacte.
4: Per no atropellar, vull dir, li has de posar un extra per no tenir accidents. Ah, clar.
9: Sí, vull dir que les màquines, a part d'evolucionar tecnològicament, també evolucionen, saps, socialment.
4: Clar.
9: Espiritualment.
4: Clar.
9: És un concepte, saps? Que tot i així l'ascensor ja era massa complicat, que també et vaig fer el del martell.
4: Ah, m'has fet la secció del martell, també?
9: Sí, també vaig fer la secció del martell, però, de fet, el martell, posat en mans dels homes, ja s'està a punt que passava. Però vaig... Clar, jo anava fent seccions, però volia anar simplificant, saps? També, fins que vaig arribar al pal.
4: Al pal?
9: Al pal.
4: Al pal. I què vas buscar sobre el pal? Vull dir, què vas trobar del pal?
9: Que amb el pal tu expliques tota la història de la humanitat, amb un simple pal, saps? El pal, clar. Tu...
4: Per què?
9: Clar, la... perquè és un objecte, saps, que, per exemple, fa... jo que sé, el 1340 per anar de Castellà del Vallès a Matadepera.
4: Sí. Sí.
9: Tu anaves cap allà, però bueno, tu no anaves cap allà perquè ningú viatjava, saps? O sigui, tu tenies prohibit sortir de Castellà del Vallès, no sorties mai. I a part de que el senyor tenia collat allà al poble.
4: Ah, bueno, clar, perquè tenies obligacions, clar, clar.
9: A part de que si sorties, pues, que tampoc hi havia camins, hi havia lladres, clar, hi havia llops. Clar, clar. I, o sigui, sortir era impossible. O sigui, inclús quan la gent sortia, feien com quan vas agafar la Vallesana, saps? Ajuntaves un grup de persones...
4: Tot
9: que voleu anar a Matadepera? Doncs divendres al dematí, quedem a les 12 i sortim tots junts, agafem l'autobús, saps?
4: Almenys anem juntets. Sí, sí.
9: Anem juntets.
4: Això castellà en dèiem la burra, també, perquè jo sóc de la zona, també, i agafar l'autobús, la Vallesana, que dius tu, era la burra. De Sabadell a Castellà anàvem amb la burra. Perquè suposo que originalment devia ser un burro.
9: Devia ser un burro, i abans un burro ni això. Tracció animal pura i dura, saps? Clar, a més, si sorties, tu havies d'anar amb un bastó.
4: Ah, vale, d'aquí el pal, vale. Jo ara pensava, dic, ara m'ha perdut aquest home. Sí, sí.
9: El pal era el més important, o sigui, tu aquell pal portaves, era el teu Instagram, el teu carnet d'identitat, el teu número de telèfon, saps?
4: La teva arma, també.
9: Depèn, clar, però vull dir que la gent admirava, depèn del pal que portava.
4: Ah, bona aquesta, la identificació de l'altre a través del pal.
9: Clar, era el teu passaport, o sigui, tu eres un peregrí i tenies certs privilegis.
4: Ah, que bona.
9: Eres un comerciant i aquell pal era d'una manera determinada,
4: clar.
9: Saps?
4: Un gaiato, una cosa, sí.
9: Aquest pal era el que et permetia sortir, si podia sortir, perquè, esclar, imagina't viure de Castellà del Vallès o a Viladrau al segle... 1350, saps?
4: Quin tipus de pal creus que haguessis tingut tu, Albert?
9: Jo... el bàcul.
4: Oh, ja, ho sabia.
9: El bàcul.
4: El bàcul, home, un bàcul.
9: El del
4: d'aquells grossos, amb una forma així enjugassada, no?
9: Sí, sí, sí, apuntant al cel, és el pal de la mentida més gorda.
4: No, però perdona, és un pal que a més a més, bueno, en aquest cas un bàcul, que a més a més sembla que tingui poders l'altra persona, no? O sigui, la imatge és com d'algú que amb això no és que et pegui, és que et farà alguna cosa, farà un conjur, té alguna cosa això dintre.
9: Clar, aquell pal, o el ceptre del rei, imagina.
4: Ara.
9: Si eres alcalde i no tenies una vara de comandament,
4: sí, senyor. Què? Sí, senyor. La vara de comandament, que encara s'entrega, vull dir. Ara, quan hi ha eleccions municipals, que aviat ho veurem, això, hi ha aquesta imatge tan bonica que els alcaldes, els nous alcaldes, se'ls hi entrega la vara de comandament. I surten allà al balcó, a vegades només l'entreguen cap al poble, a vegades l'ensenyen com dient, ara mano jo, i a vegades, jo he vist algun cas d'algú que li fa un petonet, com si fos la copa de una Champions.
9: Sí, sí, sí, clar.
4: Mundial.
9: És que a l'hora de tenir poder, aquestes coses que nosaltres no li donem importància, ells saben, realment.
4: Totalment, ells ho saben.
9: El poder que ostenten. Clar, és que viure a l'edat mitja era molt cardat, Xavi, eh?
4: Home, m'imagino. O sigui,
9: tu imagina't viure a Castellà del Vallès 1350 o Viladrau, que diguem-ne que quan et despertaves el primer que feies era mirar a veure quin familiar seguia viu, saps? Avui se m'ha congelat la nena, avui la iaia s'ha mort, pobreta, bueno, és que de fet ja tenia 32 anys, ja era velleta, saps? Clar, foscor absoluta, fred brutal, hiverns eterns, cases per... O sigui, quatre taulons fotuts, o sigui, el foc que tenien, encara no s'havia inventat la xemeneia. I llavors... Clar. El foc que tenien era un foc que posaven al mig de la cabana aquesta i bueno, un foc, llenya, vull dir, tampoc és que fos matoll, saps? Saps aquella cosa verda que fa aquell fum?
4: Oh, sí, allò horrible, eh?
9: Clar, tenies un forat al sostre que, a més a més, s'hi nevava...
4: A fer punyetes.
9: sobre el foc, vull dir que... Però que quan tot funcionava, diguem-ne, que quan el foc estava encès i tot funcionava, el que hi havia era un fum a dintre. O sigui, tot això, per això et dic que, clar, que la gent... Que la gent el primer que feia era mirar a veure quan se n'havien mort aquella nit. Menjaven pa.
4: Jo crec que...
9: Digues.
4: No, que aquesta època no existia el mindfulness, no? Perquè ja tot era mindfulness, no? O sigui, el que avui seria... Has de tenir temps per tu per sentir el so del crepitar del foc, no? Notar el pas del fred, les estacions, no?
9: Sí.
4: I en realitat...
9: Per muntar la temperatura.
4: Ells ja ho tenien, això. Ho hem perdut. O sigui, el mindfulness s'ha inventat per tornar en aquell estadi.
9: Per tornar a aquell estadi.
4: Viu l'experiència, viu l'experiència, és molt important això, viu l'experiència d'anar a una cabana medieval que no té les facilitats amb les quals notaràs les temperatures de tot l'any i que només podràs servir-te del foc. Mira, què fas.
9: Exacte. Oh. El foc, perquè tothom diu molt de les avantatges del foc, però i del fum?
4: Home, perdona, Donald Trump s'estava queixant aquest matí del fum, perquè com que hi ha incendis al Canadà, això no sé si ho has sabut, i es veu que demà hi ha la final del Mundial. No sé si te n'has assabentat d'això, el Mundial de Futbol.
9: Demà, sí, jugar, no? Espanya contra...
4: Saps qui contra qui juga? Contra qui?
9: Contra
4: Argentina,
9: contra
4: el Messi. Ara, doncs es veu que
9: home,
4: hi ha...
9: I tant que ho segueixo. Amb un porro i una ratlla s'arriba a la final del Mundial.
4: Animal.
9: Sí o no?
4: Animal.
9: Oh, collons, bueno. És la selecció espanyola, no?
4: Sí, és la selecció espanyola i la selecció argentina. No preguntarem qui vas, perquè suposo que és igual, no vull ni saber-ho. Però es veu que com que hi ha incendis al Canadà, això ho he sabut, incendis importants, el fum ha arribat fins a Nova York, que és on es juga la final. I durant dos dies, dijous i divendres... O sigui, no veies tres en un burro. I les autoritats van dir, home, aquí no es pot fer esport. Ara quin mal rotllo que tenint la cosa més cara de la història de l'esport, que és una final del Mundial, no es pugui jugar perquè hi ha fumet. I llavors el Trump s'ha enfadat i ha dit que, bueno, posaré aranzels als canadencs perquè això d'enviar-nos el fum,
9: home,
4: és molt fort.
9: És que no saben gestionar ni el seu propi fum, aquests canadencs.
4: Exacte.
9: Però molt lògic. No, el govern català faria el mateix.
4: Totalment.
9: Si els francesos els hi cremés la seva part del Pirineu i ens tiressin el fum a nosaltres.
4: Ara, home, seria una queixa. Bueno, això és com quan vas a una terrassa d'un bar, no? I hi ha algú que està fumant i dius, bueno, fumi cap a una altra banda. I penses, i llavors si tu sorrumies, home, és que no es pot fumar cap a una altra... Vull dir, el fum va cap on hagi d'anar.
9: És més, jo crec que els que et diuen que fumis cap a l'altra banda, si ells, perquè s'estan entregant el fum, doncs el que haurien de fer és pagar-te la meitat del paquet de tabaco. I ja que ells també estan fument i ho reconeixen obertament. No et sembla lògic? Hòstia, jo és que de vegades dic coses lògiques i la gent no m'acaba d'entendre.
4: Que li hauries de passar la factura, no? Si tu, per exemple, estàs fumant tabac a la terrassa i ve algú i et diu, escolta, que m'estàs deixant aquí fumat. Bueno, vale, pues...
9: Jo també estic fumant. Doncs paga'm la meitat del... del paquet. Bueno, no... Estic boig o no estic boig, Xavi?
4: Val 3,30. Passa'm 3,30. 3 euros o 4, els que sigui. Ja està, escolta. Albert, escolta, jo sé que tu volies avui fer una secció específica. Bueno, no sé de què va la secció, és que jo perquè he de fer veure...
9: Sí, no, és això.
4: Jo no sé de què va.
9: Només dius això, que jo he fet cada setmana he fet aquesta secció, hagués parlat dels indis americans, dels lidis, de la caiguda dels imperis, de com es viu un vaixell viking, dels assedis, dels medis, dels coptes, de la constitució, com van fer els americans quan van dir que eren iguals, excepte els indis, els negres i les dones. Però, a veure, jo ja sé que a tu t'agrada intervenir i he preparat un dels meus... moments històrics preferits.
4: Un teatrillo. Hem de fer un teatrillo.
9: Un teatrillo.
4: Com els vells temps.
9: Diguem-ne dramaturgia.
4: Ara t'ha sabut greu. Com a creador t'ha sabut com a greu, una mica, no?
9: I ara...
4: Que estem en èpoques del teatre grec i vingui jo i digui teatrillo, no? L'alternativa era, com se'n va dir en el seu dia, i no sobre aquesta secció en particular, però que quan es fan coses d'aquestes a la ràdio, hi ha gent que ho analitza, gent que jo he conegut, professionals, que diuen, ah, vale, ara farem un teatret de merda, no? Doncs l'alternativa era això, però vaja.
9: L'altre dia un càmera de televisió,
4: sí,
9: estàvem allà posant i anava dient, i aquí posem el ninot, aquí va el ninot, i aquí d'allò, i dic el ninot, dic, no serem nosaltres els ninots, diu, sí, sí, som
4: però davant vostre us deia el ninot.
9: Sí, sí, jo anava sentint que deia el ninot, va aquí, tal, el ninot.
4: I amb ell no li semblava ofensiu, amb ell, no? Això?
9: Es va empixar a riure, molt ben dit. És un... M'ha agradat molt que em diguessin ninot.
4: T'he de dir que tinc molts missatges de gent que vol que tornis, però bueno, això ja ho gestionaràs tu. Escolta, llavors hem de fer una dramatúrgia, no? De què va la dramatúrgia per situar-nos?
9: Sí, no? Això de... Quan Pere el Gran va tenir la visió de construir Sant Petersburg, eh?
4: Val.
9: Tu... Sí, tu imagina't allò, la desembocadora del riu Neva, primavera de 1703,
4: sí,
9: que surts a Moscú, surt el Pere el Gran i el seu assistent, el Boris.
4: Perdona,
9: tu vols fer de Pere el Gran?
4: Jo puc fer de Pere el Gran? Bueno, si vols, sí.
9: Fas de Pere el Gran, tu?
4: Veu profunda, diguem-ne. I tu fas
9: no,
4: de Boris.
9: No, veu de Pere el Gran, tu de ja ets Pere el Gran. No?
4: Hola.
9: De fet,
4: hola.
9: La veu profunda ja la tens.
4: Hola. 1703, Rússia, eh?
9: 1703.
4: Mira, ja ens estan ubicant, eh? Oita.
9: Va, una música russa.
4: Música... Oh. Però perdona, perdona, abans que entrem. O sigui, és com qui surt de Castellà del Vallès cap a Matadepera, no? O sigui, hem sortit de... quina és la ciutat que hem sortit?
9: Sortim de Moscou.
4: De Moscou,
9: i ens n'anem cap al nord, sí, on volem construir Sant Petersburg, que la primera setmana, diguem-ne, de viatge encara veus algun poblet. La segona setmana de viatge ja només veus suecs morts i focs cremant, diguem-ne,
4: sí,
9: i la tercera ja arribes, i tardes 3 setmanes. Eh?
4: Val, llavors, doncs ens ubiquem. Ja estem a Rússia, tu, mira.
9: Ens ubiquem.
4: Segle XVIII. Va,
9: i ara, el carromato...
4: Ja, ara anem amb carruatge, eh?
9: Vale, van amb l'assistent Boris i dins el carruatge. I ja, a 3 dies després de sortir, ja diguem-ne que el carruatge s'exteja tant que l'assistent no sap si té els ronyons posats o els porta a la maleta. Però ja 5 dies després l'assistent decideix parlar. Majestat...
4: Sí?
9: On anem exactament?
4: Sorpresa. Aquesta nit, Déu m'ha dit una cosa. Una coseta.
9: Ja. Sí. I falta gaire per arribar fins a aquesta coseta?
4: Encara no hi és.
9: Què? Com que no hi és?
4: Que l'hem de construir.
9: Ah, perfecte. Sí, però i a on i què construirem exactament?
4: Ah... Quan arribem, Boris, ho veuràs.
9: Ja veus aquí, ja. Vinga, 2 setmanes més tard el camí ja està... El camí ja desapareix, o sigui, els cavalls van relliscant per allà, últim poble, llops, ossos, un fred que t'hi cagues, que quan un de Moscú diu que fa fred, és que fot molt fred, eh? O sigui, les rodes s'enfonsen al fang i el Boris una altra vegada... Majestat...
4: Sí?
9: He observat una petita anomalia.
4: Quina?
9: Que el camí s'ha acabat.
4: Millor, Boris, millor.
9: Millor? Què vol dir millor?
4: Vol dir que ningú se'ns ha avançat.
9: Ah, ja, sí, no, molt bé, eh? Però amb tots els respectes, serà que potser ningú amb 2 dits de front vindria fins aquí?
4: Ah, és precisament el que m'agrada.
9: Vinga, el viatge continua. Mosquits. Més dies de carruatge. Tinc preparat un episodi on parlo dels carruatges, que per molt reials que fossin, allò era una tortura. O sigui, boira espessa, aigua... Un exèrcit de mosquits. I... Majestat!
4: Què passa ara?
9: Crec que un mosquit acaba de robar un dels cavalls.
4: Exageres, Boris.
9: Que no, mira que ja torna, amb reforços. Continua el viatge, més fred, més llops, més fang, més gel, més pedres, arbres caiguts, boscos desconeguts, i per fi arriben a la desembocadora del riu Neva. És l'any 1703 i de cop Pere dona ordre d'aturar el carruatge.
10: Pareu el carro! Ja hem arribat.
9: Sí, majestat, li aconsello que no baixi del carruatge. Però clar, com que és l'emperador, el tio, doncs, els collons baixa del carruatge i s'enfonsa fins als turmells, després es va enfonsant fins als genolls. Majestat!
10: Sí?
9: Heu caigut, eh?
10: No!
9: Sí?
10: No! Estic inspeccionant el terreny, Boris.
9: I ja, majestat, amb les cames enterrades?
10: És una inspecció profunda.
9: Ja, sí, bueno, a veure, permeteu-me resumir la situació.
10: Voleu resumir? Endavant, endavant.
9: Tenim fang.
10: Sí.
9: Mosquits.
10: Sí.
9: Tenim fred 9 mesos a l'any.
10: Sí.
9: Els suecs ens volen matar.
10: Correcte.
9: No hi ha carreteres.
10: Oh, encara no hi ha carreteres. Però mira, mira, Boris, no veus les cases, no veus els palaus, no veus el museu, el teatre, Boris.
9: Majestat, no hi ha cases.
10: Encara no.
9: Ja, però és que no hi ha pedres.
10: Ja les portarem.
9: I, però és que no hi ha fusta.
10: Ja la tallarem.
9: No hi ha persones.
10: Ja les hi portarem, les enviarem nosaltres, Boris.
9: Ja, sí, sí, però, majestat, i què és exactament el que us fa pensar que aquest és el lloc ideal?
10: Home, és evident.
9: Ah, perdoneu?
10: Boris, mira al teu voltant.
9: Sí, no, ja ho he fet 4 vegades, majestat.
10: I què hi veus, Boris?
9: Collons, un pantano.
10: Ah, exacte, un pantano. Ah.
9: Pantano, però... I això és bo.
10: Oh, magnífic, Boris.
9: Però per què?
10: Ai, perquè ningú més seria prou boig per construir-hi una ciutat. És que m'ho ha dit Déu, Boris, m'ho ha dit Déu.
9: Ja, ja, no, quina bona idea, eh? El Déu que tinc tingut, però ningú se l'espera, aquesta, eh? Una gran idea. Bé, però jo penso que amb el fred, vale, no? Els suecs, mira, però com ho fotrem amb els mosquits?
10: Ah, això és un tema que han de resoldre els futurs urbanistes.
9: Sembla que el primer que necessitarem no serà un urbanista, serà un exorcista. Que els mosquits d'aquest pantà són com vampirs, majestat.
10: Boris, oblida els mosquits. Intenta harmonitzar amb ells. Digue'm, Boris, què hi veus aquí?
9: Perdó?
10: No, no. Només és una pregunta, no pateixis, Boris. Què hi veus aquí?
9: Però i vostè què hi veu exactament?
10: El futur.
9: Ah, jo hi veig fang.
10: No, no, fang no. Mira més enllà, Boris.
9: Mosquits?
10: No, més enllà.
9: Aigua?
10: Molt més enllà, Boris.
9: Majestat, si m'ho permet, aquest lloc és un pantà gelat, eh? Amb què collons podria sobreviure aquí? Anem a Ucrània, que fa més bon temps.
10: Ah, exacte.
9: Però és que 8 mesos a l'any està gelat, ja li dic que no.
10: Correcte.
9: Però és que la resta de l'any és un fangar, que no ho veu.
10: Magnífic.
9: Ja, però és que els suecs són aquí mateix, que estan arribant, majestat.
10: Ah, un petit detall, això, un petit detall.
9: És que, a més, majestat, que hi ha molts mosquits i molt grossos, majestat. Acaben de xupar un cavall i se l'enduen volant.
10: Oh, ara veig que has admirat la fauna, eh?
9: Sí, sí, m'interessen molt els animalets, sobretot els llops, que s'acaben de cruspir el meu suboficial i els ossos que han destruït els carros on anaven les provisions, majestat.
10: Ah, la natura. Respira aire. Admira la bellesa salvatge d'aquest paradís, Boris. S'ha d'harmonitzar.
9: Sí, però parlant de paradisos, majestat, Moscou existeix, bé? Té cases, té carrers, té esglésies, té gent, té terra ferma. Que aquí fot un fred que t'hi cagues, però comparat amb allò, allò és clima més mesopotàmic, hòstia.
4: No, Boris, no, no, no. Rússia necessita una finestra oberta a Europa. I aquesta finestra, Boris, aquesta finestra serà aquí.
9: Ja, ara més aviat sembla una finestra oberta a la pneumonia.
4: Precisament per això, ningú espera que construïm aquí una ciutat, Boris?
9: Ja, sí, perquè és impossible. No!
4: No,
9: perquè és una bogeria.
4: No, perquè les grans ciutats no neixen en llocs còmodes. Els visionaris anem molt més enllà. Hòstia, tu no m'entens, Boris, perquè a tu Déu no et parla. Però a mi sí que em parla. A mi sí.
9: Ja, majestat, però és que els mosquits s'acaben d'emportar un altre cavall amb un soldat inclòs.
4: Veure, aquí hi haurà una fortalesa. Allà hi haurà un gran palau. Allà un port capaç de competir amb qualsevol port d'Europa. Sí, què?
9: I jo no voldria distreure per totes les seves visions, però em sembla que hi ha un escamot de suecs que està atacant la retaguarda.
4: No, perdona, és que jo estic parlant amb Déu, perdona, Boris. Juro que construiré una ciutat en el teu honor. Déu meu, dóna'm forces.
9: Majestat, majestat, ajuda, ajuda, ajuda!
4: Boris? Boris? Putos mosquits. Que em portin un altre assistent! I així es va construir...
9: Sant Petersburg.
4: Sant Petersburg. Ai, Albert Pla. Escolta...
9: Que bé que fas de Pere el Gran, Xavi. Així li dóna gust, així li dóna gust.
4: I amb un Boris com tu.
9: Tot l'any treballant amb el Peyu, que el nano no se n'en surt.
4: Fent dramatúrgies. Escolta, Albert Pla, sempre és un plaer, de veritat. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. I fins sempre, evidentment, ens retrobem quan vulguis, ja ho saps.
9: Vinga, l'any que ve ens tornem. A la pròxima temporada ens tornem a abraçar.
4: Me va, voy!
9: Xavi. Me voy!
11: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.

0: s'acaba el Mundial, Gemarrero, com estàs? Bon dia.
1: Això s'acaba.
0: Espera, que no tens el micro obert, em sembla, eh? Fot-li el micro, ara.
2: Hola.
0: Ara sí.
2: Hola.
0: Què deies? Que això s'acaba, no?
2: Que això s'acaba i que bon dia, sí. Bon dia.
0: Bon dia, Gemarrero. Bon dia. Dale. Bé, és que aquesta
2: música... Cuidao con el dale, que és
0: molt complicat.
2: És un poco argentino. Ah, bueno, dale, això sí.
0: Ara,
2: ja,
0: ara et molesta, ah, ja?
2: No em molestan, però em molestaran.
0: Ara ja no cantaràs avui la cançó argentina,
2: no.
0: Ja?
2: Ah, veus? Mira,
0: és
2: no.
0: Que et canvies de samarreta d'una manera increïble, de jaqueta. Bé, efectivament, demà és la final del Mundial, entre aquesta finalíssima entre l'Argentina i Espanya, per tant, entre Messi i Lamine Yamal. Però avui encara hi ha, partit... El partit
2: sí,
0: tonto.
2: El, bueno, tonto per tothom. Sí, bueno, sí. Els entrenadors, tant el de França com el d'Inglaterra, han dit que les fa, sí, bueno, pues que les fa una mandra de cuidado, però a Mbappé li interessa, eh?
0: Per?
2: Pues perquè està empatat en Messi amb 8 gols, com el bota d'oro del Mundial, i suposo que serà l'únic interessat.
0: Clar. O sigui, podria fer 3 o 4 gols absurds pues, en un partit d'aquests tontos
2: xico.
0: I... Ah, és veritat, clar. No havia pensat en això.
2: Clar, ell volia arribar a la final i ser l'estrellaza del Mundial, però mira, se tindrà que conformar, s'haurà de conformar en...
0: Això
2: bueno, si és que aconsegueix marcar un gol avui.
0: Bueno, home, suposo que sí, no?
2: Bueno, ja veurem, ja veurem, ja veurem.
0: Bé, això és avui, però demà és la gran final.
2: Demà la gran final...
0: Molt nervi, veig jo, molt
2: sí,
0: nervi.
2: Sí, i el que ens queda. Però jo abans de parlar de la festa, del sí, futbol, de les reaccions, de tot el que han votat la final, jo volia parlar, posar-me una mica seriosa i començar a parlar de, i fer una reflexió de què ens està passant al món del futbol. Així van començar també el primer programa del Mundial. Ja endivinaven una mica el que ens vendria, però és que, menuda tela, el futbol se ho empassa tot i és necessari una reflexió, però ja.

0: que recoge.
1: Has parlat de Trump, òbviament, no?
2: Sí.
1: És el protagonista indirecte de...
2: Sí, ja intuïen que Trump anava a fer de les seves perquè és que l'han dibuixat així i no ho pot evitar. Però la culpa no és només de Trump.
1: Home, no.
2: És que Infantino és la seva titella.
1: És increïble.
2: I el món... Bueno, lo d'aquesta nit ha sigut de bojos, de bojos. I el món del futbol s'ha empassat tot. Els jugadors, els entrenadors, els àrbitres, tot.
1: Però més en una altra època que segurament la FIFA actuava igual, però no es veia tant, no?
2: No era tan descarat.
1: No sé si era tan descarat o vull dir que ara hi ha molts més mitjans.
2: O sí, però...
1: Es veuen a les rodes de premsa, vull dir, es veu tan evident tot el que fan i el que deixen de fer, que es torna molt ridícul, realment.
2: Mira, molt. Repassaré alguna de les coses que han passat per si de cas se'ns han oblidat. Van començar en els escorcols als països africans.
1: Sí, senyora.
2: En l'Iran a Tijuana trepitjant només sol estadounidens el dia del partit.
1: Sí, senyor.
2: En Omar Artan...
1: No els deixaven dormir. No, els iranians no podien dormir.
2: Anaven i tornaven.
1: Més quilòmetres que ningú.
2: Això mateix. En Omar Artan, l'àrbitre somalí, el millor de la Confederació Africana, vetat per entrar.
1: Sí, senyor.
2: I no va passar res.
1: Sí, sí.
2: Tampoc va passar res, excepte un parell de xulades en alguns partits, per les pauses d'hidratació. Això que s'han inventat en aquest Mundial per fer caixa.
1: Clinc, per la públic.
2: Clinc, clinc, caixa. Pauses en partits a 19 graus o en estadis tancats i en aire condicionat.
1: Sí, senyora.
2: I no va passar res. Més, fucking monument. Els estadis estan plens, joder, lo diré, plens, malgrat el preu de les entrades. El capitalisme salvatge s'ha posat les botes a aquest Mundial. Per la final, per exemple, el mòdic preu de 8.900 euros, ho tornaré a dir, 8.900 oferia un vol charter. Madrid-Nova York d'anada i tornada sense hotel.
1: Ara, per anar a veure aquesta final.
2: Sense hotel.
1: 8.000 euros, bueno, 9.000 gairebé,
2: 9.000.
1: Per anar de Madrid a Nova York.
2: I sense hotel.
1: I sense entrada.
2: No.
1: O sigui, el vol.
2: No, l'entrada inclosa.
1: Vol i entrada.
2: Vol i entrada, 8.900 euros. A la pàgina de la federació, la més barata, costava gairebé 7.400 euros.
1: Mare Déu, senyor.
2: Que és una barbaritat.
1: Bueno, és una barbaritat. És que, bueno, més de 300 euros ja és una barbaritat.
2: Bueno,
1: 400,
2: futbol per milionaris. Sebastià. El futbol s'ha convertit en una cosa per milionaris.
1: Però això estem dient entrades normals i corrents,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí. Els jugadors...
1: Que pot tocar-te al córner amb mala visibilitat i
2: total.
1: No sé què. Vale.
2: Les VIPs, les de
1: les bones són un altre preu.
2: Les bones són 41.000 dòlars. És una barbaritat. 41.000 dòlars. I els jugadors, per exemple, que tenen, pues esto, familiars, amics, que han dit, vull una entrada, 3.500, 4.000 euros.
1: Hosti, quina bestiesa, tu.
2: No, és una barbaritat. Futbol per milionaris.
1: Sí, sí.
2: En fi, més, el davanter estadounidenc, Balogun,
1: sí,
2: que va poder jugar enfront a Bèlgica perquè Trump va trucar Infantino perquè li llevés la vermella.
1: Sí,
2: i el president de la FIFA, què li va dir?
1: Oi, tant que sí.
2: A mandar, senyorito, que paso estamos.
1: De fet, hi ha aquesta roda de premsa que han fet aquesta matinada,
2: sí.
1: Ho ha dit Donald Trump, ha estat vergonyosa. Mira, si de cas sentim a Infantino primer, el primer document, que Infantino diu que ha estat un Mundial meravellós i que tot és gràcies a Donald Trump. Mira.
3: This World Cup would not have been such an incredible success without you.
1: Aquest Mundial no hauria estat tan increïble sense tu. Aquesta administració, tothom a la Casa Blanca, hi han contribuït per crear un entorn segur i alegre i per deixar una cosa que el món no ha vist mai. De fet, ha arribat a dir que és el més gran que s'ha vist al món de tot, de qualsevol cosa.
2: Quina vergonya fa aquest senyor.
1: Llavors, Donald Trump estava tan cofoi que ha dit que, si li ha agradat tant, torni a organitzar-lo als Estats Units.
2: Pues pa mi.
1: Però
2: sense Mèxic ni Canadà.
4: I say what we should do is you should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
1: Aquest cop ja sent sense Mèxic ni el Canadà.
4: He said we could do it China and the United States for next time. We do them China, United States. So you have a nice short flight in between games,
1: En Jani també ha tingut una altra idea, que és que el pròxim Mundial es faci entre Xina i Estats Units. Vols ben curtets entre partit i partit, els jugadors els encantarà. I tota aquella...
2: I les risques de la gent.
1: De gent allà, quin riure, fa molta gràcia.
2: De verdad,
1: i sobre això que deies de l'expulsió, ha parlat d'això. Ha dit que efectivament ell va trucar Infantino.
4: Probably the most unforgettable is when they gave...
1: El moment més inoblidable va ser allò de la targeta vermella, era? Em vaig veure obligat a trucar el Gianni i fer una recomanació. Deixeu que l'home jugui el partit. No, no. Vull fer una petita queixa.
4: I had no idea what was going to happen, but...
1: No sabia
4: què passaria. So much better the way it worked out, because there's no controversy.
1: No hi ha hagut polèmica. Van guanyar ells.
4: Our team had all of its players. You made another great decision.
1: I el nostre equip va jugar amb tots els futbolistes.
4: You never get credit for that.
1: Ho vas fer molt bé, Gianni, i ningú t'ho reconeix mai.
2: Quin fàstic.
1: És increïble, eh? O sigui,
2: la... I lo del moment més memorable és la vermella i
1: sí,
2: lo de...
1: La resta de... No, no.
2: Ok, sí, pues
1: sí.
2: Vale.
1: Per ell sí, clar, perquè ell va poder fer el que fa ell.
2: Ai,
1: sí.
2: Quins senyors, de veritat.
1: I això només anirà pitjor, Gemma, ho saps.
2: Bueno, no, i espera't, i espera't. Però mira, et seguiré dient més coses per si ens has oblidat. Demà en la final, i a pesar de que el reglament del futbol especifica que el descans ha de durar 15 minuts, ja veurem, perquè, vamos, entre la Shakira,
1: 17,
2: Madonna...
1: 19, 20, 25, igual.
2: Se ho passaran per el far...
1: Amb la llista d'artistes només poden cantar 20 segons cada un, perquè és impossible.
2: És impossible. I espera, que si aquest Mundial se'ns ha fet una mica de bola amb 48 seleccions, Infantino pensa en un Mundial de 64.
1: Sí, senyor.
2: 64.
1: Sí, sí. Està molt bé.
2: Bueno, clientelisme, això perquè quan més seleccions, més gent, home, més federacions, li voten a ell.
1: És així.
2: I finalment, què? Aquests influencers, que també em fan una miqueta de fàstic, han accés a tot el camp, què?
1: Com qui? Ah, l'Speed aquell.
2: L'Aiso Speed, que jo no tenia ni idea de la
1: no,
2: seva...
1: No, és molt famós, eh?
2: Pues ja,
1: molt famós.
2: Jo a vegades...
1: Que diu que és l'home més ràpid del món. Ell
2: jo a vegades soc, estic en un altre món ja, també. Bueno, pues aquest senyor, que té una barbaritat de seguidors en YouTube, en les xarxes i de tot...
1: Són 50 milions de subscriptors a YouTube i més de 150 milions de seguidors en total.
2: Pues jo no li coneixia, què et pareix? Què et sembla? Estic en un altre món, en fi. Però també et dic que gràcies a ell van comprovar com de ratetes, que són unes ratetes, són els rics i milionaris. El França-Espanya es va trobar amb dues de les fortunes del país. Ana María Botín, del Banco Santander, i Juan María Roig, el amo del Mercadona. I va passar això.
1: Saluda. I ell diu, ella diu, aquest senyor és el del Walmart Espanya, el Mercadona.
2: Jo soc com JP Morgan, sí. Són importants, són rics, són milionaris.
1: Perquè, evidentment, el tal Speed no et

0: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
2: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
3: Jugadors al vestuari. El del puto recital es Cucurella.
4: Cucurella.
5: ¡Hostia! ¡Vamos!
6: Estaba escrito ya.
3: Este sonido.
6: Estamos en Atlanta, acabamos en Nueva York.
7: ¡Joder! Está. ¡Marco, joder!
6: Vamos para allí ya.
4: Dani Olmos, sí.
6: Está cerca, está cerca. Vamos a por él.
8: O sea, ahora todavía lo estamos decidiendo un poco.
3: ¿Aquí es Simón?
4: Simón,
8: no somos conscientes ninguno de esto, de lo que estamos haciendo. Pero bueno, ahora nos daremos cuenta con el paso de los días y a prepararnos para la final ya. ¡Vamos!
3: Y escolta aquesta cançó.
4: La cançó... Sona, però no sé què és aquesta cançó.
3: Mira, gràcies a aquest vídeo, se'ns ha assabentat, a més de que la porta té ritmillo, el tipus sap bailar, és una cançó que escolten al vestuari els jugadors.
4: Sí.
3: És la cançó, i és la cançó que sonava al final d'aquest vídeo, que és aquesta. Mola,
4: Però què és això?
3: Pues mira, aquesta cançó... És de Sister Nancy, que era la reina del dance hall, sí. Que és de 1982.
4: Sí, Jamaica, per tant.
3: Jamaicana, efectivament. I dos DJs, Hugel i Solto, han fet un remix. Mix, sí. I s'ha posat de moda. I jo crec que aquesta cançó a Rodri no le pega, que és la ja triat. A Cubarsí jo crec que tampoc le pega. I ojo con Cubarsí,
4: Per ser. Sí.
3: Amb 19 anys, només 19 anys,
4: ja sé que està obsessionat contra ell, però
3: enorme.
4: Bueno...
3: Obsessionat, qui?
4: No, hi ha gent que està obsessionat que juga malament, que és una cosa que...
3: En sèrio?
4: Em deixa de sorprendre.
3: Qui?
4: Però,
3: jo no he sentit.
4: Però ja t'ho diré.
3: Vale. Pues a mi em sembla que està fent un mundial meravellós.
4: Sí. I 19 anys, per tant, opta d'alguna manera a ser un premi important, un reconeixement. No,
3: bueno, jo crec que s'ho mereix. I a més és que està traient el caràcter. Escolta el que va dir després de guanyar a França.
9: Yo creo que es de las cosas más importantes en el mundo de fútbol, tener la portería cero atrás, pues te ayuda muchísimo. Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno, con el nivel que tienen, pues te ayudan a ser mejor futbolista.
3: Què? Com així? Callando bocas.
4: Callando bocas, això
3: pues
4: no...
3: Pues sí, senyor.
4: Sí,
3: pues
4: no,
3: sí, senyor.
4: No és habitual ell parlant així.
3: No, le tenien per més calladet i més tímid i tal, pues m'hi traien el caràcter.
4: Au.
3: I Lamin, perquè va provocar un penal...
4: Calla.
3: ...per quart partit consecutiu.
4: Però estaven les mateixes que fa una setmana, quan estan parlant aquí.
3: Bueno, però...
4: També és veritat que hi ha... Un sector molt concret que és anti-Lamin, també.
3: Al que no li agradi no l'agradarà i no els compensarem. Pues mira, allà...
4: No, és que sembla que només es pugui fer un bon Mundial si fas 3 gols per l'escaire. Vull dir, ho sento.
3: Pues mira on està Mbappé i on està Lamin.
4: Correcte, ja està.
3: No? Per quart partit consecutiu, per cert, el seu marcador va marxar lesionat. I li van anul·lar un golàs, pena, per una espatlla. Això sí, cada partit s'emporta una castanya, porta vàries ja. I Rodri, que és el capità, ja ha dit prou.
10: Lo que es evidente es que llevamos 3 partidos lidiando con esta situación. Demasiadas faltas. Yo entiendo que alguna no sea, pero hombre, estamos hablando de más de 10-15 faltas que el chico se va al suelo, le traban y hombre, tienes que pitarles, porque si no al final los defensas, si les das, van a seguir haciendo lo mismo, lo van a seguir tirando al suelo y hombre, la persimidad hoy ha sido bastante evidente, pero bueno.
4: Especialment ja contra França, no? Va haver-hi molta patada a la Lamin,
3: sí,
4: i espera't.
3: I espera't.
4: Argentina no són germanets.

0: des de la caritat.
1: No,
0: eh?
1: Espera't en Argentina. I clar, aquesta final té molta xica.
0: Jo crec que hi ha molt aficionat del Barça que té por que tornin lesionats, però bueno.
1: Home, Lamin, després del partit davant França, ja va estar un dia sense poder-se entrenar en una vena en la cama de l'hostiazo en Perdó, sí, sí, que li va donar el Dinye,
0: sí, sí,
1: en el penal. I parlant de Lamin, clar, és que aquesta final té molta xica, té molta teca. L'últim mundial de Messi i el primer de Lamin. I la foto, la famosa foto de Joan Montfort de fa 18 anys que s'ha fet viral. Portada de mitjans nacionals e internacionals. A Montfort li han trucat fins i tot del programa de Jimmy Fallon per a demanar-li permís per utilitzar-la, que és increïble. I pagant, pagant, no com un altre. De bojos, com ell mateix reconeixia el dijous a El Món a RAC1.
2: L'Oriol Canals em truca el dia abans i em diu, escolta, demà fem el nano aquest que es diu Leo Messi amb un xaval. I li vaig preguntar quina edat tenia el xaval i em diu, no, té uns 4 mesos. Dic, hòstia, no és un xaval, això és un bebè. I jo en aquell moment estava banyant a la meva filla a la banyera i llavors em va ocórrer, el tema de la banyera, de portar tot el que surt a la fotografia
1: el
2: i que
1: patito.
2: Hi hagués una interacció entre els dos.
3: En quin moment te n'adones de que tens aquesta fotografia i que aquella criatura que s'està banyant és qui és?
2: Bueno, això ho publica el pare del Lamin en el seu Instagram el dia 4 de juliol del 2024. Fins aleshores no sabia, no teníem ni punyatera idea que aquesta foto existia.
0: Increïble,
2: o sigui que sabia que existia.
0: Ha estat, d'alguna manera, en un calaix, o aquesta foto ha estat allà perduda durant una dècada i mitja, que és el
1: clar,
0: temps que el nano...
1: Clar, que la treu el pare de Lamin, és increïble.
0: És bestial.
1: I ara sí, anem a l'Argentina, por Malvinas, por el Diego, sí, por la última de Leo, que va guanyar una altra vegada en l'últim minut de la seva semifinal contra Inglaterra. I atenció com escalfaven el partit el dia abans. Recordes de quina era la cançó que cantava Inglaterra en la seva afició?
0: Va ser que era una italiana...
1: No, la de l'afició...
0: Wonderwall
1: d'Oasis. Pues aquesta és la versió argentina agafa't a la cadira, eh? Agafa't a la cadira.

0: Només faltava el Diego. Bueno, clar, és que és Argentina, això
1: bueno,
0: és així.
1: El senyor se llama Joaquín Levington, que s'ha quedat descansat.
0: Però espera't, perquè tan riure, si Argentina guanya...
1: No, vamos a otra vez.
0: Bueno, sí, el Santi ja ho ha dit aquest matí, diu, la tabarra serà immensa, passi el
1: que
0: passi.
1: La turra, se ve la turra. Sí. No crec que fos per la cançó, perquè em sembla horrible, o sea, los Gallagher deberían denunciar a aquest senyor.
0: Totalment.
1: Però una altra remuntada d'Argentina, i només una dada, des que va marcar Anglaterra fins al final del partit, quan va marcar Lautaro, la possessió va ser del 88% per l'Argentina i 12 per Anglaterra. Esto es lo que se dice poner el camión en la porteria. Sí. I Tuchel, que ja et vaig dir que no era molt popular a Anglaterra, suposo que s'anirà de vacances no a Manchester, sinó al seu país. Lautaro, en canvi, no podia aguantar les llàgrimes al finalitzar el partit.
2: Es muy fuerte esto. Es muy fuerte, verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines... Siempre soñé con hacer este gol. Perdón,
1: Perdone. Plora, hijo, plora.
0: Torna a ser molt argentí, això. Sí, los botines, la família, el record, la cosa, sí.
1: I ara et proposo un joc, Xavi.
0: De què?
1: Veuré la diferència, la creativitat dels uns i dels altres quan es tracta de fer anuncis per al Mundial. Uh-huh. Aquest, el primer que sentirem és el de la cadena argentina TIC Sports. Una reportera que li pregunta a un aficionat què tal veu el Mundial. I passa el següent.
3: Ojalá. Dios te oiga. Igual... Te soy sincero, con dos Copas América y un Mundial, yo medio que ya estoy hecho. ¿Viste cómo es? Además, te cuento, mirá, mis pibes...
4: ¿Cómo ya estoy hecho?
1: Y aparece un señor. ¿Cómo que
4: ¿Qué más ya está hecho? ¿Vos también ya estás hecha? ¿Alguien más ya está hecho? Avisen, ¿eh? A alguien no le interesa repetir. Repito, a alguien no le interesa repetir. Se marearon de dar tanta vuelta. Se les cansaron los brazos de levantar tantas copas. ¿Qué pasa? No tienen espacio en la pared. No le queda lugar en la espalda. No se les ocurrió ninguna promesa todavía. La del pelo, la del arrodillado, Luján. Algo. ¿Nos conformamos con la tercera? ¿Somos de cuarta? El mundial pasado vendieron el auto para ir, loco. ¿Y ahora qué vendieron? El alma. ¿Al que dijo después de Qatar me puedo morir tranquilo? Que le dé tranquilo para adelante, ¿eh? Dicen que el fútbol le debía un mundial a Messi. ¿Qué saben cuánto le debía? ¿Y si le debía dos? ¿Qué pasa, muchacho? ¿No somos más todos Montiel?
0: És Braveheart, eh?
1: És tremendo. I la música
0: èpica. Són molt bons.
1: És
0: veritat.
1: Bueno, el següent, aquest, és el que acaba de produir Radio Televisió Espanyola.
5: Difícil de escribir lo que uno siente, lo que sigue que es algo parecido a la felicidad y al orgullo.
1: Luis de la Fuente Saquet.
5: Ya queremos seguir haciendo mejor las cosas y nos queda un paso más.
6: Hazlo, como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos. Hazlo como si no supieras que se acaba, como si fueras a morir mañana. ¡Vamos con el partido!
7: Hazlo, como si ya no te jugaras nada.
0: ¿Pero tú quién te agrada?
1: Bueno, jo crec que el primer és molt més creatiu i toca més la patata que el segon. Però el segon, en la música de l'Eiva, a mi aquesta cançó m'agrada molt. M'agrada molt. A ti?
0: Sí, no, però el primer jo trobo que tenen una capacitat els argentins.
1: Són imbatibles.
0: Espectacular. Espectacular.
1: En fi, que això s'acaba, Xavi. Sí. Ja està tot a punt.
0: Sí.
1: Som-hi!
8: Nueva York!
0: Un altre cop.
1: Sí!
0: Demà. Mañana domingo.
1: Demà diumenge, 9 de la nit, per si acabes d'aterrar de Mart.
0: En Nueva York.
1: En Nueva York, Nueva Jersey.
0: És veritat.
1: I a més de Messi i Lamal, hi ha una altra curiositat. Resulta que Luis de la Fuente va ser el professor de Scaloni quan es va treure el títol d'entrenador. Perdó.
9: Solo tienes que...
0: Va, quedem tard, Gemma.
1: Perdó. Són amics, s'admiren i s'han tirat floretes aquests dies. Escolta, per exemple, què deia Scaloni.
8: Además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, yo tenía una particular relación con él, porque la verdad que me gusta su cercanía y casualmente hoy nos encontramos en una final y recuerdo en Qatar después de un foro de entrenadores cuando nosotros ya éramos campeones del mundo, yo tuve una linda charla con él, hablamos de cosas que yo creo que a él le ha servido y no es por ser arrogante, sino en el buen sentido lo digo. Y que ha llevado a cabo en su selección de una manera brillante. Me pone contento, la verdad, por él, y aparte todos saben que yo...
0: He de dir que el discurs de Scaloni en general ha semblat molt poc argentí,
1: bueno,
0: del desaforat, sinó l'argentí, diguem-ne,
1: bueno,
0: no, amable...
1: Insane. A mi sí, aquest sí, senyor sí, em sembla molt bé.
0: Sí, sí.
1: A la jutja estarà Donald Trump.
0: És el qui dona la copa.
1: Pedro Sánchez.
0: Sí.
1: Jo vigilaria una mica en la beguda, No sigui que li posin alguna coseta.
0: A veure si la imatge és boníssima, clar, el moment que se saludi.
1: Home, no, tu diràs. Però el que no ha viatjat és Javier Milei.
0: Ah, sí, això ho hem dit avui. Què li passava? No recordo ja.
1: Por cábala.
0: Ah, perquè
1: sí, és argentins i les càbales. Perquè diu que tot el Mundial ha vist el Mundial al costat de la seva germana, la residència presidencial,
0: i que no canviarà,
1: perquè no vaya a ser que sea mufa. Mufa és gafe.
0: Sí, sí.
1: Però no és l'únic en tenir càbales. Per exemple, Messi no va parlar ahir sent el capità, perquè a Qatar tampoc ho va fer,
0: vale.
1: Va sortir el Dibu, el porter,
0: sí.
1: I per això ahir Messi no va sortir. Va publicar al seu compte d'Instagram el mateix missatge en els mateixos emoticons que fa 4 anys. Si teniu amics argentins, jo tinc amics argentins, i és tremendo la quantitat de coses que fan. L'altre dia, en el pic de la onada de calor, el dimecres, abans de que jugassin davant Anglaterra, em vaig trobar a un tipus, un amic del barri que té una gosseta, que la gosseta ja és gran, té com 11 o 12 anys, i portava la gosseta, la samarreta de l'Argentina posada. I era escolta, lo de porcàbala, que se li va rostir la pobra gosseta.
0: Ho tancarem aquí.
1: Sí,
0: vols posar una musiqueta per acabar?
1: Sí, abans els espanyols també tenen les seves càbales,
0: sí.
1: I una d'elles és la cançó de Shakira, perquè en l'únic mundial que van guanyar al 2010,
0: sí.
1: La
0: Waka
1: cançó
0: Waka.
1: De Shakira era la Waka Waka, ara és el Dai Dai,
0: sí.
1: Són dues paraules també, Waka Waka, Dai Dai.
0: Sí, esteu tots fatal,
1: Sí, tots fatal. I ahir Shakira, la cançó és en anglès, i ahir Shakira va fer un petit avançament del que és la seva cançó del Dai Dai en espanyol, que m'agrada molt més.

0: mejor vive la vida, que vamos de subida, de subida.
1: Està disparadíssima, Gemma Herrero, eh? Ja ho veieu. Gaudeix.
2: Això espero.
1: De l'estiu, evidentment, i de la final del Mundial.
2: Patiré una mica, també. Ja m'ho imagino. Segur.
1: Ja ho veurem. Ja ho veurem.
2: Bon estiu.
1: Bueno, de fet, demà vens a tertúlia, eh? Parlarem de la final.
2: És veritat, és veritat. És veritat.
1: Encara ens cansarem. Gemma, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, ha sigut un plaer. I gràcies a teu, a tu i al teu equip.
1: Com sempre, són estupendos.
3: Fins aquí els millors moments
4: del Via Lliure.

0: diràs, amb Oriol Jové.
1: Hola, bona nit. Són 3:15 de la penúltima nit del Mundial, la nit abans que jugui la gran final entre Espanya i Argentina, la final de les finals, la final de la Masia, el Messi contra Lamin, demà a partir de les 9 a Nova Jersey, per tant, menys de 24 hores per un partit que, més enllà de decidir qui és la campiona del món, més enllà de decidir si Espanya, si aquesta Espanya farcida de jugadors del Barça, aixeca el segon Mundial de la seva història, o si Messi aconsegueix també la seva segona corona i la quarta de Argentina, a punt de fer els 40 anys. Més enllà d'això, serà un partit icònic, un partit que és possible que d'aquí molts anys recordem justament com el partit que va significar un relleu de llegenda a llegenda, de Messi a Lamin. Nit per fer la prèvia, que arrenquem al lloc dels fets a Nova York, a Times Square. Hola, Damià López, bona nit.
2: Hola, Oriol. Molt bona nit.
1: Què tal? Com estàs? L'afició argentina, no? En un dia marcat per la pluja, que no sé si encara continua.
2: No, ara mateix la pluja ja ha parat. Ara mateix som al centre de la ciutat, a Times Square. Vaja, en un punt i en un esdeveniment que és clau per entendre la manera de pensar, la filosofia de l'afició argentina, que és el banderazo. Ara mateix podríem parlar de la presa de Times Square. Milers i milers d'aficionats, és una concentració absolutament massiva, banderes, bufandes, pares, avis, nens i nenes. És un autèntic espectacle, s'ha de viure per poder entendre avui. Bé, el Fran, amb qui parlàvem ahir, m'explicava, hi ha 10 o 12 càntics essencials, suposo que arriba bé el so.
1: Sí, amb alguna dificultat, però sí.
2: Sí, parlant de batalla, de nostàlgia, m'he pogut fins a...
1: Ai. Ui, no ens arriba bé el so del Damià López, l'intentarem millorar, però vaja, de fons se sentia molt i molt i molt l'afició argentina que es concentra aquesta hora a Times Square per fer doncs l'habitual, el tradicional banderazo que ens explicava el Damià López, amb qui de seguida intentem recuperar la connexió. Martí Molina, què tal? Bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Realment el que mou la selecció argentina a nivell d'afició en tots aquests desplaçaments és espectacular.
3: Fa molta gràcia sempre que qualsevol excusa és bona per posar-li nomenclatura a les coses quan no deixa de ser una festa, una borratxera més, un juergón al mig del carrer, doncs com li hem de fotre això? Banderazo, doncs banderazo. Demà com li direm això? Doncs el que sigui, està molt bé, però és molt a favor, vull dir, és una manera de fer que també ajuda una mica a explicar com està el país, si ens posem una miqueta més filosòfics, quines són les prioritats, però escolta, ells s'ho passen bé, ho gaudeixen i realment és una manera de fer i de funcionar esportivament que no sé si en altres llocs és igual. Potser una mica al Brasil, però poca cosa més.
1: Ara va dir que potser si parléssim exclusivament de futbol podríem pensar que la final està decantada cap a Espanya, però Argentina té aquesta cosa, no? Albert Blaia, bona nit. Potser un punt emocional que l'ha fet arribar viva i anar superant eliminatòries i evidentment, doncs, clar, no sé si això per tu és un 50-50, però amb l'afició de moment guanyen.
4: Sí, jo crec que l'afició han guanyat ja tot el Mundial des de la primera jornada i sí, com dius, Oriol, jo crec que és una final espectacular des del punt de vista futbolístic, molt igualada. Crec que Argentina arriba amb aquesta millora, jo crec, col·lectiva contra Anglaterra, perquè és veritat que el partit va ser una mica estrany, sobretot la primera part, amb molt de joc subterrani, no? Molt de futbol més semblant altres coses, més de fang, però és veritat que jo crec que l'última mitja hora d'Argentina va ser impressionant a nivell futbolístic, a nivell emocional, i aquesta final, per mi, Argentina fins i tot diria que un pèl superior, és a dir, un pèl favorit des del meu punt de vista, per com ha anat remuntant tots els partits, per com arriba a nivell enemic a la final, per tenir aquest Messi, tot i que Espanya crec que potser doncs, a nivell futbolístic ha demostrat evidentment més en aquest Mundial.
1: Hola, Xavi Puig.
5: Hola, bona nit.
1: Bona nit. La final de les finals, demà?
5: Sí, home, una final atractiva, segurament una final que esperava molta gent abans d'iniciar el Mundial, més sorprenent potser la presència d'Argentina que no pas la presència de la selecció espanyola en aquesta final, amb el morbo afegit d'aquest Messi contra Lamine Yamal i amb ganes de veure qui imposa el seu joc demà en aquesta final a Nova Jersey, si la selecció de Luis de la Fuente o la de Scaloni.
1: Jaume Molló, què tal?
6: Molt bé, bona nit.
1: Havíem de veure-la, aquest partit, abans que Messi es retirés.
6: Sí, sí, sí, semblava que el destí doncs tenia preparat això, que al final per un Mundial, lluitant per un Mundial, es trobessin en un terreny de joc Lamine Yamal i Leo Messi. És que no hi havia massa més opcions. Com a mínim en un partit oficial, en un amistós, sí que el Barça podria jugar contra l'Inter de Miami. Bé, sí, contra l'Inter de Miami, sí. Pensava en un homenatge a Messi, això ja serien figues d'un altre paner, però un Barça-Inter de Miami sí que podria jugar sense problemes, entenc. Però vaja, seria un amistós i el partit de demà, com dèieu, tots plegats, té molts al·licients i té molt morbo, i futbolísticament em sembla que és molt interessant, perquè jo crec que a nivell futbolístic les dues seleccions han anat a més i a veure si Argentina juga més com l'última mitja hora del partit contra Anglaterra o juga més com la primera hora del partit contra Anglaterra.
5: Més s'ha instaurat ara com molt, no?, la teoria aquesta, no?, és que els argentins peguen molt, no?, van molt van a picar molt, molta falta, no sé què, vull dir, com de cop, no?, vull dir, hi ha un discurs que sense de part espanyola, de dir, a veure si l'àrbitre això serà capaç de frenar-ho, no sé, vull dir, és un joc que ha caracteritzat, diríem, des de sempre la selecció argentina, l'anari, aquest altre futbol, fins i tot, d'estar còmode en el fang, però això no ve d'ara, vull dir, i això no treu que a banda Argentina, per exemple, fotia una última mitja hora contra Anglaterra, on més enllà de Tuchel i els favors que li va fer, doncs tanca Anglaterra la seva àrea i li crea no sé quantes ocasions de gol fins a aconseguir la remuntada.
1: Sí, sí, ara en parlarem de la final, però estem pendents del partit pel tercer i quart lloc. Hola, Clara Rodergues.
7: Bona nit.
1: Ara ens expliques els 11, partit final de consolació, que podia perfectament ser una final, també.
6: Sí, sí, sí, vaja.
1: Anglaterra-França.
6: Per molts era segurament la final més factible. De fet, per la intel·ligència artificial, o per les prediccions d'Opta, en aquest cas, que jo era les que tenia controlades, era la final. França, sí, Anglaterra, sí, sí. França-Espanya era 57-43 per França, i l'Anglaterra-Argentina era 53-47 per Anglaterra. Per tant, podria ben bé ser una final, però serà un partit pel tercer i quart lloc, i els entrenadors s'ho agafen així, i bàsicament l'al·licient és veure si Mbappé fa un gol i li posa un repte més a Leo Messi de cara a la final de demà per acabar sent el botador o pichichi d'aquest Mundial.
1: I Mbappé, que és titular.
0: Nima Automoció patrocina aquest espai.
1: Repassem els 11, Clara.
7: Sí, és el que diu el Jaume. L'objectiu aquí sembla ser és que França vol el pichichi per Mbappé i Anglaterra s'ho pren una mica més amb calma. L'11 de Deschamps, amb Manyama a la porteria, que ens repeteix, defensa completament nova, Malo Gusto, lateral dret, Konaté i Lacroix, parella de centrals, Theo Hernández per l'esquerra, amb Jeremy i Rabiot al doble pivot, per la dreta Olise, a l'esquerra Doué, Cherki a la mitja punta i al davant Kylian Mbappé i Anglaterra. Porter nou, Henderson, amb Kwanza, que torna a lateral dret, Konsa, Gay, parella de centrals, Spence a l'esquerra, amb Rice i Esner mig del camp, Saka per la dreta, Rashford per l'esquerra, Rogers a la mitja punta i al davant, Tooney.
8: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animautomoció.com.
1: Jugada sobre la gespa a Miami, tant d'Anglaterra com de França. Potser, Blai, la novetat més cridanera és aquesta suplència de Dembélé a l'11 francès, no?, l'últim partit de Deschamps.
4: Sí, a més es va dir, no?, que la mitja part estava enfadat amb la pressió de...
1: No sé si hi ha una lectura disciplinària en això, però...
4: Exacte, bé, jo crec que també és un jugador que al final, doncs, a davant tens tanta tralla, tens tants jugadors que Cherki, doncs, home, ja ens venia de gust també almenys veure'l. I és una miqueta el resum dels últims dos anys també d'Mbappé, no?, d'aquests premis o aquests guardons individuals, aquests gols que semblen ser infinits, però al final els títols no acaben d'arribar. Jo crec que és una mica aquest partit de la decepció absoluta, des del meu punt de vista futbolístic, perquè a les semifinals d'Anglaterra, tot i avançar-se, van ser molt fluixes contra l'Argentina, i el partit de França va ser molt decebedor contra Espanya, no? No van pràcticament, doncs, generar absolutament res. És veritat que Espanya i Argentina van jugar un molt bon partit. Jo m'alegro que sigui aquesta la final des d'un punt de vista futbolístic, i veurem avui si veiem alguna cosa més, doncs, que aquest rècord que comentava la Clara que pot aconseguir Mbappé, perquè no hi ha massa al·licients ara mateix, no?, des d'un pla a nivell de joc.
1: Sí, sí. En tot cas, no sabrà fins demà si és Pichichi o no, perquè la lluita és amb Messi i, evidentment, doncs, Messi també pot marcar la final, evidentment. Ara en parlem, pendents en aquesta nit, tu diràs, d'aquesta final de consolació, en un dia que, més enllà del Mundial, el Barça ha completat la primera setmana d'entrenaments de la pretemporada, sense dèiem i novament, perquè el fitxatge encara no s'ha fet oficial, i en què també hem tingut els primers amistosos de l'Espanyol, del Girona i del Sabadell. L'Espanyol s'ha estrenat amb un duel català al Camp de l'Olot, que ha acabat amb victòria blanc i blava per 0-3, gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. El Girona ha empatat a 0 contra l'Alcatzia, avui que s'ha confirmat el fitxatge de Joel Roca per l'Olympiacos, i el Sabadell ha perdut 2-0 contra el Castelló, avui que també a Primera Federació l'Europa ha anunciat l'adeu de l'entrenador Adai Benítez, a qui substituirà Josep Maria Gené, fins ara director esportiu i tècnic del filial. El Tour, nova exhibició de Tadej Pogacar, que ha guanyat la 14a etapa i ha ampliat en un minut més el seu avantatge sobre Jonas Vingegaard, al capdavant de la general. Ara el té ja a 4 minuts i mig. En bàsquet, dia de fitxatges, el de Stanley Whittaker pel Girona i el de Quan Chidam pel Joventut. En tennis, Paula Badosa s'ha classificat per la final del torneig de Yasi, la segona final consecutiva, fet que més li assegura ser el quadre final de l'Open dels Estats Units. I Kimi Antonelli ha aconseguit la pole del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1. 3 minuts per les 11. Hem recuperat la connexió amb el Damià López des de Times Square. Dami?
2: Correcte. Creuem els dits. Esperem que aquesta connexió ara mateix arribi amb bon so des del punt més cèntric de Nova York. M'he allunyat res, tampoc creguis, perquè és complicat poder-se moure bé per ara mateix per aquesta zona. M'he allunyat uns 20-25 metres i ara sóc ja fora del punt on començarà el banderazo, que de fet ja fa 3 hores que s'ha plegat la gent en aquest punt, però el banderazo comença en 3 minuts. Diguem que ara, o sigui, en 3 minuts començarà oficialment el banderazo i tot això rebentarà. O sigui, ara mateix Times Square es pot ensorrar. I ara sóc a 20-30 metres i hi ha molts argentins que s'estan apropant al punt. A veure, si voleu, tampoc és difícil trobar gent amb samarreta argentina.
1: Allà, no.
2: Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿De dónde venís?
9: Vengo de Buenos Aires.
2: De Buenos Aires. Estás hablando para Barcelona. A ver, unas palabras. ¿Qué tienes que decir? Pues mañana es ciudad Messi amiga. Contra Yamal. O
9: sea, ciudad amiga. Yo también soy hincha del Barça por obvias razones. Sí. Igual desde antes, ya de la época de Ronaldo, de Rivaldo, de antes. Un gran abrazo. Futbolera. Será que gane mejor, pero hay una hermandad entre Argentina y España, así que lo mejor.
2: Una pregunta obligada. ¿Vienes con entrada tú, tu gente? ¿Cómo es la cosa?
9: No.
2: Pero bueno, ¿y entonces?
9: Parte de la fiesta.
2: ¿Pero aún esperáis conseguirla o no?
9: Sí, sí, llega al cielo, sí, pero a los precios que están, probablemente no.
2: Bueno, muchos ánimos.
9: Gracias, un saludo a todos.
2: Gracias. Doncs, gracias. Fixeu-vos que això és la pregunta. Si el Sogues acompanya, però encara podem fer una mica més. Ara l'estic veient per darrere, porta la samarreta del 86 de Maradona. Increïble. Clar, aquí ha vingut, jo crec que més del 50% d'argentins que hi ha aquí han vingut sense nada. I ell ho ha dit, és parte de la fiesta. És a dir, que això és molt important, que hi ha moltíssims argentins que han vingut aquí esperant aconseguir una entrada, però per menys de 9.000 dòlars no la troben. Aviam, anem a fer una miqueta més d'enquesta.
1: Vinga.
2: Si voleu, aviam. Perdón, buenas tardes. ¿Estáis hablando para Barcelona? ¿Tenéis entrada o no?
10: No tenemos.
2: ¿Tampoco?
10: No, siete somos. Estamos en búsqueda.
2: En búsqueda, siete. ¿Y tenéis esperanzas reales o cómo es la cosa?
10: No, espera hasta mañana. No tenemos mucha esperanza, pero bueno.
2: ¿Tenéis idea de más o menos cuánto os puede costar realmente? O sea,
10: hoy están 8.000, pero bueno, esperamos sí. Que mañana baje.
11: Están muy caras.
10: Esperemos que mañana baje.
2: ¿Y si no, dónde la veis?
10: Y si no, la vamos a ver
11: en el trailer o acá.
10: Bueno, estamos viendo.
2: Mucha suerte.
10: Dale, igualmente. Gracias.
2: Doncs ja veieu, 7 més, eh? O sigui, el d'abans més 7, 8 sense entrada. No sé si voleu més mostra o és suficient, però perquè veieu com està la cosa. 8.000, eh?
1: És rellevant, perquè al final un viatge cap a Nova York, doncs barat no ha de ser. Si no tens assegurada l'entrada, doncs... clar, viuràs la festa, però no viuràs el partit, bé, el viuràs des d'una pantalla.
3: Inclús saber fins a quan estan disposats a pagar, perquè diuen que 8.000 no, però potser que si baixen a 5.000 sí, no sé, a mi em sembla una autèntica bestiesa, vull dir, jo per això no. Però vaja, un minut és una altra perspectiva, evidentment, però no sé fins a quin punt estarien disposats a entrar a la subhasta aquesta gent.
2: Sí, però espera, és que és una autèntica marxa, està a punt de començar el...
1: Són les 11 ja.
2: Perdón, sois argentino, no? Venid para acá. Estás saliendo para Barcelona, supongo que ciudad amiga para vosotros, ¿no?
12: Sí, es una gran final y esperamos ganar, sí, mañana va a ser un gran partido.
2: Tengo la pregunta, sois tres, ¿tenéis entrada?
12: No.
2: Pero es que no he encontrado ningún argentino con entrada.
13: Es demasiado caro una entrada para este partido.
14: Pero igual
15: la casa, por favor.
13: La casa.
14: Pero igualmente habéis venido.
13: Sí, para celebrar. Es una emoción venir acá y celebrar.
14: Get out the street. Es que estem aquí al mig, que nos echan de
15: la home de Damià.
13: Para estar a cantar poco cuando estar con los argentinos.
14: ¿Cuánto pagarías? Es la pregunta. ¿Cuánto pagarías ahora mismo?
13: No sé, 5.000.
14: ¿Sí?
13: 5.000, sí.
14: Pero piden 8.000, ya de 5 a 8.
13: Ya. Bueno, mucho, no sé, no voy a vender el auto, no voy a vender la casa, es demasiado.
14: Pero a ver, España-Argentina, o sea, es que es la final de las finales.
13: Sí, ya sé. Es que fui a la Copa América y con eso estoy feliz. Con eso estoy feliz porque, bueno, vimos a Messi ya jugar y ya completé todo, entonces está bien.
14: ¿Vais a sondear por aquí? A ver,
13: ¿qué?
14: ¿Vais a sondear? ¿Vais a preguntar?
13: ¿Qué?
14: Si vais a preguntar aquí a la gente si tiene entradas o no.
13: No.
14: ¿O lo dais por perdido?
13: No, estoy perdido. No, es demasiado difícil.
14: Bueno, pues venga.
13: Voy a ver con la familia en la tele. Como si estoy en el estadio.
14: Pues mucha suerte, al menos a celebrar el banderazo ahora.
13: Gracias.
14: Gracias.
15: Déu-n'hi-do.
14: Ja veieu el testimoni. No hi ha jo pensava que era un percentatge del 50, 60, 70%, però diria que és absolut, eh?
15: Perquè, escolta, sí, quanta gent hi ha aquí ara mateix, més o menys, a Times Square, per aquest banderazo?
14: T'he de dir, Oriol, que és molt difícil de calcular, però us podem... Times Square, ah. I els carrers que l'envolten, no hi cap ningú. O sigui, milers i milers, però milers. O sigui, és... No sé, 20.000 persones, 30.000 persones.
15: Correcte.
14: És que hi ha moltíssima gent. Moltíssima gent. Demà, mira, ara ens acaben de confirmar. Acabem de rebre un WhatsApp de la Federació Espanyola. 9.500 espanyols controlats demà. Argentins n'hi haurà uns 30.000. Aproximadament. Però argentins ara mateix aquí sense entrada, pels carrers de Nova York... Jo és que crec que n'hi ha uns 50.000.
15: Mira, espera, Dami, deixa'm interrompre't un moment perquè hi ha gol a la final de consolació.
7: Sí, matiner, el gol d'Anglaterra, el golàs, diria, de Declan Rice, que avança metres al migcampista de l'Arsenal. Veu clar que hi ha un espai al pal llarg de Manyan Rusqueta. El porter francès ni es mou, acompanya la pilota amb la mirada. Minut 3 de partit, ja Anglaterra, que comença guanyant. Per tant, Mbappé, si vol competir amb aquest pitxici, té feina contra la pèrdua de Doué al mig del camp. I després Rice, que no s'ho pensa dues vegades, ajusta molt bé el xut. 1-0 per l'Anglaterra.
15: Ha marcat el dorsal 4 de la selecció anglesa. Sí. Compte el dorsal 4 de la selecció bona de l'11 de gala que té l'espanyola, que és el Jalapeño.
14: Sí.
15: Amb el 22 el Saitó, amb el 7 les Gildas, amb el número 1 el nou fitxatge que arriba per revolucionar els aperitius, l'anxova de l'escala, i ja ho saps, els dies de futbol no poden faltar els amics, i ara l'estiu tampoc poden faltar les olives. L'espanyola, sense l'espanyola no hi ha aperitiu. Doncs déu-n'hi-do, la que s'ha menjat...
14: Penyo anglès ha marcat.
15: Sí, la que s'ha menjat França aquí. Sí.
16: Manyam.
15: Yeah, el titular.
16: Molt bon gol, però sí que la pèrdua de Doué és ja de desconnexió absoluta, d'estar massa relaxat, de no prestar aquesta atenció als detalls, i després quan té potser un pèl lent a l'hora de sortir, perquè Rice té un molt bon xut des de la frontal, i bé, almenys Anglaterra s'avança. Jo crec que això almenys és una bona notícia pel partit, perquè tindrem una miqueta més de salsa en un escenari que jo m'imaginava potser més tancat.
6: Els focus els han endut per part d'Anglaterra en aquest Mundial Harry Kane, Bellingham sobretot, però Declan Rice per mi és el jugador que, a més, com que ha tingut aquesta gastroenteritis, ha estat molt evident que quan ell hi era, Anglaterra li eren bastant millor les coses que quan ell no hi era. De fet, juraria que la remuntada, ell marxa al 82, la remuntada contra Argentina, i el primer gol és al 85.
16: S'ha de dir que Anglaterra té ara mateix dos dels cinc jugadors més cars de la història, amb el traspàs de Rogers.
15: Mira, que s'ha fet oficial avui, el Chelsea de Xavi Alonso.
16: 138 milions d'euros, no?
7: És una barbaritat.
16: I Elliot Anderson se m'han sigut 120 i alguna cosa, però clar, és que això demostra una mica... També que una vegada a Anglaterra juguen contra... Depèn de quins jugadors, clar, que per això al·lucina, no? Perquè llavors juguen contra Pedri i, ostres, que no l'havien vist mai un jugador així, perquè sent bons futbolistes, per mi, hi ha una bombolla que algun moment haurà de rebentar, perquè no té cap mena de sentit el que s'està sobrepagant entre els clubs de la Premier, sobretot.
15: Gordon, una ganga, Molina,
7: sí,
15: ara mateix. 70 milions.
17: Però és que és el problema del mercat anglès. Vull dir, de fet, això fa uns dies a la Lliga, que s'està fent un estudi sobre l'anàlisi dels fitxatges. O sigui, hi ha una trampa perquè a la Premier hi ha hagut una modificació del fair play que s'ha posat més estricta per als clubs. Però aquest fair play té una manera de saltar-se'l, que és que tu pots aconseguir ingressos, o sigui, pots fer servir ingressos per fitxar si són ingressos que provenen del món del futbol, del propi negoci del futbol. Què han fet els clubs? S'han posat d'acord entre ells i han decidit inflar la bombolla dels traspassos de tal manera que tothom cobrés més diners, per tant, augmentés el teu pressupost d'ingressos i amb això podies salvar el fair play i podies seguir fitxant. Clar, això és una bombolla collonuda que a curt termini doncs, té el que té, però que a la llarga pot acabar esclatant i sent demolidora. Però que, a més, ha arrossegat la resta de clubs. I clar, tu vas a fitxar Gordon i pagues 70 milions, que jo no sé si en condicions normals és un jugador que val això. Però com que estàs al mercat anglès, doncs tu has de menjar amb patates.
1: Sí, no? I al final, ostres, és molt complicat des d'una altra lliga anar a fitxar algú de la Premier i a la inversa, algú de la... qualsevol equip de la Premier, de la zona baixa, fins i tot equips de la Championship, hem vist que s'emportaven jugadors de la lliga d'un equip de primera divisió de mitja taula. Doncs Anglaterra, que de moment guanya aquesta final de consolació. Ai.
7: Uf, Rashford, a punt de marcar, serà córner. És cert que hi ha més rotacions a França, o bueno, no, normalment són les mateixes, repeteixen 4 a França i només 3 a Anglaterra, però França sembla que continuï on estava l'altre dia contra Espanya, molt desapareguda, i Anglaterra molt millor en aquests primers minuts.
1: A les Mossaranyes, l'equip de Didier Deschamps. Deixa'm tornar cap a Times Square, que teníem el Damià mitja connexió, parlant sobre aquesta desigualtat entre aficions aquí a Nova York, Dami?
2: Sí, Argentina té sempre la batalla guanyada, ho hem vist en aquest Mundial i ho veiem sempre en totes les competicions que disputa, i demà veurem què passa al camp, però la batalla ambiental la tindrà guanyada Argentina segur, amb una proporció, jo crec, del 75-25 segur. És un estadi que no arriba als 80.000 espectadors, té 70.000 i escaig, gairebé la meitat són argentins controlats, més aficionats que també donen suport a Argentina. Espanya estarà en minoria, segur que cridaran, però ja, animació els argentins no els guanyarà ningú, i ara mateix tu veus Times Square i és que és una marxa argentina realment espectacular. Ja posteriorment, d'aquí un parell d'hores, un acte també a la Casa d'Espanya, que sabeu que és un esdeveniment rotatori que van muntant a cada ciutat on juguen, però ja res a veure, serà millor o pitjor, però a nivell quantitatiu, diguem, és massivament més important i més sorollós tot el que munten els argentins en tots els aspectes.
5: Conya amb el preu, perdona, Bulló, amb el preu de les entrades, si em pagaria 5.000, si valen 8.000, però vull dir, és una indecència.
1: Sí, sí.
5: No té cap lògica, per molt que sigui un espectacle únic, que només es veu un cop cada 4 anys. Vull dir, no té cap mena de lògica que una entrada valgui en vies legals. És que ja, ara aquí, perquè aquesta gent està buscant entrada com pot, però és igual. Vull dir, tu vas al web de la FIFA i que et valgui 8.000 euros les barates, com aquell qui diu, gairebé
1: 100 euros al minut, gairebé.
5: El que val una entrada per una final del Mundial.
16: Mitja hora de descans, dos pagar, no, també.
7: Sí,
1: ah, clar, bueno, clar, estàs veient Shakira, també,
7: Justin
1: en directe.
7: Madonna, clar, això puja.
6: És important.
1: Clar, clar.
6: No, i anava a preguntar en Dami, perquè, o sigui, les entrades, diguéssim, neutrals que hi ha en una final de Champions, demà no existeixen, o passa com a les finals de Copa, que allà se les fan les de l'Atlètic Club i aquí se les han fet els argentins, diguéssim?
2: No, són entrades de FIFA, diguem. Tu ara mateix entres al... Jo crec 100%. Entres al web de la FIFA ara mateix, sí. I estan dividides per zones, simplement. I tu mires quina disponibilitat hi ha, i bé, de fet, tu entraves al web i hi havia entrades fins i tot per 28.000, 30.000 dòlars. Encara n'hi havia d'aquestes. I ahir parlàvem amb gent de la Federació Espanyola que ens deien que ells tenien algunes entrades de preu federatiu, que van amb descompte, de preu federatiu, i era aquestes de 8-9.000 dòlars, que eren el preu que tenien per convidats, per futbolistes, per presidents de federació, que els deien, home, no teniu alguna invitació? Deia, sí, sí. Deien, la invitació és això, és el que et puc aconseguir. Si tu vols una entrada a preu normal, entra al web de la FIFA, que encara en queden d'aquestes. I havíem parlat amb algun futbolista, que normalment tenen invitacions, tenen un cupo d'entrades, i els comentaven, si tu vols entrades per familiars, jo en tinc 2, 4, 6, però heu de pagar el preu federatiu, que són 8-9.000 dòlars. O bé, doncs, haver estat més ràpids i haver-les agafat quan va sortir les entrades per la final, que valien 800 dòlars en la primera fase, que podien ser... cares, no? És com si ara tu pagues 800 euros per la final de la Champions 2027. M'ho invento, no sé quan estan, però bueno, podria ser una cosa similar, que pot semblar, poden semblar molt cares, però tu ja t'assegures doncs tenir un parell d'entrades per la final de la Champions. Però és clar, ara mateix, per espanyols i argentins, s'ha convertit en una indecència, que per cert, ahir parlant amb gent de la federació els dèiem, escolta, i pel 2030 serà igual, perquè clar, el preu de la vida haurà pujat, falten 4 anys, i ens deien, no, 100% que no, aquests preus no existiran i seran sensiblement inferiors, bàsicament perquè des d'Europa no entenem, tampoc ho justifiquem, que l'estil de vida als Estats Units és un altre i que de vegades hi ha gent aquí als Estats Units que per una localitat una miqueta millor, si han de pagar 20.000 en lloc de pagar 500, els paguen. A Europa, diguem que la mentalitat és diferent.
1: No sé si pagaria 20.000 dòlars, però segur que té un FOMO que no li cap enlloc. És el Roger Sapera. Sape, bona nit.
18: Què tal, Oriol? Bona nit.
1: Com van els nervis que suposo que deus tenir a 24 hores de la final?
18: Doncs mira, no estic al banderazo, però en persona, però ja estic d'esperit. Diguem-ho així, escoltant tot el que, totes les veus que ens acosta el Damià, tampoc diguem que la cartera no m'arriba o no m'arribaria si fos allà per pagar una entrada, però evidentment amb moltes ganes de veure què és el que passa demà i a veure si Messi pot arrodonir aquesta història preciosa que està escrivint en aquest Mundial.
1: Doncs sí, mira, espera, deixa'm anar un moment a Miami perquè li han anul·lat un gol a Anglaterra.
7: Sí, a Saka, que veient la imatge sí que se'l veu avançat a la intenta França contraatacar, Molise, bona acció defensiva d'Anglaterra, però molt fàcil Saka en aquesta acció, s'ha desfet amb molta facilitat del seu defensor i ha definit molt bé per fer el segon, que com dius no ha pujat perquè estaven fora de joc el futbolista de l'Arsenal, però de moment continua millor Anglaterra, que guanya, recordem, 1-0 amb el gol de Declan Rice al 12 de partit.
1: El Sape, que entra un moment al Tu diràs, per explicar en clau Barça una informació que us hem avançat a RAC1, que és que Marc Síria es planteja demanar la repetició de les eleccions després de la resolució d'ahir del Tribunal Català de l'Esport. Sape?
18: Sí, ho està valorant Marc Síria. Ahir en calent explicàvem també aquí a RAC1 que no n'era massa partidari, però després de reunir-se amb el seu equip per valorar la resolució, cada cop pren més força aquesta opció. Recapitulem una mica pel que estigui una mica perdut en tot aquest cas. Durant el procés electoral, les eleccions presidencials al Barça del passat 15 de març, a Marc Síria se li van invalidar una sèrie de signatures, n'havia presentat 379 de dubtoses i n'hi van mancar 90 per poder passar el tall i ser proclamat oficialment candidat. Finalment només ho van ser Joan Laporta i Víctor Font. Síria no va quedar conforme amb la decisió de la Junta Electoral, no és una decisió del club, sinó de la Junta Electoral, i va recórrer primer al Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana de Futbol, que va desestimar la seva reclamació, i després, com ara comentaves, al Tribunal Català de l'Esport, que ahir la va estimar parcialment. No es pronuncia sobre si hauria d'haver estat proclamat candidat, però sí considera que la Junta Electoral li havia d'haver concedit 3 dies per verificar les signatures tal com estableix l'article 48.5 dels Estatuts del Club, tot plegat perquè es tractava d'errors formals i no errors essencials. Arran d'aquesta resolució, què pensa fer Marc Síria? Doncs primer de tot, demanar al club verificar les 379 signatures dubtoses i si en aquesta validació supera el tall, ser proclamat candidat. Recordem, insisteixo, que n'hi faltarien 90. És arribats a aquest punt que pogués verificar les butlletes, que tingués aquestes 90 que li faltaven, que Marc Síria es plantejaria, insisteixo, la repetició de les eleccions. En cas que el Barça no atengui aquesta petició, Síria té decidit també recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Què diu el club per boca de la Junta Electoral sobre aquesta qüestió? Doncs discrepa de la interpretació que fa Marc Síria. Primer destaca que no s'ha acceptat, que no ha prosperat el seu recurs i que només s'ha estimat una part d'aquest. També asseguren que la Junta Electoral va aprovar una normativa sobre la validació de les signatures que es va transmetre per escrit a les precandidatures sense que cap d'elles presentés al·legacions i que en aquest reglament quedaven molt clars els requisits per validar les signatures. Tot això davant notari. A més, el club manté que les dubtoses se li van donar per bones i que les descartades no complien amb els requisits d'aquest reglament. Per tant, que no té sentit la reclamació ni voler verificar res. Sobre aquest últim punt, Síria nega haver acordat res amb la Junta Electoral en aquest sentit. De fet, afegeix que va presentar un escrit oposant-s'hi i remarca que només va demanar una hora, no els tres dies que estableixen els estatuts, per verificar les signatures i que tampoc se li va concedir. Per tant, discrepàncies sobre la interpretació d'aquesta resolució. Avui, en contacte amb especialistes en dret esportiu, coincidien les veus consultades en què Síria hauria hagut de tenir aquests tres dies per verificar les signatures sense entrar, evidentment, en què hauria passat si s'hagués fet, perquè no se sap si haurien estat validades les 90 que li mancaven. De fet, avui també Miguel Ángel Galán, que és expert en dret esportiu i conegut, per exemple, per les querelles que ha presentat a Villaro Rubiales, ha piulat la seva valoració sobre la resolució del Tribunal Català de l'Esport i creu que Síria tindria dret a demanar la repetició del procés electoral per verificar aquesta signatura sempre que doncs, tingués 90 signatures més i pogués passar el tall, però vaja, que li dona la raó en aquest sentit a Marc Síria. En tot cas, el primer pas ara seria que Síria demani desprecintar les signatures i examinar-les de nou. Si el club no atén la seva petició, insistim, ho recorrerà davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, preguntat al club per què pensen fer davant aquesta petició. Si ho sol·licita Marc Síria, doncs mantenen que seran els serveis jurídics de l'entitat els qui tindran l'última paraula. I finalment, doncs Síria remarca també que l'opinió del Tribunal Català de l'Esport és una opinió vinculant i que per tant té el dret a poder demanar això i que el club haurà de fer-ho, mentre que el Barça manté que és només una opinió i que per tant no està obligat a això. A partir d'aquí, aquestes són les opinions de les dues parts i veurem com acaba tot plegat, si Síria dona aquest pas i com s'hi posa el club a tot això.
1: Doncs embolica que fa fort, clar, recordo en el principi d'aquest procés que li preguntàvem, crec que aquí a RAC1 al propi Síria dient que ell no té intenció de fer repetir les eleccions, sinó que se li reconegui que efectivament doncs, hi havia signatures, no Martí, que veig que dius que sí, que hi havia signatures doncs, que estaven malament invalidades en aquest
17: sí, sentit. A veure, jo entenc la candidatura de Marc Síria o que una mica la intenció seva de presentar-se sobretot era per donar-se a conèixer dintre la massa social. Ell ja havia fet una mica de mullader com a analista, sobretot fiscalitzant els comptes de la Junta Directiva, en aquest cas de Laporta, però que ell, el seu objectiu real no era tant aquestes eleccions del 2026, que estaven molt encarades a favor de Laporta, feien molta baixada a favor del que finalment ha sigut el president, sinó de cara a futur. Què passa? Que Síria venia arrossegant un problema, que és que ja va intentar doncs, posar la banya a l'assemblea quan volia demanar que no es pogués vendre BLM, amb unes signatures que ell va dir que tenia, que finalment li van ser invalidades, i també es va presentar en aquestes eleccions amb una sèrie de signatures que també han sigut invalidades. Aleshores, també hi ha un punt d'honor, que jo l'entenc perfectament, de dir, escolta, jo el que vull és com a mínim que se'm reconegui que la feina la vaig ben fet, independentment que després doncs, no hagués hagut unes eleccions i que, vist el resultat final, a mi em semblaria molt difícil doncs, que encara que hi hagués una repetició o que si hi hagués estat en aquests comissos hagués tingut algun paper, diguem, hagués pogut fer alguna cosa contra la victòria que va ser aclaparadora de Laporta. Però que des del punt de vista formal del seu propi ego, les seves expectatives, jo trobaria normal doncs, que ell vulgui anar fins al final en aquest assumpte.
1: Marca el segon Anglaterra.
7: Sí, posa la directa a l'equip de Thomas Tuchel cap a aquesta tercera posició del Mundial. Córner des de l'esquerra que pica Declan Rice i el remat de Konsa del central de l'Aston Villa que entra al fons de la xarxa, somriu Bellingham des de la banqueta, abans també aplaudia Kane en el primer gol, no sé si podia haver fet alguna cosa més també aquí Maignan, Mbappé amb cara també una mica de somriure irònic per veure que aquest últim partit de Didier Deschamps a la banqueta de França de moment estaran molt i molt malament, perquè França més enllà d'un xut de Cherki no ha fet absolutament res, 2-0 per l'Anglaterra.
15: Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou moda nou superhíbrid endollable, un sub que juga una altra lliga amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny, potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. El pots tenir ara des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda, Jaeco, M Automoció, a Barcelona, Mataró i Girona.
1: Content Rice, content Konsa, vaja, guanyar-li a França la final de consolació, com a mínim el puntet aquest d'honor hi serà, perquè a més és que França en compareixença total.
16: Sí, és un partit que és, ara parlàvem no, del tema de Marcí, doncs l'honor aquí almenys d'Anglaterra de salvar-lo com es pugui, però és evident que França, no sé, la sensació és que ja contra Espanya no van competir bé, i aquests primers 20 minuts, algun atac inconex, però un equip molt partit, sense pressionar bé. Sembla que Dembélé no se'l va escoltar massa, no? Pel que sembla en aquella mitja part, perquè l'equip segueix tenint els mateixos problemes.
1: Incomprès, sempre.
16: Sí, sempre incomprès, no? I la manca de mica actitudinal, no?, de França, de, no acaben de tenir aquest puntet de punt d'honor ara mateix en alguns escenaris, i a Anglaterra veurem doncs, si amb Tuchel poden almenys acabar tercers, que al final doncs, jo crec que abans del Mundial era una fita important per Anglaterra, i en canvi a França, que la veiem com la gran favorita a mitjans de torneig, doncs acabaria de la pitjor de les maneres.
1: I Mbappé, no sé si el veieu en condicions de fer gaires gols avui, perquè és que de
16: sempre moment no
1: ha començat la cosa, però...
17: Sí, home, sí. Té prou amb una jugadeta per fer el golet i ja està, que és bàsicament el que busca. És que l'únic morbo d'aquest partit és si Mbappé marca o no marca els gols que necessita per ser màxim golejador del Mundial o de la història dels Mundials, perquè a nivell, o sigui, a les dues seleccions ja notes que és més una qüestió professional, de professionalitat, i que qui és una miqueta més professional acaba sent el que té més la paella pena, el que acaba dominant més el partit, que res més, perquè, bueno, vull dir, és allò que no hi haurà manifestacions al carrer si una de les dues seleccions no acaba guanyant. No, al contrari del que va passar a les semifinals.
1: I espera que hi torna Anglaterra.
7: Sí, sí, sí. La caiguda de Tuny, sembla que podia xular penal l'àrbitre, el senyor Jesús Valenzuela, perquè ha fet com el gest de gairebé posar-se el xulet a la boca, vale, fora de joc, però un altre cop havia guanyat l'esquena a Anglaterra, el conjunt francès, a punt d'arribar a la primera pausa de relació del partit, avui a Miami, 2-0, guanya Anglaterra, 0-2.
1: Sí. Amb moltes anades i vingudes, anava a dir, Molló.
6: És un partit obert, segurament, fruit també d'això, que en joc doncs, hi ha només un tercer i quart lloc, i jo crec que aquí també s'està demostrant aquests primers 21 minuts que qui sortia més favorita per guanyar el Mundial era França, de les dels dos equips, i que segurament el cop de les semifinals l'està pagant molt més, d'haver caigut a semis, l'està pagant molt més l'equip francès que no pas l'equip anglès, perquè al final tant un seleccionador com l'altre, bé, deixa'ns-ho sabem segur, però Tuchel, vull dir, tampoc se li veu un recorregut massa llarg com a seleccionador anglès. Per tant, la diferència era que és aquesta, que França tenia coll avall, que com a mínim seria la final.
1: Sí, sí. La final de debò serà demà. També la viurem aquí amb el Sape, que ha entrat un moment aquí al Tu diràs per explicar-nos aquesta informació en clau electoral. Sape, gràcies, Demà, sí, demà ens sentim per aquí.
19: Vaig a descansar, que és un dia d'emocions fortes.
7: Cuida la veu, Sape.
6: I acaba-la o no, sí, sí, per dormir també?
19: No saps la de càbales, no saps la de càbales que estem fent.
1: Pobre família.
19: És un cap de setmana de bojos, de bojos. I demà prepareu-vos, que hem de tot l'estudi, ha d'estar allò...
1: Ningú ha tocat la bandera, avui?
19: No. Ha caigut?
7: No.
1: No ha caigut.
19: Ara no sé si és bo o dolent, perquè recordeu que havia de caure.
1: Ja la tiraré, ara quan sortim ja la tiraré.
17: Hem tingut un accident.
19: Perfecte.
1: Ha de caure un cop la bandera de la redacció, no? I llavors tornar-la a col·locar.
6: Sí, l'ha de tirar Puig un dia abans del partit.
15: Compte que demà hi ha karaoke al Via Lliure.
6: Ai!
15: I que no posin aquí alguna guarnició que trenqui la càmera.
7: Ai.
19: No sé, com que... Bueno, no sé, demà he de venir també aquí al matí.
1: Veuràs, muntant guàrdia a les 6 del matí.
19: Sí.
1: Amb la primera pedra.
19: Vols fer una tertúlia al Bondó i ja li donaré instruccions de què ha de passar i què no en aquest estudi.
1: Molt bé, Sape.
19: Vinga, bona nit, i vamos a Argentina, carajo. Vinga, apa, adéu.
1: Fins demà. Doncs el Roger Saperes, acostant-nos també a aquesta actualitat en clau electoral del Barça, que en l'aspecte esportiu ha completat aquest matí la primera setmana d'entrenaments de la pretemporada, i ho ha fet encara sense Adeyemi, el fitxatge que continua sense ser oficial, per tant no es pot entrenar. Esperem que doncs, en els propers dies ho faci, perquè doncs, es pugui ja sumar la dinàmica dels companys.
16: Home, i que jo crec que és un jugador d'aquests que Flick té ganes de veure, més ara que encara hi ha pocs efectius del primer equip, molts jugadors joves. Jo sóc d'aquells que sempre mira els vídeos dels entrenaments que penja el Barça allà a YouTube.
1: Molt actiu el nou preparador físic,
16: Sí, se'l sent.
1: En castellà, més a més.
16: Sí, de fet està allà molt actiu, i se sent a vegades quan se me posa en música, però quan no, doncs, ostres, els comentaris típics de quina calor, estic suant molt, i ves veient les imatges, dius, ostres, és que realment amb la onada de calor que hi ha, dobles sessions amb Flick, amb un preparador físic amb ganes de guanyar-se el lloc,
4: No sé si us recomano, no sé si aquelles experiències, a més amb els nanos joves que clar, van anar al 300%, perquè saben que és, potser és l'única oportunitat que tindran d'entrenar amb el primer equip molts d'ells, d'altres doncs per sort es podran quedar, i amb ganes d'una pretemporada molt més de les d'abans, no? Amb partits per aquí, sense tant viatge, jo crec que això s'agrairà al llarg de la temporada. L'any passat no hi va haver tornejos internacionals de seleccions i hi ha hagut moltes més lesions. Veurem aquest any que la gent té més por pel Mundial, d'aquests jugadors que han arribat lluny, potser doncs la càbala també sí, aplica el contrari.
1: No, està, vull dir, clar, un estiu de Mundial pels joves del filial, del juvenil, és un regal, perquè tens l'oportunitat de demostrar coses a l'entrenador que altrament no podries.
17: És que gairebé és l'oportunitat, perquè saps que és el moment en què té ulls per tu, perquè la resta doncs vens una mica de relleno, i ho has de fer molt, molt, molt, molt bé perquè sigui una cosa que cridis l'atenció i la gent digui, uau, és ara que Flick està fent un test una mica de veure qui pot servir més, qui menys. També és veritat que aquests testos, quan no tens els futbolistes del primer equip, els titulars, els que acabaran tenint pes, són una miqueta també esbiaixats, perquè al final, doncs, una mica acaba sent sent aquell punt de qualitat o aquell punt de com podem dir-ho, de referència que té l'entrenador per fins a quin punt doncs pot fiar-se o no dels jugadors, més enllà de veure'ls amb el seu nivell normal, no? És a dir, quan compares algú amb un veterà és quan realment t'adones si el nivell és més o menys assequible, perquè si no, quan juguen tots i tothom està al mateix nivell, doncs potser no t'adones que una cosa està més inferior o no. Però vaja, en qualsevol cas, a Flick això li agrada i a mi em segueix sorprenent aquesta paciència i aquest tracte que té l'entrenador, perquè recordo quan va venir fa 2 anys, que clar, vam estar com 3 mesos per poder parlar amb ell, i anaves preguntant, escolta, què va? I anava dient, Flick, no, està encantadíssim amb els jugadors del filial, s'ho creu, i el primer que penses és, bueno, això és propaganda. Doncs no era propaganda, era veritat. I realment, doncs, és algú que li agrada i que sap tenir aquesta paciència, i els futbolistes més joves se senten com valorats, i també els agrada, i és una cosa que retroalimenta. Vull dir, els primers comentaris, és a dir, això sembla un règim militar, però tothom ho accepta, perquè tothom veu doncs que la cosa pot anar positiu, i per tant, doncs, escolta, com a gestor de grups no li direm res, perquè ell sap el que...
4: I va ser un estiu similar al del 2024, va a Eurocopa, sí. Molts jugadors sí, importants exacte. No hi eren, i recordo la gira als Estats Units, que hi havia també molts joves, i va servir, per
1: Pau
4: exemple...
1: Pau Víctor,
4: Gerard Martín i Àlex Vall eren com els laterals, que es va quedar Gerard Martín, Casado va acabar quedant-se, Marc Bernal, sí. La irrupció, és a dir que pot ser un estiu també semblant a aquell, i amb la lesió de Jong, si s'acaba confirmant, si és greu, doncs pot ser que al mig del camp veiem un altre nano. A l'eix de la defensa ara mateix pot semblar que necessita algú, i veurem què passa amb el davanter centre, però davant potser també opcions per algun jugador jove, com a mínim de rotació si marxa Rooney.
6: Sí, m'estava fent memòria d'aquell estiu justament després de l'última Eurocopa, per fer ara la comparació amb el Mundial, i clar, sí que recordava noms que després, perquè es fa la selecció natural, òbviament no poden arribar, perquè hi ha molta competència, no? Els cosins Fernández, per exemple, també jugaven en aquell equip, però vaja, déu-n'hi-do, dels noms que ara treten en Blaia, que finalment s'han acabat quedant al primer equip, 3 com a mínim d'aquell estiu. Fermín, en canvi, ho va fer en un any complicat, que va ser el 2023, que era un estiu normal, que no hi havia competició de seleccions, i en canvi ell un estiu abans va aconseguir fer-se en un lloc, que això encara per mi és més complicat.
15: Sí, la temporada comença amb Casado Bernal al mig del camp, Casado no comptava gens per Xavi.
1: Amb Estalla.
15: I Bernal apareix en aquella pretemporada amb Flick ja, del 24-25.
6: Sí.
1: Doncs els joves que han completat aquesta primera setmana d'entrenaments, la que ve suposo que ja veurem a Adeyemi un cop signi totes les parts el contracte.
15: Costa signar contractes, últimament. En Gordon va costar també moltes hores.
17: Clar, que si problemes fiscals, que si és que aquests anglesos, que si no ens entenem, unes rajades dels advocats que feien allà al Camp Nou, una cosa tremenda. Vull dir, el que no arribem a explicar, no sé, a veure, en diuen que està tot fet i que és qüestió d'acabar aquests petits detalls, però bueno, que és que...

0: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: A les escales que temen els teus genolls i semblen més altes.
2: Ui!
1: Ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: No si donis de menjar, eh? Sí, sí. Bueno, no, a més, és que pot ser que comencin demà, no dic a colar-se, però sí a ficar-se per la rodalia del MetLife Stadium i allò pot ser un autèntic descontrol. Aquest matí ha plogut molt, moltíssim. De fet, bé, no ho hem explicat, crec, no? Que
5: Espanya, no, correcte.
4: Espanya suspèn el seu entrenament i els argentins, que també, si a tu et diuen, aviam, qui entrenarà tot i la pluja? Doncs els argentins. Els és igual absolutament tot. I el Fran, aquí ahir entràvem, avui em deia, diu, banderazo y si llueve más emocionante. I ara està començant a ploure, també, una mica. I vaja, ja pot caure un meteorit aquí al centre de Times Square que el banderazo continuarà. I ara hi ha moltíssima més gent i, vaja, si vols, puc preguntar.
5: Però ha començat aquí. O no ha començat? Perquè...
4: Sí, però és que hi ha una hora oficial d'inici, però en realitat ells comencen a cantar i aquesta hora... És com un tràmit, no?
6: Canvia res, no, Dami? Entre mitja hora abans i mitja hora després de l'hora d'inici?
4: No. No, de fet, ells van fer l'últim banderazo va ser Atlanta.
5: No hi ha un chupinazo a l'hora.
4: No, són poc... Sí, hi ha poc ordre i poc riu. Jo li preguntava a Fran, deia, escolta, el banderazo, quant dura? Perquè jo m'imaginava una cosa ordenada, no? D'un parell d'hores, més o menys. Diu, el d'Atlanta va durar 5 hores. Uau, o sigui, a les 5 hores, més o menys, la gent marxava. Diu, que poden estar aquí fins pràcticament la mitja nit. Sí, sí, és una cosa terrible.
5: Però de moment no canten.
4: Des d'aquí com a mi no sentim.
5: Val.
4: És que abans no... Sí, millor una miqueta.
7: Aviam,
4: fem una miqueta més d'enquesta, una miqueta més.
5: Vinga, va, som-hi. Anem a fer enquesta, que sempre...
4: Diré que estaré fill, però no estic segur. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Sois de Argentina. ¿De dónde venís?
8: De La Pampa.
4: ¿De La Pampa? Sí. ¿Qué tal es La Pampa? Siempre me lo he imaginado, siempre he querido ir.
8: Es tranquilo, ya no veo agricultura y vaca.
4: Bueno, y habéis venido aquí a Nueva York, que es el contraste.
8: Así.
4: Bueno, ¿con entrada o sin entrada?
8: Sin entrada.
9: Nos tocó
8: estar acá sin entrada. Pero imposible conseguirlas también.
4: ¿Cuánto pagarías por una entrada?
8: Hoy, no, somos 5, no sé, $7,000 por entrada, pero no hay.
4: Pero si te dijeran, mira, 6,000, 1,000 por cada entrada, por 6,000 en total, sí.
8: Estoy adentro, sí, obvio, sí.
4: Es la final de las finales.
8: Es la final es la más linda. Final, dos equipos bastante lindos, bastante buenos y bastante competitivos, así que va a estar muy lindo.
4: Ayúdame, ¿qué porcentaje de argentinos que hay ahora mismo aquí en Times Square crees que no tienen entrada?
8: Un 70%.
4: ¿Sí, no?
8: Sí, sí, sí. Hay mucha gente que no tiene entrada, pero mucha, ¿eh? Y hay gente que está con carteles pidiendo...
4: Sí, eso lo viste. Y no lo van a conseguir, es que es muy difícil.
8: Es muy difícil, están muy caras, están $16,000-$17,000 cada entrada. En la reventa, imposible.
4: ¿Dónde vais a ver el partido? ¿Qué haréis?
8: Veremos en Rockefeller Center o en el hotel, veremos. A ver dónde, nos toca.
4: Muy bien, ánimo, gracias.
8: No, gracias a vos.
6: Perquè ara pensava, vosaltres, si portéssiu ara una entrada a sobre, li diríeu a en Dami que sí?
5: És una bona pregunta.
6: Saps? Vull dir, si tinguéssiu una entrada a la butxaca o bé, o la tinguéssiu... Ah. No, sí.
5: A risc de que
6: sí, vull dir...
5: ser assaltat, vols dir?
6: Sí.
5: De ser absolutament atracat.
6: No ho sé, potser sóc jo que sóc un desconfiat, eh?
5: No és bona cosa portar-la a sobre, eh?
6: Dic en general, si allà, perquè, parlant amb la gent, li diríeu a algú que teniu una entrada.
5: Tinc una segona pregunta, que és els $7,000, entenc que són en metàl·lic o en... Vull dir, clar, si te la ven un particular o...
10: No sé. No sé si van amb de tàfon allà.
5: Particular. Són els Estats Units, eh? Tot podria ser.
4: No sé si arriben els càntics, per cert.
5: Que sí. Els
4: càntics, ara sigui aquí en una zona, en una marxa. Vaja, jo diria que cap d'aquests té entrada. I els veig amb molt humor. Tenéis entrada?
11: Aún no.
4: No. Ah, però esperáis tenerla.
11: Siempre con fe.
4: ¿Cuánto pagarías? ¿Cuánto darías por una entrada para la final de las finales?
11: Máximo 3,000.

0: Pero 3.000 los das.
1: Sí. Por cualquier final, pero está muy caro. Para el hincha argentino no, no es esto.
0: ¿Sabes que llevo como 4 o 5 entrevistas y al final alguno con niños que son familia? Nadie tiene entrada.
1: Nadie tiene, todos esperamos a último minuto que baje. Siempre pasó, todos los mundiales pasados. Este casi que mismo, pero con fe porque es lo único que hay. Vamos a ver si se están cancelando vuelos. Eso es bueno, porque como te digo, toda esta gente ha venido alentando todos los partidos y hoy no tiene entrada, no se lo merece.
0: Ánimo.
1: Gracias.
0: Ahora ya el objetivo.
2: Perdón. ¿Qué se siente ver todo esto?
0: ¿Qué se siente? Admiración, mucha admiración por la pasión que tenéis por el fútbol.
2: Muy bien.
0: Y por vuestra selección. Me acaban de entrevistar,
3: Brutal, ¿eh?
0: Ara, sí, no, ara ja l'objectiu diria que és trobar algú a l'entrada.
3: Sí, sí, sí, sí, missió directe. De la nit, clarament. Espera, que Anglaterra busca el tercer.
4: Em sap que, ui, a punt de fer-li penal, Mañán, la jugada que continua, saca dins l'àrea, l'endarrerit, s'equivoca, i pot ara conduir la contra França. Mbappé busca el gol, eh? N'ha tingut dues, però en les dues, Henderson, el porter del Crystal Palace, que avui juga els primers minuts, ha vitalat el gol del francès.
3: Si voleu comprar-vos un Volkswagen T-Roc, segur que ja us heu fixat en el seu disseny, les seves prestacions, el seu baix consum i la pregunta on el compres a Sarsa Volkswagen. Clar. Per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen, troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
5: Si ara et conviden a un viatge, Dami, a La Pampa o a Chattanooga, et fan dubtar, eh?
0: Jo me'n vaig a La Pampa, me'n vaig a La Pampa segur, perquè sempre he volgut conèixer aquesta zona del...
6: Bona definició, de La Pampa. La Pampa, agricultura i vaca, és un gran eslògan publicitari molt gran, eh? Jo crec que el podem posar a l'aeroport, així per rebre els passatgers.
0: Però de Chattanooga ens en portem un gran record, perquè allà vam treballar-hi bé i tranquils, la veritat.
5: Escolta'm, que abans parlàvem de que evidentment la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar. Ai, espera't, contraatac
4: sí,
5: d'Anglaterra.
4: Que hi va Rashford, pot fer el tercer a Anglaterra, s'equivoca Rashford, però la recollirà encara Saka dins l'àrea, Saka, sense porter. Oi. Jugadors de França sota pals, encara Rashford, que és això, sembla el pati de l'escola.
7: Sí, sí.
4: Rashford, que regira, Saka, portaria avui allà el gol. Marca el tercer a Anglaterra, mare meva, el partidet de França avui. Quina manera d'acomiadar-se de Champs. No està fent absolutament res França, hi ha espais per tot arreu, fa aigües l'equip francès i ara marxa tot sol Rashford, direcció Mañán, ha aconseguit el porter del Milan evitar el primer, després la jugada, és que Rashford i Saka sols dins l'àrea, no han tingut problema per poder combinar allà dins i acabar marcant la defensa de França molt tova, mira com ho serveixen els anglesos, cara de circumstàncies d'aquí, li anem Mbappé, que no s'ho creu. 37 de partit, França 0, Anglaterra 3.
5: Això és, vaja, fregar l'humiliació.
6: La cara de Deschamps és... Jo quan jugava això no passava. És tremendo.
4: Sí, van caminant.
6: A veure, hi ha partits d'aquelles pretemporades històriques que el Barça feia Papendal en èpoques de Cruyff, que les defenses estaven millors que França avui. És tremendo, això.
8: És que aquí el jugador més endarrerible allà de França estava més enllà del cercle central.
3: I és Olís, eh?
5: I mira, quan...
6: No hi ha fora de joc de Rashford, per cert?
5: Quan triguen a arribar els altres.
6: Sí.
5: Que n'arriben 5 com a molt a l'àrea, però triguen molt.
4: I és que mira que fa Rashford, pots regirar-se...
7: De fet, quan hi ha el xut, l'últim que arriba és Konaté, eh? Que arriba, que era el central dretà, que es porna a atacar Rashford. Sembla un partit, no sé, de la Kings League, eh?
5: Sí, sí, Zaire Meri tornava trotant.
7: Està sent d'allò de falta... Sí, sí, a més, home, jo crec que Deschamps agrairia que un dels seus defenses tampoc hagués tingut entrada avui, eh?
5: Sí, sí.
7: Perquè l'ha canviat tota i em sap greu, però està sent un nivell molt baix, perquè és veritat que França està generant, perquè Mbappé n'ha tingut, el partit no té mig del camp per cap dels dos equips, perquè estan transitant constantment, Anglaterra més encert, però és que la defensa de França no he compregut en cap moment en tot el partit i ara això es tracta ja, més que mai, de Mbappé, que marqui, perquè ara ja és l'únic al·licient que queda per França.
6: Que no marqui, que no marqui.
7: Sí, no, dic per ells, eh? Que
3: si no fa pinta
7: ja...
3: de pròrroga, eh?
4: No. Tirem puntuals, crec. Espera, queda mal temps, però vaja, em costa veure aquesta França fent 3 gols ara mateix.
8: Sí, el partit des del punt de vista francès fa honor al seu defensa, mal gusto.
4: Sí, bé, Jaume.
5: Ara estava pensant que això ho hauríem de buscar, intentar aclarir-ho abans que acabés el t'ho diràs, si en un partit pel tercer i quart lloc d'un Mundial hi ha hagut mai una pròrroga, perquè...
8: Jo juraria que sí.
4: Sí,
5: sí, eh? Bé, també les ganes de jugar al partit ja són poques. Imagina't tu de jugar una pròrroga o fins i tot resoldre-ho a penals. Bé, mentre busquem, Dami, per centrar-nos en l'última hora esportiva de la final de demà, dèiem que la selecció espanyola no s'havia pogut entrenar per la pluja, que sí que ho havia fet la selecció argentina. Quin és el full de ruta ara en el que queda de dia i també de cara a demà abans de la final?
0: El full de ruta, ja fora del que és el nivell esportiu, a nivell esportiu, d'aquí una estona tenim un acte a Casa Espanya, on segurament ens... amb Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola. L'equip ja descansa, hem de dir que no s'ha entrenat, no ha fet treball de camp, però sí que els jugadors doncs, han anat cap a dins de la instal·lació i han fet treball individual de gimnàs. En canvi, Argentina doncs, sí que s'ha entrenat, s'han esperat que parés de ploure. Pel protocol climatològic, doncs, el comptador, en el moment que ja no ha plogut, s'ha posat a zero, ha començat a córrer fins a 30 minuts i ja s'han pogut entrenar. A partir d'aquí descansar i demà el partit és a les 3 de la tarda hora local. És a dir que demà els jugadors llevaran d'hora, faran un esmorzar dinar fort i ja doncs, cap al Met Life Stadium, on es disputarà la gran final del Mundial. Pel que fa a Espanya, sabem que l'equip torna demà. Torna demà, és a dir, demà a les 11, quarts de 12 de la nit hora d'aquí, per tant, de matinada a Espanya. Sortirà el xart, és a dir, que no, després del partit ja no dormiran aquí a Nova York, tal i com acabi el partit. Una estona al Met Life Stadium, atendran, faran de més o de més, en cas que guanyin o perdin, però tal i com acabi el partit.
5: Nice. Doncs hem perdut la connexió amb el Dami, de seguida la intentem recuperar. Abans el Puig ens explica coses
3: interessants. No, que falta molt poc per tornar a somiar de nou, molt poc per tornar a alçar la copa, molt poc per tenir o bé dues estrelles al pit en cas de la selecció espanyola o bé quatre en el cas de la selecció argentina, com el formatge d'Añejo d'ovella, Añejo poc, amb la seva medalla d'or en els World Cheese Awards, però mentrestant l'espera passa millor amb un tallet de formatge poc amb lleugeres notes picants, pura potència, qualitat i textura exquisida, poc bé de gust a totes hores i el temps a tots els formats per gaudir de poc tallat, poc petit, en porcions o pot... demanar un tall de poc al teu supermercat.
6: Però que no te'n posin poc.
3: Supermercat de confiança. Poc, sí, sí. Poc, poc, poc. El formatge d'ovella anyen que mai falla.
4: La vermella en germà.
8: Sí, sí. Havia de passar un dia, això. Havia de passar un dia.
4: No, també dic com aguanteu.
5: Vermell està de xams.
8: No, vermell per la calor que fan en aquest estudi, que això és un forn.
5: Avui s'està... El dia que està millor.
4: És la glòria, avui, de veritat.
5: És veritat, és veritat. Segurament la temperatura del MetLife Stadium demà a l'hora que comenci la final i torna a Anglaterra.
4: És que és increïble. És
8: horrorós.
4: És
8: horrorós.
4: Mare meva, Rashford, aquesta banda està fent el que vol.
8: I per què Rashford, eh?
5: Home, ha fallat el típico contra 1 de Rashford.
4: Sí, sí.
5: De...
8: Bé, i la de Saka d'abans...
4: Sí, que ha estat...
8: Tampoc ha estat molt fi, eh, la d'abans del tercer.
4: Ja, també. I Saka ha estat a punt de fer el quart, també fa uns instants. Avui intentarà Mbappé, que imagino que intentarà treure l'orgull, però clar, si ho intenta fer també tot sol, no se'n sortirà sempre, la veritat.
7: No sé quant deu haver pagat avui, per aquestes entrades, però m'agradaria saber quan s'ha cobrat per això.
5: Clar, a nivell de futur, clar, evidentment Deschamps plega avui, arribarà Zidane, la selecció francesa evidentment té els jugadors top, diguéssim, amb una edat bona per seguir, diguéssim, allargant aquesta etiqueta de selecció favorita i aspirant absolutament tot. Anglaterra, en principi des d'Anglaterra diuen que Tuchel continua tenint la confiança de la Federació Anglesa, però clar, qui ha perd Kane segurament en el futur, no sé quin futur li albireu a una selecció i a l'altra després de la patacada que suposa tant per una com per l'altra el no haver arribat a la final d'aquest Mundial.
7: Bé, en clau francesa, un dels punts forts que tenen és que tenen unes categories inferiors molt poderoses, sempre sota en quant a centrals, aquest perfil d'atacant, al mig del camp potser és el que els manca una miqueta més, però aniran traient jugadors i per tant jo crec que és una selecció molt competitiva, si tant tinc ganes de veure cap on ho gira, perquè em sembla un entrenador doncs dels que ens generen més curiositat en el futbol de seleccions, i Anglaterra és veritat que els hi queda aquesta Eurocopa que no és Anglaterra, la següent, i per tant doncs Kane va dir que segurament jo crec que Kane arribarà. Però és evident que l'objectiu es tracta de recuperar talents com Foden o com Palmer, que tots imaginem que han de ser importants en els propers 2-3 anys, que no han estat convocats en aquest Mundial. I a veure què passa amb Elliot Anderson, per exemple, que és un jugador que ara va al City. Si fa aquest salt de nivell, doncs pots tenir aquí un migcampista espectacular pels propers anys. També s'ha de dir que en aquest Mundial jugadors com Saka o Rice no han arribat al millor moment de forma. Els de l'Arsenal molt, molt tocats. I això també jo crec que ha condicionat el paper d'Anglaterra.
8: Sí, sí. Jo crec que hem de fer un pensament a nivell de seleccionador, perquè, com diu l'Albert, deixar per decisió tècnica, diguéssim, Palmer o Foden a casa, els dos, perquè dius, un dels dos, Foden no ha fet tan bona temporada, però home, Palmer, Jo crec que un jugador així ha d'estar entre els 26, clar, depèn quin tipus de seleccionador tries, doncs tries un estil de futbol. I ara que Guardiola està lliure, doncs, home, no sé si 2+2 farien 4. De moment, la decisió de la Federació Anglesa és que continuarà Tuchel, però jo crec que s'ho haurien de repensar, potser.
6: És que la sensació és que no li va fer tan mal quedar eliminat, perquè al final Anglaterra, des d'un punt de vista futbolístic, fa la sensació que sempre és com molt conformista a nivell de resultat, no? No hi ha grans drames. Allà el que importa és que t'esforcis, no? Sempre et diuen la famosa frase, no? Et perdonaran que la caguis, no et perdonaran que no t'esforcis, no? Però crec que li penalitza molt a Tuchel la manera com va perdre semifinals, que és aquell plantejament que no es va acabar d'entendre, que és ara que has aconseguit posar-te per davant, intentar tancar-te i regalar la pilota argentina, que tampoc havia fet res de l'altre món, i que bàsicament va començar a fer a partir de que tot va replegar, doncs, ostres, és com molt pobre. I fa la sensació que Anglaterra té jugadors per fer bastantes coses més enllà d'això. Per tant, jo no sé si seguirà Tuchel o no. Entenc que no faran el canvi si no tenen garantit un relleu de moltes garanties, i que el caramelet entenc que és Guardiola, però si no es posa a tiro, doncs veurem. I també si s'ha de posar a tiro Guardiola, jo entenc que aquest any es vol agafar un any sabàtic, que és molt normal, i si després has de començar a un any d'una Eurocopa que més a més jugues a casa teva, és com una pressió innecessària, que jo no sé si el Pep, que d'això en té el cul pelat, parlant clar, si voldrà ficar-se aquest fregau o dirà, solta, saps què? D'aquí a 2 anyets ja em tornareu a trucar. Jo crec que el dubte és aquest. I a part de França estic molt d'acord. Jo crec que amb Zidane farà coses diferents. Entenc que farà coses diferents a les que ha fet Deschamps, perquè la selecció per noms i per potencial jo crec que dona per bastant més que per intentar defensar-se amb ordre i tenir 4 tios a davant que són unes bèsties i que te les enxufin.
3: Sona bé o no? Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana i carregar del 15 al 80% en només mitja hora, en 30 minuts. Sona el nou Micra i el 0% TAE. Sona que estrenem Nissan, aprofita els incentius del Pla Auto Plus i el CAE amb fins a 5.000 euros d'ajuts. Estrena el nou Nissan Micra, 100% elèctric, 100% irresistible, a la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Amb el descans de la final pràcticament...
4: Ui, el guard! Mare meva! Això comença a ser ja una humiliació d'Anglaterra a França. Arriba el quart en l'afegit de la primera. El primer dels quatre que havia afegit l'àrbitre, la cara d'aquest nen francès pobre que pensa, jo vull venir amb la il·lusió d'acabar almenys tercera, i un altre cop, mirem, és que riu per no plorar, jo crec, troba molt fàcil espai pel mig, saca rep i sense problemes defineix creuant la pilota, fa el quart, primera per 4 gols d'Anglaterra ja contra França, que no n'ha fet cap.
5: Molt humiliant,
8: Mira, sí, és que tinc una dada aquí de Mr. Chip, la primera vegada a la història del Mundial que França perdia per 3 gols abans del minut 37. Per tant, òbviament, que perd per 4 també, òbviament, en una primera part, segur.
7: Això demostra com s'estan esforçant amb l'últim partit de Deschamps. Es nota que avui han posat ganes, que els importa la deuda una llegenda com Didier Deschamps, perquè molts missatges de xarxes, però ho has de demostrar aquí. Ja sé que aquest partit no li fa il·lusió a ningú, que és una mica un tràmit, però evidentment hi ha molta gent que s'ha gastat molts calés per venir aquí. Tu ets un professional, ningú demana que guanyis, però almenys que no perdis 4-0 amb una Anglaterra que no està fent res de l'altre món. Senzillament està fent passades endavant i veuen uns espais enormes i han pogut fer-ne algun més. A mi em sembla una de les imatges més vergonyoses que he vist als Mundials, perquè evidentment no hi ha res, entre cometes, en joc, perquè aquell maracanazo recent que vam veure d'Alemanya en Brasil ho supera, però és que, clar, això pot acabar molt malament avui per França.
5: Amb un tercer i quart lloc no hi pots guanyar res, però hi pots perdre una mica la dignitat, fins i tot, en aquest partit. 4-0 per França contra Anglaterra abans d'arribar al descans.
4: Més després que Espanya va jugar un partidàs, però que França no va estar gens bé tampoc l'altre dia, que va trigar a xutar porteria no sé quants minuts. Vull dir que els dos últims partits de França són decebedors, tenint en compte que havia de ser una de les grans favorites, i Anglaterra, que té ganes de fer més mal.
5: No, és que França falla passades absolutament incomprensibles.
7: I falta Harry Kane, per entrar, o Bellingham, no? Que potser motivats ja poden estar per fer-ne algun golet.
3: Si hagués jugat Kane, potser hauria optat al Pichichi.
8: Sí, perquè està dos d'Mbappé i Messi.
5: I Bellingham també.
8: Jo crec que ara li demanaran al descans. Escolta'm,
7: Mbappé no es pot canviar la samarreta?
3: Crec que la xerrada al descans la farà Dembélé avui, també, al vestidor, perquè déu-n'hi-do,
5: Doncs a punt d'arribar al descans a Miami amb aquesta tova que ara mateix li està caient a França. Anglaterra 4, França 0.
7: Se'n va caminant Mbappé per la pilota i se'n va.
3: És indignant,
7: Mira, un altre cop. Xuta l'àrea, però Mbappé ha perdut la pilota amb un intent de regat absurd i s'ha anat caminant endavant, és a dir, en comptes d'intentar almenys dissimular que, ostres, aquell típic sprint de 2 metres on ha marxat com si s'acabés el partit,
5: no ho sé.
9: Per cert, tinc la resposta a la pregunta
5: m'interessa molt.
9: De les pròrrogues. Quantes diríeu que n'hi ha hagut de pròrrogues en els
5: partits
9: pel tercer?
5: Quantes,
9: ho
5: dius en pròrrogues?
9: No.
10: Tercer i quart lloc, sempre?
9: No n'hi ha hagut sempre, no. No n'hi ha hagut sempre.
4: Jo també anava a dir dues.
9: Una.
10: Una només?
9: Només una. França-Bèlgica, any 1986, al Mundial de Mèxic. 2-2, al final dels 90 minuts. 4-2, al final dels 120 minuts. I mai una tanda de penals, òbviament. Només hi ha hagut una pròrroga, i la pròrroga va acabar 4-2, per tant, mai hi ha hagut una tanda de penals, i avui tampoc. Serà
5: no té pinta.
9: El cas.
5: No té pinta, i compte que no arribi el cinquè abans del descans.
4: Sí, no, ha disposat d'un córner, l'ha tancat molt Saca, l'ha pogut treure Mañán, que encara ja assenyala descans l'àrbitre. No m'agradaria ser-hi, el vestidor de França, aquesta mitja part, si fos francesa. En el cas que soc catalana, mira, podria anar com a espectadora, a veure què és el que passa en aquell vestidor, perquè de veritat, després d'aquest 4-0-0-4 a la primera part lamentable que ha fet França, veurem què veiem a la segona part, si almenys treuen l'orgull i la dignitat.
5: Ara, si hi fóssiu de Xams, què faríeu? O sigui, una bronca que d'allò, o dius, mira, ja us espavilareu. Sou vosaltres els que us quedeu aquí.
6: Jo faria un Schuster, agafar un taxi, fotre el camp de l'estadi i ja s'ho faran, tu. Però és que això no hi ha per on s'agafar-s'ho. Vull dir, és que ja no és una qüestió d'entrenador, és una qüestió de falta d'intensitat i de ganes. Jo entenc perfectament que França, que es veia favorita i que es veia candidata molt clara a guanyar aquest Mundial, que va ser una gran decepció també per ells, perdre contra Espanya a les semifinals, però hi ha un punt de professionalitat que l'has d'exigir amb aquestes altures, i crec que ja no és una qüestió de si et surten o no et surten les coses, és una qüestió d'anar-hi. I a França, avui, exceptuant Mbappé, que ha intentat la seva jugada individual dues o tres vegades, la resta no han sortit a jugar.
7: I molts d'ells suplents habituals, és a dir, que avui tens una opció per reivindicar-te de cara al nou seleccionador, de cara també al teu país, i no ho estàs fent. Penso en la defensa, al final doncs avui és una opció, per exemple, el Konaté, que no se l'havia vist en tot el Mundial, Malo Gusto, que amb el Chelsea tindrà competència aquesta temporada amb Xabi Alonso. Si Xabi Alonso està veient això, dirà, ostres, potser la competència la començo a tenir més clara, no? I jugar com Cherky, que també s'ha exigit doncs que tingués més minuts de fer-se en una temporada, poca personalitat, poc demanar-la. Veurem la segona part. Jo crec que França és capaç de 10 minuts fer dos gols perfectament i tornar-se a posar el partit, però sí que és veritat que la imatge d'aquesta primera part ja no li treu ningú, i és lamentable.
10: Va, i aquesta imatge que hem vist ara.
5: Mbappé en el vestidors.
10: Mbappé patant la xerrada rient amb Tuchel.
4: Sí, no.
10: Tots aficionat francès.
7: És de Costellada, no?
10: Sí, és per dir, noi, com a mínim tapa't una mica, te'n vas al vestidor i ja riureu després. Ja sé que us coneixeu i que veu compartir equip, però, noi, no és el moment.
6: Però Mbappé és especialista en aquestes coses. Recordem l'incident recent entre Tchouaméni i Valverde. El que sortia pixant-se de riure era ell, com que diu, hòstia, el que ha passat allà dintre, quan us n'entereu? Vull dir, clar, és una cosa que dius, home, no sé, és com... Tapa't, és això, tapa't una mica, no? Dissimula.
9: Sí.
5: Doncs,
9: a més, s'hi recreen, la realització, sí. Per acabar de fer el favor a Mbappé.
5: Sí. 8 minuts per la mitjanit. Farem una pausa, aprofitant que hi ha descans a Miami. De seguida tornem cap a Times Square amb el Damià López, que hem de repassar encara doncs tota la prèvia de la final de demà i saber com està Lamine, entre d'altres. Ara tornem.
11: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
12: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
13: Vídeos i històries exclusives.
12: Notícies.
13: Entrevistes.
12: Reportatges.
13: Descobriu com és la ràdio per dins.
12: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
13: RAC1 oficial.
12: RAC1.
13: Seguiu-nos.
12: Tots som 1.
11: Tu ho diràs amb Oriol Jové.
14: We got
5: 3 minuts per la mitjanit, tu diràs a RAC1 encara una horeta llarga de programa, la penúltima nit de Mundial, la nit abans de la final entre Espanya i Argentina, i el temps de descans en el partit pel tercer i quart lloc, aquesta tova que li està caient a França, Anglaterra 4, França 0.
10: El nou Jeep Compass, ja és aquí, perquè alguns ho sembla, però d'altres ho són, disponible en versions plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep.es i a la xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
5: Què, fem una mica de concurs, Molló?
9: Sí, home, una mica de joc de cançons que van triomfar l'any de Mundial, penúltima edició, ja.
5: Demà també,
9: Sí, demà en principi en Rocamora van quedar que les cans hi haurà l'actuació musical al MetLife Stadium i nosaltres...
4: I aquí doncs... també hi haurà l'actuació musical.
5: És una cosa que trobarem més a faltar.
4: Sí, sí, d'acord.
14: Però podeu instaurar durant la temporada, si voleu, això.
5: Estic bastant a favor. Estic bastant a favor.
9: Bé, doncs bé, parlarem, no?
5: S'ha de negociar, això.
9: No sé,
5: amb els implicats.
9: Amb el pariser, no sé, amb algú, amb algú.
5: Quan ens ho diràs, Vull dir, també, això no prendrà bé, en qualsevol moment.
9: Demà serà una edició especial, però ja no hi entrem en més detalls, però avui és dissabte a la nit, ja sabeu.
4: Ui, sí.
9: 18 de juliol, dissabte 18 de juliol.
5: Mal dia, també.
9: Nit, nit de festeta, nit de calor, nit de carpes, d'allò, una mica de ballaruca, per tant, cançons mogudes. Per un dissabte a la nit, la primera aquesta. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Aitana i Sant Giovanni, Mariposas.
4: Avui no faci un rosco, estic molt tranquil·la.
5: És trampa, aquesta.
4: 2022.
5: És trampa. Sí,
4: Ja està, ja en tinc
9: algú diu un any diferent, el 2022.
4: Que no les dures més. Volia marxar aquí almenys un punt.
14: A veure, tan recent, això
5: em plantejava 18, però...
7: Jo anava a dir 14.
4: Ara és quan és 18.
9: Però la roda bona era la de la Clara. 2022. Les altres seran més difícils. Per exemple, aquesta.
5: Home.
7: Vuitanta-dos.
9: Jo com el Puig. Vuitanta-dos. Les Gallinarama, qui en la importa, és la cançó, és per un altre moment de la nit, diferent a la primera, i és de l'any 1986. Mundial de Mèxic, per tant, aquesta cançó va petar en aquell Mundial en què França, com dèiem abans, va ser tercera després de guanyar Bèlgica a la pròrroga.
5: La Clara s'entrena, pels concursos.
4: No,
5: tots els matins, allà fet...
4: Estic dormint.
9: La tercera.
4: Oh, 2002,
9: diu la Clara, aquesta cançó que va triomfar en un any de Mundial. Desenchanté, la canta... la cantava Kate Ryan.
5: 98.
9: 98, diu l'Oriol.
14: 2006.
9: 2006, en Martí.
14: Mira, 98, 2006, va.
9: Doncs 2002. Oh! 2002, per tant, la Clara... Portes 3 de 3?
4: L'altre dia, no em diguis tongo, avui. 3 de 3, sí.
9: A veure aquesta. Pet Shop Boys, Go Away, va triomfar en un any de Mundial.
5: 94?
7: 98.
14: 90.
9: Oh, 98.
4: 90.
9: 94.
14: Oh,
9: 94, l'Oriol, en solitari,
14: Crec que era pre-mur de Berlín, com el Go West i tot això. M'he equivocat.
9: No. Aquesta va per aquest sector esquerre de la taula, dedicada a Martí i Xavi Puig. No.
14: La trinca, una de la trinca.
9: Parlem d'estil musical.
5: No
9: ve d'un pom, no. Oh!
4: Espero que ho digueu vosaltres.
7: Jo diria 86.
9: La trinca no ve d'un pam. Va triomfar un any de Mundial.
5: 82.
14: No,
7: 86.
14: Crec que... Hosti... És que no és tan 20,
4: no, és
14: 82, però és que podria ser 90 perfectament de l'últim tram de la trinca, però 82, digue 82.
4: Va, jo dic 82, també.
5: 82, sumo el carro.
4: Laia?
9: Sí, Laia, 82.
7: Sí, 82, jo...
9: Doncs queda deserta. Jo he trobat el 78. Jo he trobat el 78, sí, sí, ho he estat buscant i... 1978. Vaja, ara ho confirmaré perquè em feu dubtar, perquè dos especialistes en la tringa com vosaltres...
14: No, sí, sí, correcte, sí, sí.
9: Sí? Sí, sí. En quadre, Martí?
14: En quadre, en quadre.
9: Doncs em quedo més tranquil. Hauria d'haver quadrat
4: abans, Martí, que haguéssim posat el teu carro i haguéssim...
14: No, no, és que ara hi he caigut, sí, sí. Perquè és l'època post-transició, ja quan més entrava la transició, quan la tringa va deixar de fer cançons tan polítiques... perquè fem més cançons de varietés. Fins aquí l'anàlisi musical del Got de la Trinca.
9: I tot això que aprenem, tu diràs, més enllà dels esports. I l'última?
4: Una més, avui?
9: Sí. L'última? Aquesta és de Sebastián Yatra, Tacones Rojos.
4: Jo diria que torna a ser 22.
5: 22.
7: 22, 22.
9: Algú fa 18, diu en Martí...
5: No, és que m'ha fet dubtar...
9: Puig no diu res.
5: M'ha fet dubtar que, clar, seria la segona del 22.
4: Sí, però
5: és allò com quan
4: repetir,
5: feies els exàmens fet... tipus test, sí, que quan que feies dia... moltes seguides... No,
4: és que estàs fent això tot el Mundial menys l'altre dia. Llavors avui ja... No, és que jo recordo que el 22 estava molt de moda. Per
9: és del 2022. Ah, és del 2022, que ha tingut dos cançons en aquesta nit de dissabte.
5: Bé. Doncs aquí deixem la penúltima edició del concurs musical del Mundial, mentre segurament deu haver-hi música celestial al vestidor de la selecció francesa, també.
9: Sí, sí.
5: De gentilesa del...
9: T'han cantat no ve d'un...
4: Professor de Champs.
14: T'han cantat no ve d'un pam.
9: No ve d'un gol.
14: No ve d'un gol, exacte.
9: Mira, deia Opta des de l'any 68 que França no concedia 4 gols en una primera part. Any 1968, Partit de classificació per l'Eurocopa contra Jugoslàvia.
10: Volíem buscar una mica de màgia, no? De Panini, a veure si li arriba al vestidor de la selecció francesa, la màgia de Panini. Ui. A veure si sonen les campanetes 2000... de la màgia de Panini. Mira com sonen amb una mica amb accent francès. A veure quins surten aquest àlbum, que hauríem d'anar... d'anar acabant, eh? Sí, bon dia per anar al mercat de Sant Antoni, sí, que siguin de Barcelona.
5: Queda molt o no per acabar-lo?
10: El de la redacció ja està a punt de solfa, eh? Ha estat el més gran de la història dels mundials. Sí, fa pinta que ho serà més encara del 2030, ja sabeu, aquesta col·lecció imprescindible de Panini amb tots els cromos, com per exemple, mira, el Rajdan de Jordània, Quintero de Panamà, sí. La selecció de Suïssa, que ens ha sortit també en aquest sobre... Bé. Tabakovic, mira, aquesta va sortir l'altre dia.
9: Sí, també. Per Chesney, sí.
10: A Sragovina. O Chris Wood de Nova Zelanda, la màgia de Panini.
9: L'home de fusta.
5: Sí. Parlàvem dels gols de França. Mira, s'escalfa...
4: Sí, sortirà, de fet. Sortirà Lucas Digne. Sí.
14: Per
5: fer un altre penal. Us espereu un partit amb gols, també, demà a la final? Blaia, Martí...
7: Home, jo crec que sí. Crec que veurem gols, crec que al final els dos equips són forts tenint la pilota, es reconeixen atacant. És evident que Argentina té un puntet més de ser més reactiva, de defensar bé l'àrea. Crec que Espanya en aquest Mundial encara no ho hem vist, però crec que sí. I jo espero aquest bon partit de Lamine Yamal, que crec que ell encara està perseguint després d'aquell gol anul·lat, aquell golàs anul·lat contra França, que evidentment hagués canviat tot el relat. I amb un equip on hi ha Messi sempre s'ha de dir que hi haurà gols, així que sí.
14: M'imagino gols, però no sóc tan optimista amb la projecció ofensiva de l'Argentina, bàsicament perquè no crec que Espanya es deixi perdre la pilota de manera tan escandalosa com en altres partits, però vaja, al final, tu saps que la selecció argentina o Messi, encara que no estigui ni per fer doncs, tants sprints o tantes pressions, en té prou amb mig metre de distància per liar-te-la, que sempre hi has de comptar. Però sí, segurament serà una final molt atractiva. Potser estem parlant molt millor de l'aspecte físic, abans comentava també el Xavi a l'inici, no? De si serà molt dur o no, amb De La Fuente ja fent declaracions, demanant, sisplau, que l'àrbitre que no sigui permissiu i tot. M'imagino que hi haurà les garrotades clàssiques i típiques d'una final del Mundial, però que més enllà d'això que també hi haurà bastant espai per l'espectacle i crec que són dues seleccions que te'n poden oferir tranquil·lament.
9: Sí, ja. Digues, Xavi, digues.
10: No.
9: Ah, perdó. No, anava a dir que en referència a aquest punt de les garrotades d'Argentina, jo crec que el component Anglaterra de la semifinal també hi tenia molt a veure. Jo crec que hi ha un punt allà de tensió, de nerviosisme, d'excitació.
5: Ja abans del partit.
9: Sí, que d'entrada, tot i ser una final i que potser els argentins pensaran que això els hi pot jugar a favor, no crec que sigui tan bèstia com l'altre dia, que recordo que a la mitja part eren 12 faltes d'Argentina, que són moltes faltes per una primera part.
5: Sí, s'ha posat molt el focus en la permissivitat arbitral. Hi sentíem de la Fuente, Laporte també, que va ser bastant contundent al Marca. Pendents estaran molts de Slavko Vincic, que és qui ha de xiular aquesta final.
9: L'àrbitre eslové de 46 anys, àrbitre FIFA des de l'any 2010, que ha dirigit més de 500 partits des que va debutar a la Lliga Eslovena l'any 2007, i que darrere la seva designació també hi ha l'ombra política, perquè els últims dies, i arran de tot el que ha passat en aquest Mundial, s'especulaven que la UEFA estava treballant fort per una alternativa a Infantino, per presentar una alternativa a la presidència de la FIFA, una alternativa a Infantino. I bé, aquesta designació d'un eslové, precisament, com el president de la UEFA, Alexander Seferin, per xiular la final del Mundial, es veu com una clucada d'ull també, o un gest d'Infantino cap a Seferin, de dir tranquil noi, vull dir, que portem-nos bé, poso aquí un eslové a la final, per tant, això d'entrada. I després dir que té molta experiència, que hi ha sis precedents amb la selecció espanyola, amb cap derrota, i un precedent amb Argentina, al Mundial de 2022, que va ser la derrota en el partit inaugural contra Aràbia Saudita. A mi em sembla un àrbitre que, ja sabeu que sóc bastant escèptic amb els àrbitres per xiular partits així com el de demà, de lligues que no són top. Soc, en aquest sentit, ho sento, però soc classista.
5: Sí, sí,
9: crec
5: sí,
9: que
5: sí,
9: és important que els, que els àrbitres estiguin acostumats a xiular partits d'alt nivell, partits d'alta competitivitat. I a la Lliga Eslovena, amb tots els respectes, segur que hi ha molta tensió i que potser, no sé, potser són més difícils de portar partits de la Lliga Eslovena, però tinc la sensació que no és el mateix que trobar-se cada cap de setmana doncs, un partit a la Bundesliga, a la sèrie italiana, a la Premier o a la Lliga Espanyola o a la Liga francesa. No treu moltes targetes, 4 grogues de mitjana, però és veritat que si el partit se li complica, en treu. Perquè, per exemple, va xiular aquesta temporada el Bayern Madrid de Champions, el 4-3, la tornada, i treu 7 grogues i la vermella famosa Camavinga, que tant va protestar el Real Madrid. Després també expulsen doble groga de Guller. Per tant, si fa falta, treu grogues. Per tant, aquest és el nivell de permissivitat d'un àrbitre que xiula molt pocs penals, però, vaja, no sé si comptava, per exemple, la Champions no arriba ni a un cada 8 partits,
5: caram,
9: sembla molt poc, i que no està acostumat a treure tampoc moltes vermelles directes.
5: Doncs, insisteixo, tindrà molts ulls sobreposats a Slavko Vincic, perquè ho explicava el Puig al principi, doncs hi ha hagut aquesta mena de corrent que d'alguna manera diu que se li ha permès doncs, molt joc brut a la selecció argentina. Ha començat la segona part, Clara, amb molts canvis.
4: Sí, un per gol, França, 4 canvis, com si assenyalés un jugador per cada gol, mira tu, fora. Doncs mira, per exemple, Doué, que ha perdut la pilota en el primer gol, diria que ha estat, és un dels que ha marxat, també Cherki, que en parlava l'Albert, que no ha estat bé, Theo Hernández i Konaté, el nou jugador del Madrid. Aquests 4 fora han entrat Upamecano, Dinya, Barcolà i Dembélé. També et dic, les cares, entrar a jugar un partit així, amb aquest resultat, no és fàcil. I les cares eren de quina mandra ara haver de sortir i a jugar aquest partit. Anglaterra n'ha fet una, ha marxat Marcus Rashford i ha entrat Oli Watkins.
5: Ahir li preguntaven a De La Fuente com defensaria Messi. Això va dir el seleccionador espanyol.
15: Os voy a contar una cosa muy graciosa. Hablando de Messi. Mira, a Lionel Messi le conocí, yo estaba entrenando en el Sevilla Fútbol Club, en categoría División de Honor, y jugamos un partido Copa del Rey contra el Sevilla, del Sevilla Barcelona, Fútbol Club Barcelona. Y fuimos ahí a Barcelona, me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi. Bueno, pues evidentemente le hicimos al principio un marcaje individual. Y en el minuto 70 íbamos empate a cero. Y cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié y en 15 minutos nos metió 4 goles. ¿Quiere decir esto? ¿Que le vamos a poner marcaje individual? No. Però que vamos a estar muy atentos de él, sí.
5: Hi ha un col·laborador d'aquesta casa que va ser en aquell partit, Anna ens explica com ho va viure. Hem de fer un parèntesi. Per què ha marcat França?
4: Sí, treu l'orgull. L'equip francès ha marcat Mbappé. Per tant, Messi al Pichichi. Ara Mbappé empata.
14: Ojo a la pròrroga, eh?
4: Sí. S'han posat les piles als francesos. Bona passada d'Olisée, que també ha estat de molt espès als últims partits. Doncs gran assistència d'Olisée i gol de Mbappé amb l'esquerra, França 1, Anglaterra 4.
5: Poca broma amb això que diu el Martí, perquè ha marcat Anglaterra al minut 3 de la primera part i al minut 3 de la segona França fa el primer.
9: 9 Mbappé, 8 Messi. Ara
4: mateix.
9: Un mes per Mbappé.
5: Es posa el capdavant Mbappé.
3: Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou moda nou superhíbrid endollable, sub que juga en una altra lliga, 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny, potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. El pots tenir des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda, Jaeco, M Automoció, Barcelona, Mataró i Girona.
5: Com dèiem, De La Fuente recordava ahir el dia que Messi li va fer un vestit a mida quan era juvenil amb el Barça, en aquest cas ell, que era entrenador del Sevilla, i d'aquest partit doncs ens n'ha parlat el gran Jaume Marcet, col·laborador d'aquesta casa, que hi va ser i que efectivament recordava aquest vestit a mida que li va fer Messi al juvenil del Sevilla entrenat per Luis de la Fuente.
16: És el partit en el que jo personalment em vaig adonar que Leo Messi seria un jugador no només professional, sinó probablement el millor del món o un dels millors del món. El Barça jugava contra el Sevilla Copa del Rei juvenil. El Barça l'entrenava Juan Carlos Pérez Rojo, que havia sigut jugador blaugrana als anys 80. I jo m'acabo d'enterar per les declaracions de Luis de la Fuente que l'actual seleccionador espanyol era l'entrenador del Sevilla. El Sevilla tenia un bon equip, el Barça també. El partit anava igualat i amb un quart d'hora Leo Messi va marcar 4 gols. I quins 4 gols? Si teniu l'oportunitat de veure aquelles imatges, són 4 gols impressionants del Messi que hem vist durant tants i tants anys, amb xuts des de fora l'àrea, amb regats, amb xuts ajustats, amb accions de màgia increïble. Era imparable. Tinc l'anècdota que quan va acabar el partit estava veient aquest partit al camp 4 annex al Ministadi, on es jugaven els partits del futbol base del Barça abans de la construcció de la ciutat esportiva, que Chiqui Beguiristany, llavors secretari tècnic, estava allà veient el partit i jo vaig anar cap a ell i li vaig dir: Chiqui, això és molt bèstia el que acabem de veure. I em va dir: tranquil, és molt jove, hem d'anar tots amb molt de cura. I jo vaig dir: això és imparable. Realment jo ja l'havia vist jugar des de feia anys i era molt bo, però aquell dia contra Luis de la Fuente, Leo Messi va demostrar que era un extraterrestre, perquè Copa del Rei juvenil, Japarça i Sevilla, equips importants, i que en un quart d'hora siguis capaç de marcar 4 gols. Recordo que en aquell equip jugava, per exemple, Oriol Riera, jugaven jugadors com Paco Montañés, que va arribar a debutar amb el primer equip del Barça, va jugar també l'Espanyol, però clar, és que Messi era ja una altra història. Per tant, no m'estranya que Luis de la Fuente encara no hagi oblidat aquell partit, perquè tots els que el vam veure vam al·lucinar. Jo recordo que Marc Mayola era estudiant en pràctiques de Barça TV i va veure aquell partit i es va quedar impactadíssim. A mi no em va estranyar tant, perquè el venia seguint des de petit, però realment és per mi el partit on jo penso que, ostres, aquest jugador és boníssim, serà professional, però ja no només això. Aquest serà el pilotador, aquest serà un grandiós jugador. Segurament ningú dels que vam veure aquell partit ens imaginàvem que Messi tingués tants i tants anys de carrera, però la veritat és que va ser un partit inoblidable. Jo encara el tinc al cap, és dels partits del futbol base que mai oblidaré.
5: Doncs no se n'ha oblidat el Marcet, que ens ha volgut deixar aquesta nota de veu explicant-nos el que recordava d'aquest partit, que Xavi Puig, durant la tarda has estat capbussant-te una mica en l'hemeroteca per recordar-lo també.
10: Sí, sí, no, jo no hi era aquell, aquell dia, però sí, i allò que a vegades la memòria, doncs, és, ja, quan passen tants anys, doncs, tens una mica la percepció del partit, i realment la percepció la té bé Luis de la Fuente, amb algun matís del minut del primer gol, que el primer gol arriba pràcticament al minut 50-53, ell diu al 70, de fet, Messi no acaba el partit i acaba substituït ja amb 4-0, i el 5-0 el fa Riera, que el citava també el Marcet com un dels jugadors que hi havia en aquell juvenil, però vaja, que sí, sí, que allò va 0-0 al descans i que després Messi en fot 4 de cop.
5: Però ha marcat França.
4: Ai, que potser no sortirem a la una, eh? Jo pensava que la una estava fora i...
8: Hosti, no fotem, eh?
4: Marca Barcola ha trobat l'espai molt fàcil a l'esquena a Barcola de Cuansa i defineix bé davant el porter Henderson fent un retall. Compte, perquè són 8 minuts de la segona part, 9. 2 gols de França, 2-4. Ai, ai, ai, la pròrroga.
5: Això ho havia vaticinat Albert Blaia.
8: És que es veia venir, veritat. Perquè Anglaterra no és que hagués fet una gran primera part, tampoc. És a dir, han fet un partit aprofitant que França estava totalment desconnectada, però m'ha semblat que no eren massa fiables. I Mbappé, doncs bé, gol assistència. Molt bona passada en aquest sentit. I un Barcola que, atacant l'esquena, veurem si no acaba sent company d'alguns dels jugadors d'Anglaterra, perquè es parla molt de l'Arsenal, amb aquesta potència que té, i ha definit bé. Normalment és un jugador que potser el punt més dèbil és aquest últim gest davant del porter, però Anglaterra, veurem si Tuchel fa algun canvi. Doncs França ha posat tota la carn a la graella. Kane o Bellingham no sé si tindran minuts.
10: Arriba el nou Moda 7, que és el subpotent, eficient i tecnològic, amb fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total, des de 32.990 euros amb acabats premium, però a preu del bàsic. Com ho sents? Omoda 7SQS, consulta condicions a omodajaeco.es i a la xarxa de concessionaris Omoda, Jaeco i Jaeco de Catalunya.
9: Confirmem l'assistència d'Mbappé en aquest gol, en el segon. Doncs compte que això canvia la lluita per la bota d'or, perquè recordo que les assistències és el criteri per desempatar en cas d'igualtat a gols. Pel que jo havia vist, ara mateix, per tant, 9 gols, 4 assistències Mbappé, 8 gols, 4 assistències Messi, per tant, per ser pitxitxin solitari, Messi hauria de fer un doblet. Si queden 9 gols, 4 assistències, jo ara mateix ho seré sincer. No sé quin és el segon criteri.
8: Potser, o no?
9: Eh?
8: No sé si per anar...
9: Sí. Mbappé es quedarà per xutar uns...
5: No, els gols de penal.
9: Ah, els penals, perdona.
8: Si gols de penal, no sé si...
9: Estic molt espès, perdona, Blaia.
4: Doncs anys, perquè potser anem a la pròrroga Molló i es pavila una mica per casa d'Espartan, que de més amb Basol davant Henderson, la dura Henderson, mare meva, però torna a perdre a Anglaterra la sortida.
9: Ui,
4: fora de joc, tots tranquils, però a punt de marcar Olise el 3-4. Jo també estic una mica espès, la veritat, i mica cansada avui, i la pròrroga no em va bé.
9: Tampoc, eh?
10: Firmaria molt una tanda de penals, Messi en paper, eh?
9: Imagina't.
8: Home, si l'has de perdre... Bueno, Messi aquí...
9: Sí, sí. Després de perdre la final, però,
8: dilluns.
9: Imagina't, eh?
8: Dilluns.
9: Imagina que Argentina perd la final i fas quedar Messi, eh? I
5: fas venir Mbappé.
9: Sí, sí, fas quedar Mbappé després de perdre la final del desigual lloc per disputar-se la bota d'or amb una tanda de...
8: I Trump amb una cadireta allà aguantant el trofeu a veure qui li dona.
5: No, a la Casa Blanca ho podríem fer. No va fer allò dels combats aquests, doncs que monti allà una porteria.
10: No, segona missió de la nit, saber el tercer criteri de desempat.
4: Però, home, estem creant aquí un producte que Trump, si ens escolta,
9: No li dieu Infantino, això, que us ho munta, vaja.
10: Trump escolta la repetició.
8: El descans de la final del Mundial.
9: Sí.
5: Trump escolta la repetició, que li va millor per fuso horari. Mira, per recuperar el fil del que estàvem parlant, que clar, amb tants gols de França no ens deixen. Voleu sentir Messi després d'aquell partit?
4: Sí.
5: Sent juvenil, va dir això després dels 4 gols que li va fer el Sevilla juvenil de Luis de la Fuente.
17: Sí, pues eso, la primera parte estaba muy bien parado, basculaba muy bien y bueno, los primeros 20 minutos de la segunda parte creo que lo cansamos mucho, el ritmo de balón nuestro fue muy alto y bueno, ahí fue cuando se cansaron, metimos el primero y vinieron todos los demás.
5: Bon discurs del Messi juvenil. Tinc en línia el que va ser el primer representant de Messi, és la llegenda de Newell's, Fabián Basualdo. Hola Fabián, bona nit, buenas noches, buenas tardes para ti aquí en Buenos Aires.
18: Hola, buenas tardes, buenas tardes, medio buenas noches y de Rosario.
5: Ah, muy bien, en Rosario, claro. ¿Cuándo empezó tu relación con Messi?
18: En el año 2000.
5: En el año 2000, antes de venir al Barça, claro.
18: Claro, sí. Sí. Yo me retiré en el año 2000 y empecé a trabajar de agente con la gente que me representaba y empecé haciéndolo en mi casa, que es News Old Boys. Y bueno, uno de los primeros jugadores que empecé a manejar era Lionel, ¿no?
5: ¿Cuál fue la primera vez que oíste hablar de él? ¿Te acuerdas?
18: Sí, claro, me acuerdo porque la categoría 87 la dirigía un amigo, Adrián Coria, y yo le había dicho que él estuvo de colaborador de Martino ahí en Barcelona. Y me había dicho que que tenía una muy buena categoría y que tenía un chiquito que marcaba mucha diferencia. Entonces, bueno, nada, fui a ver un entrenamiento y, bueno, cuando termina el entrenamiento me dice, ¿qué te pareció Messi? Y le digo, no marca diferencia. Y me dice, ¿cómo que no marca diferencia? No, es dueño de la cancha, hacía lo que quería. Se notaba que tenía unas condiciones notables, que era un destacado, un distinto, un tocado por la varita.
5: ¿Y tú te imaginabas que 26 años después estarías hablando de él en estos términos? A pocas horas de que pueda quizás ganar el su segundo mundial, el cuarto que sería para Argentina, y haciendo la carrera que ha hecho con 39 años.
18: Bueno, uno siempre imagina cosas. Tengo que ser totalmente sincero. En esa época se notaba que era un jugador distinto, pero uno no sabe hasta dónde puede llegar una persona. Con el correr de los años, sí me fui dando cuenta que era un jugador el mejor de la historia, porque en Argentina teníamos como imagen del mejor del mundo a Diego, a Maradona, que bueno, fuimos compañeros también.
5: Sí.
18: Y yo lo veía hacer cosas que bueno, que no le había visto hacer a ningún jugador. Claro, cuando Messi empezaron a pasar los años y se veía lo que hacía no solamente en el Barcelona, sino en la selección, me di cuenta que estaba equivocado, que el mejor de toda la historia era Lionel Messi. Y no acaba de sorprendernos, porque la realidad es que el Mundial pasado hizo un buen Mundial, pero este con 39 realmente es sorprendente. No deja de inventar cosas, de hacernos muy alegres en este país.
5: Mira, hace justo 10 años Messi jugó la final de la Copa América en el mismo escenario donde mañana jugará la final del Mundial, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Esto era 2016, Messi con 29 años, Argentina pierde la final de la Copa América contra Chile y Messi dijo esto.
19: Yo pensaba en el vestuario que ya está, se terminó para mí la selección, ya. Como dije recién, son 4 finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está.
5: Creo que ya está, decía Messi, que, insisto, no había llegado a los 30 años, pero cómo ha cambiado la historia en una década, ¿no? Para colación con la selección argentina, sobre todo.
18: Bueno, yo estuve en esa Copa América en Estados Unidos y yo recuerdo que bueno, siempre cuando se acercaban las fechas de las Copas América, empezaba el periodismo a llamar y por el tema de tantos años que no se ganaba una Copa América, nosotros habíamos sido los últimos que la habíamos conseguido. Y yo, los periodistas me decían, perdona que te molestemos, cada vez que viene una Copa América te llamamos. Y yo no sufría porque me llamaban el periodismo para hacerme una nota, sufría porque la generación esa de la selección merecía ganar cosas, porque tenía muy buenos jugadores. Y Messi, el más grande de todos, no se podía ir del fútbol sin lograr cosas con la celeste y blanca. Me puso muy contento cuando empezó a ganar Copas América, que ganó el Mundial con nuestra selección, porque realmente es un chico que como futbolista es lo que se ve, pero como persona es mucho más. Y a mí realmente me enorgullece porque nos deja muy, muy bien parado en el mundo.
5: ¿Le ves en el 2030 o ya será demasiado pensar que pueda llegar al próximo Mundial, que tendrá 43 años ya?
18: Me conformaría con la Copa América yo, la próxima Copa América, que está a 2 años. Es difícil porque uno que ha jugado al fútbol, es difícil competir con jóvenes. Yo veo que está muy bien con 39, pero 4 años más, a pesar de que no deja de sorprender, me da la sensación de que está más lejos de no jugarlo que de jugarlo.
5: ¿Qué te dice el cuerpo de cara a la final de mañana? ¿Cómo ves la final? Aprovechando que te tenemos aquí en directo, ¿cómo crees que va a ir el partido?
18: Bueno, a ver, yo soy muy respetuoso del fútbol español. A mí particularmente me gusta la idiosincrasia del buen juego. Yo creo que se enfrentan dos selecciones que están bastante parejas en la parte futbolística. Tal vez España ha demostrado un poco más que Argentina, pero Argentina tiene mucho coraje, tiene mucho amor propio. Hay una relación evidentemente entre los jugadores y el cuerpo técnico que es difícil. Yo no le he visto a ninguna selección algo parecido. Y me da la sensación de que donde se tienen la adversidad, toman coraje y de donde no sé dónde y bueno, sacan adelante lo que sea, pero yo creo que va a ser un partido muy disputado, muy bien jugado, y que bueno, que cada uno con sus armas intentará ganarlo.
5: Pues Fabián Basualdo, leyenda de Newell's y primer representante de Lionel Messi, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado estos minutitos. Un abrazo grande para Rosario y a ver cómo va la final de mañana.
18: Bueno, nada, esperemos que sea un buen espectáculo, que bueno, nosotros acá estamos acostumbrados que cuando hay finales no las hinchadas no se terminan bien. Esperemos que sea una fiesta. Que gane, por supuesto, uno quiere que gane Argentina, pero si llega a ser España, que sea una fiesta realmente, que sea un partido realmente bien jugado.
5: Seguro.
18: Me encantaría un final ganando Messi, tal vez el que puede ser su último Mundial, ¿no?
5: Sí, sí. Pues lo veremos. Fabián, un abrazo grande, cuídate.
18: Igualmente, muchas gracias, ¿eh? Hasta pronto.
5: Hasta pronto, que vaya muy bien. Estem a la pausa d'hidratació del partit pel tercer i quart lloc i la Clara s'està tirant dels cabells perquè ha marcat el tercer França.
4: El Molló veu el 5 a 4 de França.
5: Ha marcat Mbappé,
4: que va llançat també cap al Pichichi. Ara potser qui s'ho ha de fer mirar és Anglaterra, perquè sí que França ha fet un pas endavant, la combinació entre Dembélé, Olise i Mbappé és bona, però és que no para d'atacar França ara, és un atac i gol constant, i un cop més Anglaterra, que tenia 4 gols d'avantatge, ara només és un gol. I la reacció a les banquetes ho diu tot. Tuchel amb cara de pocs amics i de què està passant, i deixa'ns eufòric, perquè França ara mateix va camí de guanyar el partit abans de la pròrroga i tot, potser.
9: Sí, sí, la meva aposta és que li tornen a remuntar el partit a Tuchel i llavors veurem si la federació anglesa continua,
5: El que dèiem, que el partit pel tercer i quart lloc només hi pots perdre coses. No pots guanyar. Sí. Bueno, Mbappé guanyarà el Pichichi, segurament, però...
4: A més,
14: el màxim golejador històric, no?, també.
9: I...
14: estava un gol, no?
9: Clar, 22 en porta ara ja. Sí, sí, 22 i Messi 21, perquè l'altre dia no va marcar, l'altre dia van ser dues assistències, deixem-ho mirar i confirmar, però sí, sí, juraria que és així. Sí, sí.
7: Lluís, llegia que el màxim assistent d'una edició dels Mundials és de superant a Pelé, partit de rècord, no? Ja s'ho podran emportar, però és veritat que la segona part d'Anglaterra, molt anticompetitiva... França ha posat doncs, tots els jugadors del talent que té damunt el terreny de joc, s'han activat els davanters, el partit no és que hagi canviat massa, és a dir, no és que hi hagi hagut un gran canvi, sinó que França està més encertada, està atacant més, i Anglaterra ha tingut alguna opció en transició que no ha acabat d'encertar la passada, i jo estic esperant els canvis de Tuchel, perquè sí. No n'ha fet, i m'estranya, no? Veient com ha començat la segona part d'intentar anticipar-te, perquè ara mateix veurem si la pausa d'hidratació els afavoreix i poden canviar la dinàmica, perquè està sent un atac i gol i queden més de 20 minuts i jo veig més el 5 a 4, com deia ara de França, que no el 3 a 5.
5: I com li ha canviat la cara de Shams, també.
4: Sí, sí. Ara que, marxar amb un 0 a 4 no és el que li hagués agradat, segurament.
9: No, no.
4: La cosa canvia.
9: Llegir unes declaracions...

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
3: Messi, 8 gols, 4 assistències, que no sé si ho he dit bé. Si demà Messi fes 2 gols, igual és a 10-4, l'últim criteri de desempat previst...
4: M'interessa molt això.
3: ...és haver jugat menys minuts... que l'altre futbolista amb el qual estàs empatat perquè demostra una eficiència golejadora més alta.
5: Doncs les pròrrogues d'Argentina aquí compta.
3: Sí, perquè anaven 609 a 620, perquè és veritat que Messi es va perdre l'últim partit de la fase de grups.
5: Entre el tram final i marca.
3: Sí, però clar, que això també l'ajuda. Hi havia 11 minuts de diferència, ara hem de sumar, veurem quants minuts juga Mbappé. Ara potser demanarà deixa'ns que el tregui per poder jugar menys minuts.
4: I creus que sap el tercer criteri
3: no,
4: de desempat?
3: No, faig broma.
6: Mbappé està pensant en fotre dos xitxarros més, veient que aquí els anglesos han sortit del pap i que ja en van una mica rosetets de galtes.
4: És possiblement un dels partits més de frenopàtic.
7: És el partit ideal per enganxar els americans al futbol. És això, estan divertits, gols...
4: No, no, i a més, que potser es pensen que la primera part és no? Vull dir...
7: és una color... mica, com deia abans el Martí, l'All-Star, no? Vull dir,
5: sí, jo penso el mateix.
7: Triple per què, triple per allà, no defensa ni el Tato.
6: A més, els gols tots són a la mateixa porteria, els de l'altre gol, pobres.
4: Amb una porteria han vist 7 gols i a l'altra no han vist cap. Vull dir que també...
5: Crec que no mouran cap.
4: També tenen sos. Doncs agafa al·licients, a la final de demà, si marque o no marque Messi, que reprenent el fil, no sé si canviarà una mica la percepció de conjunt al vostre criteri, de Messi en funció del que passi o no passi en el partit de demà.
7: Ostres, per mi, és que escoltant el Mundial de Messi em sembla el millor que ha fet mai, i de fet l'altre dia el partit contra Anglaterra crec que és un dels millors partits de Messi. I mira que és allò de, no, ja ha jugat els 50 millors partits que potser fa 10 anys ho pensàvem quan en tenia 29 i retirava d'Argentina, però és que per context, escenari, per pes simbòlic del partit, l'última mitja hora de Messi amb aquell 0-1 quan semblava que Argentina no se'n sortia, va completar 10 regats en unes semifinals del Mundial, que això són xifres que em sembla que no ho havia fet ningú els últims 50 o 60 anys. Va arribar fins a la final, almenys fins avui, sent el màxim golejador, el jugador que ha produït més gols, que ha regatejat més, millor en ser, és a dir, Lamine i Messi van empatats a 22 regats, però Lamine amb un, que com he mirat abans, un 45, i Messi està fregant el 70, és a dir, segueixen aquesta excel·lència sostinguda, i per mi, passi el que passi, a Messi, si ha guanyat aquest Mundial, jo crec que serà la figura, no sé si algú hi podrà arribar, el que ha fet Messi, no? Sempre jo crec que totes les generacions es diuen això, però realment és molt, molt complicat.
6: No, però l'obra de Messi és tan gran que ja no és només un partit, hi ha tot el darrere, el que ha fet, el que ha aconseguit, com ha jugat, com de decisiu ha estat en tants i tants partits, més decisiu que alguns jugadors com ara Olise, que ha fet una rematada que...
4: És que ha estat a punt de fer el quart
6: no,
4: França.
6: Que no la faria Messi, és a dir, l'obra és tan gran i és tan majestuosa que un partit no et canvia res, com a molt el que fas estadísticament o des d'un punt de vista de la mística engrandir encara més la teva llegenda pel que pots posar en aquests podis de màxims aconseguidors de trofeus, etc. Però vull dir que no, ja no podem dir gaire res més de Messi, que només desitjar que, pel que ens agrada el futbol, doncs que allargui tot el que vulgui, perquè ni que sigui estonetes, aquestes estonetes valen moltíssim.
4: Serà un d'aquests partits, no sé com dir-ho, evidentment això el futur ho resituarà, però d'aquests partits icònics, perquè Lamine està cridat a segurament ser una llegenda també del futbol, i no sé si hi ha hagut partits, a més d'aquesta envergadura, en una final del Mundial en què sigui, a més tan clar que hi ha com aquest traspàs, no? de llegenda a llegenda, de dues generacions diferents, que a més tenen un origen compartit, que és el Barça i és la Masia, però serà un d'aquests partits que potser d'aquí uns anys direm, ostres, va ser, més enllà de com cap a on es decanti la final, va ser el Messi-Lamine.
7: Sí, és que jo crec que és un d'aquests partits que normalment les grans llegendes del futbol no han coincidit tant en aquest espai-temps.

0: vist, no? Aquest, doncs, Cruyff contra Maradona, no hem vist posteriorment un Pelé, no? Potser enganxat amb altres jugadors, i ara, evidentment, és un Messi ja molt veterà, però més amb tota la mística de la fotografia, que ja s'ha comentat moltíssim, i que, evidentment, ja afegeix un puntet d'emoció i d'èpica, però és un d'aquells partits que jo tinc moltes esperances, perquè crec que Lamine és un jugador que ell ho ha dit, no?, al llarg del Mundial, que espera jugar a més nivell, que ell sap que el seu Mundial està sent bo, però no està sent excepcional, i que és un jugador de grans partits, i jugarà contra Messi, que ell ha reconegut, doncs, que és el millor jugador de la història, no és el referent, perquè vindria a ser més Neymar, i les paraules de Messi ahir, doncs, també molt reconeixent aquest talent de Lamine. Jo crec que serà un xoc espectacular, i tant de bo, com quan el Martín, doncs, hi hagi aquesta mitjoreta de Messi, perquè no crec que estigui per 90 minuts d'aquest nivell tan alt, i Lamine també, en mitja hora sabem que pot fer moltíssimes coses, i jo crec que això a tots, també els aficionats del Barça, el miraran aquest partit amb moltes ganes, no?, de veure aquest xoc.
1: Amb aquesta lluita d'estrelles que diu l'Albert, jo avui em preguntava a l'Argentina, que evidentment volen guanyar aquest Mundial, però com portarien que Messi tingués més mundials que Maradona, amb aquella comparació eterna entre Maradona i Messi. No sé jo, els argentins, això que Messi tingui més mundials que Maradona,
2: algú hauria de recollir cable,
1: perquè Maradona, sí que ara segurament ja hi ha molt argentí que li disputa a Messi amb Maradona el fet de ser el seu gran ídol o el millor jugador de la història. Encara hi ha molt argentí que considera Maradona el millor jugador de la història per davant de Leo Messi.
0: Però crec que potser no sé si estan per un tema estadístic, com més per un tema, no, emocional o...
2: Del que t'ha fet sentir.
0: Clar, ningú podrà igualar el que potser Maradona, quan tenies 15 anys o 20, et va fer sentir, i això quedarà així, perquè per mi, evidentment, que jo no he viscut a Maradona, però és que mirant les trajectòries, és que la de Messi és insuperable en aquest sentit.
2: Sobre Lamine, que ara en parlava el Blaia també, n'ha parlat aquesta passada matinada Messi, i també sobre la fotografia. Deia això Messi en les últimes hores.
3: Bueno, Lamine es un grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor. Y nada, es uno de los referentes mundial, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez.
2: Doncs Messi, evidentment, parlant de Lamine, també quan li preguntaven per la foto, dient que és una bogeria, no?, que s'hagi donat, que fa 19 anys doncs, que ell es fes aquesta fotografia amb Lamine, banyant-lo, no?, i que ara arribin els dos a la final del Mundial. És interessant sentir, perquè, clar, aquesta foto ja havia sortit, no ha irromput ara, ja l'havíem vist fa temps, però en l'era que estem ara, molts es pensaven que era falsa. Fins i tot Mikel Merino en parlava les últimes hores, també.
4: Yeah, to be honest, it's unbelievable at the first time.
5: Per ser honest, és increïble. El primer cop que ho vaig veure vaig pensar que era intel·ligència artificial. És curiós com funciona la vida. De vegades té aquestes situacions especials que penses que han estat guionitzades per algú, però simplement és com funciona la vida i les seves coincidències. És increïble que dos dels millors jugadors que hagin jugat aquest joc, perquè amb sort Lamine al futur serà un d'ells, comparteixin una foto com aquesta. Esperem veure una final brillant amb aquests dos protagonistes.
4: Very bright final with those two protagonists.
2: Mikel Merino i l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
6: As someone who likes to...
7: Pensava que era capaç de distingir la intel·ligència artificial d'una imatge real, però no. Estava convençut que la imatge de Lionel Messi i Lamine Yamal era ella. No sé si heu vist aquesta imatge. Van triar Yamal entre diversos nens i el resultat és una foto de Messi banyant-lo en una banyera quan era petit. I ara aquests dos s'enfrontaran diumenge a Nova York. És increïble.
6: This Sunday in New York City and New Jersey, and it's pretty incredible.
2: Doncs evidentment aquesta foto que la volta al món, perquè realment fins i tot llegia quina era la probabilitat, no?, que el resultat d'aquesta foto fos dues llegendes del futbol, dos, perquè en aquell moment Messi encara tenia tota la carrera per fer, també, però no, evidentment és la imatge de la final que veurem repetida, en aquest cas els dos ja, un com a adult i l'altre amb 39 anys. Ha estat a punt de marcar Anglaterra,
8: sí,
2: però
8: Bellingham, que acaba d'entrar sobre la gespa fa uns instants, la Lonta Tuni, pensàvem que ens feia el 5è i ens donava opcions de la pròrroga, però hi torna a França amb Barcola, continua patant i molt l'equip francès. També ha entrat Anderson en el lloc de Eze, i va Mbappé, que ha fet una de les seves piscines. Compte, Dembélé, Olise i el gol.
1: No,
8: l'he vist a dins, mare meva. surt fora per ben poquet i ha cantat el gol, ja, perquè l'he vist a dins el xut d'Olisea amb la dreta, que em porta un parell o tres als últims minuts de molt clares, a punt d'empatar-ho França, queden menys de 10 més l'afegit.
1: Ara fa veure que té rampes.
0: Sí, sí. Fan parets a l'àrea com si no hi hagués defensa, ja, això és...
2: Molt bé Dembélé, aquí.
0: Sí. Però era bona jugada, no?, de Dembélé. Sí, sí, sí. I Olisea avui ha tingut per fer-ne 3, 3 o 4 gols.
2: Sí, sí. Sí, que no sé si el veuran de blanc a l'acabar...
0: El Bayern, en teoria, jo crec que es posarà dur, però...
2: No deien fotem. Des de França que Olisea havia anat dient que els companys de la selecció que volien anar al Madrid, des d'Alemanya diuen que no, que està content al Bayern i que fins i tot el volen renovar. Anaves a dir abans...
9: Sí, no, sobre aquest duel de Minya amb el Messi, que és un regal, perquè clar, és que... han de coincidir les edats, perquè ara mirava, per exemple, si en algun moment...
1: Ojo, que l'àrbitre batia su,
9: S'ha lesionat. Olisea no és l'únic,
1: Valenzuela s'ha lesionat.
2: El que li faltava en aquest partit. Mare de Déu.
9: Sí, els bessons,
2: Sí, sí.
9: Això és fotut,
2: Ai, ai, ai.
9: No, doncs això, que clar, per edat, el 2002, Messi, sí, per exemple, he pensat si Messi i Maradona haguessin pogut coincidir jugant en la mateixa selecció, en aquest cas, no un contra l'altre, no? Però vull dir que... I clar, no, perquè el 2002 Messi hagués tingut 15 anys i el 2006 Maradona n'hagués tingut 46, i ja no, per tant, era impossible, perquè llavors Messi ja en tenia 19. Per tant, clar, és que és molt complicat que dos jugadors d'aquest perfil puguin coincidir en un Mundial, ja sigui com a companys o com a rivals, i per tant jo crec que aquest duel de demà és un regal amb el Barça pel mig.
1: Haurem d'estar molt atents, sobretot, això sí, a veure a qui banya la Minya Mal en els propers anys.
9: Exacte.
2: Sí, sí, sí. Bé, serà l'escollit.
9: Sí, sí, sí. Sí,
2: sí, sí. Lamin, que per cert hem recuperat el Damià López, que el tenim per allà a Times Square, Dami.
10: Hola, bona nit.
2: Hola. Com està Lamin? Perquè, clar, com que no hi ha hagut entrenament, suposem que bé i apurant, evidentment jugarà, però arrossegava aquestes molèsties que feien saltar les alarmes els últims dies.
10: Sí, sabem que Lamin jugarà a la final, però que si fos un, diguem, un partit de menys transcendència, doncs no la jugaria. El 100% no està, de fet ahir ho explicava Luis de la Fuente. Lamin se'l va veure l'altre dia, que es dirigia cap als seus familiars quan va acabar el partit contra França, que anava literalment coix, i després quan va abandonar la zona mixta, doncs tampoc caminava massa bé. És una situació en la que està sobrecarregat, és una qüestió muscular, i ja sabem que quan tens un problema muscular, si és només una sobrecàrrega, doncs en principi no hi ha massa problema, però clar, si el partit s'allarga, si és un partit exigent, doncs lògicament hi ha risc. No és un esquins, no és un cop amb el que et poden infiltrar i pots assumir qualsevol risc, sinó que és una qüestió, insisteixo, muscular. Però clar, és una final de Champions, és la final d'un Mundial, és el partit de les vides d'aquests futbolistes, i Lamin Yamal el jugarà, però insisteixo, si fos un partit de menys transcendència, no el jugaria. Aquests dies li està costant, està patint, no està de massa bon humor, pel que ens expliquen. Li costa arrencar, cada vegada que comença a entrenar, doncs ha d'anar a un ritme inferior als seus companys, després ja més o menys s'entrena al mateix ritme que la resta, però quan es refreda li costa, està sent complicat aquests dies. Demà jugarà la final del Mundial amb tot. Jo crec que si hi ha una pròrroga no podrà acabar, perquè insisteix, és una sobrecàrrega i la musculatura té un límit, i aquesta és la qüestió. És final d'un Mundial i juga, si no, no jugaria.
2: És el teu 11, per tant...
10: Sí, sí, és a l'11 de la Fuente, i però és que, evidentment, això tot es basa en una conversa entre el seleccionador i Lamine Yamal, però no hi ha més. És que has d'estar molt malament per no jugar una final d'un Mundial, però Lamine sap que hi ha risc, i és que a més s'enfronta al rival que s'enfronta, que hi ha molt de cliché també en Argentina, però és un cliché que, evidentment, és una selecció que reparteix i que demà el sotmet una exigència física brutal, que no vol dir que si demà li passa alguna cosa és perquè té aquesta sobrecàrrega de manera concloent, però hi ha un risc. Per tant, també podries pensar, se'l pot deixar per la segona part, no?, com està fent en Pedri, per exemple, però demà Espanya necessita desencallar el partit, això està clar, no donar-li vida a Argentina, no?, i això passa per tenir desequilibri, per tenir-ho contra un, i el partit el desencalla a la mint. Per tant, demà, en l'11, jo crec que en l'11 de gairebé tothom és que De La Fuente repeteix, amb Cubarsí, Olmo, i la mint Yamal com a titulars fixes, la mint entrant per banda dreta, amb Tagliafico i totes les ajudes possibles per part del Biceleste.
2: Ara en seguim parlant, però espera un moment, perquè hi ha penal per Anglaterra.
1: Sí. Tranquils, que el fallen.
10: Carai, aquest partit.
2: Sí, sí, sí. No t'ho imagines, Dami.
8: penal sobre Spence, déu-n'hi-do el Mundial de Spence, el futbolista del Tottenham,
9: sí.
8: Penal de mal gusto, que el seu nom ja ha fet la no. conya molts cops, sí. No. Però aquí he tingut bon gust amb nosaltres, que és posar-nos una mica més a prop de la no pròrroga.
2: Mal gusto és la samarreta de Menyan,
9: molt
2: aquesta estrella, sí. Sí, és terrible.
8: I Jude Bellingham, sí, es prepara amb la pilota ja a les mans... La situem... Mira, no, Bukayo Saka. Han fet la típica d'amagar, de... No distreieu el llançador real. I Bukayo Saka, un futbolista que amb Anglaterra, en el passat, va fer algun penal que va ser després malauradament insultat a les xarxes socials, a l'Eurocopa del 2021. I ara té l'oportunitat de calmar una mica els aficionats que han vist que d'aquest 0-4 al 3-4 potser això s'escapava i el tercer lloc seria per França. Si Bukayo Saka marca 3-5...
2: Per Anglaterra.
8: Què he dit?
2: Sí, per França, sí.
8: Doncs una mica més a prop a Anglaterra del tercer lloc, tot i que França ja ens ha demostrat que en un moment pot empatar un partit, perquè ha tingut aquella embranzida dels tres gols de forma molt ràpida. 87, Saca amb la cama esquerra, pot fer el cinquè pels anglesos. Aquell gol d'aquella porteria, poden veure un gol.
9: Atenció.
8: Seria el primer cop a tota la nit. Si falla, pobra gent.
9: Ai.
8: A més, hi ha molts anglesos en aquell costat.
9: Ai.
8: I va Saka gol.
9: Ui.
8: Saka que marca.
9: S'ha acabat.
8: Espera. Jo no m'atreviria a dir-ho, però sí, Saka que enganya bé a Manyà, ajusta molt el xut. Fa el 3-5, a 3 minuts més l'ha afegit pel final. França 3, Anglaterra 5. Veurem si ara això ja és, fa baixada.
1: Ha arribat el mes de l'acceleració. Mat de Roma Coruma. Sí. Aquest mes aprofita les promocions especials en tots els vehicles d'estoc i estrena el teu Mazda aquest estiu amb unes condicions que van a tota velocitat. No t'adormis, són unitats limitades i les millors oportunitats poden desaparèixer abans del que t'imagines. Corre i descobreix-les a la teva concessió oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Més de l'acceleració només a Roma Coruma.
2: Doncs li han troncat l'operació remuntada a la França de Deschamps.
9: Sí, sí. I ara jo crec que sí que ja no ho aixequen, això.
11: Bueno, encara queden de minutets de temps afegit,
2: No, sí, no.
11: Entre una cosa i l'altra.
9: I França, i Anglaterra... Bé, jo crec que ha actuat Tuchel ara, posar una línia de 7.
11: Però ara sí que anava a minut per gol, no? Minut per gol, més la pausa d'hidratació, més l'àrbitre que anava a Tiesu, més tot això, una cosa i l'altra.
2: L'àrbitre està bé,
8: Sí, ha tornat. Sí. Però minut per gol, a la primera part no ho hem fet perquè ha afegit 4 minuts.
9: Clar.
8: I llavors hauria de ser 7. Si fos minut per gol amb la posa d'hidratació.
9: Clar, amb la posa d'hidratació.
8: Aquí s'ho ha passat pel forro.
9: Sí, no, aquí cadascú fa el que vol.
11: És veritat.
1: A mi ara...
8: No, sotirà com
1: té. Més la mandra que els deu fer haver de jugar una pròrroga, no?
9: Sí.
2: Sí, que segons com gairebé et deixes marcar un gol, que no haver de jugar 30 minuts més d'una final de consolació. 3-5, Déu-n'hi-do.
8: Sí,
2: a nosaltres ens ha amenitzat la nit encara aquest partit. Parlava el Dami de l'11 de Luis de la Fuente sense canvis al seu criteri. Vosaltres també creieu que no veurem grans novetats o algun canvi? Pedri suplent?
9: Home, jo em posaria Pedri, sempre. És que... És veritat que no està sent el Mundial de Pedri, però l'altre dia, per exemple, contra França, doncs, quan va entrar es va notar. Crec que és un jugador que va anar ara mateix, l'únic que li està donant a Espanya és aquest puntet més defensiu, més de replegar, d'estirar una mica, però crec que Olmo, Pedri, Fabián i Rodri, a mi em semblaria un mig del camp barra mitja punta de molt nivell, davant una Argentina que és una selecció diferent a França, que potser necessites un pèl més de pilota per dins, i a mi em costa, no? A vegades doncs, pensar que Pedri no serà titular, i em fa patir una mica la Min. Perquè arrossega aquesta lesió i tinc ganes de veure com gestiona el Barça aquest postmundial amb Lamine. Sabem que és un jugador que vol jugar tots els minuts, que vol ser-hi sempre, potser ha de tenir més vacances, no ho sé, però s'ha d'anar molt en compte, no? I per això el Barça està fitxant també davanters per intentar, doncs, almenys aquesta arrencada de temporada que Lamine, que anirà molt al límit, doncs, pugui descansar. És molt important pel Barça, evidentment, doncs, si vol optar els títols, que Lamine no arrossegui molèsties musculars tot l'any.
11: Ja va ser una sorpresa la suplència de Pedri, malgrat que tots veiem que no acabava de rutllar en els quarts de final, repetia les semifinals, i ara la final... És que al final, quan un entrenador, un seleccionador, amb aquest tornejos tan curts, trobes que una cosa et funciona, fer canvis, fa com una mica de vertigen. I De La Fuente, quan ha pres decisions futbolístiques, ha funcionat bastant més bé que quan ha pres decisions polítiques. Per tant, doncs, jo diria que, si em fas apostar, jo penso més que serà l'11, repetint l'11 de les semifinals, que no pas a fer un canvi. I del tema de Lamine, el punxaran, l'infiltraran, faran el que sigui perquè pugui aguantar, perquè al final amb dos retalls i amb un xut a porteria en tens prou perquè te la liguis. Estàs una mica en el cas de Leo Messi. No sé, a veure com anirà el partit i com anirà evolucionant. Els canvis també seran importants, però jo així d'entrada no veig molt... Veig un De La Fuente més conservador.
9: Sí, jo també vaig en aquesta línia i m'agrada aquesta opció que planteja en Blaia. Jo també havia pensat de prescindir de Baena, ja abans de les semifinals fins i tot, i que Pedri pugui jugar de mitja punta, però jo crec que ara mateix, en la línia també del que deia en Martí, es faria massa coses que li estan agradant, com Olmo de mitja punta, com Fabián al costat de Rodri, que això ho podia mantenir, perquè podia jugar Pedri de mitja punta i Olmo a l'esquerra, o fins i tot Pedri com jugava Iniesta, no?, de fals extrem esquerra, el que està fent Baena, però jo crec que...
0: Però al final del Mundial 2010, no? Va ser així, una mica sí. Amb aquest Iniesta per la banda. És veritat que Pedri... De fet, la primera gran exigió de Pedri al Barça és jugant a la banda, no?, contra la Juventus en aquell any 2020. És evident que Pedri, i el que deia el Martí, té tota la raó, que no toques aquestes coses que et funcionen, però clar, és que parlem d'un jugador d'un nivell tan alt, des del meu punt de vista, i que amb un parell així jo crec que et pot sumar, que em sembla, doncs, que fer un entrenament un 80 pot ser una... Però també pots imaginar un partit llarg, no?, i dir, ostres, potser una pròrroga, doncs tens a Pedri fresc, que potser no està per més, no ho sé.
1: És un luxe a la banqueta, i de fet els dos dies que ha entrat des de la banqueta, tant als quarts de final, que va tenir gairebé tota la segona part, com l'altre dia, que en va tenir menys, però es va notar i va entrar bé. Sí. Aquest també un jugador que se sent titular, tot titularíssim, i que de cop es veu a la banqueta en els dos partits més importants del Mundial, entrevent en les dues ocasions, tant als quarts com a la semifinal.
2: Totalment. Entrem al temps afegit a Miami, Clara.
8: En queden 5, se n'han afegit 7, han disputat 2. Ha entrat Koundé, per mal gusto, el futbolista del Barça, i ara també farà canvi a Anglaterra entre Xalobà per Gay. Això que s'acaba veient a Bellingham una mica, no sé, fotent-li la bronca a algun company.
0: O el quart àrbitre, potser. Perquè reclamava alguna cosa de falta.
1: Sí. Però no li fotia un calbot.
2: Estrany, Bellingham, lliçona amb algú.
9: Sí. Veia, per cert, que aquest penal que ha marcat Bukayo Saka és el primer que marca un jugador que no sigui Harry Kane per Anglaterra des de l'any 2002. O sigui, els últims 24 anys, tots els penals que havia convertit en gol a Anglaterra els havia llançat Harry Kane.
2: Com?
9: Que, per tant, demostra que...
1: Però vas... Mundial, o no?
9: Ah, hosti, espera. Jo...
8: Home, sí, espero que sí.
9: Ha de ser Mundial. Ah, sí. No? Sí, teniu raó, clar. Sí.
2: No, però igualment...
9: Sí. Sí, però clar, jo havia entès que eren tots, i no, clar, ja em pensava que era molt bèstia, però no, és en Mundials,
0: Sí.
9: Beckham havia sigut l'última al 2002, sí, per si algú s'ho pregunta.
0: Perdona,
9: Martí, és veritat.
1: Autocol·lecció amb Càter, on es toquen cotxes que no te l'acabes. Pots remenar fins a trobar el teu cotxe, tots revisats i garantits, i un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció, cotxes quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió. Compra un cotxe tranquil, compra autocol·lecció amb kautocol·lecció.com.
2: 4 minuts per la una. El banderazo, Dami, com el tenim? Perquè... Clar, fa estona que l'hem perdut de vista i no sé com deu estar la cosa per Times Square.
10: Doncs com si estigués per començar en aquests moments. No paren d'arribar argentins i argentins.
2: Encara?
10: És impossible identificar l'hora que això comença. Ara hi havia aquí uns càntics, en fi, molts argentins amb samarretes, bufandes, banderes. Això no s'acaba mai. Em deixes fer una última pregunta?
2: Oh, i tant. Algú amb... No hem complert la missió de la nit, que era trobar algun argentí amb entrada.
10: Veig aquí una monestoreta de River, no?
12: No, de Perú.
10: Ah, perdón, sí. Ay, de Perú, ostras. Perdón, porque es que te vi de espaldas. Pero es peruano o argentino?
12: Peruano.
10: ¿Y a quién animas mañana?
12: Vamos, por Argentina, esta vez.
10: ¿Y es entrada?
12: Tengo entrada, buscando.
10: No tienes todavía.
12: No.
10: Nadie tiene entrada. Gràcies. Doncs aquí sí que una mica fail, perquè he vist la barra diagonal i...
0: Ara com no has dit el raio.
10: L'hospital, enmig d'un bandó, doncs com us podeu imaginar... Aviam, perdona, ¿tenéis entrada?
13: Sí, tenemos entrada.
10: ¿Por qué no hemos encontrado alguien con entrada?
13: ¡Bravo! Sí, pues todos la conseguimos.
10: Bueno, cuéntame, ¿cómo la habéis conseguido? ¿Cómo ha sido?
13: Vía Gogo. Apenas terminó el partido en Atlanta... empezamos a ver y bajaron un poco a los dos días,
10: ¿sí?
13: Y después, que ahí tuvo un mejor precio, ahí compramos y después empezaron a subir.
10: ¿Cuántos costaron?
13: No, un montón. 8.000 cada una.
10: ¿Cuánto?
13: 8.000 cada una.
10: ¿8.000 cada una?
13: Sí.
10: ¡Guau! Wow.
13: Y es Messi. A Leo no lo dejamos, lo aguantamos siempre.
10: ¿Cuántos sois?
13: Somos cuatro.
10: Multiplicación. 8x4 desde que estudiamos matemáticas es fácil.
13: Fue lo más caro que pagué en mi vida. O sea, fue como comprar un auto.
10: ¿Qué venís aquí con tus hijos?
13: Vengo con mi hijo, con mi hermano y mi sobrino. Así que, nada, una vez en la vida. Venimos desde Kansas City siguiendo.
10: Así. Claro. O sea, sois cuatro, habéis pagado lo que habéis pagado y mañana que sea lo que Dios quiera, ¿no?
13: Sí, ojalá que de Argentina. Una lástima que sea contra España, porque la verdad que me encanta España. O sea, lo quiero mucho y me da lástima tener que ganarle, pero bueno, nada, es el fútbol.
10: Es impresionante no poder encontrar entradas más baratas, pero es que es lo que hay, ¿no?
13: Claro, es un robo. Y nos seguimos fijando y ahora valen 10.000, 20.000, o sea, depende, es una locura. No sé quién las paga, pues, o sea, nos sentimos unos privilegiados que pudimos conseguirlas.
10: Bueno, a disfrutarlo mucho.
13: Suerte a España también, gracias.
10: Gracias, por cierto, ¿de dónde sois vosotros?
13: De Buenos Aires.
10: De Buenos Aires, muy bien. Gracias.
13: De nada.
10: Gracias. Bé, ho hem trobat, la persona que hem trobat...
2: Al límit,
10: sí, però, clar, 32.000, eh?
9: Sí, sí.
10: 32.000 s'ha passat, 8.000 per 4. Sí.
2: Endavant.
10: És que crec que, ja, crec que no hace falta decir nada más.
0: I deia Dami que anaven des de Kansas seguint a l'Argentina, és a dir, ja porten temps aquí, per tant has de sumar no, tot el que despesa, que clar,
10: sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
10: Sí, però és molt argentí això, perquè ahir ens explicaven els companys, el Fran i el Fede Helic, els dos periodistes que vam entrevistar, que anaven ells junts, que la premsa argentina en gran part també han fet en bus i en vehicle, en cotxe, han fet el Mundial, o sigui que poc avió. És a dir, que de forma és bastant cultural fer el Mundial també per carretera. I sí, en el seu cas també porten seguint el Mundial des de les eliminatòries, o sigui que s'han gastat molts i molts calés.
2: Espera, Dami, perquè compte que hi ha novetats.
10: Final de consolació.
9: Jota, bé.
8: Havia marcat Dembélé el 4-5, aquí estàvem començant a olorar la pròrroga.
10: 4-6.
8: Però de cop ha aparegut Jude Bellingham.
9: Primer set.
8: Com ha corregut. Es nota que estava fresc, Bellingham, com ha corregut i amb quina s'enfreda, ha retallat dins l'àrea i ha fet el punt de set i de partit.
2: Mira, Gordon.
8: 4-6 a Anglaterra, acabarà tercera. Quina volia de partit. 10 gols, 4 a la primera part, 6 a la segona.
2: No, és que aquesta connexió del Damià ha marcat el 4-5 França, que jo dic, espera't, que ara vindrà la pròrroga, que la veig venir allà, que està entrant com un brau a 300 per hora, i ha marcat el 4-6 Anglaterra. Vull dir que 10 gols hem vist.
9: Sí. Mai se n'havien vist tants en un partit pel tercer i quart lloc. El rècord eren 9, 6-3 França-Alemanya, i 4-5 un França-Anglaterra. O sigui que... Perdona, no. O sigui, era el 4-5 fins que s'ha marcat el 4-6. És a dir, que només hi havia hagut el França-Alemanya amb 4 gols de Jules Fontaine, per tant, això ha de ser o el 30... Jo entenc que deu ser el 30, no?, que és el Mundial que fa 13 gols. Estic parlant de memòria.
2: L'any 50,
10: 58.
2: No?
10: Sí. 58.
9: Ah, perdó.
10: El 58.
9: Doncs aquest.
10: Suècia 58, sí.
9: Doncs aquest, ara us ho confirmo, però devia ser aquest.
2: Doncs s'acaba el partit.
8: Finals. L'home que no acabaria mai, no sabíem si diríem a la pròrroga o què, però finalment França 4, Anglaterra 6. Sí. Recordem que el descans guanyava Anglaterra 4-0-4 amb un partit lamentable de França. Guapa, ha estat a punt d'empatar a l'equip de Deschamps 3-4, després 3-5, 4-5 i finalment aquest 4-6 de Bellingham. França que queda quarta, Anglaterra tercera.
1: La millor classificació d'Anglaterra després del Mundial guanyat el 66 a casa.
9: Sí, senyor.
1: És la millor posició, aquesta tercera aconseguida en aquest Mundial.
2: Hem de votar el millor jugador del partit.
14: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
2: Va, qui vol fer els honors?
0: Mira, jo, si voleu, trenco el gel. Sí, jo em quedo un Bukayo Saka.
8: I anava a dir el mateix, sí.
9: Home, un hat-trick, sí. Bukayo Saka.
11: Jo, per la intensitat de els 90 minuts, que és el que ha estat els 90 minuts més això, diré Mbappé. Ja sé que és un clàssic, però és l'únic que ha aguantat França a la primera part, i a la segona, doncs, ha obert el camí de la quasi remuntada.
1: Jo em quedo un Saka que s'emporta la pilota i mira, també el nostre MVP particular i potser el de la FIFA també, no ho sabem.
2: Doncs, segurament. Doncs Bukayo Saka, el millor del partit.
15: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
16: És el Selecta Rain, ara està en moda funky sorra.
15: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
16: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
1: Quan has dit que han pagat aquests argentins, per tant, 8x4, 32.000, Dami, de les entrades.
10: Correcte.
1: Tu li poses 990 euros més i tens un Omoda 7SHS.
10: Mira,
1: increïble. Un subpotent, eficient i tecnològic, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric, fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Tot això per 32.990 euros amb acabats premium a preu del bàsic. Omoda 7SHS, consulta condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
9: I aquí tens assegurada la victòria.
10: Sí, sí.
9: Que demà vés a saber.
10: Totalment. Doncs ja tenim tercera i quarta classificada d'aquest Mundial. Tercera Anglaterra, quarta França i Mbappé, que segurament serà el pitxitxi, a no ser que Messi faci dos gols, hem quedat.
9: Sí, dos gols i jugui menys minuts.
10: O faci alguna assistència.
9: Sí, exacte, dos gols i una assistència. No, dos gols i una assistència, necessita
10: no
9: per ser pitxitxi.
10: El repte, no està gens malament. És veritat que si compleix aquest repte, segurament també serà campió del món. Vull dir que...
9: I pilotador.
10: Pilota,
9: ho tindrà tot, si aconsegueix fer això segurament ho tindrà tot, a no ser que sigui una final boja com el partit pel tercer i quart lloc, que no fa la sensació.
10: 10 gols, acabem de veure. En fi, demà segurament en veurem menys. Doncs Dami, tanquem línies des de Times Square. Demà et sentim el dia de la final.
17: Sí senyor, demà ens sentim el dia de la gran final. Que vagi molt bé. Bona Apa. Nit des de Times Square.
10: Bona nit.
17: Adéu.
10: I gràcies i bona nit també al Martí Molina, Albert Blaia, Jaume Molló, Xavi Puig. Demà posem el punt i final al Mundial.
9: Sí senyor, 2:15, el tu diràs especial per posar el llacet.
10: Bona nit a tothom.
9: Que vagi bona nit.
10: Bona nit. Ara tornem.
18: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
19: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
18: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic. Per triar i remenar.
19: Amb tot el contingut dels programes.
18: I també els podcasts originals de RAC1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen. I som tots.
19: Més fàcil.
18: Més directe.
19: Més intuïtiu.
18: Més RAC1. Tots som un milió. RAC 1. A RAC 1, l'hora de dinar és per informar-se.
20: Bon dia, són les dues.
18: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
21: Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper. Marta Ramon, bon dia.
18: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora. RAC 1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
22: Fàcil, intuïtiva i renovada.
18: Tu diràs, amb Oriol Jové.
10: La 1:10, recta final ja del Tu diràs, després d'haver viscut aquesta boja final de consolació del Mundial, amb aquest 4-6 entre Anglaterra i França, victòria anglesa, que els hi dona doncs, la medalla de bronze d'aquest Mundial. Temps per repassar el que han estat els primers partits de pretemporada d'alguns equips catalans, menys el Barça, de tots els que tindrem al futbol professional. Comencem per l'Espanyol, que ha començat la pretemporada amb bon peu al duel català que ha jugat al camp de l'Olot. Miquel Pasqual, bona nit.
23: Bona nit, Oriol. Victòria finalment plàcida dels blanquiblaus en el seu primer test de preparació a la Garrotxa contra l'Olot de segona federació. Tot i que el partit no s'ha sentenciat fins als minuts finals. Els de Manolo González han dominat molt les ocasions, han tingut més d'una desena de clares, però fins al minut 88 el marcador era només de 0-1, gràcies al gol de Rafa Bauza al 27 de joc. Però en els instants finals, primer Marcos Fernández, finalment Roberto, han vist porteria per establir el 0-3 final. Han debutat les tres incorporacions blanquiblaves, Moscardo i Hartman ho han fet a la segona meitat i l'únic titular ha estat Àlex Calatrava, que en acabar el partit ha atès als mitjans i ha reconegut que s'ha sentit còmode en la seva estrena com a jugador de l'Espanyol.
24: Bien, creo que he estado en un partido que ha sido, he estado cómodo, he encontrado pues esa zona que la que estoy, bueno, en la que estoy acostumbrado a jugar, que creo que Manolo me pide y bastante bien y muy contento.
23: Més enllà de fer gaudir el públic de la Garrotxa, que ha respost amb una assistència a l'estadi de 1.751 espectadors, el principal objectiu era agafar rodatge. Per això Manolo ha fet dos onzes diferents, un per cada part, ha fet jugar als tres porters, tot i això, un nou vingut com Calatrava ya te clara que desde la pretemporada el técnico vol suma victoria.
24: Ha transmitido el mismo mensaje que quiere que ya desde el principio empecemos a estar con esa confianza de ganar partidos. contentos de sumar y creo que bueno, ha sido un buen y un gran primer partido y a seguir.
23: A destacar també el bon paper de Timera, central del filial, un fet que contrasta amb que s'han quedat sense minuts tres defenses del primer equip, Pablo Ramón, Miguel Rubio i Salinas. Aquests dos últims no han estat ni convocats, tampoc Grajera, mentre que l'extrem Antonio Roca també s'ha quedat tot el partit a la banqueta, tots cinc candidats a sortir en aquest mateix mercat.
2: Gràcies, Miquel. El proper amistós de l'Espanyol és dimarts a quarts de vuit contra el Pau Francès, al municipal de Peralada, i estrena sense gols del Girona el primer amistós, en aquest cas contra l'Al-Qadsia. Janire Gallut, bona nit.
3: Bona nit, sí. El conjunt gironí ha empatat a 0 amb l'equip saudita en el primer amistós de l'estiu i a l'estrena també del nou tècnic, de Quique Álvarez. En una primera part que ha estat força planera, sense arribades clares en cap de les dues àrees, i ja a la segona l'equip català ha mostrat més potencial ofensiu, però no han aconseguit generar ocasions de més perill i acabar arribant amb claredat. Dos dels tres reforços del Girona, el migcampista Ivan Morante i el davanter ucraïnès Pichur, han estat titulars i a la represa, com és habitual, han arribat els canvis. La millor ocasió gironina l'ha tinguda Ivan Martín, però les arribades més clares han estat per l'equip visitant, inclosa una pilota al travesser d'Iker Almena, precisament ex del Girona. Per cert, un partit on ja no hi ha jugat Joel Roca, qui el club ha fet oficial avui mateix, que marxava traspassat a l'Olympiacos grec per uns 7 milions d'euros. Roca, format a les categories inferiors del Girona, va debutar la temporada 22-23 amb el primer equip a primera.
2: Doncs ja sense Joel Roca, estrena sense gols del Girona en el primer amistós de la pretemporada i derrota del Sabadell, en aquest cas per 2-0 contra el Castelló. Xavi Sabaté, bona nit.
4: Doncs sí, Oriol, un Sabadell que tot i la derrota ha donat una bona imatge davant d'un dels equips més forts de segona divisió. En la primera meitat, el conjunt arlequinat no ha estat capaç de tenir el control del joc i tot i que ha disposat d'alguna arribada a la porteria contrària, no ha pogut materialitzar-la en forma de gol. En canvi, el Castelló ha estat molt més efectiu. El primer gol ha arribat al minut 20, obra d'Álvaro García en una centrada lateral que José Ortega no ha pogut aturar. I en el tram final de la primera meitat, Miguelón ha posat el 2-0 al marcador en un xut col·locat al pal llarg en una bona jugada individual a dins de l'àrea. El Castelló ha demostrat que és un club consolidat a la segona divisió i després del descans ha continuat dominant el partit amb solvència. Això sí, com és normal en aquests amistosos de pretemporada, el ritme i la intensitat ha disminuït igual que les ocasions de gols. La més clara l'ha tingut el jugador del Castelló, Osman Càmara, en un 1 contra 1 davant José Ortega, que ha acabat al lateral de la xarxa. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha fet valoració positiva després del partit i assegura que aquests amistosos serviran a l'equip per adaptar-se a la categoria. De fet, el Sabadell i el Castelló es tornaran a veure les cares en un mes i escaig, el dia 23 d'agost, en la segona jornada de la Lliga Hypermotion.

0: futbol, passem a les bicicletes, en aquest cas al ciclisme, perquè avui hem tingut la 14a etapa del Tour que ens ha deixat generar una nova exhibició de Tadej Pogačar.
1: Sí, l'eslové ha tornat a oferir un recital, aquesta vegada a l'Emersein, per sumar la seva quarta victòria d'etapa enguany. A l'inici hi ha hagut una nombrosa escapada amb l'equatorià Carapaz al capdavant, tot i això, el segon grup de ciclistes mantenien una distància prudent i ja l'ascens del Col d'Uhag ha arribat al moment més exigent a quilòmetre i mig de coronar el port. El grup ha rodat a un ritme ben alt, liderats per Vingegaard i en Pogačar a roda del danès a 7,5 quilòmetres de meta. L'eslové ha donat l'estacada final amb un ritme impossible de seguir en pujada pels seus competidors, el mateix Vingegaard, Del Toro i Seixas. Això explicava la pujada final Tadej Pogačar respecte als seus rivals.
2: I knew that Isaac is not,
3: Sabia que Isaac no estava al 100%, així que estava esperant els últims 2 quilòmetres per veure si hi havia cap moviment, però Decathlon i Vingegaard han marcat un ritme molt dur a la pujada. De mica en mica el grup anava perdent corredors, així que m'he sentit bé i ho he intentat els 2 últims quilòmetres, que em conec molt bé. Hi havia molta gent que et donava una empenta extra per pujar, així que ho he intentat i sí, bones sensacions. He aprofitat l'oportunitat.
2: So I grab it and take the opportunity.
1: Ja meta el líder finalment a tret 38 segons a Del Toro i Seixas i 44 a Vingegaard. A la general Pogačar augmenta a 4,30 sobre el danès i a 5,4 a Evenepoel. Ja demà, etapa 15, 184 quilòmetres de Champagnol de Aplaté de Solazón de Brisson amb pràcticament 4.000 metres de desnivell positiu.
0: Gràcies, Janire.
1: A tu, bona nit.
0: I encara un parell de qüestions abans de tancar el T'ho diràs. La primera en bàsquet, perquè avui ha estat dia intens de mercat, concretament pel Fiat Girona i pel Joventut de Badalona, que han anunciat fitxatge, Xavi.
4: Correcte, Oriol. El club gironí ha fet oficial l'arribada de Stanley Whittaker. El jugador arriba prominent de la Liaga Petkim Sport Turk amb 13,1 punts, 3,5 assistències i 2,3 rebots de mitjana per partit. El base nord-americà de 31 anys ha firmat per una temporada i Fernando Sanemeterio, el director esportiu del club, assegura que pot encaixar molt bé amb l'estil de joc i la identitat de l'equip de Moncho Fernández. Whittaker es converteix així en el cinquè fitxatge d'aquesta temporada pel Fiat Girona. I qui també reforça la plantilla és el Joventut Badalona. Quan Chitham defensarà la samarreta verd i negre a partir de l'any vinent i és el quart fitxatge dels de Badalona. L'ala pivot de 30 anys també firma per una temporada i arriba provinent del Reggio Emilia de la Lliga Italiana, amb 11,2 punts de mitjana per partit. Una de les seves grans virtuts és el joc exterior, on firma un percentatge d'encert del 36,2%. A més, el nord-americà ja té experiència a la Lliga CB després d'haver defensat les samarretes del Fuenlabrada i del Coviran Granada, acumulant 3 temporades i 84 partits oficials.
0: Gràcies, Xavi. Bona nit.
4: Bona nit.
0: I acabem amb motor, perquè ja tenim definit també l'engraellat de sortida pel Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, que es disputarà demà a partir de les 3 de la tarda al circuit de Spa-Francorchamps. Hola, Álvaro, demà, bona nit.
5: Hola, Oriol, què tal? Bona nit.
0: El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet bons els pronòstics i ha aconseguit una nova pole, que ja és la 6a de la temporada.
5: Sí, Antonelli, el líder del Mundial, havia estat el més ràpid ahir divendres, ha tornat a marcar el millor temps. Aquest matí, a la darrera sessió d'entrenaments lliures, arribava a la qualificació com el rival a batre i, com dius, ha fet bons els pronòstics aconseguint la seva 6a pole position a la Fórmula 1 després d'avantatjar en poc més de 3 dècimes de segon, 307 mil·lèsimes exactament, a un Max Verstappen que ha estat segon, ajudat pel seu company d'equip Isaac Hadjar, que li ha donat l'aspiració a la seva última volta a la Q3. El líder del Mundial i el 4 cops campió del món compartiran demà una primera fila de l'engranatge de sortida que promet emocions fortes. Des de la segona línia hauria d'arrencar el vigent campió del món Lando Norris, que avui ha estat tercer, però recordem que el de McLaren arrossegava una sanció de 10 llocs per haver canviat components de la seva unitat de potència i demà començarà 13. La sanció de Norris ha beneficiat els pilots que han classificat per darrere seu, com Russell i Leclerc, que sortiran tercer i quart i compartiran la segona fila. El de Mercedes ha acabat però lluny del seu company i poleman Antonelli a mig segon. Des de la tercera fila arrencaran Hamilton 5è, tot i haver-se accidentat al final de la tercera sessió de lliures del matí, i Piastri 6è. Amb Blimblad 7è, Bortoleto 8è, Lawson 9è i Gasly 10è completant el top 10. Carlos Sainz ha passat a la Q2, ha estat 15è, però arrencarà 14è, beneficiat per una sanció d'Isaac Hadjar, que ha entrat a la Q3 però sortit des del fons de l'engrallat per haver canviat també elements de la seva unitat de potència. També arrosseguen sancions als dos pilots d'Aston Martin, Alonso i Stroll, però això no els canviarà gaire el Gran Premi de demà, ja que havien classificat l'últim i el penúltim amb l'asturià per davant del seu company d'equip. Demà, a partir de les 3 de la tarda, desena cita de la temporada, Gran Premi de Bèlgica, al circuit d'Spa-Francorchamps, sempre espectacular, amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, començant des de la pole position.
0: Doncs demà ho seguirem. Gràcies, Álvaro. Bona nit.
5: Gràcies. Bona nit. Que vagi bé.
0: I a la 1:20 de la matinada posem punt i final al Tu diràs, que un dia més ha estat possible gràcies a la redacció d'Esports de RAC1 i al Dani Manzanera i al Víctor Valero, que han estat al control tècnic. Demà tornem, demà final del Mundial Espanya-Argentina. Que vagi bé, bona nit.
6: Tu diràs.

0: Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
0: Sota algunes de les obres d'art més fascinants del MNAC s'amaguen secrets que han trigat segles a sortir a la llum. La ciència de l'art és una docusèrie que segueix els equips de restauració i conservació del Museu Nacional d'Art de Catalunya en una recerca gairebé detectivesca en la qual, gràcies al mètode científic i tecnològic a l'estudi del patrimoni, descobrirem aspectes totalment desconeguts d'obres rellevants de la seva col·lecció. Estem parlant d'aquesta sèrie documental La ciència de l'art, que està produïda pel museu i Cabala Films en producció associada de Caixa Fòrum. Són 6 episodis, 13 minuts, i en volem parlar amb la Roser Toll, directora de la sèrie. Roser, bon dia.
2: Bon dia.
0: 6 episodis, 13 minuts i tota una recerca del que passa una mica darrere, no?, de les bambalines del museu. És una mica aquesta l'essència d'aquest docusèrie.
2: Sí, és un intent d'entrar una mica a la part que no veiem del museu com a públic, perquè normalment estem acostumats a entrar, veure les obres, observar-les, però dintre d'aquest edifici tan majestuós hi ha tota una sèrie de laboratoris, de sales, per fer radiografies, per fer per observar obres amb microscopis, per utilitzar màquines d'infraroig que no veiem com a públic i que estan treballant per conèixer detalls i històries i secrets de les obres que normalment veiem a sales.
0: Uh-huh. De fet, suposo que la voluntat és explicar una mica tot això que passa en el MNAC, tota aquesta feina que moltes vegades és molt desconeguda. No sé si ha estat difícil poder-ho explicar. Heu hagut de seguir, de conviure una mica amb tot aquest equip de conservadors i restauradors del museu?
2: Sí, és una experiència molt bonica, en realitat, fer aquest seguiment, perquè ens ha permès conèixer tota aquesta cara B, diguéssim, del treball al museu, però sobretot perquè hem pogut descobrir una manera de fer molt particular d'aquest equip. Elles es fan preguntes d'aquestes obres i aquestes preguntes guien una recerca que al final no deixa de ser el procés científic com a tal, habitual. Fan un experiment, segons el resultat de l'experiment es fan una altra pregunta i així van evolucionant fins que arriben a una conclusió. I quan arriben a aquesta conclusió, normalment ha passat alguna cosa, saben alguna cosa que no sabien fins ara d'aquella obra o d'aquell autor. S'han de plantejar què fan amb aquesta nova informació. Canviarà la manera d'exposar l'obra al museu, canviarà la història que els explicarem al públic sobre aquesta persona. Tot això genera nous coneixements, no? I és molt, molt apassionant veure com arriben aquestes noves conclusions i les relacions que elles estableixen amb les obres, no? I amb els autors, tot i haver passat tant temps, coneixen detalls de la seva vida a vegades que nosaltres, només mirant l'obra, és impossible que coneguem.
0: I de fet, és la primera vegada que un equip de filmació ha estat seguint tots aquests processos, no?
2: Sí, la voluntat del museu era poder explicar què és el que fa l'equip de restauració en aquestes bambalines del museu. I el primer que vam fer va ser plantejar-nos com fer-ho d'una manera amena, per arribar al màxim de públic possible, potser persones que naturalment no s'interessarien per aquest tipus de qüestions i que poguessin veure-ho com històries, no? Com contes de cada obra. Uh-huh. Vam plantejar fer un format curt per fer-ho més accessible i sobretot el que volíem era explicar les històries darrere de cada obra. I els protagonistes en aquest cas són l'obra, el museu i el propi equip de restauració.
0: Uh-huh. De fet, expliqueu històries molt maques, com per exemple què hi ha darrere d'un quadre de l'Isidre Nonell, per exemple, no? Uh-huh. I la història d'una dona, al final, que s'acaba descobrint a través de la intel·ligència artificial, una mica.
2: En el cas de Nonell, ell solia treballar molt amb models gitanes, es va acabar fent conegut com el pintor de les gitanes, i hi havia una model, precisament, una en particular, que era Consuelo, que era, entenem, la seva preferida perquè la pintava molt. I Consuelo té una història bastant tràgica. És una història que, a més, va en paral·lel al quadre que analitzem en aquest capítol, que és un retrat d'ella, i és un retrat una mica particular. El primer que el fa particular és que el seu revers, que és la part de darrere de l'obra, que és una part que normalment com a públic no veiem a les sales, mm-hmm, és totalment blanca, I en el cas de Nonell, normalment els seus quadres sempre tenen molta informació darrere, perquè ell feia caricatures, signatures, ficava molta informació darrere del quadre, i aquest és totalment blanc. I això és la primera pregunta de partida. Per què aquest quadre és blanc per darrere? Què ha passat? Per què l'han reentelat? I a partir d'aquí comença un camí que ens porta a reviure una mica quina va ser la relació entre Consuelo i Nonell.
0: Una relació que ens encanta descobrir-la també a través d'aquests 13 minuts que són ben, passen volant i que a més també descobrirem a través d'altres capítols obres que hi ha darrere d'obres de Zurbarán, de molts grans artistes, no? Són 6 al final.
2: Sí, al final la majoria de les investigacions que hi ha darrere de cada obra, algunes ja han estat exposades, publicades en papers científics, el repte era traduir-les a això, al llenguatge documental. Són 6 capítols i tots tracten sobre obres que actualment estan en exposició en el MNAC, algunes encara no, però ho estaran en algun moment, i d'alguna manera el que fan és reversionar o resignificar aquestes obres. Ens parlen d'aspectes desconeguts d'aquestes obres que ara, si anem al museu, les podrem mirar amb uns altres ulls.
0: Totalment, és redescobrir el museu. Recomano molt que si algú tenia planificat anar a veure alguna exposició al MNAC, a veure l'obra del MNAC, sobretot l'obra permanent, que miri abans aquesta docusèrie. Són 6 episodis, 13 minuts, que la poden veure a través de CaixaForum Plus?
2: A CaixaForum Plus està disponible els 6 capítols. Després també MNAC ha creat un canal audiovisual que es diu Més MNAC, en el qual també s'estan publicant aquest contingut audiovisual, i de fet és una de les primeres apostes de Més MNAC també per posar-ho a disposició del públic. Les dues opcions són accessibles, gratuïtes, i per tant estan a disposició per qualsevol que tingui interès per aquests temes.
0: Doncs recomano molt que mireu aquesta docusèrie abans d'anar al MNAC i que segur us farà veure totes aquestes obres amb uns altres ulls. És molt més, va molt més enllà que una visita guiada gairebé. Veureu les entranyes de moltes d'aquestes obres. Roser, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i moltes gràcies per la feina i haver sigut els nostres ulls, com dèiem, a les bambalines del MNAC.
2: Doncs res, us convidem a compartir-ho amb nosaltres i a gaudir-ho tant com nosaltres.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies, Roser.
2: A vosaltres.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
0: Marc Balcells.
3: Molt bon dia.
0: Ai, que tanquem temporada.
3: Escolta, estava fent estadístiques.
0: I què?
3: 7a temporada, la dels cantants d'òpera. 44 programes i deixant de banda les òperes i el que farem avui, que és sorpresa, hem fet l'Andrea Scholl, el Brin Terfel, el Carlo Bergonzi, la Gisela Bardi, la Leonora Morato, la Felicity Lo, la Firenze Cronoto, el Jacob Jorlitzky, el Jaume Aracall, la Jessica Prat, espera, la Jessie Norman, el Joan Pons, el José Van Damme, el Josep Carrera, el Juan Diego Flores, espera, el Laurence Brawley, la Lisa Davidson, la Lucia Valentini Terrani, la Maria Callas, la Mariela Devia, la Mirella Freni, la Nadine Sierra, el Nicolai Gueda, el Nicolai Guiauro, la Nina Esteme, el Piero Cappuccilli, la Renata Tebaldi, la Victoria Els Àngels, la Virginia Zeani, la Valtrat Mayer i el Wolfgang Vingassen.
0: Olé,
3: bravo!
0: Bravo!
3: I però queda el d'avui.
0: Queda el d'avui, que no sabem qui és.
3: Bueno, avui he volgut fer el meu preferit.
0: Ah, mai.
3: El meu preferidíssim.
0: Ja ens ho pensàvem.
3: Avui tothom, silencio.
0: Silencio.
3: Que us explico la història d'un home.
0: Ja sé que és un home.
3: Que va construir una de les carreres més llargues i perfectes de la història de l'òpera, fent una cosa que hem hagut de repetir algunes vegades, perquè mira que els agents i els teatres volen que cantis més. I a vegades has de tenir el cor fred i dir, no, aquest paper encara no em toca. Un senyor que va dir que no a la fama fàcil, no als teatres que li oferien fortunes, no a la indústria discogràfica, i el resultat va ser que durant més de 40 anys... i una mica com el que va passar la setmana passada, que amb la Cosotto, quan molts dels seus contemporanis ja muts i a la gàbia, ell encara cantava i cantava així. Ho escoltarem sencer. Nous, dos, de pit, seguins.

0: Que difícil cantar l'àrea del Tonio de la Fil de Regiman, eh? 9-2 seguits. Mira, i tothom aquí aplaudint. Escolta.
1: Què?
0: Alguns l'hauran identificat, i per qui no l'hagi identificat, ja ho dic jo. Alfredo Kraus.
1: Home.
0: I s'ha acabat. Mira, no. Pell de gallina. I s'ha acabat.
1: El teu preferit, eh? Per sobre de tots.
0: Sí, a mi m'agrada moltíssim, Mecachis. A mi el que fa aquest senyor és una veu i una elegància i una meravella. Per cert, quan està cantant això, ja ha passat els 60 anys.
1: Sí, sí.
0: Ai, com te quedes?
1: Sí, sí, sí.
0: Freda, freda, freda, freda. Comença la història. Les Palmes de Gran Canària, 1927, en una família de pare austríac, per això es diu Kraus, i mare canària, Muyayo. Llavors, comença la història no en un conservatori, sinó en una escola d'enginyeria. El pare ho té molt clar, era d'aquells pares d'abans, que sí, això sí. Més o menys tots ho hem sentit.
1: Fill.
0: Primer, tu, una carrera seriosa, i després ja et dediques a pintar mones o el que et doni la gana, no? I l'Alfredo Kraus obeeix, i a l'any 50 es treu el títol de pèrit industrial, no? Llavors, bueno, no és temps perdut, perquè ell, tota aquesta mentalitat d'enginyer, l'aplicarà al cant, i per tant, això és el que farà aquesta carrera tan superlongeva, no? Llavors, en temes de cant, la formació el porta a Barcelona, on estudia amb Gali Markov, una mezzosoprano russa, i a Milà, amb qui serà la seva mestra definitiva, la soprano catalana, tot passa molt per Catalunya, Mercedes Llopart. Llavors, la tècnica llegendària de Kraus, aquella que encara s'estudia avui en dia i que tinc col·legues meus, amics, bons amics cantants, que han estudiat amb ell, té aquest accent català, no? I al 56 tot es precipita perquè ell guanya un premi al concurs internacional de Ginebra, debutarà al Cairo amb el duc de Màntua del Rigoletto, que ja l'escoltarem d'aquí una estona, i aquell mateix any, a Madrid, la reobertura del Teatro de la Zarzuela amb Doña Francisquita. I tu ja m'estàs mirant,
1: home,
0: tu ja m'estàs mirant, perquè si aquí es diu Zarzuela,
1: s'escolta
0: Zarzuela, amb la Maria Bayo.

0: Marta. L'altre dia estava pensant que si algun dia algú es vol declarar, vull que em canti això. És que ho tenia, estava preparant el guió...
1: Aquesta
0: i aquest fragment. Jo faré de Maria Bayo i ja està, i no hi ha cap problema. Anem al moment històric, si us plau, de la carrera del Kraus i possiblement el disc que jo m'enduria a una illa deserta. Fixa't tu, que no m'he mullat mai, amb això en els 7 anys que portem. Passen 2 anys i al març del 58 arriba la nit que el va fer llegenda. Prepara't. Teatro São Carlos de Lisboa, cantant La Traviata amb la Violeta de Maria Callas. Ell té 30 anys i era pràcticament un desconegut al costat de la dona més famosa de l'òpera de la història. Aquella nit es va gravar, ara ho escoltarem, i és un dels documents més preciosos de la història del disc, i repeteixo, el que m'enduria a una illa deserta, perquè, clar, imagina't, Callas amb la veu de la Callas i Kraus amb la veu del Kraus coincidint a dalt d'un escenari. Que tothom es prepari.

0: meravella pura.
1: Sí, sí.
0: Meravella pura. Aquest disc, de veritat, és or pur, del principi al final. Sí que és veritat que des d'on es va gravar queda molt a prop al repetidor, no?
1: Clar,
0: i per tant se'l va
1: aquell...
0: sentint dient sí. les paraules que... Però bueno, escolta, no passa res. Et pots imaginar que quan tu cantes amb 30 anys a costat de la Calas, amb l'èxit que va tenir, les ofertes ja, això ja és una riuada. I comença la història que de debò ens interessa avui, eh? Clar, als teatres, què és el que passa? Com que ha cantat l'Alfredo, li diuen no, canta la Tosca, canta el Verdi del final, que és més pesant, canta Puccini, escolta, ho tens tot, et donarem diners, els contractes, tot el que vulguis. I ell, que no, que no, que no. Perquè va fer la seva carrera en base a una vintena de papers, que bàsicament eren el Bel Canto de Donizetti de Bellini, el Romanticisme de Massenet i Gounod, i poca cosa més. Ja et dic, eh? 213 Werthers a la seva carrera, 211 Ducs de Màntua, 172 Alfretos de la Traviata, 172 Lucias, etc etc.
1: Clar, i això feia que ho brodés, no?
0: Totalment. Llavors ara l'escoltarem cantant una mica de Donizetti, però no la Lucia, sinó que l'escoltarem cantant la Linda di Chamonix, el paper del Carlo.
2: Las

Bueno, i a més, ho està cantant sense la música de fons, perquè la música s'atura. Bueno, jo tinc la pell de gallina perquè em sembla espectacular. Bueno, no vull dir... Estic a tope, tia. Bueno, en fi, una cosa.

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
1: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
2: Sona bé.
1: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
2: Sona el nou Micra.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Oh, mare meva. Ara ve el moment trist de la història.
5: Què ha passat?
4: Perquè, clar, tu pots ser superdisciplinat, tu pots ser la persona, tal, però la vida fa el seu paper, sí. I això sí que és veritat, perquè, a més, se la coneixia moltíssim, i, a més, com era un cantant que tenia molt seguiment i molts amics, doncs l'any 97 va morir la seva dona, la Rosa, i aquí és on el gegant s'atura, eh? 8 mesos sense trepitjar un escenari. Quan va tornar va deixar una frase que realment encongeja el cor, no? Deia que no tenia ganes de cantar, però, clar, ho havia de fer perquè era la prova de que havia sobreviscut a la tragèdia. Va cantar el seu últim Werther complet, no en recital aquesta ària que acabem d'escoltar, al 98, amb 70 anys, 7-0, i el seu últim concert al març del 99. Ell moria el 10 de setembre del 99 a Madrid, i, bueno, no va arribar a conèixer mai l'auditori que porta el seu nom a les Palmes de Gran Canària. Però aquí li estem fent aquest homenatxàs, com es demana.
5: No podíem tancar d'altra manera.
4: Home, escolta, ja em diràs, què et sembla?
5: Que m'ha semblat fantàstic.
4: Pues, bajen de l'autobús, última parada.
5: Última, no, però Marc, tu et quedaràs aquí l'estiu parlant
4: sí,
5: de criminologia, no?
4: Sí, jo treballo, no? Parlarem de... Sí, home, sí, jo treballo, que ningú pateixi, que jo estaré aquí tot l'estiu.
5: Sí, sí.
4: És un tema diferent, home, aquest estiu. Parlem d'un tema molt xulo, per sí. Això, que és conflicte armat i patrimoni cultural. Exacte. Perquè déu-n'hi-do quin anyet.
5: En sí, fi. Sí, per això, que ens posarem més seriosos, però ens agradarà molt sí. Que ens acompanyi.
4: Però sempre explicar tot... Home, intentem fer-ho més d'acord amb el tema seriós, però són històries superxules. Molt. Les hem curat molt, sí, la Noemí
5: sí,
4: i jo.
5: I al final hem trobat personatges èpics, grans herois.
4: I acabem sempre amb Bri d'Esperança, sí. Perquè a la primera pedra som de Bri d'Esperança.
5: Sí, senyor, sí, en senyor. Fi, doncs escolta, bon estiu, però ens anirem veient.
4: T'he de dir que acomiadem la temporada amb un gran adéu, que és el que es diuen la Gilda i el duc de Màntua, el Rigoletto, perquè, en el fons, la lliçó de Kraus és aquesta, eh? En un món que sempre es demana més, la grandesa és demostrar exactament el contrari, el que no has de fer. Per tant, vosaltres us imagineu que els que cantaran ara som la Noemi i jo, i us diem adiós, adiós, i molt bon estiu.
5: Sí, senyor. Arrivederci.
4: Adéu, adéu.

0: I descobrim quins records ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
1: Bon dia i bon estiu, Noe. Un 19 de juliol de 1997 i a Irlanda del Nord, l'exèrcit republicà irlandès, IRA, decreta l'alto al foc incondicional per impulsar el procés de pau que cristal·litzaria el divendres sant de l'any següent. Un altre 19 de juliol de 1954 i als Estats Units, Elvis Presley aconseguia un dels seus primers èxits extraordinaris amb la publicació del single That's Alright, Mama. That's

Com vulguis, mama, però jo segueixo penjat d'aquesta noia. Cantava Elvis. I un altre juliol, aquesta vegada de només fa 3 anys, arribava a la pantalla una de les pel·lis que més m'han impressionat. Oppenheimer. Cillian Murphy, a qui ja coneixíem de la sèrie Peaky Blinders, es posa en cos i ànima en el paper del prestigiós físic nord-americà Julius Robert Oppenheimer, el líder de l'anomenat Projecte Manhattan, que als anys 40 aconseguiria la bomba atòmica. El científic estava satisfet per la consecució de l'arma i, a la vegada, turmentat pels seus efectes.

0: Amb aquesta sintonia del Greg Yanni presentàvem un mes de juliol de 1994 el programa Sal Mediterrània a Catalunya Ràdio. Sentim la resposta de Telm Saragossa, pescador i alcalde aleshores de Tossa de Mar, a la pregunta que li feia de si l'ofici de pescador era vocacional o s'anava fent a poc a poc.
1: Té una llibertat la mar, té una forma de viure tan santament, tan diferent del que és la terra, que fixeu-vos bé que n'hi ha que no ha tingut l'encert o l'oportunitat de ser pescadors i fan sacrifici tota la setmana per anar a passar un fi de setmana a la mar. És la verdadera llibertat que tothom somia i molts pocs aconsegueixen.
0: Sal Mediterrània va ser premiat per Òmnium Cultural. El mar i tota la cultura, la vida i la mort que s'hi han relacionat m'han captivat sempre. I fins aquí. El proper diumenge seguirem participant de l'edició d'estiu del programa. Que passeu unes bones diades.

0: Quan arriba l'estiu, la majoria de gent tenim programades les vacances. Volem carregar piles, arribem ja que no ens queda energia, però no som conscients que potser estem arribant a un estat ja de burnout. Avui volem parlar justament d'això amb la Laura Solana, que ella és psicòloga especialitzada en estrès i burnout. Molt bon dia, Laura.
1: Hola, bon dia, Noe.
0: Estem parlant d'aquest burnout, que tots sabem què és, però que identifiquem amb que ja estàs mig mort, o t'ha agafat un atac d'histèria al mig del carrer, o t'has posat a plorar a la feina i dius, estic fatal, necessito ajuda. Però no tenim per què adonar-nos-en que estem cremats. I potser ho estem.
1: Clar, és que el que habitualment ens passa és que caiem una mica en aquesta noció i aquesta trampa de pensar que, justament el que deies, no?, que burnout és ja tocar fons i és explotar i és bloquejar-te i és tenir una crisi d'ansietat i és bloquejar-te. Que moltes vegades, diguéssim que la gota final del got és aquesta, eh?
0: Que la sintomatologia més evident és aquesta.
1: Clar, però és que el got s'ha anat planant a poc a poc, no? I la realitat és que hi ha moltíssima gent funcionant amb un burnout i no ho sap. I quan dic funcionant, doncs és això, no? Van treballant, cuidant dels fills, arribant a tot, tiren, no? I van fent bona cara al mal temps, no? Llavors, d'alguna forma, quan estem ara, no?, juliol, agost, venen les vacances, no?, és com que depositen totes les esperances de recuperació en aquestes dues setmanes de vacances o tres setmanes de vacances, no? Mm-hmm. I la veritat és que quan agafes les vacances amb la bateria tan baixeta, fas les teves vacances, tens un espai de recuperació física, diguéssim, però a la que tornes a reincorporar-te a la feina, si parties d'aquesta base, al cap de pocs dies tens la sensació que tornes a estar igual.
0: Exacte, no t'ha servit absolutament de res aquells 10 dies. Nosaltres volem que ens serveixi, però també volem saber detectar aquest burnout que és una mica més silenciós. Això de la bateria, com va?
1: Mira, tots tenim una bateria, ¿vale? Jo li dic la bateria emocional, ¿vale? Quan aquesta bateria està carregada i està a tope, és quan estàs donant lo millor de tu, és quan estàs creatiu, resolutiu, quan t'anticipes i soluciones i gestiones i estàs a tope, estàs on fire, que diguem.
0: Sí?
1: Llavors, en aquest sentit, què passa? Que a mesura que l'estrès va formant part del teu escenari diari, aquesta bateria va baixant d'una forma sigilosa, normalitzem tots els símptomes perquè tothom està igual, no? I arriba un punt que portem una mica de massa de temps funcionant amb un 15% de bateria. Llavors, què passa? Si fem la metàfora de la bateria del mòbil, per exemple, no? Pues tu estàs amb un 15% de mòbil, de bateria al mòbil, i sí, pots seguir enviant missatges, pots seguir fent trucades, pots seguir fent servir el mòbil, però tens l'ai-ai-ai intern de que, ostres, he de...
0: En qualsevol moment se'n para.
1: Clar, en qualsevol moment s'acaba, he d'endollar la bateria. No estàs tranquil amb un 15%. En canvi, hi ha molta gent que està funcionant en el seu dia a dia amb un 15%,
0: no,
1: simbòlicament parlant, sí, evidentment, de bateria emocional, no? Llavors, què passa? Que per fora estan perfectament funcionals, no? Compleixen, treballen, cuiden, resolen, però per dintre qualsevol imprevist, qualsevol interferència té el megapoder de desestabilitzar-los, no? De desestabilitzar-nos, no? O sigui, una reunió més, no? I, no? O un client difícil, o el nen se't posa malalt i has de canviar plans de seguida, o tens una mala nit. Llavors, normalment el que fem, bonament i des de la millor de les intencions, és estem funcionant a tope, amb la bateria superbaixa, i per arreglar-ho ens encabim encara una activitat més, no?, que pot tenir forma de gym o de pilates o de...
0: I que potser encara ens està perjudicant encara més.
1: Exacte, que és fantàstic, eh? Ojo, eh?
0: Sí, que a vegades pot ser la salvació una mica, però moltes vegades...
1: Però clar, quan la fiquem en calçador perquè toca, perquè és el que m'han dit que funciona, hi ha alguna cosa a la fórmula que no ens
0: que
1: està
0: no
1: acabant de funcionar. No.
0: I per tant, aquests senyals són fàcils de detectar? Quins senyals són?
1: Clar,
0: o sigui, anem a lo pràctic.
1: Clar, anem a lo pràctic.
0: A veure.
1: O sigui, són senyals petits que acabem normalitzant. Per exemple, no? Doncs dorms, però et lleves igual de cansat. O arriba el cap de setmana i l'únic desig que tens és que ningú et demani res. Sí. No? L'altre dia parlava amb un pacient en una sessió i em deia, és que l'únic que vull és silenci, silenci, sí, que em deixin en pau, sí, no? Sí. Per exemple, no? Et molesta més el soroll, tens menys paciència, estàs molt més irritable, i després realment no t'agrada com has reaccionat, no? És que una frase molt recurrent que sento és que jo no sóc així. Jo no sóc així normalment. És com que deixes com de reconèixer, no? Llavors, més senyals sutils, pues, les coses que abans et feien gaudir, pues, quedo amb amics. I sí, quedo, eh? I vaig al sopar i faig el hi-hi-ha-ha. Però per dintre no estic gaudint. Mm-hmm. Estic com desconnectat, com si veiés una pel·li, quasi-quasi, no?
0: Clar.
1: Llavors, d'alguna forma, tot et comença a fer una mica de mandra i tens una estona lliure i tens aquella inquietud a dintre que tampoc saps ben bé com aprofitar-la. No és allò de, oh, quin gust descans. No, és com hi ha una inquietud a dintre, no? Llavors, són tot de microsenyals que quan tu estàs bé i amb la bateria plena, més o menys et vas guiant pel cos, però quan estàs amb aquesta bateria tan baixeta...
0: Ja les senyals del cos ni les notes, no?
1: No
0: hi ha referència.
1: Estàs més pel que tinc que fer, tinc que. Eda, no?
0: Sí,
1: tinc els focs que tinc que apagar, no? Estàs en aquest mode supervivència perpètua.
0: I, per tant, el més important és saber com està aquesta bateria, no? No tant saber si estàs cansat o no, sinó com està aquesta bateria.
1: Clar, a veure, si, mira, t'explico un cas encara per il·lustrar-ho encara una mica més, eh? Mira, per exemple, l'altre dia parlava amb una dona que té uns 42, ¿vale? És directiva, té dos criatures, ¿vale? I venia a consulta perquè pues, tenia com insomni, una sensació de no arribar mai, no? I em deia, és que em poso a... Diu, és que et dono exemples, eh? Diu, que no sé si són importants o no, eh? Però jo te'ls explico. I em deia, pues, em poso a mirar una sèrie al sofà per la nit i l'endemà no sé ni de què anava el capítol. O sigui, estava present mirant la tele, però no estava processant. El meu cervell no hi era, no?, d'alguna forma. O el meu fill vessa un got d'aigua i tinc una reacció absolutament desproporcionada que em matxaca viva a culpa, no? Em sento fatal per haver reaccionat així, no? O diu, o és dissabte, i de repente se m'obre una finestra de 2 hores... i com que no sé molt bé què fer, doncs igual acabo treballant per aprofitar bé el temps i així ja m'hauràs bendit per dilluns, no? Llavors ella sola se n'adonava.
0: Clar, que a més t'estàs tirant pedres al teu propi terrat, no? Arriba un moment en què ja la falta de control de la teva vida és tal que...
1: Total.
0: Que tu mateix t'estàs sentenciant una mica.
1: Exacte,
0: Hi ha manera de saber aquesta bateria emocional com la tenim?
1: Doncs sí, a veure, jo penso que aquí... una de les coses importants, en primer lloc, és deixar de preguntar-nos si podem aguantar, puc aguantar, o sigui, no? Ah, perquè moltes vegades la creença interna és que com que veig que no puc i m'ho pregunto, em faig la premissa de, ostres, és que no puc aguantar, de seguida te'n vas a soc molt dèbil,
0: sí.
1: Mira els altres que poden i jo no.
0: Matxaca, sí,
1: és un,
0: sí.
1: És un automatxaque que, evidentment...
0: I no sensació de fracàs, també.
1: De fracàs, exacte, que no contribueix a que la bateria pugi, al contrari, la baixa encara més, no? Llavors penso que la pregunta no ha de ser si pots aguantar, sinó que ha de ser més un amb quanta bateria realment estic vivint, ¿vale? Mm. Per què? Perquè quan fa massa temps que funciones amb la reserva, no? I te n'adones que és un tema pur d'energia, ¿vale? Ja no és tant un tema de capacitat o de motivació o de debilitat, és un tema d'energia, no? Mm. I llavors el que passa normalment és que la forma amb com ens relacionem amb el context, amb aquest dispara, dispara, dispara, fes, no ens dona espais francs de recuperació d'aquesta energia. Estem tan abocats a fer el que toca sempre i a preguntar-nos zero el que necessitem, que no tenim espais francs de recuperació. Només gastem, però no ingressem, per entendre'ns.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No? Llavors, en aquest sentit, sí que és important, doncs, això, començar-nos a donar aquests espais i aquests permisos per parar. I això sembla algo com molt bàsic, però quan estàs amb...
0: Dificilíssim.
1: Quan estàs amb aquest pilot automàtic...
0: Jo crec que
1: automàtic...
0: molta gent que ens està escoltant està pensant, és que jo no em dono aquest permís, és que no ho sé fer.
1: Totalment.
0: No
1: totalment.
0: Sé estar sense fer res.
1: Totalment. Llavors això és algo amb el que ens hem de parar i qüestionar i començar amb coses molt petitones. Doncs igual em dono permís per estar-me una horeta llegint un llibre, encara que m'hagi de llegir la primera línia 4 vegades. És com, bueno, hem de començar a parar, a ralentitzar una miqueta aquest sistema nerviós que està hiperestimulat i hiperaccelerat, no? Uh-huh. I això, per poder-ho fer, requereix molta consciència interna, no? Uh-huh. Per això... aquest tema de saber com està la teva bateria és il·lustratiu.
0: De fet, si algú entra a laurasolanapsicologia.com, que sí, és la teva pàgina web,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: En allà trobarà un test.
1: Exacte.
0: Per fer, allà jo... per comprovar la bateria del nostre cos.
1: Tal qual.
0: De la nostra ment, també.
1: Total, o sigui, és la vertent física, mental i emocional, no? Mm. Llavors, en aquest sentit, sí, a la web hi ha un test, que és un test gratuït, que te'l passes i en 2 minutets saps com està el teu nivell de bateria emocional i et dona un punt de partida per arremangar-te, simbòlicament parlant, i dir, va, pues, què faig per atendre'm i aupar aquesta energia que...
0: Doncs crec que ara estem en un molt bon moment, sí, ja que molta gent tindrà com a mínim aquests 10 dies per poder parar, pensar i reflexionar sobre com estem.
1: Total.
0: I potser no recuperarem tota la bateria, però com a mínim serem conscients,
1: exacte,
0: de que la tenim gairebé a zero. I ja aquest és el primer pas essencial per arribar a estar millor.
1: Tal qual.
0: Saber
1: tal qual.
0: Com estem.
1: Tal qual.
0: Doncs avui n'hem volgut parlar amb la Laura Solana, que ella és psicòloga especialitzada justament en estrès i burnout. Laura, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Noemi.

0: Avui us proposem un recorregut per l'arquitectura catalana. Parlem de l'exposició Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana que es pot veure a Barcelona, al Museu del Disseny, fins al 6 de setembre. El punt de partida és la constatació d'un fil ininterromput que uneix la fundació de l'Escola de l'Arquitectura l'any 1875 amb les pràctiques i sensibilitats actuals. Per tant, un recorregut cronològic, però també un fil que travessa generacions, estils i moments convulsos, i una línia que passa del Seny a la Rauxa i de la Rauxa al Seny. En són comissaris Joan Roig, Victòria Garriga i Carme Ribas. Carme Ribas, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ara ho estàvem dient una mica, no? És aquest voler mostrar un recorregut per l'arquitectura catalana a través dels anys, dels temps, des de la fundació de l'Escola d'Arquitectura, per tant, el 1875, i això reuneix més de 500 peces i tot plegat en 900 metres quadrats. Déu-n'hi-do, no? Posar tota aquesta informació en una sala.
1: Sí, bueno, això ve motivat per la capitalitat de l'arquitectura i per el Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes, no? Que es va fer una convocatòria de possibles activitats i exposicions i vam presentar aquesta proposta perquè ens semblava que era un moment on hi hauria una tensió, no, ciutadana i també forània sobre l'arquitectura, i que no hi podia faltar una exposició que d'alguna manera mostrés el que tenim aquí o el que hem fet des d'aquí, no? Per tant, d'aquí ve aquesta exposició. És veritat que és extensa, que hi ha molta documentació, però
0: molt material.
1: Molt material, però aquesta era també una intenció ja de partida, no? Que dèiem, en aquesta ocasió hem de treure el millor que tenim en els nostres arxius i a diferents localitzacions normalment no fàcils de veure, perquè estem molt acostumats a veure molta d'aquesta documentació reproduïda, a vegades molt petita, i en aquí estem intentant, sempre que s'ha pogut, ensenyar documents originals en la seva mida original, el qual això, els coneixedors, els no coneixedors no tant, però els coneixedors d'aquest material, pels coneixedors és una gran sorpresa, perquè documents que has vist tantes vegades, de repent veure l'original en la seva mida real, impressiona.
0: Com impressiona, i no sé si és una de les joies de la corona d'aquesta exposició, aquest mapa sencer que hi ha, que ocupa molta superfície i que està situat al mig de l'exposició, i que és a la zona que podríem dir de ciutat nova, exacte.
1: El Pla Macià.
0: El Pla Macià.
1: Sí, que és el Pla Macià que va dibuixar el gat Pac,
0: clar,
1: Josep Lluís.
0: Aquest
1: Torres
0: és el valor, Clavé, no? El dibuix
1: amb Le Corbusier, clar, és un diorama que, bueno, això es va redactar durant la República, que es va exposar en el seu moment en el soterrani de Plaça Catalunya i que molt poques vegades ha tornat a sortir a l'original, no? Sí, ens feia molta il·lusió tornar-lo a ensenyar i estar posat, no?, amb la forma corba pel qual havia estat pensat. Sí.
0: És una mostra que dieu que defuig una mica d'aquesta mirada cronològica, estrictament. Es pretén apostar per una estructura temàtica que convidi a observar, a dialogar i a comparar, i per tant també a buscar trets comuns, potser, de tota aquesta arquitectura.
1: Sí, fixa't, mira, per no anar-la a veure amb prejudicis, per entendre'ns, vam defugir molt l'explicació cronològica, que és la que estem molt acostumats a fer, no? Els anys tal, la República, la guerra, després de la guerra, després, no? El franquisme, la democràcia, l'obertura a l'exterior, i sempre ho expliques en relació als fets que hi havia en aquell moment. Ens semblava que per mirar-nos amb el cap més net era millor defugir d'aquesta narració cronològica, i també defugir dels estils, no? Perquè estem també molt acostumats a parlar el modernisme, el racionalisme, el postmodernisme, no? I tu mires ja amb unes ulleres que et venen molt predeterminades. Llavors, bueno, hem de buscar una narració, diguéssim, que ens permeti mirar-nos-ho amb més llibertat i intentar establir relacions entre arquitectures que perteneixen a moviments d'aquests diferents, però que tenen coses en comú, perquè és veritat que hi ha continuïtats i que tots els arquitectes s'han anat mirant i han begut d'aquestes obres anteriors, no? Doncs el que se'ns va acudir és fer una narració que ordenés per tamanys, per dimensió, no? O de lo més proper a lo més llunyà. Llavors comença per l'habitació, que és... quasi comença amb el llit, no sé si...
0: Que a més hi ha dos llits
1: allà. Hi ha allà, dos llits allà posats.
0: Un de modernista, l'altre aquesta estructura
1: i
0: bàsica.
1: Així com molt racionalista i higienista, diguéssim, no? I comença amb la cosa més íntima, que és el llit. Sí, la primera fotografia és el llit on dormia el Gaudí,
0: sí,
1: no? I acaba amb el territori, va passant del llit, sí, la casa de veïns...
0: Exacte, sí. és l'habitació, la casa de veïns, els edificis...
1: Els edificis que no són residencials, per entendre'ns...
0: Exacte, el carrer...
1: El carrer...
0: La ciutat antiga i la ciutat nova...
1: La nova i el territori.
0: I el territori, al final.
1: Sí.
0: Un recorregut que mostra una manera també de viure a Catalunya.
1: Sí.
0: Una estructura també social...
1: Sí, home, també, sobretot sí, clarament amb tot l'apartat de la casa i les cases de veïns es veu molt una manera de què és el que va fer, o sigui, això que no és el que expliquem directament, no? Però com va actuar la burgesia en la construcció dels eixamples de les noves ciutats, per exemple, què vol dir les cases d'estiueig, o sigui, tots aquests temes van sortint que en el fons expliquen maneres de viure, evidentment. I amb els edificis més públics també, no? Perquè trobem des dels cellers, no? Hi ha alguns exemples, edificis religiosos, edificis més institucionals, per tant, sí que expliquen d'alguna manera la vida d'aquest país, no?
0: I tot plegat, no només parlant d'arquitectura, sinó també del món del disseny, com dèiem abans.
1: Sí.
0: Que també es veuen peces icòniques del disseny català, que moltes vegades surt de la mateixa arquitectura, dels propis arquitectes.
1: Sí, perquè, bueno, clar, les disciplines sempre han sigut molt transversals i han treballat d'una manera molt transversal. Per tant, la relació entre arquitectura i disseny és evident que és molt propera. Hi ha molts arquitectes que han dissenyat peces pels seus propis edificis, que després s'han comercialitzat a vegades no, i també hi ha dissenyadors que han treballat íntimament lligats a projectes d'arquitectura. També hi ha peces d'art, no sé si...
0: Sí, tant.
1: Perquè també ens va semblar que estava bé aquesta presència perquè hi havia hagut relacions molt properes.
0: I que a vegades il·lustren el que era una habitació, sí, el que era una casa...
1: T'expliquen també, no?, quins eren els temes que interessaven en cada un dels moments, no? Per tant, hi ha hagut aquesta intenció, que no ha sigut fàcil, perquè portar obres d'art no és fàcil, hi ha com una mena d'esquitxat, no?, d'aquestes altres peces. I en el món del disseny sí, que hi ha importants peces de mobiliari, per exemple, no?, que es posen de costat, per una mica per contraposar-les, i que la gent en tregui les seves conclusions. Una mica el que em deies abans, que la nostra idea era dir, bueno, sí que hi ha uns arcs de continuïtat, sí que s'ha treballat molt sobre el que s'havia fet abans, i una mica la idea és veniu, veieu i jutgeu. Nosaltres ens sembla que sí, que hi ha molts temes que es repeteixen, i al agrupar les peces, les agrupem per afinitats, per contraposicions, i d'aquí ve una mica el títol de Seny i Rauxa, que a part de ser un títol que entra fàcil, diguéssim, i que tots entenem que estem parlant de Catalunya, parla molt d'això, de contraposicions o mirades des de dos punts de vista, però que normalment van molt lligades, no? I que no hi ha seny sense rauxa, i no hi ha rauxa sense seny, per entendre'ns, que són moltes dues cares de la mateixa cosa, i que qualsevol d'aquestes obres te la pots mirar i dir què té de seny i què té de rauxa, o com van agafats de la mà, no? Sempre expliquem, no? Per exemple, hi ha distribucions de plantes que diries, ui, quina cosa més arrauxada, no? Amb línies tortes i si ho analitzes bé o penses bé, dius, però darrere hi ha molt de seny, perquè en el fons està buscant les bones vistes per a tothom, la bona il·luminació, no?, per a tothom. Per tant, sempre hi ha les dues cares, no?
0: El Pla Cerdà i llavors, l'altra banda.
1: El Pla Cerdà i el Rovira i Trias, que són una mica abans d'aquest període, els posem com una mica com antecedent, torna a ser el mateix, no? Sempre pregunto a la gent quan va, quin creus que és l'assenyat, no? I hi ha opinions per tot.
0: Clar, clar. És,
1: no? Perquè dius, clar, el Pla Cerdà, com a traçat, geometria, sembla...
0: molt racional.
1: Molt racional i molt assenyat, però és una de les coses més arrauxades,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Aquest és un sistema que pot créixer il·limitadament, ocupar tot el pla, que no distingeix amb categories, no? No hi ha uns barris millors que els altres.
0: No hi ha jerarquies.
1: D'aquesta cosa de no hi ha jerarquia, és molt homogeni, no? Per tant, en el fons, és una pauta sobre la qual s'hi poden fer moltes experimentacions diferents. Ja s'ha vist, no?, que dels dibuixos inicials on hem acabat, doncs, no és el mateix, però ha servit per això i ha servit per tantes coses, no?, per posar-hi sobre els 22 arroba, per instal·lar-hi indústria... O sigui, que té un punt molt de rauxat en aquest sentit, no?, de trencador, no?, de innovador.
0: Sí. Tota aquesta exposició, a més, la veurà, es veurà en el congrés que es celebrarà i que em sembla que el Museu del Disseny també és una seu i que, per tant, la veuran arquitectes de tot el món.
1: Sí, sí.
0: Està pensada també una mica per donar aquesta imatge del que ha fet Catalunya al llarg dels temps.
1: Evidentment. Hi haurà tres dies que per aquí es mourà molta gent que ve de fora del país i que, bueno, que és una oportunitat per veure... què hi ha de bo en l'arquitectura catalana d'aquests darrers anys, no?
0: Doncs serà per ells i per tots els ciutadans que vulguin acostar-se, perquè és molt entenedora i, a més, jo diria que poden anar-hi diverses vegades, perquè hi ha tant de material que a vegades se t'escapa un i amb una segona mirada l'acabes redescobrint, no?
1: Sí, també hi ha moltes maquetes que són bastant, algunes són bastant espectaculars, o sigui, que jo crec que hi ha material... a molts nivells de lectura diferents.
0: Exacte,
1: no?
0: I que a més acaba reconeixent pràcticament tots els espais perquè són molt nostres, no?
1: Sí.
0: Doncs el que dèiem, us volem proposar aquesta exposició, l'exposició Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana que es pot veure a Barcelona al Museu del Disseny fins al 6 de setembre. N'hem volgut parlar amb la Carme Ribas, que ella és una de les comissàries de l'exposició. Per tant, Carme, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.

0: Ja estem arribant a la recta final del curs, però avui volem parlar d'un tema que afecta, desgraciadament, a molts centres escolars i a moltes persones, famílies, etc. En parlem amb la Laura Escamilla, que ella és la nostra advocada capçalera. Laura, bon dia.
1: Bon dia, Noemi.
0: Estem parlant de l'assetjament escolar, i això fa molt mal tractar a nivell legal i a nivell de tramitació jurídica. Com s'ha d'enfocar un tema d'assetjament escolar?
1: Sí, doncs bé, mira, és un dels casos ara més recurrents que tenim, suposo per aquesta disparitat que tenim a l'entorn. Precisament els mestres es queixen, els docents, d'aquesta manca de recursos, perquè tenen doncs molta diversitat a nivell de l'alumne. I una de les qüestions és que els pares, doncs és veritat que estan més presents en l'educació dels fills i es donen moltes situacions en l'àmbit escolar. L'assetjament, que en parlàvem, assetjament sexual en l'àmbit laboral, hi ha molts tipus d'assetjament. Dintre de l'escola també tenim l'assetjament propi escolar, però també podem arribar a tenir l'assetjament sexual entre un company cap a l'altre o una companya cap a l'altre. Aleshores, és de mal fer perquè es poden obrir molts procediments quan hi ha una situació com aquesta. Des de l'àmbit penal, si el nivell o la conducta d'assetjament transcendeix de lo que és una conducta civil o administrativa, és a dir, que hi ha una lesió i es pot catalogar com un delicte penal, per tant, s'obriria el procediment penal. Tenim també un procediment administratiu, perquè si intervé l'escola es tracta d'una administració pública o concertada, però també s'obre el canal administratiu. També la jurisdicció civil, si aquesta conducta d'aquests menors ha causat uns danys que s'han de reparar per part dels pares a la presumpta víctima, i tot això s'ha de conjugar en un mateix procediment. Quin és? El primer pas és comunicar-ho a l'escola la situació que està passant. Jo la meva reivindicació, si t'hagués de donar una, és que per part de l'escola crec que en moltes ocasions hi ha manca d'informació dels canals que els pares han d'utilitzar quan hi ha un cas com aquest. Normalment sempre recomanen parlar-ho amb la tutora, amb el tutor de referència. I aquest tutor o tutora de referència el que vol és que aquesta situació no transcendeixi i ho volen intentar arreglar. Quan veus que aquesta situació es manté durant el temps, ràpidament s'ha de donar trasllat a direcció. I aquest trasllat a direcció s'ha de fer pels canals que toquen. I molts pares aquests canals no saben quins són perquè aquesta informació no està a l'abast dels progenitors, dels pares, de la comunitat de pares. Jo abogaria perquè, igual que a principis de curs ens donen la informació de les colònies, ens donen la informació de casals, ens donen la informació de quotes, també donessin informacions de què s'ha de fer,
0: com procedir
1: quan hi ha un procés com aquest, quan hi ha una conducta que no ens agrada, que potser no és assetjament, però hi ha una conducta que s'ha de materialitzar l'actuació de l'escola. Aleshores, el que demanen perquè l'escola actuï és aquesta denúncia, que aquesta denúncia no cal anar al jutjat. Quan es parla de denúncia en aquest sentit és
0: dins del mateix centre,
1: sí, que els pares posin en coneixement de l'escola, doncs via correu electrònic, via una comunicació formal al centre segellada d'escolta, està passant això, hem fet aquests passos amb la tutora, documentar-ho molt bé, en dia tal, a l'hora tal, vam anar, vam parlar d'aquesta situació, ens van recomanar això per part de la tutora i veiem que la situació es manté invariable, doncs ho posem en coneixement del centre, de la direcció. Si la cosa direcció no emprèn cap tipus d'acció, sí que aleshores hem de demanar quins són els canals formals que té aquest centre perquè pugi a instàncies superiors, ja sigui doncs inspecció d'educació o inclús doncs, bueno, doncs en aquest cas el jutjat o reclamacions extrajudicials.
0: Per tant, primer sempre es parla amb el centre i a partir d'aquí
1: sí,
0: mirar que el centre tingui la reacció que esperem perquè la situació simplement millori la de l'infant, que és el més desprotegit al final, no?
1: Sí, en funció de si es tracta d'un assetjament escolar pròpiament o d'un assetjament sexual dintre de l'àmbit escolar, clar, el canal és diferent.
0: Yeah.
1: Perquè si és un assetjament sexual dintre de l'àmbit escolar, aquí intervenen altres organismes, com pot ser, per exemple, l'institució de Barnahus. En aquest cas, s'ha de valorar, aleshores, quina és l'afectació a la víctima, si és que hi ha una afectació a la víctima, i quina ha sigut la conducta greu que ha causat aquest nen menor o aquesta nena menor agressor. Aleshores, i separar-los perquè es pugui avaluar el cas concret. Per tant, sí que dintre de l'entorn, i parlem d'assetjament, és molt genèric, cal especificar quin tipus d'assetjament estem.
0: Al que estem referint-nos. Doncs, com sempre, Laura, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.

0: Ai, doncs sí, Isabel Vinaixa, que ens agrada molt tancar temporada.
1: No,
0: és que amb tu, jo crec que és l'últim minut de programa de temporada.
1: De la temporada regular, exacte.
0: Del nostre, de la primera pedra, sí. Tu tanques la primera pedra amb la teva cançó avui.
1: Però això és molt...
0: Home, no, però a l'estiu estarem aquí, de 7 a 9.
1: No et refereixes a la secció que fem normalment durant tota la temporada, que avui us dic adéu.
0: Sí.
1: I que entraran noves veus i noves coses el dia 20, que és la setmana que ve.
0: I com ho faràs? Com ens diràs adéu?
1: A veure. Amb música.
0: Home, ja m'ho penso.
1: T'he sorprès?
0: No gens.
1: Si t'hagués dit... T'imagines?
0: No.
1: Amb dos músiques, amb dos cançons. Una novetat, com sempre, i una que més coneguda, que crec que quedarà bé per dir adéu fins setembre.
0: Si tu vols, sí.
1: Jo sí que vull. Tu vols?
0: Si tu vols, jo vull.
1: Tu vols?
0: Aleshores no es volem.
1: Va, tu vols?
0: Jo vull.
1: Jo també vull. I els oients, també, no?
0: Jo espero que sí.
1: Si no, doncs mira. I que serà igual,
0: oi?
1: No, manes tu.
0: Mano jo.
1: Aquí la jefa ets tu.
0: A veure,
1: doncs vinga,
0: música.
1: Fem play amb la novetat. Endavant, sisplau.

0: Què?
1: Que fa molt per tu, Isabel.
0: Gràcies.
1: Ah, sí, sí. A més, fa com estiu, eh?
0: Ha començat amb unes zones de platja, sí, unes gavines... I això
1: és estiu, es respira estiu.
0: Ara, respira aquesta oloreta, sí, a sorra, sí, a mar, aquelles tardes tontes, eh? Que dius...
1: Ai, sí, que bona.
0: Ai, ja venen, ja arriben, ja arriben. Doncs aquest noi es diu George Moir, el tema es diu Patio. Patio. Sí, és un artista Patio, independent britànic, que combina indie pop, soul... Té un toc així, bueno, que es deixa escoltar. Ell escriu i grava i s'ho fa tot ell. És un noi, doncs, que jo, como Juan Palomo, yo me lo quiso, yo me lo como. I ja està, busqueu-lo perquè val molt la pena escoltar-lo, eh? Mm-hmm. La meva estimada plataforma, que no diré marques.
1: Home, clar, no ho direm, ja ho hem dit 50 vegades.
0: Doncs ja està.
1: Isabel, la que ja coneixem segurament, a veure,
0: sí,
1: quina ens has triat?
0: Mira, vull acabar amb ells perquè és un grup que estarà molt lligat a nosaltres, és un grup que ha tingut un boom molt bèstia, té molts discos, el disc del qual he tret aquesta cançó és del 2024, es diu Tot està per fer. Ells són La Fúmiga, i vull acabar amb un tema que a mi personalment m'agraden tots, però aquest he trobat que el títol i la lletra la clava. Es diu Finals i sona així de bé. Podria...

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 19 de juliol del 2026. Va que fa ja mitja hora que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins a l'entorn de 9:45 de la nit al canal, altra punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps amb l'Abel Caral, d'un diumenge on la calor, hem de dir, torna a ser un eix central. En molts casos s'intensifica una mica més encara que no pas ahir, sobretot en zones interiors. Una nit, de nou, amb temperatures que en alguns punts no han baixat dels 27 graus a la plana de Lleida. Avui podem arribar a 38-39, en general ens mourem entre 33-36 en terra endins, però a la costa, al litoral, entre 29 i 33, per tant, torna a ser un dia, no estem oficialment en una de calor, però déu-n'hi-do. De seguida l'Abel Caral ens ho explica. Va, que obrim l'últim Via Lliure d'aquesta temporada 2025-2026, els últims a tancar la persiana, els últims de Filipines. A partir de demà ens agafen el relleu la gent de l'estiu a RAC1, que durant 6 setmanes us aniran acompanyant fins que tots plegats tornem després de les vacances al setembre. I aquest últim Via Lliure coincideix, evidentment, amb el que avui serà la notícia del dia, tot el dia, a tot arreu, es vulgui o no es vulgui. La final del Mundial de Futbol dels Estats Units, el dia que la selecció espanyola i la de l'Argentina es troben en una final mundialista inèdita, amb molta càrrega emocional, també esportiva, futbolística, política, històrica i gairebé, diria, bíblica, amb dues figures clau que els ha recaigut gairebé el pes de la història al damunt per culpa d'una foto, Lamine Yamal i Leo Messi. El partit a les 9, les conseqüències, tota la setmana que ve i potser més enllà. En parlarem, evidentment, de tot plegat. En un dia que també acomiadarem fins al setembre el basar de les sorpreses del Beurlegui, de seguida els primers auxilis de la Llucia al Carlos, l'embalat de mossèn Nin, i avui festa final en forma de karaoke d'estiu, perquè obrirem el xiringuito, la guingueta del Via Lliure, a última hora, perquè col·laboradors de tota condició, ho dic així, vinguin a cantar cançons d'estiu. Va, tot plegat, si ens ho permeteu, i no tanqueu la ràdio abans, fins a les 2 del migdia. Va, que passen 2 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
0: A 7 i 3 minuts, temps d'actualitat de tota la informació al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Júlia Manero, Aurora Rodríguez, Violeta Martos, Quim Salvador, Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
0: Com dèiem, últimes hores abans de la final del Mundial de Futbol, que juguen aquesta nit a Espanya i l'Argentina. Potser heu caigut... En fi, sou astronautes i de cop no sabíeu què passava, doncs ja us ho hem explicat. Aquesta nit es juga a les 9. S'ha jugat, però, aquesta matinada la final de consolació que se l'ha endut a Anglaterra, Quim, passant per damunt de França, però amb un resultat, bueno, increïble.
3: Sí, ahir dèiem que era el partit que no vol jugar ningú, i és veritat, però també ha estat, a nivell d'espectacle, el
0: entretingut.
3: Millor partit del Mundial, sí. Un resultat més propi de tenis, sí. 6-4. Ah. Els anglesos s'han avançat de seguida amb gol de Declan Rice al minut 3, abans del descans ja guanyaven 4-0, amb gols també de Conce i 2 de Saka, que encara ha arrodonit el seu hat-trick amb un altre gol de penal a la segona part. França ha reaccionat de la mà de Kylian Mbappé, que ha donat una assistència i ha fet 2 gols, i amb 10 se situa com a votador provisional, amb 2 més que Messi, que li queda la final d'aquesta nit per intentar disputar-li la votador a Mbappé. També han marcat per França Barcola i Dembélé, i Bellingham, ja al temps afegit, ha arrodonit amb el 6è gol anglès, un golaç del jugador del Madrid. Aquest marcador boig d'un partit també boig, i això sí, amb escassa participació blaugrana. Koundé ha entrat al camp al minut 90 i Gordon s'ha quedat inèdit tot el partit a la banqueta anglesa.
0: Home, sí, a la mitja part ens expliquen que el partit que va 4-0 acaba 4-6. Vaja, és veritat que França no s'ha posat per davant en cap moment, però no. Hi ha hagut algun moment que s'ha emplaçat.
3: S'ha arribat a posar 3-4, sí, sí. I, esclar, allò era un festival de gols que, la veritat, ha estat molt entretingut.
0: Increïble. Com a partit, entretingudíssim. No s'hi jugaven res, pràcticament, només aquest honor, però, en tot cas, el partit molt bé. Aquest vespre, a la gran final, com dèiem, aquest Espanya-Argentina, a les 9, al MetLife Stadium de Nova Jersey, amb un duel de grans estrelles, Lamine Yamal contra Leo Messi, aquest clar component generacional, però, sobretot, un marcadíssim segell blaugrana. Tots dos són formats a la Masia i, de fet, en general, és una final molt marca de la casa de la Masia.
3: Sí, perquè la gran part de la selecció espanyola està formada no només per jugadors que són ara a la plantilla del Barça, sinó també alguns, com per exemple Marc Cucurella o Alejandro Grimaldo, que també han estat formats al futbol base del Barça. En tot cas, d'aquest duel de grandíssimes estrelles, Lamine Yamal, Leo Messi, n'ha tornat a parlar aquesta nit el president del Barça, Joan Laporta, que es decanta per l'actual jugador culer.
4: Sí, el partido de Lamine, y que ya se consagre, porque es ley del fútbol, ¿no? Hay jugadores que son referencia en un momento determinado y ahora pues toca un cambio.
3: Lamine Yamal, que no està al 100% pel cop que va rebre la cuixa esquerra a la semifinal contra França, però que jugarà el partit. La selecció espanyola no va poder fer ahir l'últim entrenament per preparar la final per les tempestes amb llamps que van afectar Nova Jersey, i és normativa als Estats Units que si hi ha component elèctric s'atura qualsevol activitat a l'aire lliure, i doncs a Espanya no es va poder entrenar a l'hora prevista i ja ho van deixar córrer. Sí que es va entrenar a l'Argentina, això sí amb retard, van esperar que passés, i sí que es van exercitar els argentins. Una Argentina que defensa el títol aconseguit fa 4 anys a Qatar i que, si ho aconsegueix, convertirà Messi en el primer capità en aixecar dues Copes del Món consecutives a la història dels Mundials. Espanya busca la seva segona estrella després de la de Sud-àfrica 2010. El partit, com deies, començarà a les 9 del vespre, hora d'aquí, es jugarà al MetLife Stadium de Nova Jersey i el xiularà l'àrbitre eslové Slavko Vincic, assistit des del VAR per l'alemany Bastian Dankert.
0: Avui que tothom en parla, evidentment, i en parlarà, la premsa internacional també espera Víctor Vives amb candeletes aquesta final que promet molt, la veritat, molt espectacle.
2: Sí, el país anfitrió, el USA Today, qualifica el partit de
0: foc. A veure, que no tenim el micròfon obert, un moment, digues, Víctor.
2: Sí, dèiem que el país anfitrió, justament els Estats Units, el USA Today qualifica el partit de blockbuster, però s'inclina clarament per Espanya. El New York Times també en reconeix la superioritat, per bé que el desenllaç de la final, remarca, és difícil de predir, i més neutre, el Washington Post parla d'un enfrontament que fa salivera. A França, l'equip titula Espanya desafia Messi. A Alemanya, el Bild també refereix a un megaduel entre Messi i la jove i poderosa selecció espanyola, i a Itàlia, la Gazzetta dello Sport presenta una final inèdita que ja és història. Pel que fa a l'Argentina, el diari Olé diu que el partit pot coronar una selecció que ha fet època, i acomiadar Messi en el cim. I el Clarín exclama: ha arribat el gran dia, anem per totes a Argentina. Finalment, els nostres quioscos Mundo Deportivo descriu un duel èpic, però Santi Nolla adverteix: Espanya no hauria de fer cas de l'etiqueta de favorita perquè no ho és. L'Esport diu que arriba un enfrontament mai vist, el futbol col·lectiu de la Roja contra la intensitat i la qualitat de l'Albiceleste. I l'Esportiu posa el focus en aquest preciós cara a cara intergeneracional, diu, entre dues figures universals fetes al Barça.
0: Aquesta final que arrenca a les 9 de la nit, finalment, que tindrà, per cert, tots els components d'un espectacle nord-americà, 17 minuts, com a mínim, d'espectacle al més pur estil Super Bowl, amb les actuacions musicals de Shakira. Però també hi haurà altres grans noms internacionals de la música, com Madonna, el grup coreà BTS o Justin Bieber.
5: La FIFA ha aprovat que excepcionalment el descans s'allargui més enllà dels 15 minuts. Les actuacions musicals duraran 11 minuts i en 6 minuts s'haurà de muntar i desmuntar l'escenari i regar la gespa. Abans que comenci el partit també hi haurà un gran espectacle com a cerimònia de clausura del Mundial, en què hi actuarà Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini i Jennifer Hudson, que interpretarà l'himne dels Estats Units. Durant la final, els ulls també estaran posats a la llotja, on coincidiran Donald Trump i Pedro Sánchez. L'estadi estarà ple fins dalt, tot i l'elevat preu de les entrades, que en alguns casos han arribat fins als 40.000 euros. També hi ha molts aficionats que han viatjat sense entrades, el cas dels 30.000 argentins que ahir es van passejar per Nova York, on, per cert, les tempestes han desfet el fum que arribava dels incendis del Canadà.
0: I mentrestant, a Catalunya, els Mossos d'Esquadra, que han preparat un dispositiu especial per garantir també la seguretat, tant durant la final del Mundial de Futbol, amb aquesta pila de pantalles que s'ubiquen en diversos municipis, com en les possibles celebracions posteriors.
6: Sí, el dispositiu més gran serà a Barcelona, on els Mossos treballaran conjuntament amb la Guàrdia Urbana. Se centraran en tres àrees: el Fòrum, on hi haurà la pantalla gegant, la plaça Espanya, la plaça Catalunya i l'Arc de Triomf. El principal objectiu de la policia és garantir la seguretat dels assistents a la pantalla gegant i també respondre a possibles incidents durant les celebracions.
0: Per altra banda, avui, com dèiem, aquesta setantena de poblacions del país tindran pantalles gegants per viure aquesta final.
6: Sí, són les 10 ciutats més poblades del país. Es podrà seguir el partit en aquest format. Són, entre d'altres, Mataró, Badalona, Lleida, Tarragona o Reus. També se n'han posat a la majoria de municipis de l'àrea de Barcelona, o al Vendrell i Salou, a la demarcació de Tarragona, on no es podrà veure l'Espanya-Argentina en pantalla gegant. Seran ciutats com Girona, Figueres, Vic o Sant Cugat del Vallès.
0: Aquestes últimes hores del Mundial, que coincideixen, per cert, a nivell internacional, amb una escalada bèl·lica que l'Orient Mitjà, tot fa pensar que acabada la pausa futbolística, la guerra entre Iran i Estats Units es reprendrà amb totes les seves conseqüències. Aquesta matinada, de fet, les tropes nord-americanes han atacat el país islàmic com a resposta a la mort de dos soldats americans ahir en un atac iranià a Jordània.
5: Abans que comencessin els bombardejos d'aquesta matinada, el president americà, Donald Trump, en una publicació a la seva xarxa social ha alertat que les portes de l'infern estaven a punt per ser alliberades. De fet, davant la magnitud dels atacs als Estats Units, de la Casa Blanca ha llançat una alerta global als seus ciutadans a l'estranger, avisant del risc tant pels seus propis atacs com pels del que pugui fer l'Iran. Des de Teheran donen per trencada la treva i amenacen d'una resposta contundent i devastadora.
0: I, per altra banda, encara en plena internacional, un atac rus amb míssils aquesta matinada ha deixat un mort i 13 ferits a Kiev, la capital ucraïnesa. Això després que ahir el país ucraïnès llancés l'atac més gran en territori rus des de l'inici de la guerra.
6: L'exèrcit ucraïnès va bombardejar amb míssils un centre logístic de Woodberries, que seria l'equivalent a la companyia Amazon a Rússia, i va deixar 8 morts. Amb aquests atacs creuats i després de la nova ofensiva d'aquesta matinada, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura que si Putin no vol negociar la pau, l'escalada continuarà.
0: I a Badalona, un nou tiroteig ha deixat 4 ferits, 2 per arma de foc, una per arma blanca i una altra per un fort cop al cap. No es pateix per la vida de cap dels afectats i els Mossos continuen investigant el cas.
5: Va passar al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Fonts de l'Ajuntament de Badalona han confirmat a RAC1 que es tracta d'un enfrontament entre dues famílies relacionat amb un casament. L'origen del conflicte estaria divendres, quan la família de la dona hauria rebutjat la proposició de matrimoni. Segons La Vanguardia, l'entorn del nuvi va presentar-se ahir al barri de l'Anoia i l'enfrontament va acabar amb aquests 4 ferits.
0: I en un altre àmbit, 7 i 11 minuts, a l'Aragó comença a millorar la situació de l'incendi d'Orés a Saragossa. És un foc que continua actiu, que ja ha arrasat gairebé 16.000 hectàrees, però en les últimes hores ha deixat d'avançar. En canvi, on no hi ha millores és a la Mierla, a la serra nord de Guadalajara.
6: Sí, en aquest cas les flames han arrasat 9.000 hectàrees i continuen avançant sense control, amb comportament extrem. En canvi, a l'Aragó els bombers el podrien perimetrar avui, depenent de com hagin avançat les tasques d'extinció aquesta nit. Les autoritats, però, són optimistes perquè les temperatures avui han de ser més baixes i el govern de l'Aragó ha explicat que no s'ha de lamentar cap víctima i que les afectacions als habitatges no són significatives. L'incendi va començar a la comarca de les Cinco Villas i ja té un perímetre d'uns 80 quilòmetres. És el pitjor en el que portem dany a la península i el segon més important de la història de l'Aragó. Pel que fa a Catalunya, avui les temperatures continuaran molt altes i, per tant, es manté el risc d'incendi. Hi ha 22 municipis de 7 comarques diferents en perill màxim.
0: I un apunt més abans de seguir amb la resta de la informació esportiva i el temps d'avui, per explicar-vos que la manifestació del Pride ahir va recórrer Barcelona per reivindicar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBIQ+. Els organitzadors diuen que va ser una convocatòria històrica, la més multitudinària des que l'actual comitè se n'encarrega, o hi haurien participat, segons l'organització, 275.000 persones, 140.000 segons la Guàrdia Urbana. Pel que fa a la resta dels esports, Marc Síria es planteja demanar que es repeteixin les eleccions a Can Barça.
3: Tal com va avançar RAC1, després que el Tribunal Català de l'Esport reconegués que la Junta Electoral li hauria d'haver donat 3 dies per revisar les signatures que no li van validar, l'empresari barceloní reclamarà al club avaluar aquestes signatures dubtoses i ser proclamat candidat si després de la revisió supera el tall de suports vàlids, que no va passar per 90 signatures. Si això passa, Síria no descarta a reclamar la repetició del procés electoral de Can Barça. Més coses, l'Espanyol va guanyar ahir el primer amistós de pretemporada 0-3 contra l'Olot de Segona Federació amb gols de Bausà, Marcos Fernández i Roberto. També van jugar ahir els primers partits amistosos dels dos equips catalans de la segona divisió. El Girona va empatar 0 contra l'Alcadícia Saudita en l'estrena de Quique Álvarez a la banqueta i el Sabadell va perdre 2-0 a Castelló. Tadej Pogacar continua imparable al Tour de França i va aconseguir la seva quarta victòria d'etapa a Le Marques Stein i ja té 4 minuts i mig de marge sobre Jonas Vingegaard a la classificació general. Avui torna a haver-hi etapa de muntanya i aquesta tarda a les 3, Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 amb el líder Kimi Antonelli arrencant des de la pole del circuit d'Spa-Francorchamps.
0: I pel que fa al temps, Abel Caral, què és el que ens espera aquest diumenge?
7: Doncs mira, una mica més de calor al centre del dia, algun grau el guanyarem, sobretot en comarques interiors, no arribarem als 40, però 38-39 a la plana de Lleida sí, i 33-35-36 amb facilitat a l'interior del país. També cap a les valls del Pirineu, ahir màximes i avui repetiran de 32-33 graus, xafogó a la costa marcada, temperatures no tan altes, i com a novetat, a la tarda, entre mitja tarda i el vespre, es poden escapar alguns ruixats poc importants o alguns plogims a les comarques de Tarragona, sobretot cap a l'Ebre, però no esperem tampoc cap canvi de temps important en aquest sentit.
0: Pràcticament un quart de vuit.
8: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
9: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
10: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
9: Desbloqueja el Titan que portes dins.
11: Bon dia. si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
12: Dia lliure amb Xavi Bundó.
0: Tots Sants. Judit Vila, bon dia.
13: Bon dia.
0: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure, per tant, felicitem el sant del dia i també felicitem persones que tenen noms singulars però que no formen part del santoral. Avui és diumenge, dia 19 de juliol. A qui toca felicitar?
13: Avui és Santa Àurea, concretament Àurea de Còrdoba, verge i germana dels sants Adolf i Joan. La van portar dues vegades, es veu, davant del jutge durant una persecució musulmana. La primera va renegar de la seva fe, però la segona sí que la va defensar. Àurea és un nom que ve del llatí aureus i que vol dir daurada o d'or.
0: Omar, se m'acut Àurea Márquez com a actriu. No sé si hi ha gaires dones a Catalunya que es diguin Àurea.
13: Doncs força, 693. Ah, però si mirem l'evolució per anys, ha anat descendint força. El pic és als anys 40, quan es posa a 131 nenes, però des de llavors no ha fet més que baixar. Entre 2020 i 2024, per exemple, només s'ha posat a 12 nenes.
0: Va, doncs felicitats a les Àurea, que avui és el seu sant. I algun nom que vulguem felicitar que no sigui el santoral?
13: Avui que s'ha de jugar a la final del Mundial...

0: Respira muntanya, banya't en platges transparents, inspira, fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
1: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
2: Avui anem fins on?
3: A Mataró, amb la llegenda de les Santes.
2: Doncs en plena Festa Major de les Santes, la Festa Major de Mataró, descobrim la llegenda d'aquests personatges, que se'n parla tan sovint, però molta gent no sap qui són. Qui eren?
3: Segons la història, eren dues germanes de Mataró, la Juliana i la Sempruniana, que sempre es representen en parella i pràcticament com si fossin bessones. No hi ha res que distingeixi l'una de l'altra. Totes dues porten una palma, una corona i a vegades una roda de molí. Doncs bé, la Juliana i la Sempruniana eren seguidores de Sant Cugat a l'inici del segle IV, quan l'emperador Dioclecià va prohibir totes les religions diferents de la tradició romana. D'acord amb aquesta edicta, Sant Cugat va morir decapitat l'any 304, a l'actual Sant Cugat del Vallès. Aleshores, les germanes van voler enterrar-lo cristianament, desafiant l'autoritat, i a conseqüència d'això van degollar-les al mateix lloc que ell. Amb el temps, Mataró es va fer seves les dues màrtirs i les invocava quan la ciutat necessitava un miracle, però les restes de Juliana i Sempruniana eren al monestir de Sant Cugat, que no les volia cedir. Els mataronins van insistir durant anys i panys per aconseguir-ho, al segle XVI, el XVII, el XVIII, el XIX, fins que per fi, amb la desamortització de l'Església, es va tancar el monestir i aleshores sí, es van poder obtenir les relíquies. Tot i així, el patró de Mataró continuava sent Sant Desideri, però com que els mataronins preferien les dues santes, es va convocar un referèndum popular, això era l'any 1852, i van guanyar elles. Més enllà d'això, de miracles, no se'ls en coneixen gaires.
2: Sí, una festa major collonuda, això sí.
3: Això sí.
2: Història de 15 segles, des del 4 fins al 19, i ara aquestes dues santes, que són absolutament les protagonistes de la ciutat.
3: Sobretot, com deies, durant les festes en què les relíquies de Juliana i Sempruniana es treuen en processó litúrgica. De fet, aquests dies les trobareu fins a la sopa o fins a la copa, perquè l'apagador oficial de les santes és un còctel anomenat Juliana. Per cert, hi ha una recepció oficial de les mataronines amb el nom de les màrtirs. Segons l'Ajuntament, que ens ha donat les dades, avui hi ha 107 dones que es diuen Juliana o compostos com Maria Juliana, Beatriz Juliana o fins i tot una Juliana Sempruniana.
2: Carai.
3: De Sempruniana a seques ja no queda cap.
2: Déu-n'hi-do. Doncs aquest és l'últim dia del lliure de la temporada. Per tant, gràcies també a tots els oients i gràcies al Víctor Vivers per aquestes llegendes dels pobles i de les ciutats. Gràcies, Víctor.
3: A reveure, bon dia.

0: Blai Bonell, bon dia.
1: Bon dia, Xavi.
0: Va, anem amb un acudit més de l'Eugenio per tancar temporada. Ho hem estat fent des del setembre, tots aquests mesos, en homenatge als 25 anys de la desaparició d'un dels grans humoristes de casa nostra. Amb quin acudit tancarem?
1: Avui entrarem a la consulta del psiquiatre.
2: Digues, un tio que va al psiquiatre, li dice el psiquiatre, diu, si quiere que le ayude, tendrá usted que empezar por el principio. Digo, vale. Digo, mire, digo, el primer día creé el cielo y las estrellas.
0: Es increíble, el principio de todo. Gracias, Blai.
1: A tu, Xavi.
0: Clara Molins, bon dia.
3: Bon dia, Xavi.
0: Avui és diumenge, dia 19 de juliol. Fem una reculada musical fins a quin 19 de juliol?
3: Doncs anem fins al 19 de juliol de 1996, ara fa 30 anys. Yeah!

0: Viatge cap al passat molta gent, de cop, amb les mítiques Spice Girls. Avui fa 30 anys de què?
1: Doncs una actuació clau pel fenomen Spice Girls. Fa 30 anys del seu debut televisiu al Regne Unit va ser el programa musical Top of the Pops, on van cantar per primera vegada aquest èxit mundial, el Wannabe, que havia sortit a principis de juliol. Wannabe formava part del seu primer disc, Spice, i es va convertir en número 1 al Regne Unit i en una trentena de països més. Com a curiositat, el mític videoclip d'aquesta cançó va estar a punt de rodar-se en un edifici exòtic de Barcelona, però no van obtenir els permisos i finalment el van gravar a Londres.

0: RAC1.
1: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
2: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
3: Sona bé.
2: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
3: Sona el nou Micra.
2: I el 0% TAE.
3: Sona que estreno Nissan.
2: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com a Roma Coruma, la teva Magda de Mataró i Sabadell, on tenen unes ofertes per quedar-se glaçat. Un cop dins, no sortiràs sense el teu nou vehicle. Recorda, només el teu concessionari oficial Magda de Mataró i Sabadell, Roma Coruma.
6: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
9: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
10: És per això que totes les veus de RAC 1,
11: les que sentiu habitualment i les que no,
12: us volem donar les gràcies.
13: Gràcies en nom de tots els departaments.
14: El departament tècnic,
15: la producció de programes,
16: màrqueting,
17: la recepció,
18: les xarxes socials,
19: el servei d'assessorament lingüístic,
20: els estudiants en pràctiques.
8: Gràcies per fer-nos líders una temporada més. RAC 1. Tots som un milió. Tot el que passa a RAC 1 i a RAC més 1 ho tens a rac1.cat.
21: Dia lliure amb Xavi Bundó.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que, com sabeu, és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que estiguin tornant cap a casa seva després d'una llarga nit que pot ser laboral o que pot ser ociosa, que pot ser de gaudi, que pot ser de plaer o pot ser de feina, i és plàcida per aquells que tot just esteu despertant vos ara i amb un ull obert i l'altre encara mig tancat, si és que heu aconseguit superar la nit de temperatures altes, doncs penseu, mira, encara tinc tot el diumenge per fer moltes coses abans que torni a arribar dilluns. També pot ser que hi hagi gent que ens escolti que ja està de vacances de fa estona. En tot cas, aquesta hora tan important, tan diferent, tan especial, és la que aprofitem per desplaçar-nos a un raconet igualment d'especial, de diferent i d'insòlid, com és un carreró empedrat d'una ciutat que no hem volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques que amaga darrere d'una immensa porta desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre ens hi espera, i en aquest cas per última vegada abans que arribi el setembre, l'Albert Beorregui. Com estàs, Beorregui?
1: Què tal? Bon dia, Xavi. Com anem?
0: Tancarem pedreta, no?
1: Sí, clar que sí, tant. Ganes, direm, poder sí, no? Tots tenim ganes una mica de vacances, eh?
0: No, home, tu, des que no tens gestor, suposo que...
1: Ai, Déu meu senyor, sí. Ostres, tu.
0: No hi ha ningú que estigui plantejar-se ocupar l'espai que va deixar vacant, com es deia el senyor Ramon.
1: El senyor Ramon, efectivament, sí, sí. Però ara, a més, clar, amb el tema de les vacances i tot això, la contractació, ja saps que la cosa està sota mínims. I llavors, clar, a més, és aquella idea de deixar... que sí, que allò que està tancat, però que es vegi que hi ha una certa activitat, per allò de los ladrones y los amigos
0: ara,
1: de lo ajeno.
0: Això has de parlar, sí. Amigos de lo ajeno.
1: Sí.
0: Un comentari tant del 70 o del 60?
1: No, 70
0: o
1: no.
0: O 50.
1: Del 50, com a mínim, això.
0: Los amigos de lo ajeno. No, anava a dir que això has de quedar amb algun veí.
1: Sí.
0: Allò perquè et buida ja una mica la bústia.
1: Sí, és la veïna.
0: La Paquita?
1: Sí, no, Encarnació.
0: Ah, l'Encarnació.
1: L'Encarnació, la que està...
0: Ah, llavors és la de l'altre pis.
1: Aquí, mira, la que està aquí a l'esquerra.
0: Però si està mirant per la finestra.
1: Sí, sí, la que està... Sí,
0: sempre,
1: sí, sí.
0: Jo m'he vist fixat.
1: Sí, sempre mira, sempre mira.
0: Ara sempre està allà mirant per la...
1: Sí.
0: Vale.
1: Sí.
0: Encarnació.
1: Passi-ho bé, som Encarnació. Sí, ara fem el... Sí, ara. Ara ve el Xavi, sí. Val, ja vam parlar d'allò. Sí, a partir de la setmana que ve. Vale.
0: Sió!
1: Sí.
0: Un plaer saludar-la.
1: Sí.
0: Senyora... Bueno, no sé si li puc dir sió.
1: Sí, home, sí.
0: Vale.
1: Sí, home, sí,
0: vale. Les amigues li diuen sió?
1: De fa molt... Jo suposo que sí. Però és que cada tarda més es reuneix aquí amb unes amigues.
0: Sí.
1: Saps aquella idea de les tombones que la gent es posa al carrer?
0: Oh, m'encanta. Això
1: era una cosa
0: vespres.
1: Molt de... Sí, una cosa molt de... Jo recordo Sabadell, quan vivia al carrer...
0: Al...
1: Però clar, t'estic parlant de l'era de Pleistocè, més o menys, eh? Sí, sí, la gent anava a prendre la fresca.
0: Ai, que bo,
1: quan no hi havia tantes diversions i tanta tonteria com que hi ha ara, la gent anava allà, bueno, llavors, clar, feia safareig.
0: Saps que s'ha acabat? Amb l'aire condicionat.
1: Sí? Això també, clar que sí.
0: Bé, vacances.
1: Vacances, sí.
0: I a partir d'aquí a veure què fem. Escolta, sí. El que sí que han anat arribant són moltes cartes.
1: Sí, han arribat tant cartes...
0: Imagino que també postals de gent que
1: sí.
0: Dona
1: mira, pels puestos. Mira, a més, per l'última secció de la desena temporada de Besar de la Sorpresa ens arriba una postal, primer des d'Eslovènia,
0: sí.
1: Data del 20 de maig. Avui és el
0: carai,
1: dia...
0: Carai, sí que van agafar vacances.
1: Sí, doncs sí.
0: Estira,
1: 20 de maig, Eslovènia. Avui és el dia de l'abella Eslovènia. Aquí són molt estimades, sí. Un país fantàstic, bonic i molt net, amb molta gent tranquil·la per anar-hi. Com sempre, us escoltem a través del mòbil, allà on som. Una abraçada, Lourdes i Josep Lluís, dedueixo perquè és J. Lluís. Som Dolor. Ah, mira, deuen ser els nostres amics Dolor.
0: Sí.
1: Doncs mira, aquesta postal d'Eslovènia, datada el dia 20 de maig. Aquesta és la primera.
0: Molt bé.
1: I la segona, atenció, que ens arriba des de Mèxic.
0: Ah.
1: Des de Mèxic ens la remet en Ricard Segura.
0: Però què creus, que és algú que hi ha viatjat o és algú que hi viu?
1: No, home...
0: Ens faria il·lusió rebre una carta d'un mexicà, un català que visqui
1: no,
0: a Mèxic.
1: No, però jo em sembla que... Aguascalientes, Mèxic,
0: Aguascalientes.
1: 20 de maig del 2026. Benvingut, Xavi Albert, Albert i Xavi. Òbviament no em puc perdre l'escoltar-vos, però per diferit, des d'aquesta gran ciutat de 950.000 habitants, que és Aguascalientes, a Mèxic, tenint en compte que tenim 8 hores de diferència de menys respecte a Espanya. Aprofitant que estic de vacances amb la meva parella, per aquests barris, us envio 4 lletres des d'aquest indret. Ja us he escrit en diverses vegades. Com ja vaig explicar a l'última ocasió, el meu món era relacionat amb l'entorn de la guitarra. Construcció, restauració, ensenyança, conferències, ara ja feliçment jubilat. Al final vaig provocar que l'Albert fes un programa dedicat a la G de guitarra. Crec que últimament la gent coneix Aguascalientes degut a que fa uns 15 dies, el 1 de maig, va aparèixer per aquests indrets Isabel Díaz Ayuso. Voldria remarcar com a curiositat que al costat de la imponent catedral hi ha un monòlit anomenat Excedra, que indica exactament el centre geogràfic de Mèxic, país de 135 milions d'habitants. Bé, i no us empipo més. Com sempre, felicitats per al programa, rebeu una encaixada ben forta. Ricard Segura, des d'Aigües Calientes, des de Mèxic.
0: Molt bé.
1: Doncs bé, aquí la
0: tenim. Doncs gràcies, Ricard, i gràcies a la Lourdes i al Josep, suposem, Josep Lluís.
1: Josep Lluís o Joan Lluís.
0: Joan Lluís.
1: Jota Lluís.
0: Bé, no ho sabem. Jordi Lluís.
1: Jordi Lluís.
0: No ho sabem. El senyor J. Lluís.
1: I Lourdes, aquesta sí que això mateix.
0: Gràcies per enviar-nos les cartes i els postals i, evidentment, a tota la gent que ens estigueu escoltant ara i que, mira, efectivament, doncs, agafeu vacances i us aneu a donar voltes pel món. Si ens voleu enviar una postal, el mes de setembre aquí estarem per llegir-les i respondre-les. Recordeu, l'adreça és la de sempre, l'Avinguda Diagonal 477, planta número 3, codi postal 08036 de Barcelona, i, com sempre, les llegirem una per una, el Beorlegui, a l'antena del Via Lliure, i després la respondrà a mà. Bé, espero que no hi hagi sorpresa per un viatge
1: no
0: que ens queda.
1: No hi ha sorpreses.
0: Hi ha el Beorlegui Express.
1: Hi ha el Beorlegui Express, ja el veig, no hi haurà...
0: hi ha bandereta.
1: Sí, hi ha bandereta.
0: A veure, hi ha
1: no
0: bandereta.
1: No he triat una bandera, anem a buscar una bandera que sigui molt difícil per posar-te en evidència en l'últim dia de programa, sinó perquè les circumstàncies ho han dit, tot i que admeto que segurament que és una mica difícil d'encertar.
0: Beorlegui, això què és? Això, perdona, eh? Això què nassos és? O sigui, ens passem la temporada, bandera d'estrelles i barres i estrelles, la de UK, la de la Gran Bretanya, Itàlia, Itàlia com a molt, i ara l'últim dia vas de posar una bandera que no s'entén res?
1: Insisteixo, hosti, no és
0: per
1: cap
0: favor.
1: Esperit de revenja,
0: no,
1: no és cap ànim
0: no,
1: de
0: ja
1: posar-te en evidència.
0: Mira, hi ha dies que hi ha gent que pel carrer, no sé si tu també passa, escolta, això de les banderes, com és que en saps tantes? I dic, home, no, tampoc no són tantes, vull dir que al final
1: home,
0: la
1: sí,
0: majoria,
1: Xavi,
0: la
1: home,
0: majoria
1: perdona.
0: Són molt conegudes.
1: D'acord que sí, de les ara, 45 edicions a cada temporada, 40 són molt previsibles.
0: Però trobar-te, mira, sí. jo ho explico als oients.
1: Sí,
0: a veure, és evident que això no és un país.
1: No.
0: Perquè això és una... Va, i mira, i sospito que deu ser d'aquí perquè hi ha una corona, i això deu ser Vilacomtal o alguna cosa així. No ho sé. Això és un ajuntament. Això és d'algun municipi. A veure, jo he d'explicar que és una mena de romba. O sigui, d'entrada hi ha una corona dalt. I llavors és un romba dividit en dues meitats.
1: Correcte.
0: A la meitat esquerra, aquell triangle de l'esquerra, hi ha... A veure si ho veig bé, És un fons verd,
1: sí,
0: amb una mena de planta...
1: Sí.
0: Una planta... Això és planta d'arròs? És un arrossar, això?
1: Home, doncs mira, t'estàs acostant bastant, eh?
0: Podria ser o no?
1: Sí, i tant.
0: Val. I al cantó dret és un triangle blanc, sí, amb una mena de pont, i després unes ones.
1: Sí.
0: A veure, Beorlegui.
1: Va, Xavi.
0: No. Va. Si això és que...
1: Mira,
0: puc fer una pregunta?
1: Perdona.
0: Puc fer una pregunta?
1: Perdona'm una reflexió. Tu ets com aquells nens repel·lents, que compten a l'examen. Ui, fatal, fatal, suspendré. Nota, 9.5. Va, que ens coneixem de fa
0: mira,
1: molts anys.
0: No, una cosa. Jo puc fer una pregunta? Puc fer només una pregunta?
1: Va, sí, tens acomodi de públic.
0: És a Catalunya?
1: És a Catalunya, sí.
0: Vale, és a Catalunya. Sí. Llavors, arròs... A veure, hi ha pocs llocs.
1: Sí.
0: Però sospito que no serà Pals, no? Llavors deu ser al sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre. Municipis vinculats al tema de l'arròs? Home, hi ha uns quants a totes les comarques, llavors no ho sé.
1: Arrisca't, va, endavant.
0: M'arrisco a un?
1: Sí.
0: Ai, no sé, puc obrir el Google Maps? A veure, quin puc tirar? Deixa'm anar a mirar el Google Maps. Deixa'm mirar un moment, eh? I sí, et dic el que em soni millor, d'acord?
1: Vale.
0: Bueno, que em soni millor, que tampoc la resta de gent de l'Ebre no pensin que... A veure, això no és un municipi petit segur, perquè, clar, si no... Jo, mira, estic entre dos.
1: Vale.
0: Que estan allà al mig de l'Ebre, O Sant Jaume d'Enveja...
1: Ostres.
0: O Deltebre, que estan un per davant de l'altre.
1: Doncs mira, has de triar.
0: Pregunto, segona pregunta. És un dels dos?
1: És un dels dos, efectivament, sí. Mira que arribes a ser repel·lent, Com pot ser que siguis tan repel·lent?
0: Com ho dic del 50%. Va, em disparo a... Sant Jaume d'Enveja.
1: Oh!
0: És Deltebre?
1: Bueno, és l'altre, sí, Deltebre. Però escolta...
0: Ara vaig a buscar el de Sant Jaume d'Enveja, que sí, es deu assemblar.
1: Però escolta, molt bé. Jo em sembla que la deducció admirable del tema de l'arròs, relacionar-ho amb el tema d'algun lloc... Home, sí.
0: Si és que fos... A veure, que podia ser una altra cosa, la siga,
1: sí, però... Sí, però has vist una fesomia que recorda la planta de l'arròs.
0: Sí,
1: vull dir que,
0: això sí, m'ha semblat.
1: No tothom seria capaç,
0: No, vull això dir és veritat.
1: Doncs sí, efectivament, avui marxem, a més, en aquest punt del Delta de l'Ebre, a Tarragona, tocada al Mediterrani, i anem allí perquè d'aquí a 24 dies justos, el proper 12 d'agost, es produirà un d'aquells fenòmens astronòmics dels que tothom en parla, encara que fins i tot no hi estigui gens interessat. Evidentment, l'eclipsi solar. El nostre país, recordem, us podrà veure gairebé tota la Lleida, a Tarragona, a Castelló, València, Ciutadella o Palma, però la dificultat no estarà tant en trobar-se el lloc on es pugui veure, sinó que, com que tindrà lloc a la posta de sol, potser no es veurà perquè n'hi haurà visibilitat.
0: Ara.
1: I amb això, evidentment, si no hi ha núvols, que aquesta
0: exacte,
1: també seria del dret, no? De manera que avui ens desplacem a un lloc que, segons ens han assegurat, sí que es podrà veure. I a més, home, jo diria que per començar l'última edició del Besar, jo diria que està força bé. Què et sembla? Som-hi?
0: Cap a Deltebre?
1: Cap a Deltebre.
0: Vinga, va.
1: Va.

0: veure, és un lloc magnífic per tancar la temporada.
1: Sí, no?
0: Aquí, aquestes hores del matí, ben a prop del mar, un dels indrets, a més, tot el que és la zona dels arrossars, dels indrets més macos del país, amb diferent... Ai!
1: Què passa? Què? Ah, ostres, un mosquit aquí,
0: eh? Això.
1: Un dia, és veritat, tu.
0: Aquestes hores potser no n'hi ha tant. Però és molt maco, això sí.
1: Sí. Doncs mira, l'eclipsi solar del 12 d'agost serà total, recordem, i el primer total des de la península en més d'un segle. D'aquí la gran expectació que s'ha creat, sobretot als llocs on es podrà veure. Després de començar a les costes russes del mar dels Làptics amb el sol de mitjanit, travessarà les regions polars del nord, recorrent Groenlàndia, i tindrà el seu màxim punt a l'alçada de la costa nord-oest d'Islàndia. Des d'on passarà per l'oceà Atlàntic cap a la península Ibèrica, després travessarà Espanya en direcció sud-est durant la tarda local i acabarà amb la posta de sol a les Illes Balears.
0: Home, moment que si es pot gaudir i es pot veure, espectacular. Que no sé si vosaltres, per exemple, en família heu decidit venir cap aquí o no.
1: Sí, vam estar-ho pensant, però em sembla que... No, és que, a més, els llocs en què es podrà veure hi haurà tanta gent que resulta com bastant atabalador, eh?
0: Sí,
1: vosaltres fareu alguna cosa o què?
0: És que encara no sé ni si estarem aquí. Imagina't quin desastre. El desgavell absolut, eh?
1: Sí que és veritat que quan es va començar a anunciar ja van sortir els cunyats a sota les pedres,
0: que això és una
1: cosa típica, eh?
0: Sí.
1: Parlant de com serà, i llavors, evidentment, es han disparat totes les reserves en hotels i restabliments on es podrà veure el fenomen. Nosaltres, ostres,
0: veus?
1: Doncs mira, mosquits, eh?
0: Sí, no, clar, ja t'ho he dit.
1: Ostres,
0: aquest és gros,
1: aquest, eh? On dia?
0: Sembla un tron.
1: Doncs nosaltres ens hi avançarem dedicant un nou besor de les sorpreses, el que farà el 452 i últim de la desena temporada, que consagrarem a l'ocultació total o parcial d'un astre, en aquest cas el Sol, per la Lluna, que s'hi posarà al mig. Avui, doncs, la lletra E, la E d'eclipsi.

0: crec que ha de ser, i a més els que som aficionats, diguem-ne, a vegades de fenòmens culturals, com, mira, Tintín, hi ha eclipsis.
1: Aha!
0: A les pel·lícules hi ha eclipsis. Uh-huh. A la literatura hi ha eclipsis. I sempre t'ho narren, jo no he vist mai un de veritat 100% de sol, però per això suposo que en el món en què totes les experiències es poden tenir a un cop de dit i es poden veure, ostres, la excitació que genera que una cosa tan extraordinària la puguis veure a ull nu, per entendre, bueno, en aquest cas ull nu, no, que t'has de posar les ulleretes.
1: Sí, sobretot,
0: molt important.
1: I no qualsevol ullera, però, ja ho sabem, això, vull
0: ostres,
1: dir que...
0: té un extra, li dona un extra brutal.
1: Sí. Jo diria que, és el que dius, no? Pocs fets astronòmics poden resultar tan espectaculars com un eclipsi. I com deies, a més, si és de sol, perquè ara la ciència pot explicar la immensa majoria de tot el que ens passa. Sortosament, no tot. Però pels antics, això que de sobte, en un dia de sol, irrompés l'obscuritat durant uns minuts... Havia de ser, evidentment, un fet prodigiós, senyal de grans auguris, de presagis prodigiosos, però també, evidentment, d'elements catastròfics.
0: Imagina't, ubica't en un moment de la història on els coneixements fossin reduïts comparat amb l'actualitat, i de cop no sapiguessis per què enmig del dia es fa de nit durant uns minuts. No? Quina bestiesa. Per cert, la paraula eclipsi, d'on ve?
1: Sí, ve del grec eclipsis, que vol dir desaparició.
0: Ah, que bo.
1: Que és fabulosa.
0: Que bo.
1: Sí, sí. El primer del qual es té constància va tenir lloc a l'any 3340 abans de Crist, el 30 de novembre.
0: Ai, se sap que era el 30 de novembre.
1: Sí, sí, 30 de novembre del 3340 abans de Crist.
0: Si no existia aquest calendari, llavors...
1: Fa d'això, imagina't, 5.300 anys, i se sap per unes inscripcions trobades en un monument megalític a Irlanda.
0: Que bo.
1: 1.000 anys més tard, el 22 d'octubre del 2136 abans de la nostra era, en sabem que en va haver-hi un altre a través d'un epitafi que es va trobar a la Xina i on s'hi pot llegir: aquí reposen els cossos de dos astrònoms, Si i O, els destins dels quals, tot i que tristos, eren previsibles. Van morir per no preveure un eclipsi i no haver avisat a l'emperador. És a dir, van ser executats per l'emperador de Xina perquè... un eclipsi... I per què? Pam, cap tallat.
0: Que no m'heu avisat i estava dormint. No? Hòstia, que bo.
1: Quan la ciència no podia explicar a què eren els eclipsis, la mitologia, evidentment, ho feia. Potser no de manera massa rigorosa, però sí, segurament, molt més entretinguda.
0: Clar, m'imagino que totes les societats, totes les civilitzacions, d'alguna manera o una altra, de tot el món, perquè els eclipsis ara passarà aquí, o es podrà veure des de Catalunya, però en altres moments, com es deia, com deies ara, s'han pogut veure els de la Xina, des de l'Àfrica, des d'Amèrica, alguna explicació havien de poder-li donar, no?
1: I totes elles han interpretat els eclipsis com un fenomen prodigiós, però cadascuna, evidentment, a la seva manera. A la Xina, per exemple, era un dragó celestial que intentava menjar-se el sol, i per espantar-lo, el poble havia de colpejar tambors amb molta força.
0: Ostres, o sigui, els eclipsis ancestrals del Japó... A la Xina, dius.
1: A la Xina.
0: Ens hem d'imaginar que la gent començava a donar cops de tambor.
1: Sí. Ostres, A la cultura asteca, el déu Jaguar, Tepeyolots, mossegava el sol i amenaçava en destruir-lo. A la mitologia nòrdica, dos llops gegants perseguien el sol i la lluna i quan els atrapaven succeïa l'eclipsi. A la Índia és el dimoni Raghu, que era castigat pels déus per veure l'elixir de la immortalitat. El seu cap tallat persegueix el sol i la lluna devorant-los de tant en tant.
0: Increïble.
1: En canvi, a les religions monoteístes, els eclipsis es valoren de manera diferent. Així, en línies, diguem-ne, molt generals, el Talmud es descriuen com a mals presagis.
0: Ah, sí, eh?
1: El cristianisme com a auguris de fets prodigiosos i l'islam, més avançat en temes astronòmics, com a recordatori, evidentment, del poder d'Allà. Podríem pensar que amb l'adveniment del mètode científic, ben entrat al segle XVIII, aquestes creences i supersticions quedarien enrere. Però a casa nostra tenim un exemple que ens demostra just el contrari.

0: Un exemple al nostre país?
1: Al nostre país,
0: o sigui, un eclipsi que va passar en algun moment de la història.
1: El que va passar fa just 204 anys.
0: Carai.
1: 13 d'agost del 1822. Per tant, un dia després...
0: Que la mateixa data, quasi.
1: Sí. A les 7:20 del matí es va produir un eclipsi de sol al nostre país i l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà conserva un document per al qual les autoritats del moment avisaven a la ciutadania d'aquest fenomen.
0: Ah, ja hi havia un advertiment previ.
1: Un advertiment, sí.
0: Compte...
1: Compte que vindrà un eclipsi.
2: Es fa saber que el dia 13 d'agost...
0: No? Un ban municipal?
1: Això mateix, eh? En aquella època ja s'explicava científicament el fenomen, però encara influenciats per carences sobrenaturals d'altres èpoques, la nota advertia dels efectes que podria tenir a la població més sensible. La sang li farà formigueig.
0: Què diu?
1: Li cruixiran les dents.
0: Què diu?
1: Els ulls li brillaran i s'apoderarà del seu cervell una espècie de frenesí.
0: Però això és un document oficial?
1: Un document oficial.
0: De l'arxiu?
1: Sí. Hosti. La nota també afegia que aquest tipus d'eclipsis anaven seguits regularment de calamarsades, tronades, llamps i terratrèmols.
0: Carai.
1: El document no recull a quin àmbit geogràfic s'adreça, però podria tractar-se de Figueres i comarca, perquè procedeix del fons de la família Fages, de la capital a l'Empordanès.
0: T'imagina que vius a Figueres al segle XIX i t'arriba el comunicat de l'Ajuntament dient-te compte que els ulls et brillaran, el cervell frenètic. Bueno,
1: sí, el que passa és que ho veiem ara amb una mentalitat del segle XXI,
0: no, clar,
1: però
0: clar.
1: Hem de retrocedir 200 anys i veure com, clar, estem a principis del segle XIX, amb elements, evidentment, més rurals que no pas urbans.
0: Clar, clar, clar,
1: eh? I, per tant, encara hi havia un gran pòsit de creences i supersticions, diguem-ne, que anaven perdurant el temps, no? Si aquestes supersticions arribaven fins ben entrat al segle XIX, imaginem com es van veure els eclipsis de l'antiguitat. Coneguem-ne tres de ben destacats.
0: Tres eclipsis històrics que van tenir conseqüències o que van ser llegits de forma important.
1: Ahà. Mira, comencem per l'eclipsi de Tales, que va ser un de solar total, que va tenir lloc el 28 de maig de l'any 585 abans de Crist. Per tant, estem parlant de fa 2.600
0: anys,
1: eh? El relat més famós d'aquest esdeveniment prové de l'historiador Heròdot. Segons els seus escrits, els medes i els lidis portaven 5 anys en una guerra sagnant sense un vencedor clar. Durant una batalla a la vora del riu Halis, a l'actual Turquia, el dia es va convertir sobtadament en nit. Els soldats dels dos bàndols van interpretar la foscor com un senyal de ràbia dels déus i, espantats, van deixar de lluitar immediatament.
0: Oh.
1: Van signar la pau i van segellar l'acord amb un matrimoni reial. Per aquesta raó, l'enfrontament es coneix com la batalla de l'eclipsi.
0: Brutal, eh? Almenys va portar la pau, mira.
1: Sí, però mira, d'aquest fet... Aquest eclipsi és famós perquè va ser el primer de la història de la humanitat en ser predit amb èxit, a més. I va ser una fita atribuïda al filòsof i matemàtic grec Tales de Milet.
0: Mmm, boníssim. Aquest és el primer dels eclipsis històrics. Va, anem amb el segon. On ens hem de remuntar fins a trobar-lo?
1: Doncs mira, ara hem de passar, avançar 600 anys fins al divendres 3 d'abril de l'any 33 de la nostra era i en un dels episodis més transcendents del cristianisme, que és la mort de Jesús.
0: Uh-huh.
1: Als evangelis de Lluc i de Mateu se'ns diu que en el moment de la seva mort una foscor sobrenatural va cobrir els cels, les tenebres, com es deien abans. Eh? Sempre s'havia interpretat això des d'un punt de vista, evidentment, d'una intervenció divina i fins i tot, òbviament i especialment des d'un punt de vista simbòlic. Eh? La Bíblia o els evangelis hem d'entendre que no és el mètode científic aplicat a textos, diguem-ne, escrits fa molts segles, no?
0: I a vegades hi ha metàfores, no?
1: Evidentment, sobretot a l'Antic Testament. Però estudis científics i de la NASA apunten que aquell dia sí que hi va haver un eclipsi, però de lluna, no de sol, el que es coneix com la lluna de sang. I que va ser visible, a més, durant unes hores als cels de Jerusalem des del migdia, la sisena hora, fins a les 3 de la tarda, el que es coneixia com l'hora nona, que segons la tradició és quan mor Jesús.
0: Carai, carai.
1: Home, com a casualitat...
0: Espectacular. Sí,
1: o sigui, si no és el fruit, diguem-ne, una intervenció divina, com a casualitat és extraordinària, eh?
0: I ens queda un tercer eclipsi.

0: Quants segles tirem endavant?
1: Mira, aquest ens porta 15 segles més tard, l'any del senyor del 1504, i a Jamaica, on s'hi trobava Cristòfor Colom en el seu quart viatge a Amèrica. Les naus del famós navegant estaven danyades i ell i els seus homes van quedar atrapats a l'illa de Jamaica. Els indígenes, cansats de donar-los menjar, van deixar de proveir-los. I va ser llavors quan Colom va consultar les seves taules astronòmiques i va veure que hi hauria un eclipsi lunar total el 29 de febrer de 1504. Colom va dir llavors als caps indígenes que el seu déu estava enfadat amb ells per no ajudar els espanyols i que els faria desaparèixer la lluna. I així va ser. Quan l'eclipsi va començar i la lluna es va tornar vermella, els indígenes es van espantar tant que van suplicar Colom que els perdonés i els van portar aliments immediatament. I va ser llavors quan el navegant, en la seva infinita misericòrdia, va fer tornar, entre cometes, la lluna.
0: Que fort.
1: Colom no va ser l'únic que va enganyar uns indígenes. 450 anys més tard, un famós reporter oferia el Temple del Sol.
0: L'hem citat abans, Tintín, sí, en una d'aquestes aventures que ens han quedat allò a la retina, no?, a la memòria infantil, i és, vaja, molt familiar per tota la gent que ens estigui escoltant, i segurament o hauran llegit el còmic o hauran vist l'adaptació,
1: sí,
0: en aquest cas, no sé si cinematogràfica que es va fer o...
1: Sí, però aquest episodi no surt, Tot i que, bueno, i també val a dir que molts periodistes són periodistes gràcies a les aventures d'en Tintín,
0: Tot i que Tintín era un periodista que no enviava cròniques, però bueno, aquest és un altre tema.
1: No entrarem ara,
0: Viatjava i prou.
1: Però sí que és veritat que Tintín representa un punt iniciàtic en molts lectors. Mm. La primera vegada que jo vaig saber que existia una cosa que era eclipsi va ser per al Temple del Sol,
0: Totalment.
1: Tantes altres vegades. I efectivament, estem parlant del Temple del Sol, el 14è volum de la sèrie creada per George Mierger, continuació directa de les 7 boles de cristall i que explica el viatge de Tintín, de Milú i del capità Haddock pel Perú per rescatar el professor Tornasol, que ha estat segrestat per una civilització inca perduda en el temps. Empresonats, són condemnats anats a mort, però un providencial eclipsi del que Tintín està al corrent i que va creure els indígenes que és molt poderós, els acabarà salvant.
0: Mas allò que els hi diu esteu fent enfadar els déus. No?
1: És exactament el del Colom, per entendre'ns, però sí, sí, en versió tintinaire. I, per tant, va ser una de les aventures, diguem-ne, un dels episodis més memorables. I parlant d'elements memorables, una cançó que parla d'eclipsis.

0: L'Orlegui, què t'ha passat? Que és l'últim dia de temporada o què?
1: Això és el bazar de les sorpreses, Xavi. Passem del Tintín a Colom, Jesús i la Bonnie Tyler. Què et sembla?
0: Bonnie Tyler! Increïble que posis una cançó que no tingui 250 anys de vida, més o menys, aproximadament. És el límit, més o menys, que es marca el Beurlegui. T'he de dir que, a més, ahir vam sentir la versió de la Judith Niederman i que sempre sona fantàsticament. Home, i ens va deixar fa molt poc,
1: la Bonnie Tyler. Sí. Recordem, és una cançó de l'any 1983, convertida en tot un clàssic de la història de la música pop-rock, tot l'Eclipse of the Heart, és a dir, Eclipse total del cor, d'aquesta cantant galesa, malauradament desapareguda la setmana passada. Poder sigui més coneguda la cançó com el tema del Turnaround.
0: Sí, senyor.
1: Sí, aquest és el Turnaround, eh? Vull dir que
0: a veure, diu moltes més vegades Turnaround que tot l'Eclipse has bajat.
1: Va ser publicada com a senzill el seu cinquè àlbum, Faster Than the Speed of the Night. Va arribar número 1 de les llistes de països com els Estats Units, el Regne Unit, el Canadà i Austràlia. Ha conegut un munt de versions, ha sortit en diverses bandes sonores i, home, és d'aquelles cançons que, encara que n'estiguem al marge, diguem-ne, de tot allò que passa al nostre món, són definitòries d'una dècada com els 80s. I ja que parlem de bandes sonores, doncs va, acabem amb un eclipsi de cinema.

0: Doncs mira que ara estic desubicadíssim.
1: Home, és que a veure, tampoc no
0: amb
1: és que doni massa pistes.
0: No
1: amb
0: sé
1: això,
0: quina pel·lícula pot ser.
1: Hi ha diverses pel·lícules en què els eclipsis són o demostracions de prodigis astronòmics. El tema del 2001, per exemple, de Kubrick.
0: Sí.
1: De com els sacerdots aprofiten els coneixements. La pel·lícula Faraón, de l'any 66. Però aquesta, en aquest cas, és de la pel·lícula Apocalipto.
0: Home.
1: Que és aquella pel·lícula amb el Gibson. Que està molt bé, però
0: fascinant, però llarga.
1: Però, i que fa patir molt.
0: Sí,
1: jo
0: sí,
1: vaig
0: sí.
1: patir tota la pel·lícula, veritat, vaig dir, per favor, que s'acabi ja.
0: Sí,
1: que el matin
0: sí.
1: o que el deixin viure, però que s'acabi ja. Recordem en 2006, ambientada a Terres de Yucatán, poc abans de l'arribada dels conqueridors espanyols, la història destaca, evidentment, per el seu realisme cruíssim, crudíssim.
0: Bueno, és filmació... que és aquesta època, perdona, que el Mel Gibson començava a fer pel·lícules que eren gore, directament.
1: Uf, per favor,
0: com
1: sí,
0: La Passió de Cristo, que és una magnífica pel·lícula,
1: sí,
0: però, home...
1: Però que...
0: Boh,
1: sí.
0: Que tots tenim clavat com... Vaja.
1: També he citat que el darrer també s'ha volgut vendre un discurs ideològic en el sentit de, abans que arribessin els espanyols, que som els bons, aquella gent eren uns salvatges,
0: Sí, sí, sí.
1: I, home, ara no entrarem, però ja sabem...
0: El salvatgisme, a vegades, és...
1: És comú a la condició humana.
0: Anada i de tornada,
1: Sí, és igual que siguin d'aquí o que d'allà, El protagonista, recordem, és capturat per una tribu enemiga i salva la seva vida gràcies a un providencial eclipsi de sol. Per qui la vulgui veure, ara no es troba en cap plataforma.
0: Ah, no?
1: Aquelles coses que passen, sí.
0: No es pot veure.
1: No es pot veure.
0: És la gran mentida del segle XXI.
1: Ara,
0: és molt fort,
1: la gran mentida, Sí.
0: No, tot estarà al núvol.
1: Tot està al núvol,
0: Tot podreu arribar-hi.
1: Sí, sí, sí. I si la vols veure, que... patapam, a més, Vull dir que...
0: És molt gros, és
1: sí,
0: molt gros.
1: Sí, sí. En fi.
0: Bé, en tot cas, l'Apocalipto, que si la voleu veure, doncs busca-vos la manera. O feu com feia Òscar Andreu quan va explicar amb els capítols del Doraemon, que és anar amb vies que potser no són tan...
1: Oh, escolta, hi ha una cosa que es diu encara biblioteques, que tenen una extraordinària col·lecció de DVDs, que hi ha un servei que es diu Préstec Interbibliotecari, i que es pot recórrer amb ell sempre quan tinguis una parella de DVD, evidentment.
0: Sempre que tinguis un DVD, que això és fonamental, que ja la majoria de gent ja no té.
1: Home, no fotis.
0: Home, perdona, què m'estàs dient?
1: Bueno, sí, que de veritat...
0: Vols que fem una enquesta quanta gent té la parella de DVD?
1: Però que cal conservar el DVD per als temps en què el núvol tot això se'n vagi passeig.
0: Ara.
1: I llavors... vol veure la pel·lícula? Ah, doncs no tens DVD?
0: Doncs t'aguantes. Després també, els que hem tingut experiències de llogar DVDs o agafar DVDs de les biblioteques, també falta que funcioni.
1: Sí, sobretot si són pel·lícules infantils que estan plenes editades.
0: A vegades veus unes coses allà i unes ratllades per tot arreu que dius, bueno, el ficaré aquí i es farà malbé el DVD meu, no el disc. Bé, Orlegui, ha estat un plaer tota la temporada, com sempre. Moltíssimes gràcies per aquest magnífic basar de les sorpreses. Esperem que el curs que ve puguem seguir obrint aquesta finestreta durant moltes setmanes més.
1: Bueno, ja saps que ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí. Estem a 452.
0: Mare de Déu,
1: sí, sí, 452 temes. Ja saps que per mi també és tot un privilegi poder compartir amb tu una nova temporada.
0: Estàs com el senyor Ramon,
1: I fem una crida també per tot aquell gestor que vulgui fer-se càrrec del basar de les sorpreses, clar que sí.
0: Gràcies, de veritat. Bones vacances, Orlegui, i fins al setembre.
1: Gràcies a tu, Xavi.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Dia lliure amb Xavi Bundó.
3: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Espanya cap a la segona estrella amb els nostres preus imbatibles, com en la cindra ratllada sencera a 49 cèntims al quilo i la tira de llom de porcatrossos a 4,39 € al quilo, del 17 al 19 de juliol.
6: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
7: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
8: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir que era el moment de començar alguna cosa junts.
7: Amb gent pionera.
9: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
7: I que vol canviar el món.
10: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
6: Rock and Go, el podcast per a emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
11: Change the world, or the world will change you.
6: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
12: Ara, que hem acabat l'escola
13: i tenim més temps lliure.
14: Ara que volem fer el que volem,
15: volarem els pares amb la pistola d'aigua
16: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
17: I escoltarem els contes de Reco.
18: A la piscina!
19: Al cotxe!
20: O a l'hora de la migdiada!
21: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
22: I, oh?
23: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento.
24: I són divertidíssims!
25: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
26: Els trobareu tots a l'aplicació i a Reco.cat.
27: RAC 1 Podcast.
28: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
29: Actualitzada al minut.
30: Alertes d'última hora.
29: Contingut exclusiu.
30: Entrevistes i temes virals.
29: El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
30: Podcast.
29: Fàcil i còmode.
30: Tot el que necessites és a RAC1.cat.
29: Notícies.
30: Contingut exclusiu.
29: Ràdio en directe.
30: RAC més 1.
29: Podcast.
30: Perquè amb l'app de RAC 1 tot és més.
0: Bon dia a tothom, són les 8.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 19 de juliol del 2026. Va, que fa més d'una hora i mitja que ha sortit ja el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins a l'entorn de 9:45 de la nit al canal Altra Punta de Catalunya. Un diumenge de nou càlid, xafogós. No estem en onada de calor tècnicament, però déu-n'hi-do. Avui a la plana de Lleida ens podem acostar als 40 graus i a la costa superarem amb facilitat els 30. Va, arrenquem en aquest diumenge, de seguida que l'Abel ens explicarà els detalls d'aquesta qüestió meteorològica, arrenquem aquest darrer Via Lliure de temporada regular 2025-2026, com deien els Manels... ens ha costat arribar fins aquí, ja ho sabeu, perquè cada any ens passa que som els últims a tancar la paradeta, perquè som els últims de Filipines, però a partir de demà arrenquen 6 setmanes de programació d'estiu a RAC1 i, per tant, ens n'anirem, si ens ho permeteu, de vacances, i si no ens ho permeteu, també ho farem, una temporada més, després de 12 consecutives al Via Lliure. Permeteu-me un instant també per agrair immensament la feina d'un equip que ha estat al peu del canó tot l'any, i només ells saben el que costa viure al revés del món i, a més, haver d'escoltar allò de «Ah, però entre setmana també treballeu». Però ells també saben que en poden estar profundament, però profundament orgullosos. A la Clara, a la Sandra, a l'Eva, al Blai, la Judit, al Víctor, al Nucli Dur, i en Marc, i en Joan, i la Marina, els controls, i l'Aurora, i la Mireia, i la Mariona, i la Violeta, i el Bernat, i el Nil, i la Júlia, el Josep, el Jordi, el Quim, el Pau, la gent d'informatius, d'esports, de meteorologia, l'Abel, els que venen sempre i els que van i venen i els que venen i van. Sou molts, no me'n voldria deixar cap, perquè efectivament a vegades hi ha mobilitat interna, però és realment un luxe treballar amb vosaltres. I no només treballar-hi, també viure i també passar-ho bé. I deu ser que es nota perquè, sí, nois, tanquem avui la millor temporada de la història d'aquest programa. 10 temporades consecutives d'un lideratge absolutament incontestable al cap de setmana, i en aquesta ocasió trencant tots els registres que ens podíem imaginar nosaltres i els altres. Vam arribar a 749.000 oients al mes d'abril. Una xifra que mai cap programa del cap de setmana hi havia arribat en tota la història a Catalunya. Del cap de setmana i pràcticament d'entre setmana. Perquè l'únic que ha fet això de superar els 700.000 oients és el món a RAC1. És una xifra històrica per la ràdio del país, que estic convençut que no podrem superar mai, però que això sí, ens la guardem com un record increïble d'una època increïble. Els oients, gràcies, perquè tot el que fem només té sentit perquè hi sou, perquè ens ho feu saber, perquè pensem també nosaltres en vosaltres i notem la vostra companyia, encara que us penseu que som nosaltres els que us acompanyem. Dit això, ens queda un last dance, un últim ball, aquest Via Lliure de tancament, que clourem amb una gran festa de ball i de platja, de karaoke estival, que jo us diria que millor no us perdeu, o potser sí, no sigui que les audiències que hem aconseguit s'ensorrin de forma inexorable. Això en el dia que avui tot girarà al voltant de la finalíssima del Mundial de Futbol, ara de seguida en parlarem, fins i tot els que menys els agrada hauran d'aguantar que avui serà la notícia del dia, tot el dia, tot arreu i a tota hora, aquest Argentina-Espanya inèdit, que no durarà només avui que hi ha el partit, sinó demà i demà passat i l'altre i més enllà. Aquesta forta càrrega culer que hi amaga, amb la Masia com a protagonista, sens dubte, de la final, amb un duel entre elèctric, simbòlic, esportiu, ressons profètics en forma de baptisme físic i metafòric protagonitzats per Leo Messi i Lamine Yamal. Avui serà un dia gros. Si voleu, el podem gaudir junts. Vinga, va, que passen ara 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou un dia més al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: aquesta hora del matí la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
1: Doncs de la final del Mundial de Futbol als Estats Units, on s'enfrontaran Espanya i l'Argentina. És un partit inèdit que pot ser legendari, amb duel de Leo Messi i Lamin Yamal, dues generacions de jugadors fills de la Masia. La final començarà a les 9 i tindrà una pausa a l'estil Super Bowl, amb actuacions de grans estrelles com Shakira, Madonna o Justin Bieber.
0: Mentrestant, a Catalunya els Mossos despleguen un important dispositiu especial per garantir la seguretat durant la final del Mundial i també després amb les celebracions posteriors. El principal focus d'atenció serà el Fòrum de Barcelona, on s'instal·la la pantalla gegant de la ciutat. També hi haurà concentracions per mirar el futbol en una setantena de municipis catalans més.
1: Hi ha hagut un nou tiroteig a Catalunya. El rebuig a una petició de matrimoni va acabar ahir amb un enfrontament violent al barri de Sant Roc a Badalona. La baralla entre dos clans va provocar 4 ferits, 2 per arma de foc, un altre per arma blanca i un últim per un fort cop al cap. No estem per la vida de ningú.
0: I a l'Orient Mitjà s'endureix el conflicte entre els Estats Units i l'Iran. Aquesta matinada Washington ha contraatacat Teheran com a represàlia per la mort de 2 soldats americans ahir en un atac a Jordània. Són les primeres baixes de l'exèrcit nord-americà des que va créixer de nou l'escalada bèl·lica fa 2 setmanes.
1: I el Pride va recórrer els carrers de Barcelona sota el lema "Totes les realitats, un sol orgull". Va reivindicar els drets del col·lectiu davant l'auge de l'extrema dreta. La manifestació va reunir 140.000 persones a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana 257.000, segons l'organització.
2: I pel que fa al temps, el dia ha començat amb temperatures altes, sobretot a la costa i en sectors del prelitoral, però també en comarques més interiors, on en molts llocs no han baixat dels 20 graus i en àrees de ponent fins i tot mínimes de 23 a 25 graus. Tot plegat presagi d'un dia en què la calor s'intensifica encara una mica més. No arribarem als 40, però els fregarem a ponent i en molts casos a l'interior 33, 35, 36 graus. Calor moderada, més moderada baix a la costa, però amb xafogor intensa. I com a novetat, entre mitja tarda i al vespre es poden escapar alguns ruixats o plogims poc importants al sud del país, sobretot a les Terres de l'Ebre.
0: Ara són les 8 i 6 minuts. I com us dèiem, aquest compte enrere per una gran final del Mundial de Futbol amb càrrega legendària.

0: Una final inèdita del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina. Queden 12 hores perquè arrenqui un partit que serà únic, no només perquè la Roja i l'Albiceleste no s'han enfrontat mai en una final mundialista, sinó també per tot el show que la FIFA ha preparat adaptant-se per complet als codis d'entreteniment nord-americans. S'enfronten la vigent campiona, l'Argentina, buscant el seu quart campionat en el que molt probablement sigui l'últim mundial de la icona Leo Messi, mentre Espanya és el primer mundial amb Lamine Yamal, que busca agafar-li el relleu com a símbol futbolístic, fent que la selecció espanyola miri d'aconseguir el seu segon títol mundial. Un cara a cara entre passat, present, molt influït, sens dubte, per la famosa foto de Messi Lamine, de caràcter gairebé profètic, que ha impressionat el món del futbol. El partit, purament el partit, Espanya-Argentina a les 9 de la nit al MetLife Stadium de Nova Jersey, és un esdeveniment que transcendeix amb escreix el món de l'esport, que també esquitxa els àmbits polític, social, econòmic, també cultural, amb tota la constel·lació d'estrelles i de vips de tota mena que reunirà l'estadi. Però sobretot és un gran partit de futbol, una final històrica entre dues seleccions amb estils i arguments molt diferents que opten a coronar-se com a dominadores mundials. Amb dos grans noms, com dèiem, Leo Messi, millor futbolista de la història, 39 anys, resistint a cedir el tron, i Lamine Yamal, 19 anys, que sembla cridat a assumir-ne el testimoni. Una final, per tant, clar component generacional, marcat segell blaugrana, tots dos formats a la Masia, de fet, una bona representació dels dos equips oest. Des de Nova York, enviades especial de RAC1 Mundial, Damià López, bon dia.
1: Bon dia. Espanya i Argentina s'enfronten a partir de les 9 de la nit a la gran final del Mundial, una final que reuneix tots els al·licients possibles i que centra les mirades de tot el planeta. Ahir a Nova York va ploure amb intensitat durant tot el dia i això va fer que la selecció espanyola hagués de suspendre el seu entrenament. En canvi, Argentina sí que va mantenir la seva sessió preparatòria, tot i que amb una mica de retard. Lamine Yamal, encara que amb molèsties a la cuixa esquerra, jugarà i serà titular. És un partit que ningú es vol perdre. Les últimes hores aquí a Nova York ha parlat el president del Barça, Joan Laporta, que ha dit que respectant Leo Messi espera que aquest sigui ja el moment de Lamine Yamal.
2: Creo y quiero que mañana sea el partido de Lamine y que ya se consagre, porque es ley del fútbol, ¿no? Hay jugadores que son referencia en un momento determinado y ahora pues toca un cambio.
1: Laporta ha afegit que aquesta final, amb el duel entre Lamine i Messi i amb 8 jugadors del Barça, la selecció espanyola és motiu d'orgull com a president del Barça. Ha volgut explicar exactament què hi fa als Estats Units tants dies i amb una posició tan marcadament favorable i propera a la selecció espanyola.
2: El Barça lo que ha venido aquí es a apoyar a la selección española. Creo que el hecho de que nuestros jugadores estén en la selección es motivo de orgullo y de agradecimiento y bueno, estoy muy muy agradecido.
1: Espanya busca el seu segon mundial després d'haver guanyat el primer al 2010. Argentina intentarà fer-se amb la seva quarta estrella, segona consecutiva. Si ho aconsegueix, seria el primer cop en tota la història que un mateix futbolista, seria Leo Messi, aixeca la Copa Mundial com a capità en dues edicions consecutives. El partit a les 9 de la nit al MetLife Stadium de Nova Jersey, Espanya-Argentina, la final de les finals.
0: Efectivament, després d'aquesta càrrega que té la Masia en aquesta final, no només per Lamine i per Leo Messi, també per la participació a la selecció espanyola de Gavi, de Cubarsí, d'Olmo, d'Eric García, de Grimaldo, de Cucurella i de Víctor Muñoz. Per tant, fins a 9 jugadors dels que conformen les plantilles de les dues finalistes estan formats a Can Barça. Quim Salvador, bon dia.
3: Bon dia, Xavi.
0: Més detalls que no podem passar per alt del partit, perquè qui l'arbitrarà?
3: Sí, esperem que no s'hagi de recordar el seu nom un cop s'hagi acabat, però sempre és un factor important i a tenir molt en compte. Xiularà l'eslové Slavko Vincic, que de fet ja ha xiulat finals de Champions i d'Europa League i que d'alguna manera amb el partit d'avui, amb 46 anys, arriba al cim de la seva carrera dirigint per primera vegada una final de la Copa del Món de Seleccions. Vincic estarà assistit des del bar per l'alemany Bastian Dankert.
0: Evidentment, tota la premsa, ja no només catalana o espanyola, esportiva, no esportiva, a tot el món parla d'aquesta final, com deia, molt blaugrana, però per Messi, per Lamine i per la resta de jugadors formats a la Masia que recollíem fa un instant.
3: Sí, el País Anfitrió, el USA Today, qualifica el partit de blockbuster i s'inclina clarament per Espanya. El New York Times també en reconeix la superioritat del combinat espanyol, però el desenllaç de la final remarca és difícil de predir. Més neutre, el Washington Post parla d'un enfrontament que fa salivera. A França, l'equip titula Espanya desafia Messi. A Alemanya, el Bild també es refereix a un megaduel entre Messi i la jove i poderosa selecció espanyola. I a Itàlia, la Gazzetta dello Sport presenta una final inèdita que ja és història. A l'Argentina, el diari Olé diu que el partit pot coronar un equip que ha fet època i acomiadar Messi en el cim. I el Clarín exclama, ha arribat el gran dia, anem a per totes Argentina. També als quioscos de casa nostra, Mundo Deportivo descriu un duel èpic i Santi Nolla adverteix que Espanya no hauria de fer cas de l'etiqueta de favorita perquè, diu, no ho és. L'Esport diu que arriba a un enfrontament mai vist, el futbol col·lectiu de la Roja contra la intensitat i la qualitat de l'Albiceleste, i l'Esportiu posa el focus en aquest preciós cara a cara intergeneracional entre dues figures universals fetes al Barça.
0: Hi ha hagut un factor, aquí és molt repetitiu, perquè clar, aquesta fotografia fa anys que corre per aquí i l'hem vista moltes vegades, el que passa és que l'impacte mundial que ha tingut la fotografia amb aquesta final de la Copa del Món entre Messi i Lamine, aquest baptisme simbòlic en una banyera quan Lamine era un nadó de pocs mesos, doncs a nivell mundial ha generat un impacte descomunal. L'expectació és altíssima aquí, allà i a més enllà, també a Nova York. Damià, la final d'avui és un gran espectacle, però és que ahir l'ambient a la ciutat era dels grans, grans, grans esdeveniments.
1: Sí, el dia d'ahir a Nova York va estar marcat per les aficions que van envair els carrers de la ciutat. Un miler d'espanyols van fer una marxa al migdia que va arrencar al Madison Square Garden, i especialment emotiu al banderazo argentí a Times Square, que va reunir prop de 30.000 persones, un autèntic espectacle de càntics i animació que es va allargar durant més de 5 hores amb molts aficionats que han viatjat a Nova York sense entrada. En aquests moments la situació és molt i molt complicada per als aficionats que són aquí a la ciutat, que volen assistir al partit però que no tenen entrada. Els preus no baixen dels $8.000. És impossible aconseguir una entrada per menys. D'altra banda, ahir a Nova York va estar plovent durant tot el dia amb molta intensitat. Això va fer que baixessin les temperatures i que millorés la qualitat de l'aire després dels problemes causats pels incendis a Canadà. Cal recordar que el MetLife, l'estadi de la final, és descobert. Avui, això sí, no s'espera que plogui, però el partit és a les 3 hora local i farà més calor que ahir, així que els futbolistes han d'estar preparats per parir de valent amb la calor que farà aquella hora. I recordem també que el descans serà d'exactament 17 minuts, o això ha promès la FIFA, amb les actuacions de Shakira, Madonna i Justin Bieber, i el reacondicionament de la gespa. Donald Trump, Pedro Sánchez, el rei d'Espanya, la reina, les infantes, un partit que no s'ha volgut perdre ningú. Avui Nova York, més que mai, és la capital del món.
0: Gràcies, Damià. De fet, probablement, ara que repassàvem portades de diaris, probablement una de les millors és la del diari La Vanguardia, amb un titular que ens encanta: Mundial 2026, Lamine Yamal i Leo Messi, el nen i el mite, disputen una final històrica. El nen i el mite. És una explicació fantàstica del que és aquesta final, i a més la portada amb una fotografia doble, simètrica, entre Leo Messi i Lamine Yamal. Lamine Yamal a l'esquerra conduint la pilota amb la cama dreta i anant cap al centre de la portada, i Leo Messi també, en aquest cas des de la dreta, anar-se'n cap a l'interior, jugant la pilota amb la cama esquerra. Però en tot cas una imatge absolutament simètrica, jugant aquesta idea de la consecució, del trasllat d'èpoques. A tot això, ahir, Quim, estem parlant molt de la final. Ahir es va jugar la final que s'anomena de consolació, el partit pel tercer i quart lloc. La veritat és que normalment són partits que no interessen gairebé ningú, però és que va ser tan espectacular,
3: sí,
0: que el resultat, com deies aquest matí, era de partit de tennis, sí, molts gols i molta intensitat.
3: Sí, sí, és un partit que a nivell, vaja, no passarà a la història, però no té cap transcendència. Cada tercer o quart al Mundial, què vols que et digui, sobretot per dues seleccions de cartell gran com França i Anglaterra. Diferent és quan hi pot arribar una selecció més humil, però és que va ser un autèntic partidàs, sens dubte el millor fins ara del Mundial, i no recordo un enfrontament de seleccions, sí, sí, tan espectacular, tan
0: goig,
3: i tan emocionant. Els anglesos es van avançar de seguida amb gol de Declan Rice, minut 3, abans del descans guanyaven ja 4-0, també havien marcat a la primera part Konsa i Saka, que en va fer dos, i encara un tercer per arrodonir un hat-trick després de la segona de penal. 4-0 el descans, allò sembla dat i beneït, però França va reaccionar i es va arribar a posar 3-4. Dos gols i una assistència d'Mbappé, per cert, era segurament gairebé l'únic punt d'interès del partit, si marcava Mbappé, per això que es disputa la pilota d'or del Mundial amb Messi. Doncs bé, dos golets més del francès del Real Madrid, que se situa amb 10, màxim golejador del Mundial. Veurem què fa Messi aquesta nit. Messi en té 8, difícil, però de moment Mbappé és la bota d'or provisional amb aquests 10 gols. També va marcar Barcola, també va marcar Dembélé, i al final ho va arrodonir posant la cirereta amb un gol gairebé maradonià, una jugada espectacular, al madridista d'Anglaterra, Bellingham, que va posar ja el temps afegit aquest increïble, 6-4 en un partit de seleccions, tercer i quart lloc del Mundial.
0: Que també va tenir partit per senyor Blaugrana,
3: poqueta,
0: però poqueta.
3: Cas, sí.
0: Koundé, per part de França, va entrar al minut 90, i Anthony Gordon no va jugar, curiosament, en aquesta ocasió es va quedar a la banqueta. Com dèiem, però més enllà de la part purament futbolística, la final d'avui, aquesta del Mundial, serà tot un gran show estil nord-americà. Per primera vegada, el descans del partit es converteix en un gran espectacle musical a l'estil de la Super Bowl, amb actuacions de primer nivell, que, això sí, allarguen la pausa, és a dir, se salten els criteris habituals de la FIFA, de fet hi ha hagut acord per fer-ho, perquè en comptes de durar 15 minuts, que és el que està establert, duri 17 minuts, no seran els 30-40 minuts fins i tot, com s'havia especulat en algun moment. És un espectacle que l'espectacle en si dura 11 minuts i els altres 6 són per muntar i desmuntar tot l'escenari i acabar de deixar la gespa regada i en condicions per la segona part.

0: L'autèntic gust de la fruita d'antes només el trobaràs a Aitona Gourmet. Madurada a l'arbre, tal com es feia abans, collida al seu punt, sense passar per cambres frigorífiques ni per supermercats. Directe dels nostres camps a la teva taula en només 24 hores. L'autèntic sabor que encara recordes de la fruita de Lleida. Un luxe al teu abast. aitonagourmet.com. La fruita d'abans, collida avui.
1: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: 15.000 milions de dòlars. 15.000 milions de dòlars facturarà la FIFA, superant amb escreix els objectius que s'havien fixat abans del torneig. Ara suposo que enteneu també la frase que llançava Gianni Infantino ahir davant Donald Trump, molt content de la participació del govern dels Estats Units. Encara pel que fa a la part econòmica, la FIFA també posarà a la venda per primer cop la gespa de la final. Se'n posaran a la venda 2026 fragments, 2026 com l'any, que costaran cadascun 450 dòlars, cadascun tros de la gespa. La prevenda està oberta i el que també es comercialitzarà, com ho dèiem ahir, és l'anell de campions. Recordem que enguany la FIFA premia els jugadors de la selecció guanyadora amb un anell d'or i joies precioses a l'estil NBA o d'altres competicions nord-americanes. Aquest també se'n fabricaran 2026 unitats, de les quals 30 pels equips, la resta, per tant gairebé 2.000, s'obriran a la venda. Avui que, des del punt de vista social i polític, és molt interessant també el que ha de passar a la llotja presidencial, amb una imatge que pot ser inèdita. El president dels Estats Units, Donald Trump, que és qui exerceix d'anfitrió, de fet, qui entregui la Copa del Món a la selecció campiona serà a la llotja, estarà acompanyat del president de la FIFA, Gianni Infantino, però amb les càmeres pendents, entre altres coses, de la possible salutació a la llotja de Trump amb Pedro Sánchez, que també hi serà, i que tornen a coincidir pocs dies de la cimera de l'OTAN en un moment clarament marcat per les tensions entre Washington i Madrid. Ara bé, els dos líders no s'hauran de cantó perquè la delegació espanyola l'encapçala el rei Felip VI, acompanyat de la reina i de les infantes, que com a màxima autoritat és qui serà més a prop de Trump. No viatja, en canvi, el president argentí Javier Milei, que per superstició, ho dèiem ahir, per les càbales argentines, veurà el partit des de casa seva. Tot plegat, un Mundial que ha estat marcat per algunes polèmiques també de caràcter polític. L'última, la que van protagonitzar els jugadors argentins amb el missatge de les Malvines són argentines. S'havia plantejat si la FIFA sancionaria els jugadors per exhibir missatge polític. Doncs bé, de moment, des de Washington donen suport als jugadors argentins. La Casa Blanca defensa els futbolistes, diu que als Estats Units hi ha llibertat d'expressió absoluta. Més enllà de la lectura política de la final, també hi ha un ull posat al cel de Nova York, perquè després d'una setmana on ha preocupat el fum procedent dels incendis forestals del Canadà, sembla que la situació millora, tot i que ara encara plou a la zona allà on s'ha de jugar el partit. Tot plegat va marxant i farà sol i calor moderada a l'hora de l'enfrontament. Abel Caral, bon dia.
3: Bon dia.
2: És així, després de tot aquest debat sobre la boira, sobre el fum, la situació ha millorat.
3: Sí, han tingut sort perquè la situació era complicada, perquè de fet ahir va tornar a augmentar una mica la concentració de fum, però van tenir aquestes tempestes que no van permetre l'entrenament de la selecció espanyola, però sí que s'han endut tota aquesta fumera i la qualitat de l'aire millora, tot i que ara encara és moderada, però l'hora del partit serà bona, la qualitat de l'aire, amb sol i uns 27 graus, calor per tant també que no és exagerada, 27-28 graus a l'hora que comenci el partit, les 9 de la nit hora catalana, les 3 de la tarda hora de Nova York. Ara, com dèiem, encara plovisqueja poca cosa en aquesta zona del nord de l'estat de Nova Jersey, també cap a Nova York, després de les tempestes d'ahir, que déu-n'hi-do, perquè a la zona més propera de l'estadi van ploure 60 litres per metre quadrat i a la ciutat de Nova York, a Queens, en van ploure 90. Però tot això ja és història, va marxant i el que sí que tindran és una mica de vent del nord, que no creiem que condicioni el partit, però, en tot cas, aquest vent del nord que farà el que dèiem, que la calor tampoc sigui exagerada, 27-28 graus a l'hora que comenci el partit.
2: I mentrestant, a Catalunya també està tot preparat per aquesta final, que genera tota aquesta expectació. Els Mossos d'Esquadra han planificat un dispositiu important amb agents de paisà i també ARRO, brigades mòbils i de la policia local, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant la final, però també sabeu que hi ha moltes poblacions del país, una setantena, que instal·len pantalles gegants per seguir-ho. Per tant, seguretat durant la final, però també en les celebracions posteriors, Violeta Martos.
4: Sí, el dispositiu més important es desplegarà a Barcelona, on els Mossos activaran un centre de coordinació per operativa regional i des d'allà es coordinaran amb la Guàrdia Urbana. Més enllà de la presència policial al fòrum, on hi ha instal·lada la pantalla gegant, també hi haurà tres punts calents més, són la plaça Catalunya, la plaça Espanya i l'Arc de Triomf. I més enllà de Barcelona, la policia també desplegarà dispositius allà on es preveu que la celebració

0: seleccions d'una o altra selecció puguin suposar més risc. Per exemple, és el cas de Castelldefels, al Baix Llobregat. La ciutat ha instal·lat una pantalla gegant, però a més hi viu un important nombre d'argentins i hi van haver petits aldarulls després de la classificació d'Espanya per la final.
1: Certament, la colònia argentina és molt, molt important a casa nostra i, per tant, compartir l'espai pot generar uns certs moments de tensió, tot i que esperem que no passi. A part de Barcelona o Castelldefels, hi ha una setantena de municipis que han instal·lat aquestes pantalles per poder seguir la final del Mundial. De fet, es podrà seguir a les 10 ciutats més grans del país, en totes hi haurà pantalla gegant, i també se n'han posat a la majoria de municipis de l'àrea de Barcelona o de Tarragona.
0: Sí, la decisió d'instal·lar o no pantalles per seguir el Mundial ha generat polèmica a molts llocs. A ciutats com Figueres, Girona, Vic o Sant Cugat del Vallès, les autoritats han decidit no fer-ho, i en molts casos perquè els governs són independentistes, però no sempre és així. A Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, hi governa Esquerra amb 10 regidors, però l'alcalde ha decidit instal·lar una pantalla gegant i això ha generat polseguera entre els veïns. A Manresa, en canvi, també governa Esquerra. L'Ajuntament no organitza la projecció, però se n'encarrega l'equip de futbol, el Centre d'Esports Manresa. El club té dos exjugadors, les seves categories inferiors convocats al Mundial, són Joan García i Marc Pubill, i més enllà del debat també s'han produït imatges curioses, per exemple, la Ràpita, al Montsià, la pantalla gegant estarà situada precisament a la plaça 1 d'octubre.
1: A tot això, qui ha sumat polèmica al voltant de les pantalles a les últimes hores és el PP. Alberto Núñez Feijóo aprofitava per tirar la cavalleria per damunt dels alcaldes que no volen instal·lar pantalles per veure el partit als seus municipis. Recordem, de totes maneres, que el partit es pot veure per qualsevol televisió, no és de pagament. Es pot veure en una narració de pagament, però Televisió Espanyola l'emet, de fet, en dos canals diferents. La 1 en castellà i a la 2CAT en català. Però més enllà d'això, el president del PP diu que hi ha alcaldes independentistes que no volen que la guanyi la selecció espanyola, però que el Partit Popular els guanyarà, diu, dins i fora del terreny de joc. Feijóo ho ha dit mentre presentava els candidats catalans del partit a les pròximes municipals, un acte on va aprofitar, tot i que es diu que no s'ha de fer, barrejar política i esport. Des de Madrid, Roger Perciba.
2: Sí, primer Feijóo identifica el Partit Popular amb la selecció espanyola.
3: Todo el PP de España será de un único equipo de fútbol, la selección española.
2: I després crea bàndols, assenyala els que volen que perdi la selecció.
3: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
2: Feijóo no esmenta el polèmic article de Rajoy, tampoc els pactes amb Vox i la prioritat nacional, però diu que aspira a viure en una societat inclusiva.
3: Me gustaría que España se pareciese más a su selección. Un país que no pregunta constantemente de dónde se viene.
2: I quan toca fer metàfora del relleu a la direcció del partit, Feijóo admet que té bona banqueta de suplents.
3: Ser presidente nacional del partido es un tiempo limitado en la vida. Si tienes que irte, no hay ningún problema.
2: Perquè diu, no és com Sánchez.
3: Yo no quiero que me llaméis el puto amo. Yo no soy Sánchez.
2: A qui acusa de defensar els interessos personals per sobre dels col·lectius.
1: Gràcies, Roger. Interessant, com Núñez Feijóo, m'ha creat l'atenció, permeteu, com diu la paraula futbol, no? Sabeu que aquí hi ha sempre molta discrepància. Aquí diu en castellà, futbol, furbol, fútbol, però en la versió Núñez Feijóo és fútbol. No sé si ho heu sentit, fútbol. Directament, sense T, ni L, ni R, fútbol. Per cert, la final del Mundial també alterarà alguns horaris laborals. Hi ha empreses que han decidit tancar abans, bé perquè els treballadors vegin el partit, bé perquè segurament notaran un descens de venda quan sigui l'hora de la final. Marques de roba com Inditex, també cadenes de supermercats com Carrefour han adaptat els horaris, alguns abaixaran la persiana a les 8, d'altres a 2:15, d'altres directament a les 9 del matí, de la nit. Mentrestant, a l'Argentina, l'expectació també és enorme. L'emoció per mirar de conquerir aquest nou Mundial seria la quarta estrella, ha eclipsat per uns dies totes les tensions econòmiques, socials i polítiques d'un país que viu en crisi permanent. Tota l'atenció ara es concentra exclusivament en el futbol. Corresponsal de RAC1 a Buenos Aires, Berta Rabandós, bon dia.
4: Bon dia. Els argentins encara en la final d'aquesta nit amb il·lusió i nervis. La possibilitat que Messi pugui tornar a alçar la Copa els emociona, mentre el país travessa un context polític i econòmic complex. Saben que Espanya pot ser un rival difícil, però dipositen la seva fe en la passió dels jugadors i de l'afició.
5: Tiene una garra, un espíritu, el equipo que tiene Argentina, algún espíritu que lo empuja y una resiliencia que hace que no se rindan ante la adversidad. Yo creo que eso es lo que mejor tienen.
6: Argentina tiene que ganar porque es el país más futbolero del mundo.
7: Pero estoy segura que va a ganar Argentina. Lo que me da pena es que se va a jubilar Messi. con la pasión que tienen estos jugadores, la verdad que se pasan. Estamos felices, felicísimos los argentinos, y creo que no hay una hinchada como la nuestra.
4: No obstant això, no respiren tantes ànsies de guanyar com les que hi havia al Mundial de 2022, ja que molts argentins es donen per satisfets amb la victòria a la semifinal contra Anglaterra, el seu rival històric i polític.
1: Com dèiem, gràcies Berta, des de Buenos Aires, la colònia argentina és molt important a casa nostra, i ahir es va notar aquest ambient des de Barcelona. Amb centenars d'aficionats de la selecció argentina ocupant ahir la platja de la Nova Icària amb música i petards, a la capital catalana hi viuen, recordem, més de 50.000 persones nascudes a l'Argentina, segons l'últim padró, i el conjunt de Catalunya en serien prop de 120.000 els argentins a casa nostra.

Un minut i seran 8:45 del matí. A les portes d'aquesta final i amb la lògica preocupació per la seguretat de tots els ajuntaments que aquesta nit instal·laran pantalles gegants, ahir a Badalona s'hi va viure una situació a nivell de seguretat complicada amb l'enèsim tiroteig que va deixar 4 ferits. En aquest cas va passar al carrer Marquès de Montroig, això és al barri de Sant Roc, més o menys a la plaça Roja del barri de Sant Roc. Fons de l'Ajuntament de Badalona van confirmar a RAC1 que es tractaria d'un enfrontament entre clans familiars per un casament. És un conflicte, explica avui el Toni Muñoz, que hauria començat a La Vanguardia, hauria començat divendres, quan la família de la noia va rebutjar la petició de matrimoni que s'havia fet. La família. Segons La Vanguardia, l'entorn del noi es va presentar ahir a Sant Roc per mirar de parlar-ne, però la trobada va acabar malament i va acabar a trets. Dels 4 ferits, 2 són per arma de foc, un per arma blanca i un altre que va rebre un fort impacte al cap. Tots, això sí, fora de perill, els Mossos continuen investigant el cas. Amb aquests ja són com a mínim 8 els incidents amb arma de foc que hi ha hagut aquest any a Badalona. 8. Un dels més greus va ser a finals de maig, us ho explicàvem també en aquest programa, quan una nena de 10 anys va resultar ferida per una bala perduda al carrer Còrdoba, també al barri de Sant Roc. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, només en els primers 6 mesos de l'any, els incidents amb armes de foc a Catalunya han deixat ja 6 morts i 27 ferits.

0: Mentrestant, a casa nostra, 8:45 a.m, continuem tenint temperatures altíssimes i això significa que es manté el risc d'incendis. El pla alfa dels agents rurals continua tenyit de vermell a l'interior del país, per tant, avui molta precaució de nou. El Prepirineu de Lleida, a l'interior de les Terres de l'Ebre, també la zona de l'oest de l'Empordà, hi ha fins a 22 municipis de 7 comarques diferents en risc màxim d'incendi i uns altres 235 pobles que estan en nivell molt alt. A més, recordeu que hi ha 3 espais naturals que continuen tenint restriccions d'accés: el Montmell Marmellà, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. De fet, en aquest últim, a la Baronia de Rialp, ahir va haver-hi un foc que va cremar 15 hectàrees. Els bombers, però, el van poder controlar bastant ràpidament. També a la tarda hi va haver-hi un incendi de rostolls que va cremar a Pontils, a la Conca de Barberà, però en aquest cas el foc també està controlat. Des dels bombers demanen molta prudència. La inspectora Anna Martín recordava a RAC1 que la vegetació està molt seca per les onades de calor i que cal extremar les precaucions.
1: Malgrat no hi hagi onada de calor, la vegetació segueix estant força compromesa i per això el pla alfa encara està en una situació de perill. Seguirem amb la mateixa actitud, amatent, per intentar estar pendent de tot el que vulgui passar. Malgrat hagi baixat una mica la temperatura, veiem a lo millor el cel més ennuvolat i no tinguem la mateixa sensació de calor d'abans, a nivell de vegetació la tenim molt disponible.
0: Demà Protecció Civil li ha advertit que el risc d'incendis es dispara per un nou repunt de temperatures. Hola, Belcaral, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: La calor i el vent faran anar de corcoll els bombers avui, però sobretot demà, no?
2: Sí, les temperatures és el que ens comentaven. Han baixat, però continuen molt altes. I ahir ja vam acostar-nos als 40 graus en alguns sectors de Ponent. Va fer molta calor, sobretot en comarques interiors. Avui també fregarem els 40, sense arribar-hi, però en tot cas 38-39 en zones de les comarques de Lleida. I aquestes màximes de 35-36 graus i aquestes humitats, que malgrat que ara encara es mantenen moderadament altes, no hem tingut una nit tan humida com l'anterior, ni a l'interior, ni tampoc sobretot a la costa, però en tot cas la humitat baixa al centre del dia i el que a l'hora que baixa la humitat i puja la temperatura també augmenta el vent. Una tarda tampoc és que hagi de ser especialment ventosa, però aquesta marinada que entra al centre del dia durant l'estiu. I a més ara tenim una mica tramuntana, lleugera tramuntana, que ha d'anar menys, ha d'anar desapareixent, però és la que ha fet que a Portbou, per exemple, la mínima no hagi baixat els 27,4 graus.
0: Déu-n'hi-do.
2: Per tant, déu-n'hi-do, a Barcelona ciutat, al centre, al Raval, no s'ha baixat els 26,4 graus. Mínimes de 23-25 graus en molts sectors de la costa, en àrees del prelitoral, i en comarques més interiors també trobem moltes mínimes que no han baixat els 20 graus, nit tropical, i cap a Ponent, cap a la plana de Lleida, 23-24-25 graus. Per tant, ja partim de temperatures molt altes, malgrat que ara mateix doncs, hi ha zones, evidentment, del Pirineu i altres zones de muntanya on l'ambient és una mica fresc, però ràpidament, amb un bon sol, les temperatures aniran pujant. Una novetat, a la tarda, i això és bona notícia, pot ploure una mica al sud del país, a poca cosa, però alguns plogims o alguns ruixats es poden tenir a les Terres de l'Ebre, sobretot, si apareixen, doncs bona notícia pel tema dels incendis.
0: Quan pot ser que comencem a tenir temperatures normals per l'època?
2: Doncs a finals de la setmana entrant i principis de la següent, ja a finals del mes de juliol. En tot cas, repunta una mica més de calor entre avui i dilluns, dimarts, i després a partir de dimecres va baixant de manera progressiva, a poc, i ja veurem si després s'acaben normalitzant, que normalitzar-se igualment vol dir que ha de fer molta calor perquè estem al preestiu, però no temperatures tan disparades com hem tingut últimament.
0: Gràcies, Abel.
2: De res.
0: 8:34 minuts, i per cert, en el que portem d'estiu ja s'han declarat incendis a totes les comarques del país. Totes. Segons dades dels bombers recopilades per RAC1, és el primer cop que això passa, que hi ha incendis a totes les comarques, des que hi ha registres, que això va arrencar el 2011. S'han declarat focs a totes les comarques i a un de cada 4 municipis. A més, el 2026 també és l'inici d'estiu amb més simultaneïtat d'incendis de tota aquesta sèrie històrica que arrenca el 2011. Josep Moragas.
3: Sí, hi ha hagut incendis a totes les comarques, el que no havia passat mai des que recopilen aquestes dades, des del 2011. La comarca amb més incendis ha sigut el Vallès Occidental amb 40 focs, seguit del Segrià amb 31 i el Baix Llobregat amb 23. A més, el 2026 és l'estiu amb més simultaneïtat d'incendis de tota la sèrie. La meitat dels dies s'han declarat 7 o més focs. El segon estiu amb més simultaneïtat, amb més focs al mateix temps, va ser precisament l'any passat, el 2025. La resta d'anys queden molt per sota d'aquesta dada. Els anys anteriors, amb prou feines, arribava al 20% els dies que hi havia més de 7 incendis. A més, en el que portem d'any ja acumulem 439 incendis, el tercer registre més alt després del 2012 i del 2022. Pel que fa a la superfície cremada, no és tant com en altres estius. S'han calcinat 4.300 hectàrees.
0: Gràcies, Josep. Això pel que fa a casa nostra. Mentrestant, a l'Aragó, l'incendi d'Orés continua actiu, però les autoritats diuen que la situació ha millorat una mica respecte als últims dies. El foc que va arrencar dimecres ha cremat ja gairebé 16.000 hectàrees i afecta un perímetre de 80 quilòmetres. El conseller de Medi Ambient del govern aragonès, Luis Bendicho, ha explicat que el perímetre no ha crescut en les últimes hores i que, tot i que encara no el poden donar per estabilitzat, la bona notícia és que ja no està descontrolat.
4: Sigue activo. He visto que es un incendio que llevamos ya cerca de 16.000 hectáreas, 80 kilómetros de perímetro, pero somos más optimistas porque en estos momentos el fuego no avanza, el fuego en estos momentos lo tenemos controlado. No podemos decir que está perimetrado el conjunto de los 80 kilómetros, pero desde luego la situación es más positiva de lo que teníamos ayer a estas horas.
0: Aquest incendi, que ja és el pitjor d'aquest any a tot Espanya, aquestes 16.000 hectàrees cremades, diu que les autoritats han permès de retornar els veïns de 5 municipis que estaven evacuats, però encara han pogut tornar a casa puntualment, però encara no poden tornar a viure-hi. Mentrestant, a la Mierla, a la Serra Nord de Guadalajara, les flames ja han arrasat 9.000 hectàrees, hi ha vora 700 desallotjats, i atenció perquè aquest cas de Guadalajara, que és un incendi que està cremant amb molta intensitat, un dels principals sospitosos d'haver-lo provocat és l'alcalde d'un dels municipis de Robledillo de Mohernando, que és del partit de Vox. La Guàrdia Civil l'investiga perquè diu que podria haver provocat ell el foc mentre treballava amb una màquina recol·lectora. Doncs bé, l'alcalde ja ha sortit al pas, s'ha defensat, diu que no n'és el responsable i reclama respecte per la presumpció d'innocència. 2:15 del matí i com dèiem, us hem estat parlant de la final del Mundial de Futbol. A les portes d'aquesta final, el conflicte entre els Estats Units i l'Iran s'endureix i torna a deixar els dos països a un pas de la guerra oberta. Aquesta matinada ja advertia, de fet, l'Iran des de fa hores que quan s'acabés el Mundial de Futbol tornarien els enfrontaments de forma molt directa. Aquesta matinada els Estats Units han bombardejat de nou territori iranià, diuen com a represàlia per la mort de dos soldats nord-americans en un atac iranià a Jordània. Són aquestes dues les primeres baixes nord-americanes des de la nova escalada de fa dues setmanes. De fet, Teheran dona directament aquesta treva que va arrencar fa un mes per trencada. El govern iranià ha deixat en suspens aquest alto el foc que van signar amb Trump el 17 de juny i perquè diu que l'administració Trump l'ha incomplert. Aquesta ha estat la vuitena nit consecutiva d'atacs nord-americans sobre territori iranià. Segons el Ministeri de Sanitat, en les últimes tres setmanes han mort una cinquantena de persones i més de 500 han acabat ferides. Washington diu que només ataca objectius militars, sobretot a la zona de l'estret d'Hormuz. L'Iran responia amb míssils i drons contra objectius vinculats als Estats Units dels països del Golf. I mentrestant, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, obre la porta a detenir Benjamin Netanyahu, el primer ministre israelià, quan aterri a Nova York per assistir a l'Assemblea General de les Nacions Unides el mes de setembre. Aquest podia haver estat un dels seus compromisos electorals i ara estudia si pot aplicar-lo o no. En una entrevista al New York Times, Mamdani ha admès que està valorant-ho amb l'equip legal del seu ajuntament.
5: I believe that Prime Minister Netanyahu...
6: El lloc de Netanyahu és la Haia. És un criminal de guerra imputat per l'acord penal internacional. Això és una opinió que comparteix molta gent. És el resultat de les seves accions durant anys. Farem el que la llei de Nova York ens permeti fer.
7: Whatever the law allows me to do in New York City, that's what we will do.
0: Diu Mamdani, insisteixo, alcalde de Nova York, que Netanyahu ha d'anar a la Haia. El govern israelià ja ha replicat que això és teatre polític i que Netanyahu intervendrà amb normalitat al setembre davant les Nacions Unides. Mentrestant, l'exèrcit hebreu continua els atacs sobre Gaza, malgrat l'alto el foc, i va matar-hi almenys 8 persones des de la treva de l'octubre. Es calcula que han continuat morint a la franja moltes persones. De fet, els registres parlen de més d'un miler de morts des de l'octubre. Minuts i seran 9:15 del matí en plana política. Dos factors marquen l'agenda de les últimes hores i dels últims dies. D'una banda, l'aval a l'amnistia del Tribunal General de la Unió Europea i de l'altra, les dades molt minces de manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. Ahir la Generalitat ho admet, que la inversió de l'Estat a Catalunya hauria de ser molt més gran. Això després que divendres es va fer públic que a Catalunya rep un 8,6% dels diners que reparteixen a tot l'Estat en inversions, tot i que representa gairebé el 20% del PIB i el 17% de la població. D'aquesta qüestió n'ha parlat a les últimes hores el president Salvador Illa, que reconeix que s'hauria d'invertir més al país, però demanava a la resta de partits que, més que assenyalar els problemes, busquin solucions.
8: L'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya, i que tirarem endavant, ja us hi dic jo. Oh, tant de bo fos amb el suport de tots, que podríem anar més ràpid.
0: Reclamava aquest consorci d'inversions que forma part del pacte entre Esquerra Republicana i el PSC. Mentrestant, l'oposició però continua posant el crit al cel. Junts per Catalunya carregava ahir contra el govern per la seva passivitat, ho deia el secretari general del partit, Jordi Turull.
9: És un escàndol amb majúscules. I davant d'aquestes dades, el govern Illa és incapaç de plantar-se amb un escàndol com aquest. I sols se'ls acudeix fer un consorci per enredar encara més la troca i diluir responsabilitats, i tot per no dir prou a Pedro Sánchez i fom un cop de puny d'una vegada sobre la taula, perquè això ho estan patint milers i milers i milers de catalans.
0: També hi ha dit la seva esquerra, ho va fer Elisenda Alemany, que demanava a Illa que defensi Catalunya i que no s'amagui darrere el seu partit. La secretària general dels Republicans també va criticar Junts perquè diu no van més enllà de la queixa. Hem sentit ara Jordi Turull parlant de les inversions o la manca d'inversions a Catalunya. Ahir també el vam sentir referir-se a Carles Puigdemont respecte al fet que el dijous el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar la llei d'amnistia. Jordi Turull deia, assegurava ahir, que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya en algun moment, però no va concretar quan.
9: Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Petit i petit.
0: Aquest peti que peti que llançava Jordi Turull respecte al retorn de Puigdemont. Mentrestant, Salvador Illa, el president, que continua traient la pit d'aquesta decisió dels jutges europeus. Illa deia ahir que l'amnistia és vital per la convivència.
8: És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el record. L'amnistia és una porta, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi aquí pesi.
0: Els comuns veuen la llei com una victòria i toquen el crustó al PP. Ahir el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va demanar al líder popular Alberto Núñez Feijóo que es disculpi per haver mentit sobre la llei d'amnistia. Ho deia des del Consell Nacional del seu partit.
10: Que aquesta sentència el que fa, sobretot, també, és desmuntar una per una totes les mentides i totes les manipulacions que la dreta espanyola ha estat vertint sobre aquesta qüestió en els darrers 3 anys. I avui en dia sabem que l'amnistia és constitucional, és legal a ulls del dret europeu i que, per tant, sabem que el senyor Núñez Feijóo ha estat mentint a la societat espanyola durant més de 3 anys i avui li exigim una disculpa i una rectificació.
0: I avui qui posa veu a l'amnistia al voltant del govern espanyol és el ministre de Presidència, Félix Bolaños, en entrevista a La Vanguardia, reivindica la importància de la llei i demana que s'apliqui ja el més aviat possible. Diu que és una victòria tant per Catalunya com per Espanya, una eina, diu, per superar tensions polítiques i socials. 2 minuts i seran 3:15 del matí. En plana internacional, al Regne Unit demà hi haurà nou inquilí, nou primer ministre, el número 10 de Downing Street, en ple terratrèmol polític britànic. El laborista Andy Burnham prendrà possessió com a primer ministre britànic. L'alcalde de Manchester va ser escollit com a líder del seu partit amb el 90% del suport i demà arrenca el capdavant de l'executiu britànic. Ocuparà el lloc de Keir Starmer, que va dimitir ara fa 3 setmanes, Aurora Rodríguez.
11: L'exalcalde s'ha convertit en la primera opció dels laboristes per frenar l'ascens de la ultradreta. Burnham arriba al càrrec del país en una situació política complexa, en ple auge dels costos de la vida. Per revertir la situació, el nou líder posarà en marxa un nou rumb polític. Ho ha assegurat en el seu primer discurs com a líder del partit. If we want
12: an economy... Si volem una economia i un país que treballi per tothom i per totes les poblacions, que per mi hauria de ser sempre el més fonamental del laborisme, necessitem un camí diferent del que hem estat seguint durant els últims 40 anys. El govern que lideraré seguirà aquest camí amb confiança.
11: Burnham ha volgut deixar clar el seu tarannà des del principi. Dijous, per exemple, es va plantar durant més de 2 hores al centre de Cardiff i va convidar tothom a seure's amb ell i preguntar-li el que volgués.
0: en Alemanya, el líder del grup parlamentari de la CDU, el Bundestag, Jens Spahn, ha dimitit després d'una forta polèmica per haver tingut un fill a través de la gestació subrogada als Estats Units. I això és polèmic perquè és una pràctica il·legal a Alemanya i precisament els democristians sempre s'han oposat a legalitzar-la.
13: Sí, Jens Spahn és un dels homes més poderosos de la política alemanya. Asseguren una carta que ha arribat a la conclusió que la felicitat personal de formar una família no és compatible amb el seu càrrec polític. També admet que hi ha una contradicció entre la seva decisió privada i la posició que ha defensat com a dirigent del Partit Demòcrata Cristià. Spahn, que va ser ministre de Sanitat entre el 2018 i el 2021, havia defensat reiteradament aquesta posició i per això mateix, amb aquesta situació, diverses veus del partit reclamaven la seva dimissió. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha titllat la renúncia de correcta i inevitable. Ell mateix li havia demanat que abandonés el partit.
0: I encara un apunt més de la crònica internacional. Aquesta matinada, un atac rus amb míssils de gran intensitat han deixat un mort i 13 ferits a Kiev. També han afectat diversos edificis residencials de la zona. És la resposta de Rússia a l'ofensiva ucraïnesa d'ahir, que va ser l'atac més mortífer dins el territori rus des de l'inici del conflicte ara fa 2 anys. Van ser 2 atacs amb drons a l'oest i al sud de Moscou. I va acabar amb 8 víctimes i una 60 de ferits. Tornant a casa nostra, atenció al que va passar ahir a Lleida. La policia encara ho investiga, el motiu de l'explosió d'un cotxe que va deixar 5 ferits. El vehicle estava aparcat al carrer Lluís Companys, a Lleida, just davant del Teatre de l'Escorxador, i tot apunta que l'hauria provocat, aquesta explosió, un esprai que hi havia a l'interior del vehicle.
11: L'explosió va ferir el conductor i 4 vianants que passaven per la zona que van rebre l'impacte d'algunes de les peces del cotxe. D'aquests ferits n'hi ha un en estat greu i 4 de lleus. A tots els van dur a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. De moment, la policia descarta que fos una bombona de gas butà i treballa amb la hipòtesi que el detonant va ser un aerosol, un esprai que hauria esclatat quan està dins del cotxe.
0: I encara en àmbit de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones per robar una joieria del barri de Gràcia, de Barcelona. Van endur-se d'allà un botí de 8.500 euros.
13: Els lladres distreien la dependenta i mentre un vigilava l'entorn, l'altre manipulava les vitrines. Els 2 acumulaven antecedents arreu de Catalunya i també fora de Catalunya i Europa. L'home tenia pendent un ordre de detenció europea. S'enfronta 10 anys de presó per un altre robatori a Luxemburg. També el buscaven les policies d'Àustria i França. Els Mossos han pogut enxampar-los gràcies a les càmeres de seguretat i també a la identificació del cotxe amb què van fugir.
0: I els Mossos també han denunciat un home que circulava gairebé, atenció, al doble de la velocitat permesa, i això és una bestiesa, a més de 200 quilòmetres, a la C25, a Calldetenes, a Osona.
13: El radar el va enxampar dijous quan conduïa 222 km per hora en un tram de 120 de l'eix transversal. Els agents l'han denunciat penalment.
0: 2 minuts per damunt de 3:15 del matí, i per la gent del Maresme, que ho coneixerà perfectament, canvi històric en la seva mobilitat. La carretera N2, la que va arran de costa, es transformarà en un llarg passeig relligant els municipis de la costa. És un passeig, per tant, urbà, que s'hi podrà passejar. És una reivindicació comarcal que s'arrossega des de fa dècades. Segons la Generalitat, això serà realitat d'aquí 6 anys, amb una inversió de 384 milions d'euros.
11: Es reduiran els carrils de l'N2 i per desviar el trànsit cap a la C32 s'obriran 5 accessos més entre l'Ella i Sant Pol de Mar. També es millorarà i ampliarà el carril bici amb 40 quilòmetres nous entre Montgat i Malgrat, i es potenciarà el transport públic. Ho anunciava ahir des de Mataró la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
14: Els projectes estan pràcticament finalitzats, tenim els recursos econòmics per part del Ministeri, a més amb una planificació que si no s'esgoten any rere any els hauríem de retornar, per tant està tot a punt perquè això sigui una realitat.
11: D'aquesta manera també aquests trams de l'N2 passaran a ser de titularitat de cada un dels 16 municipis que travessa.
0: I encara sobre mobilitat, 6 mesos després de l'accident mortal de Gelida, va passar demà, farà exactament 6 mesos, la xarxa de Rodalies manté encara 160 quilòmetres en velocitat limitada. La situació, de fet, està lluny de ser del tot normal. Abans d'aquell 20 de gener, les limitacions afectaven 90 de trams, després es van enfilar per damunt dels 220 i ara encara se'n mantenen més de 180.
15: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
16: No ho sabies?
17: A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
16: Tres ulleres?
17: Increïble.
18: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
19: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
20: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
19: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
20: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
19: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
21: RAC1
19: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
0: Deu minuts i seran les 9 del matí. Mentrestant, ahir es van tallar diversos carrers, segur que si sou de Barcelona ho vau veure. El Pride de Barcelona va arribar a reunir, va ser, en fi, un èxit multitudinari. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 275.000 segons els organitzadors. Una marxa que va reivindicar els drets del col·lectiu i també es va fer una crida a fer front a l'auge de l'extrema dreta. Ho va seguir in situ Joan Capel.
22: Un any més, els carrers de Barcelona es van omplir de carrosses per celebrar el Pride sota el lema Totes les realitats, un sol orgull. Famílies, amics i turistes, tots van passar per la desfilada amb banderes i pancartes amb missatges reivindicatius. No van faltar tampoc la música i les pistoles d'aigua per refrescar-se en una tarda de calor. El president de la comissió organitzadora del Pride Barcelona, Ferran Poca, va remarcar la importància de no quedar-se de braços creuats davant l'auge de l'extrema dreta.
23: Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor. Recordem que el Pride de Barcelona, un dels seus motius principals, és apropar a la gent quines són les reivindicacions del col·lectiu.
22: La manifestació va acabar de triomf amb la lectura del manifest, però la festa va continuar amb concerts en directe i un ambient festiu, tancant així l'edició més multitudinària fins al moment.
0: Gràcies, Joan. Ara ve tot i l'èxit del Pride, el sector empresarial cada cop es desentén més de la lluita pels drets del col·lectiu LGTBIQ+, si més no, en la seva cara més visible. Fa només uns anys hi havia moltes marques que s'aprofitaven del mes de l'orgull per tenir els logos amb la bandera de l'Arc de Sant Martí, publicar missatges de suport a les xarxes. Doncs bé, aquesta tendència, aquest tipus d'accions ha anat clarament a menys també a Catalunya, Mariona Martínez.
24: La tendència és evident entre les empreses nord-americanes pel boicot de l'administració Trump, però els missatges de suport al col·lectiu també s'han trobat a faltar a les xarxes de marques catalanes. L'expert en comunicació i LGTBI de l'UPE, Arnau Roig, diu que moltes empreses eviten posicionar-se per por de perdre clients.
25: Per un costat se les acusa de ser massa woke i de validar, diguéssim, la dissidència sexual, i per l'altre costat també se les acusa de no fer suficient. Per tant, jo crec que moltes empreses donant compte que els surt menys rentable.
24: També apunta que algunes marques han reduït la seva participació en esdeveniments com el Pride. El president del Pride Barcelona de la Cambra LGTBI, Ferran Poca, lamenta que moltes marques només mostressin suport quan era rendible.
26: Aquí s'està veient el llautó de les companyies que realment volen apostar pel col·lectiu. Per tant, jo crec que les empreses que tenen una política de diversitat continuaran i continuen apostant pel col·lectiu LGTBIQIA+.
24: Tot i això, assegura que de moment a Catalunya el compromís es manté més que en altres països. Ara bé, afirma que la deriva conservadora també arribarà aquí i fa una crida a les marques a no reduir el seu suport al col·lectiu.
0: 7 minuts i seran les 9 en punt del matí. Avui que el Via Lliure, com us hem anat explicant, posem punt final a la temporada i això coincideix avui amb un esdeveniment, segur que no sabíeu que existia, però la redacció han considerat que és un esdeveniment de molt pes. Avui és el Dia Mundial del Karaoke. És que clar, bueno, evidentment hi ha dies mundials de tot. Sembla que es va decidir que era el 19 de juliol, fa poquet, fa una dècada més o menys, perquè en homenatge al creador del karaoke, que era un senyor japonès, que el va crear el 1971. I com que la xifra de 1971 amaga al seu interior el 19 i el 7, que serien el mes i l'any, doncs es va decidir que el 19-7, és a dir, 19 de juliol, seria el Dia Mundial del Karaoke. I sabeu que aquí, bueno, allò de que ens toquen palmes i ballem. Doncs, bueno, 2 i 2 fan 4. Avui a la 1 del migdia, per pressió popular i especialment de la redacció, avui la festa final del Via Lliure, de l'última hora, de l'últim dia, serà karaoke d'estiu. El chiringuito, el chiringuito. Vinga. El chiringuito, el chiringuito. vinga barrets de palla i vinga les xancletes. Mare de Déu, senyor. El xiringuito, la guingueta del Via Lliure, cobrirà última hora perquè alguns dels col·laboradors del programa vinguin a cantar cançons d'estiu. És veritat que no hi va haver-hi karaoke per a Eurovisió, que és l'habitual, però hem decidit que aquesta temporada tampoc podien faltar la cita. Per tant, alineació de luxe. Mireia Carbó, Noemí Escribano, Òscar Broc, Malcolm Otero, Blai Morell i Antonio Baños cantant. I, per altra banda, Toni García Ramon i el mossèn Nin criticant, que és el que fan millor. Alguns d'ells hi han participat altres anys regalant-nos interpretacions, si més no memorables, com aquesta versió de Malcolm Otero, juntament amb el Monti, que van deixar l'afinació en mans de l'atzar en aquest karaoke.
1: Alegria, si queréis tener cantar, alegria de vivir.
0: Ai, senyor. Antonio Baños, que no sé si va arribar a encertar una nota amb Rise Like a Phoenix.
2: Well, the time has passed. From the mirror, no light is near. Stranger getting nearer. Who can person can it be?
0: O aquell any en què Blai Morell i Noemí Escribano van resignificar el concepte de parella artística.
3: Lady, lady, lady, se pinta los ojos de azul.
0: Increïble. O aquesta actuació històrica que va posar la pell de gallina a mig Catalunya d'Òscar Broc. Bueno, mig país, pell de gallina, i l'altra meitat completament sords. Ai, senyor. D'aquí unes hores, aquest desplegament de talent vocal es repetirà, aquest cop amb cançons de l'estiu. I per si això no fos prou, el que dèiem, els comentaris, les crítiques, bàsicament, de Toni García Ramon i del mossèn Òscar Rin. Avui a la una, festa final de temporada del Via Lliure, edició especial, karaoke d'estiu. Si voleu ser-hi, fantàstic, i si no, jo també ho entenc. 4 minuts i les 9. I això per celebrar que s'acaba la temporada regular i demà oficialment arrenca la d'estiu a RAC1.
4: La nostra ràdio sempre serà...
0: Perquè sí, perquè nosaltres marxem de vacances i ho fem deixant la graella en molt bones mans, amb Sergi Ambudio, que torna a agafar les regnes del món a RAC1, amb l'Arnau Mañé, que agafarà les d'aquest programa, el Via Lliure, a partir de dissabte que ve, les tardes del Versió, de nou amb l'accent de Pere Mas al capdavant, i la part informativa amb Montse Martí com a presentadora del 9C, i Xavi Pardo i Aurora Rodríguez el 14-15. La primera pedra amb Noemí Polls, que tampoc descansa, de fet amplia l'horari, en comptes d'anar de 6 a 7, va de 7 a 9 del matí, els caps de setmana, i neix La Repesca, un programa que passa els millors moments de l'antena de RAC1, Marina Arbós al capdavant. I pel que fa als esports, més enllà del tu diràs, torna el Barça amb xancletes. Atenció, apunteu-vos-ho. El primer partit amistós del Barça aquest estiu, narrat a RAC1, contra el Birmingham, dia 31 de juliol, si és que només queden dues setmanes. I més enllà d'això, pel que fa a l'agenda de concerts del dia d'avui, comencem a Palafrugell, on hi passa l'orquestra Diversiones. Aquest grup de versions, que és un dels clàssics per animar les festes majors, aquest any celebra els 21 anys de trajectòria. L'actuació comença més enllà de les 11 de la nit, bàsicament per no coincidir amb la final del Mundial de Futbol. I del Baix Empordà anem cap al Maresme, perquè Cabrils acull aquest cap de setmana el Music Up. Avui, pels més menuts, hi actua el Pony Menut a partir del migdia a les 12, i a partir de quarts de 10 a la zona de Can Barba hi actuen Standstill. També Remei de Cala Fresca. Ells seran els encarregats de tancar aquest festival que uneix la música amb la cultura local i natural. Un minut i mig i les 9 del matí.

0: Va, i després d'haver repassat totes les arestes d'aquesta final del Mundial, a la resta dels esports, Quim Salvador, bon dia.
1: Bon dia, Xavi.
0: Bé, a la resta dels esports, però encara en futbol.
1: Sí.
0: Joan Laporta continua insistint amb Julián Álvarez.
1: Sí, l'hem sentit parlar de la Minya Mal i de la final del Mundial aquesta matinada passada a Nova York, i Laporta ha tornat a parlar també de l'interès del Barça pel davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, i ha qualificat de molt bona l'oferta de 100 milions que, tot i que el club matalassé ja ha dit que rebutja, Laporta insisteix que continua vigent.
2: Todos, espero la opinión de Miguel Ángel, de Enrique, de todos. Nosotros estamos ahí con una oferta. Es un jugador que nuestro entrenador lo quiere y por eso hicimos la oferta al Atlético de Madrid. Es una oferta para nosotros muy importante y muy, muy buena, y no es ilimitada en el tiempo. Y daremos pues un plazo prudencial.
3: ¿Cuándo?
2: Acabando el Mundial, yo te diría que hasta final de mes.
1: Tot insistia en Julián, que és la
0: final de mes de juliol, s'entén, eh?
1: Sí, sí.
0: O sigui, 10 dies més d'oferta, i si no, doncs ja està.
1: Perquè tot insistia en Julián, que és la primera opció del Barça per reforçar la posició de davanter centre, davant la poca o més aviat nula fins ara disposició de l'Atlètic de Madrid a negociar, és evident que el Barça també està treballant altres alternatives.
0: Bé, més enllà d'això, encara parlant d'en clau Barça, ahir ens ho explicava el Roger Saperes a mig programa, us ho va avançar aquesta emissora, Marc Síria es planteja arribar a demanar la repetició de les eleccions a Camp Barça després de la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que va estimar parcialment el seu recurs. Recordeu que no va poder arribar a ser candidat per unes molt poques signatures.
1: Quim? Sí, concretament per 90 signatures li van mancar, 90 signatures vàlides de suport per arribar a ser candidat a les eleccions. El recurs que considera que la Junta Electoral li hauria d'haver donat els dies de marge, 3 dies de marge, per verificar les 379 signatures dubtoses, ja que es tractava d'errors formals i no essencials. Síria vol demanar ara la revisió d'aquestes signatures que no li van validar, i si supera el tall, es plantejaria reclamar la repetició de tot el procés electoral a Can Barça. És més, si no s'atén la seva petició, Síria presentarà recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'expercandidat, recordem, li van mancar 90 signatures vàlides per poder ser proclamat oficialment candidat a les eleccions que va guanyar Joan Laporta imposant-se a Víctor Font. Des del club, des del Barça, en farà una interpretació diferent i consideren que la Junta Electoral va advertir prèviament a les precandidatures de quines serien les condicions per validar o descartar les signatures de suport. Apunten que totes les dubtoses se li van donar per bones a l'equip de Marc Síria i que les invalidades ho van ser pels motius que ja havien avisat anteriorment i que, per tant, no requerien cap procés de posterior verificació. Si finalment Síria demana la verificació de les butlletes, el Barça deixarà la decisió en mans dels seus serveis jurídics.
0: Mentrestant, deixant davant del Barça, l'Espanyol 25-26 s'ha estrenat ja amb victòria, primer partit amistós de la pretemporada.
1: 0-3 contra l'Olot, de segona federació, amb gols de Bausà, Marcos Fernández i Roberto. Dels nous fitxatges, Àlex Calatrava és l'únic que va sortir de titular.
4: Bien, creo que he estado en un partido que ha sido, he estado cómodo, he encontrado pues esa zona que la que estoy, bueno, en la que estoy acostumbrado a jugar, que creo que Manolo me pide, y bastante bien y muy contento.
1: També van veure la segona part, els primers minuts blanquiblaus de Hartman i Moscardo. L'equip de Manolo González continua fent l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà, i dimarts jugarà el segon amistós a Peralada contra el Pau de la segona divisió francesa.
0: També van jugar ja els primers amistosos els dos equips catalans de segona.
1: El Girona va empatar 0 contra l'Alcadícia Saudita a l'Acadèmia, en l'estrena de Quique Álvarez a la banqueta, i el Sabadell va perdre 2-0 al camp del Castelló.
0: I en bàsquet, reforços anunciats ja per la Penya i el Girona.
1: El Joventut ha incorporat l'alè pivot estatunitenc Quan Chitham, de 30 anys i 2 metres 8 centímetres d'alçada, ve de la Lliga Italiana i ja té experiència a la CB, va jugar amb el Granada la temporada 23-24, i el Girona ha fitxat Stanley Whitaker, base de 31 anys, també nord-americà, que fa 1,83 m d'alçada, i la temporada passada ha brillat a la Lliga Turca.
0: I mentrestant, el ciclisme, Tadej Pogacar continua imparable al Tour de França.
1: Ahir va aconseguir ja la seva quarta victòria d'etapa en aquest Tour, a l'arribada al Markstein, i ja té 4 minuts i mig de marge sobre Jonas Vingegaard a la classificació general. Avui, 15a etapa, també de muntanya, 184 quilòmetres, de Champagnol a Plateau de Salison, de Brisson, amb dos ports de tercera categoria, un de primera, i ascensió final de categoria especial. En total, pràcticament 4.000 metres de desnivell positiu.
0: Va, i tancarem un parell de punts. Tenis i motor.
1: Pau Lavadosa jugarà aquesta tarda a les 4 a la final del torneig 8-250 de Yassi, Romania, contra l'egípcia Mayar Sherif. L'empordanesa va superar a semifinals la eslovena Tamara Zidanec en 3 sets i encadena 9 victòries consecutives, que li han valgut la classificació per l'Open dels Estats Estats Units després d'haver quedat fora enguany de Roland Garros i Wimbledon. I a les 3 de la tarda arrencarà la cursa del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 al circuit d'Spa-Francorchamps, amb el líder del campionat, l'italià de Mercedes Kimi Antonelli, a la pole, al costat del neerlandès de Red Bull Max Verstappen, que té la segona posició de sortida. Carlos Sainz en Williams arrencarà 15è i Fernando Alonso amb Aston Martin tancarà la graella 22è.
0: 9 i 4 minuts, gràcies Quim, fins ara.
1: Bon dia.
0: De seguida arrenquem temps de tertúlia, avui en l'última tertúlia del Vella Lliure, que per cert serà una mica més curta perquè també farem tertúlia esportiva, amb Alejandro López Fonta, Joan Bordeu, Sara González i Arturo Puente.
3: RAC 1. Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
5: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
6: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
9: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
3: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
10: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
10: a Android Auto
3: i a Apple CarPlay.
10: Tots els podcasts de RAC1.
3: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
10: Noves funcionalitats premium.
3: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
10: Fàcil, intuïtiva i renovada.
3: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
11: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
0: 9 i 6.

0: Mira, mira, mira. A veure el Caral i la Patxa. Ara. Això és la Patxa de Bel Caral, senyors i senyors, eh? Un aplaudiment per la Patxa de Bel Caral.
1: L'he d'anar posant a top al karaoke, no? Suposo que voldreu. Home, jo no canto, però...
0: Ah, tu vols anar...
1: Home, jo tinc altres habilitats, més que afinar i cantar, però en alguna cançó jo crec que una panxa pot quedar. No sé què cantareu.
2: La sonoritat va canviant en funció de què menges, no?
0: Sí.
1: També, i ara estic tastant aquests croissants, no ho hagués hagut de fer abans de començar a parlar, però és que tenien tan bona pinta que no me n'he pogut estar.
0: Us adoneu que la Bel Caral és una mica... Bon dia a tothom, eh?
2: Bon dia.
0: Alejandro López Font.
3: Bon dia.
0: Bueno, calma't, eh, aquest bon dia. Estàs molt nerviós,
3: avui. Molt nerviós, que ja ha partit, ja ha partit.
0: Ah, vale. Es veu que ja ha partit. No, anava a dir... Joan Bordeus, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Arturo Puente, bon dia.
5: Bon dia.
0: Sara González, bon dia. Ara parlem de tot això, eh, per un moment. Perquè... És que ara ja no sé què anava a dir. Ah, sí, que us adoneu que la Bel Caral és una mica el cargol poma d'aquest programa, que de cop va colonitzant més espais? O sigui, tenia un petit espai, que era el del temps, de cop s'ha convertit en mig tertulià, i ara ja vol ocupar la franja, diguem-ne, de magazín...
1: No, però...
2: És un tot terreny.
4: Com aquell capítol dels Simpsons, caldrà introduir una nova plaga més forta, perquè es mengi a l'animal invasor, i així fins que ja se'ns mengin a tots.
0: Han vingut de Tiana a treure'ns d'aquí, saps?
1: Ja que sóc cranc d'horòscop, sóc el cranc blau.
0: El crac blau,
1: també
0: exacte.
1: També és una espècie invasora.
0: Bé,
1: al Delta de l'Ebre.
0: Això que estem sentint ara, el Chiringuito, és perquè...
1: Que la cantareu?
0: No. Ah. No. De fet, les cançons que es cantaran...
1: Me n'han xivat una.
0: Ah, sí? No es pot dir, eh?
1: No ho diré. Cuidado. Sé una.
0: A veure, ubico els oients. Primer, això no ho veuen, però vosaltres sí. S'ha canviat el fons d'aquest estudi. Mm. De cop ja estem a l'estiu.
1: Sí, tot d'una.
0: Amb una imatge de palmaret.
6: A l'estiu...
1: Tres onades de calor després.
2: Et queda superbé.
6: A l'estiu, a l'any...
4: L'estiu de Miami Vice.
0: Tota, no critiqueu.
1: El Maresme, això pot ser una palmera, estarem en el Maresme.
0: No critiqueu les pantalles.
1: Ara que ens millora la mobilitat i fan un passeig.
0: Per què? Perquè hi va haver una pressió bastant insuportable d'una part important de l'equip, dient, home, si no vam fer karaoke per Eurovisió, perquè com que hi havia tot el tema de lo d'Israel i tot el rotllo, pues no podem no fer karaoke aquest any. I dic, voleu dir? Sí, l'últim dia. I saps què va passar? Que va haver-hi algú que per acabar de replar, diguem-ne, d'allò, va dir, però si el diumenge és el dia mundial del karaoke. I jo dic, ah, sí? I sí, avui és el dia mundial del karaoke, senyors i senyors. Prou, Abel. La veritat, eh?
1: És que... És sentir un Chiringuito i vinga.
0: Per favor. Tu no saps la cara que ha posat.
1: Unes maracas.
0: Alejandro López Fonte, no saps la cara que ha posat? Perquè ell no ho havia vist mai.
7: No, però és que ho fa molt bé.
4: Però la pregunta és...
7: Habilitats que tinc. El so és bo.
1: No, és bo. Són molts anys tocant-me-la.
0: Sabeu?
1: La panxa. La panxa.
0: Sabeu perquè...
1: Com sou, eh? Com sou, de veritat.
0: Sort que és l'últim dia i jo crec que hi ha poca gent escoltant, perquè, de veritat, o sigui... D'aquí...
1: 700.000 oients.
0: Sí, no, sí. Bueno, sabeu per què és el 19 de juliol, el dia del mundial del karaoke? Perquè es fa homenatge a la invenció del karaoke, que és un senyor japonès...
1: Que es deia karaoke.
0: Que no es deia karaoke. Es deia Daisuke Inoue.
1: Ah.
0: I el va crear el 1971. I els fans del karaoke van agafar la data de 1971 i van dir, com podem triar un dia? Doncs mira, 19, 7... I un és... Tot som un, diguem-ne. O sigui, a tope.
1: Ja ho tenim.
0: La unitat, diguem-ne, no? 19-7, i 19-7, doncs el 19 de juliol.
1: Deixeu-me recordar que els The Mortimers fem un live karaoke, no? Però aprofitant que és el dia...
0: Pots parar de fer publicitat?
1: No.
0: Encoberta tota l'estona?
1: No és encoberta, de fet.
0: No és encoberta.
1: Directe d'un espectacle...
0: El que és no pagada.
1: The Mortimers em deia a Instagram.
0: Vinga, prou.
1: Ja m'ho cobraran.
0: Però, en tot cas, farem un karaoke per tancar la temporada d'una a dues del migdia amb el Baños, amb... el Toni García, el Lai Morell... Bueno, tot...
1: Lo voy millor.
0: Sí.
1: La feinata.
0: Sí, si podem dir-ho així, doncs sí. Per tant, jo ja us deia, jo ho escoltaria, però també entenc que no vulgueu escoltar-ho. Vull dir, si... Jo no us ho tindré en compte, perquè s'ha de tenir ànim.
7: A quina hora és, ho has dit?
0: D'una a dues. Ja tancant, ja és el moment d'anar sortint. Saps les congues de... Quan s'està acabant una cosa, vinga, conga, cap a fora, doncs ja és...
4: No, saber que és un invent japonès, una societat destruïda per la soledat i l'anòmia, és bo. Ara s'entén tot el que envolta el karaoke.
0: És així. A 3 minuts i un quart de 10 del matí, per cert...
1: Croissants aquests.
0: Sí, el que anava a dir és que avui el Gremi de Pastisseria de Barcelona, que organitza el famós concurs del millor croissant artesà de mantega de l'Estat, també a les pastisseries artesanes és molt popular el croissant de llard, com els que fan l'Oriol i l'Anna, en aquest cas, la pastisseria Oriol Carrió, del carrer Bailén de Barcelona i les seves botigues que tenen també ara al carrer Provença i al carrer Urgell. Són fantàstics, eh?
1: Més d'una dotzena de croissants que ens han arribat.
0: Sí. Bueno, a veure si arriben a...
4: Compteu-los.
0: A veure si arriben al final... No, i al final, perquè ahir Toni García estava pressionant que com no arribi res, no sé què farà.
1: Ai.
0: Si arriben a la una, ja serà un miracle. Bueno, escolta, 3 minuts i un quart, no sé si de seguida puc anar... Ah, sí, puc anar-hi, cap a Nova York, perquè el Font està tan nerviós... Tan
1: Nova York.
0: Nerviós, a Nova York.
7: No, a Nova...
0: El fútbol. El fútbol. Bueno, tu ho has sentit? Sí. Podem... Sí, sí, jo no m'havia fixat amb el...
5: Jo tampoc.
7: Ho he sentit, que l'has posat aquest dematí.
0: Ah, però no per abans.
7: No, abans no.
0: Val? Núñez Feijóo clarament diu...
7: És que no li agrada el
0: fútbol.
7: Fútbol. Oh. No li agrada.
0: Hi ha tot tipus de versions, sí, no? A vegades sent gent que diu fútbol, fútbol,
1: fútbol,
0: fútbol, però és que directament fa una elisió, elideix el so i diu fútbol. Si poguéssim buscar el document de Núñez Feijóo, i si no a la crònica... Bueno,
1: ara no li agrada el futbol, dius.
0: No ho sé si li agrada el
7: futbol.
0: Però futbol.
1: No li agrada el futbol, el
7: Feijóo.
1: No escriu articles.
7: No, com el Rajoy. No li agrada tant com el Rajoy.
0: Ah, demà hi haurà article de Mariano Rajoy.
7: Hombre. Hombre. Españoles.
1: Sí, anava a dir que és el top.
0: Bueno, dius, estàs nerviós, Fonta.
7: La veritat és que no, perquè penso que...
0: Però si has arribat aquí...
7: Faig una mica de... Estaré nerviós si falten 5 minuts i anem guanyant 1-0 o 2-1. Però penso que l'Espanya és millor equip, però Argentina és Argentina.
0: Mira, tinc el Feijóo, em sembla, eh? A veure si me'l tiren.
6: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
0: Si veia, no veia quedat clar, clarament, diu fútbol.
5: A mi m'ha impressionat aquest matí. A mi aquest matí,
0: fútbol
5: m'ha agafat la guàrdia.
0: Però no hi ha ni una haca aspirada pel mig.
5: No,
0: hi ha un fútbol.
5: Ha renunciat.
0: Sí,
5: fútbol.
0: A la T.
1: Hi ha gent que diu fútbol.
0: Fútbol. Exactament. Fútbol. Fútbol. Fútbol.
1: Fútbol.
0: Però Feijóo dient fútbol, jo no ho havia sentit fins ara.
2: És a usted.
0: Sí, sí. Bueno, avui...
7: Com es diu en gallec, fútbol?
5: Pues té pinta que futbol.
0: Futbol, no?
1: Futbol.
4: No, però és aquesta cosa militant que, com no saben dir la X, si el fonema no el reconeix, sí, que ser, diuen savi, quan hi ha un fonema que el castellà no admet, renuncien.
0: No, no, a veure si...
4: Es bloqueja completament.
0: Si és veritat,
4: no saben dir savi.
0: A Galícia el so no
4: però no ho intenten, és el que és propi que el castellà és no intentar-ho.
0: No, em rendeixo. Bueno, ara de seguir us preguntaré d'aquesta cosa que té, a veure, té una càrrega més enllà del futbol, clarament, que és, sobretot en aquest país, que hi ha la pregunta de tu amb qui vas. O sigui, això pel carrer es veu. Gent que no és argentina, que va amb Argentina, gent que és del Barça i no sap si va amb Argentina o amb Espanya, gent que clarament va amb Espanya, gent que... Bueno, hi ha de tot, hi ha una mica de tot. I molta colònia argentina també, per tant, té molts interessos. Deixeu-me anar cap a Nova York amb el Damià López. Damià, bon dia. Allà, pobres.
8: Home. Hola.
0: Bueno, bon dia.
8: Hola, què tal? Bon dia.
0: Quines hores tenim allà, ara?
8: Doncs 6 hores menys. L'hora de Nova York, ara són les 3 i...
0: Mare, Déu.
8: 3 i quart, 3 Mare i 17, no sé exactament, però sí. Sí, sí, sí.
0: Escolta, el cel de Nova York ha millorat o no?
8: Sí, el cel de Nova York, això va ser dijous, va ser el dia crític, el dia que tu miraves 10-20 metres més enllà i no vaja, els edificis eren imperceptibles i sí que podies pensar que el partit no que podia perillar, però sí que realment els incendis que venien de Canadà estaven tenint una afectació important i que la qualitat de l'aire doncs estava baixant, les persones més vulnerables podien tenir problemes per respirar i semblava que el món s'acabava, no? Perquè el cel era una massa grisa enorme i realment feia una mica d'impressió. Ahir divendres sí que ja quan et llevaves veies el cel i estava de color blau i ja es van anunciar pluges i ahir dissabte, avui dissabte encara per nosaltres, ahir sí que la pluja ha estat molt, molt, molt protagonista. Ja s'havia anunciat que també serviria una miqueta per escombrar i per millorar la qualitat de l'aire i, de fet, ha estat impressionant perquè ha plogut moltíssim i Espanya ni s'ha entrenat, que és molt significatiu que el dia abans d'una final d'un Mundial un dels dos equips, Espanya, no es pugui ni entrenar i, en canvi, els argentins, que realment els és tot bastant més igual, doncs s'han esperat una miqueta més i s'han entrenat. Tant és així que també hi ha hagut el famós banderazo, que és una concentració concentració increïble, massiva d'aficionats per Times Square, en aquest cas, que han començat a arribar aficionats de tots els costats. Jo crec que hi havia doncs, 40-50 mil aficionats, i preguntàvem a companys periodistes, dèiem, però escolta, si continua plovent, que deia, si llueve, más emocionante, no? I efectivament, és a dir, continua plovent i plovent, efectivament, era entre èpica, nostàlgia, i tot el que tu vulguis, i tot i la pluja, doncs, ha continuat el banderazo. Per demà ja s'espera que no plogui, que torni a fer calor, perquè avui ha refrescat una miqueta, i el cel ja està bastant bé, així que el partit no corre perill de cap manera.
0: Ara que deies això del banderazo, hem estat veient les imatges, de fet les estem veient ara de Times

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
1: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Tenia entrada, que les va comprar després de la semifinal d'Atlanta, que era una família de 4, i es va gastar 32.000 dòlars. Li he hagut de repetir si això era cert, i m'ha assegurat, i per jurat, que es va gastar, que s'ha gastat 32.000 dòlars, però aquest era l'únic. Però hi havia molts aficionats que eren aquí que es conformaven en viure la festa i que farien un últim intent, però ja et dic que el 80%, com a mínim, 80, 85, 90% d'argentins que són aquí, fixa't tu la manera de pensar, no? I de viure i de veure el futbol, aquí sense entrada i no l'aconseguiran, perquè és que o pagues 8-9 mil dòlars o no entres al MetLife Stadium.
3: Fixa't això que hem normalitzat, que una entrada d'un partit de futbol pugui costar 30... Bueno, normalitzat, jo crec que no ho hem normalitzat, però que ho diguis i que no saltem gairebé a denunciar-ho, que valgui 30.000 dòlars una entrada, que és una entrada generosa d'un pis, diguem-ne, per fer una hipoteca. I a més amb les dades, avui el The Guardian publicava, Dami, que la FIFA anunciarà uns beneficis rècord absolutament amb aquesta Copa del Món del Futbol, vora 15.000 milions d'euros. Més que de beneficis, de facturació. O sigui, és un negoci descomunal el que es munta aquests dies, no?
2: Sí, sí, bé, Infantino és una màquina de facturar. En aquest sentit li ha sortit tot perfecte. És la final que ell volia. Ell, quan va dibuixar el quadre, ja va d'alguna manera definir un sorteig en el que si Espanya i Argentina quedaven, bé, ja ho vam comentar, no? Si quedaven primers de grup no es trobaven fins la final. Les dues seleccions han anat passant, han anat avançant ronda, té la final que vol, i si fem una miqueta de retrospectiva i mirem les finals de Mundial, han quedat finals molt bones, però és difícil trobar finals de Mundial amb dues estrelles, una que sigui una estrella tan emergent, una estrella de futbol mundial que apunta que pot fer 5 o 6 Mundials com la Lamine Yamal, o una altra estrella que és un futbolista per molts considerat el millor jugador de la història, els dos formats en el mateix club, una història, no?, una foto en què un toca l'altre quan és un bebè i l'altre ja és un futbolista ja... doncs format, en fi, una història, vaja, tocada pel destí, clar, és gairebé impossible, no? No ha passat mai i no sabem si serà la millor final de la història, però com a mínim el que sí és segur és que és la final que ha generat més expectativa. I ara suposo, Xavi, que em preguntaràs per qui hi haurà demà, és que és la final on vol ser-hi tothom. És un desembarcament, si Nova York ja és la capital i és el centre del món, demà en un espai de terreny reduït, és a dir, en un espai físic, no?, com és el MetLife Stadium, és que hi serà tothom. Clar. I també hi haurà gent que no podrà ser-hi. Ara em preguntes això parlant de les entrades, hi ha futbolistes que tenen entrades de familiars. Però si aquestes entrades de familiars també són les de 8-9 mil dòlars, o sigui que els privilegis ja no existeixen demà, no? Clar. O sigui, tothom vol ser-hi, tothom vol ser-hi demà.
3: És sobre això que deies ara, però de totes maneres al final el futbol, com tota la resta de coses, es nodreix del relat, no? I és cert que és difícil que mai es repeteixi un relat com el de la final d'avui, per aquesta càrrega que té d'una cosa sobrenatural, no? D'una final com capicua, no? D'un que comença i un que acaba. Com deies tu, formats al mateix club, que hi ha una imatge que, en aquest cas, aquí coneixem molt bé i s'ha donat molt la tabarra amb la imatge, però als Estats Units, a la resta del món, de cop l'han descoberta i hi ha un impacte bestial perquè té aquesta càrrega gairebé bíblica, no? D'un baptisme. És que físicament és algú que està donant-li el torn a un nadó que acabarà sent una mena de Messias, no? Un nano que es diu Messi, no? O sigui, hi ha un aspecte gairebé de transcendència estranyíssim en aquesta final, però del qual se'n nodreix, evidentment, l'espectacle. Ara, una altra cosa és que la final sigui bona, que Messi brilli, que Lamine brilli, vull dir, això, evidentment, no té res a veure, però en la narrativa, que és el millor que sap fer també, que saben fer els americans, això per una banda, i també la FIFA, és imbatible. I a partir d'aquí, després del partit, ja serà una altra història. Però és així, no? L'impacte que ha generat aquesta foto allà és descomunal, no?
2: Sí, sí, sí, l'impacte és brutal, encara que el partit no sigui bo, que a més hi ha moltes finals que no han estat bones, però només l'èpica que tindrà i la lluita i... i, i...

0: i bé, i en fi, doncs, tota la batalla i l'èpica que hi haurà fins al final, doncs es correspondrà amb tota aquesta narrativa que dius i l'impacte que ha tingut aquesta foto, no? Estem parlant de dos jugadors que són generacionalment totalment diferents, que es porten 20 anys de diferència, i d'aquí, Xavi, la presència a la porta, no? Que també és molt comentable aquí, sí. No? És a dir, aquí estem parlant de la presència del president del club que ha vist néixer a la Masia aquests dos futbolistes, no? I aquesta final també és orgull de Barça, és orgull de club, és orgull de Masia. El Barça ja no només ha vist néixer el capità de la selecció argentina que té un Mundial i espera aixecar la Copa del Món per segona vegada consecutiva, que per cert, obro parèntesis, seria la primera vegada de la història que un jugador, si guanya l'Argentina, aixeca la Copa del Món el mateix jugador dues vegades seguides, o sigui, això seria més història, no?, que va escrivint Leo Messi, i per l'altra, Lamine Yamal. A més, el Barça té 8 jugadors a la selecció espanyola, és que és el club més protagonista, i això, com que ho tenim en primera persona, no, jo crec, Xavi, que no ho dimensionem prou, però la resta del món sí que ho veu, no? I d'aquí la presència de Laporta, que és justificada, doncs, per estar a prop, per protegir, per d'alguna manera per treure pit i per recordar tots els estaments mundials que el Barça és el gran protagonista d'aquesta final.
1: Només acabo amb la qüestió purament esportiva, Dami, perquè clar, és que són dos equips que no s'assemblen en res, com una castanya, un que té un joc una mica erràtic, però sobretot té un far, que és Leo Messi, i que sobretot té l'energia, no? la competitivitat extrema, i en canvi un altre equip que és un joc col·lectiu brillant, sense molts... Si ara em dius la figura de la selecció espanyola, has de dir Lamine, però tampoc no és la figura que ha brillat més en aquest Mundial, tampoc de la selecció espanyola, tot i que ha fet un gran Mundial. Clar, són dos perfils radicalment diferents, no, de joc.
0: Sí, és impossible, no, ara mateix no considerar Espanya favorita, i més després del partit contra França en què l'equip de La Fuente ha fet una autèntica exhibició. I veient també Argentina, que és impossible que guanyi un partit de manera folgada, no? Sempre patint, jugui contra qui jugui. Però, esclar, Argentina pateix contra Cap Verd, contra Egipte, contra Anglaterra, pateix contra tothom, però guanya. És una selecció tan camaleònica que és capaç d'adaptar-se totalment al rival, no? Per tant, el que sabem segur és que Argentina demà competirà. No, tu no saps si Argentina demà guanyarà, empatarà, perdrà, però saps que competirà. Llavors, d'acord, Espanya és favorita, Espanya té més talent als peus dels seus futbolistes, sap jugar més a futbol, domina millor la situació d'espai-temps, tindrà la possessió de pilota, però els futbolistes argentins són animals competitius. Llavors, Espanya favorita, sí, però els argentins anien a donar la vida. Són autèntics guerrers, són soldats, no?, de la causa que representa, jugant pel seu poble. Llavors, és una final, i les finals d'una Copa al Món per mi retallen molt les diferències. Jo diria Espanya, però lleugeríssimament favorita, i veig un... Crec que pot ser un partit llarg en què jugadors com, per exemple, Ferran Torres, jugadors com Pedri, que estan entrant a les segones parts, demà puguin ser protagonistes. I et diria que Lamine Yamal serà titular, jugarà, però que si això no fos una final de la Copa del Món, o posa-li una final de Champions, no? D'aquests que són partit de la vida, no?, d'un jugador, no jugaria perquè està tocat, perquè recorda que va arribar al Mundial lesionat, que a poc doncs, s'ha anat recuperant, però que ha estat un Mundial de 7 partits, amb el d'avui 8, arriba al final del trajecte, però tocat, amb problemes, cada vegada que refreda li costa, no està ni de bon humor ja, està d'humor perquè juga a la final d'un Mundial, però li està costant, necessita descans i arribarà fins on la musculatura el deixi, però arriba patint aquesta final, a mi.
1: Dami, moltíssimes gràcies, de veritat, per tota la feina d'aquestes setmanes i per estar despert aquestes hores de la matinada per atendre'ns. Una abraçada fortíssima i t'escoltem.
0: Molt bé, a vosaltres, Xavi.
1: Adéu-siau, bona nit. Bona nit a Nova York, òbviament. 3 minuts i seran 2:15 del matí. Ara, de seguida, per cert, parlarem amb els Mossos, perquè el dispositiu de seguretat ha de ser important. Hi ha molts municipis que tenen pantalles gegants i jo crec que no hem vist mai una final, diria, on hi hagi tanta gent dels dos equips aficionats compartint l'espai, perquè efectivament totes aquestes pantalles gegants no es decidirà aquesta és la zona dels espanyols i aquesta és la zona dels argentins. Hi ha una colònia argentina enorme a Catalunya, més de 100.000 persones, per tant, a veure, no hi ha antecedents tampoc que hi hagi hagut problemes, però evidentment el dispositiu de seguretat ha de ser important. No sé si voleu fer algun apunt del que heu anat sentint, esportiu o no esportiu, del que és aquesta final, Arturo.
2: És difícil de dir gaire cosa més que el que que el que s'ha dit. Jo crec que és un dia molt important per la Masia, pel Barça, per tot el que representa. No tinc molt clar si ho sabem molt fora d'aquí. Mm-hmm. Vull dir, tinc la sensació que ha transcendit molt i que això és evident. Volien aquesta final o una final molt semblant. Jo tinc la sensació que a Argentina li han posat les coses una mica fàcils. Tinc aquesta sensació des del partit d'Egipte, que ja ho han comentat aquí, em sap més, on jo tinc la sensació que li van regalar una mica el partit, però dit això, és veritat que com van jugar contra Anglaterra, no? La sensació va ser d'un equip, no sé, a mi em va fer tornar a recordar del Messi dels meus 20 anys. I
1: Messi
2: està
1: enorme, eh?
2: Era enorme, enorme, enorme, i es va créixer, i va guanyar el partit gairebé sol, i a més, és molt emocionant veure'l. En fi, això és molt maco. Després, amb la selecció espanyola, és evident, ha jugat meravellosament bé. El partit de França, jo crec que va perdre el França, perquè va ser un desastre absolut. Però és igual, és un equip molt fet. Jo crec que és el millor equip que hem vist en aquest Mundial. Llavors, és evident que és una final molt, molt somniada, una final molt, amb molt de morbo per moltes raons, amb molt de morbo polític, per si faltava alguna cosa, ho comentava la Sara abans, sí. Jo crec que...
1: Hi ha tensió, no?, entre els argentins i espanyols, de cop.
2: Sí, però és que no pot, no pot ser d'una altra forma. És a dir, Argentina està en un moment polític, no?, polític-social, si volem, que està molt en unes coordenades molt diferents a Espanya. En tot,
1: està veient en el món aquest de xarxes, no?, al final, de gent que fa vídeos i tal, que formen part d'una certa cosa, però hi detectes cosetes, no? I veies el llançament de petits míssils en clau política, clarament, no? O sigui, un criticant, mira el govern que teniu vosaltres, referint-se a Milei, i l'altre dient, mira el govern que teniu vosaltres, no? Referint-se a Pedro Sánchez. Hi ha un moment de...
2: Si tot, fixa't, a vegades s'encreuen el tema Israel-Palestina.
1: També.
2: O sigui, hi ha de moltes dimensions, no? Sí. Hi ha la dimensió aquesta també de Estats Units, amb Trump qui vol que guanyi o qui no vol, està mandant allà, que també... Sí. Vull dir...
1: Aquesta foto que Milei no donarà, no? Perquè sí. Milei no hi va per les càbales argentines, diguem-ne, per superstició, però clar, la foto de la llotja és espectacular.
3: Espectacular.
1: També,
3: sí.
1: És molt espectacular. Amb Trump, amb Pedro Sánchez, amb els reis d'Espanya,
3: abans d'entrar comentàvem amb l'Arturo, no?, que després d'aquesta setmana on hem vist Donald Trump compareixer i descaradament dir mentides directament, no?, qüestionant el sistema d'elecció, el sistema electoral americà, dèiem, a veure què és capaç de fer avui des de la llotja, no?
1: I entregant la copa.
3: No, és que potser dirà qui ha guanyat, qui ha perdut. Ah. És capaç de fins i tot això.
2: És que Trump
3: això.
2: És capaç de tot.
3: Sí,
1: bueno,
3: sí,
1: però
3: sí.
1: Si és un senyor que va retirar una targeta vermella.
2: Això,
1: vull dir.
2: Clar,
3: per això, precisament.
1: Pot intervenir
3: però
1: en qualsevol moment.
3: A mi, que ja sabeu que no sóc una apassionada del futbol, sí, sí. Però sí que m'interessa molt la sociologia que es mou, no?, al voltant d'aquesta final, perquè el futbol no esborra les diferències ideològiques, però sí que d'alguna manera les posa davant del mirall, no? I és veritat que tenim en aquests moments unes contradiccions molt flagrants de gent que és culer i que li genera animadversió al patriotisme espanyol, però que li interessa que guanyi l'equip de la selecció espanyola, d'altre que no, que al contrari, no?, que té el cor dividit i potser prefereix justament que no guanyi Espanya i guanyi Messi, al revés també, gent que té una identitat espanyola molt profunda, que estarà aplaudint un equip on hi ha 8 jugadors del Barça i on hi ha, em sembla que són 9 dels 26 jugadors que són catalans i que per tant són jugadors que la resta de l'any els està xiulant perquè volen que perdi. Sí. Vull dir que hi ha moltes contradiccions i la més important... per mi, i la més interessant, hi haurà partits polítics que avui estaran aplaudint aquest equip, un equip que és fruit d'una societat diversa i plural, i que són partits justament que consideren la diversitat com una amenaça.
1: Hi ha molta càrrega aquí.
3: I per tant, tot aquest fenomen de contradiccions a mi m'interessa moltíssim com es gestionarà.
1: Vull recordar que això té ressons al 2010, perquè, no sé si us en recordareu, que el 2010 va passar una cosa extraordinària, sí. Que és que el 10 de juliol va haver-hi una manifestació gegantina independentista, sí. Al carrer, som una nació, nosaltres decidim,
2: l'endemà
1: era la final del Mundial i va sortir centenars de milers de persones amb la bandera espanyola, no? I això, té uns certs ressons, no?
2: Coexisteix.
1: Em permeteu que ara de seguida vull sentir la resta d'opinions, però tenim que en línia, perquè hi ha un altre tema, que és la seguretat, precisament, com dèiem, no? Moltes pantalles, molts aficionats de perfils molt diferents. Tenim en línia Òscar Fernández Barbeitos, el cap de la Divisió Regional de Suport i Dispositius de la Regió Metropolitana de Barcelona dels Mossos. Senyor Fernández Barbito, bon dia.
4: Bon dia.
1: Ui, el sento una miqueta malament, però a veure si podem millorar aquest so, perquè ara mateix està una mica a veure.
4: Em sent
1: ara? Sí, perfecte. Quin és el... vaja, quin és el l'esforç que hi ha avui pensant en què de la seguretat, senyor Barbeito?
4: Al cos de Mossos d'Esquadra hem planificat un dispositiu especial doncs, per garantir la seguretat, la convivència i que es desenvolupi amb total normalitat a tots els esdeveniments que estan a la ciutat. Com diu la visió de la pantalla gegant que ha organitzat l'Ajuntament, com les posteriors celebracions espontànies de la selecció guanyadora, no?, en aquest cas.
1: Quanta gent esperen a la zona de on hi hagi la pantalla?
4: La pantalla té un aforament doncs, restringit o taxat, que són les 20.000 persones. El que sí que és les celebracions espontànies, sí que els números doncs, variaran depenent també de la selecció i de com evoluciona tot el partit.
1: A quin desplegament hi ha a Barcelona d'agents de seguretat?
4: Perdó, no l'he sentit.
1: Quin desplegament, quina quantitat d'agents hi han desplegats per aquest partit de Barcelona?
4: Sí, el dispositiu està adreçat per, com li dic, per donar seguretat a tots aquests espais. Està dimensionat en diferents espais de la ciutat, doncs per garantir això a la seguretat i després dels anàlisis de riscos que s'han fet, l'evolució, l'experiència d'altres competicions, doncs està dissenyat i dimensionat doncs, per donar aquesta garantia de seguretat i de que els aficionats puguin celebrar aquest esdeveniment que ha seguit multitudinàriament per moltes persones i que provoca doncs, molta activitat al que seria la ciutat per celebracions i de públic que surt a fer aquestes celebracions al carrer, doncs, per garantir que es celebri amb tota seguretat, civisme i que la gent pugui expressar doncs, la victòria de la seva selecció amb total normalitat i amb convivència.
1: Us preocupa més el partit en si o el després?
4: Nosaltres ens ocupa els dos. Nosaltres estarem amb tots els espais, estarem a la zona de la pantalla o dels punts de la ciutat on hi hagi més presència d'aficionats veient o seguint aquesta final, i després estarem a tots els punts de la ciutat, depenent de la selecció guanyadora, doncs tindrem més presència en uns punts que uns altres de la ciutat per garantir, com li dic, aquesta celebració que sigui pacífica i ordenada.
1: Normalment, quan hi ha partits de futbol de transcendència, hi ha categories, no?, del risc o no del risc. Aquesta és comparable a algun partit, diguem-ne, que hi ha un tipus d'aficionats, per exemple, quan el Paris Saint-Germain va visitar Barcelona, o quan hi ha un enfrontament entre dos clubs que és molt intens. És un partit que es pot considerar d'alt risc a casa nostra o no?
4: Ben bé, la catalogació no és així perquè, clar, el partit no es juga, no es disputa a la nostra ciutat. El que sí que nosaltres intentem és donar resposta a les celebracions espontànies, doncs que poden variar depenent de la selecció que estigui, de moltes circumstàncies, i nosaltres el que treballem és per la seguretat de la ciutat, però veritablement no valorem amb el tipus de risc. Sí que el que fem és fer els anàlisis de riscos, valorant totes els possibles escenaris, valorant la quantitat de persones que poden estar a cada punt i dotant de recursos perquè això estigui garantit.
1: No sé si es fan controls d'accés a la zona de les pantalles, d'algun tipus, amb revisió.
4: Sí,
1: sabem que els Mossos
4: han fet... el dispositiu amb l'Ajuntament de Barcelona i tota la resta de cossos, amb Guàrdia Urbana, amb la mobilitat i la seguretat. Hi haurà un control, com li dic, d'aforament. Es farà el control d'accés perquè no es pugui accedir amb objectes perillosos, tampoc amb begudes alcohòliques, no es distribuirà begudes alcohòliques a l'interior, i s'intentarà que la gent que vol veure aquesta final amb aquest espai que ha habilitat l'Ajuntament, a la plataforma del Fòrum, en aquest cas a Barcelona, doncs ho pugui fer amb normalitat, amb civisme, i que dintre de simplement de gaudir de l'esdeveniment sense més incidents.
1: Disculpe, perquè no sé si és el seu terreny de joc, per entendre'ns, però un dels llocs on es posarà una pantalla és també a Badalona. No sé si és fora, diguem-ne, de la seva jurisdicció, per entendre'ns, i de l'organització. Avui ens hem llevat després d'un tiroteig que es va produir a una zona que està a uns 800-900 metres d'on es col·locarà la pantalla, que entenc que no canvia res, però no sé si vostès han hagut de modificar alguna cosa després del fet d'ahir.
4: Jo, el meu espai territorial és Barcelona. D'acord. Nosaltres només treballem i planifiquem els dispositius a la ciutat de Barcelona, però estic segur que tots els companys i la gestió que s'ha fet per garantir que la seguretat dels espectadors que vulguin anar a la pantalla a Badalona doncs serà la mateixa, garantint amb els recursos que es pugui desenvolupar també amb tota normalitat. Estic segur.
1: El senyor Òscar Fernández Barbeito és cap de la Divisió Regional de Suport i Dispositius de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, dels Mossos d'Esquadra. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: A vostès.
1: 5 minuts i que tingui bon diumenge. 5 minuts i seran 3 quarts de 10 del matí. Fonda i Bordeus, evidentment, segurament després podem comentar una cosa de seguretat, però és evident que ja no hem viscut una cosa similar, és a dir, una final d'un Mundial en què hi hagi Espanya per un cantó i un altre, diguem-ne, de les colònies o dels representants, diguem-ne, dels immigrants, d'aquesta quantitat que es trobin a Catalunya, no l'hem viscut. Això no vol dir que hi hagin problemes de seguretat, perquè no tenim antecedents, tampoc, dels partits previs, etcètera, etcètera. Però és obvi que compartir un espai, doncs té les seves dificultats.
2: I de totes formes, a mi, tot això de posar pantalles gegants, des d'un punt de vista de l'administració pública, no sé...
1: Et genera dubtes, eh?
2: Sí. Sí, sí. No per res, No perquè dubti que hi ha un interès enorme en la població.
3: Pel criteri, quan sí, quan no.
2: Pel criteri, la final de la Champions del Barça també la posarem, o no? I si un dia arriba l'Espanyol també, o no? No acabo d'entendre ben bé el criteri, És a dir, ahir sortia l'alcaldessa de Vitoria amb una samarreta d'Espanya, amb els colors, no sé què, i tal. Ui, em sembla fantàstic. És a dir, és la seva posició. Ara, deia, no, nosaltres posarem a la plaça, no sé què, una pantalla gegant. I aquí dius, home, aquí ja estàs tirant amb els diners dels ciutadans. Aquí hauríem de mirar si la ciutadania de Vitoria, que segur que sí, vull dir que la ciutadania de Vitoria...
1: Ara, que serà un èxit, ja t'ho dic jo, a tots els llocs on es col·loqui una pantalla, perquè s'ha vist, el seguiment que té aquesta selecció espanyola, i l'argentina ja ni t'explico, és evident.
2: Sí.
1: Que serà un èxit des d'un punt de vista de quantitat,
2: segur,
1: sens dubte.
2: Segur.
1: L'altra cosa és una bona pregunta teva, sí.
2: Clar, vull dir, a mi això, perquè el dispositiu de seguretat és normal, el dispositiu de seguretat a la Rambla, el dispositiu de seguretat, no, estic pensant si el Barça guanya no sé què, el dispositiu de seguretat no sé on i tal. Ara, si poses pantalles perquè la gent hi vagi, home, estàs alentant que jo sigui un espai on hi hagi un seguit de gent. I després, perdoneu, però la maldat la posaran en català, no?
1: La transmissió, la de la 2CAT, vols dir?
2: Home, no. Una persona farà en català, no? Perquè les posin també les institucions a Catalunya.
3: Doncs és una bona pregunta, eh?
1: És una bona pregunta. Mira, no tinc l'alcalde de Barcelona per preguntar-li si a la tele posaran la 2CAT o de televisió espanyola.
2: No ho dubtem, no?
1: Si és la 2CAT, llavors haurem de sumar molts més espectadors l'endemà, perquè allò és només una tele.
2: Clar!
1: Quan tens 20.000 espectadors allà.
2: Això és un munt!
3: Home, és una gran estratègia d'audiència.
2: O sí o no?
3: Sí, sí.
2: A mi...
1: No sé si hi ha hagut gestions. Mira, si algú de la 2CAT o de televisió espanyola m'ho pot explicar, si els hi han dit quin canal posaran. Bueno, no sé si hi ha un tio amb un mando
2: gran, no? Amb un mando molt gros.
5: Jo he de dir que aquest vespre jo vaig pel diari Ara fer crònica de color de la concentració argentina a la platja del Bogatell per veure això. Ara em dius, tenim una conselleria política lingüística, hi hauria una política lingüística més seriosa que ficar aquella pantalla en català, perquè de cop i volta... Perquè a més segur que s'aprendria català molt de pressa. Segur que no hi hauria cap problema.
1: I et dic una altra cosa, perquè els conec, els narradors de la 2CAT són molt bons.
2: Clar,
1: que no és una qüestió de...
2: Que no, vull dir...
1: De capacitats.
5: Sí. A veure, sí, no, s'han dit tantes coses, que ha estat un Mundial que arriba, com la temporada, no?, de recurs, arriba al final i moltes coses. I a mi com a Mundial m'ha sorprès bastant positivament, perquè una cosa que, per dir coses que no hem parlat, hi havia el tema aquest de l'americanització de l'esport, que és el pitjor que li pot passar a un esport, perquè els preus que hem vist de les entrades, això és marca un abans i un després que es quedarà, que probablement, coneixent com és la FIFA, mai allò dels estius, de no és l'estiu més calent de la teva vida, sinó el més fred que et queda per viure, doncs també serà els preus d'aquestes entrades quedaran, i tot això dels espectacles de la mitja part, aquesta cosa, la comercialització de tot el que toquen els americans, jo el vull tan lluny com sigui possible del futbol, i n'hi ha hagut una mica. Però d'altra banda, a mi m'ha sorprès bastant positivament tot. O sigui, d'entrada, menys el futbol, és a dir, primer el futbol ha estat una Copa del Món bastant, jo trobo que bastant avorrida, perquè una cosa molt tradicional de les Copes del Món era allò que veies com sistemes tàctics que s'enfrontaven, és a dir, cada selecció tenia una mena d'identitat, no? El Brasil, França, tot això. En canvi, ara hi ha Espanya i la resta, que tots juguen una mena d'amarrategui estrany, confós i defensiu. O sigui, s'ha perdut això del catenaccio italià, bueno, aquest s'ha perdut per raons òbvies, però ha estat futbolísticament bastant mediocre, excepte per Espanya, trobo. I entrant en la cosa política, una cosa que diem això del xoc aquest, no? Entre això que dèiem, l'auge de la dreta i els discursos identitaris i la pluralitat del futbol. Jo sempre parlo hi ha una idea que m'agrada molt d'un filòsof que vaig entrevistar fa temps, que deia que el futbol, diu, és una experiència religiosa politeista. És a dir, que té a veure amb que hi ha déus, que tu creus en el teu déu d'una forma compromesa i real, però hi ha altres déus, i tots els altres déus, ara que aquest cap de setmana és molt masculí perquè s'ha vist l'Odissea de Nolan i el futbol, vull dir, podem deixar de construir-nos fins al final, té aquesta forma d'experiència religiosa politeista que vol dir que reconeixes el déu dels altres. I en el discurs de la multiculturalitat és molt interessant, perquè es parla molt de la multiculturalitat, té aquesta cosa que fa ràbia, que és que a vegades té un punt de condescendència, no has de tolerar l'altre, l'has de respectar. El futbol t'ensenya que tolerar l'altre és ser capaç d'insultar-lo greument i cridar tots els improperis que vulguis i fer tots els acudits racistes i després abraçar-te en el postpartit. És a dir, hi ha alguna saviesa en el futbol, aquesta cosa comunitària, que és com passa de veritat. O sigui, si avui la cosa va bé, si a Espanya i a Argentina les aficions van bé, no serà perquè corresponguin al nostre ideal d'una tolerància multicultural, que el respecte... No, previsiblement, un minut abans que es acabi el partit haurien d'estar insultant-se i odiant-se molt fortament, i llavors a l'últim minut, un cop has reconegut que l'altre l'odies tant com a tu mateix, en vez de que el mantens a distància, doncs t'hi reconcilies, no? Això jo trobo que és molt bonic del futbol, i és el que fa que quan veiem editorials molt, molt ben pensants o molt crítics amb el futbol no funcionin. El futbol té aquesta irracionalitat que és molt xula. I ja per acabar amb això de Catalunya, Espanya, també l'hispanisme i tot plegat, jo he sortit bastant a passejar a les mitges parts, i Barcelona, a mi m'agrada, l'ambient no és el mateix que quan juga al Barça, que això hi ha un diferencial, és a dir, Espanya s'ha seguit molt, però hi ha un rum-rum tribunero general a la ciutat, almenys al centre de la ciutat, que jo em vaig dir, no és el mateix que una final de Champions, no ho ha estat ni a l'Espanya-França, jo vaig sortir a la mitja part, també aquesta cosa expatat, vull dir, però que no hi ha aquest fervor, i això, que té aquest efecte ambivalent, jo crec que el que avui deia l'Ara, una cosa interessant, el Jordi Muñoz, que parlava que el politòleg parlava que la selecció espanyola no és el mateix ben bé que Espanya, que té una mena d'identitat simbòlica una mica diferenciada d'Espanya, és a dir, que la gent és llesta, la gent això ho sap, la gent té aquest nacionalisme banal que tothom ha vist que Espanya ràpid, però sap que la selecció no és el mateix, i per mi és claríssim que té a veure amb això, amb aquest efecte de doble cavall de Troia, no? És la Masia i el Barça, i fot 8 jugadors, amb la qual d'una manera fa impossible que el somni espanyol de la selecció del Raúl, l'Hombria i tot això tiri, però al revés, Espanya li fot Espanya al Barça, i llavors els nens que són del Barça estan cridant, és que són com dos cavalls de Troia, un intentant conquerir l'altre.
1: Aquesta lectura és molt bona, perquè efectivament aquesta selecció espanyola, quan es va saber la convocatòria, va generar, com va passar amb l'anterior, amb Luis Enrique, va generar un sentiment de ràbia en unes parts de l'espanyolitat, especialment Madrid, que té a veure amb el fet que no hi haguessin jugadors del Real Madrid per una banda, i que el perfil dels jugadors del Barça que hi anessin tenia a veure amb certes coses, no? Un Lamine Yamal, un Nico Williams, jugadors bascos, jugadors catalans, però efectivament l'efecte contrari també existeix. Clar. O sigui, d'aficionats del Barça que són catalanistes i de cop es troben atrapats per la circumstància, sí. I diuen, bueno, jo vaig a Espanya, bueno, però per la intentant justificar-se, no?
5: El Covarsí, que la nostra espera, avui cridarà viva Espanya, bro.
2: Aquella camiseta blanca, que sembla innocent, no?
1: Això és el que fa especialment interessant el futbol, perquè genera unes fronteres que normalment no existeixen.
5: Reflecteix el que hi ha i no el que voldríem que
1: hi hagués. Sí, és veritat, és veritat. Fonta.
6: Jo vull parlar de futbol.
3: Perquè les altres coses t'incomoden.
1: La tertúlia esportiva és després,
7: Fonta. No m'incomoda, jo. A veure,
5: Si hi ha algú que no li incomoda que guanyi Espanya avui, és a mi. O sigui,
6: I això és futbol. Vols que guanyi Espanya perquè juga, per com toquen la pilota?
5: No, perquè sóc espanyol i perquè m'agrada el futbol i perquè... No, però per com toca la pilota. Si ara toqués malament, també m'agradaria que guanyés Espanya.
6: Clar, per tant... Però
5: això té el futbol, que has fet una reflexió que m'ha encantat, perquè l'altre dia vam veure la semifinal, la vaig veure amb un culer, amb un del Madrid, amb més gent, eh? Clar. I jo... I el, va fer gol a Espanya i els tres estàvem abraçats
1: clar,
5: allà.
1: Clar.
5: Hi ha 8 jugadors que juguen amb Espanya que jo cada diumenge vull que perdin.
1: Clar, és així.
5: I això és futbol. Això és el futbol. Llavors...
1: és que el futbol són identitats, és que aquesta és la cosa.
5: Bueno, però les identitats jo avui, de club de veritat, i les identitats de país. Jo penso que avui s'ha de gaudir del bon futbol. Avui és una final, com has dit, que és somniada. O sigui, és la final, és la final del futbol. D'aquesta Espanya que juga també, i també és una Argentina-Brasil seria una final del futbol, però el Brasil està jugant molt malament. Brasil està fatal. Però una Espanya avui, que és la millor selecció com a equip, i Argentina, que és Argentina, que quan va guanyar Argentina a Anglaterra, jo vaig pensar, quina mandra de partit serà. Començaran els primers 20 minuts, 20 capatades a diestro i siniestro, i després a veure què passa. Vale. Avui, dic, la millor final, l'han de gaudir, és futbol. I després, lo de la foto del Messi amb el Lamine Yamal, esto es que ni los astros.
1: Sí, sí.
5: Ni los astros. I faig una reflexió com a perico, eh? La millor selecció espanyola sempre ha coincidit amb el millor pedrer del Barça. Sempre. Perquè van el 2010...
1: Jo crec que negar-ho, això,
5: no,
1: que es nega, eh?
5: Qui ho nega? És que els fets...
1: No s'ha negat bastant.
5: Els fets no es poden negar. El 2010... la millor pedrera del Barça i de la història, perquè una pedrera com aquella serà difícil que torni, va guanyar el Mundial, i ara una gran pedrera, que també té un gran seleccionador, perquè si tu, 10 jugadors de la selecció espanyola van guanyar el Sub-21 el 2019 amb De La Fuente. Vull dir, sí. Que diu, ¿por qué juega Unai? ¿Y por qué el Ferran Torres juga? ¿Y por qué? Coño, porque los ha parido él. Com dintre de la selecció. I llavors, això també és una part important de l'èxit de la selecció de futbol. I jo ho torno a dir, eh? Avui per mi és moment de futbol, moment de gaudir, d'aquesta final que serà brutal. Jo espero que guanyi Espanya, perquè penso que si Espanya fa el que sap fer, ha de guanyar. I ha de, evidentment, que has de controlar el Messi, no li pots deixar fer aquests centros que té una mà, al peu.
1: Deixa'm dir un apunt sobre això, que jo ho entenc, això quan apuntes, parlem de futbol, jo ho entenc. El que passa és que és com dir que vas a veure la final d'Eurovisió i no parlem de política. Home, clar que es parla de política. Al final hi ha una sèrie de banderes que s'aixequen, que coincideixen curiosament amb uns estats que tenen una història a vegades contradictòria entre ells. Sí, és que quan... Mira el càntic d'Argentina, el que s'ha fet famós, que diu por Malvinas, por el Diego. Quan es juga a la semifinal, que no estem parlant de política, allà.
5: Que sí, que sí.
1: Contra Argentina.
2: Que selecció espanyola... Que selecció espanyola vas obligat, com a la mili, eh?
5: No,
2: que...
5: Com a l'Emili.
2: Sí, no? A veure, hi ha seleccions al món...
6: Ni el Oleguet.
1: El que està fent és la comparativa d'un exèrcit no armat.
2: Bueno, això que deia el Vázquez Montalbán. És a dir, és veritat, no? A la selecció espanyola tu vas, diguem-ne, obligat. Evidentment no van obligar.
5: Bueno, pots renunciar.
2: Poden...
5: A l'Oleguer, no?
2: No.
1: Va demanar-ho. No, va demanar-ho.
2: Va demanar-ho i li van dir que...
6: Va anar a una concentració.
5: Sí, estàs obligat. Estàs
2: obligat. A la selecció anglesa no, eh?
1: Li va demanar al seleccionador, sisplau, no ho convoquis. Això és el que va demanar.
2: Vull dir, no totes les seleccions funcionen així, funciona aquesta. Això no vol dir, no estic dient, no sé qui va obligat, no, van encantats, perquè com no, no? Però vull dir que això... és absolutament polític, com n'ha de ser polític.
1: Perdona, i sortosament, perquè una part molt bona del Mundial de Futbol, com Eurovisió o el que sigui, és que són enfrontaments entre països, efectivament, sense matar-se.
2: Sí, sí, clar.
3: Sí,
1: I això supleix una sèrie de tensions a vegades,
3: sí.
1: Que és molt útil per totes les societats. Quan comptes de posar uns senyors amb un fusell al mig d'un camp per dirimir les diferències, col·loques uns tios amb una pilota, ostres, trobo que és un avantatge.
6: Molt millor.
1: Bastant millor.
3: Una manera de rebaixar les tensions, sí. No? Concentrant-les en un camp de futbol, sí, sí. I en uns jugadors perseguint una pilota. Però, en tot cas, sí que té una dimensió política, encara que l'Alejandro no la vulgui afrontar. Bastant important. La frase de Rajoy, què ha dit? Ai, la de Rajoy, perdó, de Feijó. Ha dit...
1: Futbol.
3: Espanya... No, ha dit que Espanya s'ha d'assemblar a la seva selecció. A veure, la selecció és un reflex del que és Espanya avui, també. D'una societat cada vegada més diversa, molt més diversa que la de l'any 2010. Per tant... Què vol dir exactament Rajoy? Ai, Rajoy, mira, eh?
1: No, no, però Rajoy és el mateix. Feijó. No, no, sí, quan no. Tu estàs dient que et refereixes a Feijó, també et refereixes a Rajoy. Quan Rajoy diu sin franceses, s'està referint al que s'està referint.
3: No, no, s'està referint, s'està referint a que hi ha un discurs perillosíssim que en funció del teu color de pell pots tenir o no pots tenir la nacionalitat.
1: Quan França guanya el Mundial de l'any 98, que hi havia Zidane en aquell equip i li guanya Brasil de Ronaldo, aquell equip està plegat de jugadors negres. Mm-hmm. I de cop, França va voler crear un discurs al voltant d'aquella selecció dient, això és França, no?
3: Exacte.
1: Cosa que no s'ha aconseguit. O sigui, sí, sí. 20 i pic, 26, 28 anys després, no, allò no... O sigui, sí que és França,
2: de
1: però
2: tot,
1: no, s'ha, no s'ha aconseguit que allò fos el discurs nacional.
2: Sí, diguem, sí, sí.
3: Si guanya Espanya, ens trobarem probablement Vox aplaudint aquesta selecció espanyola que té com a jugador estrella Lamine Yamal.
1: No,
3: i la contradicció és...
1: No sé si el veu sentir, i Torralde González a la cadena SER va fer un discurs l'altre dia, fa no gaire, dient que hi ha molta gent esperant a Lamin, això també, si avui Espanya perd clamorosament contra Argentina i Lamin fa un mal partit,
2: tota la raó,
1: se li posarà al damunt tothom per ser d'on és, com és i amb quin idioma parla.
2: Bueno, però del Barça, de Rocafonda...
3: Però sí, però ha arribat a una semifinal.
5: Que sí, que hi ha una política darrere, però jo avui vull gaudir del futbol. Vull gaudir del futbol avui, que avui el que vull és un bon partit de futbol i vull gaudir del futbol, i que el que passi després passarà després. I el Lamine Yamal avui farà el millor partit del Mundial. Però ja ho veureu, i ho farà perquè...
2: Molt probablement.
3: A falta de futbol, que anima l'Alejandro.
1: Després ho parlarem, però els diners que val la foto del moment que s'abracin, es donin la mà, es facin un gest aquests dos, que no ho hem vist. O sigui, l'aficionat del Barça, diguem-ne, no ha vist aquesta imatge.
2: Que ara, saps, és que...
1: La imatge dels dos déus...
2: Passa una cosa, sí, sí, però dos déus...
1: De l'antic Camp Nou i del nou Camp Nou, i de cop hi ha un gap al forat, hi ha un forat que s'hauria pogut suplir, diguem-ne.
3: I ferides.
1: Perquè, que no té la sensació que això hagués pogut passar com el relleu de Ronaldinho a Messi, no? A sobre del camp, i no ha passat, lamentablement. I de cop, en una final del Mundial, es troben...
2: Però molt, jo crec que en això també molt de compte, perquè el... és a dir, futbol és futbol, i els jugadors del Barça i els jugadors de la selecció espanyola el que han de fer és guanyar a Messi avui. Mm-hmm. La seva... Ara, molt de compte amb els gestos, perquè jo crec que a l'aficionat del Barça no acceptaríem un menysteniment, una d'allò contra Messi. Vull dir, hi ha dos déus, però hi ha un déu que és déu...
1: Que tu creus que al revés, sí?
2: No.
1: Si de cop veus a Messi fent
2: Messi
1: un mal gest a la min...
2: Messi pot venir a casa meva a remenar calaixos.
1: No estic segur d'això.
2: Sí. Vull dir, Messi pot fer el que vulgui.
1: No estic segur d'això. No estic
2: Messi
1: segur.
2: Pot fer el que vulgui. Si Messi és Messi, és Messi, Messi és Déu, i després ja, no, en aquest politeisme,
5: hi
2: ha Zeus, i després hi ha déus menors.
5: Això és veritat, que hi ha déus menors. Sí, no, però amb això de la cosa futbolística, inclús posant-se transcendental, és una cosa... És que, per mala sort per Alejandro, el futbol és més polític que la resta dels esports, i per això és el més seguit de tots els esports.
1: Popular.
5: Clar, però és que això és una cosa que és de manual. Per això parlava al principi d'això de l'americanització. Clar, per què no ens importen? Així, la idea que els americans fan amb els esports, que és convertir-los en franquícies, la idea que un equip pot deixar el seu lloc seria com treure una mare de Déu del seu lloc i anar-la a retre culte a un altre lloc. No té cap... I per això la gent no li importa. Per això el món no està implicat amb això. El futbol ho té tot. O sigui, té molta gent, 11 jugadors, només el número ja permet un tipus d'associació que és refractari a l'individualisme. No és el tennis, al tennis li agrada un tipus de gent i té un tipus de normes, no és un esport de carrer, vull dir...
2: Ja que s'ha intentat, amb el tennis.
5: Sí, però...
2: Espanya ha intentat, per raons de que tenia el millor jugador, i després Alcaraz, i ha intentat, no?
5: Però què passa? Que quan hi ha un jugador s'ho emporta tot, en canvi en un equip hi ha aquestes contradiccions humanes que et fan que tinguis a un d'un tipus i a un de l'altre i els hagis de fer ballar amb aquesta cosa associativa estranya del futbol. Vull dir, és l'esport, el beautiful game, és l'esport més seguit del món perquè és polític, no va passar de ser polític, perquè és que és associatiu, és el més associatiu de tots, i aquesta cosa de la identitat, els americans, fins que no aconsegueixin... La franquícia no pot funcionar amb el futbol, fins que no ho entenguin, allò, no seran bons fins que no tinguin...
6: equips que surtin de les arrels i que no se'n pugui... És una bogeria, això. Què vol dir que un equip se'n va, el compra algú altre i se'n va de Los Angeles a
7: una... Aquí no, no, no pot ser. Aquí,
6: clar,
7: no,
6: vull dir...
1: Això, mira, ho vam parlar el dia que la NBA fa molt poc va guanyar els New York Knicks, que feia dècades que no guanyava, i és un dels pocs fundadors de la NBA.
6: Sí, sí.
1: Dels pocs equips que no s'ha dit de cop New York Mets, Knicks, Flying Long, o els Knicks de cop, en comptes de Nova York, fossin a Melbourne, no, a Toronto, o fossin a Los Angeles, no?
7: Sí, sí. Deixa'm dir una...
1: Sí, sí.
7: Para tocar un poco las... jo, avui, els seguidors del Barça... Han de patir avui, els que volen que perdi la selecció espanyola amb els jugadors que tenen jugant amb la selecció espanyola és un...
1: Ah, no, hi ha un trencament,
7: I no gaudir d'aquest partit de futbol.
6: Però és al revés, es pot llegir. Ens ha tocat una final molt còmoda, que guanyi,
3: sí,
6: estarem contents.
3: Exacte, i a
2: l'inrevés també és durillo.
6: És comodíssim, per mi és comodíssim. Guanyi qui guanyi...
2: Jo no diria que és comodíssim, jo diria que seria fotut en les dues d'allò. Perquè desitjar, com a seguidor del Barça, desitjar que perdi més, sí, a mi tampoc no em surt, eh?
3: No, clar, per això deia abans el tema de les contradiccions.
7: Això llavors, només pot passar si no et consideres espanyol. Si tu penses...
2: Ah, no, però ja passa això, no? Espanya que no es considera
7: home,
2: espanyola.
7: Home, i en català.
2: No seria...
3: No seria
2: novedat.
7: No, jo ho respecto perfectament, però tu estàs... jugant amb jugadors. Vols que guanyi bé si en comptes dels 4 o 5 jugadors del teu equip d'avui?
2: Però, mira,
7: que
2: són els
7: que t'han de donar el futur a mi
2: el partit
7: tu.
2: A mi el partit de França, per exemple, no? Va començar, no? I jo la veritat és que a mi els colors d'Espanya no em fan vibrar, no? No estic... És veritat que després estava jugant tan bé els jugadors, el que jo animo cada cap de setmana, que dius, home, si no, sí, clar, que guanyin bé, que vagin superbé, això... i que no sé què. Però el mateix em va passar una mica amb Argentina. Argentina l'altre dia. L'altre dia, Argentina-Anglaterra va començar guanyant i deies, bueno, no passa res, no? Però dius, home, quan va començar Messi a jugar tan bé a la segona part i vas dir, és que és el nostre Messi, de sobte vols que guanyi el teu jugador, diguem-ne. Per això la final, tu dius, és la més còmoda. Sí, o la més fotuda.
3: Però aquesta...
2: Perquè les dues coses tiren bastant, com a barcelonista.
3: Aquesta identificació que tu expresses representa molta gent.
2: Molt.
3: Molta gent, diguem-ne, que segueix la selecció espanyola i que vol que guanyi l'equip espanyol, però que al mateix temps li provoca certa animadversió i arrufa el nas al moviment patriòtic, no?, que de vegades es genera al voltant de tot això, no?, i que també fa que et generi les teves pròpies contradiccions. I sobre les derivades polítiques i el clima social. Una anècdota, no?, que em passava aquestes últimes setmanes parlant amb dirigents socialistes, em deien, necessitem l'aval de la justícia europea a l'amnistia i necessitem que guanyi la selecció espanyola diumenge en una legislatura on Pedro Sánchez se li està fent molt llarg.
1: És així, això? Hi ha una correlació de climes polítics que tenen a veure amb el clima esportiu que està...
6: Jo estic en contra, es diu... Si el futbol és l'opi del poble, l'opi és una droga excel·lent i a vegades la gent pot respirar una mica d'opi i després torna al dia... És el que has començat explicant, que la gent va sortir a l'anterior Mundial i al cap de 10 minuts estaven a fer les manifestacions. Vull dir, crec que... té un punt paternalista, la gent sap el que fa i sap que està... De fet, és el que dèiem, no? Aquesta cosa ritual del futbol, que és una mica artificial, és per desencadenar aquestes passions, però després això no vol dir que la gent siguin uns...
3: Vull dir, absolutament, però sí que jo al principi m'ho vaig prendre una mica broma.
6: No, el fort és que ho diguin els polítics, perquè també...
3: Ho vaig prendre una mica broma, però després vaig veure que hi havia un raonament darrere, no? De dir, necessitem que el clima social rebaixi tensió, necessitem que la gent celebri alguna cosa i se'n vagi de vacances i després ja tornem a setembre. Això tenim present, que clar, és que aquest curs polític se'ls està fent molt llarg al Partit Socialista. Sánchez necessita coses per celebrar, es va posar la samarreta,
6: sí,
3: recordem el vídeo aquell, no?
6: Del futbol se n'aprofita tot, com
7: el porc. I necessitem una altra cosa, que si guanya Argentina demà, aguantar els argentins té la marinera.
1: Jo crec que això t'ho podria signar qualsevol de l'altra bandola, també, però bueno. 10-2. Abel, que no t'hem preguntat res.
6: No, però me'n portaré dos croissants.
1: Vinga, els croissants.
6: Dos? Home, també és de tot una hora aquí.
1: Perdona, Abel, no n'hi ha per tu.
6: No, no, no, però me n'emportaré mig.
1: Bueno, val, mig sí. El dia torna a ser xafogat. Estava pensant en les pantalles. Aquella hora, a les 9 de la nit, a l'aire lliure, en general, que xafogó, no?
6: Xafogó, calor...
1: Una mica de ventet, alguna coseta que ens arregla una mica la cosa?
6: És que ni això, pràcticament. Potser una mica de... Sí, però el ventet d'aquella hora, la mica de marinada ja va a la baixa. Sí que cap a les comarques de Tarragona, avui pot ploure una mica al mitja tarda, vespre, sobretot cap a l'Ebre, però el partit ja hauria de marxar. També va marxar la pluja de Nova York, perquè déu-n'hi-do, deixem destacar, ara encara plovisqueix una mica, fa un parell d'hores encara plovia a aquesta zona al nord de Nova Jersey, a Nova York, i la pluja va marxant plugims dels que hem tingut, però deixem destacar, perquè ho deia el Dami des de Nova York, diu, no va ser una pluja, allò, una tempesteta, a la zona de l'estadi van ploure una cinquantena de litres per metre quadrat, i a Nova York, a Queens, a l'altre cantó de Manhattan, una mica lluny de la zona del partit, però bé, van ploure pràcticament 100 litres per metre quadrat. Van ser tempestes fortes que han ajudat a fer marxar tot aquest fum juntament amb el vent del nord que ara entra a l'hora que marxen les precipitacions, i serà un partit amb bona qualitat de l'aire, amb sol i 27-28 graus de temperatura, no serà, no, a l'hora que comenci el partit, 3 de la tarda, hora local d'allà, i per tant no serà un partit condicionat per les altes temperatures com n'hem tingut alguns al llarg d'aquesta Copa del Món en altres estats amb moltíssima, moltíssima calor. Aquí a Catalunya pugen les temperatures una mica avui respecte a ahir, ara ja tenim alguns llocs on passem dels 30 graus, d'alguns sectors, per exemple de l'Empordà, que portem dies que déu-n'hi-do com pugen les temperatures en zones interiors de l'Empordà, fregarem els 40, i de cara a demà, entre demà i dimarts, encara repunten més les temperatures, dimecres comencen a baixar una mica, i després ja, i això és bona notícia, perquè la gent em pregunta, la gent em diu quan arribarà la pluja, que normalment a mi no em demana la gent que plogui. Ara ja tinc peticions de pluja. Doncs podríem tenir pluja cada setmana que ve, perquè a mitjans de setmana, a partir de dijous, dimecres una mica, però ja a partir de dijous, comencen a baixar les temperatures, i al cap de setmana, dissabte, entre dissabte i diumenge, amb aquesta baixa de temperatures, el xoc de masses d'aire, després de tant de calor, poden arribar algunes tempestes fortes. Queda molts dies, però tenim esperança. I a principis de l'altra setmana, finals de juliol ja, perquè la gent ho demana, per exemple, López Font em preguntava, em deia, m'exigia pràcticament abans de començar el tortolí aquí fora que m'emporti la calor, doncs 10 dies i començarà la cosa a ser més suportable. De dia i de nit també, que déu-n'hi-do les nits que estem tenint.
1: 10 i 5 minuts, gràcies, Abel.
6: De res.
1: T'emporto
6: mig cosaneta.
1: Faré pausa i tancarem tertúlia perquè tenim ja la gent de la tertúlia esportiva, diguem-ne, mira, avui podeu marxar abans.
3: No?
1: Només per dir-vos una cosa, tenim notícia, especialment a tu, Arturo. T'ho has fet una pregunta.
2: Ah, sí, sí.
1: T'has fet una pregunta incòmoda.
2: Sí, sí. Sí,
1: és, sí, a les pantalles, o a la pantalla de Barcelona, quina transmissió es posarà? La 1 de Televisió Espanyola o la 2CAT en català?
6: Tens resposta?
1: Després de la publicitat.
3: No! Ah, sí?
8: Dia lliure amb Xavi Bundó.
9: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
10: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933-481-482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
12: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
13: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir, doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
12: Amb gent pionera.
14: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
12: I que vol canviar el món.
15: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
16: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts. dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
17: Change the world, or the world will change you.
16: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Esteu nerviosos?
3: Molt.
1: 10 i 7 minuts. RAC 1 us pot avançar? Que la transmissió de la final del Mundial a la pantalla gegant que hi haurà a Barcelona serà en català.
3: Jugada mestra!
2: Jugada mestra!
3: Absolutament!
1: La 2CAT a la pantalla gegant del Fòrum.
2: Ojo, perquè pot haver gent que s'emprenyi, eh?
7: Però per què?
2: No, pues perquè la gent no està molt acostumada.
3: Bueno, veurem si el futbol està per sobre d'això.
2: La gent que vagi amb banderes espanyoles i banderes d'Argentina no estan acostumades a veure partits en català, normalment. Hi ha gent que sí, eh? Aquest any hauran començat a haver molta gent que hagi sentit les retransmissions en català. I això es canviarà la cosa. Però el costum no és aquest. I el català, a molta gent li emprenya. No, crec que no descobrim...
6: No, no, però s'ha de dir que ben fet, vull dir...
3: Sí, jo, home, aquí,
6: sí, ben fet.
1: Únicament està molt... O sigui, jo crec...
6: Cal felicitar-los.
1: I des d'aquí, també la resta dels ajuntaments, especialment els ajuntaments socialistes, que són la majoria, és una mica... Seria una mica incoherent que un partit que, entre altres coses, ha promocionat que hi hagi una segona televisió pública en català amb un esforç, no el promocioni quan tens l'ocasió. Perquè, efectivament, en aquesta ocasió és la primera vegada que es pot veure el Mundial en català i en castellà.
3: I
1: a la vegada, el mateix partit. I les audiències són molt bones. A més a més, la 2CAT ha fet el millor mes de la seva història, com passa normalment amb televisió espanyola, vull dir, té un plus molt bo amb el futbol, però el dubte que podia generar algú de dir, bueno... La fan en català, però en realitat no s'ho mirarà ningú perquè la gent s'ho mirarà en espanyol, perquè el públic potencial és en espanyol. Ostres, estan tenint unes audiències del 10, 11, 12, 13% en català i després uns 50, 60, 70 en castellà, que són impressionants.
3: Però això a Barcelona, però a Badalona, als altres municipis? És a dir, hi haurà una això ja uniformitat?
6: També cal dir que
3: o dependrà
1: estic parlant
3: de
1: Barcelona només.
3: Sí, sí, sí.
6: És jugada mestra canònica en el sentit que és simbòlic, però en canvi les seleccions catalanes on estan? Vull dir, és jugada mestra justament en aquesta... Perquè és el que té cost zero de fer, però simbòlicament.
2: No, és a dir, tothom pot animar la selecció espanyola, vingui d'on vingui, sigui com sigui, però és una selecció, si això és molt tou, molt durament la selecció espanyola impideix que les seleccions catalanes, però això...
3: Però sí que quadra amb aquesta...
2: És històric, vull dir.
3: Quadra amb aquesta resignificació que se li vol fer.
6: Sí, resignificar la bandera havia estat una cosa que s'havia dit.
3: No, i que està intentant el govern de Pedro Sánchez.
7: No és incompatible veure la selecció en català.
2: No,
1: el resultat ho demostra.
7: No, és que no és incompatible.
2: En absolut.
7: Ja està, i no passa res. O sigui, el que tingui problemes, doncs que no hi
2: vagi. No hi ha res incompatible mai en cap llengua. Això és una cosa que moltes vegades parlem. O sigui, en català es pot fer de tot, i en euskera, i en
7: francès... El que és important és que els locutors siguin bons.
6: I que bonic, però que bonic és veure Anglaterra, Gales i no el Regne Unit, no? Vull dir, jo endavant, com més seleccions millor, com s'ha demostrat en aquest Mundial.
2: Podem odiar Anglaterra amb més, no, de forma més fina.
1: No, en aquest Mundial hi havia Anglaterra i Escòcia.
6: Anglaterra,
1: no van enfrontant-se, però...
2: Sí.
6: I no cal dir que hi ha més simpàtics, no? No, és que és perquè...
1: Això va cadascú.
6: Bueno. Es van acabar el whisky de Boston, els...
1: Sí, els escocesos. No hi havia reserves allà.
6: Cal dir que...
1: 10 i 11 minuts. Ara, de cop, igual t'han d'enviar el diari Ara allà al Fòrum.
3: Sí.
6: Bueno, veure... clar, no, però és el que hem dit. Els argentins també heu de seguir avançant, heu d'acabar un mapa de la llengua de les pantalles, perquè el Bogatell...
7: I què faran?
1: Ah, però el Bogatell hi ha plaça.
6: Hi ha dues zones clar, habilitades, doncs, per diferents concentracions, ja, pels argentins i pels espanyols.
1: I això és de l'Ajuntament també, la del Bogatell?
6: És pública, sí que és.
7: I en qui jo me'l posaran? Quina llengua posaran?
2: En argentí.
1: Per què? Creus que els argentins no l'entenen, el català?
3: Sí,
7: no,
3: sí. Però
7: jo pregunto.
1: No ho dic. Home, perquè, clar...
6: Demà compreu l'Ara, trobeu la crònica. Si arriba, o potser no, perquè si hi ha pròrroga, paren les rotatives.
3: O penals.
1: Clar, bueno, clar, això sí s'allarga molt. Però
3: per això, Alejandro, tu no ho suportes. No,
7: jo penals, no, que rotllo.
2: Els horaris són interessants, no? Que vull dir que allà veuran un partit a les 3 de la tarda.
1: Exacte.
2: Que t'has sentit, i aquí a les 9. Mira, que t'has sentit.
1: Estava veient les imatges, ensenyaven a televisió ara les del final, la final del Mundial de 2010, clar, era de negra nit allà a Sud-àfrica.
2: Sí, clar.
1: Vull dir que normalment aquest tipus de partits en el lloc on es juguen és de nit.
2: Clar.
1: En aquest cas, No, per motius obvis, que li han sortit molt bé a la FIFA, diguem-ne. 3 minuts i serà un quart d'onze del matí. Doncs escolta, cap a casa ja, fins al setembre. Escolta,
3: és fort,
1: eh?
3: Que fort.
7: Molt fort, molt fort.
1: Moltes gràcies per tot, per tota Home. Aquesta temporada. Gràcies per ser-hi i que tingueu un gran estiu. Alejandro López Fonte, Joan Bordeu, Sara González i Arturo Puente.
3: I bones vacances per tu, vosaltres.
1: Bones vacances quan les feu, que no sé quan les fareu.
7: Un plat.
1: Cara de jo mai.
6: Jo demà començo la temporada de RAC1, vaig amb l'embúdio.
1: Ah, és veritat. Demà et sentiran?
6: Reciclaré tot el que he dit avui. Reciclaré tot el que he dit avui.
1: Mare de Déu, senyor.
2: Va. Fareu la meitat.
1: Adéu-siau, va.
3: Adéu.
18: Dia lliure amb Xavi Bundó.
19: No ho sabies? A Aflelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
20: Tres ulleres? Increïble.
21: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Aflelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
22: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
23: Espanya cap a la segona estrella amb els nostres preus imbatibles. Com en la cindra ratllada sencera a 49 cèntims al quilo i la tira de llom de porcatrossos a 4 euros amb 39 al quilo. Del 17 al 19 de juliol.
24: Se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
25: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
24: I se't transmet el fred a la mà?
25: Suposo.
24: Oh.
26: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
29: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
28: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
29: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
28: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
30: RAC1 Podcast.
28: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
31: RAC 1. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
32: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
31: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
32: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
33: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
34: Sona bé.
33: 4,3 litres de consum al 100.
34: Sona Qashqai e-Power.
33: I el 0% TAE.
34: Sona que estrena un Nissan.
33: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
35: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
36: Nou e-Vitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia AllGrip E4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-la i prova-la al teu concessionari oficial Suzuki. E-Vitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
37: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
38: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
39: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
40: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
41: Tot allò que t'agrada,
42: molt més fàcil de trobar.
43: El que encara no has escoltat
44: i segur que t'agradarà.
45: Un nou aparador d'àudios i podcast.
46: Endreçats i a un sol clic.
47: Per triar i remenar.
48: Amb tot el contingut dels programes.
49: I també els podcasts originals de RAC1.
50: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
51: I som tots.
52: Més fàcil.
53: Més directe.
54: Més intuïtiu.
55: Més RAC1.
56: Tots som un milió.
18: A RAC1, dia lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó. Ah!
0: Dos minuts i arribarem... Ah, no, arribarem. Passem ja d'un quart d'onze.

0: I seguim amb el mateix, perquè, clar, em sap greu dir-vos-ho, a la gent que no li agrada i que no li interessa, tot i que ja hem intentat explicar totes les arestes que té. Però és que és la notícia del dia aquí, allà, més enllà, la notícia del dia, de la setmana, perquè això no acabarà avui amb el partit de les 9. Comença amb el partit de les 9. A partir de llavors, durant tota la setmana que ve, i veurem el que dura, es parlarà del que passarà aquesta nit. Què tal, Gemma Herrero? Bon dia.
1: Quant de temps.
0: Quant de temps. Sorpresa, que de cop apareguis a l'estudi. Hola, Anaïs Martí, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Fernando Polo, com estàs?
2: Molt bé, bon dia.
0: Roger Saperes.
3: Què tal, viejo, com andàs?
0: Ai, senyor. Tens nervis o no, Sape?
3: Sí, estic nerviós. Sí, tinc moltes ganes.
0: O sigui, què és el que et fa estar nerviós?
3: A mi el que em fa seguir tant l'Argentina ara mateix és Messi. Jo tinc un buit emocional amb les seleccions que no m'ha omplert ningú. El vaig omplir amb l'Argentina fa un temps, segurament per Maradona...

0: Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada.
1: Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de juliol. Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils. A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
2: Que havent vist el que havia vist el Barça, ara tancar-la també amb l'Argentina, quan semblava ho havia deixat, a mi no se me da en la selecció, i torna i guanya tot això, les Copes Amèriques, els Mundials, i es queda en aquest estatus també al seu país, que era el que sempre havia reclamat, doncs em fa... em té fascinat, vaja.
3: Estàs nerviosa, Gemma, tu?
4: Jo molt, però porto nerviosa fins divendres. O sigui que...
3: divendres sense... ja estaves així, eh?
4: Sí, i sense treure cap mèrit a Messi, que estic d'acord que bueno, és la figura del Mundial, sense cap dubte, i està escrivint una de les pàgines més lindes de la història del futbol.
3: Les paraules en argentí, no?
4: El que no estic molt d'acord és si Messi, si jugués en el Barça, per exemple, si hagués arribat com ha arribat a la final del Mundial.
2: Segurament li ha permès dosificar-se, jugar on juga, també
4: clar,
2: és veritat.
4: Perquè hi ha jugadors, per exemple, Mbappé i Bellingham, que s'han tocat els ous en el Madrid durant la temporada, que han arribat molt bé al Mundial. I jugadors del Barça que han pencat molt durant tota la temporada, com ha sigut Pedri, com ha sigut Lamine, de Fermín ja ni et parlo, que clar, no han arribat tan bé al Mundial. O en Portugal, Vitinha, João Neves en el PSG, que no han arribat bé al Mundial. I Messi ha tingut l'oportunitat de no estar en una liga tan competitiva i ha arribat fantàstic al Mundial.
3: Deixa'm preguntar, després obro el debat, però com a madridista, Gemma, a tu t'ha molestat veure...
4: Molt.
3: T'ha molestat el Mundial de Bellingham i de Mbappé?
4: Molt,
3: Mbappé,
4: eh? Molt. Emprenya molt, perquè està, o sea, és que s'ha vist claríssimament que, bueno, que s'han preparat durant l'últim tram de la temporada per arribar bé al Mundial.
3: Inclús Vinícius aquí també?
4: No, Vinícius no s'ha esborrat tant com Mbappé. Vinícius té molts defectes, sobretot que no es controla emocionalment, però Vinícius no es borra. Mbappé sí. A Mbappé l'hem vist al mes de maig en les peuets en un jot, eh? Mm. Al mes de maig, que és d'això de mira, nene. Mm. A veure si l'any que ve, com ja no hi ha Mundial, a veure si es posen una miqueta a les piles, els senyoritos.
3: I els nervis venen per la possibilitat, evidentment, que Espanya guanyi el segon Mundial.
4: Bueno, jo he tingut la sort...
3: Tot i que torno a dir que, com una mica com comentàvem abans, que la idea de la... És que el futbol és tan increïble amb això, les identitats que xoquen, de cop, tu com a madridista et trobes animant a uns tios que vols que perdin sempre. Bueno, perquè tu no ets anticulé.
4: No, jo no sóc anticulé.
3: Veus, la identitat sempre és complexa.
4: A mi no em passa. O sea, jo sóc anti-atlético, però anticulé no.
3: Ah, clar, llavors per això pots anar clarament contra l'Argentina.
2: A mi només està Baena, per allà, no?
4: I el Simeone, i el Solito. A mi no em com malament Lamine, ni Cubarsí, no em passa això.
3: Però és cert que hi ha aquest curtcircuit,
4: diguem-ne, no? Els nervis és... Jo he tingut la sort, jo tinc 54 anys i jo he tingut la sort ja de veure com Espanya guanyava un Mundial, però el meu pare, que acaba de complir 86, només ho ha vist una vegada. Mm. O sea, no juguem finals del Mundial tots els anys, i tinc dos nebodes de 16 anys que no l'han vist mai, tampoc. És a dir, és una cosa excepcional. Mm. És la segona vegada a la història. Els nervis són per això, perquè tens l'oportunitat de guanyar un altre cop un Mundial, o sea, pues clar que estàs nerviosa.
3: Com l'afrontes, Fernando?
5: Jo no tinc nervis, perquè la veritat que guanyi qui guanyi, jo estaré bé, estaré content, perquè és veritat que, home, per la part que em toca a la selecció espanyola, hi ha molts representants del Barça, que és el que toco més habitualment, i si guanyen estaré content per ells, perquè és una projecció brutal. Per la Masia i per lo que és el club, crec que és un spot espectacular.

0: perquè no només hi ha els que tens a la selecció espanyola, sinó Messi. Messi és un producte genoví de la Masia, amb la qual crec que és una propaganda fantàstica. I si guanya Argentina, guanya Messi. I si guanya Messi i fa dos campionats del món amb ell de líder, i no sé si estarà a prop de la novena pilota d'or, que vulguis que no, al final és refrendar que és el millor jugador de la història, que encara hi havia gent que ho posava en dubte. Jo crec que veient-lo jugar...
1: Si guanya el Mundial, caurà, això.
0: Clar, i
2: ja diré una cosa... Què caurà? La pilota o la consideració?
1: La pilota.
0: No, jo crec que consideració després del Mundial de Qatar, jo crec que més o menys ja va quedar això més o menys consolidat. Fins i tot hi havia gent que abans ho discutia, perquè li faltava allò, la cirereta del pastís. Sí. Fins i tot Argentina tenia la discussió dels més maradonianos, que clar, el Diego va guanyar el Mundial i va arribar a la final d'un altre, amb ell d'estrella, però crec que el de Messi no té parangón. Amb l'edat que té, com ha arribat, coincideixo amb la Gemma, que ha tingut un escenari especial ideal per preparar-se pel Mundial, però un cop et prepara està de sortir. I és que li surt. Perquè, a més, l'última jugada del partit contra Anglaterra, aquella del segon gol, el de Lautaro, hi ha un defensa anglès que diu, bueno, li deixo la dreta perquè amb la dreta no és tan bo com amb l'esquerra. No, no, és que te la posa amb la dreta al cap de Lautaro i demostra que és bo amb l'esquerra, però és que amb la dreta s'ha dedicat, perquè a part de ser bo, t'hi has de dedicar, i s'ha dedicat a ser molt bo amb la dreta. I fa una centrada que ni David Beckham, que estava allà, precisament, no? Llavors, com que guanyarà un que em deixarà content, ja sigui Espanya o sigui Anglaterra, doncs ho veig amb pocs nervis i intentant, desitjant que sigui un gran partit i que no quedi embrutat per la competitivitat dels argentins en una final. Perquè jo crec que ells saben...
2: Maduresa, estàs parlant aquí, eh?
0: Sí, perquè jo crec que ells són molt llestos i saben que futbolísticament estan un esglaó per sota d'Espanya, en quant a domini de la pilota i del joc, però que ho poden igualar, doncs, trencant aquest ritme. Ara, que ningú infravalori Argentina, perquè, a part de Messi, hi ha un Talenzo, per exemple, que el dia d'Egipte també va ser decisiu, sí. I el dia d'Anglaterra el van deixar sol un segon davant de la porteria a la frontal de l'àrea i va fer un golaç. Aquest Julián que vol al Barça, a veure, que només ha aparegut un parell de cops, però aquell cop que apareix fa un gol brutal. I aquest Lautaro, que està criticat allà perquè li costa fer gols, el dia d'Anglaterra és decisió. Amb la qual cosa, Argentina no és només repartir, remuntar, testiculina i Leo Messi. Quan s'hi posen és una batedora i compta amb ells, perquè tenen jugadors de qualitat.
3: Anaïs. Sí, al final a mi em passa una mica com el Fernando. Crec que és la final desitjada, la millor final que es podia veure, la vigent campiona del món contra la millor selecció d'Europa ara mateix, i guanyi qui guanyi sortiràs content per l'èxit de la Masia, per Messi, perquè és impossible no alegrar-te per Messi. A mi m'atrapa als 39 anys. És a dir, l'escenari que ha tingut de preparació, sí, és envejable, no?, amb una lliga no tan competitiva, però fer el que fas amb 39 anys, quan ja ho has fet, perquè el més fàcil hauria estat, mira, jo ja he guanyat el Mundial, ja el tinc, ja m'ho trec de sobre, aquesta espineta, ja estic, i no només no està, sinó que lidera. I tothom treballa per ell, perquè saben que quan ell agafa la pilota, s'ho mira, veu el futbol i les coses abans que passin, i passen coses. I crec també que és una final, futbolísticament, són dues seleccions que els agrada tenir la pilota, però sí que és veritat que l'Argentina està com una mica esperant a que les coses passin i Espanya vol que passin coses, no? I a partir d'aquí uns esperen i reaccionen i no cal oblidar les remuntades que ha fet Argentina, doncs mira, contra Anglaterra, contra Egipte, sense anar més lluny. És una selecció que no la pots donar mai, mai, mai. Per morta. I sí que tinc clar que al final la selecció no farà un Getafe com va fer l'altre dia a Anglaterra, perquè això no passarà, afortunadament. Però bé, passi el que passi, al final és un Mundial de la Masia.
1: També crec, sobre això que diu l'Anaïs, sí, que el fet d'haver guanyat el Mundial de Qatar forma part del rendiment que li estem veient d'aquest alliberament i de com venia encarant aquest Mundial. És a dir, més enllà de la preparació del que deia la
2: Jo tinc un dubte sobre això, sap, perquè sí que juga alliberat Messi, perquè ja ha aconseguit el Mundial i aquesta tensió se la pot treure. Però a la vegada té una tensió que es va veure amb les llàgrimes. O sigui, quan Leo Messi plora perquè ens hem classificat,
1: què és? De que no s'imaginava tot això.
3: Pot creure.
1: És a dir, hòstia, ho estem tornant a fer. que evidentment que anaven a guanyar el Mundial i a intentar-ho, però ja venies de... Hòstia, som gairebé la mateixa selecció, 4 anys més grans, anem a fer un bon paper, anem a veure què passa, però és que, hòstia, ens veiem que ens anem acostant a l'objectiu de guanyar-la un altre cop.
2: Què va ser, Egipte? No.
4: Egipte
2: va ser, no? Les llàgrimes?
4: Sí, Egipte, sí, les llàgrimes, sí, sí. Quan es va posar a plorar...
2: Egipte estava perdent 2-0.
4: 2-0 en el minuto 84.
0: Sí, sí. No,
2: el 84,
0: sí, sí, empatit amb Cabo Verde, també. Sí, empatit, sí, amb Egipte, sí, sí, empatit, sí, sí, amb Suïssa.
2: És tremend,
0: també.
2: És tremend.
0: Van patir.
1: Fan córrer argentins, tinc amics argentins que van enviant cada partit com una invitació per un aniversari de nen petit, i però t'invito a mi infarto número 1, 2, 3, 4, en funció de cada partit.
0: Però clar, com que van sobrevivir, els tios s'ho creuen. Sí, sí, és que no controlem el partit, és igual.
3: És
0: però hi ha
3: no
0: un moment que es descontrola i guanyes. I a veure, no és el joc d'Argentina, però comentava que l'altre dia van centrar 25 vegades contra Anglaterra, que tenen, van posar, crec que, 5 centrals de 1,90 m.
2: 1,90 m, 2 metres, sí, sí.
0: Escolta, i remataven. O sigui, sí, sí. Perquè Pickford fa un paradó. Enzo, crec que remata, o McAllister remata el pal.
1: El pal, sí, sí.
0: És a dir, hi ha un moment que, tot i si de mèrit dels anglesos, tenen aquest punt del joc que també el dominen, i no és el joc d'Argentina.
2: Ara diré una cosa terrible per molta gent, però no teniu la impressió... Serà espantós, això, No, saps on vaig o no saps?
1: No.
2: Això de les remuntades al minut et sona?
1: Sí,
2: alguna cosa?
1: Sí.
2: La fúria, sí, et sona,
1: sí,
2: alguna cosa?
1: Sí.
2: Aquest aire madridista d'aixecar els partits...
1: Tinc una amiga argentina que m'ha dit, som el Madrid del Mundial.
2: Mm. Ja estàs d'acord o no?
1: Bueno, en aquest punt, és que crec que hi ha... ho deia, em sembla, l'Anaïs, la part futbolística, jo crec que Espanya tampoc hem vist, ha anat una mica de menys a més, però ja a les semifinals em va semblar que feia un molt bon partit. A l'Argentina, jo també, que hem anat veient i comentant els partits aquí a RAC1, hòstia, he vist partits que eren difícils d'empassar. Ara tenen el punt de l'empenta, el yo elijo creer, no sé, hi ha l'aura de Messi... tenen tot això, tots els intangibles, crec que estan de l'altre cantó. I com que en un Mundial això també juga, doncs crec que equilibra una mica la part futbolística d'Espanya.
3: Home, és que abans ho comentàvem fora.
1: I això influeix en l'altre equip, de dir, aquests tios es remunten els partits, quan arriba al minut 80, compte que aquests és quan ara ja...
2: Que treuen les urpes...
1: Que és el que passa també amb el Madrid, que
2: és el mateix.
1: Molts equips que s'ho veuen fet...
2: Un efecte
1: fet,
2: psicològic.
1: El City l'has vist allà, sí, que és el City, que és un equip fet i refet, i l'has vist tremolar.
2: Tu
1: el PSG l'has vist tremolar, el Bernabéu.
2: 1-0 o 2-0 fins i tot, minut 83, i comences a dir, bueno, espera.
1: I quin és el pensament?
2: Espera.
1: El camp, els que veuen a casa diuen, ara el Madrid és quan la fot. I aquella energia... Pues, passa.
4: Hi ha una dada que és dels 19 gols que ha marcat Argentina en aquest Mundial, 11 és a partir del minut 80.
2: 11 de 19 a partir del 80?
4: Sí.
1: Molt bona aquesta.
2: Hòstia.
4: Sí.
2: Hòstia.
0: Això et dic que Espanya pot controlar molt. I es
4: és,
0: pot, mira...
4: és el, per mi, aquesta final és l'equip que millor juga davant de la selecció que millor competeix.
2: Sí, sí.
3: I la que millor remunta.
0: Vol dir que també físicament arriben bé al final.
2: Sí, sí.
0: Perquè tu pots arribar amb molta empenta anímica, però si les cames no et donen, doncs et quedes allà sense provocar ocasions de gol. I no. I tornen, i van, i tornen a anar-hi, i el rival les tira enrere. En Anglaterra va ser pel seu entrenador. Però vulguis que no els altres, també arriba un moment que dius, ostres, contra això, l'instint natural... et diu, si m'estan atacant tant, hauré de defensar. Llavors, psicològicament, jo crec que s'ho han cregut. Per tant,
4: sí.
0: Espanya arriba amb un avantatge mínim al final, comptant que arribi, que no s'ho
3: ja
0: creguin.
3: Ja podem comptar amb la pròrroga i els penals, si arribes per la mínima, perquè és que pot passar perfectament. A nivell de relat, no els guanya ningú, els argentins.
4: I el d'Inglaterra el deixaria a part... perquè per mi el d'Inglaterra, o sea, n'he vist un suïcidi semejante en un Mundial en la meva vida. O sea, lo d'Inglaterra sí. Va ser... O sea,
0: massa minuts.
4: El harakiri, venga.
2: 10:33, un momentet, que ja tenim moltes coses, un moment.
5: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
6: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
9: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribota B Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
10: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
11: Tria 450 grams de contracuixa 2 amb 39 i estalvia't un 17%. I amb Lidl Plus 300 grams de salmó a 5 amb 99 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
12: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
13: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algo junts.
12: Amb gent pionera.
14: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
12: I que vol canviar el món.
15: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
16: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
17: Change the world, or the world will change you.
18: RAC 1 Podcast.
16: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
5: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
19: Soc la Maria de Carglass, especialista arreglat dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
7: Carglass canvia, Carglass repara. Si vols ser la compra bé, tant a carrer.
20: Si Espanya marca el dia 19, tu acumules. Fer la compra bé suma un 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
7: Si vols ser la compra bé, tant a Carrefour.
9: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
21: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.

0: La ballaruca, el càntic...
1: Bueno, i a més, com ha sigut la sintonia de la sí. quedada especial, sí, sí. jo sento a la Shakira i se me'n van els melucs.
0: Sape, feies gestos, que volies dir alguna cosa?
2: Sí, no, que dic, encara hi havia un afegit també a aquest partit, que són els dos gols d'ahir d'Mbappé. És a dir, que el situen a dos per davant de Leo Messi. Si hi ha un al·licient més de Messi, que és... Vaja, no sé si serà el darrer partit. Jo encara assumio que seria molt maco que arribés al darrer per jugar un minut...
1: Freedom for Messi, ja també.
2: En el setè mundial.
1: Pobre
2: i que acabés guanyant-la al Camp Nou si la final la celebra aquí.
0: 43 anys tindria.
2: Sí, és un somni.
1: Freedom for Messi.
2: Però tenint en compte que tot aquest somni és molt complicat que es pugui arribar a donar...
3: O no, perquè he vist el que s'ha vist... No? Jo no, clar, vull dir, Qatar ja semblava que era l'última.
0: No, amb 43 anys jugant al Camp Nou amb Argentina.
2: No,
0: o qualsevol altra cosa.
2: Me l'imaginava com de dir, vens per jugar un minut, sí, sí. ser l'únic jugador de la història que ha disputat 7 mundials i que si la selecció arribés a guanyar, imagina que a la final es juga al Camp Nou i ho acaba arrodonint, aixecant ell la Copa del Món.
0: Hòstia,
3: a veure... Això ja és Disneylandia Premium, sí, saber? Sí.
2: Però que fos una cosa testimonial per donar-li el premi de ser el setè.
4: Home, amb 26, però, deia, 25 com que... o 26 convocats que poden haver a les llistes, un que sigui allò testimonial,
0: sí, sí.
4: i a més
3: home,
4: a més, per
3: donar
4: l'empenta anímica...
2: I que juguis un minut en algun partit com a premi del setè. Com que tot això és molt complicat, dic, a veure l'efecte que té que Mbappé hagi marcat dos gols i l'hagi superat i tingui la possibilitat de ser el màxim golejador històric, pot ser pressió afegida, pot ser motivació... Normalment Messi sap gestionar aquestes coses, però a veure quin efecte té també a
4: Et dic una cosa, seria més perillós per Espanya això amb Cristiano que amb Messi. Sí.
3: Uf,
4: amb aquest repte, Cristiano xutaria els corners directes. Sí, si voldria fer gol, de corner.
2: Sí, sí.
4: Jo crec que Messi sap gestionar més, el que passa que sí que és veritat que és un afegitó, allò de cua d'ull, no? De dir, mira, escolta, si faig
2: si
4: el primer,
2: bé,
4: si faig un...
2: Bé, sí.
4: Però jo crec que Messi està més pel col·lectiu.
2: No, mai tant.
4: Perquè, a més, ell sap que treu molta mirada, treu molts jugadors i que hi ha d'altres lliures. I, a més, és que hi ha un patró que es repeteix. És que quan es posa el tema xungo, es posa a la banda dreta. I això els entrenadors i els rivals ho deuen saber. I no l'atures.
3: Home, Luis de la Fuente ja va dir que no farien un marcatge individual, però que, òbviament, estarien molt... molt pendents d'ell. I amb el tema de Cristiano, clar, és que hi ha tanta diferència entre un i l'altre. Tu, Cristiano, quan eliminen a Portugal, mm-hmm. surt allà dient es que hay un antes y un después de Cristiano en Portugal, no sé què, dius, no t'imagines a Messi fent aquest discurs de dir hi ha un abans i un després de mi, de la meva persona, de la meva figura, vull dir, bueno, a nivell d'egos...
2: Quan
3: de
2: el món del futbol, Anaïs, ja et reivindica, no et cal reivindicar-te tu
3: mateix. No, però
0: de fet,
3: és que tampoc
0: recordo
3: faria,
0: una imatge de Cristiano, crec que és en el partit contra Uzbekistan, que Portugal guanya 5-0, ell fa dos gols, em sembla, i acaba el partit mirant a càmera dient I'm back.
3: Sí, no, sí, perquè la gent l'havia criticat molt.
0: Per haver fet
3: molt.
0: Dos gols contra Uzbekistan.
2: Mm. No? Està molt bé que els hagi fet.
0: Està molt bé, i amb l'edat que té, té un
2: fantàstic,
0: mèrit tremendo. Però, vaja.
3: Però ja està.
0: Ara de seguida us preguntaré exactament pel partit, purament, esportivament, futbolísticament, qui ha de jugar, qui no ha de jugar, etcètera, etcètera. Però només volia fer un últim apunt del tema Lamine Messi, que més enllà de l'èpica que li ha donat tota aquesta foto que hi ha, vamos, aquí fa dos anys que en parlem, i de cop, a nivell mundial, jo aquest matí tinc totes les teles aquí posades, i a la BBC, a la CNN, no sé on, apareixia tot el rato la foto del Montfort, no? Que aquesta imatge que és gairebé de pila baptismal, no? Hi ha un...
2: Sí, sí, sí.
0: Hi ha Sant Joan Baptista agafant i submergint el futur Messias, no? I aquesta cosa gairebé bíblica. Però jo crec que vals molts calés, i abans ho deia la tertúlia, molts calés la primera foto del primer contacte Messi-Lamine. O sigui, la mirada que es produeixin, si hi ha un somriure o no, si hi ha una abraçada al final, si hi ha alguna cosa, passi el que passi, no? Això per l'impacte d'un seguidor culer, la imatge d'aquests dos junts en un camp interactuant... Hosti. Oh,
4: sí, perquè sembla que és l'hereu, no? Mira que el Barça també ha tingut algun hereu, com el pobre Ansu Fati, que recordem que...
2: Té una foto icònica amb Messi, també.
0: Clar, sí,
2: també.
0: Una abraçada. Molt bonica.
4: I li van donar el 10, que jo crec que era un pes molt, molt gran, però bueno, en aquell moment necessitaves un relleu...
0: I una il·lusió, sí.
4: Emocional, perquè va ser l'impacte tan fort que dius, mira, m'he d'il·lusionar amb alguna cosa, no? Però sí que tothom ve a dir que sent jugadors similars, entre cometes, dribladors, que entren de banda dreta cap al mig, formats a la Masia, de pares de fora i tal, doncs que hi ha una similitud molt, molt gran. Són d'Adidas els dos, el qual per Adidas és brutal, que té diversos jugadors.
2: La botiga de Barcelona tenia... Clar, les imatges, que... cantó i cantó de la porta, la mirada i Messi.
0: I avui m'agraden totes les portades, sí. Però em sembla meravellosa la foto de La Vanguardia, aquesta simetria de la imatge de Lamine per una banda i Messi per l'altra, fent la mateixa posició però invertida, i aquesta cosa de Lamine i Leo Messi, el nen i el mite, no? O sigui,
4: és que
0: hi ha una èpica al voltant d'això.
4: Brutal. Tot i que ells, si et fixes... En les xarxes socials i coses d'aquestes tampoc s'han tirat massa flors sovint.
0: Messi ahir ho va fer, no?
4: Ahir a la prèvia va estar bé.
0: Torna a valdre molts diners, no? La imatge de Messi somrient i dient, bueno, és que jo el segueixo.
2: Com aprofita cada cop
3: per parlar del Barça.
2: Parla de Lamine o parla de qualsevol...
1: Del Barça.
2: Que té a veure amb la selecció espanyola, que diu, perquè hi ha molts jugadors del Barça, un club al que estimo...
3: Que conec, i no sé què...
0: I tu et desfas.
2: Em desfas, no? Perquè penso, està enviant un missatge a dir, no us oblido, jo us estimo, perquè ara mateix no es pot donar el retrobament perquè està el president que jo no m'emporto bé.
0: La porta serà allà.
2: Sí, serà allà. Però dic, el seu missatge crec que va per aquí, de dir no m'oblideu.
0: Tu t'imagines,
2: Sape? De no haver-me acomiadat.
0: És impossible, no? Que avui hi hagi una interacció Messi
2: jo crec que sí.
0: La porta.
2: Jo crec que sí.
0: Que és impossible, eh?
2: A més, tenint en compte l'escenari, que és Argentina, que pot guanyar o perdre un Mundial.
0: Sí, clar.
2: No em veig que trobi un moment com per dir, ara, mira...
0: Però, de fet, no sé si poguéssim recuperar el document de veu de Joan Laporta d'aquesta matinada, que referia al partit i a qui donava suport, no? Que també Laporta ha tingut una posició complexa, tenint en compte les seves idees polítiques, quan ha anat allà i ha dit que dona suport a Espanya, no? A la selecció espanyola.
4: Sí, però ho ha fet desacomplexadament, eh?
0: Sí. Bueno, com fa ell, diguem-ne, no? Que li és igual que el critiquin sobre això, no? I, clar, a la pregunta de qui dona suport, ell diu, bueno, jo a Lamine... I fixa't que crec que aquest document, suposo... O sigui, igual el document és més llarg i ara jo em faig una idea equivocada, però crec que no cita a Messi.
1: No,
0: diu,
1: cita
0: hi ha jugadors que... I no cita directament a Messi.
5: El Barça lo que ha venido aquí es a apoyar a la selección española. Creo que el hecho de que nuestros jugadores estén en la selección es motivo de orgullo y de agradecimiento. Y bueno, estoy muy, muy agradecido.
1: Jo aquest matí he sentit en una declaració de Laporta que parlava de Lamine i del relleu.
3: Mm-hmm. A nosaltres ens ha escrit un article avui a La Vanguardia,
0: sí,
3: el president
0: la
3: Joan Laporta, on parla del triomf de la Masia, on parla de Messi, el descriu com el millor jugador de tots els temps, parla de Lamine, de la il·lusió que ha generat i que al final aquest Mundial doncs, no deixa de ser un triomf pel Barça i pel seu model de joc, però sí, defineix a Messi com el millor futbolista de tots, de tots els temps. Sí.
0: No, sobre això és que és evident, o sigui, Laporta en aquest...
3: I recorda també, Xavi, el podi de la pilota d'or de fa uns anys amb Xavi, amb Iniesta i amb el propi Messi.
0: És que no és el mateix, però té una certa equivalència amb aquell podi. O sigui, veure aquesta final i veure que les dues estrelles dels dos equips enfrontats són producte Masia 100%.
4: Bueno, i no t'oblidis de Cubarsí.
0: No, clar.
4: Si ja està fent un Mundial...
3: Increïble.
4: Perquè és veritat que hi ha jugadors del Barça que han anat que no han tingut encara un paper, perquè Eric García, per exemple, no se l'ha vist, tot i que ha arribat molt bé, però no se l'ha vist. Però Cubarsí està sent una sensació, perquè no oblidem que té 19 anys i està jugant al mig de la defensa de la selecció espanyola amb Laporte i estan fent una dupla... que crec que han encaixat un gol contra Bèlgica.
0: Hi havia en els registres, algú comparava, crec que era ahir, els registres que va treure Can Navarro quan guanya la pilota d'or per al Mundial amb Itàlia. El Mundial...
2: No, dic que després era una pilota d'or que lluitava amb Ronaldinho, que encara en el documental de Netflix ell diu, no entenc com va guanyar, dius, si li donem el millor del Mundial que sigui per això, però clar, si és el millor de l'any, vaig ser jo.
0: En aquest cas, Cannavaro fa uns registres inferiors als de Cubarsí, en qualitat de passada, pilotes robades...
4: I devia ser una mica més gran Cannavaro,
0: home,
4: si ho era. Que el noi de Sanyol, no? En el fons, és veritat que Laporta, jo he sentit les declaracions, i ell, com diu la Gemma...
1: Parlava de Lamine i del
4: Rey. Que sí, que ell és el millor, que és el millor de la història, que l'ha tingut el Barça, però que ja toca el canvi de cicle. Mm. Com dient, hem vingut aquí a veure el canvi
0: que és normal,
4: generacional. També es compra cap a casa, clar. Ell què vol? Home, amb qui es porta bé? Es porta bé amb Lamine, que l'ha renovat amb un contracte brutal amb 18 anys, perquè el va renovar amb 18 anys, i amb l'altre no té relació. Però sí que és veritat que no es talla i amb elegància la deixa anar.
2: Un tema que jo crec que no hauria de remenar més, aquest.
1: No.
0: Bueno, el què?
2: El de Messi.
1: El de Messi i Lamine.
2: Deixar-ho estar, és a dir, perquè és un tema que s'ha de resoldre algun dia. Messi s'ha de poder acomiadar del camp. I com més anys passen, més gran per mi és el dol de que estigui passant això.
3: I aquest estiu que es compleixen 5 anys, que t'han passat superràpid i veient sobretot el nivell de Messi, perquè per mi és el gran problema, entre cometes, que veus, no? Que ha seguit competint, d'acord, ara està la MLS, que no té el mateix nivell competitiu, però és que el veus i dius, ostres, quina ràbia, no?, una mica interna de dir, igual per un parell d'anys o tres hauria pogut fer feina aquí.
1: I jo ja entenc que veus o la final en clau Barça, però crec que l'èxit de la selecció, precisament, és que no hi ha una estrella, que és el equip.
0: Contrari. És el contrari que
1: és l'equip. Sí. I és Rodri, és Fabián, és Pedro Porro, és Miquel Merino, és Oyarzábal. És a dir, no hi ha una estrella, no és com Argentina, que és clarament Messi. Espanya, la selecció espanyola, és un equip i no es pot mirar només en clau Barça.
4: Si Espanya guanya el Mundial, jo crec que l'estrella al final... Clar, és veritat que...
2: De la Fuente.
4: Clar, no, és que
2: té un mèrit terrible.
4: Que si el Mortadelo... A veure, el que vulguis. Però aquest senyor ha conjuntat un equip...
2: Eurocopa,
4: Eurocopa
2: Nations, final del Mundial...
3: I la clava amb tots els canvis, amb tots els moviments que fa, quan treu a Fabián, quan treu a Merino... clar, vull dir, la... I sobretot...
4: I no li fan massa carites, quan el canvia...
3: No, això anava, la sensació de que tots estan amb el seleccionador, remant, el concepte família, el concepte equip, ves que ho van dir, no? Contra França guanyes a les grans estrelles i ho fas com un equip, com una... Tots són una peça de l'engranatge que fa que la maquinària sigui pràcticament perfecta.
1: Hi ha un documental, en gratis en RTV Play, que és Denominación de Origen, que recomano. Són 4 capítols i que celebra la diversitat de la selecció, que mira els orígens de cadascú dels jugadors, des de Rocafonda, Estanyol, Tenerife, el País Basc, Pamplona... És a dir, que és un grup molt divers que Luis de la Fuente coneixia molt bé, perquè va ser el seleccionador sub-19 i sub-21 i ja coneixia aquests jugadors. És a dir, que ha sigut capaç de formar un grup molt divers i que es coneixen molt bé i que es porten molt bé. Ell diu que no només vol bons jugadors, sinó bones persones. I ho ha aconseguit. I en aquest documental, en Denominación de Origen, es veu claríssimament i, a part, hi ha curiositats i anècdotes molt interessants.
4: Està molt bé, sí, la veritat, perquè els jugadors sobren i fins i tot parlen de problemes psicològics.
1: De salut mental, sí, de com els afecta les xarxes socials i lo tòxiques que poden ser.
4: Sí, sí, els hi arriba.
1: Parlen de la seva família, parlen els seus familiars i es veu una mica com és l'ambient que hi ha en aquesta selecció.
4: Sí. I et diré una cosa, i de la Fuente t'agradarà més o menys. Però trobar-li alguna declaració fora de lloc o alguna
1: bueno,
4: cosa...
1: Bueno, jo no m'oblido dels aplaudiments
2: Jo
1: d'això no m'oblido.
0: Perdona, i el Piqué amb el Barça també, aquell enfrontament Hansi Flick de la Fuente.
4: Sí, però vull dir que...
0: Va ser una cosa estranyíssima.
2: Quan van punxar la Min.
3: I la gestió de Gavi...
4: Jo dic a nivell intern.
0: Ah, no, sí.
4: A nivell intern, per el que és el seu públic, els seus jugadors, que són els tios que té allà i els que ha de convèncer que poden guanyar un Mundial... Jo crec que ell sempre els ha defensat molt i fins i tot recordo la prèvia que quan comença a parlar hi ha uns xiulets i ell treu la personalitat i diu, escolta, crec que...
0: A mi m'han ensenyat respecte, no?
4: Sí, que el Messi se'l mira com dient, ostres, no és normal, però bueno, suposo que ell marca la línia i diu, escolta, això és una final, és una festa, hem vingut a dir cadascú la seva... Què és això de xular? Què és això? El que deies tu, el comportament de que la gent sàpiga on està i que tingui una forma de procedir correcta en tot moment.
2: I s'ha de posar en valor aquesta trajectòria que ha tingut de la Fuente i crec també, alhora, la història també d'Scaloni, que són les dues també, perquè arriba com per 4 partits i de cop aconsegueix guanyar, revertir la tendència d'aquella selecció argentina, guanyar 2 Copes Amèrica, una a Maracanà contra Brasil, guanyar el Mundial, i quan dius, hòstia, aquest tio ja ho ha fet absolutament tot, torna a repetir una altra final de Mundial. És a dir, la trajectòria que té de 5 l'Argentina de les 5 finales, ha aconseguit convertir en un equip, en un conjunt guanyador, un equip que venia d'encadenar finals i perdre, de dir Messi no se me da, no? No,
3: bueno, i com es treu de sobre el protagonisme, no? Que sí, a mi em sorprèn molt d'Escaloni, que arriba allà i diu, bé, jo no vaig ser un futbolista espectacular, em dedicava a sumar, i aquí també, i el que jo faci o digui no és important, no és com De La Fuente, que sí que treu més el caràcter i és una selecció clarament d'autor. Escaloni és més de perfil baix, de dir, mira, jo tinc això, tenim les emocions, tenim a Messi, tenim això, i jo em dedico a acompanyar-los.
0: També hi ha aquesta cosa que és contradictòria en els dos grups, perquè la Gemma ho deia, no? La selecció espanyola és coral, no? Però tradicionalment és coral, és a dir, si tu mires la història dels mundials, no agafaries i diries, ah, la gran estrella espanyola dels anys no sé què, era un ídol mundial. Ostres, és molt difícil trobar una estrella mundial espanyola en el seu moment històric, diguem-ne. Hi havia jugadors molt bons, però no hi havia... La primera vegada que ha estat a punt de passar això és la Mídia Mal, en realitat.
1: Sí, en aquest mundial.
0: És el primer cop que arriba una selecció espanyola i diu... senyors, la meva carta estrella és aquest tio que us agrada a tots.
4: I no ha estat molt bé, perquè arribava a la jurat.
0: Bueno, no és el... Jo tinc dubtes sobre això, també.
1: No ha estat superestrella.
0: No ha estat superestrella, exacte.
4: Tu estàs acostumat a veure el Barça quan està bé físicament, el que fa...
0: Sí, sí.
4: I ho ha fet en comptagotes.
0: Sí, sí.
4: També té mèrit que no és tan bé hagi fet el que ha fet.
0: Totalment.
4: O sigui, i demanar la pilota, encara que no estiguis bé, i forçar que et vinguin dos o
0: correcte,
4: tres
0: rivals... Correcte, si és que aquesta ha estat la clau de la Mid, no? Que...
4: Això ha ajudat molt perquè el tio atreu i repeteix i no s'arronsa i no demana la pilota perquè diu, hòstia, és que no em sortirà. No, no, ell ho intenta. El que passa que és veritat que el moment físic jo crec que marca... I no ha arribat en el seu millor moment. De fet, jo crec que aquest és un dels èxits d'Espanya, perquè jo personalment, abans d'aquest Mundial, veient com arribaven tants jugadors tocats, o sortint de lesió, o directament lesionats, perquè Nico Williams sortia de lesió. Víctor Muñoz no l'has vist en tot el torneig. Aquest Lamine Yamal, ja sabem tots com venia. Bueno, i uns quants també. Crec que Rodri també... Era un any molt complicat, no?
0: Pedri ha arribat justíssim.
4: Pedri, ja has vist com ha arribat. Llavors, s'han anat entonant a poc, s'han anat posant a lloc, i uns han substituït el que feien els altres, no? I crec que com a grup han guanyat molt a nivell de mentalitat i de creure-s'ho. Perquè jo crec que ells també veien que no arribaven bé.
3: I a l'Eurocopa sí que es parlava molt de l'Euro, de la Min i de Nico, no? Que eren com els dos extrems que van... Sí, la Min i Nico, més enllà de la història social, que crec que també és molt important.
4: Però
3: i
4: és
3: més
4: veritat
3: amb
4: que
3: els
4: no
3: temps...
4: era la selecció del 24.
3: No, però amb els temps polítics que corren també convé recordar-ho, no? La selecció que hi ha, les històries de superació que hi ha darrere de les famílies de Nico, de la Min, com ho expliquen, com ho reivindiquen, com la Min parla de la seva mare, de dir, a mi que m'esteu explicant, no? Si el més important no és aguantar la pressió, el més important és que la meva mare m'hagi tingut amb 16 anys, no tenir res, i el relat de Nico, també, amb aquesta història personal de la família Williams, i crec que aquest també és un dels punts que generen un canvi en la visió de la societat cap a com han de ser els equips, no? Una mica els orígens que comentava la Gemma, i això és un partit que l'han guanyat per golejada.
4: Crec que el talisman aquest del senyor De La Fuente, que és Miquel Merino, que tal com el treu fa un gol...
0: Això també és una altra cosa.
3: A partir del minut 80,
4: però aquest també venia després d'operar-se.
1: I Sant Fermín.
4: Però venia després d'operar-se.
0: S'ha acabat Sant Fermín.
4: Que s'ha d'operar. I fa una rehabilitació que li genera dubtes i no està jugant darrerament amb l'Arsenal.
0: I després una altra cosa també, que no s'ha tingut tant aquest debat a la porteria, però es va tenir abans.
4: I tant.
0: O sigui, clarament dos porters que aparentment són millors que el titular i el titular
1: bueno,
0: ha jugat.
1: Però jo crec que aquest era un debat artificial.
0: Tu creus?
1: És a dir, era un debat que teníem en els mitjans
0: de... Millor porter de la Premier, millor porter de la Lliga Espanyola, sí, i de cop el que jugués el tercer.
1: Però que De La Fuente ho tenia claríssim. Era un debat artificial perquè per a De La Fuente no existia cap debat, perquè tenia molt clar que el seu primer porter iba a ser Unai Simón, però claríssim.
4: Una cosa és que
1: nosaltres pensàvem que, ostres, David Raya, que és un gran porter, Joan García, que és el titular indiscutible al Barça i que és un gran porter, què passarà? Però ell ho tenia claríssim. O sigui, no hi havia cap debat.
4: No, és veritat que internament i pel cos tècnic no hi havia cap debat. El que passa que la gran temporada del Joan García feia pensar que, dius, realment està apostant el millor porter,
0: clar,
4: en el millor estat de forma actual. El que passa que va haver un amistós, diria, abans de començar el Mundial.
0: Va fer una cantada.
4: Que al Joan García li van fer una centrada xut d'aquelles que sembla que no van cap a porteria, i va cap a porteria i se la va mig empassar, i llavors el debat
2: i més enllà,
4: ja va baixar a nivell mediàtic.
2: Dels galons que té Unai Simón, és que ara no recordo quina és la competició, que ell juga amb el Canell lesionat amb Espanya i supera després quan arriba a l'Atlètic de Bilbao, és a dir, que també té un punt d'implicació més enllà dels galons que té.
4: I és capità, no?
2: I capità, de dir, que jo crec que l'han fet mantenir, de dir, la força del grup, que també ha sabut alimentar De La Fuente, de dir, portaré a Joan García i em carrego a Remiro, que era un dels tres, no un me'l carrego, però mantinc a Unai Simón, que és el capità.
3: Tampoc ha tingut gaire feina, eh? És a dir, vull dir, sí, ha fet un molt bon Mundial, perfecte, però la defensa, per mi, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Pedro Porro, l'han ajudat moltíssim, però totes les decisions que ha hagut de prendre les ha pres bé.
0: Això us volia preguntar, perquè ara imagina't que...
2: Potser és el millor porter del Mundial. No, ho dic en el sentit
0: que... Amb números no hi ha...
2: Per números. I no, ha sigut un Mundial molt més de davanters, que deia, hòstia, Kane, Messi, Mbappé... que no pas de dir, hòstia, el porter que m'ha cridat l'atenció de la selecció
4: de... A part de Bosinha.
2: Bosinha, sí. Que igual se'n va a l'Inter de Miami amb Messi, sonava.
0: Ah, sí?
2: Sí, sonava.
1: Ah, doncs me n'alegro molt
2: per ell.
0: Un senyor 40 anys a punt de retirar-se, gairebé, no?
2: Sí, però agafes un tio viral...
0: No.
4: I sí que sí.
1: Que història tan bonica d'aquest Mundial també recordarem Cap Verd.
2: Sí,
1: sense
0: sí.
1: cap dubte.
0: Sí.
1: Ha sigut una història molt bonica.
2: Està a punt de tombar-los, però a punt del campió.
0: Tornant al tema dels porters, clar, un any si m'ho deies, no he tingut molta feina. Clar, això no se sap mai, ara de cop et pots trobar, i no vull posar nerviós a ningú, et pots trobar en una final que es resol els penals.
1: No, calla.
0: A una banda hi ha un Unai Simón i a l'altra hi ha
1: el Dibu.
0: Que és el superespecialista, és un boig. I ja és l'home que va salvar Argentina en l'anterior Mundial.
4: I ha jugat amb un dit trencat, diria.
0: Ha jugat amb un dit trencat?
4: Sí. Això sona a Argentina, que ha jugat amb un dit trencat.
0: Tinc clavat de l'anterior Mundial allò del que te como, hermano, que li va dir a Yerrimi... contra un colombià. Era Yerrimina, no? Em sembla? Que deia que Messi després, quan va eliminar Colòmbia, va a bailar ahora, no? Perquè celebrava els gols ballant. I Yerry Mina, que va fer un gran Mundial a l'anterior.
4: Sí, va fer tres
0: gols. Gràcies
4: a
0: això, el Barça el va vendre bé.
1: Jo t'estimo molt, però no vull pensar en això.
0: Tu imagina't el
1: Dibu. Que no vull pensar en això. Gràcies. Següent.
0: Però pot passar perfectament, eh? N'ets conscient o no?
1: No vull pensar en això.
0: De fet, en aquesta qüestió de les armes...
1: No us veuré, eh? Si hi ha penaltis, jo...
0: Te'n vas a un altre puesto.
1: Sí.
0: Al lavabo. No, t'anem a dir que...
2: Farà un Gaspar.
0: Dins el dibuix de les possibilitats, és veritat que segurament el que necessita la selecció espanyola és fer un gol d'inici i a partir d'aquí amagar la pilota, no? Però clar, aquest tram final dels 10 últims minuts és la millor selecció per jugar contra Argentina, precisament perquè... El millor que sap fer Pedri, Fabián, és aguantar la pilota i dir no, ja podeu venir.
4: Té eines per no fer el que va fer Anglaterra. El que passa que Anglaterra, jo diria que aquí el seu seleccionador, com hem comentat...
2: També les tenia
4: i va passar d'elles. Jo crec que, òbviament, amb Pedri, amb Fabián, amb Rodri, amb Baena, que és un migcampista que el posen d'extrem... El mateix Lamine Yamal, que li dones una pilota i te l'amaga i si se n'ha d'anar al córner, doncs ho fa... jo crec que Espanya té eines. El que passa que, per moltes eines que tingui, tens un tio davant que es diu Messi.
1: Bueno, i que quan entres al terreny emocional...
0: Sí, però Messi necessita la pilota,
1: Mundial,
0: Sí. Vull dir, algú li ha de robar per donar-li.
4: Sí que és veritat que també a Espanya hi ha un jugador català, que també, encara que vagi al Madrid, és català, que és Marc Cucurella, que defensivament està demostrant que està força bé. És a dir, que també té un os dur que arrossega a Messi quan caigui en aquella banda.
0: No sé, els dibuixos de partit és cert que és la pregunta que em faig, o sigui, se suposa, i a més hem vist aquest pique entre seleccions, sobretot si heu vist el món viral, els periodistes d'allà i d'aquí no sé quantos, hem vist molta tensió entre els argentins, com dient, bueno, si al final és que, bueno, moveu molt la pilota, però els canxeros qui som nosaltres, no? Els que tenim una mica de nassos som nosaltres, els que tenim les estrelles som nosaltres, a banda de la min.
4: Home, hi ha una figura important que és l'àrbitre aquí.
0: Ah, això anava a dir. Tu veus el partit d'Anglaterra, hosti, la repartida d'Argentina és forta, eh?
4: Home, escombrant.
2: Era l'àrbitre que havia xiulat l'Espanya-Uruguai, que també havia permès la llenya dels uruguaians, és a dir, que el van triar sabent que era un àrbitre permissiu en aquest sentit.
1: Jo sospito que la primera part serà com la d'Inglaterra i que Argentina sortirà a trencar el ritme de joc d'Espanya perquè no li convé que Espanya tingui el balón i que sigui un ritme alt de partit.
0: Si tu veus primera pilota, tarrascada al coll, perquè vam veure això directament. Cops a la nuca, directament.
2: Sí. Passa que també era Anglaterra, és a dir, que hi havia un plus de demostrar, no?
0: Ja, pot ser.
2: La manera de cantar l'himne, s'escoltava els jugadors des de fora de l'estadi, la manera com el van cantar.
4: Aquí s'ha de veure la permissivitat de l'àrbitre, perquè recordo el partit d'Argentina contra Anglaterra, en teoria només pot protestar el capità. Només pot anar a parlar amb l'àrbitre el capità. Hi havia moments que ja hi havia tothom menys el capità. O sigui, Messi estava arribant al seu ritme i els altres s'estaven menjant l'àrbitre. D'Otamendi, De Paul, passant per Enzo... O sigui, clar, això també et marca una mica com encara l'àrbitre el partit. I suposo que en una final, i amb el Showtime, que també el descans, suposo que... A veure com gestiona el descans i tots aquests números que hi haurà de circ... L'àrbitre també ha de marcar el territori.
1: Un respecte a Madonna, Un respecte per Madonna.
4: No, sí, jo l'estimo molt a Madonna, però que parlin de 30 minuts de descans...
3: I de cop i volta 17, clar,
4: Això refreda...
0: 6 per muntar, 6 i desmuntar... 11
3: d'espectacle, sí. No s'ho creu ningú,
4: això. A veure, ho mirarem.
0: Què vols dir, que faran més?
4: Us
0: vull a tots amb el cronòmetre, perquè després no...
3: Però tu et penses que muntaran un escenari i el desmuntaran en 3 i 3?
0: Però si es va veure el Super Bowl, això, ja en saben els americans d'això.
3: Ja, bueno, i també ho vam veure ahir en el partit aquest de consolació, que van trigar una bona estona,
4: És que és un mundial atípic, perquè és veritat que hi ha 4 quarts.
0: Són 4 quarts, sí, senyor.
4: I els entrenadors tenen... Clar, però a part, ells poden influir. Tu pots tenir allò... Has agafat el fil del partit d'un equip...
0: Sí.
4: I escolta... pausa d'hidratació
0: i aturar-te. I temps mort. Hi ha una altra cosa que no hem comentat, i un oient, jo crec que molt intel·ligentment ho ha dit, diu, espero que hi hagi dues copes, perquè Donald Trump és fàcil que em vulgui una
1: per
0: el moment de l'entrega.
2: És un factor, aquest, també, el tema polític. El Pedro Sánchez, que és allà, amic íntim de Donald Trump, no? Li ha de donar...
0: Que hi hagi influència a Infantino.
2: Veient el que ha passat en el Mundial,
4: I Milei que no va per la càbala.
0: Sí.
2: Perquè l'Eica no hi va per això.
0: La càbala com la portes tu?
2: La càbala, no, tenim tot a punt.
0: Però tu tens càbala, o sigui...
2: Home, portem tot el Mundial...
0: Jo què sé.
2: La bandera aquesta que està aquí penjada.
0: Això és una càbala.
2: No, perquè la portem després aquí, la posem a l'estudi, tinc les samarretes, tinc la bufanda que hem posat, la imatge de Gavi Cairo perquè va venir en el primer dels partits.
0: Gavi Cairo?
2: Sí, vam tenir comentant els partits d'Argentina. I com que no va poder venir a l'últim, el vam col·locar també aquí.
0: Amb una foto.
2: I deien, què, que no funciona, mira Anglaterra, estàvem allà durant la transmissió, anàvem fent caretes.
0: Tot a Ferrus, estàs veient que està tirant la cançoneta? Bueno, home, però aquí no hi haurà gent tan contenta, Mira, la Gemma, que ha estat tot aquestes setmanes cantant-la, ara de cop ja no li fa gràcia.
2: Pablito, no fa gràcia, la cançó de Pablito, la quarta treixa.
1: Així sóc.
0: Les 11 i 4 minuts. Es vulgui o no es vulgui, agradi o no agradi, t'interessi o no t'interessi el futbol, és un partit increïble.
1: Sí.
0: Ja està.
1: Una gran final.
0: T'interessin els dos equips, hi hagin qüestions polítiques que et molestin més o menys, és un partit increïble de futbol. O sigui que... ja tenim,
3: el que ens mereixem després tema. De 40 dies,
0: Ah, sí. De tralla, perquè en alguns casos realment ha estat duda, o sigui...
3: Correcte.
0: Polvoró,
3: Ens mereixem aquest final,
0: Sí, totalment.
4: Però sé que ja no estan els polítics, que han marxat, que... Tot i que un no volia parlar de política.
0: El Fonta.
4: No? Només volia parlar de futbol. Però hem comentat abans, a mi personalment, el final que m'agradaria és un gol decisiu per guanyar el Mundial a Espanya de Borja Iglesias.
1: Molaria
4: amb les ungles pintades.
0: Vale?
4: I que després digués, escolta, pinteu-vos les ungles amb els colors d'Espanya, si voleu. No només la pulsareta.
1: Molaria.
4: Vale? Perquè llavors sí que en aquell moment algun sarpullido sortiria.
0: Podria ser.
4: Jo crec que algun sarpullido podria sortir.
0: Gaudiu. Gemma Herrero, bueno, que ho diu, ho pateix, no ho sé. Anaïs Martí, Fernando Polo, Roger Saperes, ha estat un gust, de veritat, moltíssimes.
1: I que vagi molt bé el karaoke i les vacances.
0: Bueno, ja veurem, el karaoke no pot sortir bé, això ja ho saps. Per tant, jo ja he dit que la gent, de veritat, que l'escolti, i si no el volen escoltar, jo també ho entenc. Ja em passen una sèrie de coses que són difícils de superar. Senyors, moltes gràcies.
2: Bona estiu. Bona estiu. Bona Argentina, carajo.
1: No.
0: 11 i 5 minuts, hora d'actualitzar la informació. farem, com sempre, amb els serveis informatius i amb el temps també, per actualitzar tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia, amb la Sandra Sotillo. Què tal, Sandra? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Violeta Martos, bon dia.
6: Bon dia.
0: Aquest compte enrere per la gran final del Mundial d'entre l'Argentina de Messi i l'Espanya de l'Amin Liamal aquesta nit a Nova York. Mentrestant, a Catalunya tot preparat també per seguir el partit amb aquesta setantena de municipis que han instal·lat pantalles gegants amb els Mossos d'Esquadra planificant un dispositiu especial per garantir la seguretat durant les celebracions posteriors, sigui quina sigui la selecció que guanyi.
6: El desplegament més important serà a Barcelona, on activaran un centre de coordinació operativa regional per coordinar-se també amb la Guàrdia Urbana. El punt més calent serà el fòrum, on hi haurà instal·lada aquesta pantalla gegant, però també vigilaran especialment tres punts més, la plaça de Catalunya, la plaça d'Espanya i l'Arc de Triomf. N'ha parlat aquí el Via Lliure de RAC1, el cap de la Divisió Regional de Suport i Dispositius dels Mossos, Òscar Fernández.
7: Hi haurà un control, com li dic, d'aforament. Es farà el control d'accés perquè no es pugui accedir amb objectes perillosos, tampoc amb begudes alcohòliques. No es distribuirà begudes alcohòliques a l'interior i s'intentarà que la gent que vol veure aquesta final amb aquest espai que ha habilitat l'Ajuntament. La pantalla té un aforament restringit o taxat, són les 20.000 persones.
6: Durant el Mundial, els Mossos no han registrat cap incident destacable i la final, expliquen, no es considera d'alt risc perquè no es juga a Barcelona. Segons ha pogut confirmar RAC1, també la retransmissió a la pantalla gegant que es posarà al fòrum serà en català a través de la 2CAT.
0: Una última hora en matèria de seguretat. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià.
8: La policia va rebre un avís per la seva desaparició ahir, poc abans de les 11 de la nit. Els agents van començar una recerca i finalment l'han trobada morta amb indicis de violència. Segons explica el digital El Caso, la dona era veïna de Soses d'uns 70 anys i no va tornar a passejar el gos i l'han localitzat sota un pont del poble amb ferides compatibles amb una arma blanca a la zona del coll. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets que ja estan sota secret d'actuacions.
0: I mentrestant a l'Estat, els incendis continuen sense donar treva. Els bombers confien en perimetrar avui el foc que encara crema l'Aragó a Orés després d'una nit positiva, diuen. En canvi, ara el que preocupa més és el de Mierla, el Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara.
6: Sí, ja ha arrasat 12.000 hectàrees, la majoria dins del Parc Natural, i els bombers han evacuat més de 700 persones de 16 municipis i treballen més de 200 efectius. L'incendi va començar dijous a una zona amb molt valor mediambiental dins d'aquest parc natural. De fet, el govern de Castella-La Manxa ja està elaborant un pla per recuperar el terreny quan s'aconsegueixi extingir l'incendi. Més positives, però, són les notícies que arriben des de l'Aragó. El foc ha cremat 15.800 hectàrees i continua sense control, però les autoritats són optimistes. Asseguren que els treballs d'aquesta nit han sigut positius i, per tant, s'espera que es pugui començar a estabilitzar avui mateix.
0: I un parell de punts més. Si heu intentat entrar a Instagram aquest matí i no us funciona, sapigueu que les aplicacions de Meta estan patint una caiguda a escala mundial.
8: Sí, milers d'usuaris tenen problemes per accedir a Instagram, Facebook i Messenger. Les incidències afecten sobretot l'inici de sessió, la càrrega de continguts i també l'enviament de missatges. De moment, la companyia, però, no n'ha explicat el motiu.
0: I pel que fa al temps, Abel Caral, bon dia.
9: Bon dia.
0: A Nova York ja ha marxat el fum dels últims dies, també les tempestes d'ahir, per tant, el partit de la final del Mundial es pot jugar amb normalitat. Aquí, en canvi, avui encara farà una mica més de calor. Les temperatures, de fet, encara han de pujar més a principis de la setmana que ve.
9: Sí, de fet, de moment avui no hi ha avisos per calor, però sí que demà en apareixen de nou cap a les comarques de Ponent, però també al Baix Camp, a la Ribera d'Ebre, al Montsià, al Baix Ebre, i de fet, de cara a dimarts també continuem amb avisos, sobretot a l'oest del país, perquè s'intensifica la calor, que anirà menys a partir de dijous. I sembla que a finals de setmana arribaran, cada setmana que ve, arribaran tempestes i s'aniran de mica en mica normalitzant les temperatures. A Nova York, les tempestes i el vent del nord que ha entrat han ajudat a fer fora el fum i, per tant, bona qualitat de l'aire per jugar el partit aquest vespre, aquesta tarda, hora d'allà, amb uns 27 o 28 graus de l'hora del principi del partit.
0: 11 i 9 minuts. Gràcies, Sandra Sotillo. Gràcies, Violeta Martos. Gràcies, Abel Caral. Fins ara.
9: Fins ara.
0: 11 i 10. De seguida, primers auxilis. Farem també avui Roger Mas al Plat Estrella. Anirem a dinar amb ell. Després l'embalat i després, bueno, el que vingui després serà.
10: RAC 1. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
10: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
12: Busques un vehicle híbrid?
13: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
12: Més eficient, és menys consum.
13: Més potent és més cavalls.
12: Tot a Romauto.
13: Barcelona.
12: Molins de Rei.
13: Mataró.
12: Blanes.
13: I Santa Coloma de Farners.
12: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
13: RomautoNissan.com.
12: Romauto.
14: A El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com...

0: és el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
2: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
1: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
3: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
4: Tot allò que t'agrada,
3: molt més fàcil de trobar.
5: El que encara no has escoltat
6: i segur que t'agradarà.
7: Un nou aparador d'àudios i podcast.
8: Endreçats i a un sol clic.
9: Per triar i remenar.
10: Amb tot el contingut dels programes.
11: I també els podcasts originals de RAC1.
12: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
13: I som tots.
14: Més fàcil.
15: Més directe.
16: Més intuïtiu.
17: Més RAC1.
18: Tots som un milió.
19: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
20: Intuïtiva i renovada.
21: A RAC1, via lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
22: 3 minuts i serà un quart de 12.
23: 1,
22: ara,
23: 2,
22: 2,
23: 1, 2, 3.
21: El Via Lliure, primers auxilis.
22: Estàs pensant primers o últims auxilis, no? O sigui, quan s'està acabant... Aquesta expressió...
24: Els darrers. Els darrers primers. Els primers seran els darrers.
22: No, però és terrible, perquè realment, com a expressió, algú... Hola, Lluís Ramis, bon dia.
24: Bon dia.
22: Hola, Carlos Tanon, bon dia.
25: Bon dia.
22: Algú que li practiques els primers auxilis, en principi està bé. Si són els últims auxilis... És ja com molt, molt dramàtic, no? Ja és l'últim abans de morir.
25: És l'extrema unció.
22: Sí.
24: No, se suposa que són els primers abans de tots els altres que te salvaran la vida.
22: Clar, clar, clar.
24: Clar. No?
22: Clar, però si són, per això dic, si fossin els últims auxilis, és perquè és molt al límit, no, realment?
24: Sí.
25: O perquè estan a punt de curar-te.
24: Però primer te donen,
22: ah, també.
24: Te donen un poc d'aire, no, te recuperes una mica,
22: sí.
24: El cor te torna a bategar...
22: Quin és el primer auxili de tots?
24: Quan t'apareixen, no? Quan surts, no?
25: Sí. De totes maneres, quan tens cremades i te les estan curant, hi ha les darreres coses que et fan que ja estàs, et donen d'alta.
22: Ah,
25: que donem un massatge positiu.
22: Avui fem el darrer primer auxilis de la temporada, buscant els remeis per tots els mals culturals amb les...
24: De la temporada.
22: Amb les...
25: De la temporada. Això vol dir...
22: Però què us passa? No esteu igual, eh?
25: No m'ho puc creure.
24: Cada temporada igual. Vinga.
25: Els penals, cada temporada... Pròrroga i penals, eh?
22: Va, Lucía, Carlos, avui... Amb quin mal hem d'acabar?
24: Quin mal acabarà amb nosaltres?
22: Exacte.
24: L'avui és un mal que encara no som conscients del mal que fa, perquè és un mal que ens encanta. Si heu entrat mai a Tinder o a cites, webs, aplicacions de cites per l'estil, és el que destaca tothom en els seus interessos, que és viatjar.
22: Mm-hmm.
24: No? És a dir, a tothom li encanta viatjar, no? Un li poden agradar més els esports, un fa surf, un altre li agrada més l'alpinisme, un altre li agrada el llegir, un altre li agrada la música, però això de viatjar ho diu gairebé el 99% de la gent que està en aquestes aplicacions de cites.
25: I de fet això ja hauria de ser sospitós, eh? És a dir, tanta unanimitat. O sigui, dir que no t'agrada viatjar té connotacions negatives, quan la veritat viatjar depèn de les maneres i a on, i hauria de fer-nos canviar una miqueta la perspectiva. Jo, per exemple, viatjava moltíssim per plaer. Ara ja fa molts anys que no ho faig, i si ho faig, ho faig per feina. Aleshores, soc pitjor persona que era abans? Jo crec que no. El que passa que va arribar un moment que viatjar no ho vas considerar com viatjar per plaer, ja no era plaer i aleshores viatjar
24: ja no era plaer.
25: Era una pèrdua de temps,
24: clar,
25: més que altra cosa.
22: Hi ha una pressió per viatjar, a més a més.
25: Exacte,
24: sí.
25: Evidentment.
22: No, l'afegitó, la frase normal de quan desitges bones vacances a algú, no? És,
24: on aniràs?
22: On aniràs? Què fas?
24: Sí, sí, no? I després hi ha aquella cosa de et cal viatjar més.
22: Oh!
24: Quan no en saps de qualque cosa, quan ets molt egocèntric, quan...
22: Això es cura viatjant.
24: Això es cura viatjant, no? És un car. Un clàssic.
25: Sí, sí, de fet ve d'una frase que evidentment s'ha anat retorçant una mica. La frase de Miguel Unamuno, també diuen que era de Pío Baroja, diu que el feixisme cura llegint i el racisme viatjant.
22: I el racisme viatjant.
25: Però Camilo José Cela, què s'ha de dir d'aquest gran senyor, ja va afegir que va dir que era el nacionalisme el que es curava viatjant.
22: Ah, sí, és veritat.
24: Viajar al Càrria.
25: Exacte. Aleshores va canviar... I no és veritat, o sigui, el feixisme, si deixes llibres de merda, no es cura, i creure que el teu petit jo, on ha nascut, és el millor lloc del món, ho segueixes pensant per molt que viatgis.
24: Això és vera, perquè a més o menys ho compares sempre amb KT.
22: Home, tot el rato viatja amb algú que... Això és com... és humà, això. És que tot el rato compares amb alguna cosa.
24: Sí. Viatjar comporta molts mals, perquè comporta el mal de l'estrès, perquè has d'organitzar un munt de coses, el mal dels endarreriments dels avions, el mal de la massificació, el mal de saber que estàs contaminant el planeta. De fet, hi ha una paraula que es refereix a la vergonya de volar, que, de volar en avió, que avui en parlarem d'això.
22: A tenir vergonya per volar en avió perquè saps que estàs contaminant.
24: Sí, sí, exacte.
22: Hi ha una paraula per això?
24: Sí. Oh. Després en parlarem. Perquè avui, a primers auxilis o a darrers primers auxilis, volem tractar el mal de viatjar.

0: I això què, Zanon?
1: Pues volíem acabar la temporada amb una cançó maquíssima d'una cantautora nord-americana que es diu Jess Williamson. La cançó es diu We Non Think, que tines com sostre de llauna, i aleshores parla d'una miqueta de la nostàlgia de que les visites dels turistes fan que el teu lloc d'on has nascut o no has viscut perdi una miqueta l'ànima, no?
0: Clar.
1: És a dir, que la mirada dels altres que venen i se'n van de seguida et fan que tu també m'admiris i canvia una mica, no? I aquesta cançó, que és una cançó molt, molt xula que recomanem, doncs té aquesta melancolia una mica dels jocs que t'han robat una miqueta la mirada.
2: Jo que he estat aquesta setmana a Palma, aquesta setmana passada.
0: Ah, sí? Què?
2: Horrorós.
0: Però horrorós com mai?
2: Horrorós com mai. Jo no havia vist una cosa semblant. A més, ha fet moltíssima calor i vaig anar pel centre. I llavors era tot de... Clar, abans dels estius les ciutats quedaven buides. I ara planíssima, planíssima de gent d'aquests grandíssims creuers que arriben, que són ciutats flotants amb molt de pisos. Llavors tota aquella gent baixa des vaixell i tots suats, tots morts de calor. No estaven passant-ho bé, no estaven disfrutant d'aquest viatge, no estaven gaudint, no? I llavors omplen tots els carrers del centre i com una espècie de ramat, no? Perquè fan les coses una mica d'esma. I clar, te canvien absolutament tot el centre històric, el nucli històric de la ciutat, perquè clar, tot ara són botigues de souvenirs i tot això, i després tots aquells locals que jo coneixia quan era jove, els bars, ara són fast foods, els llocs on jo me movia són còctels bars i coses d'aquestes, que no tenen

0: s'estàs dient i t'estàs dient que bé que m'estic passant quan realment t'ho estàs passant malament.
1: Sí, sí, sí. Però això ens passa a nosaltres.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Quan estàs viatjant i penses, hosti, tu...
2: I després se ficaven a les botigues clàssiques que hi ha a tots els centres de totes les ciutats clar. Europees, d'aquestes de roba, i se ficaven allà per comprar, perquè com a mínim allà hi havia aire condicionat. En tot cas, es veu que els catalans viatgen molt.
1: O sigui, ara anava a dir, els catalans ens queixem molt del turisme,
2: sí.
1: Però sempre ens ha passat a tots... que te'n vas a qualsevol lloc recòndit i de cop hi ha aquell... Som catalans! Som catalans!
2: I van, de bon sou. Sí, ai, sí. Quina casualitat! Oh, no pot ser una casualitat. Sí, o sigui, és que n'hi ha a Islàndia, n'hi ha a Menorca, n'hi ha a Sydney, n'hi ha a Nova York, n'hi ha a Singapur, és igual. Vagis on vagis, segur que hi ha catalans que viatgen i segur que t'hi trobaràs catalans allà, no? I la immensa majoria d'aquests catalans estan contagiats del mal de viatjar.
0: Bé, de fet, és molt curiós, perquè deu haver una qüestió psicològica, eh? Si parlem, per exemple, de l'estat espanyol, per poder comparar, un criteri no ha de ser l'econòmic, per exemple, perquè els bascos no viatgen tant com nosaltres, i els bascos, a més, viatgen a llocs molt concrets. Et trobaràs a Irlanda, Anglaterra, o els madrilenys, que també tenen un poder adquisitiu com el nostre, i tampoc viatgen tant. Tampoc cultural, perquè trobes pel món més catalans que valencians o illencs. Hi ha estudis que, més que la versió oficial, que això de veure mons, conèixer llocs nous, persones noves, els motius són de tipus inconscient, que en el nostre cas tindríem molt a veure amb el famós autoodi.
1: És a dir... Que viatgem per autoodi?
0: Sí, en general, no nosaltres només, sinó... Viatges perquè creus que has nascut en el lloc equivocat i viatges per trobar el teu lloc, no? Moltes vegades ha comentat que ser català i viure la teva llengua i cultura en català és cansat perquè sempre necessites estar autoafirmant-te, no?
1: 100% d'acord.
0: El lloc que busques serà viure en pau o harmonia. Igual no és en català, però almenys et deixaran en pau i no hauràs de demanar dues vegades un tallar, sinó que ho faràs en anglès i urdú. Sí, vale, sí. Però ja està, no? I dos, que en el fons és una variable, que no fugim del lloc, és a dir, podem estar d'acord que Catalunya és un lloc molt agradable per viure, sinó de nosaltres mateixos. És a dir, viatjant el que fas és que deixes de ser qui ets i mentre viatges ets un altre, un desconegut, no? I aquesta part és la que també ens agrada més que l'experiència d'anar a un lloc en concret.
1: És com un assaig.
0: Ser un altre.
1: Viatjar és un assaig, no?
2: Exacte.
1: És un assaig d'alguna vida que et suposes voldries tenir.
2: T'imagines?
0: O sí. Com series?
1: Bueno, aquesta gran frase, que tu viatges a qualsevol lloc del món i penses, hi ha 5 minuts que penses...
2: Podríem viure aquí.
1: Jo crec que podria viure aquí. I després, al cap de 3 minuts, dius, no. Saps què?
2: Però tant és així que els catalans viatgen que la paraula viatge
1: sí.
2: És anterior a viaje. De fet, viaje deriva de viatge. Va començar sent una paraula en català.
1: Què dius ara?
2: Sí.
1: Anem pel nom tècnic, per tant. D'on ve viatjar?
2: Ve del llatí viaticum.
1: Viaticum.
2: Sí, via és camí. I viaticum seria la provisió per fer aquest camí, no? Seria...
1: La motxilla.
2: Sí, allò que serveix per anar a fer un viatge, no? És a dir, que compren tota l'organització, no només la motxilla, sinó també, doncs això, no? Aquesta organització prèvia de la ruta i el desplaçament d'un lloc a un altre. I el temps que implica. És necessari que hi hagi una anada que feim per transportar-nos a un lloc que estigui a un distant, no? A una mica distant, però també a una altra població, a un altre país, però també la visita que feim de tornada, no? És a dir, el viatge de tornada també està considerat. Has de tornar al lloc de residència i llavors tu has anat allà, has conegut unes característiques, has fet alguna tasca o simplement has anat a divertir i després hi ha aquesta tornada, no? Llavors, hi ha l'origen del turisme, que el turisme ve de tur, paraula que etimològicament deriva del llatí tornare, dels torns grecs, que significa torno, cercle, és a dir, que fa referència en aquest moviment al voltant d'un punt o eix central, no? Llavors, el cercle és la representació d'un punt de partida i és el punt de tornada, també, no?
1: Si un turista és un senyor que et dona voltes.
2: Sí, exacte. Que clar, que fa una volta.
1: Literalment ha sortit a voltar.
2: Exacte.
1: I acabarà tornant.
2: Sí, i de fet, sí.
1: És que és tan bo, és que de veritat, és que jo... L'etimologia és el millor que hi ha.
2: Sí, és el millor que hi ha. I llavors, clar...
1: Per què et dius turista? Perquè vaig i torno.
2: Ja exacte, està. Ja està. Així. I faig turisme. Oh. I llavors és per això que quan tu compres un bitllet, normalment, online, no? Hi ha el viatge d'anada i tornada, no? Ja. Per defecte. Després tu has de posar només l'anada, però en principi sempre hi ha aquest viatge de tornada i pagues pels dos, el d'anada i el de tornada.
0: Bueno, si, de fet, si et fixes, és més car si només treus el bitllet d'anada, no?
1: Exacte.
0: O sigui,
2: exacte.
0: Et penalitzen, dir, no, vostè ha de tornar. Sí, bueno, de fet, ara que estrenen la pel·li del Christopher Nolan de l'Odissea...
2: La vaig veure ahir.
0: Mola o què? Jo vaig el dilluns.
2: És espectacular, és a dir, tècnicament és meravellosa.
1: però

0: Et veig un però gegantí sortint de la boca.
1: Hi ha un però. Que ho vaig sentir ahir i ja es verà. Li falta una mica d'ànima. Vaig trobar que era una manera molt, molt exacta del que passa. Tot passes bomba, te passen 3 hores com si fos una hora i mitja. I és molt, molt guapa de veure i tot això. Però sí que és vera que Ventura, l'únic moment que em vaig emocionar, no diré quin és, però...
0: M'han dit un gos.
1: Exacte.
0: Tots els que teniu gosos passen
2: malalts. Esteu malalts.

0: I això?
1: Això és Prince, una cançó que és Around the World in a Day, que és una manera de dir de que en comptes de viatjar com la novel·la de Jules Verne, de viatjar al món en 80 dies, aquí és al revés, aquí viatges en un dia i viatges per molts mons, no? Doncs me'n recordo molt d'una vegada es va escriure una oient que deia: és fantàstic el diumenge pel matí aixecar-se, posar la ràdio i que soni Prince. I jo sempre que posem Prince penso: va per tu!
0: No recordes el nom, no? Suposo.
1: No,
0: Conxita, Conxita, va per tu.
2: Perquè avui, parlant del viatge per plaer, no? Perquè es veu que ahir vaig veure també un documental a National Geographic sobre els viatges d'exploració que es varen fer al Pacífic, que és extraordinari aquell documental que vaig veure. Però avui estem parlant del viatge turístic, no? Que va néixer al segle XIX com una conseqüència de la revolució industrial. A començament de la dècada de 1930, un dels primers teòrics de l'escola alemanya dels estudis en turisme, Arthur Bormann, va definir el viatge com el conjunt, el turisme, com el conjunt de viatges fets per plaer o per motius comercials, durant els quals l'absència de la residència habitual és temporal. Tu tens casa teva, però estàs viatjant sabent que tornaràs, com comentàvem abans, no? Llavors, l'excursionista, que aquesta m'ha fet bastanta gràcia, seria aquella persona que visita un destí però no hi dorm. Però llavors, clar, el creuerista seria un excursionista? El consideraríem així?
0: Bueno, clar, és que ell dorm en un no lloc, un, no?
2: Sí.
0: Un creuerista?
2: Cert.
0: Perquè dorms en una zona que no és ben bé ni una cosa ni l'altra.
2: Clar.
0: Dorms flotant.
2: Ben vist.
0: No?
2: Sí.
0: És, bueno, excursionista.
2: Sí, no
0: és entre excursionista i... com es diu?
2: Plaga.
1: I esclau. No,
0: plaga. No, volia dir astronauta. És més una sensació d'astronauta, estem d'acord o no?
2: Sí, sí, sí.
0: Arribes a un planeta, tu estàs a la teva nau, arribes allà, baixes, fas les teves coses, tornes a pujar...
2: Això és vera.
0: I dorms a la nau.
2: Has consumit una mica? Sí, exacte.
1: Bueno, els assassins també, no? Que arriben a un lloc, maten i se'n van. Sí.
0: També.
2: Ben vist així. A l'antiga Roma es feien viatges amb motius religiosos i esportius, però també d'altres tipus. Els emperadors feien viatges per salut, a les termes o de vacances. A l'edat mitjana començaran les peregrinacions a llocs sagrats, per exemple, Jerusalem, Roma o Santiago de Compostela adquireixen una gran importància. Els pelegrins contractaven un guia perquè els dugués pel millor camí, no? I serien els primers viatges organitzats. I el 1841...
0: Clar.
2: El 1841...
0: O sigui, el Camino de Santiago, en realitat, era mica, un tour,
2: sí.
0: Un tour operador.
2: Si tenies un dia, escolti. Sí, exacte. Però arriba Thomas Cook al segle XIX, que fa el primer viatge planejat de la història, que sí que seria ja un tour operador de banda veres. Va ser un fracàs econòmic, però va ser un èxit com a precedent del paquet turístic, no? Perquè es va adonar de les enormes possibilitats econòmiques que podria arribar a tenir aquesta activitat. I el 1850 ho va crear Thomas Cook, la primera agència de viatges del món, que era Thomas Cook & Son, no? O sigui que...
0: Pot ser que Thomas Cook, l'empresa encara hi sigui, sí, molt important i que cotitzi a borsa, diria.
2: Podria,
0: o sigui,
2: ser.
0: És tan gran...
2: És que m'estranyaria que no fos així, no?
0: Jo diria que sí, però ara ho busco.
1: Bueno, de fet, hi ha un llibre molt interessant...
0: Sí, que cotitza, i tant, que cotitza a borsa.
1: Que es diu Els europeus, d'Arlando Figes, que parla...
2: Meravellós, aquell llibre.
1: Sí, que parla de com el tren, al segle XIX, canvia el món i possibilita el turisme. I és molt divertit, per exemple, perquè veus com es queixen els italians i els viatgers nobles anglesos, que estaven a Itàlia, de com arriben turistes del seu país a Itàlia. I es queixen de lo mateix que nosaltres. De fet, les guies de viatge van ser un èxit de la indústria del llibre d'aquella època i que eren, doncs, tu tenies 3 o 4 dies per estar a Itàlia i et deien el que havies de veure, el que no havies de veure. Els trens, de fet, van ser el low cost del segle XIX, no? I aleshores va fer que canviés la ruta. La gent que, per exemple, anglesa, que anava a França, ara ja podia anar a Itàlia o podia anar a Alemanya, aleshores obries una mica...
2: De fet, i així se crea la cultura de masses.
1: Exacte. El fet de fer-ho democràtic el fa més just, però realment és més incòmode, no? Doncs jo abans us he comentat la meva experiència traumàtica de per què vaig deixar de viatjar. Va ser a Praga.
0: Home, lloc de peregrinació dels turistes, també, eh? Sobretot en determinades èpoques de l'any.
2: Clar.
0: He anat a Praga... Oh.
2: Però a quin any vas anar? Perquè jo quan hi vaig anar no n'hi havia gaires, tampoc.
1: El 90...
2: Sí, eh?
1: No? Una cosa així. I aleshores estava amb la meva guia de paper, estava en un pont, i aleshores la guia deia...
0: Carlo Vivari. No sé si era jo, però bueno, Carlo Vivari és el pont.
1: Pot ser, però el rotllo és que la guia et deia que era un lloc meravellós, solitari i tal, i realment no podíem moure's de gent parlant en català i en castellà. Vas pensar, hòstia, jo em quedo al Passeig Maragall, me quedo en los 15, i està molt millor. Aleshores, jo crec que que va ser el moment en el que vaig decidir que menys que canviés la cosa, jo ja no faria aquest tipus d'experiències super frustrants i és una depriment.
0: M'he equivocat, però no de gaire, eh? Es diu Karlovy, Karlov Most o alguna cosa així. Bueno.
2: Molt bé.
0: Però sí, és el pont de Carles, no? Que suposa sí, aquell, sí, el gran pont de Praga, preciós.
2: Sí, és guapo.
0: I vas dir fins aquí.
3: Clar, era com estar a les Rambles.
2: Després és veritat que la Segona Guerra Mundial paralitza el turisme fins que entre 1900...
0: Només faltaria, t'imagines?
2: Ah. Gent... Bueno!
0: A veure, ja, que es pot treure redit de tot, eh?
2: Sí, al final però... la distopia és el que és. Llavors després es comença a parlar del boom turístic a partir dels 50, sobretot fins als 73, els motius, d'una banda, l'estabilitat social i el desenvolupament de la cultura de l'oci en el món occidental, i es comença a legislar sobre el sector, no? I a més, hi ha la recuperació econòmica que fa sorgir una classe mitjana acomodada que comença a interessar pels viatges, és aquesta anomenada societat del benestar, que un cop cobertes les necessitats bàsiques desenvolupa el nivell de formació i l'interès per viatjar i conèixer altres cultures, no? I a més, la nova legislació laboral incorpora les vacances, la setmana de 5 dies laborals, la reducció de la jornada a 40 hores setmanals, l'ampliació de les cobertures socials, com la jubilació, la desocupació, etc. I tot plegat potencia aquest oci i aquest turisme, no? I cal tenir en compte que, a més, després de la guerra, hi havia excedència d'avions militars que s'havien de reutilitzar. I aquí és quan comencen els avions comercials.
0: És de broma, això?
2: No, és així.
0: O sigui, hi havia tant avió que ja havien deixat de tenir ús militar, perquè ja no hi havia la guerra, que ara els hem de fer servir per alguna
2: cosa. Exacte, i així és com comença, no low cost, perquè encara és molt d'hora, però sí que comença a haver aquests viatges amb avions comercials a tot arreu.
1: És que lo de Gila no estava
0: tan increïble.
1: És increïble. Bueno, a Espanya el turisme comença a finals del segle XIX, llavors l'oferta centrava en els balnearis i anava dirigida a una clientela amb un alt poder adquisitiu, formada gairebé íntegrament per l'aristocràcia i l'alta burgesia de les ciutats.
0: Diguem-ne que no anaves a les ciutats de turisme, anaves a un local en particular.
1: Sí. I de fet, aquests balnearis el que feies era crear una ciutat, una miniciutat.
0: Clar. De mentida.
1: Exacte.
0: Perquè és a dir, està creada ad hoc.
1: Feies botigues, feies esglésies, feies oficines de correus, únicament per sentir-te com si estiguessis a casa i tal. No va ser fins al primer quart del segle XX quan comença l'interès per les platges, que és un benefici de l'aigua de mar.
0: Sí. O sigui, cap als anys 20 la gent no comença a dir anem a la platja.
2: Sí, perquè a més hi havia, era terapèutic, no? Clar. Deien que l'aigua de la mar era terapèutica i per tant es comença a moure la gent cap a les platges.
1: Sí, la culpa és dels metges, perquè si haguessin dit no, fatal, sí. Estaríem visquem genial.
2: Però llavors, clar, comencen el Sardinero Santander, la Concha San Sebastián, no? Són l'origen del que avui denominam estiuets, anar d'estiuets, i l'afluència de banyistes era considerable en aquest període estival per la quantitat de serveis que oferien aquestes ciutats. És a dir, com que estan, els hi diuen, no? Està pensant en aquesta gent que hi va a posta, no? I en aquell moment anaven les cases reials i l'alta noblesa, i després de la Guerra Civil i la crisi econòmica brutal que hi va haver a la postguerra, el règim de Franco va engegar un sistema de viatges de vacances que fins aleshores només es permetien els més rics, no? I el 1946 comencen les campanyes que proposen passar luna de miel en Mallorca.
0: Home,
2: va ser un èxit total. Clar, i el 50 arriben uns 98.000 turistes a les Balears, i l'any següent Espanya ha sortit de l'aïllament internacional, Mallorca esdevindrà una terra promesa que salvarà el franquisme, això ho explica molt bé Antoni Gené al llibre La desfeta del paradís, que publica la nova editorial Moll, però més, d'una manera més surrealista, Berlanga ho explica també molt bé la pel·lícula El verdugo.
0: Sí, senyor.
2: En què mescla, no? la repressió franquista amb el món guiri, no? En aquella escena mítica a les coves del drac. No?
0: Que li estan dient, bueno, vostè ara ha d'anar a treballar, no?
2: Exacte, i ell està supercontent perquè com que no s'ha pogut anar de viatge de luna de miel amb la seva dona, diu, mira, aprofitarem per anar a Mallorca a fer aquest viatge.
1: Mato algú i tu?
2: Sí.
0: Perquè, clar, ha de fer de butxí a Mallorca.
2: Exacte.
0: Ara fa molt temps que no el veig.
2: I llavors aprofita
0: Porta la família.
2: I la seva dona, perquè no han tingut el viatge de noces que havien de tenir.
0: És que és tan bo. És com el músic que diu, va, que tinc un bolo a no sé on, anem tots.
2: Exacte.
0: I passem el dia allà. Doncs un butxí igual, no?
2: Sí, sí, sí.
0: I el criden quan està a les coves, no? Com dient,
2: no sé, hi ha una persecució amb la guerra, amb la Guàrdia Civil o alguna cosa així.
0: Pot ser. A més l'enganya una mica perquè li diuen
2: moltes
0: vegades...
2: Perquè s'intenta com no vol matar, no? Clar. Perquè està allà de viatge de noces.
0: I és com... també li diuen moltes vegades ni tan sols et criden i llavors no passa res, perquè al final els acaben...
1: Ell crec va confiat que al final no farà.
0: Que no passarà res. I de cop li diuen, no, sí que ho has de fer.
2: Sí, sí.
1: I per això, jo crec
4: que per això el persegueixen, perquè ell fuig, perquè vol, no
0: vol. Vol fugir, clar, no, clar,
2: sí,
0: clar.
2: Sí, sí.
0: Està molt pitjor ell que el que, el, que, el que han de matar.
2: Sí,
0: no?
2: Sí.
0: És extraordinari.
2: El verdugo és brutal, sí. Bé, així comença el turisme de masses, no? L'avió a preus assequibles, que democratitza el viatge, entre cometes, això de democratitza el viatge, el low cost fa que es creï una nova necessitat, tothom creu que té dret de viatjar, però no. Tu tens dret a fer vacances, això és un dret, però viatjar és un privilegi.
0: Les fans del Benito de la redacció ja estan allà saltant. No podeu punxar Bad Bunny.
1: Saltant.
0: Bueno, però ja...
2: Plorant d'emoció.
0: No, es moran de banda a banda, com dient, ahí estan el Benito.
1: És sensible, fins
0: i tot. No, mira, em diu la Judit que no, que, està, que els agrada més Nova York.
1: Nova York. Però aquesta lletra, que la cançó es diu Turista, la veritat és que és molt intel·ligent, perquè parla de que de la mateixa manera que les xarxes i el capitalisme neoliberal ens han convertit a les persones en productes, també entra a la vida d'algú s'ha convertit en una mirada i entrada de turista. És a dir, les relacions ja són experiències. Et quedes uns dies, dones el millor que tens, la cançó va de no sóc només riures i platxeta, i no aprofundeixes en res, perquè ja tens la necessitat d'estar en un altre lloc, de tenir una nova experiència. Aleshores, ens hem convertit les persones en experiències en temps rècord, no? I jo crec que la cançó va per aquí, i jo que no sóc molt fan de Bad Bunny, però aquesta cançó és xula.
0: Va, anem amb els símptomes de la, del mal d'avui.
2: El mal de...
0: De viatjar.
2: Sí, perdó. Que com sonava la sintonia aquesta. El mal de viatjar pot tenir molts símptomes, i en repassàvem alguns.
1: Estàs nerviós, ansiós.
2: Hi ha una deslocalització i tot és contingent, no? Hi ha gent que odia fins i tot el fet de haver de preparar la maleta.
0: Hi ha molta tensió amb la maleta, eh? Sí. Hi ha molta tensió amb la maleta, eh?
2: Hi ha gent que diu, no vull viatjar només per no haver de fer la maleta. Sí, sí.
1: Després, no sé si us pensa, que dies abans ja voldries estar viatjant i després, quan estàs de viatge, ja estàs pensant que voldries estar tornant.
2: Aquella última nit...
1: És tres dies, només, no?
2: Aquella nit que no dorms, no? Tant si te'n vas com si tornes, sí. I després hi ha la nostàlgia del que imaginaves, del que recordaves, si tornes a un lloc al qual ja hi havies anat. També hi ha el FOMO, perquè el FOMO arriba a tot arreu, no? És a dir, que tu vas a un lloc, no és exactament com t'imaginaves i te pega com un llullu.
0: És fort, perquè això és molt paranoic de la societat on vivim, eh? Tu vas a un puesto que a tu t'agrada molt...
2: Idíl·licament,
0: mentalment. Arribes allà, no t'agrada prou, i quan tornes, veus una foto i dius, hosti, que guai va ser això.
2: És vera.
0: Penses, però escolti, però vostè què li passa? Si no està bé del cap, vostè.
2: Sí, o sigui, sí, sí.
0: No has tingut els sentiments adequats en el moment que tocava tenir-los. Els tens sempre a posteriori, desubicats.
1: Però això passa sempre. Tu quan veus fotos de fa 20 anys teus, dius, hòstia, si era guapo.
0: Sí, sí.
1: I en aquell moment em pensaves que eres horrible.
0: I aquella frase de Martinache, que li diuen, nunca te ves tan bien en les fotografies, nunca te vas a volver a ver tan bien com en les fotografies. Així, no?
2: Està bé.
1: Bueno, després, el tema econòmic. O sigui, et gastes pasta quan estàs viatjant en coses i quan arribes a casa dius, què cony és això?
0: Ui.
1: Aquesta espècie que vas comprar a Estambul, per què servia?
0: Mira, s'ha començat a omplir a la... Jo no pensava que passaria això, però a la nevera d'aquí a la ràdio, dimarts de puestos.
1: Bueno.
0: Sí, sí, t'ho dic de veritat. Ja està ocupada la meitat.
2: Tothom vol explicar que ha anat de viatge. Això sí que, no? A més, no només viatges per viatjar.
0: Per dir-ho.
2: Per explicar-ho. I després hi ha aquella visió ridícula infantil de realitats complexes dels països on anam i que creiem entendre perfectament només haver-hi passat un parell de dies, no? Dius, ah, jo sé com són els això, no sé com són els xecs, sé com són els francesos, sé com... Perquè hi he anat de vacances. Llavors la pregunta és si haurien de deixar de viatjar o el manco començar a fer-ho d'una forma més selectiva.
1: Totalment a favor.
2: Abans dèiem que hi ha una vergonya de volar, que és el flexcam, en suec, i defineix aquest sentiment de culpa davant dels coneguts efectes ambientals nocius del transport aeri i la seva influència en la crisi climàtica. Va començar com una iniciativa proposada per l'activista Maja Rosén, que va deixar de volar el 2008 per raons ambientals, i el novembre del 2019 els vols interiors de Suècia varen baixar un 11% i els d'Alemanya varen baixar un 12%. Es veu que aquesta vergonya de volar hi hauria tingut un pas important en a la davallada de vols.
1: Però de fet, nosaltres, com som persones que no us direm mai si heu de viatjar o no... O sigui,
2: no
1: aneu
2: a Mallorca, si pot ser.
1: Bueno, això sí, això ja és una...
2: Això no té cap problema dir-ho.
1: És un prec.
2: Us agrairem molt,
1: bueno,
2: els mallorquins.
1: Sí. Però bueno, feu el que vulgueu. Nosaltres és un programa que el que hem intentat aquesta temporada és que esteu bé i que realment llegiu, veure pel·lis i aquestes coses.
2: Que passeu un bon
1: però
2: estiu.
1: Feu el que vulgueu.
2: Això és vera.
0: I amb què acabem, llavors?
1: Bueno, amb una frase mítica.
0: Una frase mítica?
1: Sí.
2: Això, clàssic, de quan vas de viatge. Sí,
1: te'n recordaràs.
5: Mirad, mirad la Torre Infiel.
6: ¿Qué
5: tal? Sí, al primer pis. ¿Qué voleu que us diga? Me la imaginava més gran.
0: Bravo! Com va crear escola, eh? Aquell a Europa, fantàstic. Aquesta actriu, que ara no em surt el nom, perdoneu, que feia de valenciana, sí, i que tot arreu on anava, tot me lo imaginava més gran.
1: Sí, sí.
2: Aquesta tot s'imaginava més gran.
1: Que es va flipar d'una temporada.
0: Que després, sí, va ser o Europa primer, després o Espanya. Aquest personatge o Espanya no hi era, i jugava el mateix paper el Pep Cruz, que tot ho comparava amb Palamós.
1: És veritat.
0: Te'n recordes o no? A Palamós és molt millor, això. A Palamós mengem molt millor. Bé, 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 12 del matí. Lucía Ramis, Carlos Tanón, com sempre, un gust. Moltíssimes gràcies, bones vacances. Eh?
2: Bon estiu, ja. Bones vacances.
0: Descanseu. Sí. Bueno, no, vosaltres no descanseu mai. Si us voleu quedar al karaoke, podeu.
2: Molt bé.
0: Va, fem pausa i de seguida amb Roger Mas, al Plat Estrella.
2: Una ferrada.
0: Adéu.

0: RAC1. El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
1: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Busques un vehicle híbrid?
2: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
3: Més eficient, és menys consum.
2: Més potent és més cavalls.
3: Tot a Romauto.
2: Barcelona.
3: Molins de Rei.
2: Mataró.
3: Blanes.
2: I Santa Coloma de Farners.
3: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
2: RomautoNissan.com.
3: Romauto.
4: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
5: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
6: Del 17 al 26 de juliol, Festes Majors de Tivissa.
7: Gaudeix dels espectacles i concerts de Pep Plaza, Maravella, Mongrins, Alaska on Tour, Titane Show i Puro Relajo.
6: I també la dansa de Tivissa, Correfoc, Cercavila de Gegants, activitats infantils, esportives i culturals.
7: Més info a tivissa.cat.
8: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
9: Més immediat que mai.
8: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
10: A RAC1... Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
11: 3:15 del matí.

0: Va, que obrim el plat estrella. Ja sabeu, aquestes converses de sobretaula que ens agrada fer amb gent interessant. Avui en un lloc esplèndid, com sabeu, que és el restaurant Catalina de Gavà, al costat de la platja, en un entorn privilegiat, una pinada meravellosa, gegantina, un restaurant que s'està de luxe ara mateix, perquè fot una calor a fora i a dins s'està gairebé com una cova, això és una cova ara mateix. I una alimentació impecable, uns plats meravellosos, que ara ens explicaran. Què tal, Toni García? Bon dia.
1: Molt bé.
0: Deixa ja l'estrella d'an, que tant m'han avisat que havia vingut la policia, que els havien trucat, perquè estava xumant directe de...
1: Normalment m'aporto una caixa.
0: Sí. Hola, Malcom Otero, bon dia.
2: Pues aquí amb l'estrella també, què hi farem, eh?
0: I mira qui ens acompanya, Òscar Manresa. Com estàs, Òscar?
3: Hola, molt bé, aquí, a la cuina, tu.
0: Home, el refugi climàtic del Catalina, eh?
3: Sí, a la cuina s'està fresc. Sí.
0: Pobret meu.
1: Amb els fogons ben forts, el forn...
0: Quina temperatura deveu tenir allà a la cuina?
3: Bueno, perfecte, 26 graus.
0: Sí. Escolta, avui què farem?
3: Una cosa brutal. Perquè he agafat unes sardines, les he netejat i les he fet a la brasa.
1: Hòstia.
3: Farem uns llumets de sardina a la brasa. Després, alguna cosa que més per picar, i avui és el dia especial.
0: Bravo. De què?
3: L'arròs de gamba.
0: Bravo. Gràcies, Manresa.
4: Collons.
0: Sempre...
1: El convidat ha dit collons.
0: Bueno, deixa'm saludar, perquè per l'accent igual la gent ja l'ha ubicat. Com estàs, Roger Mas? Bon dia.
5: Estupendament.
0: No podies estar millor, no?
5: No, exactament. Ara no m'imagino un lloc millor que estar que aquí amb vosaltres.
0: Sabeu què passa? Que ve d'assajar, perquè hem de parlar que la setmana que ve hi ha un dels grans concerts d'aquest estiu, que és el de... Vaja, el del Roger Mas amb tota la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, al Teatre Grec, amb tot aquest integral dels dos discos, que per mi, deixa'm dir-te, i després si vols ho parlem, però per mi és una de les coses més importants que has fet des d'un punt de vista cultural, si no la que més, que és haver introduït en un públic molt més ampli del que ja era i amb una temàtica diferent una cobla, el so de la cobla tradicional catalana. I quin escenari al Teatre Grec? O sigui, això és dimecres, em sembla, la setmana que ve?
5: El dia 22 és dimecres, és dimecres. No sé si és dimarts o dimecres.
0: Si el 22 és dimecres, serà llavors.
1: Si el 22 és dimecres.
5: Ara mateix no ho tinc clar.
0: Teatre Grec, que és un espai increïble.
5: Sí, sí.
0: Que tu ja has tastat, no?
5: Sí. Llavors vaig celebrar els 25 anys de carrera. El Grec, precisament, el Festival Grec també. I una altra vegada, també. Jo crec que serà la tercera vegada que faig un concert al Grec.
0: És un escenari increïble. Tota aquella paret de roca viva al darrere, no? Les 2.000 localitats que hi ha. Aquest contacte gairebé amb els segles anteriors, tot i que això té un segle.
5: És molt modern.
0: És bastant modern.
5: Sí, sí. No? Una pedrera, no?
0: Exacte, una antiga pedrera, no? De la família Pubill, em sembla. I a partir d'aquí es va construir aquest teatre que imposa, no sé si imposa com a artista.
5: D'entrada sí, però realment quan hi ets és molt fàcil
1: és molt agraït.
5: La sonoritat és
4: perquè
5: bona.
4: Perquè sona molt bé.
5: Sí? La paret a darrere ajuda molt.
0: Per?
5: Sí, perquè projecta el so.
0: Ah, val.
5: De fet, les cobles, quan fan sardanes, normalment els hi busquen una bona paret.
0: Ah, sí?
5: Perquè com que no van microfonar,
0: clar,
5: natural,
4: perquè si tens una paret... So.
5: Sí,
0: I el concert serà sense microfonar, també, la part de la cobla?
5: No.
0: Dic, imagina't,
5: controlat.
0: Bueno, la teva veu ja hauria de ser... O sigui, imposant-te amb la veu.
5: No, una cobla se'n menja parat. A mi a qualsevol. Bueno, qualsevol no. També és veritat que la cobla Sant Jordi són molt delicats. Potser és la cobla més delicada que... Perquè com més fluix, fluix toques, més costa afinar. Llavors has de ser molt bo. Però una cobla per tocar fluix ha de ser molt bona.
1: Això
0: està bé, això. Sí. Escolta, ens ha portat una ensaladilla russa de King Crab, em sembla,
1: és el que
0: porten. Amb un plat que no havies vist mai, que no?
5: No.
0: És un cranc en si mateix.
5: Més pentat, d'entrada més pentat.
0: T'has pensat que el bitxo estava viu, no?
5: Sí.
0: Però ara parlarem d'aquest concert, però deixa'm preguntar-te, perquè em sembla que tu no tens problemes amb la cosa alimentària, no?
5: No,
0: tu ets bon vivant, no?
5: Sí.
0: Cervesta, si vols, una mica. Sí,
5: però n'agafarem una mica, eh?
1: Cuines?
5: Faig menjar cada dia, diguéssim. O sigui, que no faig són guisats, diguéssim.
0: Està bé.
5: Arribo arrossos i fideuades.
0: Bueno,
1: una arròs ja és nivell, eh?
5: Bueno, els meus no, però es poden menjar.
0: A més, em consta que la connexió aquesta amb la terra i amb el fet de... Tens una ànima pagesa per allà bategant, i no sé si tens hortet, em sap que tenies hortet.
5: Tenia hortet, però ara
0: ja no.
5: Sí, vaig tenir... vaig tenir 10 o 15 anys hortet, però estic esperant que em jubili per tornar-hi.
0: Per tornar-hi a posar.
5: Tornar-hi.
1: És complicat de manteniment, no?
5: Hi havia Solsona, és molt trist, perquè... Per mira, aquí on som, no, el Baix Llobregat, això és... Sí, sí. El Maresme, no? Són zones estupendes per cultivar. Però Solsona és que et passes un munt de temps... Els tomàquets t'arriben a finals de juliol, anant bé. I a primers de setembre ja...
0: Per ja les condicions, la temperatura, sí, i perquè, la terra.
1: Allà és, et tornes tomàquets un dia.
5: Allà no? Patates i cols i aquestes coses de muntanya, bé, espinacs i bledes, molt bé. Però el que fa gràcia, saps? Els tomàquets, però és el que fa més gràcia, d'on
1: el color, hòstia, sí,
5: és el que hi ha més diferència de comprar-ho. No?
0: Pagesos a la família n'hi havia per això o no?
5: Fa molts anys, no. No, era més de família carnissers.
0: Família carnissers, qui?
5: Els Mas.
0: Els Mas, sí, sóc el pare.
5: Sóc el nen de Cal Carrissi Nou. No, hi ha mon avi, és el que ho va deixar de fer, ja.
0: Ah, vale. Però jo creia que el teu avi era músic.
5: Per part de mare, sí.
0: Ah, per part de mare. Mm. I aquest és el de part de pare.
5: Sí.
0: L'avi és important, eh? Però el de part de mare, no? Sí, l'avi Joan, és el que t'introdueix a la música.
5: Sí, i a més és el que toca la tenora amb una copla orquestra. I a mi em va ensenyar a tocar el clarinet i el saxo. Però la tenora no, perquè hi va haver una època que tenia dificultats econòmiques, era l'instrument que li pagaven més bé, i va pensant, mira, em trec la tenora i em quedo el saxo clarinet.
0: Hosti,
5: sí, sí.
0: I per això no toques la tenora, perquè se'l va vendre.
5: Sí, pues, bueno, tot això que ha guanyat la música de copla, com més que canti l'havien pagat, jo amb la copla que no que agafi una tenora.
0: Primer instrument, per tant, que tens a les mans, i el primer que hi jugues?
5: El clarinet de l'avi, que a més era un clarinet metàl·lic. Per això la gent, si no sap de què va, però els clarinets són de fusta.
0: Mm-hmm.
5: Però el clarinet del meu avi era un clarinet de finals del 19, que era tot metàl·lic. O sigui, sembla un saxo soprano, com el que toca el de l'Elèctrica d'Arma, coi.
0: Ah, sí? El Fortuny.
5: Però és un clarinet. I llavors té un so, hosti, té un so particular. I no n'hi ha gaires, vull dir, és com una peça de museu. I és bastant dur, eh? Vull dir, un instrument vell...
0: Però quina edat tenies?
5: Pues 5 anys.
0: 5 anys?
1: Tenies talent.
5: Bueno, el meu avi era molt optimista, eh? Deia, aquest nen té oïdo.
0: Però ho deia perquè ho creia o perquè volia creure-ho?
5: Ell volia jugar.
0: Ell volia jugar amb tu.
5: Sí,
0: clar.
5: I llavors, més que fer-me classes, el que fèiem era passar-nos-ho bé.
0: Què tocàveu?
5: Amapola, tatiratirata. Del repertori d'orquestra de...
0: Clar, clar.
5: El meu avi, jo l'escarnia.
0: Clar, o sigui, el teu avi era... músic d'orquestra i, per tant, sí, de rondar, no? O sigui, d'anar de poble, sí, en poble...
5: Això sí que ho vaig heretar, eh, això.
1: Una mica trobador, no?
0: Pares poc per casa.
1: Ja, sí.
0: Aquesta cosa que ara deia el Tori, oh, no?, de la idea del trobador. Què t'ha agradat?
5: És molt bona, aquesta ensumada.
0: Està fet amb tomàquets del teu hort, també.
5: A veus?
0: No, mira, ens han portat ara uns,
1: sí,
0: tomàquets de maniers.
1: Sí, uns tomàquets, no sé de quin hort. Aquests deuen ser boníssims.
0: Deuen ser també d'aquí, del Garraf i, i del Baix Llobregat.
1: Hem de dir que aquí al Catalunya, com que hi ha com 24.000 metres quadrats, sí, de bosc, segur que té un hort que no ens ha ensenyat.
0: Sí, sí, sí, totalment.
4: Catabàtic, mirall del fotre, les...

0: pell del llop.
1: Solsona com a centre del món, del teu món musical, per una banda, i l'entorn natural de Solsona és el que et converteix a tu músic, bàsicament.
2: D'entrada, sí, però la música també és com una manera de sortir. Perquè la gent que som de llocs així petits i, molt orgull i molt el que vulguis, però tenim unes ganes de voltar i de sortir, de veure coses.
1: Sí, però tu sempre acabes tornant, no has marxat mai de viure allà.
2: Sí, és el que tenim, que acabem tornant. Però ens agrada molt voltar. I la música és una manera... I, de fet, amb la Copla Sant Jordi també jo crec que una de les gràcies de l'espectacle que fem amb la Sant Jordi és que, com que la Copla té aquesta sonoritat tan nostra, tan d'aquí, doncs jo crec que la part més divertida de l'espectacle és això de cantar l'Havien Pagar. Bien.

0: una copla amb copla. Oh, és divertit, la Llorona, i ens en anem a Sèrbia, França, Itàlia, a País Basc, a Galícia. Clar, és que fem els dos discos, fem totes.
1: No, però això és molt
0: cantaré,
1: bo, perquè...
0: Cantarem amb idiomes que no sé.
1: Sí, però fixa't que aquí estàs apuntant una cosa que a mi sempre m'ha semblat interessant i que amb el Toni i amb el Malcolm hem parlat una pila de vegades, la idea que des de la localitat o de l'ultralocalitat connectes amb tot el món. O sigui, tu des d'una orquestra o des d'una tenora de Solsona pots acabar fent música que ressona als Estats Units amb una big band de crooner, a l'hora amb una música melòdica italiana.
2: No? Sí. Amb el folclore serbi... Amb...
0: És que al final són instruments, oi? Vull dir, encara que tu els tinguis relacionats amb determinats tipus de música, i una copla és molt versàtil, pot tocar de tot. De fet, els tipus estenores serien la secció de saxos d'una big band, i per la resta es metalla darrere, contrabaix. Bueno, no hi ha la bateria, però amb la copla portem bateria.
1: Sí que porteu bateria, si jo l'he sentit en el disco i l'he vist alguna vegada.
0: No? Bateria i piano, llavors ja està. Si acaba sent una big band, però no els agrada gens a la copla, que la diguem això.
1: Clar. No. Jo puc entendre que hi hagi una part de dir, si estem reivindicant lo nostre... Mm. Que no sigui que per entendre lo nostre que hem de citar lo de fora.
0: Suposo que és per això que no els agrada la copla, sí.
1: Dir, oi, som com una big band. No, som la copla. És que les coples són així, no? És que ara apuntaves, no, és que els instruments són instruments al final. El que passa és que aquí tenim una certa tendència. Per això jo et deia al principi que crec que és el més important que has fet a la teva carrera, perquè aquí tenim una certa tendència a dir que lo nostre, bueno, a veure si està bé. Les sardanes estan bé, però tampoc no...
0: Els catalans, saps què vull dir? Per això tenim aquesta cosa entre l'autoodi i l'autocomplaença, que no acabem de trobar la mida, eh?
1: És veritat.
0: O som l'hòstia o som una merda, però...
1: És veritat.
0: I jo crec que cada cop passa menys, i cada cop hi ha més autocentrament una mica, i veure que som gent normal.
1: No t'ho vas trobar fa 12 o 13 anys, o 14 ja, que vas fer el primer disco que et diguessin, però què fots?
0: No, suposo que no, perquè jo crec que potser em venia molt natural, potser, jo crec, eh?
1: Però no ho havia fet ningú, Roger?
0: Bueno, clar, d'aquesta manera no, però moltes... Però la Copla Sant Jordi, per exemple, té una història molt llarga d'experiments amb molts tipus de música, amb jazz, amb electrònica... Però sí, amb cançó, així, no s'havia fet. No s'havia fet.

0: I he de dir que hi ha una de les coses que a mi m'ha encantat de l'espectacle i de l'estètica de l'espectacle. Clar, si ara comparem la idea amb una big band nord-americana, tens una orquestra darrere, en aquest cas una copla, un tio sol davant, amb una veu profunda i amb una carisma brutal, americana negra, espardenyes. Vas amb espardenyes i americana.
1: Sí, però és jo sempre canto amb espardenyes.
0: Sí, sí, clar, clar.
1: Sempre, sempre. Tant si és amb la copla com si no.
2: És, bueno, és un ritual?
1: Sí, és un ritual. És com una litúrgia que vaig començar així. Perquè aquest model d'espardenyes només es fa a Solsona.
0: Ah, sí?
1: Antigament hi havia la gent portava espardenyes sempre, no? Però hi havia les de cada dia, que no les de treballar, que no les de cinc vetes, normal. I llavors aquesta, que és la de set brencs, que és la de diumenges, la de festa major, i aquella que només es
0: la de mudar.
1: Sí, és la de mudar. Sí, vaig amb espardenyes, però vaig
3: amb les elegants, que diem.
1: I, perdona, jo les trobo molt sexis.
0: Sí,
1: i
0: tant. Escolta. Si algú pot seduir, o porta espardenyes o res, no?
1: No, pot portar moltes coses. No. Si algú vol, jo soc de molt fàcil seduir. A mi m'agrada molt que m'estimin, això sí. Això sí que ho tinc.
0: La copla és el so de la teva infància, Roger?
1: Una mica. I dels dies alegres, no? Perquè les copes, normalment, com que toquen a l'aire lliure, a l'hivern toquen poc, i més que el so és el que acompanyaven, no? Recorden dies divertits, perquè jo no estava escoltant música, jo corria per allà i jugaves i tal, i allò sonava de fons. I encara ara, jo no vaig escoltar sardanes ni ballar-les, però m'assec allà en una cantonada, al bar de la cantonada, amb un quinto, i les sento de... De lluny estic a...
0: Et connectes amb
1: tu. És el volum perfecte.
2: Quina és la teva relació amb la sardana, ara com a adult ja?
1: A mi m'agraden molt les sardanes de concert, les de... Però que no sé ballar, soc dislèxic. Però no sardanes, eh?
0: Soc dislèxic.
1: Dislèxic rítmicament, vull dir. Però hi ha una... A més que no és nou, hi ha una tradició de sardanes de concert. Però hi ha un disc que és molt difícil de trobar, que era la integral dels La Motte de Grignon, que eren dos compositors de Tortosa, Ricard Lamot de Grignon i Joan Aldemot de Grignon, que en total van fer 7 sardanes, van fer molta altra obra, eh? Però que són sardanes que tenen un segle i que estaven pensades per tocar el plau de la música, per escoltar-les. I són d'un nivell musical espectacular. I tu vas escoltar allò amb una copla que sàpigui tocar bé i que sàpigui afinar i...
0: Són concerts de música clàssica, no?
1: I ara se'n fa moltíssima. De fet, ara ja... Bueno, tenim grans compositors i... I la Copa Sant Jordi, però, bueno, ara van triomfar a Alemanya en una de les millors sales de música clàssica del món. I ho van petar, i la gent allà al·lucinaven, no només per lo bé que ho fan, ni per la sensibilitat que tenen, ni perquè la música que van anar fent repertori de contemporània, sinó perquè, clar, aquella gent, doncs, de cop és una sonoritat diferent.
0: Que no l'estan
1: no sentint música contemporània i música clàssica, que això sí que ho tenen més controlat, però amb aquesta sonoritat, doncs... Sí, sí.
0: Home, tu vas anar-hi ara, fa uns mesos vas anar a Mèxic.
1: Sí, Guadalajara.
0: No, a la FIL, no? A Guadalajara, la fira de literatura, una de les més importants del món, si no la que més, mal, com podríem dir, no? I vas anar amb la copla i la veu cantar. De fet, en el disc, com deies abans, hi ha La Llorona. Allí...

0: frío.
1: Que és un estàndard mexicà, que a més crec que no és ben bé igual a tot arreu, no? Que hi ha 300.000 versions. I com va reaccionar la gent quan veu això, el tio de les espardenyes amb un americano, una sonoritat al darrere, que no saben ben bé d'on ve, cantant una cançó mexicana?
2: S'ha de dir que, clar, en el marc de la Fira de Llibre Guadalajara, doncs el tipus de públic, hi ha gent amb molta curiositat, amb molts interessos i amb sensibilitat, i llavors és més fàcil. I són molt agraïts els mexicans. De fet, la mare del contrabaixista que portem, l'Arcadi Mercet Caldés, va néixer a Mèxic, a l'exili.
1: Ah, sí, eh?
2: Perquè era la filla del Pere Caldés. I...
1: Ah!
2: I de la germana de la Valiartí Gené. I ell no havia estat mai a Mèxic, i va ser també una experiència...
1: Hòsties.
2: Perquè sa mare es va criar allà molts anys, fins
1: ell
2: que no va
1: tornar. Ell és el net de Pere Caldés.
2: Sí.
3: Que no hi havia tornat a Mèxic, eh?
2: No, ell no hi havia anat mai.
3: Hòsties, quina cosa...
2: El net no hi havia anat mai.
1: I com va anar, això?
2: Bueno, va ser motiu, perquè, clar, van ser, suposo que havien ser uns anys difícils, també, no? A l'exili.
4: Una barca va pel riu.

0: Patrona, això de Mèxic que deies, tu llegeixes l'audiència? Si la cosa està anant bé o no? La teva...
1: Jo crec que això es percep tot, sí que és veritat. Tu notes quan una cosa va bé o no va bé. I a mi m'agrada molt fixar-me en això. És com una mica com estar al llit amb algú. Vull dir, no fas un soliloqui. Hi ha una comunicació, no? I tu et mous i fas i desfas i vas veient si...
0: Però al llit també hi ha gent molt silenciosa.
1: Si anem bé o no anem bé, no?
0: Al llit també hi ha gent molt silenciosa,
1: Bueno, esclar, hi ha gent... Hi ha gent més hermètica que d'altres. Hi ha gent que costa molt de llegir, és veritat. Ara, per exemple, l'audiència a la Catalunya Vella és difícil de llegir, perquè és gent seriosa i poc expansiva. Jo, que soc de Solsona, ja, però ja sé de què va, però... I llavors s'acaba el concert aplaudeixent molt i dius, però si... Jo no ho havia notat, això. I, en canvi, a la Catalunya Nova això es veu, és instantani.
2: Sí? Són més ràpids i
1: Veu de seguida, ja, perquè tu, o a Mallorca, no? Veus el moment si anem bé o no anem bé.
2: On t'has connectat millor amb la gent? Perquè tu has fet gires i concerts, això a Mèxic, però també a d'altres llocs, i per Europa també.
1: El lloc més sorprenent és Belgrat, potser,
2: Belgrat,
1: a Sèrbia.
0: Hòstia, de principi potser sembla plaça dura,
1: Sí, però hi ha una comunitat de... Els serbis els agraden molt les llengües, no sé per què. I llavors hi ha una comunitat molt gran de gent que estudia romàniques, francès o castellà, i que adoptativa s'han agafat al català. Que això hi és a moltes universitats del món, però a Sèrbia són 200, que és una bestiesa.
2: Que fort.
1: I el primer cop que hi vam anar jo vaig flipar, perquè cantant Verdem a la cervesa, així aixecada, cantant Verdaguer, ben borratxo, no se m'ha pensat, aquesta deu ser mig català, no? No.
2: Servis borratxos cantant Verdaguer,
1: Sí.

0: Quan vas començar a connectar amb la música de
1: el repertori d'orquestra, perquè jo també he tocat amb un orquestra ball com un clavi. Ja hi ha tot un repertori, no?, de caribeny.
0: De caribeny?
1: De swing, sí, d'americà, no?, en general. Ja hi havia aquest repertori. Però sobretot,
0: o sigui,
1: el
0: toques
1: crec...
0: abans d'escoltar-lo, tu creus?
1: És probable, sí. Esclar.
0: No hi havies pensat,
2: també,
0: no?
2: També del clic.
1: No havia pensat mai.
0: O sigui, tu no escoltaves a la ràdio música swing o música no sé què, sinó que et van dir, mira, això és un swing, toqui'l.
1: Sí, així anava bé la cosa, així de bé ho feia.
0: És fort, això, eh?
1: Sí.
0: No, però perdona, és molt... jo ho trobo fortíssim.
1: Pues sí, pot ser. Però després jo crec que sobretot va ser amb Luis Paniagua, que és d'una família, una nissaga de grans músics de Madrid. Gregorio Paniagua era un músic molt important, Eduardo Paniagua... són tot una família. I el Luis Paniagua va acabar com a Solsona en una casa pagès, com de retiro espiritual, i era molt jovenet, i va arribar allà aquell senyor que va arribar de la Índia d'aprendre a tocar el sitar i tenir instruments de tot el món, i allà vaig fer un màster de músiques del món, de músiques no comercials, diguéssim. De...
0: I en quina vas tenir la sensació que connectaves sorprenentment millor?
1: Pues mira, potser una és el Qawwali.
0: Qawwali?
1: Qawwali és una manera de cantar del Pakistan i a l'indústria d'aquella zona. Hi ha un gran cantant que es deia Nurhat Fateh Ali Khan i ja té discos amb Massive Attack.
0: Què?
1: Sí, és espectacular. Màster amb la discogràfica
2: Real World de Peter Gabriel.
1: Sí, és que és una bèstia, a part d'un senyor de 3 metres cúbics amb unes habilitats amb la veu... tremendes, i té un disco que es diu Sweet Pain amb Michael Brook, que és un artista canadenc que el va produir Peter Gabriel, i és una cosa brutal.

0: hi ha alguna cosa del Roger Mas molt, m'ha semblat molt interessant, que és aquesta capacitat de connectar molt bé doncs amb la terra, aquesta música tel·lúrica, no? Com en el seu dia va parlar de les cançons tel·lúriques, per una banda, un sentit de transcendència, no? Com barreges la teva vida més transcendent i una vida més normal i corrent, terrenal, no? Que no et faci volar excessivament.
1: Els últims anys la meva vida és gairebé logística.
0: Per les criatures?
1: Sí,
2: com tota, un comptable.
1: Tota aquesta cosa mística jo espero que torni per la jubilació. Estaria bé.
0: Des que vas tenir dues nenes s'ha acabat la mística.
3: Quina tenen?
1: 16 i 12.
3: Bona
1: edat. No, molt bé, si són dos sols. Dóna més feina a son pare que elles, ja t'ho dic.
0: Sí, per què?
1: Amb diferència. Perquè elles es porten molt bé, jo no tant.
0: Et desconnectes més fàcilment, que posi.
1: Bueno, també és una feina que és complicat organitzar-se. Vull dir, amb el dia a dia està tot molt organitzat, l'escola, els horaris, les extraescolars, no? Totes aquestes coses. Mm-hmm. I jo tinc una feina perquè no saps mai...
3: On pararàs demà.
1: No saps mai on pararàs demà, ni quina hora, ni... De fet, és un problema, perquè jo... Jo, de natural, em vaig a dormir quarts 12 a la nit.
0: Ah, sí?
1: I em desperto a les 5 o les 6. I és complicat, perquè llavors puges a un escenari i dius, però escolta, jo aquesta hora ja estic... Ja passo el segon somni, ja.
0: Perdona, el concert de dimecres, a quina hora comença?
1: A les 10 i s'acaba a la
2: 1. Imagina't! T'has pensat en el llit!
0: Per això digueu...
2: No t'ha passat mai, no està un concert i dius, hòstia, quina som.
1: Sí,
2: ho emportis. T'ha passat o no?
1: Ja estic fet truites de patates, allò.
0: Eh?
1: Bé, allò que vas pensant, no?
0: Ah.
1: A vegades estàs amb el cap.
0: Això és veritat, però
1: hi ha cançons que les cantes tant que al final...
2: Vas amb pilot automàtic.
1: Vas amb pilot automàtic.
0: No? Hòstia, això m'encanta.
1: Saps com a vegades condueixes, estàs a punt d'arribar a casa i dius, aquesta corba no recordo haver-la feta?
0: Sí.
1: Doncs cantant això, sí.
0: Això passa? O sigui que hi ha fases de concert que no recordes haver passat.
1: Mai fer l'amor amb el llit també passa.
0: Però això és molt trivial.
1: Hi ha moments que has estat amb el cap. Són moments, home. No es pot estar al 100% connectat tota l'estona. Has d'anar venint. Millor
2: estar al 60-70 tot el rato, saps?
1: Que no, sí.
2: Que no el 100% l'horeta i després el 0% l'horeta segona.
0: Això són els concerts aquests de...
1: La qüestió és tornar.
0: De saber trobar la porta de tornada.
1: I que trobin.
0: El concert aquest de... Clar, això que veiem a vegades d'artistes, que hi ha un moment que agafen el micro i apunten cap al públic perquè cantin ells, deu ser que de cop se n'han adonat que han tornat. Perdona, on estàvem?
1: Quan t'oblides de la lletra va molt bé fer això.
0: Però tu no ho fas mai, això.
1: Sí. No, però mira, l'altre dia a Sabadell, a casa teva, no?
0: Sí.
1: Ho vaig haver de fer perquè no... A mitja cançó dic, no, ara no sé...
0: Sí o no?
2: Però vas admetre públicament, que no sabies...
1: Sí, no, vaig admetre. No, sí, és que,
2: admetre,
1: és que no sé dir mentides. I vaig veure de seguida que era molt millor dir la veritat en aquests casos, que la gent m'ho agraeix.
2: La gent t'agafa carinyo.
1: I la gent es pensa que tu has inventat.
2: Clar, que
1: és
2: la gent pensa que aquest tio...
3: La gent va cantar la cançó que...
1: Sí.
0: Quina cançó era? Bé, no m'acordo. Imagina't si va entrar amb el pilot automàtic, que ja no sap ni quin és.
1: La cucafera. Del Mística Domèstica.
0: Sí, sí, claro.
1: Feia 10 anys que no la tocava en directe.
2: Aquesta
1: té excusa.
2: Recordo Springsteen al Palau Sant Jordi, que va tocar Spirit in the Night després de com 20 anys sense tocar-la,
0: sí.
2: I no se'n recordava la lletra. I va ser la gent la que va cantar la cançó perquè ell s'havia oblidat i a més va fer com dieu. Va,
0: canteu-me
2: que m'he oblidat on es troba.
0: Sobre això, abans que parlaves de les criatures, l'altre dia seguia en una conversa que vas mantenir amb l'Eloi Vila, que una de les coses que menys t'agrada en el món o que t'interessen menys del món, que és el futbol, per culpa de la teva filla gran, ara l'has de seguir una mica.
1: Ah, bueno, sí.
0: Perquè juga a futbol.
1: Sí.
0: Això també ho fan els fills, eh?
1: Sí.
0: Et connecten amb coses que no tenies previst.
1: Sí, el futbol no estava previst. No m'hagués d'interessar.
2: Ja t'interessa o no? Sincerament,
1: no.
0: No, més el de la seva filla.
1: La meva filla sí que m'interessa.
0: Bueno, i després hi ha l'altra cosa que et faci connectar amb coses que tampoc no tenies previstes, com per exemple, ara que hi ha aquesta eufòria de la selecció espanyola pel Mundial, clar, igual t'obliguen a veure partits de futbol a casa.
1: No, de la selecció espanyola, no.
0: Ah, no, eh?
2: Has fet la pregunta amb tota la puteria, eh, Xavi Bundó? T'he vist.
0: Però perquè no deixes que es vegi o perquè...
1: Ah, no, tampoc passaria res.
2: S'ha trencat la tele, filles meves.
0: Aquesta eufòria no la comparteixes, no?
1: No. Però la vius... Espanya-França haguessin pogut quedar-se penals i empatar i extenuar-se les dues. Que no guanyes cap, no pot ser que no guanyes cap.
0: No, sembla que no és possible. No sé quan, com de llarg que pot ser una tanda de penals, però es pot fer llarg. Tot i que... Opa, aquí!
2: Vinga, home! Digue-li al jefe que falten gambes, eh?
0: Ha anat a Mercabarna aquest matí, no?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 gambes, tio. 18
0: per 4 gambes. Persones, eh?
2: 18 gambes per 4, doncs 4, 4, 4, jo 6.
0: Exacte. Aquest és el famós arròs de gambes que ara et deixem degustar tranquil·lament. Escolta, Roger, acabarem només dient que és dimecres, és un dels bons concerts que es poden veure a Barcelona. El Teatre Grec, l'escenari, impressiona. Una cobla sencera, quanta gent sou a la cobla?
1: Ells són 11,
0: imagina't,
1: més 3 músics i jo, pues, que som 14.
0: 15,
1: no?
0: 15,
1: no, no sé comptar. No? Sí.
0: Pedra, roca, 2.000 persones de capacitat i, i una sonoritat increïble en un concert, jo diria històric, amb el doble disc que és, jo deia, un dels patrimonis que tenim al país, per haver-se atrevit a fer una cosa que no havia fet ningú, i és un privilegi tenir-lo. El Roger Mas, al Teatre Grec, dimecres de la setmana que ve. Roger, sempre un gust, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies i bon profit.
0: Bon profit, mengeu, mengeu. Gràcies, Malcolm, gràcies, Toni.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Hora d'actualitzar la informació quan falten ara 4 minuts per arribar a un quart d'una del migdia. Violeta Martos, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quim Salvador, bon dia.
2: Bon dia.
0: Creix la preocupació pels incendis que cremen a Guadalajara i l'Aragó. Els focs continuen sense control i han arrasat més de 30.000 hectàrees.
1: Sí, el que més els preocupa ara als bombers és el foc de la Mierla a Guadalajara. Els bombers hi treballen des de dijous i, segons l'última actualització, ja ha arrasat més de 13.000 hectàrees, el doble que ahir. Aquesta nit les flames han avançat uns 14 quilòmetres. Hi ha una vintena de municipis desallotjats. En total són unes 800 persones afectades. L'incendi afecta sobretot el Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara i per això des de la Junta de Castella i la Manxa ja estan estudiant un pla per recuperar la zona quan s'apagui el foc. Les autoritats també estudien suspendre les activitats com campaments o colònies que s'havien de fer en zones properes a l'incendi. Mentrestant, a Saragossa, a l'Aragó, els bombers continuen amb les tasques per intentar estabilitzar l'altre gran incendi que crema la península. El foc ha calcinat unes 16.000 hectàrees i encara es manté el confinament a 5 localitats. Els bombers esperen, però, perimetrar-lo avui i són optimistes. N'ha parlat el president de l'Aragó, Jorge Azcón.
3: La verdad es que hoy es el primer día que respiramos. Es decir, hoy es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. No solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo. Eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia. Estoy convencido que estamos en el proceso de perimetrar ya el incendio.
1: La policia manté el control encara de les poblacions més afectades i ha preavisat 10 municipis més per si cal evacuar-los. A Catalunya, mentrestant, els agents rurals demanen extremar les precaucions. Avui hi ha 21 municipis de 7 comarques diferents en perill extrem d'incendi i continuen les restriccions per accedir a 3 espais naturals, a Ribera Salada, Montmell, Marmellà i Baronia de Rialp. I més enllà del risc d'incendis, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per situació de perill. De moment, per la propera nit, hi ha un avís actiu per calor nocturna al Segrià, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp, el Baix Ebre i el Montsià, mentre que demà l'avís de calor afecta el Pallars Jussà, la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell i les Garrigues. La matinada de dimarts, l'avís per calor nocturna es mantindrà al Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i el Segrià, mentre que de dia, dimarts, l'avís per calor estarà actiu a bona part de les comarques de Lleida i a la Ribera d'Ebre. La Protecció Civil demana extremar també les precaucions i recorda consells bàsics que ajuden a evitar riscos, com no sortir al carrer a les hores de més calor, incrementar la hidratació i també vigilar especialment les criatures i les persones d'edat avançada. I en plena de successos. La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'investiga 14 per extorsionar a través de pàgines sexuals. En total s'haurien embutxacat més de 126.000 euros. La policia va rebre diverses denúncies a la província de Ciutat Real, totes seguint el mateix patró. Les víctimes eren contactades a través d'anuncis falsos publicats a pàgines de contactes on els estafadors es feien passar per dones que oferien serveis sexuals. Llavors es guanyaven la confiança de les víctimes i aconseguien dades personals com noms, números de telèfon o llocs de residència i després amenaçaven de difondre aquesta informació o enviar-los sicaris si no acceptaven. Segons la policia, es tracta d'una organització criminal complexa, amb un primer nucli dedicat a generar els anuncis falsos i un segon grup que s'encarregava d'extreure, moure i blanquejar els diners.
4: Esports, Espanya i l'Argentina jugaran aquesta nit la final del Mundial de Futbol a les 9 hores d'aquí a Nova Jersey. Als Estats Units, la selecció espanyola, que busca la segona estrella, podrà comptar amb Lamine Yamal, que serà titular, tot i que té molèsties a la cuixa esquerra. No està al 100%. I Lionel Messi liderarà amb 39 anys l'equip al Biceleste per intentar guanyar la segona Copa del Món del seu palmarès i la quarta pel seu país. La final es podrà seguir en directe a RAC1 des de 8:45. Anglaterra ha superat aquesta nit passada França per la tercera posició per 6-4 en un partit boig amb hat-trick de Saka pels anglesos i doblet d'Mbappé pels francesos. Amb 10 gols, Mbappé és votador provisional del Mundial a l'espera del que pugui fer Messi, que n'ha marcat 8 a la final. L'Espanyol va guanyar a l'Olot de segona federació el primer amistós de pretemporada ahir al vespre, 0-3 amb gols de Bausà, Marcos i Roberto. I també es van estrenar ahir el Girona amb empat a 0 contra l'Alcància i el Sabadell, que va perdre 2-0 contra el Castelló.
1: I pel que fa al temps, les temperatures ja passen a aquesta hora dels 35 graus en alguns sectors de l'Alt Empordà i les properes hores en general es mouran entre els 33 i els 36, acostant-se als 40 graus a mitja tarda a la Plana de Lleida. Aproximadament entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre poden escapar-se alguns ruixats poc importants o plugims a les comarques de Tarragona, sobretot a les Terres de l'Ebre.
0: Un minut per damunt d'un quart d'hora del migdia. Gràcies, Violeta. Gràcies, Quim. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Dos hores, eh? Bueno, una hora i 45 minuts, Blai.
5: Sí.
1: És que...
5: Estem ja...
0: I es baixa la persiana i, escolta, i els últims de Filipines se'n van de Filipines.
5: Però abans hi haurà traca.
0: Sí, traca.
1: Creus que hi seré nova?
0: Jo crec que ho ha estat... massa intensos, demana, ja ho explico obertament. Hola, Molins, bon dia.
1: Hola, bon
0: dia. No, heu estat molt intensos perquè heu demanat... o sigui, això ho explico directament així?
1: Sí.
0: Jo no volia.
2: Ho confirmem.
0: Mm-hmm. No, jo no volia.
2: Estaves molt en contra.
0: Jo no volia. No, molt en contra tampoc. O sigui,
2: força.
0: Només no ho veia clar. No ho veia clar, això de que a l'última hora haguéssim aquí d'expulsar l'audiència d'aquesta manera.
2: No. Expulsar?
0: Expulsar. Sí, perquè quan comencem a sentir certes coses...
6: Sí, alguns, sí.
0: Igual ens quedem sols, saps?
2: No,
0: jo tampoc voldria ser partícip de la destrucció des de dins de RAC1, saps? I no ho sé. Però escolta, vosaltres voleu?
2: Sí, endavant.
0: Jo ja he dit que és cosa vostra.
2: Endavant.
0: De l'equip, diguem-ne, no?
6: De tot l'equip.
0: Perquè, mossèn, bon dia,
7: Bon dia.
0: A vostè li sembla que això és normal?
7: Home, a mi no, és aberrant. Acabar la temporada amb la Rosemary Baby, Antoñito Baños aquí cantant, apretant-se amb mugrons...
2: Ah. És que no participarà la gent que abans cantava bé, que eren els oients.
7: No,
0: això anava així. No, els oients cantaven bé.
7: I el pitjor de tot, ens han convidat a les dues persones més dolentes
0: de
7: la ràdio, que és Toni García Ramón, i el que us parla, a valorar el que faci Antoñito Baños.
0: Sí, sí.
2: Molt greu.
0: Sabem alguna cosa del Baños? Ha estat assajant?
2: I tant. I no és fàcil la seva cançó, eh?
0: Ah, no és fàcil?
2: No.
0: L'última vegada que va venir va fer Rise Like a Phoenix, eh?
2: Sí. És radicalment diferent Conchita la cançó Burst. Escollida aquesta vegada.
7: No és el primer cop que veig Antoñito Baños fer de Conchita Burst. Sí.
6: Ahí
7: no,
6: també.
7: Ahí també.
0: Mira. Mira quina pina, que potència. Ara quan ve la tornada,
7: Atenció al canvi.
0: Pateix, està patint. Ara.
6: Vinga.
0: Jo
6: crec que millor que altres.
2: Sí.
6: No és el pitjor.
7: Bueno,
2: hasta l'hauríem de descartar per participar.
6: Jo conec un.
7: A mi em recorda a ma mare, als 80, quan conduïm un pare que li deia: "Para, Miquel, que tinc ganes de roja, para".
0: A partir de l'una del migdia, el karaoke, i que sigui el que Déu vulgui, el karaoke de l'estiu. Perquè, a més, heu vist, no?, com ens han tornat això, un xiringuito de platja...
7: Sí. Estic molt còmode amb aquest... Espero que ara això sigui gravat i sigui, hi hagi fotos... Jo estic molt còmode avui amb l'estudi, eh?
0: Molt.
7: Pel meu gust falten unes xixes, uns nans, amb unes bandejas, amb un sortido... No.
2: Tenim un flotador i una pilota molt poc inflats.
0: Mossèn, sí, és veritat, que no està gaire inflat.
2: Fa una mica de llàstima.
0: Mossèn, què farem avui?
7: Avui què farem? Pues, amigues, avui tanquem una temporada més d'aquesta bogeria que fem els caps de setmana al Via Lliure i on intentem prendre'ns la vida amb sentit de l'humor i acompanyar-la de música, amigues. Agraït sempre a totes les amigues que ens acompanyen i ens escolten cada diumenge.

0: les persones que conformen l'equip del Via Lliure, des dels tècnics fins a les persones de redacció, fins a les personetes que es posen davant del micro, sí. Avui tenen una cançó dedicada i parlarem...
1: Però cadascun d'ells una.
0: Cadascun d'ells, no? Alguns he ajuntat, perquè alguns són de la mateixa corda, i he ajuntat a quatre delinqüents en la mateixa cançó, i aprofitem, que passa el Valladolid por Pisuerga, sí, que sí, no és sí, així. Sí, sí. Amigues, pues farem això perquè sempre... pues avui farem aquesta intrahistòria, que de quan en quan hem fet alguna píndola de com és la Sotillo,
1: ara,
0: com és la Judit Vila, que ja ara, sabem com és la Judit Vila. No, bueno, clar, no, jo ara a casa ho saben des de fa anys.
1: Clar, el problema és no sé si a casa ho saben.
0: Ah, bueno, ja van tindre alguna d'allò. Com és l'Eva Jou quan no està aquí a l'estudi, que recordem que l'Eva Jou viu dins d'una sabata de Xavi Bundó. Té un loft dins d'una sabata de Xavi Bundó. Perquè l'Eva Jou, la productora d'aquest programa, és com jo, m'ha dit M'ho 32. Mm. De peu, eh? De peu, 32. I, bueno, els delinqüents dels tècnics, i gent que, bueno, podria ser aquí, però podria també... És gent que jo he conegut a Can Brians.
1: Home!
0: Directament, la gent dels tècnics, i després...
1: Són gent que els deixes anar i, escolta, agradeixen, correcte, més agradeixen, eh?
0: Després agradeixen, bueno, i mala gent, els tècnics. Claro, t'apropes mucho al micro, no toques nada, que no sabes de los botones... Cuidado, eh?
1: Un mal rotllo que portes?
0: Mal rotllo i molts d'ells van amb moto, que ja és simptomàtic, el Xavi, com tu. És gent també del
1: jo avui
0: Vallès.
1: No.
0: Avui no, perquè tu ja, pues, és això.
1: No, home, no, ja és això, no.
0: La, o sigui, la moto no pots portar sempre a gent Manierga, el José Corbacho, i a tota aquella gent que portes sempre des de Sant Cugat, els portes al damunt, a sobre, fent un 4 de 6.
1: 12, mira, no l'he vist gaire, la foto de Lamin. Totes les
0: jo tampoc l'he vist.
1: 12 i 22 minuts. Escolta, de seguida aquest embalat, per Venga. Tancar temporada,
0: sí.
1: Avui al Via Lliure, i després al karaoke estival.
0: Al karaoke estival.
1: Però abans, els consells dels supermercats.
0: Hombre.
1: Consum.
2: Ole. Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. RAC Consumidors amb Consum. Que bé sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
3: Les cireres són una de les fruites de l'estiu per excel·lència. A més d'estar boníssimes, tenen una gran varietat de propietats. Per això, són perfectes per menjar en qualsevol moment. Avui, a RAC Consumidors, amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum, parlarem de les cireres. Per què són tan interessants les cireres des d'un punt de vista nutricional?
4: Són depuratives, combaten la inflamació muscular, contenen melatonina i són ideals per reforçar la memòria. Són una font important d'àcid fòlic i aporten molta fibra. Minerals com el potassi i el magnesi i petites quantitats de vitamines A i C. A més, les cireres destaquen pel seu contingut en flavonoides, presents a la polpa, que tenen una acció antioxidant i ajuden a retardar l'envelliment celular i l'aparició de malalties degeneratives. Es recomana consumir unes 10 peces de cireres al dia quan n'és temporada.
3: A quines zones es cultiven?
4: En destaca la producció de les províncies de Barcelona, Alacant, Castelló, Saragossa i Navarra, així com la comarca del Jerte, a la província de Càceres, que té denominació d'origen.
3: Quines varietats existeixen?
4: A Europa trobem dos tipus de cireres, de les quals procedeixen les 1.000 varietats que n'hi ha. Les cireres dolces, les varietats més comunes són l'ambronesa, la burlat i la napoleó, que són ideals per consumir al natural o bé per elaborar melmelades i confitures. I les cireres àcides, també conegudes com a guindes, que tenen un sabor més intens i s'utilitzen per elaborar licors i salses per acompanyar carns.
3: Algun consell a l'hora de comprar-ne?
4: Hem d'escollir aquelles que presentin un color vermell més fosc i brillant, una tija verda i fresca, una consistència ferma i resultin més pesants. Si no les consumim quan les comprem, cal guardar-les a la nevera, sense rentar-les ni tapar-les fins al moment de consumir-les.
3: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
2: Consum. Junts és cooperativa.
5: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: 6 minuts i 1:15 del migdia.
6: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. La, la, la.
5: L'embalat del Via Lliure.

0: deixalla.
1: Visca l'embalat.
2: Visca!
1: Visca l'embalat.
3: Mossèn Esgarrín, bon diumenge.
4: Bon diumenge,
3: bravo.
4: Vida.
3: Bravo.
4: Bon diumenge.
3: Germans i germanes.
4: Germanes,
3: ja
4: bon diumenge. Diumenge de Brales.
3: De què?
4: De Brales.
3: Ah, Brales.
4: Sí, sí, sí. Diumenge.
3: Jo dic que hi ha una part, diguem-ne, de l'església que no sabia, que avui era un dia especial.
4: Sí, avui és diumenge.
3: Brales.
4: Sempre hi ha un dia internacional, i avui és el dia internacional del Brales.
3: Brales.
4: Que coincideix amb la Brales, perquè la gent que no tingui el fet, sí, com sí, jo, sí, o el proficiency com tu, és... Fora sostenidors.
3: Fora sostenidors.
4: Avui és el dia internacional, sí, sí, d'anar a pèl, com els indios, pel carrer.
3: Vostè ho ha fet. Avui ha vingut Brales, vostè.
4: Avui, jo sempre puc, sempre que ho intento, ja sabeu que jo sóc naturista indoor, sempre...
3: Sí, sí, sí, sí, naturista indoor.
4: Sempre, sempre, sí, sí, sempre. Posa una miqueta de...
3: Santa Maria.
4: De Santa Maria del Mar, que he de dir una cosa...
3: La humilia.
4: Molt important. Amiga, estoy... Ja podeu assegurar. Sí,
3: perdona, el que acaba de passar, el lloro aquest de l'escoleneta, que ha fet... Oh, o sigui, no, perdoni, no pot ser que els escolanets s'enfonsin. Es facin, diguem-ne. Si tenen un càntic, ha de tenir un càntic que aguanti. No?
0: És veritat. No, però si és que si projecto massa la veu, després ocupo massa espai.
3: Bueno, clar, no cal projectar res.
4: No, Xavi, tant que cal projectar, per què?
5: Deixa el mossèn,
4: ja sabem que experimenta aquesta sensació que porta anys cultivant un micro-Disney al seu cap i de vegades surten coses...
0: No, saps què passa? Que tinc frustració perquè a mi m'agradaria participar al karaoke de l'estiu i no se m'ha deixat participar.
3: Es m'ha deixat mentida.
0: Tan aviat com puc,
3: és tan mentida.
0: Intento
3: ficar-hi cullerada. Molt fort. Santa Maria.
4: Santa Maria, amigues.
3: Germans.
4: Apigues. Totes. Brales.
3: No.
4: Cada diumenge intento transmetre el meu amor per la música i per la cultura sense filtres, amb sentiment, amb contundència, amb ganes, amb amigues, amb un bloc, amb magdalenes, amb el que vulgueu. A l'embalat hem agafat la llavor dels mestres que em van criar intel·lectualment, de Joan Pila a Jordi Tardà, passant pel Jordi Beltran, a l'Ignasi Julià, i l'hem barrejat amb la meva particular coctelera i servida en safata de plata per aquest meravellós equip que formen el Xavi Bundó, la Clara Molins, el Bell Morell, la Sandra Sotillo, l'Eva Jou, el Víctor Vives, la Judit Vila, el Marcel, el Joan Ferrús, tots els tècnics que han passat per aquí, tota la gent que ha passat per aquí, la senyora que ve després a netejar, totes les cagades que deixem després a l'estudi.
3: Hi ha gent que és marrana.
4: Hi ha gent que és molt marrana. Sí, jo he vist ungles avui. Com... Què ha vingut avui abans?
3: No ho diré.
4: La novel·lista de Mallorca s'ha tallat les ungles del pot com Raquel Bollo, a l'AVE.
3: No.
4: Però què és això? L'embalat d'avui va per ells i per la feina que fan cada cap de setmana i que gaudim tots a les ràdios dels nostres cotxes, amigues, a les nostres cases. Talent i feina per fer una de les coses més difícils que hi ha a la vida. Acompanyar la gent, informar-la i entretenir-la des de la qualitat que dona l'esforç i l'immens talent de tot aquest equip.
3: Què li està passant, mossèn?
4: Amigues!
3: El veig molt
4: avui molt, farem...
3: Molt maco. I no,
0: massa maco.
3: No,
4: ja m'ho han dit avui. Que
3: això no va bé.
4: No, sí. De moment no m'he pres res.
3: Això no va bé.
4: Pareu que ja... Avui he portat unes juanoles que vam fer a casa. Després ho parlarem.
3: Com que les van fer a casa?
4: Avui teniu la tarda lliure i vaig dir... He fet 125 juanoles
3: pel
4: karaoke. I ja veuràs tu el karaoke. Endavant, amigues, que avui farem un recorregut per les músiques que més ens agraden en aquesta parròquia i que hem lluitat i lluitarem perquè no deixin de sonar en aquest racó lliure i llibertí de racó que és el Via Lliure. Avui és festa major. Avui és com si sortissin, saps? Quan surten els DJs, les cambreres i la gent de la... del guardarropia, la gent de la nit, quan surten ells de festa, allò és la veritable festassa.
3: Saps que no ho havia pensat? O sigui, la gent que treballa de nit, quan surt de nit?
4: Jo, quan tenia l'època més canalla, vaig deixar de sortir divendres i dissabte per sortir els diumenges a partir de les 5 del matí i fer l'empalmada amb els dilluns, que és quan sortien els discjòquis de Barcelona, la gent de les discoteques, i volien 3 o 4 discoteques que anaven els discjòquis i la gent dels clubs anaven a agafar el seu cap de setmana allà i sortien entre els diumenges a la nit i els dilluns.
3: Oh, que fort.
4: I clar, allò era també... Bueno, era una altra vida, amics, eh? Sí. Avui és festa major, avui surten a ballar els que fan ballar. Avui poso discussió i surt a ballar tothom, amigues. És com allò de... Avui faig caca aquí i la muntanya balla i tot allò, no? Comencem amb aquesta playlist que hem preparat per avui, amigues. Anem cap al Cerrito, a Califòrnia, amb una de les primeres bandes que tinc record d'haver escoltat a casa dels pares quan jo era molt, molt petit. Us animo a passar de generació en generació aquest discasso, que mai s'apagui la flama del bon rock americà. Amigues, vos al mig de la Rullana, com Clara Molins, ens posem els texans ben amunt, ben amunt, ben amunt, i rebem els Creedence Clearwater Revival amb el Down on the Corner.

0: La Creedence, nen.
1: Down on the Corner, aquest tema del 69, de l'àlbum Willie and the Poor Boys, que us ho recomano. Però, que no s'apagui mai aquesta flama d'aquest rock. Mira, fins i tot la Molins, que és indie i tal, que ara en parlarem. Aquesta cançó és per treure allò que t'agrada. Ten, com es diu en català? Que sempre t'ho pregunto cada dia. Que sempre paspadilla, el cencerro. Com es diu en català?
2: L'escallot.
1: L'escallot. Tocant a l'escallot. Gotoclon, gotoclon, gotoclon.
0: És veritat, a veure, té ritme d'escallot.
1: Súbeme, no?
0: Puja. Un escallot aquí. Pam, pam, pam.
1: El taxà ben amunt, la bota de xupa-me la punta i endavant.
0: Clar, una cosa, això que tothom li digui la Creedence deu ser perquè el nom complet costa, no?
1: Clar. Bueno, jo quasi em dono un marijanazo perquè dic
0: Clearwater Revival.
1: I m'apago, i Revival és la Creedence.
0: Hi havia gent que deia, bueno, escriuen CCR directament.
1: Sí, CCR. Però sobretot, mira, una cosa que vull recordar avui al darrer embalat de la temporada. Sisplau, diguem sempre els Stones o The Rolling Stones i mai els putos Rolling, Rolling o la merda d'aquesta que només diuen a callao de merda. Vale? Respecteu a Jordi Tardà. Amigues, anem cap a Jacksonville, a Florida, amb uns germans molt especials, el Dwayne i el Greg Allen. La flama del rock sureny mai s'apagarà a l'embalat. Amigues, respecte, admiració, història de la música. Atenció, amigues, que el que escoltareu ara no és el principi del Loser de Beck, no. Són The Allman Brothers Band amb Minor Rider, que sona així.

0: veritat que aquesta guitarra
1: és la, és la de Loser, Beck, de Loser, de Beck. Ell sempre ho ha citat, ho ha citat al principi per evitar que li fotessin un puret, eh?
0: Home, perquè però és molt abans aquesta cançó.
1: Estem parlant de l'àlbum Idlewild South del 1970. Jo no havia nascut i clar, el dia que ve, que es va fumar dos mantolats allà a l'habitació de casa dels seus pares i va fer el tin-tin-tin-tin i va dir, hòstia, sóc un puto parlador. I va dir, hòstia, però si això són els discos. Ell ho diu, ell escoltava el de Allman Brothers Band a casa dels pares. Escolta, mira, va...
0: Qui no l'hagi sentit, Loser de Beck és una gran cançó.
1: És una cançó. És una de les cançons indie-pop del rock americà independent del segle XX, és una de les més significatives. Loser de Beck, que es basa amb el riff de guitarra de Minor Rider dels Allman Brothers Band.
0: Bueno, ara aquesta és la part correcte, més endavant, eh? Això
1: sí,
0: no és la...
1: correcte. No, però la guitarra...
0: Sí, sí.
1: Sí.
0: Un perdedor.
1: Open the door.
0: Loser.
1: Quants cops haurem cantat tots aquesta cançó a casa amb lletres que no es poden inventades dir per la ràdio? Clar.
0: Soy un perdedor, I'm a loser, baby.
1: Soy un perdedor.
0: Però, en tot cas, està basada aquest riff inicial...
1: Correcte.
0: Tan reconeixible,
1: sí,
0: amb els Allman Brothers, amb aquest Midnight Rider.
1: Va, escolta, aquesta banda me l'estimo moltíssim i, mira, aquesta va per la Clara Molins i per totes les amigues.
0: Ah, carai, això és dedicatòria a Clara Molins?
1: Mira, sí,
2: a veure si m'agrada, eh?
1: Perquè és aquelles
0: no,
1: coses...
0: A Cavallo Regalado també, tu també.
1: La Molins és d'aquelles que quan entregues el regalo, el primer que diu, el tiquet de bescanvi...
0: Home, aquell aixecament de nariu dret que fa...
2: No, veuràs tu.
0: Gràcies.
1: I quan després ella, cada any, els putos mitjons del Calcedón...
0: Ara!
1: És això, però bueno, escolta.
0: Això és el passat.
1: L'estimem així.
0: L'estàndard cap a d'altres...
1: Estimem així.
0: No te l'apliques, a tu.
1: A la nova Àngel Barceló, a la nova Àngel Barceló de RAC1, l'estimem així. Això. És popera, és un pèl naïf, però inflexi... Un pèl naïf.
2: No m'agrada.
1: Aquest micro Disney que tens al cap, cada vegada se t'escapa, però ets inflexible amb el compromís. Lactant o no lactant, amiga feminista, culta, del morro fort, i amb una bossa que porta de tot, amigues. Si mai us mal que no aneu a Servicio Estación, no aneu al Corte Inglés, la bossa de Clara Molins és el Walmart català, joder!
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha de tot allà.
0: Tu vas veure la Botín l'altre dia que va parlar amb l'Speed, amb l'influencer aquest americà que té tants seguidors, i li va dir que el senyor de Mercadona és el Walmart d'Espanya. Pues no, el Walmart
1: no, d'Espanya. La bossa de Clara Molins hi porta de tot allà.
3: Ahir em va donar la bossa i em va agafar una hèrnia.
1: Vam coincidir un dia a l'autocar que ens porta a la capital, que els dos són del Baix Llobregat, i va tindre que passar dos cops la teva mobilitat perquè li cobren per la bossa com si fos un tio de 150 quilos, joder! Home, per l'amor de Déu!
2: A mi em sembla sorprenent que a la resta del món no li pesi tant el bolso.
1: Sí, home, a mi em pesen altres coses. Però és que el teu bolso ja és espectacular, és com portar falet en braços, joder!
0: Hi ha algú, no diré aquí, a la redacció que diu que fins i tot han vist el teu fill a vegades.
1: No, poca conya! Sabeu, quan va desaparèixer... No, això és històric. Quan va desaparèixer...
0: Un gosset d'aquests, saps? Que a vegades es porten els gossets als bolsos.
1: Correcte. No, quan va desaparèixer el Niño Pintor de Màlaga, el primer lloc on van anar a mirar era la bossa... I d'això ja fa 50 anys, eh? Parella, amigues, vosaltres, aquesta mena de gent són la Clara Molins, és la resistència. Amigues, la Letitia Sardier i la Mary Hansen, que per cert va morir atropellada per...
2: Ai, pobra.
1: La va atropellar quan...
0: Quina baixada, ara m'ho sento.
1: Quan anava... No, però ho recordo ara, perquè la gent no se'n recorda. Vam perdre un gran talent per un tros de merda que la va atropellar. Amigues, puny esquerra a mal, si repeteixo, punt esquerra a mall, per ells, cony, Stereolab i el seu French Disco.

0: T'ha agradat el regal, Molins, o no?
1: He de dir que m'agrada molt el Stereolab i els vaig veure en directe a l'Apolo i em va agradar especialment, l'actuació m'encanta, però em va agradar especialment que la cantant no estava col·locada al mig de l'escenari, sinó que es posava un lateral i tenia una aura i brillava d'una manera... em va semblar espectacular.
2: Jo els vaig veure per primer cop a l'any 98, si no recordo malament, i tocaven en cercle. No,
3: com en cercle?
2: En cercle. Feien un cercle, com això, tocaven en cercle, era una cosa molt especial.
3: I el públic es quedava fora del cercle.
2: Sí, les cantants, amb la Letitia, cantaven mirant-se a la cara. Era com una cosa, jo, em va sobtar molt, i sobretot el guitarra, que es diu Tim Gain, aquestes guitarres tan expansives, això pràcticament és portar el krautrock alemany al pop del segle XX. Amigues...
1: gràcies, Nin, m'ha encantat.
2: Vinga, després em fas un bizum i ja ho tindríem. Amigues, aquesta va pel Blai Morell i per totes les amigues del cine. Aquestes amigues que veuen, doncs ara he anat a veure aquesta puta merda de que surt ràpid amb una barca.
3: No, home, que no. No és cap merda, home.
2: Ahir me la vaig baixar per la rellotxa amb un screener de Taringa, la vaig veure mentre feia de cos que em va sentar malament el gazpacho, i la vaig veure allò que poses per 46, sense so, i no està malament.
3: No està malament.
2: Però tot això. Hi ha bones persones.
3: Estem parlant de l'Odissea, perquè no m'acabes de dir-ho, de Nolan.
2: No, lo de Nolan. L'Odissea és un llibre.
3: Lo de menys és els actors que hi ha, que si és l'Odissea, és la de Nolan.
2: Que surt allà Zendaya i galopa i corta el viento Caminito de Jaén. Però qui... Bueno, és igual, no em vull fotre, que després ve el Toni García Ramón i comença jo a opinar de blues i tal, i també jo ens barallarem. Amigo Blai Morell, t'estimo, company, per tu, per la Julie Christie i pel Tom Courtenay, protagonistes d'aquesta joia del pop modern i també de la pel·le Doctor Zhivago. Amigues, des de New Jersey, escoltem els meus estimats Yo la tengo amb Tom Courtenay.

0: perquè Tom Courtenay era l'actor de
1: Doctor Zhivago.
2: No era el protagonista, no, principal.
1: El protagonista era Omar Sharif.
2: Omar Sharif.
0: Llavors, per què li dedica una cançó Yo la tengo?
2: Perquè Yo la tengo són aquella mena de l'indi americà que tenen un rerefons i un component intel·lectual molt fort. Hi ha aquestes referències...
0: Són cinèfils.
2: Són cinèfils, llegeixen molts llibres, tenen una cultura molt vasta, venen una mica d'aquest ecosistema que sempre hem explicat, de els Pixies venen dels Colleges de Boston i tal, Yo la tengo tenen una cultura especial. I li van dedicar a Tom Courtenay, que és... Blai, ajuda'm. És un actor de...
1: Un actor britànic.
2: Britànic, de no és la primera divisió, però...
1: Bueno, home...
2: A l'època sí.
1: No, i ha continuat treballant.
2: Correcte, ha continuat treballant. És aquella icona, diguéssim, de que una banda índia agafa un actor que tampoc és que sigui mainstream, sí, i fa aquesta una cosa preciosa, que sobretot la cançó comença mencionant a Julie Christie. Clar, mencionant aquesta actriu, doncs ja sabem per on van anar.
0: El van nominar, no, Tom Courtenay, als Oscars?
2: Sí, el van nominar. I tal. Recordeu, aquest àlbum que es diu Electropura, de 1995, per mi... Pixies, Sonic Youth i Yo la tengo és la trilogia americana del segle XX imperdible al pop alternatiu. Amigues, ja sabeu que a l'embalat adorem a les dones que canten bé. A les dones que són diferents i que tenen un brillo propi que els altres no saben veure. Com la Judit Vila, un guant de seda que de tant en tant es disfressa d'infermera i fa visites a domicili. Una miqueta de marro del que tant ens agrada l'embalat. Per ella... i per on hi hagi una mica de fregamenta, on hi hagi caidita de Roma,
0: home,
2: i tant on hi hagi congas, on hi hagi The Human Centipede, allà hi serem la Judit Vila, servidor, i una de les veus més meravelloses del segle XX que va per ella aquesta cançó. Escoltem Smooth Operator de Sade.

0: entra Judit Vila a l'estudi, va fer d'infermera, amb una xeringa molt gran.
1: No!
0: Molt gran a les mans.
1: Eh? Amb aquell gest del guant de làtex que fa...
2: Sí. Sí, una mica rotllo com la Daryl Hannah
1: ara,
2: a Kill Bill, no?
1: Ara, amb un ull tapat.
0: Puja-me-la i dient-te, caballero, ¿tiene miedo a las agujas? Puja-me-la, Sade, una miqueta. ¿Y qué pasa, Judit Vila?
1: Tengo su medicación.
0: Vila... 33.
1: Ha sido usted muy malo.
0: ¿Le han hecho alguna vez una inspección?
1: No,
0: ¿cómo? ¿Cómo? Como José Luis Moreno, no. Para ella, amiga, para todas las amigas de la Gresca y la Sarinola, son Xade. Y amigas, va, anem ràpid, que aquí estava per tu, Xavi Bundó, pel Marc Selva, sí, també, i pels tots els tècnics depravats que hi ha a aquesta casa. Quan la varen posar, Xavi, et va sorprendre moltíssim, moltíssim, quan varen posar per la qualitat de la versió i per qui és aquesta senyora que cantarà ara. Incidirem en descobrir-vos coses que molts tenim ben presents, però que han estat amagades al públic generalista. Per a tots els amics que es posen així la carn d'olla pel darrere, home, que els agrada molt el silenci de los corderos, que tenen un forat a casa i un canitx i una senyora que la tenen allà i li tiren alimentos i coses. Avui gaudim, veiem...
1: Vostè aquestes coses no les pot dir, perquè llavors...
0: Sí. Bueno, no passa res, escolta.
1: Ja sé que la sotana no deixen de ser al final unes faldilles, però vull dir...
0: No passa res. Amigues, i qui ens ha dado un pipaf alguna vez con una amiga? Pues és això, ja ho deia. Amigues, gaudim i veiem amb aquesta versió de Paloma San Basilio, de Never Can Say Goodbye, que es deia No Puedes Volver a Mí.
1: Bo, això és tan bo, això.

0: a ponerte ropa de tu madre? Escúchamela. Nunca pude imaginar. ¿Te gusta cantar canciones de Bárbara Streisand cuando te dejan solo en casa? ¿Te miras en el espejo? Ay. ¿Te aprietan muy, muy fuerte los pezones?
1: La versió en què està basada és Gloria Gaynor, pot ser? O...
0: Never Can Say Goodbye, correcte. Sí, no, Gloria Gaynor, dals. Aquesta és una versió de Paloma San Basilio que vam recuperar aquest disco que vaig portar de casa, que es diu Sombres, del 75 de l'any.
1: Mira, quina veu. Mira com puja la tia, tu, de veritat.
2: Mira, ara.
1: Dale.
0: Què passa? Què passa? Ara mateix m'imagino a Jorge Javier Vázquez també fent de les seves a casa. Paloma...
1: No, però sobre això, i aquella vegada ho vam dir, eh?
0: Sí.
1: Hi ha una forma de denostar certa música espanyola de certes dècades, no? Que té a veure amb el folclore
0: I sobretot que relacionem amb la caspa espanyola.
1: Correcte.
0: Quan hi ha dins d'aquesta caspa espanyola, només es quedem amb el juntos, ballar para... No, que parlem amb Basilio, excel·lent cantant, i de debò, aquest disco que es diu Sombres del 75, recupereu-lo perquè és una absoluta meravella. Va, anem pel Víctor Vives, el meu referent.
1: Hombre.
0: El Víctor Vives, el meu referent nacional en termes de crítica pastissera. Perquè venen els pastissers a les 6 del matí amb els pastissos i està el Víctor a recepció amb una cullera per a dar el visto bueno.
1: No, és més, li diré una cosa. Ell, a veure, la vida té diversos interessos.
0: Sí.
1: Però un dels interessos principals de la seva vida és saber quin tipus, però amb bastanta antelació,
0: diguéssim,
1: quin tipus de producte vindrà el diumenge.
0: Diguéssim
1: I és la persona que ho sap més de l'equip i està preparat.
0: Ella el divendres a migdia ja té notat a la Moleskine, vindran del forn de portaran tantes unitats...
1: I ja està.
0: I és així.
1: Té el control, és la duana.
0: El que no sap la gent del Víctor Vives és que és un virtuós de la música clàssica, de la música culta. És el Jordi Savall del Via Lliure, que toca El Oboe. Jo l'he vist... Sí, i tant! Jo l'he vist tocar El Oboe en la intimitat. Sense mans la boca. I tant! I té grupis com la Sandra Sotillo, la Judit Vila, que també va pels puestos a veure com sopla el oboe. Amigues, per ells, els més disruptius i els més cultes d'avui. Crema de la més fina des d'Alemanya, els pares del Krautrock, amb aquesta meravella que és Vitamin C dels Can.

0: Expliquem qui són els Can, perquè mira, ja sonen aquesta cosa experimental, no?
1: Correcte. Mira, els Can eren uns dels pares del que hem anomenat abans el krautrock, aquest rock d'avantguarda alemany que es va donar a Alemanya als anys 70 i que van sortir, per exemple, Can Neu, que és, no ho pronuncio bé, Neu, Popol Vuh, aquestes grans bandes eren música pràcticament experimental als anys 70.
0: Clar, però és interessant que diguis això, que és els 60 i els 70, per tant, en el moment de l'auge del rock anglosaxó, britànic, nord-americà.
1: Alemanya va ser...
0: Era un contramoviment.
1: Correcte. El desembarcament del rock, el rock and roll primigeni americà, també a Gran Bretanya i tot això, als 70, especialment a capitals com Düsseldorf, Berlín i tal, van començar a sortir aquests grups, Can, Neu, Faust, Popol Vuh, i després tot allò, tota aquesta avantguarda va desembocar amb els Kraftwerk i el de música electrònica al principi conjuntament barrejant amb el tecno de Detroit.
0: Em diuen que això de Kant eren unes sigles que volien dir comunisme, anarquisme i nihilisme.
1: Correcte.
0: C-A-N.
1: És així.
0: Endavant amb la política.
1: Endavant amb la política. No, sí, que la gent que hi ha... Kant, què és? Kant en anglès és una llauna.
0: Sí, és una llauna.
1: La portada d'aquest disco, crec que, si no m'equivoco, és una llauna, com una sopa Campbell's, les que feia Warhol, i deia, ai, mira, l'estètica, i no. No, no, no, no, no. No sé què veu, gilipolles. No sé què veu. Amigues, aquesta va per l'Eva Jou, la nostra productora, que recordem que viu a una sabata del Xavi Bundó, que s'ha fet allà un love molt, molt petit. Jo me l'estimo
0: molt. Molt lluminós i amb moltes possibilitats.
1: Ella és el nervi del programa.
0: Sí,
1: té un motor de Lamborghini, aquesta dona. Ara. La maquinària perfecta per aquesta nau on els comandaments tenim el Joan Ferrús, que va entrar al Via Lliure amb un carrer.
0: Mira quina camisa s'ha posat el Ferrús avui.
1: S'ha posat el Joan Ferrús.
0: La de l'estiu, eh? Que vols cantar, Ferrús, o què?
1: Porta la camisa de Resacón en Guadalajara. Seis.
0: Una mica sí.
1: Seis, amigues. El Ferrús va entrar amb el carret d'Unió Democràtica de Catalunya
0: diu, ara?
1: I ara ja, i tant, que ja el vas conèixer, i tant, ja el vas conèixer així, i ara ja pràcticament és d'arribat a sonar. Per la maquinària del programa que manté l'ordre d'aquesta casa de barrets per ells, anem a ballar tots amb els Specials i aquest Monkey Man.
2: This one is for all the bouncers. Big, big Monkey Man!

0: Ai, ai, ai, també volem dedicar aquesta cançó a Snoop Dogg, a Abel Caral,
1: sí, senyor,
0: a Oscar Brock, que està allà per aquí fora, sí, sí, i a tota la gent que
1: estan assajant, eh?
0: Tota la gent que té els dits una mica marrons,
1: va, home,
0: una
1: mossèn,
0: mica
1: per favor, cultiu
0: d'interior.
1: Però què vol, analitzar, sí, sí, els dits? O sigui, vostè quan arriben a la parròquia li paren la mà per rebre l'hòstia consagrada? Allà
0: no,
1: ho veu
0: jo
1: tot.
0: Jo no la poso a la boca, perquè, clar, hi ha cadascú que me viene con una boca, que dius, no, no, xape la boca i tal. Posen així fent cassoleta, fan cassoleta, i jo veig els dits i digo, vamos, hombre, te puede, que viene de cambiar el la rueda d'un camión, un càrter, has canviat el càrter d'un Ebro. Ai, a la casa, ai, del senyor, quan aneu, igual que quan aneu a tocar pa o pèl, amb les mans netes, joder! Toqueu pèl amb les mans netes!
1: Ja, ja, això és veritat, eh? Amigues... Es pot complicar molt. Aquest Monkey Man, que ens agrada molt,
0: Monkey
1: perquè,
0: Man,
1: clar, té aquest aquest aire de música jamaicana, dona, de reggae.
0: Efectivament. De fet, és una versió d'un clàssic de la música jamaicana, però avui hem posat la versió dels Specials, de Monkey Man, del 96.
1: Perquè deu ser Toots and the Maytals, em sembla.
0: Correcte. La versió original, ja ho has dit tu, tu i la Maite. La Maite i los Tutsis.
1: Tu i la Maite.
0: Tu i la Maite, de l'àlbum Too Much, Too Young.
1: Hosti, m'encantaria, perdona, eh? O sigui, una banda de tribut de reggae, que estigués tu i la Maite.
0: Tu i la Maite. I diré, i xistun, xistun, xistun. I que solo de Maite, además. I dient ella, soy Maite.
1: Oh.
0: Que correcte.
1: Com
0: és així.
1: Pagaríem per veure un grup que sigués tu i la Maite?
0: Tu i la Maite. Pues és així. És...
1: No, tu i la Maite.
0: Tu i la Maite. I després, que surti pues, impersonatos de Desmond Dekker, gent fumant mentolados, Abel Caral, oh, i tota aquella gent.
1: Monkey Man.
0: Va, rematem ja, perquè queden dos temes, i aquest el vull dedicar a la Sandra Sotillo, la nostra pubilla de contrades preferida, amigues.
1: A veure, aquí hi ha molta gent de contrades.
0: No,
1: de...
0: però, home, no, però sempre expliquem que la Sotillo és la que a mi em permet anar a la fageda de Jordà, sí, que em dona
1: el
0: iogurt.
1: Té passi,
0: I
1: no,
0: sempre
1: no.
0: Em diu...
1: Compte, perquè si
0: no... cada any i sempre em diu, no facis comentaris, que quan pugis al globo te'l tirem, que no. Aquí som... Aquí, jo
1: li dic
0: a la Sotillo, agafar un Clio, aixecar-lo i llançar-lo a gent que són de contrades, que són de contrades.
1: No, un moment, però és que la gent, o sigui, la Garrotxa, si tu et fiques allà dins de la fageda d'en Jordà,
0: sí,
1: i no t'expliquen les coses, igual no surts, eh?
0: No surt, perquè això és com la Guayana.
1: Vull dir, cuidado,
0: allà,
1: eh?
0: Allà hi ha sectes i tot.
1: Home!
0: Allà hi ha David Cores.
1: Hi ha civilitzacions que no s'han hagut...
0: Hi ha gent que
1: no s'han trobat.
0: Es menja iogurts i estan allà despullats i van per la fageda d'en Jordà i fan sectes i fan d'allò... Cuidado, me recordo allò de la Guayana francesa.
1: Sí.
0: Amb aquell predicador, ojo, amb la fageda d'en Jordà,
1: No, et fixa en la Sotillo, que té tot un grup de creients allà.
0: Sí, ojo.
1: Que es cremarien a lo bonzo,
0: Que tens un Seat Clio, vas pel carrer i tacau un Seat Clio als peus. Però quina mena... No, però ella té una... La Sotillo té una sensibilitat especial. I, mira, ella ha aconseguit obrir-nos a molts les orelles amb algunes de les seves recomanacions de dones artistes. Escolteu-la, la Sotillo, quan parla, sisplau, per ella i per totes les amigues que adorem a l'embalat i que es fa posar els pèls de punta amb cançons com aquestes de la Lola Young and Messi.

0: Lola Young, que efectivament a la Sotelló li agrada, sí. Li agrada molt. Crec que va venir, no sé si un Primavera Sound o en el Sona, no sé què.
1: Lola Young, no sé si ha tocat aquí, ara no tinc present. Aquest és el hit que la vam conèixer, perquè això es va... Mireu, aquestes coses que primer les descobrim per TikTok, per xarxes, sí, i sí. Després veiem el vídeo i tal. Lola Young és una persona molt especial, té un bagot que sembla que tingui 50 anys, és una mescla, és la típica blanca que té veu de negra...
0: Bueno, però té 25 anys,
1: Té 25 anys,
0: però... I aquesta cançó en fa dos, o sigui, tenia 23,
1: I vull recordar que també és una mica aquesta vida, ella té problemes psiquiàtrics, ha tingut problemes amb les drogues...
0: De fet, crec que la cançó hi ha un punt de parlar d'això, sí. No? De la... Messi vol dir desendreçat. Messi vol dir Leo Messi, però en aquest cas és desendreçat.
1: I sobretot un recado que li deixa la seva parella de contratar aquesta mena de gent, no? Que, bueno, doncs és això. Va, mira, rematem amb el darrer tema de l'embalat de la temporada d'aquest any. Mira, aquesta, Xavi, ara aquí, egocentrisme a tope. Me la vull dedicar a mi,
0: molt bé,
1: directament, i per tots els oients. Ja sabeu que una de les coses que més m'agrada al món, després d'estar amb una senyora que es diu Marta Barar, és el cancaneo, el que si quiero, que si tengo, i ballar house, i ballar i moure el cucú i la faveta pels puestos.
0: Escolti, vostè, no, home.
1: Amigues, tanquem a l'embalat amb la cançó House de l'estiu d'aquest 2026.
0: Però perdoni, molt ràpidament, sí. Ha dit això de Marta Barart, sí. Que és una persona que ve a la parròquia sovint.
1: Bueno, és una persona que té claus. Té claus, directament no cal que piqui a l'interfono. No és allò de José Tojeiro, de que piquen i ja que venien con voluntat de amor i se dejaven.
0: No és...
1: Té clau. No.
2: Mosset!
1: Té clau, té també... Bueno, doncs té ja...
0: Clau de la casa i clau de...
1: Té també, doncs, el meu respecte i la meva admiració també per aguantar un subnormal.
0: Va,
1: però aquí ho deixarem. No hem vingut jo per aquí a lavar una senyora que per mi hauria de passar bajo palio per tota la Diagonal cada cop que passa per aquí. Amigues, vull tancar l'embalat per Rucamí, és la cançó House d'aquest estiu 2026. Amigues, anem a moure el bullate amb Small Town Kid i aquest Hey.

0: papà, que no falte nada.
1: Això, finíssim,
0: és molt finet.
1: Quina manera d'entrar,
0: És el que sempre ens agrada. Una senyora que canta bé, un house finet, que no sigui xabacano, que no sigui bombón tota l'estona.
1: Bona entrada a l'estiu, eh? O sigui, això et porta directament al chill aquell, una copeta...
0: Home, jo...
1: I al costat del mar, i vinga.
0: Jo tinc una copa del tamany del Palau Sant Jordi, escoltant
1: Esmolt Duqui. Del tamany de la banyereta de la Míndia Mal.
0: Home, correcte, ja, a banyar, no sé... Què collos de la... Del tamany per banyar-me a mi o a Blai Morell. Un gin tònic d'inferior rango aquest no me'l serviu. Amigues, bon estiu i sobretot, recordeu el que sempre diem. Tardeu tot el que pugueu. A la vida i el món és una puta merda. I el món està ple de gilipolles i de desgraciats. Tardeu, estimeu-vos, escolteu bona música,
1: però, mossèn,
0: intenteu menjar...
1: Però vostè està a favor de les relacions sense...
0: Què?
1: Per no per procrear?
0: Però... Jo,
1: però mossèn, Xavi, que tindrà problemes amb el seu
0: Xavi,
1: jefe,
0: no, no, tothom és com tu, que sempre ho he tirat tot a dins. I ja tens dos hispano-igualadines que aneu pels puestos, que sembla jo el desplazamiento del Barça. Dos autocars de crios pels puestos i tal. Que la gent vulgui, que la gent faci el cal d'allò. I sobretot, el que deia mon pare,
1: digui.
0: No vingueu de matinada a picar-me a casa a demanar-me calés.
1: Va, tanquem? Vinga.
0: Vinga.
1: Mossèn, no m'he d'acomiadar perquè ara es queda aquí.
0: Clar.
1: De fer comentaris. Però, en tot cas, perquè sàpiga que farà valoracions ara del karaoke, els comentaris tècnics.
0: Correcte.
1: Avui i després més tard.
0: Sí.
1: Avui, perquè avui fa de sessió doble, em sembla.
0: No, però és que no, m'he portat una muda. Avui. No, i amb una muda no vull dir una amiga que parla poc. No, m'he portat una muda perquè després fem l'Argentina, un especial Tornados amb Snoop Dolqueral, després la nit dels ignorants, i bueno, ja fins demà aquí.
1: Però en tot cas farà gairebé duet amb Antoni García Ramon.
0: Efectivament.
1: Segurament junts són dos de les persones menys empàtiques cap a l'ésser humà en general.
0: Efectivament.
1: Però bé, en tota la vida, sobretot si veu gent cantant al karaoke.
0: I especialment.
1: Mossèn, tancarem aquesta temporada per emmarcada...
0: Gràcies.
1: És que està venint molta gent, de cop.
0: Hi ha molta gent.
1: Per favor, si no hi cabrem, aquí.
0: Sembla un after. Està Malcolm McLaren ja amb una copa a la mà, eh?
1: Aquí hi ha una sola església, aquí hi ha un sol poble.
0: Clar que sí.
1: És l'embalat del Via Lliure.
0: Vamos!
1: Sabem que cada estiu vostè, mossèn, se'n va allà uns dies a ajudar a la parròquia d'Eivissa, que és on hi té una franquícia.
0: A fer uns juanoles allà.
1: Recordi posar-se la cadena amb la xapeta amb el grup sanguini, sobretot important, per el que sigui, el DNI a la boca i un telèfon de contacte per si es perd.
0: Correcte.
1: L'esperem en aquesta santa casa, que és la casa de Déu, i també la casa de Ramon Lamiel, del Javi, del que és el seu jefe.
0: Correcte.
1: De la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Hombre, Mònica García, una salutació.
1: Gran, fervorosa seguidora d'aquest programa.
0: I...
1: De Zendaya i de la casa dels centenars de milers d'amigues i d'oients que escolten i ballen amb les misses cada diumenge. Mossèn, bon diumenge.
0: I cap al karaoke.
1: Visca l'embalat i cap al karaoke.
0: Gràcies, amigues. Bon diumenge i bon estiu, amigues. I recordeu, estimeu-vos i no escolteu merda. Anem cap al karaoke. Yeah-ha! Yeah-ha! Yeah-ha! Bon estiu, motherfucker!
1: Una i dos. Hora d'actualitzar la informació abans que arrenquem el karaoke, però quina gentada de por, ja, mare Déu, jo ja tremolo. Aquesta última hora serà esgotadora. Violeta Martos, bon dia.
2: Bon dia.
1: Quim Salvador, bon dia.
3: Bon dia.
1: Hora d'actualitzar la informació. A les hores prèvies de la final del Mundial continua l'escalada bèl·lica entre Estats Units i l'Iran.
2: Sí, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha explicat que han atacat dos nous vaixells que navegaven per una ruta insegura, han dit, de l'estret d'Hormuz. En un comunicat, els iranians diuen que quatre vaixells han apagat els sistemes de navegació i han ignorat els seus avisos amb l'ajuda, diuen, dels terroristes nord-americans. Dues de les naus han patit atacs i han quedat detingudes i les altres dues han pogut continuar el seu camí. Això mentre aquest matí han continuat els atacs de l'Iran sobre els seus aliats. Kuwait ha interceptat diversos míssils i a Bahrain han sonat les sirenes per avisar els ciutadans que es protegeixin. Això després que aquesta nit els Estats Units hagin bombardejat l'Iran com a represàlia per la mort ahir de dos soldats nord-americans en un atac iranià a Jordània. Tot plegat afegeix pressió a un acord de pau que està en un dels moments més inestables. En una entrevista telefònica a una cadena nord-americana aquest matí, Donald Trump ha explicat que no li importa gens que l'Iran es retiri de l'acord després de les amenaces dels líders perses. El president nord-americà diu que l'únic important ara mateix és que l'Iran no tingui armes nuclears. En plena de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en circumstàncies violentes d'una dona a Soses, al Segrià. La víctima era una veïna de la localitat d'uns 70 anys que ahir a la nit va sortir a passejar el gos. Els Mossos van rebre un avís cap a les 11 de la nit que alertava de la seva desaparició. La policia va iniciar una recerca i finalment van van trobar el seu cos amb signes de violència a un camp de Panís. L'Ajuntament de Soses ha convocat un minut de silenci i ha decretat 3 dies de dol. Mentrestant, ja han començat a casa nostra els preparatius per seguir la final del Mundial de Futbol Masculí. El partit es fa obert per la televisió, però una 70ena de municipis han instal·lat pantalles gegants i també es podrà seguir a les 10 ciutats més poblades del país. Per això els Mossos han activat un dispositiu especial per vigilar no només les aglomeracions a aquestes pantalles, però també les celebracions posteriors, ja sigui d'una o altra selecció. A Barcelona, 20.000 persones seguiran en directe el partit des de la pantalla gegant que l'Ajuntament ha instal·lat al Parc del Fòrum. N'ha parlat aquest matí al Via Lliure de RAC1 el cap de la Divisió Regional de Suport i Dispositius dels Mossos, Òscar Fernández.
3: Hi haurà un control, com li dic, d'aforament. Es farà el control d'accés perquè no es pugui accedir amb objectes perillosos, tampoc amb begudes alcohòliques, no es distribuirà begudes alcohòliques a l'interior, i s'intentarà que la gent que vol veure aquesta final amb aquest espai que ha habilitat l'Ajuntament. La pantalla té un aforament restringit o taxat, són les 20.000 persones.
2: Fernández també ha explicat que l'objectiu dels Mossos serà assegurar la seguretat durant el partit, però també a les celebracions espontànies posteriors.
4: Esports, Espanya i l'Argentina jugaran aquesta nit de final del Mundial de Futbol a les 9 hores d'aquí a Nova Jersey. Lamine Yamal serà titular a l'equip espanyol, tot i que té molèsties a la cuixa esquerra, i Lionel Messi liderarà amb 39 anys l'equip albiceleste per intentar guanyar la segona Copa del Món del seu palmarès i la quarta pel seu país. Anglaterra ha superat aquesta nit passada França per la tercera posició en un partit espectacular que s'ha acabat 6-4. Mbappé ha fet 2 gols i és votador provisional del Mundial amb 10, a l'espera del que pugui fer Messi, que n'ha fet 8 a la final. Paula Badosa jugarà aquesta tarda a les 4 a la final del torneig 8-250 d'Iasi, a Romania, contra l'egípcia Mayar Sherif. L'empordanès encadena 9 victòries consecutives que li han valgut la classificació per l'Open dels Estats Units, després d'haver quedat fora en guany de Roland Garros i Wimbledon. A punt de començar aquesta hora, Champagnol, la 15a etapa del Tour de França, amb 184 quilòmetres de recorregut, 2 ports de tercera categoria, un de primera i ascensió final de categoria especial a Plateau de Solison. I a les 3 començarà Spa-Francorchamps, el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, amb el líder del Mundial, l'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, a la posició preferent de sortida.
2: I pel que fa al temps, calor intensa les properes hores, amb temperatures entorn dels 35 graus amb facilitat a l'interior del país, i a mitja tarda fins i tot pràcticament 40 en alguns sectors de la Plana de Lleida. Com a novetat respecte als últims dies, poden aparèixer alguns ruixats o plugims a les comarques de Tarragona, més o menys entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre.
5: RAC 1. Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
6: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
5: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
7: Compra el teu coche de ocasión a Volkswagen Mogauto Barcelona y Badalona.
8: Busques un vehicle híbrid?
7: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
8: Més eficient, és menys consum.
7: Més potent, és més cavalls.
8: Tot a Romauto.
7: Barcelona.
8: Molins de Rei.
7: Mataró.
8: Blanes.
7: I Santa Coloma de Farners.
8: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
7: RomautoNissan.com.
8: Romauto.
7: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com a Roma Coruma, la teva Magda de Mataró i Sabadell, on tenen unes ofertes per quedar-se glaçat. Un cop dins, no sortiràs sense el teu nou vehicle. Recorda, només el teu concessionari oficial Magda de Mataró i Sabadell, Roma Coruma.
9: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
10: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
11: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi. Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
12: Intuïtiva i renovada.
11: A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori Cap

0: Sabeu que hem decidit instal·lar-nos en aquesta última hora del Via Lliure, per acabar la temporada 25-26, al Xiringuito, a la guingueta del Via Lliure, una guingueta que hem instal·lat aquí al bell mig de la millor platja del país, molt a tocar de la sorra. Podeu, sisplau, passar, agafar el que vulgueu. Avui a Barra Lliure, efectivament.
1: Barra Lliure. Barra Lliure.
2: Tanga no és un tango, la tanga no és un tango, la tanga és una rumba. La rumba del mango.
0: Sisplau, banyadors, eh? Tangues, en fi, qui pugui, qui pugui. Perquè si no, clar, és que recordeu, plats bruts, el Ramon i el López. No us oblideu de la tovallola, del parasol, de la crema solar. Ara. Perquè en els pròxims minuts hi haurà música, hi haurà... En principi?
1: Música.
0: En principi hi haurà música.
3: Hi haurà bona música.
0: Hi haurà...
3: Bones actuacions. Ui, ui,
0: ui, ui. Us han posat còctels, ja?
3: Còctels?
0: Hi haurà actuacions. Hi haurà gent còctels, que no és habitual que canti, per exemple. Recordeu, Joel Joan? Recordeu o no aquest episodi de Plats Bruts?
3: Ostres, no, ja no.
0: No?
3: No, no me'n recordo, el que vaig sopar ahir, imagina't, Plats Bruts.
4: Eres molt jove.
0: Molt fort, lo teu.
3: Sí.
0: Però, en tot cas, un karaoke estival dedicat a les cançons d'estiu especials, com aquestes, per exemple. Yo quiero
3: bailar. Ara, això sí. Toda la
4: noche. No ho recordo. Aquí ens hi trobarem.
3: Aquí sí.
4: Aquí ens hi trobarem.
3: Això ho recordem.
0: Malcom Otero.
5: Malcom, calma't. De veritat, calma't, sisplau.
0: Que això ha valgut una passa.
5: Calma't, calma't, calma't, calma't, calma't, que el taulell és nou, nen. Calma't.
0: Però anem una a una amb els micros, perquè no estic... Banyos, si li parles, em parles a mi, no li parles al micro, no ens sentirem.
4: No, dic que l'altre dia, ahir, se'm va enganxar la cadira sota aquest taulell, perquè això és Le Wammerland.
0: No, Le Wammerland no és, ja t'ho dic. Però, Malcom, pots no donar-li aquests cops a la taula?
4: Això aguanta tot, home.
0: No, sí, aguanta tot. Sònia i Selena, també hi ha aquest clàssic de l'estiu.
4: El Chiringuito. Oh, home. El Chiringuito. Però si l'heu nascut.
6: El
4: Chiringuito. Per què viviu vides que no heu viscut?
0: Però el Chiringuito és nou.
4: No, no, no existíeu vosaltres.
0: Sí que existia. És la versió...
7: Sí que existíem.
0: Espera, una cosa, els micros els podem pujar perquè no sento ningú, eh? Disculpeu, eh? Què dius, Noé?
8: Sí, que existia el Chiringuito.
4: No, no, no existíeu vosaltres.
0: No, home, no. És una cosa moderna.
7: Molt jove.
0: És una cosa moderna.
5: Has perdut completament. Tens una dissociació cognitiva molt greu. Sí. I has perdut completament l'Oremus.
4: Cognitiva.
5: Cognitiva.
0: Però perdona, Banyos.
5: Perquè no és ni cognitiva, el teu.
8: Però de quin any és el Chiringuito?
0: Ara no se m'haurien de mirar, això.
5: El de Pagarol,
8: diu. Serà dels
5: 2000.
4: No, el Chiringuito.
8: No, perquè no és la barbacoa, eh?
0: Clar, la barbacoa. Clar. Anterior.
7: Primer és 90, potser.
4: 90, no?
8: Jo crec que és posterior, fins i tot, eh?
0: Any 2000. Diu que no hi era.
8: He dit dels 2000.
0: He dit dels 2000. Que érem tots aquí, eh?
7: Sí, jo la feia més antiga.
0: Bueno.
4: És boníssima.
0: O aquesta altra, també dels 2000. Ara. La que més li agrada a Toni García Ramon. Sí,
3: sí. Sense dubte. Sí,
5: sí. El vaig trobar un dia a l'aeroport.
3: Et vas abraçar o no?
5: No, anava davant meu a la cua i la gent de la cua estava realment...
3: Embogida. Sí,
5: sí. No, perquè l'home porta aquesta túnica que fa molt de calor, era estiu.
3: Sí, sí. Un xamant.
5: I estava suant.
3: Sí. Hòstia, quina pudor.
4: Bruteja. Era d'Icra? Era d'Icra.
5: Tot l'aeroport del Prat feia olor a la bomba.
0: Perdona, però és bon cantant.
4: Molt, era una bomba bretida.
5: Bon cantant.
0: En realitat...
5: Molt bon, Josep Carreras, Pavarotti...
4: La coloratura de veu és...
5: King Àfrica.
3: No, però hem de separar la higiene de l'artista.
0: El Chiringuito del 80.
8: Sí, sempre.
4: Sempre.
9: Sí, sí, deu ser dels finals dels 80.
0: El Chiringuito.
9: No, 80...
0: Sí, la barbacoa, sí, però el Chiringuito.
8: No, el Chiringuito, jo... Tu ets l'experta. Quan va sortir el Chiringuito.
9: Jo no sóc especialista en el Chiringuito.
0: Clar, clar, clar.
5: Bueno, espera. Mira quan era el Chiringuito. Va, una vegada...
4: No, estudiat història.
0: Bueno, a mi em diuen que sí que és de 88, eh? Espera't, i una altra.
5: No pot ser de 88.
0: Ara!
8: Home! Això és la meva adolescència, haig de dir, tot això. Aquestes cançons, és molt trist.
0: Avui, en tot cas, el Via Lliure, karaoke d'estiu, karaoke de la cançó de l'estiu com a final de festa per acomiadar la temporada. Qui són els artistes convidats? Bueno, ja n'han anat parlant. Noemí, Escribano i Blanc.
5: Bravo! Ole!
0: Bravo! Avui heu decidit fer duet, vosaltres.
5: Blai Morell,
0: eh? Ah, i vosaltres dos heu fet duet.
7: No, avui m'he buscat una nova parella de ball.
5: Blai Morell ha tingut un vestit de, com de Rocky, amb una tovallola al coll.
7: Sí, una tovallola, sí. Que me'n vaig a la platja, eh?
0: Recordem que Noemí, Escribano i Blai Morell van fer duet en el seu dia.
8: Sí, van fer un duet.
5: Un duet gloriós, no recordo res.
0: No recordo ni l'any. Però sí, sí, a mi se m'ha quedat a dintre, que va ser aquest.
5: Sota aquesta dintre. Lady,
8: com el 2024 va ser. Doncs va, surti bastant bé.
4: Aquí sí que no havia un escull.
5: Havia de terror.
4: No havia un escull aquí.
0: Blai, però dius que t'has buscat una nova parella.
7: Sí, sí, m'he buscat una nova parella. Molt bé, aquí al meu costat.
0: Mireia Carbó, bon dia.
7: Bravo.
0: La cuinera de referència d'aquest programa.
6: Que canta fatal, però...
0: I això d'haver-te llançat amb Blai Morell...
7: No.
6: Bueno...
7: Hem assajat i...
0: Heu assajat?
6: Hem assajat. Sí. Ho fem molt bé, ja veureu.
7: És a dir, que ho fa molt bé.
0: Teniu feeling.
6: No t'ho pots imaginar, sí, amb el Blai.
7: Ja veuràs.
6: L'hòstia.
7: Ja veuràs.
0: De cop et sorprendrà, això.
6: Escolta, sí, segur. Espera, això segur.
5: Perdona que t'interrompi, Bundó.
0: Digui.
5: Podem saber, de veritat, és una cosa que m'ha estat turmentant.
0: Digui.
5: Qui es va inventar aquest karaoke d'avui? Qui va ser el...
0: Jo,
5: perquè t'has negat a dir-ho, ja ho sé, ho hem intentat averiguar, i avui hem sabut el nom del responsable.
0: Sí.
5: Però vull assegurar-me de que no hem errat, de que realment és la persona...
0: Jo crec que has errat.
5: Sí?
0: Jo crec que has errat.
5: Hem errat, eh? No és la persona que creiem que és.
0: Jo crec que no. Oi que no, Blai?
7: No.
0: Però no es pot revelar la seva identitat. He de dir, i va ser molt insistent, eh?
5: Sí?
0: Molt insistent va ser.
5: Home, és que hem sentit parlar de Sandra, per exemple. Sandra ha dit que ella no ho va dir, però...
0: Jo no diré noms.
4: S'ha dit Eva Jou, també.
5: S'ha dit Eva Jou, que Eva Jou va ser la que va... Mira Eva Jou, Eva Jou ha baixat la vista.
7: Mira com riu.
5: Mira.
0: S'ha dit Ramon Lamiel, també.
5: Ramon Lamiel.
0: Això pot ser.
8: I si en lloc de
0: cantar
8: fem un Cluedo d'aquí va proposar això.
0: A veure, no parleu tots de vegada. Què dius?
8: Que podem fer un Cluedo en lloc de cantar. D'aquí va proposar això.
4: Cluedo. S'ha dit Xavi Bundó, també.
5: Abans que s'acabi aquest espai, avui se sabrà qui és. I aquesta persona
4: rebrà una pallissa. Bundó, això sembla un podcast.
0: Però una cosa, això era per ser alegres, eh?
4: Això sembla un podcast d'aquest.
0: I esteu més foscos tots que la...
8: Sembla un funeral, això.
0: Un funeral, ara mateix.
9: Una mica de brio.
7: Estàs una mica de gria.
0: Antonio Baños, senyors i senyors, que va interpretar una cançó de Conchita Burs.
9: Hombre!
0: Mira-la.
5: Ja crec que cantaria. Now light is me. Stranger gathered near. Who can person can it be? You wouldn't know me at all. You wouldn't know. Today. Falta un falsete.
0: Ara.
7: Vinga,
0: fot-li. Rise like a phoenix. Rise like a phoenix, cançó guanyadora d'Eurovisió.
4: No, guanyadora de la batalla cultural del món. I...
0: Però per què la batalla cultural?
4: Perquè és una cançó descomunal.
0: Sí, per ella o per la Conchita?
4: Per
5: si comences a parlar de Rússia i el seu paper geopolític, marxo, eh?
4: Però què és? Però,
5: no, que estàs a punt d'entrar, ja ho veig.
4: No, això el Quique Ramos.
5: No, Rússia no es mourà d'allà, digue-ho.
4: Jo ja ho he deixat, però, hosti, que Àustria... que és un país...
5: Que té...
8: Que històricament...
4: On tots els seus premis...
5: Grans pintors d'aquarel·les.
4: Bueno, i que tots els seus premis Nobel estan bojos o suïcidats.
8: Un passat complicat.
0: Però, Baños, tu que ets tan Eurovisió...
4: No, ja no.
0: Des del tema d'Israel, vols dir.
4: Aquell tema, sí.
0: Però
4: aquell tema perifèric.
0: Jo no et veig cantant una cançó que no sigui d'Eurovisió. Em costa una mica.
5: Jo la veig cantant. El nom de cantant a Eurovisió...
4: Quina manca de respecte, la veritat. Després de 30 anys de carrera...
7: He decidit fer un...
5: Com a vocalista...
4: Com a vocalista i frontman d'una banda de relativo fracasso.
5: D'una banda.
0: Doncs, senyores...
5: I ara tens un pavellón, això sí.
0: Antonio Baños també actuarà, i també actuarà Malcom Otero, que en el seu dia ja va fer duet amb això del karaoke amb el Monti.
7: Alegria!
0: No ho recordàveu, això, eh?
4: No.
5: Ho tenies borrat. Un dels pitjors dies de la meva vida.
8: Això sí que no
5: havia escoltat. Terrible, no ni fer les palmes.
0: Va ser terrible.
4: Però tu què ets?
5: Terrible.
4: Ni una palma,
5: ets una palma.
4: Punta i de família bé.
5: I una palma...
9: No, un moment.
4: Si no
9: un
4: necessites la pasta.
0: Un moment. A la vegada, un moment.
9: No, perdoneu, això és un karaoke, és un reportatge de...
0: De lo que va passar.
9: No, què passa hoy en las 3.000 viviendas?
0: Bueno,
9: és un
0: no.
9: Karaoke?
5: No, és un cachitos.
8: Antecedents.
5: Un cachitos, però una mica...
9: Sí.
8: Sí. És veure, és veure. D'on
9: venim? La cinta de VHS.
8: Restes. I on anem, el
4: som
8: desastre?
4: Som restes.
0: Anar recordant, anar recordant.
9: Sí, sí.
0: Bueno, això, Malcolm Otero, Malcolm, avui...
4: Culpa del Monti.
0: Culpa de... Sí, sí. La culpa de Catalunya.
4: Monti, home, partida a partida.
0: Però tu ets de karaoke, jo crec.
10: Bueno, tu i jo vam dir un junts en karaoke i allà ho vaig fer molt bé.
0: No ho recordo, ara.
10: Ja estaves borrat.
9: No ho recordo, cuidado, cuidado.
0: Tu i jo vam anar a un karaoke.
10: No, vam anar tots, el primer any del Via Lliure.
0: Què vas cantar, tu?
10: Sabina, que era més fàcil.
0: Ah, sí, sí, és veritat. I jo vaig cantar una cosa terrible.
8: I què vas cantar?
10: També ho recordo.
0: No, però no, no, perdona.
8: També ho recordo.
0: El que passa que va ser una decisió errònia perquè era difícil, la cançó.
10: Dues garrafes de tequila a mi.
0: No, vam cantar Elton John.
8: Quina?
7: D'acord. Candle in the Wind.
0: No.
10: Don't go breaking my
7: Rocketman.
9: Estic esperant, que arribi.
7: Rocketman.
0: Rocketman.
8: Rocketman. Rocketman.
0: Saps aquella cançó que comences bé? No, comences bé. Hi ha un moment que dius, buah.
9: No, no arribes.
7: Aquí, aquí.
8: Rocketman.
0: Aquí estic. M'he equivocat de tot, m'he equivocat de tot.
8: I ja diràs.
0: Adéu.
10: Aquí està la gràcia, Xavi. Aquí està la gràcia.
9: Estic esperant el gran hit d'aquest karaoke de tots els temps, que és un hit absolut, que és l'Eufòria dels Cabrons.
8: Per suposat.
9: L'Eufòria dels Cabrons, que ha sigut el millor tema.
0: Acabo de rebre un missatge d'Àlex Montoya que diu molt lleig atacar a grans artistes
9: ara
0: no es poden defensar.
9: Malcolm, Malcolm, Monti.
0: Judas. Què et penses, que el Monti està
10: escoltant? El Monti està atentíssim.
0: I Òscar Broch, que efectivament va ser el primer gran impacte de la història dels karaokes.
9: Sí.
0: Mira.
4: Tamasso, eh? Tabacle.

0: O sigui, és de les coses. Cert, una falta de respecte més gran, home, anar a un karaoke a cantar bé. O sigui, això, no, això què és?
1: Però això sempre ho digo. Sempre,
0: jo hi he anat dues vegades. Escolta,
2: sempre
0: són,
2: hi havia el típic imbècil.
0: Temes,
2: el típic imbècil.
3: Aquests són temes del 1996, eh?
0: Que porta 20 anys assajant la... La cançó
1: aquella. Això sempre ho diu algú que canta malament.
0: Clar.
1: Sí, clar, canta malament, sempre surt d'algú. No, perquè cantar...
0: Dedica't a la música.
1: Alterada, no sé què. Va, va, va.
3: Un programa de tarda, d'estiu, del 1998.
1: Sí, sí, sí. Okay. Temes. Del tercer món.
3: D'aquests temes, del karaoke.
0: Què vols dir, que això és antic? El que
3: bueno, sí, una mica no estàs...
0: Escolta, Banyós.
3: Jo he portat novetats.
0: Si has vingut aquí a,
3: no, no,
0: a rebentar-ho tot.
3: No, no,
1: tu has anat dues vegades a karaoke?
0: Dos.
1: Fundo, i què has cantat?
4: Ah, molt bé.
0: Ja ho acabo de dir, Rocketman, si no estaves atent.
1: Rocketman!
0: I l'altre, crec que després de veure aquest senyor que cantava bé, vaig dir a fer punyetes.
5: Ja, total,
0: home, que has de sortir allà...
2: Després del senyor que cantava un coronet.
0: No, he cantat Eufòria. Ja està, només vaig cantar una vegada. L'altra vegada em vaig quedar callat.
2: Va ser bé.
0: Per culpa de l'imbècil aquell que cantava.
2: Gràcies a l'humanitat, gràcies a aquell senyor.
0: Gràcies, gràcies a aquell senyor.
2: És el que passa.
0: Bueno, jo a la Carbó no sé si va al karaoke.
5: No.
0: Has anat alguna vegada a un karaoke?
5: Avui serà la meva primera vegada. I veig que aquí tots sou reincidents. Home, i bueno, teniu escola.
0: I el Nin no sé si va a algun karaoke.
6: Jo tinc l'entrada prohibida a tots els karaokes de l'estat espanyol.
3: No, no. Bingos,
0: per què?
3: I els bingos també.
0: Però no és l'únic lloc on tens
6: entrada.
0: No, no,
6: jo, però... No.
0: És més fàcil, és més fàcil fer la llista...
6: Jo sé un on et deixen entrar. Sí, sí, jo també.
1: Que es diu el karaoke, però que no en tenen ni karaoke ni micròfons.
6: Efectivament. I que, i que la cervesa val 65 euros.
0: Què és el karaoke?
6: Perquè et donen també de fer-se el cotilló.
1: No vols saber-ho.
0: Ja estic veient els dos.
1: Carrer Entença.
3: Ah, vale. Correcte. Gràcies.
1: El carrer Entença.
6: Hi ha nans, hi ha gent amb bandeja.
1: I tant, i tant.
0: Posa'm una altra cançoneta d'aquestes que tenim per aquí.
6: Vinga, va.

0: Bueno,
1: estic veient el guant que porta Òscar Broc.
2: És una meravella, és una meravella.
3: Jo m'imagino que cantarà Òscar Broc avui.
1: Estic traumatitzat, no vull ni pensar què pot fer amb aquest guant.
4: Xavi, molt nerviosa, molt nerviosa ara mateix a les xarxes socials del Via Lliure.
1: Molt.
4: Preguntant a veure, primer, quan acaba la tortura aquesta? I segon, de quin mal hem de morir? També volen saber quines cançons i quina cosa
1: fa. Però si no hi ha ningú escoltant això.
5: No pot haver cap persona escoltant això.
4: I tant, que hi ha. Bueno, la gent que ens estigueu escoltant, sisplau, envieu-nos algun missatget perquè sapigueu que esteu aquí.
3: Sobretot parant del bany.
4: A veure, la cosa és... Posa'm una mica d'atenció, perquè ara això ja comença una mica.
6: Déu meu, sisplau. Sí,
4: ara.
2: Ojo l'atenció, eh.
7: Ara és quan te n'adones d'on t'has ficat.
4: Ara, la música aquesta és la que genera el punt de pànic.
7: Ara venen els laments interiors.
1: Bundó s'està donant ara mateix de l'error gravíssim...
4: No, jo ja ho sabia que era un error.
1: No, que està cometent perquè pensa, ara haig de venir la propera temporada, l'estiu és molt llarg, la gent canvia d'opinió, em cridaran a direcció, escolta, Xavi, puja un moment...
5: El Basté dirà, repeteixo temporada... I
3: s'ha acabat.
4: Què vols dir?
5: No?
4: Repeteixo. Sí, sí, sí.
7: Bueno, bé, comencem el karaoke ja, no?
6: Sí, vinga, anem per feina.
4: Tranquil.
3: Òscar, et pots fer... Està nerviós.
7: No què sé.
4: Tot ser el teu tempo.
1: Té aquest guant de... Aquest wire a la mà...
3: No, no.
1: Silenci. Aquest guant que portes m'està posant molt nerviós.
3: Són els Bridgerton, eh? Una mica.
4: Porto, perquè la gent ho escolti...
1: És en Manuel.
4: Va, calleu. Va tot de negre.
2: Sí.
4: I porta un guant blanc.
7: Però un guant de Sílvia Cristel, com diu el Toni, eh?
1: No, de Sílvia
3: Cristel.
1: És un guant d'unanisme.
4: Ara vull
2: molt silenci. De Cine Arena.
1: Sí, sí.
4: Ara necessito silenci. Calleu.
2: Calleu. Huele divertido el guante, eh?
4: Talla'ls els micros, perquè si no...
1: Dale.
4: Ara, senyors i senyors,
2: sí.
4: Crido a l'escenari...
2: Ojo.
4: Noemí Escribano!
6: Bravo! Oh! Com ho
4: sabia? Bravo, Noemí!
6: Bravo!
4: Una cosa.
3: Això.
4: A Anglaterra no l'havien eliminat del Mundial, colla de hooligans.
7: No, és increïble. Jo estic avergonyit, de veritat.
4: Per favor.
7: Quina colla de micos, ens arriba.
1: Els hooligans no canten, només peguen.
4: Una mica d'atenció, una mica d'atenció, home, per favor.
2: Atenció, d'intriga, de dolor de barriga. Sí.
4: Hi ha atenció o no? Hi ha atenció, ara.
1: Posa l'atenció, hòstia.
4: Noemí Escribano, s'ha anat fins a l'escenari. Amb cara de... Per què m'hi he ficat?
1: Cara de per què he vingut fins aquí. Amb les ulleres una mica de torrent, eh?
6: Estic replantejant tota la meva existència ara mateix.
1: No, m'estranya.
4: Pregunta, Noemí Escribano. Totes les cançons que sentirem aquí són d'estiu.
6: Sí.
4: En principi.
6: Sí.
4: Tot i que hi ha potser alguna excepció.
7: Totes.
4: Quina cançó has seleccionat per reinterpretar?

0: en aquest escenari?
1: A mi em sap greu per la memòria d'aquesta dona, però he triat Hay que venir al sur, de Rafaela Carrà.
2: Oh!
3: Bravo!
2: Bravo!
3: Bravo,
2: bravo, Noé!
3: Molta Berna Garibaldi, això, eh?
0: Eh?
3: Què?
0: No el critiquis, home.
3: No, res, no dic res.
0: Has portat... vull dir, has estat integrant en el personatge els últims dies?
1: No.
0: No, vale.
1: No, no.
0: Lo que salga, no?
1: Lo que salga. Jo... Mira, ja està.
0: Senyors i senyors, primera actuació del matí d'aquest karaoke, anava a dir Eurovisió, no, estiuenc del Via Lliure.
2: Sí.
0: Noemí Escribano es converteix en Rafaela Carrà, cançó de l'any 1900. No ho diu aquí,
3: 35,
0: per tant, m'ho invento.
3: 35?
0: 1900.
1: 80, 78.
3: La cançó 36. Que va provocar la Segona Guerra
0: aquí,
3: Mundial.
0: Aquí falta informació, eh? Ah, sí, del 78, calla. 78. Ara em pagaran. 1978. Hay que venir al sur. Rafaela Carrà.
3: Vamos!
0: Quan vulgui, maestro.
3: Bravo. Oh! Eh! Disco! Ah! Disco feeling! Moroder! Bien, el disco feeling. Pots callar, bro.
4: Por si acaso se acabe el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
3: Vamos.
4: He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey.
3: Hey.
4: Tuve muchas

0: un 10!
1: Bravo!
2: Bravo!
3: Bravo!
1: Espectacular!
3: Quins bravo, nassos... no, ja està, ja ho tenim, ja pots marxar.
0: Quins nassos que s'ha de tenir per fer això. No hem escrivat, en veritat t'ho dic, eh? Impecable.
3: Ai, impecable, no és senzilla.
0: Exacte. Puc dir-te una... Què dius, Banyo?
3: A veure, Banyo.
0: No, para la música, para, para. I ara silenci tot, sisplau. Silenci! Acabes de dir Espanya, Espanya.
4: No, no era jo. He estat...
0: Bueno, no era jo. Jo m'ha semblat que si ara recuperem el podcast sentirem la veu d'Antonio Baños dir Espanya, Espanya.
4: És que no he vingut...
3: Espero que això et persegueixi la resta de la teva vida.
4: No, no, espero que no. Bueno, em persegueixen bastantes coses.
3: Ja m'ocuparé de que et persegueixi.
0: Per favor.
5: Quina sorall, quina sorall.
4: No volia molestar.
0: Querido, posa una mica d'atenció.
6: Vinga, va, som-hi.
0: Posa una mica d'atenció.
7: Següent.
0: Què fa aquest tirant música aquí?
4: És que m'he oblidat...
0: Per favor, boomer. A l'Antonio Baños fent sonar.
3: Boomer. Amb les ulleres aquestes que porta, amb una espècie de tira de buzo, per si les perds.
0: És que de veritat.
3: I ara hi va de revisor del TMB. Cuidao, eh?
5: És que la tira que
0: porta un iPad...
3: Jo he picat, eh? Jo he picat el bitllet, senyor Baños.
0: Se li ha disparat. On va el Baños?
3: Està molt nerviós, Antonio Baños.
7: Ara bé, ara bé.
0: No li toca?
7: Ara bé.
3: Està
0: no, no, li tocava amb ell, però bueno.
6: Estava sonant el...
3: Li tocava amb ell.
0: I per què se'n va?
3: Però aquest tio... Però escolta, per què el portes?
0: Què necessita?
3: No, és que no ho entenc.
7: On va?
0: Però acaba d'aixecar...
5: Què està passant?
6: Ha marxat dels nervis.
7: S'ha cagat.
0: Però perdona. No, no, no, no passarà. Ja el saltem, però està bé o no?
5: S'ha marxat.
7: Ara el saltem. No fotis.
6: Com anat al lavabo. Però perdona, que
0: no ha donat cap explicació, no?
6: S'ha deixat un tros, ha dit.
0: Ah, un tros dels papers.
3: Un tros de què?
6: De la cançó. De la cançó. Sí, li faltava un tros i està practicant.
0: Ah, vale.
5: És que tenia saltem, com 12 fulles.
6: Però aviam, vale. Si tots ens han deixat la dignitat, no passa res.
3: No, però quan és un dels tios més raros de Catalunya, un lloc, no, però passaran coses rares.
5: És que el tio s'ha fet la lletra, amb lletra de, amb cos de lletra, 26, sí, i té com 35. 16 pàgines per una lletra de 4 a 4.
3: Ai, no. I que està molt gran, la tia.
5: No, està gran. Està fotut.
3: Té un iPad i la A, només la A de la paraula... No, no. Ocupa tota la pantalla de
2: l'Apple. La tipografia que porta l'iPad, la és Stevie Wonder. Sí, sí.
0: Senyors i senyors, hi ha gent que està demanant vídeo en directe. Mira, no ens hem atrevit a posar un vídeo en directe.
3: No.
0: Ja està.
3: Això hauria estat excessiu.
0: Hem decidit no fer vídeos en directe per si de cas.
3: Jo crec que s'ha fet bé. S'ha fet bé perquè el que ve ara és...
0: Hi ha un oient que diu, jo estic aquí, però si algú m'ho pregunta, ho nego.
3: Clar. No, ben fet.
0: Com a oient, crec que és la millor decisió possible.
3: El que sí s'hauria de fer és fer-li una foto al guant d'Òscar Broc i penjar-la al tuix del vídeo, perquè crec que val la pena.
2: Deixa'm comentar que el guant que porta Òscar Broc, jo l'he vist molts cops al cinema Arenas, que estava a la plaça Espanya, hi havia la figura
3: quan
2: històrica...
3: Quan tenien una altra programació.
2: Efectivament, quan feien, per exemple...
3: Quan feien, si no soy Curro Jiménez, què és este trabuco?
2: Correcte.
0: Sí.
7: Havies de portar unes catiusques al cine.
2: Fue a Porta Abajo y le comieron lo de abajo, i hi havia el servei del cinema de palomites i algú que s'aixeia al costat i t'acompanyava acompassadament amb un i avall durant tota la pel·lícula. I portaven aquests guants! I tant que sí!
0: Ha arribat un punt, de veritat, o sigui, la decadència és absoluta.
3: Perdona?
0: No tornis.
3: Aquest guant fa mal, eh?
0: Fins aquí.
3: Aquest guant fa mal.
0: Una i 33 minuts. Sisplau, demano a l'escenari Blai Morell i Mireia Carbó.
3: Vamos.
4: Olé! Vinga, va, Blai, som-hi!
3: El cervell del karaoke, encara que jo
0: no hi ha. Blai ha vingut amb pantalons curts, no l'he vist mai.
3: I amb una tovallola. Rocky Balboa, Blai Morell.
0: No, no, impecable. A veure, vull preguntar-li a Blai Morell i a Mireia Carbó...
5: On està el Baños?
0: Perquè em consta que és una cançó moderna. O sigui, si aquesta que hem sentit de la Carrà és de l'any, hem dit, 78?
5: 78.
7: Sí.
0: Aquesta és bastant més moderna. És així? Pregunto.
7: Bastant, jo diria que té un any o dos.
3: Carai, tu.
7: No? Dos anys, no?
0: Dos anys, em diuen.
7: Dos anys, sí.
0: Quina cançó és?
7: La Marina està morena.
0: Bravo!
4: Bravo!
6: Bé.
5: Estic tremolant,
0: La Marina està morena.
6: Estic tremolant, estic histèrica. Dale, bundó, que me'n vaig, xido.
0: Perquè, perdona, les originals les tenim, oi? Després per sentir-les, vale. No les sentim, no voleu sentir-la, l'original.
3: No, no.
5: No volem sentir res.
0: Marina està morena de Figaflaues. Abel, què et passa? Abel Caral acaba d'entrar.
5: Jo estava una mica de públic. Sense els cascos no sento la cançó.
0: Ostres, però això és el lloc d'una altra persona.
5: Bueno, però mentre el Blai canta, jo em fico els cascos. I
3: Abel,
5: és una cançó...
3: Abel, ja no.
5: És una cançó que per la panxa pot donar joc. No sé si...
0: Ah, que vols...
5: Si acceptarien una mica de...
7: La percussió.
5: Una mica d'acompanyament en algun moment.
4: Sí,
7: sí.
5: Jo demano permís als artistes. Clar, no vull ser un
0: jam.
6: Abel, jo et puc cedir fins al lloc.
0: No.
6: No, no, no.
8: No, el meu és tocar-me la panxa.
0: Posa't dret i aixeca't una mica la samarreta, sisplau.
3: Blai, no deixes que t'acompanyi un tio amb pantalons curts amb tocant-se la panxa. T'ho demano.
0: Espera.
8: Ei, tio, què està passant?
0: No, s'està passant.
7: Què passa?
3: Abel, calma.
8: M'estava pujant la bragueta perquè no t'acaba de portar una mica perquè avança una mica per aquí i passar pel lavabo.
3: Sí, el que sigui. Encara que hagis vist el guant del broc, aquest no és el lloc.
8: Que hi ha càmera, saps?
3: Ha sentit les arenes. Ja s'ha animat.
0: A veure, silenci.
6: Només
0: vull sentir, només vull sentir el micròfon d'Abel Caral.
7: Anem afinant, afinant,
8: ojo. Ei, perfecte. Hi ha una mica de revers? No la pots treure?
3: Us ho dic de veritat. Jo crec que hauríem de deixar aquí, eh?
8: Toni, Toni, ens n'anem.
0: Senyors i senyors.
3: Vinga, a veure, l'Òscar i jo tenim una reputació.
0: Silenci. Reconvertits en els figaflaues, Blai Morell i Mireia Carbó.
3: I la panxa,
0: i la panxa de Bel Caral amb la cançó La Marina està morena. Com vulgueu.
9: Suau, suau, mare meva, quin cacau. Suau, suau, seguim amb el tombau. Xiringuito.
6: Xiringuito.
9: Abanico.
6: Abanico.
9: Parapapà, parapapà. La Marina està morena. Espantina està una trena.
6: Quina pinta!
9: Lo rompe, lo trenca.
3: Ara estàs sentint aquesta panxa, eh?
9: Sembra l'aigua una sirena.
6: Lo rompe, lo trenca.
9: Lo rompe, lo trenca. Grandulera. Munta d'after a la que li van darrere. S'imaginen fa la pel·li. Esparcint suau la crema, el cul d'esmana ficció, ui foneta, si les crema, sortim al balcó,
6: i l'hauré de confessar,
9: li queda bé la sala al banyador,
6: li queda
9: de perfil, la cara i l'esquena, la Mireia està morena,
6: bravo!
9: La pantina fa una trena. Lo rompe, lo rompe, lo trenca, y es a Zambalena.
6: ¡Ole!

0: Peu trenca,
1: fer-nos un petó.
0: No paris, puja, puja.
1: Morena, que duri Déu-n'hi-do. Forever, i fer-nos l'amor. Morena, que duri Déu-n'hi-do. Re, mi, fa, sol. La marina està morena. La pentina fa una trena.
2: Trenca.
1: Lo rompe, lo rompe, ho trenca.
3: Oh, oh. Visca, visca, visca, visca.
4: Bravo! Bravo!
5: Jo diria una cosa. Escolteu, una cosa, una cosa. Jo crec...
6: La música està fluixa, no?
5: Sí, això és el que deia. Sí. No se sent la música.
6: No se sent la música.
5: Això és el que deia Marc, puja'ls la música, perquè si no aquí amb tanta cridòria no senten res.
6: No se sent la música. A mi m'ha costat una mica anar a tempo, perdoneu, que em costava una mica...
7: Sí, ho hem notat.
8: Hem perdut per culpa d'això.
5: Ara, bravo, Blai, bravo, Mireia Carbó.
9: Bravo.
4: Bravo!
5: Va, per favor. Jo crec que necessitem una pausa, eh?
8: Ai, sí.
5: Us ho dic de veritat,
8: sí, eh? Sí, em fa mal la panxa de riure.
7: No ho passava tan malament des de donar xocant-ho a Miguel Ángel Blanco, eh?
10: Sí.
7: Más alto!
6: És veritat.
5: 1:38, un moment, eh? Ficció.
11: RAC 1. Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta amb 0, Baisó Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEP.
12: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa.
13: Busques un vehicle híbrid?
12: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
13: Més eficient, és menys consum.
12: Més potent és més cavalls.
13: Tot a Romauto.
12: Barcelona.
13: Molins de Rei.
12: Mataró.
13: Blanes.
12: I Santa Coloma de Farners.
13: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
12: RomautoNissan.com.
13: Romauto.
12: Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
14: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
12: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona. Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com...

0: recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
2: Tot allò que t'agrada,
1: molt més fàcil de trobar.
3: El que encara no has escoltat
4: i segur que t'agradarà.
2: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
5: Per triar i remenar.
6: Amb tot el contingut dels programes.
7: I també els podcasts originals de RAC1.
8: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
9: I som tots.
10: Més fàcil.
11: Més directe.
12: Més intuïtiu.
1: Més RAC1. Tots som un milió.
13: A veure, si tenus per tres quarts de dues del migdia, jo ho he detectat ara ja, o sigui, el tema...
14: S'ha anat de les mans.
13: S'ha anat de les mans. Ara no passa res.
15: Passa res.
13: Mira el Baños.
16: Què Baños?
14: Baños està...
13: No s'han assabentat, que ja hem tornat a publicitar.
14: Sí, sí,
13: vale. Antonio Baños, un aplaudiment per ell.
17: Adiós.
13: Per favor.
14: Bravo. Estan auriculars?
16: Què és això?
14: Què són aquests auriculars?
13: Sí.
14: Va de professional.
18: De professional, sí.
14: Bueno, és rotllo Celine Dion.
19: Hola, què tal?
14: Saps què puc dir o no?
20: Professional que té un d'aquells telèfons que cada botó del telèfon, és la lletra és grandíssima perquè no es veu.
14: Una A de 5 centímetres.
19: És un perill perquè toco coses que
14: no hauries de fer.
20: Això ja fas,
19: jo necessito un damfon d'aquests amb tecles grans.
13: Ah, sí, que no ho sabés només que per trucar.
19: Sí.
13: A veure, Baños.
19: Ho tinc embastat.
13: Ho tens embastat? Vols dir que no ho tens a cada resolt del tot?
19: No. En su mente era espectacular.
13: Vale. Vols dir que no ha estat una bona decisió la cançó que has triat?
20: Sí, ara, no. Canviaries.
13: No. Ara no.
19: Ara no. Fins ara, sí.
13: Fins ara sí, ara veus que no tant.
19: Sí.
13: Per què? Perquè és complexa.
19: Bé, té molts matisos. Sabem que Donizetti sempre juga una mica, no?
13: Ja.
19: Amb aquests colors de veu i...
18: No sé
19: quin és. En fi. No, que collons, que és una punyetera base. Xum, xum.
13: I has de trobar el lloc.
19: Has de trobar el lloc.
14: Bueno, troba'l.
13: Això ho havíem de tenir en compte, em sembla.
19: Bueno, és un gènere nou, que es diu reggaetó.
20: Un gènere nou, no?
19: No,
14: o sigui, el faràs un reggaetó.
19: Acaba d'arribar.
20: El banyisme.
19: I que es balla amb el parreig.
13: Que no és gaire nou, em sembla.
20: El gosseig, eh? El gosseig. Si vols saber, seria el gosseig.
19: Em poso els cascos aquests? O...
13: També és un...
19: Estic, de veritat.
13: És un reggaetó.
19: He fet el tonto a la vida, per això.
13: Mira que és un reggaeton de fa més de 20 anys.
19: És que m'he aixecat a les 8 del matí.
13: Sí.
19: Per,
20: que feia anys que no ho feies.
16: Sí.
20: Normalment t'aixeques a les 8 de la nit.
19: Saixar. Bueno, no, ara estic fent bondat. Estic en un programa de rehabilitació per fer bondat. Però, hòstia, jo...
14: Hòstia.
19: Ho tenia.
14: Poseu-li la música. Si
13: prou.
19: Ho tenia al cap.
13: I no.
19: I ara,
13: la cançó quina és, Baños?
19: Papi Xulo.
14: Papi Xulo!
20: Papi Xulo!
13: Pensa la cançó.
14: Xulo, mi pirulo.
13: Mira, posa-la.
20: És autobiogràfica, no?
18: Papi Xulo.
20: Papi,
13: doncs, hauríem de fer nosaltres els coros o alguna cosa? O no hi ha coros?
19: No, he fet una adaptació al català.
13: Ah, vale. Ah, en català! Papi Xulo en català.
19: Home, no ho farem en...
20: El lleu de l'imperi.
19: Flagílic. En urbano.
13: Hosti, això pot
19: música
13: ser...
19: Música urbana.
13: Vols dir que se'n pot fer molt llarg, no, això?
19: No, és igual de llarg.
13: Ah, val.
19: Ara, si a tu el català no t'agrada...
13: No, perquè... no per això, no pel català.
20: Vols que t'acompanyi a veure amb la panxa?
19: Consideres que és una llengua autonòmica... No.
13: Senyors i senyors,
19: bueno.
13: Es converteix Antonio Baños en l'Orna, es deia, no?
19: L'Orna.
13: Papi Xulo amb ela geminada, sí?
19: Vamos. Hòstia
20: puta.
13: Endavant, senyors.
19: Papi Xulo.
20: Mira quin ritme. Ja sembla que n'hi hagi millor.
19: Vosaltres no sabeu què és guardar fustes al món. Ni sabeu l'oració dels fanals dels vaixells, que són de tants colors com la mar sota el sol, que no hi calen veles. Para, pinxo, para, vingui aquí. Para, trinxa, para, si és servit. Trinco, nyigonyogui, para, vingui aquí. Xinuxano, poti. Voleu el, xaleu el, cardeu el, que tremoli l'anar, trobant el, a toca, i un paper a terra, raica, i toques, que es fixa a la gent.

0: de les bobines, tenim-nos els pèls, que es vegin els pèls.
1: Saps què diu?
2: Papi,
3: xulo.
0: Sí, de fet és que no tenen
3: més. Senyores, senyors, bravo!
1: Bravo!
3: Perdona, eh?
4: Boníssim!
3: Jo crec que ha estat...
1: Seriosament,
3: crec que ha estat extraordinari.
4: Sí,
3: ha estat extraordinari.
1: Banyes brillants.
3: O sigui, és l'actuació, adaptació de la cançó al català, Roca la faixa... O sigui...
1: Perdona, ha colat a la cançó Papi Xulo ni un paper a terra.
3: Poti.
1: Coita-boita.
3: Ni un paper a terra, diu.
1: Ni un paper a terra.
0: Solta les mans a la caixa, a rocar la faixa. I estrelleu-vos els vels. Que es
5: vagin
0: els pèls.
1: Un freestyle.
3: Antoni,
1: ja està.
3: Seu.
1: Antoni, ja està. Perdona. Antoni, calma't.
3: Senyors i senyors, jo crec que es mereix un aplaudiment.
4: Caramella.
0: Bravo.
3: Ha estat increïble.
1: Papi Xulo!
5: Visca la terra, visca la lorra.
3: No, però no has dit Papi Xulo. Has dit, com has dit això? Para.
5: Para Pinxo. Home, és que aquí no som. Aquestes frivolitats del Caribe.
3: Para Pinxo.
5: Para, vingui.
3: És més, perdona, i la introducció aquesta...
5: De Papa Seid.
1: Correcte.
3: Ostres, ha estat increïble.
4: I la coreografia també.
5: Meravellós, increïble. És que hem de civilitzar una mica el jovent.
3: Impressionant.
6: Això ha sigut...
5: Ha estat una performance.
3: Ha sigut Kevlar.
5: Hem donat veu al cartó pluma aquest, al premi, ja.
3: No el tenim ara, però ja el farem.
1: Avui t'has redimit, tio.
3: Sí, no.
1: Jo, cartó pluma, premi no, però jo te pago un cartó de Ducados.
5: Però
1: avui t'has redimit. Però
5: per què m'ho dius profundament?
3: Senyores i senyors, el següent.
6: Sí. Això és que no, Diu que no.
1: Ara, diu que no, eh?
3: Que no, què?
1: Diu que no, eh?
5: Et toca a mi?
3: Sí. Et toca a tu, Malcom Otero. No, endavant, Malcom Otero.
1: Bravo! ¡Ole, Malcom Otero! ¡Vamos! ¡El de los libros!
0: ¡Vamos!
3: Escolta una cosa, aviso a l'audiència, ja es va acabant, això, de veritat que no...
1: Era hora.
4: Queda poquet.
3: Que ja, està. Que ha sigut una mala idea i senzillament... Doncs bueno, però que hi haurà votacions. O sigui, si voleu...
4: Ah, no.
3: Sí, al final de tot, així una mica lo loco, perquè et dic que avui tot va una mica malament.
4: No.
3: Vale? Primer.
1: No, votacions no.
3: No, ja ho sé que no. Però és que ara em diuen, no, hi ha una votació. Sí que hi ha votació.
1: Jo he vingut aquí a dir que no hi ha cap votació.
5: Heu d'enviar una targeta postal a l'apartat de correus.
3: Què ha passat? Jo no passa res per explicar-ho. Volíem fer votacions, vale? Però com que tot això ha estat una mica improvisat...
1: Sí, una mica.
3: Una miqueta.
1: Una mica, sí.
3: No ens n'hem adonat una cosa clau.
5: Sabeu
3: quantes actuacions hi havia? 5.
4: Sí.
3: Normalment nosaltres votem amb enquestes a Twitter i a Instagram.
5: Que són 4.
3: Saps quantes hi caben?
1: 4.
3: I avui ningú hi havia pensat fins que de cop hem dit... Ai, doncs no es pot votar.
4: Ens podeu treure nosaltres, no passa res.
5: No, em doneu de guanyador i els altres 4 són...
3: No, això és el que farem. Farem com un aplaudimetro. O sigui, quan s'acabin les actuacions, que la gent digui el nom...
5: Però si tota aquesta colla són amics, aquests dos...
3: No, aplaudimetro de Twitter.
5: No tenim amics.
3: Que la gent escrigui i digui, el meu preferit és tal. Però no ara, quan acabem les actuacions.
1: Ara Malcom té un problema perquè ve després.
5: Després del cap de cartell. No, modestament.
3: No se'l sent, el Malcom.
1: És com tu, després et tens Swift.
7: Hola.
3: Ara.
7: Aquí hi ha diversos errors. Primer, perquè despertar el banyos, això ja és perdre segur. Després, perquè jo vaig dir una cançó, vaig mirar quina era la cançó més escoltada de l'estiu 88.
3: Sí.
7: I vaig dir, mira, Rick Astley, segur que és fàcil.
1: No.
7: La puta merda, és un puto crooner.
5: Canta en anglès, el tio.
7: Però vull dir, repeteixo que cantar bé els karaokes és de mal gust.
1: No, i és que ara, després de lo de banyos, és com posar el Fari després de Nick Cave.
7: Exacte.
5: És un passat.
3: Malcom Otero,
5: no pot ser que estigueu 40 anys seguint plorant.
3: Igual, un poc silenci, calleu, home, que no pareu de parlar.
1: Calla!
3: Per favor. Rick Astley, crec que encara deu ser Catalunya, perquè ahir tenia concert de...
7: Sí, vaig veure, sí.
3: Vas veure-ho?
7: No, vaig veure que...
3: Ah!
1: Està escoltant la ràdio, el tio és capaç d'agafar el taxi i venir cap aquí.
6: Va anar a remenar-li consell.
5: Toca la bateria, Rick.
7: Sí, de fet, la Clara Molins ahir m'envia un missatge... Pots repassar la base per veure si està bé? Sí. I encara no li havia donat el play.
3: Oh, clar, clar.
7: Ho he dit molt bé, tot preparat.
3: Sí, les bases, bueno, ja en parlarem.
5: Sí, un altre dia parlem d'això.
4: Un altre dia parlem, sí.
5: Exacte.
3: Avui farà Malcom Otero el què? Quina cançó?
7: Never Gonna Give You Up.
3: Never Gonna Give You Up! Cançó de 1987.
5: Etern.
3: Mira, aquesta.
5: No, del 80.
1: Abel Canals s'està tocant la panxa,
3: és molt difícil de cantar aquesta cançó, però bueno, endavant. Prou! Bye. Atenció, 10 minuts per les dues, anem tardíssim.
5: No, home, no.
3: Malcom Otero, Never Gonna Give You Up, Rick Astley.
1: Oh.

0: for so long. Your heart did not get back. You're in the shade to say inside. We're going on. We know the game and we're gonna play. And you let me have a feeling. Don't tell me you're too blind to see. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around you, desert you. Never gonna make wow. you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie or hurt you.
1: Marco Botero,
2: ¡ole! ¡Ole!
3: ¡Vamos!
2: ¡Ole!
3: El dodecafonismo.
2: ¡Vamos!
3: El dodecafonismo. La música atonal.
4: T'he de dir que a quins nassos que tens de posar-te amb això, però... Hòstia, a més, a més, l'adaptació vocal que s'ha notat, no?
3: Sí. No, no, l'has fet teva. Teva. L'has fet teva.
5: Error greu. M'he deixat les ulleres.
2: Ah, no,
4: no, no, no, veia res, eh?
2: No llegia res.
3: Està molt bé, l'has fet teva.
4: Per favor.
3: Has portat el teu carrer.
4: Senyors i senyors, queden 8 minuts per arribar a les dues, 8 minuts per tancar aquesta temporada, que ara mateix està sent...
5: Riure, Malcolm, de veritat.
4: No, el que està sent és, vaja, una...
5: El que esperaves, no?
4: Una, una presó, no, no es pot sortir. O sigui,
5: una obra mestra.
4: Queda una cançó, Òscar Broc.
6: Sí. Parlant d'obres mestres.
4: Queda una cançó.
5: Quan pujar
4: no, no, no, no, no, no, no. Un moment. Òscar Broc porta anys, anys.
5: Anys.
4: Anys.
6: Sí.
4: Fent sí,
6: sí. Això.
4: Dient que per al karaoke d'Eurovisió ell vol cantar Michael Jackson.
6: Yes, it's, sí. it's true. It's true, Chevy.
3: Bueno, està en blanc.
6: Have you seen Bubbles?
4: No, Bubbles, no.
3: Està en blanc com ell, eh?
4: I sempre se li ha dit... Home, és que Michael Jackson... Perquè un petit problema.
3: A Cercia.
4: Mai va... A Cercia. Mai va anar a Eurovisió, Michael Jackson.
6: Yeah, no, I never went to Eurovision, but it's in my heart. It's in my heart.
4: Bueno, ara ha arribat el teu moment, Òscar Broc.
7: Vinga.
3: Ha sigut una mula.
4: Sí, perdona, com es diu la tècnica aquesta dels actors? Com es diu la...
5: Distanciament.
4: Stanislavski. Estan imbècils.
6: Thank you. Fuck you too.
4: Òscar Broc, a l'escenari, sisplau, bravo.
7: Bravo.
3: Bravo. Però bundó.
5: Tu, també. Pugeu la ràdio perquè de moment històric, amics meus.
4: Jo crec que això pot...
5: Això serà històric. Amb el seu guant...
4: Sí, sí. Ha portat...
7: El guant de los Bridgerton.
4: Òscar Broc ha portat un guant i va de negre.
3: Faràs
4: moonwalk? Vale, escolta, no, moonwalk, no. No se sent res perquè no se'l seu el micro. Parla-li el micro.
5: No,
8: hola, hola, com esteu? Ja estic preparat, eh?
4: Quan vale. Molt bé. La cançó... Un moment. La cançó... Podem sentir l'original, un moment?
6: Yes. Not my love.
4: Ara ja me la pots treure. La tens clara?
5: Claríssima.
4: La tens clara, eh?
5: Claríssima.
4: Vale. Senyores i senyors, moment històric.
6: Que algú gravi això.
4: Moment històric. Última cançó de totes. I llavors tindreu 5 minuts per dir-nos qui us ha agradat més.
3: Per fugir a Catalunya.
4: Per fugir. I per tancar Catalunya. La podem tancar. Baixes la persiana i... Òscar Broc es converteix en Michael Jackson amb una cançó de les predilectes de tot amant de Michael Jackson, que és Billie Jean, 1983. Això...
5: No estic preparat.
4: Billie Jean és dins de Thriller?
5: 83.
4: Però és dins de Thriller?
5: Billie Jean...
8: Sí, sí, és el Thriller.
7: És el Thriller.
5: És el Thriller, sí, sí.
8: Crec que sí.
4: El disc més venut de la història, Billie Jean. Senyors i senyors, 5 minuts i les dues... Moment que estaves esperant des de feia anys.
5: Bueno.
4: Anys preparant-te. Òscar Broc és Michael.
5: 10 anys per això, eh?
4: Michael Jackson.
5: Let's go.

0: Mona. Punto.
1: Senyores i senyors, dirigint...
0: Bravo!
2: Brot!
0: Bravo!
3: Es chiquito. Chiquito
0: Light. No, el pitjor punt de la història, amics.
3: Chiquito de 20.
4: Hi ha moments que m'ha sorprès, eh?
5: Sí, sí, sí.
6: No, no, perdona.
0: No, perdona. Ha estat esplèndid.
4: Ha controlat molt bé moltes coses, eh?
0: A mi m'ha agradat molt. Compares amb Malcolm?
6: Us diré que s'ha notat molt el progrés en després de que les bases han començat a sonar millor, no?
3: Un progrés psicomotriu, una mica.
7: I'm so grateful for your kind words, Tony. Tony, do you want to come with me?
0: No, I don't want to go to Neverland.
6: Senyores i senyors, un minut i mig i les dues...
8: Stop touching kids.
6: No durarà ni temps per fer la votació.
4: No hi ha publicitat.
6: Sentiu-vos... No, no hi ha publicitat. Sentiu-vos tots guanyadors.
0: Gràcies, Catalunya.
6: Però ara ja ho veurem.
8: Vull el premi.
0: Tens un tros de cruç embossegat allà, Baños, per tu.
6: Antonio Baños, Òscar Rin.
9: Gràcies.
6: En els nostres cors sempre, de veritat.
4: Sempre.
6: Per
4: gràcies.
6: Aquest regal de xiringuito, de guingueta del Via Lliure.
0: Fins aviat, Catalunya.
6: Apa, escolta, un minut i tanquem el Via Lliure d'aquesta
0: temporada. Gràcies a Déu.
8: Vinga, la final.
3: On vas de vacances, Lindó?
6: Voleu callar?
0: Polinèsia.
6: Va, aquest darrer minut per agrair-vos a tots que ens hagueu acompanyat al llarg d'aquestes aquests 11 mesos, vaja, tota la temporada sencera, a tot l'equip del Via Lliure per haver fet la millor temporada de la història d'aquest programa, inexplicablement acabat d'aquesta manera. Però, com sempre, un plaer haver-vos acompanyat. Ja sabeu que a partir de demà la programació d'estiu, 6 setmanes més, i en principi, tot i que pot canviar moltes coses...
0: Aquí perquè... se li va acudir, això, aquest karaoke.
6: Va, que s'ha d'acomiadar. D'aquí a 6 setmanes, en principi, tornem. Però això ja són decisions empresarials que jo...
8: Michael torna, Michael torna.
6: Jo ara mateix no, vull dir, no puc garantir 100%. Senyors, bon estiu, moltíssimes gràcies.
0: Adéu!
6: Fins al setembre!
4: Adéu!
10: Bon dia, són les dues. Leo Messi i Lamine Yamal s'enfronten en una final del Mundial de Futbol històrica amb la presència de 8 jugadors del Barça i amb les dues estrelles, Leo Messi i Yamal, formades a la Masia.
11: Es motivo de orgullo. Pensad que la Masia del Barça produce, genera jugadores de un gran talento y tenemos el orgullo y bueno, de haber generado a jugadores como Lamine Yamal y otros muchos, porque está Gavi, está Cubarsí, está... muchos.
10: És Joan Laporta, que serà el representant del Barça al MetLife Stadium de Nova Jersey, on a partir de les 9 de la nit s'enfrontaran les seleccions d'Espanya i de l'Argentina.
12: Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
10: En les hores prèvies al partit, Laporta ha passejat orgullós el protagonisme blaugrana a la final. Mentrestant, a les graderies, els aficionats argentins seran majoria. Albert Ferran, bon dia.
13: Bon dia. Més de 50.000 s'han desplaçat a la ciutat nord-americana, la gran majoria, però sense entrada, per ser a prop del conjunt d'Escaloni, que vol repetir el títol de Qatar 2022. A Espanya, Lamine Yamal serà titular, tot i no estar al 100%. Una final amb la presència de desenes de personalitats del món de l'esport, cultura i societat, entre d'altres Donald Trump, que farà que es multipliquin les mesures de seguretat. Abans del partit i durant el descans hi haurà també actuacions musicals de Shakira, Madonna o Justin Bieber.
10: I a Catalunya una setantena de poblacions han instal·lat pantalles gegants per seguir el partit. A Barcelona s'espera que unes 20.000 persones s'apleguin al fòrum. Els Mossos han preparat un dispositiu especial de seguretat que vetllarà perquè no hi hagi incidències durant les celebracions, guanyi qui guanyi el partit. La policia investiga, d'altra banda, més enllà del futbol, la mort violenta d'una dona ahir a la nit a Soses, al Segrià. La dona havia sortit sortit a passejar el gos i quan no va tornar a casa es va donar el crit d'alerta. Tenia 75 anys. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. I els grans incendis de l'Aragó i Guadalajara continuen cremant sense control. En el cas del foc d'Orés, a Saragossa, l'evolució és favorable i els bombers esperen poder perimetrar-lo aviat. En canvi, el de la Sierra Norte de Guadalajara no para de créixer i ja ha arrasat 12.000 hectàrees. Mentrestant, a Catalunya es manté el risc d'incendi a gairebé tot el país i una vintena de poblacions es troben en risc extrem. Tot plegat amb unes temperatures que de nou es disparen i avui fregaran els 40 graus. Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia, sí, sobretot cap a les comarques de Ponent, cap a la Plana de Lleida, tot i que no és dels llocs on fa més calor, però ara mateix ja tenim temperatures de 37-38 graus en alguns sectors de l'interior de l'Alt Empordà. Calor intensa, amb alguns ruixats a la tarda, entre mitja tarda i al vespre, alguns plogims al sud del país, poca cosa. De fet, demà i dimarts, la calor encara vol intensificar-se una mica més.
10: Més enllà de la... I més enllà de la final del Mundial, avui Tadej Pogacar té una bona oportunitat per continuar acumulant victòries d'etapa al Tour de França.
13: Una jornada amb final a un port de categoria especial, ideal pel ciclista eslové si el seu equip, l'UAE, pot controlar l'escapada del dia. També avui a les 3, Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, i a quarts de 5, Paula Badosa juga la final del torneig de Yassi a Romania contra l'egípcia Sheriff.
10: Són les 2:03, comencem.

0: I 8 dies avui es tanca el Mundial de Futbol amb la gran final entre Espanya i l'Argentina.
1: La selecció espanyola busca la seva segona Copa del Món després de l'aixecada a Sud-àfrica el 2010, mentre que l'Argentina vol repetir el títol de Qatar 2022 i proclamar-se per quarta vegada campiona mundial. Menys de 7 hores perquè comenci a rodar la pilota al MetLife Stadium, que estarà ple a vessar amb majoria d'argentins que ja s'han fet sentir aquesta matinada a Times Square en el tradicional banderazo. Més de 50.000 argentins s'han desplaçat a Nova York, la majoria sense entrades, i busquen desesperadament una localitat per a aquest partit històric. La primera vegada, i podria ser l'última i l'única, que s'enfronten Leo Messi contra Lamine Yamal. Tindrà el privilegi de veure el partit en directe l'enviat especial de RAC1 al Mundial, el Damià López. Hola, Damià, bon dia.
2: Hola, Albert, molt bon dia.
1: Serà per tu, Dami, la quarta final d'un Mundial. Ja vas veure en directe les del 2010, 2018 i 2022. La d'avui, pels equips que s'enfronten per aquest duel Messi-Lamine per l'escenari, és una de les més especials o la més especial?
2: Doncs, aviam, cada final és diferent. Jo et diria que la més especial per mi sempre serà la primera especial que passi i vingui el que vingui després. Per mi, Sud-àfrica 2010, per ser el primer Mundial, no només per la final, sinó pel que va significar l'experiència i després per descomptat, perquè és una final molt mítica. Han passat 16 anys i la sensació ja gairebé és que és una final antiga, no? Un gol legendari com el d'Andrés Iniesta. A més, vam tenir la sort, eren altres temps, de tornar al mateix vol que l'equip, i això també va deixar imatges inesborrables, així que em quedo amb Sud-àfrica 2010. A partir d'aquí, Qatar 2022 futbolísticament és la millor, perquè probablement sigui la millor de tots els temps, Argentina-França, 2018 França-Croàcia ja va ser més fluixa potser, i avui és la final que com a mínim d'entrada ha aixecat més expectació de la història, segur. Espanya i Argentina, campiones d'Europa i d'Amèrica, no es van poder trobar al març per qüestions polítiques a la finalíssima, ho fan ara a la final d'un Mundial. No és habitual una final amb dues estrelles mundials liderant les seves seleccions, una tan emergent i l'altra el millor jugador de la història, els dos formats del mateix club, al Barça. La sensació és que el partit d'avui serà molt gros, i que pot passar aquesta categoria de partit legendari de finals de mundials. Veurem com va finalment.
1: El conjunt espanyol, amb Lamine Yamal recuperat, però no al 100%, esperem el mateix equip que quarts i semifinals, oi?
2: Exacte, Lamine no està al 100%, però jugarà perquè és una final d'un Mundial, és un partit de màxima transcendència. En altres circumstàncies es reservaria, té problemes musculars, té una sobrecàrrega a la cuixa esquerra, no està còmode, especialment quan es refreda, després li costa arrencar, va arribar al Mundial recuperant-se, ha jugat 7 partits, ha estat un torneig llarg, dur i exigent, i Lamine arriba sencer però tocat. Avui farà l'últim esforç, veurem quants minuts li aguanta la musculatura. El cert és que, com dic, serà titular i que Luis de la Fuente no té la idea ara mateix de canviar l'equip inicial que li ve funcionant, amb Cubarsí fent parella amb Laporte, Dani Olmo movent centre línies i Lamine per banda dreta. De la Fuente diu que serà un duel entre dues grans potències del futbol mundial.
3: Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, y en este caso sí veo dos superequipos con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina. Planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otras circunstancias. Y los árbitros están primero para que les ayudemos nosotros, y luego ellos, pues, obviamente, que ayuden también al espectáculo.
2: De la Fuente ha trobat el seu equip i també els jugadors que porten des de la banqueta. Ferran Torres sempre té minuts de les segones parts i Pedri, que ha estat relegat a la suplència, avui pot tenir un paper clau, especialment si el partit és llarg i si acaba entrant al tram final.
1: Pel que fa a l'Argentina, tothom, companys, rivals, aficionats, premsa, pendents de Leo Messi.
2: Argentina ha tingut un líder claríssim en la figura de Messi en aquest Mundial. 8 gols, protagonista en tots i cadascun dels partits. La jugada del 2-1 contra Anglaterra és una centrada seva des de la dreta que acaba en gol. Tot passa per les seves botes. Els companys el busquen perquè estigui en contacte permanent amb la pilota. És el principal argument que té Argentina per fer-se amb la quarta estrella, però no l'únic. Avui Julián Álvarez apunta a ser titular amb Lautaro suplent, i el dubte és si el lateral dret Scaloni formarà amb Nahuel Molina o amb Montiel. Scaloni parla de tot el que empeny la selecció argentina a jugar per la seva gent.
4: Jugamos por ellos. Nosotros, la selección argentina juega por su gente, por su país, por su familia, por esa gente que está esperando ver a la selección. Hemos recuperado algo que que creo que es muy valioso, que la gente se pare delante de la televisión con la camiseta de Argentina y se dé un abrazo un hincha de Ñu con uno de Central y uno de Boca con uno de River. Ese es el valor más grande que podemos tener y nosotros creo que lo vemos, lo sentimos, lo tenemos en cuenta y cómo no te va a emocionar.
5: Argentina tindrà clara majoria a les grades, hi haurà milers i milers d'aficionats de l'Albiceleste, es calcula que controlats uns 30.000 per 9.000 espanyols. El problema és que hi ha encara molts més argentins que han arribat a Nova York sense entrada. En són milers que s'han trobat amb la dura realitat que és una utopia trobar entrades per menys de 8.000 dòlars. Qui vulgui una entrada a les hores que queden ha de pagar aquesta quantitat. Així que la gran majoria dels que han vingut fins a Nova York es conformen amb viure la festa, compartir el banderazo amb la seva gent, però no podran ser aquesta nit al MetLife Stadium.
1: Banderazo espectacular avui a Times Square amb milers i milers d'argentins que ben bé han estat 3-4 hores amb aquest banderazo. Els dos equips, per cert, que jugaran amb les samarretes titulars, l'Argentina amb l'Albiceleste, per tant repetirà la samarreta de la final de Qatar 2022, també el Dibu vestirà de verd com fa 4 anys i la selecció espanyola saltarà la gespa amb la samarreta vermella. Qui xiula, Dami?
5: Xiula Slavko Vincic, l'eslové, un àrbitre UEFA, això no agrada a Argentina, a més és l'àrbitre que va xiular l'Argentina-Aràbia, debut a Qatar, derrota dels argentins, és l'única vegada que ha xiulat l'Albiceleste. En aquest Mundial ha dirigit 2 partits, el Brasil 1, Marroc 1 i el Mèxic 2, Ecuador 0, a Espanya li ha xiulat 5 partits sense cap derrota.
1: Avui amb desenes de VIPs de personalitats a les graderies i serà Donald Trump que entregarà el trofeu de campió. Per cert, com que la final es juga als Estats Units, la FIFA ha decidit que també hi hagi anell de campions pels futbolistes que guanyin el Mundial, com passa en les grans lligues nord-americanes. S'han dissenyat 2.026 anells, dels quals 30 seran pels guanyadors i els altres 1.996 es posaran a la venda pels aficionats que vulguin rascar-se la butxaca. La presència de Donald Trump farà que es multipliquin les mesures de seguretat. L'estadi estarà vigilat per drons i amb moltíssima presència policial. També assistiran al partit, entre d'altres, Pedro Sánchez i el rei Felip VI, la presidenta de Mèxic i el primer ministre del Canadà, els altres dos països organitzadors. En canvi, Javier Milei, el president de l'Argentina, no hi serà per la càbala, veurà el partit des de la residència presidencial. La Federació Espanyola ha convidat també els campions del 2010 i jugadors com Fermín o Morata, que va ser capità fa un any. Representant el Barça hi serà Joan Laporta, que ja fa uns dies que va arribar a Nova York i que Dami ha tornat a parlar aquesta matinada.
5: Sí, en un acte a Casa Espanya, habitual en aquest Mundial, a totes les ciutats on ha jugat la selecció espanyola, i la veritat és que cada cop amb més persones, a mesura que ha avançat el Mundial, no ha tingut res a veure l'acte de Casa Espanya Atlanta, abans de l'Espanya Cap Verd, amb el d'ahir, que va ser multitudinari, amb personalitats, no només del futbol, sinó de tots els àmbits de la vida política, social i cultural. I no hi va faltar Joan Laporta, que va repartir amb tothom, amb Javier Tebas, amb Rafael Louzán, amb Emilio Butragueño, i va atendre els mitjans de comunicació. Va dir Laporta que, respectant Leo Messi, espera que avui sigui el dia de Lamine.
6: Creo y quiero que mañana sea el partido de Lamine y que ya se consagre, porque es ley del fútbol, ¿no? Hay jugadores que son referencia en un momento determinado y ahora pues toca un cambio.
5: Diu Laporta que el fet de tenir 8 jugadors del Barça i que les estrelles de les seleccions que s'enfronten a la final s'hagin format al Club Blaugrana és motiu d'orgull per ell com a president.
6: Es motivo de orgullo. Pensad que la Masía del Barça produce, genera jugadores de un gran talento y tenemos el orgullo y bueno, de haber generado a jugadores como Lamine Yamal y otros muchos, porque está Gavi, está Cubarsí, está... muchos.
5: Aquests dies, a més d'un, l'està sorprenent aquesta posició propera de Laporta a la selecció espanyola, en ocasions parlant-ne en primera persona i mostrant suport explícit per l'equip de Luis de la Fuente. Laporta va voler donar un punt de llum a què està fent exactament aquests dies als Estats Units.
6: El Barça lo que ha venido aquí es a apoyar a la selección española. Creo que el hecho de que nuestros jugadores estén en la selección es motivo de orgullo y de agradecimiento. Y bueno, estoy muy agradecido.
5: I finalment, sortint momentàniament de la final, va dir que l'oferta a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez té data de caducitat, en concret, finals de juliol.
6: Respeto la opinión de todos, respeto la opinión de Miguel Ángel, de Enrique, de todos. Nosotros estamos ahí con una oferta, es un jugador que nuestro entrenador lo quiere y por eso hicimos la oferta al Atlético de Madrid. Es una oferta para nosotros muy importante y muy, muy buena y no es ilimitada en el tiempo y daremos pues un plazo prudencial. ¿Cuándo? Acabando el Mundial, yo te diría que hasta final de mes.
1: Doncs declaracions de Joan Laporta, el president del Barça, que no renuncia a Julián, però insistint que l'oferta no és il·limitada, i avui posant ja data, finals de juliol. Laporta, que serà un dels VIPs avui al MetLife Stadium. Damià, gràcies, gaudeix de la final i t'escoltem més tard, el tu diràs.
5: Gràcies a tu, Albert, que vagi molt bé.
1: Analitzem aquesta gran final del Mundial amb el Marc Guillén, l'analista del Barça Juga a RAC1.
7: Individualitzar un esport que és col·lectiu com el futbol, però està clar que la final d'avui és el partit de Lionel Messi contra Lamine Yamal, el mestre contra l'hereu, dos jugadors formats al Barça que avui s'enfrontaran segurament en l'última ocasió que ho podran fer en un gran escenari. Dos cracs que han après del futbol combinatiu i que necessiten de la possessió per jugar, per mostrar la seva millor versió, i així ho fan les seves seleccions. Avui està clar que és un duel de la possessió. Espanya, sobretot, per controlar el joc, per defensar-se en la pilota, i Argentina per activar Messi, perquè el crac format a la Masia doncs participi i pugui desequilibrar, necessita de la possessió, si no, se li fa difícil a la seva edat. En tot cas, Espanya crec que tindrà més la pilota, si més no és la que té més números per tenir-la, però Argentina és veritat que també domina un altre futbol. Vol tenir la possessió, però també sap jugar a un ritme baix. Avui farà molta calor, amb les faltes que pot fer Argentina pot baixar el ritme, això li interessa a Argentina. Argentina domina també molt l'estratègia, els sud-americans també arriben amb una gran rematada a segona línia i, evidentment, tenen Messi, que aquest factor, en un moment decisiu, en els moments límit, doncs és un factor que pesa moltíssim. Espanya, en principi, amb més futbol, amb més possessió, però que no té molt ullal al davant, Lamine no està en plenitud i potser li falta doncs la picada que sí que té Argentina amb els seus davanters i amb aquesta experiència, amb aquesta generació única. Segurament avui repetiran nous jugadors dels que van jugar la final de Qatar. Veurem com s'endú, però sens dubte que serà un duel apassionant.
1: Aquesta final del Mundial, que tindrà un format de partit especial fins al punt que la FIFA ha accedit a ampliar el temps del descans, que serà més llarg dels 15 minuts reglamentaris per adaptar-se als codis d'entreteniment nord-americans. Quim Salvador.
8: Sí, no serà un descans de mitja hora, com s'havia arribat a publicar, però sí que està previst que duri 17 minuts, i ja veurem si no s'allarga més. L'espectacle ha de durar 11 minuts i els 6 restants estan previstos per muntar i desmuntar tot l'escenari i encara regar la gespa.
1: Justet, eh?
8: Abans que comenci la segona part. Jo crec que també serà interessant, o part de l'espectacle, veure com s'ho fan per tenir-ho...
1: Posarem el cronòmetre,
8: tot tan de pressa.
1: Si són 17 minuts.
8: I realment, si pot arrencar la segona part 17 minuts després. El concert de la mitja part estarà coordinat pel líder de Coldplay, Chris Martin, i reunirà algunes de les grans estrelles de la música internacional. Entre els artistes confirmats hi ha Shakira i Burna Boy, que cantaran l'himne oficial del Mundial, Dai Dai, Madonna, el grup coreà BTS i Justin Bieber. Això al descans, encabit en 17 minuts. També hi haurà un gran espectacle abans que comenci el partit, aquest molt més llarg, uns 90 minuts abans de la final, perquè s'ha previst una gran cerimònia de clausura del Mundial. L'acte estarà encapçalat pel cantant Post Malone i també hi apareixeran, entre d'altres, Robbie Williams, Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger o Ishow Speed. Per tant...

0: Doncs el show està garantit. El show també és parlar-vos del nou Omoda 7SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total, ara des de 32.990 euros, amb acabats premium a preu del bàsic. Sí, sí, com ho sents, Omoda 7SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Rematarem la informació del Mundial amb el partit pel tercer i quart lloc, apassionant, absolutament boig, que ens va deixar la medalla de bronze per Anglaterra i el pitxitx encarrilat per Mbappé, Joan Ferrer.
1: Els anglesos van aconseguir aquesta tercera posició després de derrotar França per 6-4 en el que va ser l'últim partit de Didier Deschamps al capdavant de la selecció francesa. La primera meitat va marcar completament el desenllaç del partit amb el 4-0 favorable als britànics, que lluïa el marcador al descans, gols de Rice, Konsa i Saka per partida doble. A la represa, reacció dels francesos, que amb doblet d'Mbappé i gols de Barcola i Dembélé van intentar posar la por al cos als de Tuchel, però un gol de Saka de penal, completant així el seu hat-trick, i una obra d'art de Jude Bellingham van sentenciar el triomf pel conjunt anglès. Bellingham, per cert, acaba el Mundial amb 7 gols com a màxim anotador de la selecció per davant d'un Kane, que va descansar ahir, així com també ho va fer el blaugrana Gordon. I parlant de blaugranes, Koundé ja pensa en la nova temporada amb el Barça. Són declaracions a DAZN.
2: Bueno, lo que espero es hacer una gran temporada, descansar bien primero para volver más fuerte, hacer una temporada mejor y ayudar el Barça al máximo.
1: Com dèiem, ahir va ser l'últim partit de Deschamps dirigint la selecció francesa. El tècnic va elogiar el seu capità, Kylian Mbappé.
3: Oui, Kylian, voilà.
4: Kylian és un jugador extraordinari. Ha estat un capità fantàstic. Va començar amb 18 anys. Està decepcionat per no haver arribat a la final, però pel que el veig fer dins i fora del camp, no em penedeixo gens d'haver-lo escollit com a capità, perquè ha estat un exemple durant tot aquest Mundial.
3: Il a été un capitaine exemplaire durant toute cette Coupe du Monde.
1: Mbappé, que amb el seu doblet acaba el Mundial amb 10 gols, col·locant-se com a pitxitxi provisional a l'espera del que faci Messi avui. L'argentí ha fet 8 gols en aquesta edició mundialista. Un Mbappé que també s'ha convertit en el màxim golejador històric dels Mundials amb 22 gols, superant els 21 de Messi. Per cert, ahir dues assistències d'Olisée que el converteixen en el màxim assistent històric en una sola edició d'un Mundial, amb 7 passades de gol, superant les 6 de Pelé al Mundial del 70.
0: Doncs el pitxitxi molt encarrilat per Mbappé, només ho podria impedir una exhibició de Messi aquesta nit a la final.
5: 14-15.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Si Espanya marca el dia 19, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
9: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
8: Desbloqueja el Titan que portes dins. Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i amb

0: més enllà de la prèvia de tot el que passarà aquesta nit a Nova York, a Catalunya tot està preparat també per seguir el partit. Hi haurà pantalles gegants a una setantena de poblacions i a Barcelona el punt central per seguir la final serà el Fòrum, on s'hi preveu que s'hi apleguin unes 20.000 persones. Els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per garantir la seguretat, en especial durant les celebracions posteriors, sigui quina sigui la selecció guanyadora. El desplegament més important serà a Barcelona, on s'activarà un centre de coordinació operativa regional per coordinar-se amb la Guàrdia Urbana. El punt més calent, com dèiem, serà el Fòrum, on hi haurà la pantalla gegant, però també vigilaran especialment tres punts més, la plaça de Catalunya, la plaça d'Espanya i l'Arc de Triomf. N'ha parlat el Via Lliure de RAC1, el cap de la Divisió Regional de Suport i Dispositiu dels Mossos, Òscar Fernández.
1: Hi haurà un control, com li dic, d'aforament. Es farà el control d'accés perquè no es pugui accedir amb objectes perillosos, tampoc amb begudes alcohòliques. No es distribuirà begudes alcohòliques a l'interior i s'intentarà que la gent que vol veure aquesta final amb aquest espai que ha habilitat l'Ajuntament. La pantalla té un aforament restringit o taxat, són les 20.000 persones.
0: Hi haurà pantalla gegant per veure el Mundial a Barcelona, però també altres poblacions com Castelldefels, el Baix Llobregat. En total, una setantena de municipis han instal·lat pantalles per seguir la final entre Espanya i l'Argentina. Es podrà seguir a les 10 ciutats més grans del país i també se n'han posat a la majoria de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i també en algunes poblacions de Tarragona. Bàrbara Padilla.
2: La decisió de col·locar pantalles per seguir el Mundial ha generat polèmica a molts llocs. A ciutats com Figueres, Girona, Vic o Sant Cugat del Vallès, les autoritats han decidit no fer-ho. En molts casos perquè els governs són independentistes, però no sempre és així. A Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, hi governa Esquerra, però l'alcalde hi ha posat una pantalla gegant i això ha aixecat polseguera. A Manresa, de la projecció se n'encarrega el Centre d'Esports Manresa. El club té dos exjugadors de les seves categories inferiors convocats al Mundial, Joan Garcia i Marc Pubill. Per cerca a la Ràpita, al Montsià, la pantalla gegant estarà situada com a curiositat a la plaça 1 d'octubre.
0: I la comunitat argentina no ha muntat cap pantalla gegant a Barcelona, que sapiguem. El més probable és que es concentrin en locals com discoteques i hotels per veure el partit. Si guanyen, la celebració podria ser Arc de Triomf, tot i que el passi a la final el van celebrar a la plaça de les Glòries. Més enllà del futbol, de la final del Mundial, el que preocupa aquesta hora pel que fa als incendis són els focs de Guadalajara i l'Aragó, que continuen cremant sense control. El que més preocupa ara mateix és el de la Mierla, a Guadalajara, perquè el cap de l'incendi continua avançant sense aturador. En les últimes 24 hores el nombre d'hectàrees cremades s'ha doblat i ja són més de 12.000 les que s'han cremat al Parc Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. A més, hi ha unes 700 persones de 16 municipis evacuades. Les autoritats també estudien suspendre les activitats com campaments o colònies que s'havien de fer a zones properes a l'incendi. Pel que fa a l'incendi d'Ores, a Saragossa, els bombers ja estan més a prop de poder-lo tenir perimetrat, ja no hi ha flames i s'han reduït molt les columnes de fum. Per això, el president aragonès, Jorge Azcón, es mostra optimista.
3: La verdad es que hoy es el primer día que respiramos. Es decir, hoy es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. No solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo. Eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia. Estoy convencido que estamos en el proceso de perimetrar ya el incendio.
0: Aquest foc d'Ores ja ha cremat més de 14.000 hectàrees i un miler de persones continuen desallotjades. A Catalunya es manté el risc d'incendi elevat a pràcticament tot el país. La situació és especialment greu, amb risc extrem, en una vintena de poblacions de 7 comarques, mentre que uns 180 municipis es mantenen en el nivell 3, el de risc molt alt. Ponent, la Catalunya Central i l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i el Gironès són les zones amb més risc. A més, es mantenen 3 espais naturals tancats, el de Montmell-Marmellà, la Ribera Salada i també la Baronia de Rialp. En aquest últim, ahir hi va haver un foc que va cremar 15 hectàrees. Els bombers el van poder controlar ràpidament. També a la tarda hi va haver un incendi de rostolls que va cremar a Pontils, a la Conca de Barberà. Amb aquest panorama, aquest estiu ja s'han declarat incendis a totes les comarques del país. Segons dades dels bombers recopilades per RAC1, s'han declarat focs a totes les comarques i a un de cada 4 municipis. A més, ha estat l'inici d'estiu amb més simultaneïtat d'incendis de tota la sèrie històrica que comença el 2011. Josep Moragues.
4: Sí, hi ha hagut incendis a totes les comarques, el que no havia passat mai des que recopilen aquestes dades, des del 2011. La comarca amb més incendis ha sigut el Vallès Occidental amb 40 focs, seguit del Segrià amb 31 i el Baix Llobregat amb 23. A més, el 2026 és l'estiu amb més simultaneïtat d'incendis de tota la sèrie. La meitat dels dies s'han declarat 7 o més focs. El segon estiu amb més simultaneïtat, amb més focs al mateix temps,

0: va ser precisament l'any passat, el 2025. La resta d'anys queden molt per sota d'aquesta dada. Els anys anteriors, amb prou feines, arribava al 20% els dies que hi havia més de 7 incendis. A més, en el que portem d'any ja acumulem 439 incendis, el tercer registre més alt després del 2012 i del 2022. Pel que fa a la superfície cremada, no és tant com en altres estius. S'han calcinat 4.300 hectàrees.
1: Aquesta proliferació d'incendis, que va també molt lligada a la temperatura disparada i prolongada en el temps d'aquest estiu, que ha marcat rècords de calor a diferents punts del país. Ahir mateix, l'aigua de l'estany de Banyoles va arribar als 30 graus per primera vegada des que se'n fan registres, des del 1976. És el tercer any consecutiu que l'estany supera el seu propi rècord de temperatura.
2: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: Calor intensa un dia més i ara mateix ja ens acostem als 40 graus en algunes comarques, Abel Caral.
3: Sí, en concret ara mateix 38 graus a Cabanes, a l'interior de l'Alt Empordà, però en tenim 37 a Cassà de la Selva, al Gironès, 37 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre i a Tàrrega, per tant, temperatures que en alguns casos passen clarament dels 35 graus, però bé, 34, 35, 36 graus en moltes comarques interiors, que és més o menys la forquilla en la que ens hem de moure les properes hores del prelitoral cap a l'interior, entre els 34 i els 36, 37, cap a la plana Lleida. 38, 39, els podem assolir i puntualment no seria estrany que en algun cas arribéssim als 40 graus. Per tant, calor molt intensa, a la costa no tant, però en alguns sectors del litoral 33-34 graus els tenim, els hem tingut les últimes hores. Per tant, paciència, perquè queden unes hores encara de calor molt intensa i amb alguns ruixats, això sí, que pot ser la novetat i que refresqui una mica, alguns plogims entre mitja tarda i el vespre a les comarques de Tarragona. I atenció, que de cara a demà i dimarts la calor encara s'intensificarà una mica més.
4: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Qüestions. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. La víctima, de 75 anys, havia sortit a passejar el gos i quan no va tornar a casa es va donar l'avís de la seva desaparició. Eren 10:15 de la nit, Joan Capel.
5: Després de rebre l'avís, la policia va iniciar la recerca. Els agents van trobar el cos sense vida en un camp de blat de moro al costat de la carretera LP-7041. Llavors, la policia va confirmar que presentava ferides d'arma blanca a la zona del coll. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret d'actuacions. El cos de la dona s'ha traslladat al Dipòsit de Medicina Legal de Lleida per poder fer l'autòpsia, que podria aportar més indicis sobre la mort. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: I els Mossos també continuen investigant el tiroteig d'ahir al barri de Sant Roc de Badalona en un enfrontament entre dos clans familiars per un casament. El xoc va deixar 4 ferits. 2 són per arma de foc, un per arma blanca i un altre que va rebre un fort cop al cap. Tots estan, això sí, fora de perill. Amb aquest ja són com a mínim 8 els incidents amb trets que hi ha hagut aquest any a Badalona. Un dels més greus va ser a finals de maig, quan una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala perduda al carrer Còrdoba, també a Sant Roc. Segons dades dels Mossos, només durant els primers 6 mesos d'aquest any, els incidents amb armes de foc han deixat ja 6 morts i 27 persones ferides.
6: 14-15.
1: I els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran per 8è dia consecutiu. Els atacs anaven dirigits a instal·lacions de vigilància costanera i defensa aèria, però des de l'Iran han denunciat que també han atacat una central nuclear en construcció. Entre els objectius també hi haurien membres de la Guàrdia Revolucionària com a represàlia per la mort de 2 soldats americans. Violeta Martos.
7: En un comunicat que emet la televisió iraniana, l'Organització d'Energia Atòmica de l'Iran diu que els Estats Units haurien dut a terme un atac agressiu i brutal a una central nuclear en construcció. Els nord-americans, però, no han fet cap comentari sobre aquest presumpte atac. El president dels Estats Units sí que s'ha pronunciat sobre la mort dels 2 soldats, que ha definit com una cosa molt trista. I també ha respost als líders iranians que ja amenaçaven d'abandonar el pacte. Trump diu que no li importa gens perquè l'únic punt important que s'ha de respectar d'aquest acord és que no aconsegueixin armes nuclears. El president nord-americà ho ha explicat en una entrevista telefònica al mitjà News Nation. Mentrestant, l'Iran ha atacat amb drons i míssils centrals elèctriques, una instal·lació petroliera i 2 bases nord-americanes situades a Kuwait. També 2 vaixells que navegaven per l'estret d'Hormuz, l'Iran diu que les naus han patit accidents després de navegar per una ruta no autoritzada.
1: I encara en crònica internacional, Rússia ha bombardejat Kiev i altres ciutats de la regió en resposta als atacs ucraïnesos d'ahir. Els bombardejos han deixat 4 persones mortes i almenys 36 ferides. L'exèrcit ucraïnès no s'ha quedat enrere, ha continuat els atacs contra instal·lacions russes. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ho ha qualificat com un dels atacs massius més massius des que va començar la guerra en resposta a un contraatac contraatacat amb cops a petroliers i infraestructures russes al Mar Negre.
6: 14-15.
1: I avui a Barcelona es fan els últims actes del Pride, que ahir a la tarda va tenir el punt culminant amb una multitudinària manifestació pels carrers de la ciutat. És l'acte més reivindicatiu en un any en què les empreses han fet clarament marxa enrere pel que fa al suport públic al col·lectiu LGTBIQ i més. Moltes grans marques aprofitaven el mes de l'orgull, el juny principalment, però també aquestes últimes setmanes de juliol, per tenyir els logotips amb la bandera de l'Arc de Sant Martí o publicar missatges de suport a les xarxes socials. Aquest any, però, aquesta imatge s'ha reduït clarament. Mariona Martínez.
8: La tendència és evident entre les empreses nord-americanes pel boicot de l'administració Trump, però també afecta marques d'aquí. L'expert en comunicació LGTBI de l'UPF, Arnau Roig, diu que moltes empreses eviten posicionar-se per por de perdre clients, sobretot per l'auge de l'extrema dreta.
9: Per un costat, se les acusa de ser massa woke i de validar, diguéssim, la dissidència sexual, i per l'altre costat també se les acusa de no fer suficient i de només posar una bandereta. Per tant, jo crec que les empreses, moltes empreses, es donen compte de que els surt menys rentable.
8: També apunta que algunes marques han reduït la seva participació a esdeveniments com el Pride. El president del Pride Barcelona i de la cambra LGTBI, Ferran Poca, lamenta que aquestes marques només mostressin suport quan era rendible.
10: Aquí s'està veient el llautó de les companyies que realment volen apostar pel col·lectiu. Per tant, jo crec que les empreses que tenen una política de diversitat continuaran i continuen apostant pel col·lectiu LGTBIQIA+.
8: Tot i això, assegura que de moment a Catalunya el compromís empresarial és més alt que en altres països. Ara bé, té clar que la deriva conservadora també arribarà aquí i fa una crida a les marques a no reduir el seu suport al col·lectiu.
1: I 6 mesos després de l'accident mortal de Gelí de l'Alt Penedès, la xarxa de Rodalies manté 160 quilòmetres amb velocitat limitada i la situació està lluny de normalitzar-se. Abans d'aquell 20 de gener, les limitacions afectaven una norantena de trams. Després es van enfilar fins als 225 a principis de març i ara són una quarantena menys, però encara són més de 180. I avui, per cert, que hi ha hagut fallida d'Instagram i Facebook, totes dues xarxes socials propietat de Meta, que han caigut durant 2 hores al llarg del matí. Les incidències han començat cap a les 9 i s'han reportat a diferents països del món. Tot i això, a les 11 s'ha recuperat la normalitat del servei WhatsApp, que també és propietat de l'empresa nord-americana, no ha patit cap incidència.
6: 14-15.
1: El govern declararà el Catalunya Media City com a projecte estratègic estatal. Serà aquest dimarts i un cop ho validi l'Estat s'agilitzarà la distribució energètica a la zona de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià. D'aquesta manera es podrà fer un pas endavant en la transformació de l'antiga central tèrmica en un hub audiovisual. Neus Aragall.
11: Les activitats audiovisuals, digitals i tecnològiques que oferirà el hub necessiten una gran quantitat d'electricitat. Per això, l'agilització dels tràmits energètics és clau. Si l'Estat ho aprova, les Tres Xemeneies no hauran de fer cua davant d'altres projectes per aconseguir electricitat. A més, aquesta proposta també contempla inversions econòmiques. En declaracions a la CN, el coordinador de la Comissió Interdepartamental per la Transició Energètica, Daniel Pérez, ha explicat la importància de priorització energètica.
12: Amb la declaració de projecte estratègic de les Tres Xemeneies, el que faríem seria permetre que, en cas que hi hagués necessitat de nova potència per noves activitats que s'hi puguin establir, poder bloquejar-la, poder dedicar-la al projecte en comptes d'haver d'estar a la cua ordinària.
11: Un cop el govern faci la declaració, el Consorci del Besòs traslladarà la proposta al govern espanyol. Amb aquest nou pas, el projecte Catalunya Media City continua sent una aposta per posicionar el país en el panorama audiovisual europeu.
1: I demà arrenca la programació d'estiu de RAC1.

0: partir de les 7 del matí, Sergi Embudió torna a agafar les regnes del món a RAC1. Les tardes del Versió tornaran a tenir Pere Mas al capdavant, mentre que Montse Martí liderarà el 9C. Els caps de setmana, Arneu Mañé repeteix per segon any al capdavant del Via Lliure d'estiu, mentre que la primera pedra amb Noemí Polls no descansa i, de fet, amplia horari de 7 a 9 als matins del cap de setmana. Aquest estiu, a més, neix La Repesca, un programa que repassa els millors moments de l'antena de RAC1 amb Marina Arbós. Pel que fa als esports, més enllà del Tu diràs, torna el Barça a jugar amb xancletes amb l'amistós contra el Birmingham el proper 31 de juliol. I acabem amb l'agenda de concerts, perquè avui arriben a Barcelona un dels grans del rock ZZ Top. El llegendari grup de Texas amb més de 50 anys de trajectòria, les seves barbes llargues i ulleres de sol i guitarres úniques, actua avui al Poble Espanyol dins la programació del Bars Festival. Mentrestant, a Cabrils, al Maresme, avui és l'últim dia del Musicap, per on hi passen Remei de Calafresca i Estan Estil. El grup, encapçalat per Enric Montefusco, va tornar després de gairebé una dècada amb una exitosa gira de retorn. Ara ja tenen un disc gravat, enllestit per publicar-se a la tardor, però avui tornen a tocar en directe Viva la Guerra, el disc que van publicar fa 20 anys.
1: RAC 1. Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-li i prova-la al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
2: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta Zero, Vaisó Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEV.
1: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa.
3: Busques un vehicle híbrid?
1: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
3: Més eficient, és menys consum.
1: Més potent, és més cavalls.
3: Tot a Romauto.
1: Barcelona.
3: Molins de Rei.
1: Mataró.
3: Blanes.
1: I Santa Coloma de Farners.
3: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
1: RomautoNissan.com.
3: Romauto.
1: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-li i prova-la al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi. Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
4: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
5: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
4: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
1: Compra el teu coche de ocasión a Volkswagen Mogauto Barcelona y Badalona.
6: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
7: Tot allò que t'agrada,
6: molt més fàcil de trobar.
8: El que encara no has escoltat
9: i segur que t'agradarà.
7: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
10: Per triar i remenar.
11: Amb tot el contingut dels programes.
12: I també els podcasts originals de RAC1.
13: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
14: I som tots.
15: Més fàcil.
16: Més directe.
17: Més intuïtiu.
1: Més RAC1. Tots som un milió.
18: Ara que hem acabat l'escola
19: i tenim més temps lliure,
4: ara que podem fer el que volem,
18: volarem els pares amb la pistola d'aigua
20: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes
21: i escoltarem els contes de RAC1
22: a la piscina,
23: al cotxe
24: o a l'hora de la migdiada.
25: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
26: I, oh?
27: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento i són divertidíssims.
1: La
8: rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
9: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
14: RAC1 Podcast.
15: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
16: Catorze 15 amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
0: I a banda de la final del Mundial, avui podríem veure una altra victòria de Tadej Pogacar al Tour de França.
1: Sí, és una etapa amb un perfil molt Pogacar, en final a un port de categoria especial, per tant, l'escapada del dia no pot distanciar-se del pilot, si el ciclista eslové vol aconseguir una nova victòria. De moment, Quim Salvador, som als primers quilòmetres encara.
17: Sí, és una etapa de 188 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solizón de Brisson, amb dos ports de tercera categoria. De fet, el primer ja l'han passat, la Côte de Roses, un de primera i una ascensió final de categoria especial on es decidirà l'etapa d'avui, i potser algunes coses poden canviar també a la classificació general. En total són pràcticament 4.000 metres de desnivell positiu. Algunes coses de la general no fa pinta que hi hagi d'haver canvi de líder després de l'exhibició de Tadej Pogacar amb la victòria d'ahir a Le Markstein, però sí que hi ha molta lluita, per exemple, per les posicions de podi. Ara mateix, a 119 quilòmetres de meta, tenim un grup de 10 escapats, que són Tobias Johansen, Tim Arensman, Raúl García, Ioniz Aguirre, Mauro Schmidt, Anders Skjærsen, Matthews Oliveira, Xavier Azparren i Van Dijk, amb un escassíssim marge de 19 segons només sobre el pilot que comanda el líder, amb Tadej Pogacar. Per cert, Albert, aquesta nit hi ha hagut visita dels vampirs, dels controls antidopatges, de matinada. Com a mínim, els dos primers de la general, ho han explicat abans de la sortida, tant Jonas Vingegaard com Tadej Pogacar, que els han despertat de matinada per fer control antidòping. Vingegaard, sobretot, no estava massa content amb la visita.
1: Home, la matinada no ha de fer gens de gràcia, i més abans d'una etapa que s'acaba, com deia el Quim, amb un port de categoria especial. Després escoltem els protagonistes que han dit d'aquesta visita de matinada per fer un control antidopatge. Abans, però, i mentre som i estem pendents del Tour de França, hem d'acabar de pentinar l'actualitat futbolística.

0: A més futbol, a banda de la final del Mundial, els equips de primera divisió tots són en pretemporada i, per exemple, l'Espanyol ahir va fer el seu debut. Va jugar el seu primer partit amistós, un debut amb victòria contra un segona federació. Miquel Pascual, hola, bon dia.
1: Bon dia. Els de Manolo González ja tenen la seva primera victòria de preparació de cara a la nova temporada després de vèncer per 0-3 a l'Olot, a la capital de la Garrotxa, en un partit dominat clarament pels blanquiblaus, però que no es va sentenciar fins al tram final. Bausa va obrir el marcador al minut 27, però els dos últims gols van arribar superat el 88, obra de Marcos i Roberto Fernández. Així que estrena sòlida de l'Espanyol amb repartiment de minuts, ja que Manolo va posar un 11 per cada meitat i devia anar-se'n content, perquè va demanar als jugadors que la pretemporada servís per acumular victòries. Ho explicava un dels nouvinguts, Àlex Calatrava.
2: Ha transmitido el mismo mensaje que quiere que ya desde el principio empecemos a estar con esa confianza de ganar partidos, de sumar, y creo que bueno, ha sido un buen y un gran primer partido y a seguir.
1: L'atacant barceloní va ser l'únic dels tres fitxatges que es va estrenar com a titular. Moscardo i Hartman van entrar per disputar la segona meitat, on també va tenir minuts el central del filial Adama Timera, així que Calatrava es mostrava il·lusionat per la seva estrena i sent que compta amb la confiança del tècnic.
2: Siempre es un poquito duro en los primeros días, pero estamos llevando bien, lo mejor posible, preparándonos lo mejor posible, y pues el mensaje de Manolo, su idea, llevarla a cabo, y creo que me ha dado la confianza que necesito para hacer y para jugar como yo soy, y pues tener ese punto de confianza en mí mismo y hacer lo que tengo que hacer.
1: A l'altre costat es van quedar sense minuts Miguel Rubio, Pablo Ramón, Salinas, Grajera i Antonio Roca, així que veurem si Monchi, que ahir observava amb atenció l'equip, també ha vist algun moviment en forma de sortida. Després del duel a Olot, l'expedició de l'Espanyol se'n va tornar cap a Navata, on s'entrena des de dijous, i des d'allí dimarts es desplaçarà a Peralada. Per disputar el segon amistós serà a 8:15 contra el Pau de la segona divisió francesa abans d'acabar l'estaix dimecres i tornar-se'n cap a Barcelona.
0: També es van estrenar ahir a la pretemporada els dos equips catalans de la segona divisió. El Girona va empatar a 0 contra l'Alcatsià i el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló. El tècnic Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, analitzava aquest primer amistós.
3: Veníem a jugar contra un equip que té moltíssima capacitat, que ja va demostrar la temporada passada doncs, el que és capaç de fer a la categoria, i això a nosaltres ens va molt bé en el nostre procés d'adaptació a aquesta nova categoria, a aquestes noves exigències, entendre bé doncs, el que implica doncs, aquesta categoria, aspectes del joc que li hem de donar màxima atenció, i penso que a nivell de creixement, d'aprenentatge i de preparació, doncs ha estat un partit que ens va molt bé.
0: Són els primers amistosos, encara falta un mes perquè arrenqui la Lliga de Primera i de Segona Divisió. Ahir també van jugar una desena d'equips de Primera, destaquem bàsicament la victòria del Betis 0-3 contra el Lotte, l'empat entre la Reial Societat i el Racing 1-1, l'Atlètic Club va golejar 0-11 al Leioa de la Tercera Federació, o el Celta va empatar 2 al camp de l'Sporting de Braga. Avui només juga un dels equips de primeres, el Sevilla, a partir de les 4, jugarà el seu primer partit de pretemporada contra el Cracòvia.

0: A banda del futbol, ens centrem en un parell de previsions per aquesta tarda. Per exemple, d'aquí a uns 13 minuts, a partir de les 3, arrencarà el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 a l'espectacular circuit Spa-Francorchamps. Ho farà amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, a la pole position i amb Max Verstappen a la segona posició. L'home Fórmula 1 de RAC1 és l'Álvaro Ademà. Hola, Álvaro, bon dia.
1: Bon dia, Albert Ferran. Sí, primera fila de l'engranatge de sortida que promet emocions fortes amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortint des de la pole position i Max Verstappen a la segona posició. El de Mercedes va superar ja la qualificació a Verstappen per 3 dècimes, un Verstappen a qui el seu company d'equip, Isaac Hadjar, va ajudar donant-li l'aspiració a la Q3. Hadjar havia canviat diversos elements de la unitat de potència del seu Red Bull, arrossegava una sanció que l'obligarà a sortir des del fons de l'engrallat, així que va ajudar al seu company d'equip a igualar el seu millor resultat en qualificació del que portem de temporada. També arrossegava una sanció de 10 posicions en aquest cas el vigent campió del món, Lando Norris, que hi va fer tercer, però que avui arrencarà des de la 13a posició. La sanció de Norris beneficia els pilots que van classificar per darrere seu, com Russell i Leclerc, que sortiran tercer i quart i compartiran la segona fila, o Hamilton i Piastri, que arrencaran cinquè i sisè, compartint la tercera. Russell, segon del Mundial, va salvar ja els mobles amb aquesta tercera posició, però es va tornar a quedar lluny, a mig segon del seu company d'equip, el líder del Mundial, Kimi Antonelli. Carlos Sainz, per part seva, arrencarà 14è, ahir va passar la Q2 i va ser 15è, però la sanció d'Hadjar li fa guanyar una posició. Fernando Alonso, igual que el seu company d'equip, Lance Stroll, també arrossegava penalitzacions pel mateix motiu que Hadjar i Norris, però això no els perjudicarà gaire, ja que havien classificat últim i penúltim amb l'asturià per davant del seu company d'equip.
0: Doncs a partir de les 3 de la tarda, aquest Gran Premi de Bèlgica amb Fernando Alonso, que vaja, evidentment avui no crec que tampoc arribi la 33. I també tenim tennis. Paula Badosa, que porta una ratxa imparable les últimes setmanes, juga a quarts de 5 de la tarda, la seva segona final consecutiva, avui a Iasi, a Romania, contra la tenista egípcia Mayar Sherif. Pol Robert.
2: La tenista catalana arriba a una nova final després de desfer-se ahir en 3 sets de l'eslovaca Tamara Zidanec. D'aquesta manera, va igualar la seva millor ratxa guanyadora, amb 9 victòries. Si avui derrotés a l'egípcia, aconseguiria encadenar el major nombre de victòries consecutives a la seva carrera professional. 10. Badosa va conquistar Bastad fa una setmana i avui espera conquerir Iasi i aixecar així el seu segon títol de la temporada. Sherif ocupa la posició 97 del rànquing i també arriba en un gran nivell de forma. Igual que Badosa, encadena 9 victòries consecutives. Els precedents, però, acompanyen a la catalana. Un únic enfrontament entre les dues tenistes, que va acabar amb victòria de Badosa.
0: Badosa, que amb aquesta final s'ha garantit ja un lloc al US Open, a l'últim gran slam de la temporada, ha fet mèrits i, per tant, podrà ser el quadre principal del torneig nord-americà. Avui juguen també dues finals masculines, per exemple, la de Gastad ja s'ha acabat, ha guanyat el grec Tsitsipas, ha guanyat per 2-16-1 el belga Collignon, 6-4, 6-7 i 6-3. El grec, doncs, que guanya un altre torneig ATP. L'altra final està en joc a Bastad, a Suècia, entre Rublev i Darderi. Encara el primer set, el rus guanyant 5-4.
3: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
0: T'agraden les motos? Tens una Honda o somies tenir-ne una? Movento Akaimoto, el teu concessionari oficial Honda, arriba amb més força que mai de la mà de Movento Akaimoto. Descobreix el nou espai Honda Sabadell amb tota la gamma de motos, accessoris, equipament oficial i tot el que necessites per viure la teva passió sobre dues rodes. Vine a veure'ns a la carretera de Terrassa 169 a Sabadell i prepara't per començar a rodar. Movento Akaimoto Sabadell, Honda, com no l'has viscut mai. Quan queden menys de 9 minuts per a les 3 de la tarda, parlem de bàsquet perquè el Barça segueix reconstruint la seva plantilla després d'una setmana de bogeria amb 5 presentacions o amb 5 anuncis de fitxatges. Ara, Joan, podria pescar un jugador de l'Unicaja de Màlaga.
4: Sí, parlem del polonès Oleg Balcerowski, pivot de 2,16 d'alçada i 25 anys, que podria ser un dels pròxims reforços del joc interior blaugrana. Es tracta d'una negociació avançada entre clubs, però encara ni tancada ni signada. Balcerowski compta amb la condició de jugador de formació a l'ACB, un aspecte important pel Barça, atès el requisit de convocar com a mínim 4 jugadors amb aquesta condició de cupo en cada partit de Lliga. Ara mateix el Barça compta amb Juan Núñez, Darío Brizuela, Joel Agustí Noval i Toko Shengelia a l'espera que resolgui el futur del georgià.

0: ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
1: Ens encanta aquesta cançó de Doctor Prats, que és la cançó oficial del Gran Depart a Barcelona, i que, vaja, ja no ens queda tants dies per escoltar-lo, perquè entrarem ja al tram final del Tour de França l'última setmana, de moment amb aquesta etapa més que interessant, amb final a un port de categoria especial, encara amb el pilot molt a prop dels escapats, Quim.
2: Sí, tot just tenen 13 segons d'avantatge al grup de 10 escapats, que recordem-lo, són Tobias Johansen, Tim Arensman, Raúl García, Ioniz Aguirre, Mauro Schmidt, Anders Sarsten, Michael Matthews, Nelson Oliveira, Xavier Espadren i Tim Van Dijk. Aquests són els 10 corredors que intenten formar l'escapada del dia, però la veritat és que amb 13 segons només de marge sobre el gran grup i a 107 quilòmetres de l'arribada ho tenen realment delicat per poder consolidar aquesta escapada. L'etapa d'avui, altre cop d'alta muntanya. Ahir, exhibició de Tadej Pogacar a l'arribada a Markstein. Quarta victòria d'etapa ja per l'eslovè en aquest Tour. Va reforçar encara més el seu lideratge. Té 4 minuts i mig de marge ara sobre el segon, que és Jonas Vingegaard. I la veritat és que el perfil de l'etapa d'avui i el moment de forma de l'eslovè fan pensar que si Pogacar en té ganes, s'hi pot tornar a exhibir. Queda encara, però, molta etapa. Ara venen uns 50 quilòmetres sense cap dificultat muntanyosa, almenys reconeguda oficialment. Sí que és un terreny força trencacames, puja i baixa, i encara han de pujar avui al col de la Croisette de tercera categoria, la Côte du Mont, perdó, la Croisette és de primera, la Côte du Mont de tercera, i al final el plató de Solison de categoria especial, doncs on s'acabarà aquesta etapa d'avui.
1: Pogacar, que juga a banda, que té, com deia el Quim, 4 minuts i mig sobre Vingegaard, però del segon al setè està molt, molt igualat. Vingegaard a 4 i mig, a Benepul a 5.04, Seixas a 5.19, Ayuso a 5.22, Lipovic a 5.44 i Del Toro a 5.50. És el que ens queda, Quim, saber qui ocuparà el segon i el tercer esglaó del podi, perquè sí. Pogacar guanyarà si no té cap a... Vaja, si no li passa res, que tant de bo que no li passi.
2: Sembla que el mallot groc té propietari adjudicat i consolidat, però sí, hi haurà segur lluita interessant per la resta de posicions de podi en la setmana de cursa que queda, que és força interessant. Demà hi ha la segona jornada de descans. Dimarts, contrarrellotge individual de 26 quilòmetres, que aquí segur que serà important per la general, i després de les 5 etapes que quedaran, 3 són d'alta muntanya, pels Alps, amb arribades a Orchers-Berlet i les dues pujades a Alp d'Hier divendres i dissabte vinent, per tant, un terreny on han de passar coses importants en clau de classificació general i on probablement, si no té un defalliment que no s'espera, podem veure més victòries encara de Tadej Pogacar.
1: I s'aproparà el rècord de victòries del Tour de França. Avui, però, la notícia, l'explicàvem fa uns minuts, és aquest control antidopatge que han hagut de passar els dos primers de la general, Pogacar i Vingegaard, i a més a hores, vaja, que sorprenen molt.
2: Ja ho pots dir directament, Albert, hores intempestives en plena competició del Tour de França i en vigília d'una etapa d'alta muntanya i després una altra d'alta muntanya, els dies que precisament els corredors tots, però especialment els que disputen la general, acumulen més esforç i més cansament. Els vampirs, els controls antidopatges, han visitat Pogacar i Vingegaard, no només, és a dir, no sabem si han visitat també altres corredors importants dels pilots, però aquests dos ho han confirmat a Eurosport aquest matí abans de prendre la sortida. I mentre Pogacar s'ha pres en prou bon humor i ha dit que li ha costat tornar a dormir, però que, mira, s'ha fet molts cafès, que anava una mica passat de cafeïna avui i que ha estat escoltant música, diu que sobretot Eminem, en canvi el segon de la general, el danès Jonas Vingegaard, no li ha fet gaire gràcia. El sentim, declaracions a Eurosport.
3: I was sleeping very well, but then...
4: Estava dormint molt bé, i algú ha trucat a la porta a les 2 de la matinada. M'ha sorprès molt, però clar que està bé que facin proves. Tot i que quan afecten el rendiment i el descans, no em sembla tan bé. Espero que al final no sigui l'únic, perquè crec que ha de ser igual per tots. No és el més agradable que t'espertin a les 2 de la matinada.
3: I think, and not the nicest at 2 o'clock.
2: A les 2 de la matinada han fet llevar Jonas Vingegaard per passar control antidopatge a Tadej Pogacar, el líder, a les 5
1: de la matinada. Diu que ha dormit 4 hores,
2: sí,
1: Pogacar.
2: Sí, sí, sí. Val a dir, i en el cas de Pogacar, a més, que com a mallot groc, cada dia el líder del Tour passa control antidopatge al final de l'etapa. Potser per això l'han anat a veure més tard. Però vaja, l'etapa s'acaba la d'ahir, quarts de 6 de la tarda, i se'n tornem a les 5 de la matinada amb un altre control. Tots volem un esport net, però potser hi ha situacions que es podrien reformular una mica per fer la vida menys difícil als ciclistes.
1: Ha dormit 4 hores i ara ha d'afrontar una etapa de 183 quilòmetres, etapa amb un port de primera i un de categoria especial. Déu-n'hi-do, però és Tadej Pogacar. Per tant, no hem de descartar que avui pugui sumar una nova victòria.
0: En Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys. 14-15. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
5: Tot allò que t'agrada,
0: molt més fàcil de trobar.
6: El que encara no has escoltat
7: i segur que t'agradarà.
0: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
8: Per triar i remenar.
9: Amb tot el contingut dels programes.
10: I també els podcasts originals de RAC1.
11: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
12: I som tots.
13: Més fàcil.
14: Més directe.
15: Més intuïtiu.
0: Més RAC1. Tots som un milió. RAC 1.
16: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit. El seu nom, sisplau?
17: Òscar Andreu, de la competència, RAC 1.
16: Sí, jo el tinc aquí a l'ordinador. La setmana passada va enganxar vostè un embús a l'AP7 a l'alçada d'Hostalric, tornant precisament de la Costa Brava.
17: Sí, però...
16: va arribar tard a fer el programa.
17: Sí, dilluns.
16: M'equivoco?
17: Sí, però aquest no és el tema, no vull parlar de mi.
16: Va trucar 157 vegades al Servei Català de Trànsit, tenint totes les converses gravades,
17: no sé
16: que vulgui que les fem públiques.
17: No.
16: Se'l sent dir moltes vegades, vostè no sap qui sóc jo, amb to amenaçador.
17: No.
16: I realment, aquí al Servei Català de Trànsit no sabia...
17: No, a veure, un moment, no vaig fer...
16: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
17: No és veritat.
16: A la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta de snorkel a cala John Cole.
17: Escolti, que no.
16: Snorkel, eh? El busseig d'Escobar.
17: No!
0: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
18: Tot ho trobaràs a rac1.cat.
0: El portal de RAC 1.

0: Pendents de la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal.
1: Tot a punt, perquè aquest vespre, a partir de les 9, Espanya i l'Argentina s'enfrontin a la final del Mundial 2026, el partit més important de l'any, amb la presència de 8 jugadors del Barça i amb les dues estrelles, Leo Messi i Lamine Yamal, formades a la Masia.
2: Es motivo de orgullo. Pensad que la Masia del Barça produce, genera jugadores de un gran talento y tenemos el orgullo y bueno, de haber generado a jugadores como Lamine Yamal y otros muchos, porque está Gavi, está Cubarsí, está, muchos.
1: Joan Laporta serà el representant del Barça al MetLife Stadium i en les hores prèvies ha passejat orgullós el protagonisme blaugrana en aquesta final. A les graderies, els aficionats argentins seran majoria. Milers s'han desplaçat a la ciutat nord-americana, la gran majoria sense entrada per ser a prop del conjunt d'Escaloni, que vol repetir el títol de Qatar 2022. A Espanya, Lamine Yamal serà titular, tot i que no està al 100%. Una final amb la presència de desenes de personalitats del món de l'esport, cultura i societat, entre altres Donald Trump, que farà que es multipliquin les mesures de seguretat abans del partit i durant el descans. Hi haurà també actuacions musicals de Shakira, Madonna o Justin Bieber.
0: A Catalunya, una setantena de poblacions han instal·lat pantalles gegants per seguir el partit. A Barcelona s'esperen unes 20.000 persones al fòrum. En canvi, ciutats com Girona, Figueres, Vic o Sant Cugat del Vallès no tindran pantalla gegant per veure la final del Mundial. I els bombers continuen treballant en els grans incendis que cremen sense control a la península. El que més preocupa és el de la Mierla, Guadalajara. En les últimes 24 hores, el nombre d'hectàrees cremades s'ha doblat i ja són 12.000. En canvi, el foc de l'Aragó ha evolucionat cap a l'estabilització en les últimes hores. Mentrestant, a Catalunya, les altes temperatures mantenen el risc d'incendi molt elevat arreu. Hi ha una vintena de poblacions de 7 comarques en risc extrem i 180 municipis en perill molt alt. Pel que fa al temps, tindrem una tarda marcada per la calor i amb la possibilitat d'algunes precipitacions. Abel Caral.
3: Sí, poca cosa, però alguns ruixats, alguns plogims de manera dispersa, entre mitja tarda i les 8 del vespre aproximadament els podem tenir a les comarques de Tarragona. En general, però, la tarda, doncs, marcada per la calor. També en aquest sector del sud del país, tot i que si en algun moment fa algun xàfec, afluixarà una mica la calor, però en tot cas, les properes hores, com ja passa ara mateix, temperatures en general a l'interior del país a 34, 36, 37 graus, en alguns casos una mica més a l'interior de l'Alt Empordà i també cap a la plana de Lleida, on podrem fregar o puntualment arribar als 40. I de cara a demà i dimarts, de fet, més calor. D'entrada, per les properes dues nits s'activa avís de calor nocturna. Al Baix Ebre, el Montsià, també el Segrià i en comarques com el Baix Camp o la Ribera d'Ebre. I de cara a demà i dimarts, per calor de dia, també hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que afecten sobretot les comarques de Lleida, però també alguns sectors de les de Tarragona, com ara la Ribera d'Ebre.
0: I pel que fa a la resta dels esports, ja està en marxa la 15a etapa del Tour de França.
1: Amb final a un port de categoria especial, és una jornada de muntanya, ideal pels favorits, tot i que Vingegaard i Pogacar han passat un control antidopatge a les 2 i a les 5 de la matinada, respectivament. Avui també, d'aquí a uns instants, arrenca el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 i cap a quarts de cinc de la tarda, Paula Badosa juga la final del torneig de Yassi a Romania contra l'egípcia Sherif.
0: Doncs tanquem el 14-15 que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb la Paula Durante, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de tota l'actualitat, els butlletins informatius.
1: I a partir de 9:15 arrenca el Tu diràs especial per seguir la final del Mundial.
0: Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el Reconcentrat. Bona tarda.
4: Això és Reconcentrat, amb

0: Hola.
1: Algú?
0: Prohibit fer migdiada, eh? Ara, mira què fan a la ràdio. Reconcentrat. El millor de tots els programes de RAC1. 5 hores i mitja, des d'ara. I fins a 8:45. Què més vols? Com esteu? Bé? Vinga, va. Bon profit, eh? Si heu acabat de dinar, o si encara hi sou. Comencem el reconcentrat amb... Quina teca tenim avui, mare meva, quina teca i quina música. Això és de l'any 1981. Rick Springfield, Jesse's Girl, tot un clàssic per començar. Va, va, va, que m'ho treuen de les mans. Comencem amb el trivial de cultura general del Bona Nit Cincinnati, el que vam fer fa uns mesos, al desembre d'aquesta temporada, amb l'equip d'informatius, un equip representant d'informatius, contra un equip representant de la redacció d'esports de RAC1. És a dir, un derbi de RAC1, informatius esports. Es van enfrontar tres personetes de cada departament amb servidora de vostès com a àrbitre en aquest trivial musical. I dedicarem tota les dues primeres hores, de 3 a 5. Val molt la pena, i a més podeu jugar des de casa. Sí, jo crec que val la pena. Vinga, bona nit, Cincinnati. El reconcentrat a jugar.

0: Mira-te'ls. Ha arribat l'hora de jugar, ha arribat l'hora d'obrir el Trivial de Cultura General, segona edició. Ai, sí, amigues. Obrim el Bona nit, Cincinnati, amb una mica de Trivial, perquè des de casa jugueu també amb nosaltres. M'acompanyen 6 persones sàvies que treballen a RAC1 i que protagonitzaran la revenja del que va passar l'1 de gener de 2025 en aquest mateix programa. En aquest mateix estudi va passar això. Va. Art i literatura. On està enterrat Miquel Àngel?
1: Jo diria Roma, Florència, però no.
0: En Dani Aguilar està pendent del rebot. Som-hi, va. Digue'm un lloc.
1: Roma.
0: I la resposta és... No. Dani.
2: Jo anava a dir Florència.
0: Bé. Aquestes fan ràbia, realment.
2: Sí.
0: Qui va dirigir la resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial i va ser després president del govern francès i de la República?
3: No va ser Charles.
4: No va ser De Gaulle, oi?
0: És De Gaulle, la resposta?
4: Charles De Gaulle, sí.
0: No. Joan Lluís García, Marta Ramon, Dani Aguilar, equip d'esports, 45 punts! Sí. L'equip d'informatius, Joan Maria Morros, Núria Travessa, Jordi Armenteres, 35 punts. Per 45 a 35. Guanyadors l'equip d'esports. Doncs bé, avui és el dia de la revenja. Hem citat un altre cop en aquest estudi, 11 mesos després, 6 persones de RAC1. Dos equips, els actuals campions, la redacció d'esports, els representants de la redacció d'esports, contra els aspirants, l'equip d'informatius. Els presentem. L'equip d'esports, com que defensa títol, manté els mateixos integrants, és a dir, els campions han vingut amb el seu cinturó, allò a la...
5: Som tan intel·ligents.
0: Sí. Saps? Són el cap d'esport Joan Lluís García! Ei!
6: Comencem estrany, eh?
0: La mala passada que m'ha jugat al cap, amb el porter del Barça, eh?
7: Com l'estimes, encara.
0: No el puc oblidar, eh?
7: A qui estimes més, a Joan García o a Joan Lluís García?
0: Joan Lluís García, gràcies per venir.
7: A tu per convidar-me. Eduard Avalla.
0: I ha vingut en Joan Lluís, el cap d'esports, amb els mateixos redactors que li van guanyar la primera edició d'aquest Trivial de Cultura General de RAC1. Redactora i micròfon autònom de Barça, Marta Ramon!
8: Bravo! Bravo! Aplaudiu també, sigueu esportius, va.
0: Sigueu esportius. El que deia això era el redactor responsable de bàsquet, entre moltes altres coses, en Dani Aguilar!
8: Vinga, va.
7: Historiador, també.
0: Historiador.
8: Llicenciat en història.
0: Sí. Però les activitats que queden fora d'aquest edifici no les he anomenat, perquè aquí cadascú és...
8: Perquè tampoc convenia, ja t'ho dic.
0: Els seus rivals... Sí, perquè si diem historiador, després hauríem de dir el que fa la nit, i és igual.
7: No, també fa història.
0: Els seus rivals sí que els hem canviat, perquè com que van perdre, el cap d'informatius ha decidit fer una autèntica escabetxina i ha renovat l'equip de dalt a baix per assaltar el títol. És en Joan Maria Morros!
4: Ets conscient del que has dit, eh?
8: Bravo!
4: Ets conscient. No calia. Tota aquesta informació.
8: Quina autèntic Robespierre, eh, mare? Sí, Déu senyor.
7: Veus com és historiador? No passa res.
0: El bo d'en Robespierre estarà acompanyat de... Quines dues ments brillants ha portat, eh? L'editora del 14-15, cap de setmana, Aurora Rodríguez!
9: Ella sola són les dues ments.
0: Cal dir que l'Aurora Rodríguez té un currículum immaculat als Trivials musicals.
10: Oh. Ara. Això no és el mateix, eh?
0: Ha participat en 2 Trivials musicals i ha arrasat directament. Per tant, aquí presenta candidatura al Trivial de Cultura General, acompanyada del redactor que tanca l'equip d'informatius, el gran Joel Penya!
10: Com has estat escalfant els temes, eh?
8: Sí.
0: Perdona. Ara no vull cagar-la, si la cago ja em corregiràs. Redactor de Societat, oi?
9: Sí, efectivament, i guanyador també d'un Trivial musical.
7: De Societat i Passadissos, exacte.
8: Sí,
0: al final.
10: A veure. I Castells.
9: I Castells.
0: I què més? Us explico com anirà. Jugarem al Trivial de tota la vida. Hem introduït alguns canvis, eh? Atenció. Hi haurà, això no canvia, 6 categories de preguntes que són geografia, espectacles, història, art i literatura, ciència i... esports.
7: Bé.
0: D'acord? Farem 3 rondes. En la primera haureu de contestar preguntes en equip, de manera col·lectiva. Els tres integrants. A la segona ronda, preguntes individuals. Oi. Les afrontareu sols sense l'ajuda del vostre equip.
2: Aquestes són molt dures.
0: Sí. I l'última ronda, que tornarà a ser col·lectiva en equip, valdrà 5 punts. Després us explico. Haureu d'anar responent preguntes de cultura general sobre els diferents àmbits, qui més n'encerti guanyarà, i compte perquè també introduïm una novetat, perquè l'any passat a la cosa se'ns en mana una mica de mare, i aquest any he decidit que, en les respostes de la primera i segona ronda, només podreu disposar d'un minut exacte per contestar. D'acord? Primer no ens allarguem. Al final d'un minut sonarà una música d'atenció.
10: És molt estricta.
0: Sí. I és més, hi haurà una botzina com a l'1-2-3 que us marcarà el final del temps.
9: Jo si trigo, per exemple, m'imagino, o sigui, jo trigo 5 segons a respondre, el meu company té 1 minut 55.
0: No. Aquí no s'especula.
8: I ja pressuposa que només trigarà 5 segons,
9: Per contestar malament, millor.
0: Vinga, som-hi. Anem amb la primera ronda. Vinga. En aquesta primera ronda us farem preguntes de totes les categories que, com dic, us haureu de consensuar i haureu de contestar junts. Si l'encerteu, sumareu un punt. I si falleu, atenció, no només no sumareu, sinó que més obrireu la possibilitat de rebot.
7: Val.
0: D'acord? Perquè l'altre equip contesti bé la pregunta i s'endugui aquest punt, us robi aquest punt. Seran un total de 24 preguntes.
2: Caramba.
0: 12 per cada equip de les diferents categories.
2: Ah, val.
0: Primera pregunta per l'equip d'informatius, Joan Maria Morros, Aurora Rodríguez i Joel Penya. Esteu preparats?
10: No.
0: Doncs endavant. És de geografia.
7: Ui.
0: Quin país europeu és el país del món que té més illes al seu territori? Temps.
9: Ara, parlem-ho, però jo crec que és Grècia, no?
10: Moment, hi ha rebot, no?
0: Estem...
10: Hi ha
0: rebot.
9: No és el definitiu, és Grècia, no?
4: Jo crec que sí.
10: Ja està.
0: Ja, compte,
10: perquè... Sí, jo crec que sí.
0: Però ha estat d'acord molt ràpid.
9: No vull posar-nos nerviosos, però...
7: 5 segons, no deies tu, Joel?
10: No.
9: Tinc un minut, no és acumulatiu. Això resta.
10: El
0: minut va corrent.
9: Països, Suècia, etcètera, també tenen moltes illes. Llavors, estem convençuts que és Grècia?
4: Bastant convençuts.
10: Sí.
9: Val, Grècia.
0: La resposta unitària de l'equip d'informatius és Grècia, i la resposta és...
8: Bé.
0: No!
8: Anàvem per Escandinàvia ja des del principi.
7: Mira que és maco, Grècia.
8: Juanlu, tria tu. Ara podem parlar tranquil·lament perquè no...
9: Tranquil·lament, perquè no hi ha rebot.
8: O Suècia o Dinamarca.
7: Tu on vas fer l'Erasmus?
10: Jo vaig fer l'Erasmus a Suècia, i jo diria Suècia. Però Dinamarca també té moltes illes.
7: Jo no puc aportar les informacions.
10: I Groenlàndia és seu.
7: És gran.
10: I Groenlàndia és gran i té moltes illes també per allà al voltant.
7: Doncs endavant amb les notícies, no?
10: Aleshores, hòstia, és que no.
7: Ah, clar, sí, les dues. Val, d'acord.
10: No puc decidir.
8: Anem amb Dinamarca, que queda allà com una cosa més despendigada, no? Hi ha més...
10: Bueno, hi ha... Però és que Suècia, és
7: més gran.
8: Clar, és
7: veritat. No? I deu tenir... Hi ha més territori.
10: I Estocolm, hi ha una... O sigui,
8: perquè Noruega l'estem descartant totalment.
10: Noruega
8: ens la fumem.
0: Quines mirades a l'equip d'informatius, és a dir, la sabran, no la sabran?
7: Fem Suècia.
10: Fem Suècia, però com sigui Dinamarca...
7: No passa res.
0: I la resposta de l'equip d'esports, perdó, pel rebot de la primera pregunta és Suècia i és...
10: Com comença,
9: la resposta.
10: Bueno, no passa, és molt important
9: començar. Seguiré aquesta tàctica tota l'estona, que és donar una resposta i sempre posar el dubte, perquè sembli que jo ho sabia, encara que ens haguem equivocat.
0: Joel, Aurora, Joan Maria, aquí ja sabeu el pa que s'hi dona.
2: Vinga.
0: 0-1 guanya l'equip d'esports, que ara respondrà la seva primera pregunta. És de geografia i compta perquè té introducció sonora. Home. Efectivament. És el Danubi Blau de Johann Strauss II, el fill.
7: Sí,
0: d'acord?
7: Sí.
0: Perquè parlarem del Danubi. Anem a parlar del riu Danubi. A qui no li agrada un dilluns al vespre, així festiu, parlar del riu Danubi? Parlem-ne.
8: Ja sé per on tiraràs.
0: Travessa
8: molt dur
0: aquest riu 10 països
8: molt dur,
0: abans de desembocar al Mar Negre. La pregunta que us faig és: a quin país neix el riu Danubi? Temps.
10: Per favor!
9: Per qui no ho vegi, el Juan no s'ha posat de peu de cop i volta.
7: Fa poc
8: ho veieu molt clar, jo no ho veig tan clar.
7: Jo vaig mirar on anava a desembocar.
10: On anava a desembocar.
9: O sigui, que t'ho vas preparar,
10: A veure, el Danubi és un riu que és molt llarg.
7: Sí, és molt llarg.
10: És clar, sí,
8: però si travessa 10 països vol dir que deu arrencar molt lluny.
2: Clar, molt amunt. Ara,
7: molt, sí, clar, però...
10: I hem de pensar en muntanyes.
7: Sí. Passa per Budapest.
10: Passa per Budapest. Per sí, per Alemanya, també. Clar.
7: És que... No sé, Alemanya?
8: Alemanya?
10: No.
8: Perquè...
7: Home, més al nord? No pot ser.
8: No, una mica més al nord, fins
7: i tot. Més nord d'Alemanya...
8: Ja, però que no arrenqui d'allà.
10: Polònia.
7: No, a veure... No, no fa, no fa, no, no fa,
10: no
7: fa una S.
10: No, no fa, no? Tota,
7: jo crec que diria
10: no,
7: que
10: no fa així, no?
7: No sé, Alemanya.
8: Alemanya.
10: Alemanya?
8: Per, que
7: per
8: minut,
7: mida, per d'on ve, no? Yeah. Per,
8: i cap on va,
7: cap on
8: no? D'on ve i cap on va, no? Ja, yeah, bona, bé.
10: Alegria, alegria. Però Alemanya, un moment, atenció. Alemanya hi ha poc massiu.
8: Alemanya.
10: No?
8: Alemanya.
10: Alemanya.
8: Temps. I la resposta de l'equip d'esports és Alemanya. La resposta és... Bé! Alemanya, efectivament. El Danubi neix a la...
10: No estava tan segura.
7: Sí, el
8: Danubi neix a la Selva Negra.
7: Sí.
8: Noruega,
7: a Selva Negra. On vam enviar el Damià...
9: Sí, és poètic, no? Jo vaig estar a la Selva Negra i acaba el Mar Negre.
8: Jo vaig estar a la Selva Negra, imagina't.
7: Plou molt a l'estiu a la Selva Negra.
2: Però el riu és blau.
9: El riu és blau.
8: Ja comencem amb les converses paral·leles, que la gent no s'ha de res a casa seva. Doncs sí, és Alemanya on neix el riu Danubi. Per cert, que no us ho he dit abans, Suècia, sabeu quantes illes té Suècia?
7: No, quantes?
8: 267.500...
7: Què?
8: Què has dit ara? 70 illes té Suècia. Com us quedeu?
7: Increïble.
8: Però segona pregunta per l'equip d'informatius, que de moment perd 0 a 2, eh? Espectacles. Quin grup musical català rep el seu nom d'un disc dels Rolling Stones? Temps.
2: Home.
9: Home.
8: A veure, delibereu.
2: Què sé?
9: Un nom de grup català. Vaig dient noms i ja ho trobarem. De grups catalans, eh? Whiskins, Sopa de Cabra, L'Exambusto, Els Pets...
8: Brutal.
9: A veure,
8: quin exercici és aquest? Sí. Per si us sona.
2: Tiets. No, jo no, no.
7: Diets.
2: Tinc blanca tota.
10: Molt vintage, sí, eh?
7: Diets. Diets.
9: És difícil, eh?
2: Quan ho diguin...
9: Sí, ens matarem tots una mica.
10: Sarango.
9: Xarango, t'imagines?
8: Com has dit dels Stones,
9: Xarango. La conversa de Mick Jagger.
10: Allà
8: comencem. Fat Ducks. Hi, Keith, what do you think about Xarango?
7: Xarango. Xarango.
8: Fat Ducks.
2: No, deu ser de...
7: Fat Ducks.
2: Els vells.
9: No sé. Glaux, Whiskins...
8: El Pol ens anirà indicant quant temps queda. 10 segons, teniu?
10: 10 segons.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4...
8: Voleu disparar algun nom a l'atzar? Potser teniu xamba, encara que no sapigueu del cert de quin que... es tracta.
2: No, jo no tinc idea.
8: Però l'heu de disparar ja.
9: L'Exambusto, que no és veritat, no, perquè l'Exambusto ve d'allò. Què?
2: Ja està, és igual, no?
8: Ja
9: està, és que no cal.
8: Doncs la resposta d'informatius és...
2: No,
8: i tenen rebot els d'esports.
9: Endavant, Marta.
7: 2, 3.
3: Sopa de cabra!
8: I la resposta d'esports és...
2: No l'has dit.
8: L'ha dit, però...
10: Goat soap. Que surt una dona difuminada amb un, com una mena de vel a la cara.
8: La
10: Així com color marronosa ataronjat, saps? El,
7: això ja s'ho està inventant.
9: Està casa, no, la sopa de venuts...
10: És el disc on hi ha Angie.
8: No, sopa de cabra, que rep el seu nom d'aquest disc.
9: Compte el comentari sociopolític que acaba de deixar. Sopa de venuts.
10: Per què?
9: Perquè són uns anarquistes i no ho són. No heu vist mai aquest vídeo de TV Cardedeu?
8: Se t'està complicant el Cincinnati, eh?
9: No. Després ho ensenyo. Si algú
10: respect per Sopa de Cres.
9: Sopa de Venuts, que és espectacular.
8: 3 a 0 guanya esports. Sí. 3 a 0 guanya esports que... Ja veig que en Joel Penya m'assoluta el galliner.
7: No, això et passa per convidar qui convida.
8: Pregunta d'espectacles per la redacció d'esports. Atents perquè va amb música, també.
7: Vinga.
8: Aquesta que escolteu és l'estimada Taylor Swift.
7: Sí.
8: De quin estat dels Estats Units és originària Taylor Swift? Oh. Temps.
9: Però... A veure, ha de ser...
7: Això,
9: ha de ser
7: això és espectacle
9: cosa...
7: i geografia a la vegada.
8: T'he de dir que aquesta és molt complicada,
7: molt complicada.
8: Eduard. Molt. Home, estem parlant de l'artista global més reconeguda del món ara mateix.
7: Si no ets Albert Pedrol, és molt complicada aquesta.
8: Podem començar a dir...

0: Kentucky.
1: Amèrica profunda, saps?
2: Sí, West? No ho sé.
0: A veure...
1: Colorado.
2: Nevada.
1: Oregon.
2: 10 segons.
1: Arizona.
2: Tira'm Kentucky.
0: Kentucky.
2: Diuen Kentucky. I la resposta de Kentucky és... No, no és Kentucky. Obrim el rebot per l'equip d'informatius. D'on és Taylor Swift? De quin estat dels Estats Units?
3: Nova York, és
4: Aviam.
2: No. Aviam.
4: A mi em sona que és de Nashville. I
5: l'estat és Tennessee.
4: I l'estat, segons...
2: I de Nashville és Tennessee.
4: Exacte.
2: Dieu que és de Tennessee?
4: Tennessee.
2: Sí. I la resposta, Tennessee, de l'equip d'informatius en el rebot, és...
0: No.
2: Hem patit. No és de Tennessee.
0: D'on és?
2: Taylor Swift és de Pennsylvania. El petit poble de West Reading.
5: Home,
2: West Reading.
1: Carai, és molt famós per...
0: La pregunta que ens ha tocat, eh?
2: 3-0. Caramba. Guanya l'equip d'esports després de les dues primeres preguntes. Anem amb la primera pregunta d'història per l'equip d'informatius.
3: Diu que no, el tio.
2: Nois, Jo Maria, Aurora, Joel, com es deia el tractat que va posar fi a la Primera Guerra Mundial?
0: Pa, temps. Per favor. Per favor.
5: No apuntis, però si ens toca a nosaltres.
0: És ràdio, això, no, no cal que apunteu.
5: Ah, home, és per estar d'acord.
2: Ah, sí, sí, crec que sí, no?
5: Sí. Jo crec que sí.
2: A veure, dubten?
3: Quin...
1: Va faltar?
4: No? O sigui...
2: Com es deia el tractat que va posar fi a la Primera Gran Guerra?
0: La primera, eh? No, la segona.
1: No, la segona.
2: No, la segona.
0: No, la Guerra dels Cent Anys. La Guerra dels Cent Anys?
5: Ni la Guerra d'Alfredo
0: XVI. Tampoc.
3: Ni la Guerra de Successió.
5: No. Aleshores, quan ells pensen, estem callats.
2: La Guerra dels Rous.
0: La Guerra de l'Enciam, tampoc.
2: La Guerra de l'Enciam?
1: Què és la Guerra?
3: Però quants minuts porten, aquesta gent?
0: La cançó de la trinca.
2: 10 segons.
0: La Guerra de l'Enciam.
5: Doncs pues tirem amb això, però tirem això...
2: Quan torneu a la redacció d'informatius us pentinaran.
5: Ens deixaran.
2: Com es deia el tractat?
5: El de Versalles.
2: Consensueu Versalles?
4: Sí, sí,
2: és la resposta. I la resposta d'en Joel per informatius. Tractat de Versalles és... Primer punt per l'equip d'informatius.
4: Un ja es posa nerviós.
2: Sí, es posa 3-1.
0: Tema de cou, eh?
2: Història pels esports.
0: A veure, la pregunta.
2: A quin país es va iniciar...
5: No et queixis, eh?
2: A quin país... Podeu no interrompre les preguntes, si us plau? A quin país es va iniciar la revolució industrial? Temps.
5: Mare meva, per l'amor de Déu.
3: Anglaterra.
4: Regne Unit, Anglaterra.
0: Spinning Jenny, que era la...
2: Regne Unit. I la resposta d'ells és...
1: No arribo a respondre bé això, i bé, me mare, em pensava tallant...
5: Tema 1... Que color és el cavallo blanco de Santiago, eh?
0: Tema 1, història de cou, eh?
5: Ens acaben de preguntar on va néixer Taylor Swift, que no ho deu saber ni...
0: Ni Maria Chinchou,
1: Taylor Swift, que ha de mirar el carnet.
2: Aquí tot està equilibrat. Encetem preguntes d'art i literatura.
0: Bé.
5: Aurora.
2: Aquestes pals informatius.
5: Fora que tota l'estona...
1: Tota l'estona estàs dimitint de les teves funcions, Joel.
3: No estem jugant amb l'emotivitat, perquè el que és molt important és quan dius a l'altre equip fet.
5: Quina és la pregunta?
2: 4-1 guanya esports. Art i literatura per l'equip d'informatius. Quin pintor va ser el màxim exponent del cubisme?
0: Apa! Vinga!
1: És molt fort.
5: Ho estàs arreglant.
0: No, ho estan admetent. S'està admetent aquí.
4: És igual. Picasso. Gràcies.
2: I la resposta és...
0: Ai.
1: Juan Gris.
0: Mira, és el que havia pensat jo.
1: Perquè és el cubista més pur.
2: 4-2. Art i literatura per l'equip d'esports. Quin moviment artístic va iniciar, perdoneu pel meu accent, Claude Monet? Temps.
5: Ostres.
1: Impressionisme.
0: És que jo no haig fet història de l'art.
1: Impressionisme.
3: Doncs vinga.
2: Ferma i segura, Marta Ramon diu l'impressionisme i la resposta és...
3: Increïble.
2: Bé, Marta.
1: Si la llet és blanca, saps?
2: Val, caramba. Sí, tal qual.
0: És el dels nanúfers?
3: Brutal.
1: Ah, és que n'hi ha diversos de nanúfers.
4: Aquest era Manet.
1: Hi havia Manet i Monet.
3: I Miner.
1: Monet és el del sol i xer.
2: I Monet. I és Nal?
0: Vaig fer-li de català.
1: Ara t'ensenyaré uns quants quadres.
3: Amb bigoti, és Nal Manet.

0: Va.
1: No us n'aneu.
2: No m'abandoneu, sisplau, no m'abandoneu.
3: No, no, aquests no.
2: 5-2, guanya l'equip d'esport. Seguim amb la primera ronda, pregunta de ciència per informatius. Qui va formular al segle XVI la teoria de l'heliocentrisme? Apuntada segles abans pels grecs, segons la qual la Terra gira al voltant del Sol. Temps.
4: Jo crec que Galileu Galilei, no?
5: Li has dit el cognom i tot, bé, bé, bé. Sí.
6: Era cognom, era com Joan Lluís, Galileu.
3: Sí,
6: com...
3: No, Joan Lluís, Joan Lluís, Joan Lluís.
1: Com Lamine Yamal.
6: Lamine Yamal.
5: És una declinació llatina.
6: Llatina, eh?
5: Sí.
4: Jo crec que és Galileu Galilei.
2: Galileu Galilei, la resposta és...
1: Oh! No. Oh, ja sé qui és.
2: No, no, no.
5: Galileu era...
2: Rebot
6: era polonès.
2: No. Rebot per esports.
6: Copèrnic.
2: Clar. Qui és el pare de la teoria de l'heliocentrisme?
6: Sí, no, el Gerard Copèrnic.
5: Sí.
2: Digueu Copèrnic?
1: Sí.
2: I la resposta és...
5: Però
4: la Terra, perquè això sigui vital, la Terra hauria de ser rodona. Cosa que...
5: Compte que tenim terraplanistes ara mateix.
2: D'acord, Javi Pobes.
6: Exacte.
2: Ciència pels d'esports.
1: Uf, ciència fatal.
5: Duríssima, ara, això, eh?
1: Puc trucar a més germana?
5: No em va bé.
2: Quin és l'animal que causa més morts humanes cada any? Temps. A veure, Joan Lluís,
1: l'home.
6: No, el mosquit.
1: El mosquit, clar, sí, perquè de vareno. Té molt vareno, és veritat. Moltes malalties.
6: Xavi, no riguis, la pregunta és.
1: Sí, sí.
2: Dieu què, el mosquit?
5: Jo t'hagués dit la balena blanca, o sigui, només et dic això.
1: Jo hagués dit l'home, perquè l'home no para de matar altres homes.
5: Veus, la Marta s'ha posat poètica.
1: No, el mosquit.
2: Diuen el mosquit. I la resposta és...
5: Un
6: tio de ciència.
2: Com anem? 7-2.
5: L'evolució durant una temporada, Juanlu, és increïble.
1: Porta tot l'any preparant-se per aquest moment.
5: És brutal.
2: I no sé si millorareu informatius mentre el vostre capità està mirant el mòbil, però en fi. Seguim. Ara pregunta d'esports...
4: Retiro el que dèiem, que ho estàs millorant, si et sembla.
2: Pregunta d'esports pels informatius. Escolteu això.
7: Vivim a nivell de mar i he sortit a córrer i està nevant, no? Sí, a Califòrnia, doncs, la cursa segurament estarem entre 35-40 graus.
2: Aquest que parla és el gran Kilian Jornet. La pregunta és, a quina ciutat catalana va néixer Kilian Jornet? Temps.
4: A veure, és algú... O sigui...
8: No és de...
2: A veure, que apunta l'Aurora.
4: On poses?
2: Ostres.
4: No sé entendre la teva lletra.
2: Apunta l'Aurora.
4: Una miqueta més amunt i encara una miqueta més.
2: Una mica més amunt, allà.
4: I aquí què posa?
5: Suposo que està...
6: Igual un petal d'Aerolatra, però...
1: Sí, igual va néixer...
4: Sé que és de dalt.
8: Un moment, on va néixer?
2: On va néixer, sí.
8: No d'on és, eh? O sigui...
2: On va néixer?
8: Va néixer...
2: Va néixer a una ciutat, només en una.
1: De dónde soy, de dónde vengo.
2: Va néixer a una ciutat, Kilian Jornet. M'heu de dir quina ciutat?
6: Pueblo de Carmen.
2: De Catalunya.
6: Que ustedes conocen bien de aquí.
4: És que... A Puigcerdà es va lesionar. Vic, no. No. Jo tiraria cap a un Ribes de Freser o alguna cosa així, eh?
8: Però néixer a un hospital.
1: És tan maco.
2: 10 segons.
5: Però no hi ha hospitals, arribes.
6: Que puges cap a Caral, que tens, no? El Cremallera.
1: És tot molt bonic, tot allò d'allà. Fa fred, ara, per això, aquesta puta
5: de
6: la... Fa callada.
2: Ho sabeu, informatius?
1: S'ha de caminar, eh? Vinga.
6: No.
8: Què has dit?
4: Fem això.
1: Que fa Nadal.
6: Sí que fa Nadal.
1: Sí,
6: fa Nadal.
1: Sí,
5: som-hi.
8: No hi ha dret, eh?
4: Enhorabona, esports pel punt, Puigcerdà, diem.
2: Diuen Puigcerdà. I la resposta d'informatius. Kilian Jornet va néixer a Puigcerdà?
5: No. I espera't, perquè la Lamine Yamal, la García del Moral...
6: A veure, ens la juguem.
2: Us la jugueu?
6: Ens la juguem. Àrea metropolitana?
4: Sí.
6: Sabadell.
1: Sí.
5: Vinga, som-hi.
2: Diuen Sabadell. I la resposta és...
4: Ets molt recursos.
1: Estàs
4: guanyant
1: la partida
4: sola. És una passada. Bé, accepta l'impressionisme. Jo creia que tenia el calaix d'espam tot el dia, però el
6: font
4: és increïble.
6: Moltes hores perdudes.
2: A veure si ara saben respondre una pregunta d'esports, perquè ara seria graciós.
6: Fa molta por.
1: A mi també em fa por.
4: Perquè nosaltres hem de fer preguntes d'esports i ells no fan preguntes d'informatius.
1: Perdona, tot el que hem contestat fins ara és d'informatius.
5: Com salten, eh?
4: Escolta, la primera.
5: Escolta,
2: no et queixis, terraplanista. Pregunta d'esports pels esports. Quants jugadors formen un equip de voleibol a la pista a la vegada. Temps. Estan fent dibuixets ara amb les mans. Davant, són molt del voleibol.
6: Són sis?
2: El Sant Cugat.
1: Set? Voleu que us digui una cosa?
6: Pot ser,
1: crec
6: sis.
1: Que són set, crec.
6: Vull dir, set.
1: Però, i us diré sis, que jo vaig jugar a voleibol durant un any.
2: Mare meva!
1: Però no me'n recordo.
6: Increïble. I la col·locador, no?
1: És que feia tercer d'ESO o quart d'ESO, no me'n recordo.
6: Sí, sí, i el de la...
0: El de los goril·les de la merda.
6: El col·locador? No, no,
5: el que té, el que va fer la col·locador diferent.
6: Correcte!
5: El que va lliurar.
1: Són 6 o 7.
8: Tants dubtes és que no cobreixen gaire el voler, aquesta gent, no?
5: No, això és Jaume Mollós.
1: Ens sua bastant la patata. El voleibol ens sua molt.
2: S'està acabant el temps.
5: 6 o 7.
1: Ara segur que hi ha tu. Diuen que els hi sua la patata.
2: Per posar, van guanyant 7 a 2 per posar el 8 a 2.
5: 7.
1: Jo diria 7.
5: Fotem-li 7.
2: 7?
5: Sí.
2: I la resposta, 7 jugadors a la pista de voleibol és... No.
1: Seran 5.
2: Va rebot per l'equip d'informatius.
0: Són 6.
1: Són
0: el que diuen ells, però és un menys. El lliure també compta dins d'aquest. Sí, ho tinc aquí.
2: Podem confirmar que 6 és un menys que 7, no?
0: El dia de l'Espanyol Villarreal vaig anar a recollir un nano que feia vòlei i ara estarà malament, però jo crec que eren 6.
6: Però el nano aquest el coneixia.
0: No,
6: era
0: un menor d'edat.
1: Es reparties caramels a la porta del pavelló.
0: Aquestes acusacions...
5: Retireu-les de la manera. És inquietant.
0: No, no, vull defensar-me. Que consti aquest cop sota la gabardina d'ulla roba.
2: Bé, i després d'aquesta resposta amanida amb algun passatge de la vida personal de Joel Peña, la resposta de 6
1: no
2: en un equip de voleibol és...
5: A mi m'és igual, ja, la resposta. Que de dir,
6: jo crec que hauríem de trucar a la policia. Però bueno.
2: 3 a 8.
5: Ah, el típic dilluns.
2: 3 a 8. Després de la primera ronda en què els dos equips heu contestat preguntes de totes les categories. Us ve de gust una pausa? Per què sí. A mi sí? Relaxem una miqueta, anem a buscar alguna cosa a la nevera. Va, un minut i tot. Va, que tornem.
9: Així sona, reconcentrat.
10: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
12: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
13: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
14: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això, Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
15: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.

0: Les d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
2: Sona bé.
1: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
2: Sona el nou Micra.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
5: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
6: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
5: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
6: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
5: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
7: RAC1 Podcast.
5: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
8: Vinga, vinga, vinga, vinga, que seguim, que seguim, que seguim, que seguim. El Bona Nit Cincinnati amb el Trivial de Cultura General. Va, som-hi! Hem completat la meitat de la primera ronda. Recordeu que hi ha tres rondes. Hem completat la primera meitat de la meitat de la primera ronda baixa i el resultat és d'Esports 8, Informatius 3.
9: Bé!
8: Mare meva. Vinga, seguim. Pregunta de geografia. Pregunta de geografia per l'equip d'informatius. Pareu orella, que és pregunta sonora. És aquesta. Ai.
10: Ojalá que llueva café en el campo. Que cae un aguacero de...
8: Juan Luis Guerra, el gran il·lustre dominicà. La pregunta que us faig és... La República Dominicana comparteix illa del Carib amb un altre país. Quin país és aquest temps?
11: Haití.
12: Haití.
11: Hola! Mai va haver... Contesta amb temps. Van a cobrir el...
8: Sí, sí. Sense dubtar. I la resposta, Haití...
13: Jo hagués dit.
8: És veïna de la República Dominicana, és... Bé, Haití.
11: Gràcies, Joan.
14: El Mundial, Haití.
8: El Mundial, Haití. Haití. La República Dominicana,
15: Curaçao,
8: no.
15: També.
14: Curaçao, també.
13: Jo crec que hi hauríem d'anar a fer una mica de reportatge.
14: Bueno, i va el Damià, sí. En principi.
13: Molt bé. Podríem ampliar-ho.
8: En fi. Pregunta pels esports, de geografia. Oh, aquesta m'agrada molt. M'agrada molt.
14: Ai.
8: Perquè és un picada d'ullet al programa. A quin estat dels Estats Units es troba la ciutat de Cincinnati?
13: No!
8: Temps.
13: No!
8: Era
11: Cincinnati?
13: Oh, merda.
11: Oh!
13: Cincinnati.
11: Oh,
13: Has dit estat.
8: El tema de l'estat, els estats dels Estats Units, és el seu punt dèbil, eh?
13: És...
8: Cincinnati.
14: Costa est, deu ser.
11: Podria dir qualsevol. Ostres!
8: Estan informatius que està pensant.
14: No, res, sí. És que no.
13: Potser no, eh?
14: Cincinnati... Cap on deu estar?
13: És cap amunt o cap avall?
11: Sí.
13: És...
14: A veure, costa est.
13: Costa est. És cap amunt o cap avall? Jo crec que és cap...
14: Ah, no, és cap amunt.
13: Us està venint una mica? No, perquè jo, més o menys, per alçada, puc anar dient estat,
14: diria cap a Chicago, diria.
13: Diries cap a Chicago.
14: Cap al llac Michigan. Per allà, diria, però tampoc no...
13: Ohio. Sí. Espera,
14: no?
13: Ohio...
14: O... No.
13: Ohio...
14: O...
13: No,
11: clar, tots... Illinois, també. Si en tots...
13: No. A veure, si dius prop de Chicago...
11: Bueno, sí.
8: Però
11: prop
8: de Chicago... Nois, s'ha acabat el temps. M'heu de donar
13: una... Però Michigan està cap, molt cap endins, eh?
11: Tira Ohio.
8: Dieu que Cincinnati és a Ohio?
13: Sí.
8: I la resposta és... Cincinnati Reds. Sabíeu la resposta? Informatius?
11: Aurora.
8: No la sabíeu, eh?
14: El que vota, el que guanya Ohio, vota, guanya els Estats Units, eh?
8: Sempre. És l'estat, com en diuen, estat...
11: Un swing state.
8: Swing state.
14: Swing state.
8: El que següent, però és una altra cosa.
11: Caucus. Falta gràcia, la gent en sap molt del caucus.
8: La següent pregunta és pel Joan Maria, l'Aurora i pel Joel.
11: Sí, clar, tu t'ho pensa molt de l'accent dels Estats Units.
8: Espectacles.
14: Està fent una gràcia, aquest concurs. Si està amb una cara d'enfadat...
8: No.
13: Ens paga ell, el gintònic.
8: No és pel concurs.
14: Ah,
11: Seguim.
8: Nois informatius.
14: Passen coses, eh?
8: Quin actor interpreta el personatge d'Iron Man a l'univers Marvel?
7: Per favor!
9: Robert Downey Jr.
8: Vaja, algú se l'ha empassat.
7: Però a mi m'agrada més per Ali McBeal.
8: La resposta és... Sabíeu la resposta, vosaltres?
11: Sí, sí, sí.
8: Meridianament. Equip d'esports, pregunta d'espectacles, ara per vosaltres.
11: Som-hi.
8: Quina sèrie de televisió se situa a la ciutat fictícia de Springfield?
11: No. Una cosa, perdó, eh? És al mateix nivell que Robert Downey Jr.
14: Sí, sí, sí.
13: No és el mateix.
14: He quedat com esturat i tot, eh?
8: La idea és que
9: no pot ser.
8: La gent des de casa també juguen.
14: No, són tan bons que no deixeu jugar.
8: Ah,
11: és que... Ja, però...
8: Història pels informatius.
14: Ara.
13: Vinga, va. Som-hi.
8: Quin mes? No miris el guió, no se t'acudeixi mirar les preguntes. Recorda que ets degà del Col·legi de Periodistes.
11: Increïble.
14: Tira.
11: Deontologia.
14: Aquí està la deontologia.
8: Quin mes? De quin any? Us demano mes i any. Va tenir lloc el dia D, el desembarcament de Normandia. Temps.
13: L'any passat va fer 80.
11: Sí, i això va ser...
13: El setembre, no? Octubre, setembre.
14: Què? Perdona, Edu, eh? No, mes i any.
13: Mes i any.
14: Mes i any.
8: El dia D.
9: El 44... Nervis. Omaha.
11: On has escrit tu?
14: Sí, però... Jo crec que és que estan discutint. És l'agost? Sí, jo crec que és l'any.
8: A veure, jo crec que en l'any estan tots d'acord.
11: Sí, sí, sí.
8: Falta saber el mes. Informatius. Què? Què dieu?
14: Juny...
13: Sí, sí, endavant.
11: Contesti
13: vostè.
11: Endegant.
13: Vostè primer.
14: Juny.
13: Si donéssim punts per això.
11: Exacte.
8: Sí, el juny. El juny, d'acord. Però de quin any?
13: Del 44.
14: Del 44.
8: Juny del 44, el dia D. Va ser el juny del 44. Bé. Sí. El 6.
13: Dunkirk, gran pel·lícula.
8: El 6 de juny del 44.
14: El dia més largo.
11: Dunkerque, per qui ens estigui també escoltant i...
13: Què vol dir?
11: Que no acabi de... Important. Jo crec que hem de tenir en compte tota l'audiència, també gent com jo. Dunkerque.
14: Vols veure el cine o casa?
11: Els Verdi, Kat, ja ho saps.
8: Voleu seguir o...? Pregunta d'esports, d'història per esports. Història per esports. Joan Lluís, Marta i Dani.
13: Vinga, Joan Lluís, tu pots.
8: Escolteu això. D'acord. Aquest era Neil Armstrong, el dia, el moment, en què va trepitjar la Lluna. Com es deia la primera missió espacial que va portar l'home a la Lluna el juliol del 69? Com es deia la missió? Temps.
13: Apolo 11. Apolo 11. Apolo 11. No? Tenia un altre... Tenia un home així en clau perquè estava malalt...
14: Vols dir
8: La missió.
14: La missió.
7: Que va portar l'home a la Lluna, perquè no quedi res.
8: Que va portar l'home a la Lluna, sí.
7: La primera, eh?
11: La que el va dur o la que va intentar dur-lo?
8: La primera que va aconseguir que l'home trepitgés la Lluna, és a dir, la que on anava Neil Armstrong.
13: Però és l'Apolo 11. La que va fer un petit pas per l'home. Sí, sí, però és l'Apolo 11.
7: La que tocava la trompeta i després...
13: No tenia un nom en clau.
8: Per cert, que no hi anava només Armstrong, hi anava també Aldrin i Collins.
13: Sí.
8: Bona gent. Bona gent.
13: Sí. Un grup d'uns amics
8: grup
13: meus.
8: Grup de música, sí.
13: Que es diuen Aldrin i Collins. S'han dissolt, per cert.
8: Sí?
13: Sí, sí.
14: No et sabria dir...
13: Jo diria Apolo 11.
11: Doncs
13: som-hi.
11: Ja Apolo 11, no tinc una millor...
13: Apolo 11.
8: La Marta diu Apolo 11 i la resposta de la Marta és...
13: Estava imaginant que un nom secret, en plan, Mission Corrion Verde, saps?
11: Que era una categoria d'esports. No estic que d'esports,
8: no, era per esports.
13: Era història per esports.
11: Corrion Verde.
13: El Pentàgon i la NASA i aquestes coses, un home així super encriptat, super xungu, saps?
8: Vinga, va. 11-6, guanya esports. Pregunta d'art i literatura per l'equip d'informatius. I heu de sentir això. Pregunta que us faig.
13: No és Rosalia.
8: En quin segle va compondre Vivaldi les quatre estacions? Temps.
13: Joder. Quan sé la data, em preocupa. pregunta. Home. No. Quan sé el nom em pregunta la data.
7: Sí, sí. Jo crec que és segle XVIII.
13: Aquí ho he fet amb moltes romans. Boníssim. No, però sí. Jo ho faig així.
14: Perfecte. És molt lleig.
13: Ai, és un número romans.
14: Un segle escrit amb número és molt lleig.
7: T'ho hem de dir amb número o t'ho hem de dir amb lletres?
13: Amb números. Amb números.
7: X, B, baixa, palet, palet, palet. Exacte.
14: Amb llatí, a més.
8: La resposta és X, B, baixa, palet, palet, palet.
7: Sí.
8: D'acord, i la resposta és...
11: Hauria de comptar doble.
7: Segle XVIII.
11: Però en canvi...
13: El Joan Lluís ho havia escrit en números i jo en palet.
14: És que feia pal, feia molt de pal.
8: Som-hi, art i literatura pels esports.
14: Vinga. Vinga.
8: Quin fotògraf francès és considerat el pare del fotoreportatge?
14: Home.
8: Temps.
14: Home. Enric Cartier-Bresson.
13: Aquest, sí.
8: I la resposta és...
13: Jo no em sabia el nom sencer, però...
11: Molt que digui directament el nom.
13: Jo hauria dit, el Bresson, aquell.
14: Sí, sí, sí, grans fotografies.
8: Set...
14: L'instant decisiu, eh? Que s'havia...
8: Set
11: increïble, és increïble. Com
8: set
11: està?
8: Punts per l'equip informatius, 12 per l'equip d'esports. No, us estan... Fa un... Fa unes quatre preguntes que us estan aguantant, eh? Us estan aguantant el tipus, eh? Encara no s'acaben de desenganxar. Pregunta de ciència pels informatius.
11: Bé.
8: Quin aliment bàsic va ser introduït a Europa a mitjans del segle XVI pel conqueridor espanyol Pedro Cieza de León? Temps.
11: Clarament bàsic.
12: Aviam, és o això...
7: O això,
12: o això...
7: O això,
12: no? O això... Okay. O això.
7: Clar, si home, això, bàsic, això no és bàsic, dir, home, aleshores és això, no? Va.
11: Bàsic, sí.
12: Bàsic.
11: No, no.
12: Tot i que...
7: Sí, sí.
11: Però no és bàsic.
7: Per això, per això.
12: Home,
7: per... Discuteixen els dos equips?
8: Ja teniu una resposta, que és per vosaltres, nois informatius?
12: No hi hem pensat gaire, però sí, no, ha de ser aquesta, això, aquesta. No?
8: A veure, amb què aneu?
12: Amb la patata.
8: Dieu que Pedro Cieza de León va portar a Europa la patata.
12: I
8: la...
12: Però també podia ser...
8: No,
14: compte. Bon ser d'aquí, eh?
7: Bon ser d'aquí,
12: Ah,
8: aneu amb patata?
7: Sí, sí, és evident que l'ha.
8: Aneu amb patata?
14: Bé,
8: i la, bé, i la resposta de la patata és...
11: Bé d'ella.
7: Sí, ara ja la... fa una cosa, que és quan coneix el Miro Juan, directament.
8: No.
15: No passa res per aplaudir el rival, és a dir... És que... costa. Nosaltres hem aplaudit molts cops.
8: Molt bé. Està bé que treguis de gal Kinky que portes.
15: Sortim d'aquí i ens veurem tots a la redacció.
14: No, sí, sí. Així que és de Kinky. O sigui, ens està amenaçant, eh? Perdó.
15: He dit que sortim d'aquí i ens veurem tots a la redacció.
12: Som tots a
14: mi. Això és una amenaça o no és una amenaça?
8: Sí. Des del seu atril...
13: Ens veurem tots a la redacció. Una mica t'engana del Bernabéu.
8: Som més. Pregunta...
15: Teniu la pell molt fina, però.
8: Pregunta pels d'esports. És de ciència.
11: Uf. Mazazo.
8: Com es diu la ciència que estudia els bolets i fongs?
13: Ah! Temps.
14: Que fa la teva germana?
13: No.
14: Micologia.
13: Micologia.
8: Ah, sí?
13: Sí, no. Micologia. Mm.
11: Sí, sí, entes la broma. Entes la broma.
13: És micologia.
8: És micologia?
13: Sí, sí,
8: la
13: totalment.
8: La resposta és...
13: 100%.
7: Són molt bons.
8: 8-13.
7: Calleu tots molt bé.
14: El rovellot.
8: 8-13. Última pregunta de la primera ronda per cada equip. Pels informatius, pregunta d'esports. Quin esport inventat al Regne Unit és el més antic registrat formalment amb regles escrites?
12: Allò dels pals.
8: Allò dels pals, diu l'Aurora.
12: No, normes, diu, eh?
11: Entenc.
8: Sí. El primer esport que va tenir normes i que, per tant, està regulat i considerat esport.
12: Ara parem a fer el te, ara parem a ser anglesos, després...
8: Sí?
13: Ara parem a ser anglesos.
14: Ara parem a fer una pintada al cap.
11: A mi també parem a ser anglesos, hòstia.
12: Que no va posar abans les normes d'això que jugava el rei.
7: Ja. M'agrada, sí.
11: Jo he estat també amb aquest, però...
12: Tu ets molt
11: físic.
12: Què en penses? També van inventar això que parlen tot el dia, del futbol, però...
14: Això que parlen tot el dia. Dani Aguilar, per al·lusions, a veure...
11: En reglament.
12: Dani Aguilar, estàs amb mi?
8: Jo estic molt interessat en saber, perquè no han dit el nom complet, han dit, l'Aurora al principi ha dit allò dels pals. Estic molt interessat en saber quin esport és allò dels pals. La vostra resposta...
13: Parais anglesos, m'encanta.
8: La vostra resposta definitiva és...
12: Te dic això, eh?
8: Sí.
12: Cricket.
8: El cricket, dieu?
12: Per què no?
8: I la resposta...
12: No és d'anglès, això.
8: I la resposta és...
11: Molt bé. Pots aplaudir,
7: Dani.
12: Per
7: aplaudir,
12: Dani. Per aplaudir, Dani.
7: Molt bé.
14: Et demano...
15: Aquesta valdria 5 punts, eh?
11: Puc fer... Doncs aquí, aquí teníem discrepàncies i Marta Ramon tenia raó.
7: Rugby, havíeu dit?
11: Sí, rugby. I la Marta, cricket.
14: A veure, sisplau, puc fer
7: una petita...
11: No, realment no. Entre el 7 de voleibol i...
7: Va ser el segle XVII, el cricket. Amb regles ja al segle XVII.
13: És que són molt anglès.
7: Puc fer una petita demanda a la redacció d'informatius? Podria ser, sisplau, a l'acabar aquest concurs a partir de demà, un petit reportatge sobre el naixement del cricket a càrrec d'Aurora Rodríguez. Ara parem a fer el test. Tancarem primera ronda amb una pregunta d'esports pels d'esports. I la pregunta és... Quantes hores va durar el partit de tennis més llarg de la història que van jugar el francès Mahut i el nord-americà Isner a Wimbledon l'any 2010? Hores. Evidentment, clar, no va ser una hora exacta, però molt aproximada. Us la demano. Temps.
14: Mira, jo anava a dir això, també.
7: Sí?
14: Sí. Anava a dir això, però he pensat més poc. És que fa...
7: S'ha de dir que no van jugar de tirada.
11: No, no, clar, perquè van haver de jugar en dies.
7: Van dos dies diferents. Però... el temps acumulat del partit van ser tantes hores.
14: Aviam. És que no pot ser, perquè...
11: Perquè fa quatre dies...
14: Van 5 sets, i més d'una hora per set.
11: Exacte, per això et dic. I llavors va haver-hi aquell... O sigui, van estar com, no sé, 60, no sé quan, a l'últim.
7: A veure, va.
11: Sí, no? Potser tirem per
13: aquí. Sí, tirem llarg.
11: Jo estic entre això i això.
14: 10, fins i tot, o no ho és massa?
11: Jo crec que... Diem 8?
14: Sí, sí, sí.
11: 8 hores. 8.
7: I la resposta 8 hores és...
13: Oh, no? Hòstia.
7: Rebot per informatius. Què dieu?
13: Aviam. No sé.
7: Aviam.
14: Aviam.
7: Tenim, hem estat pensant...
11: Un altre d'esports que no...
7: Tenint en compte que no tenim ni punyetera idea, ens ho jugarem tot.
13: Però si abans de dos dies, allò parem per ser anglès.
14: Exacte. Per ser francès.
7: Per ser francès.
15: Si el partit va començar...
14: Joan, acosta't al micro, per l'amor de Déu.
7: Si el partit va començar a les
15: 23 de la tarda...
7: Tipus 9 o tipus 10?
13: Home...
7: Va, donem una resposta. 5
13: i 4...
7: 9.
13: 9.
7: 9. 9?
13: Jo què sé.
7: I la resposta és...
14: No.
11: Com siguin 10.
14: Més.
7: 11 hores.
13: 11 hores? Mare de Déu.
7: 11 hores.
11: Si dues hores de tenis ja són eternes...
7: No tanquem la primera ronda amb el resultat d'esports. 13, informatius 9.
11: Remuntada.
7: Canvi de ronda. Arrencarem la segona ronda en què ja no contestareu les preguntes de manera col·lectiva, sinó individual.
13: Mare,
7: no,
13: jo,
7: no,
13: morir,
7: no es pot fer trampes, ja aviso.
13: Les meves, un moment, una pregunta. Les meves les pot respondre el Joan?
7: No, jo diré qui respon. Jo diré qui respon cada pregunta i ningú el pot ajudar. O la pot ajudar.
13: Quantes hem de respondre?
7: Són quatre preguntes cadascun, de diferents categories. A veure, aquí torna a haver-hi rebot, per cert, eh? Per tant, anireu enfrontats en duels individuals. Joan Lluís García contra Joan Maria Morros, Marta Ramon contra Aurora Rodríguez i Dani Aguilar...
13: Estan molt contents.
7: ...contra Joel Penya, és a dir, Bevis contra Badhead. Obre la segona ronda en Joan Maria Morros responent una pregunta de geografia.
15: Uf.
7: Aquest és l'himne d'un meravellós país anomenat Nova Zelanda.
14: Sí.
7: Quina és, Joan Maria, la capital de Nova Zelanda? Temps.
15: Wellington.
7: Wellington. I la resposta és... Molt bé.
13: Joan.
14: Hauria dit Auckland, d'aquí a Lima.
11: Ah, vale.
7: És Wellington.
14: No,
7: molt bé.
14: Sí, sí, jo sí.
7: Pregunta de geografia per en Joan Lluís García. Compte, Joan Maria, que ja ha rebut per tu si no la saps. Seguim... Seguim. Amb quina és la capital de les Bahames? Temps.
13: Hòstia, és complíssim, això.
11: Compte, super.
13: No, que aquí
11: sigui un Joan Lluís, vosaltres.
7: Tot, tot s'equilibra. Tot s'equilibra. Tot s'equilibra.
13: Ah, no, no.
7: Ah, et dono una pista. Està a les Bahames.
13: No tinc molta idea. Un home així, colonial, no?
7: Àrbit, àrbit.
13: No l'estic ajudant, si no en tinc ni puta idea. Com vols que l'ajudi?
7: Tu,
15: el nom colonial.
7: Que és un nom colonial, per cert.
8: San Juan de Medinaceli.
13: Exacte, coses d'aquestes. Coses que posaven els colonitzadors.
14: M'han inventat un nom, però...
7: Va, vinga, inventa, va.
14: És que... No,
7: és que encara que t'hagi acudit res, no, Marta, no el pots ajudar.
14: No, és igual, no, Bahamas.
7: Bahamas, capital Bahamas. I la resposta és...
14: No.
7: Joan Maria.
16: És tan trist que ho sabia i no em ve el cap.
7: No.
11: Sobretot no t'apropis al micròfon, és el més important.
16: No, és que és molt trist. No.
14: No recordo.
7: Doncs la resposta del rebot d'en Joan Maria és...
11: No,
7: perquè la capital... Algú la sap, ja fora de concurs?
11: Comença per N.
7: Comença per N.
11: Comença per N, oi?
7: Comença per N.
14: Nassau?
7: La resposta és Nassau.
13: Nassau!
7: Sí, l'oportunitat s'està passau.
11: Alguna cosa així.
13: Nassau.
7: 10 a 13.
13: Buah, però és que jo hauria pogut estar 3 hores i no he dit Nassau.
7: Pregunta per l'Aurora Rodríguez, l'equip d'informatius d'espectacles.
12: Val.
7: Hi ha dos països, Aurora, que encapçalen el palmarès d'Eurovisió amb 7 victòries. Un d'ells és Suècia. Quin és l'altre país? Temps.
12: Que més cops ha guanyat, eh? M'estàs demanant...
7: 7 vegades. Si hi hagués rebot, seria per la Marta.
12: Val, aviam, deixa'm callar.
13: Experta en Eurovisió tota la vida. O sigui, no em pot interessar menys. O sigui, m'interessa més la Fórmula 1, imagina.
12: O sigui, pensar...
7: Fent amics.
11: Entre això i el voleibol.
7: Bé, des d'aquí salutacions a Jordi Ramos i a Bernie Eccleston. Sí. Els màxims responsables d'Eurovisió i de la Fórmula 1.
11: I Álvaro Ademà, també, sí.
13: Exacte, pobre Álvaro.
7: Aurora, què?
12: No en tinc ni idea.
7: Va, empatat amb Suècia.
12: Fa greu perquè m'hauré de trobar amb en Jordi Ramos per la redacció. Itàlia.
7: Itàlia, la resposta de l'Aurora és... No, Marta, rebot.
13: Suècia? Ah, no, Suècia és la que més.
14: Bueno, no m'has dit
13: Regne
14: Cerdala.
13: Unit.
7: Le Royaume-Uni, United Kingdom. I la resposta és... És Irlanda.
13: És
7: Irlanda.
13: Pilota al pal.
7: És Irlanda.
12: I Joan Maria Morros la sabia.
7: Bueno.
13: Superinteressant, Eurovisió. Cada any.
14: Cada any se vaya fichada.
7: Pensava que no sigui Irlanda. Irlanda sí.
13: Irlanda ens
11: agrada.
12: Som-hi. Com a mínim no és...
7: Segona pregunta per la... De la segona ronda pels esports. La respondrà la Marta Ramon.
13: Ah, sí. Vale, que és per mi.
7: Aquesta pregunta era per l'Aurora.
13: I de què és, de què és?
7: De cine.
13: Bé. Ara quedaré fatal.
7: Ja pots apuntar al punt. Quin director?
13: No, igual la cago.
7: Va filmar pel·lícules com Els Set Samurais, Rashomon o Ran. Temps.
13: Akira Kurosawa.
7: Bé. No dubte, i la resposta és...
11: Els Set Samurais?
7: Bé. Els Set Samurais va ser d'Akira Kurosawa. Escolta, el resultat és de 14 a 10, però... És l'hora, jo crec que, de fer un sentit homenatge als companys informatius escoltant, i d'esports també, perquè també hi ha esports, el gran Butlletí! I tornem!
17: Això és RAC, RAC, RAC, RAC, concentrat.

0: RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
1: Bona tarda, són les 4. Ara mateix hi ha un incendi de vegetació al Prat de Llobregat que crema canyes i matolls a tocar de la carretera B250. Per això, la via està tallada en els dos sentits de la marxa. Els bombers hi treballen en aquests moments amb 3 mitjans aeris i 8 terrestres. Centren els esforços al segon terç del flanc dret i al flanc esquerre i no consten persones afectades. Això en un dia en què les altes temperatures mantenen el risc d'incendi molt elevat arreu del país, hi ha una vintena de poblacions de 7 comarques en risc extrem i 180 municipis es mantenen en perill molt alt. Més enllà de Catalunya, els bombers continuen treballant en els grans incendis que cremen sense control a la península. El que més preocupa és el de la Mierla, a Guadalajara. Mercedes Gómez, consellera de Desenvolupament Sostenible a Castella-La Mancha, n'ha parlat als mitjans de la zona.
2: Hemos podido contener el incendio y no ha entrado en ninguna de las poblaciones que tenemos evacuadas. Eso es importante porque ninguna casa en estos momentos de ningún vecino de estos municipios se han visto afectadas por el fuego.
1: Les últimes 24 hores el nombre d'hectàrees cremades s'ha doblat i ja són 12.000. En canvi, el foc que afecta a l'Aragó podria estabilitzar-se les properes hores. Els Mossos continuen investigant qui hi ha al darrere de la mort violenta que hi ha hagut avui a Soses, al Segrià. Una dona de 75 anys ha aparegut morta aquesta nit en un camp de panís, prop d'una carretera. Va sortir a passejar el gos i ja no va tornar. Per condemnar els fets, desenes de persones han fet avui un minut de silenci davant l'Ajuntament i també s'han decretat 3 dies de dol oficial. Ara el cas està sota secret de sumari. La víctima, molt coneguda a Soses, estava en una zona de conreu on s'hi accedeix per un camí asfaltat. És un lloc freqüentat pels veïns i un espai on la gent surt a caminar, a passejar, a fer esport a pocs minuts del poble. La policia ha detingut una vintena de persones per sextorsió a la província de Ciutat Real. Es tracta d'una xarxa que tindria nombroses víctimes a Catalunya. La seva activitat delictiva, però, incloïa la retirada de diners en efectiu a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona, entre d'altres. El grup contactava amb les víctimes a través de falsos anuncis de serveis sexuals. Un cop obtenia les dades personals de les víctimes, les amenaçava de publicar-les i d'enviar-los sicaris a casa seva si no pagaven uns diners a canvi. D'aquesta manera van arribar a aconseguir 126 6.000 euros. I aquest diumenge, coincidint amb el dia de la final del Mundial, centenars d'aficionats han omplert les cantonades del Mercat de Sant Antoni a Barcelona per intercanviar cromos de futbolistes entre aquells que col·leccionen. La cita es produeix cada diumenge, però la proximitat de la final ha fet que els intercanvis s'hagin multiplicat. Alguns dels col·leccionistes n'han parlat a l'escena.
3: Como me faltaban muy pocas para completar, decidí venir aquí y bueno, como hoy es la final, que tenía la intención de completarlo hoy al álbum.
4: Doncs avui és el segon dia que venim aquí a Sant Antoni a canviar i la veritat que la primera vegada vam avançar molt.
5: Perquè fa la col·lecció aquesta que s'ha posat de moda del Mundial i li falten bastants cromos.
1: Un dels col·leccionistes de cromos que hi havia avui al mercat ha confessat que només li falten 8 cromos del miler que té la col·lecció i el seu objectiu és acabar-lo costi el que costi abans de la final. I ara els esports amb Joan Ferrer.
6: Avui es disputa la final del Mundial de Futbol amb un duel que enfronta la selecció espanyola de Lamine Yamal i 7 blaugranes més contra l'argentina Leo Messi. El partit començarà a les 9 de la nit, hora catalana, al MetLife Stadium de Nova York. Abans, a partir de 8:15, començarà la cerimònia de cloenda. Saludem el nostre enviat especial als Estats Units, Damià López.
7: Doncs els jugadors de les seleccions espanyola i argentina són encara als seus hotels, trigaran una estona a desplaçar-se al MetLife Stadium, on de fet avui l'accés i el trasllat és complicat per aficionats i per periodistes. Hi haurà molts registres i molta seguretat degut a la presència, entre altres, de Donald Trump i de moltes personalitats de tots els àmbits. A nivell esportiu, sense baixes per part de La Fuente i d'Escaloni, Lamine Yamal, tot i que arrossega molèsties, jugarà, serà titular a l'11 de la selecció espanyola.
6: I en directe a aquesta hora, la 15a etapa del Tour de França, avui 184 quilòmetres amb 2 ports de tercera categoria, un de primera i ascensió final de categoria especial. En total, pràcticament 4.000 metres de desnivell positiu. Ara mateix un grup de 24 escapats amb el belga Van Moor al capdavant. I en Fórmula 1 fa una estona que ha començat el Gran Premi de Bèlgica. Ara mateix 28a volta amb Charles Leclerc a la primera posició, seguit de Kimi Antonelli i de Lando Norris. I en tenis, la catalana Paula Badosa juga d'aquí a menys de 30 minuts la final del torneig Vita 250 de Romania davant l'egípcia Mayer Sherif Badosa, que en cas de victòria prolongaria una ratxa que ara mateix és de 9 victòries consecutives.
1: I el temps, calor intensa a les properes hores, que de manera puntual a la plana de Lleida ens pot portar a temperatures de 40 graus. A més, entre mitja tarda i el vespre es poden escapar alguns plogims o ruixats de manera dispersa al sud del país.
0: Reconcentrat, amb Edu de Batlles.

Obrir molt el reconcentrat amb aquesta banda que és galesa, que són els Manic Street Preachers, You Stole the Sun from My Heart. Això és dels anys 90 i ens serveix per introduir la segona i última part del Trivial de Cultura General del mes de desembre passat, que va enfrontar al Burnley Cincinnati una representació de la redacció d'esports amb una representació de la redacció d'informatius de RAC1. Vinga, som-hi. Bona nit, Cincinnati. Trivial de Cultura General al Reconcentrat.

0: Vinga, ja tornem a ser aquí després d'aquest gran butlletí. Quin gran butlletí heu fet, eh? Tots plegats, la redacció d'informatius i la d'esports. M'encanta, m'encanta. A veure, el resultat és de 14-10 guanya en aquest Trivial de Cultura General, segona edició. 14-10 guanyen els d'esports. Li toca el torn en les proves individuals en Joel Penya, equip d'informatius. Pregunta per tu, és d'història. Joel, com es diu la petita illa de l'Atlàntic on va morir Napoleó? Temps.
1: Jo diria que és Santa Helena, em sona.
0: Què, què?
1: Santa Helena.
0: Santa Helena? I la resposta d'en Joel és...
1: Fan-lo.
0: Deixa-la estar. Molt bé. Molt bé, Santa Helena, efectivament.
2: Bé, bé.
0: Dani Aguilar, pregunta per tu, història.
3: A veure.
0: Quin primer ministre israelià va morir assassinat l'any 1995? Per un ultranacionalista jueu? Temps. No el poden ajudar. Aquest és el gran drama. I el candidat al rebot, que és Joel Penya, es posa les mans a la cara. Els dos estan absolutament lamentant-se de no saber.
4: Sí!
0: Mentrestant, els companys...
1: Vam parlar d'aquest nom amb tu un dia dinant. No fa tant, sí, t'ho prometo. I no me'n recordo.
2: Sí, no he parlat amb tu de...
4: Puc fer una pista molt petita?
1: No, no, t'ho prometo, Joan Lluís. No.
0: És que sabeu què passa? Són els dos més joves.
2: La ràbia.
0: Com aquell qui diu, eren nens petits.
2: Un dissabte a la nit, això. Me'n recordo, sí.
0: On va ser? Va ser a Tel Aviv?
2: Fas dubte.
0: O ja... No sé, ara.
2: No,
0: diria que era Tel Aviv.
4: Potser no era Jerusalem, era Tel Aviv.
2: Octubre del 95, era això?
0: Sí. No et sabria dir més.
2: Sí, diria que sí.
0: No, bé. La resposta d'en Dani és... Joel, saps quin primer ministre ja va ser assassinat l'any 95?
1: No em vindrà, per tant, no faré aquí.
2: Bé, el rei de radiofònic, està bé.
0: Doncs la resposta és... A veure, digueu-lo la resta de la taula, va.
2: Isaac Rabin.
0: Isaac Rabin.
1: No vam parlar d'aquest fan. És més, no diré del que vam parlar, perquè... Sí.
2: Ai, que no crec.
0: 14-11. Compte que la cosa s'està apretant, eh? Següent pregunta. Joan Maria Morros, art i literatura. A quina comarca catalana va néixer, viure i morir el poeta Miquel Martí i Pol? Temps. A la comarca d'Osona, diu Joan Maria Morros, i la resposta és... Correcte. A la comarca d'Osona. Suma un punt més informatius, que està a compte,
2: sí, està collant.
0: Art i literatura per tu, Joan Lluís. Esports. Quina artista, considerada una de les pintores més importants del segle XX i icona pop, va morir l'any 1954 amb només 47 anys? Temps.
4: Com?
2: Frida Kahlo.
0: Frida Kahlo, diu, i la resposta és...
4: Bé.
0: Saps que està a punt de dir Salma Hayek?
2: No.
4: Però podien ser vàries.
0: És ella.
4: No.
0: Se m'ha girat
4: el
0: camp,
4: sí. No.
0: Molt bé. 15-12. Aurora.
4: Salma Hayek.
0: Ciència per tu, Aurora.
4: No.
0: Quin planeta del sistema solar té més satèl·lits naturals coneguts? Temps.
4: Com? Torna-hi.
0: Quin planeta del sistema solar té més satèl·lits naturals coneguts? Si l'Aurora no la sap, la Marta pot fer rebot.
5: Satèl·lits, direm Saturn. No es diu allò de les llunes de Saturn? Sí, no? Va, Saturn.
0: Diràs Saturn?
5: Diré Saturn.
0: I la resposta de l'Aurora és... Bé, molt bé, Aurora. Saturn. La sabies, Marta?
4: No.
0: Digues que sí, dona.
4: Sí, clar.
0: Anem amb tu, Marta.
4: Soc superplanetària.
0: Compte perquè aquesta pregunta sobre el paper semblarà molt fàcil. Vull exactitud. Exactitud, sisplau.
5: És molt estricte.
0: Què volen dir exactament les sigles Renfe? Temps.
4: Renfe. De veritat?
0: Sí.
4: Red Espanyola Nacional de Ferrocarriles Elèctricos? No. Red Espanyola. Red Elèctrica Nacional de Ferrocarriles Españoles. España ha de sortir, però...
0: España va bien.
4: Red Espanyola Nacional Clar, és que si dius espanyola no cal dir nacional, perquè és com que és reiteratiu,
5: espanyola,
4: no?
5: Espanyola i muy espanyola.
4: És muy espanyola, no? És redonda. Red, no.
0: 10 segons.
4: Red elèctrica nacional de ferrocarriles extraordinarios.
0: Maravillós.
4: Jo què sé?
0: La resposta és...
1: Si no fos perquè guanyes, mereixeries el punt.
0: Sí. Aurora, rebot.
5: Jo diria Red Nacional de Ferrocarril. No? Red Espanyola, no.
0: Aurora, tens una tirada només. Digue-me-la. Sense mirar en Joan Maria Morro.
4: Que clar.
1: Estic mirant allà.
5: Red Nacional... La que he dit abans, que no era. No.
0: Quin has dit abans?
5: He dit Red Nacional de Ferrocarril. Però m'ha faltat Renfe.
3: Renfe, no?
5: R-E-N-E.
3: Fenre.
5: Nacional.
0: I la resposta és... Red Nacional de Ferrocarriles Españoles.
4: Hòstia, però si això ho he dit, tio.
0: No. Has dit extraordinarios.
1: I has posat elèctrica, i has posat espanyola...
4: Perquè hi ha una E que no es cobreix, llavors.
1: És la primera E.
2: Red Estatal de Naciones.
0: És de Red.
4: Hi havia una E que ballava.
0: Sí, perquè és de Red, la primera.
5: Però se n'ho sent,
4: que no saps que ho canvi.
0: Renfe, saps? El tema és... 15-13. 15-13 per l'equip d'esports.
1: 15-13?
0: Joel Penya, pregunta per tu. Pregunta d'esports. Quin és l'únic país que ha participat en totes les edicions del Mundial de Futbol Masculí? Temps. Només hi ha un que ha participat a tots els Mundials Masculins de futbol. Quin és? I ha rebut per en Dani Aguilar, si no la sap en Joel.
1: Jo diria... Estic entre tres països que comencen a parlar els tres. Un és Alemanya, l'altre Anglaterra, l'altre Argentina.
5: Argentina.
1: No, Argentina crec que no, però és que Alemanya és allò que et sona...
0: Ah, podem opinar?
5: No.
1: Va, jo diria, diré Anglaterra, Alemanya, Alemanya.
0: Alemanya. I la resposta és...
2: No.
0: Dani.
3: Daniel.
1: Jo diria el Brasil.
0: En Dani Aguilar diu el Brasil. I la resposta és... Sí. S'abracen. Bevis i Badges.
4: La Renfe encara m'agrada més.
0: Dani Aguilar, aquesta és per tu, eh? També d'esports. Compte, eh?
3: No té sentit.
0: De quina ciutat nord-americana són els Cowboys, l'equip de futbol americà? D'on?
1: De Dallas.
0: De Dallas.
4: Has dit estat?
0: No, de quina ciutat?
4: Ah, sí.
0: I la resposta és... Nom. En Dani Aguilar li roba dos punts a en Joel Penya i la situació actual és de 17-13. Pregunta pel Joan Maria Morros i anirem al revés ara. Tornem a repetir esports. Pregunta per en Joan Maria. Quin era el títol de la pel·lícula en què un partit de futbol enfronta presoners aliats i soldats nazis? Ui, que ho pensa. El pensador de Rodin.
1: Aquí pas, eh?
3: Increïble,
1: eh?
4: No, clar.
1: Torna a dir la pregunta, sisplau.
0: Quin era el títol de la pel·lícula en què un partit de futbol enfronta presoners aliats i soldats nazis?
1: Pelé, el mur, el Silvestre Stallone...
0: Prou de donar pistes.
1: Puc cantar la cançó?
0: Si no diu el títol...
1: Tinc gran moment, ara.
0: Alguna cosa ha passat d'esports, al piset d'esports i no sabem el què.
1: No, la primera cosa que has dit, que haig de dir, és que no l'he vista.
5: Què?
4: No pot ser.
1: Sí que pot ser, sí.
3: Ah, ja està.
1: No
3: l'he vist. Ja
4: jo te la deixo.
1: Diria
4: jo te la deixo. La tinc en DVD.
1: Gràcies.
4: Així, amb UB, eh? DVD.
1: Jo diria que és Evasión y Victoria.
0: Com? Com has dit?
1: Evasión. Ja està.
0: Victoria. I la resposta és... No seré primirat, però no he acabat d'entendre...
3: Ha fet Evasión y Victoria.
0: Ah, sí, era I.O.
1: Conjunció o disjunció?
0: Victoria. Evasión o Victoria, molt bé.
1: La deixaràs de veritat?
0: Efectivament. Dirigida per... John Huston.
4: Sí, John Huston.
1: O com diria meva, John Huston.
3: Hi havia un
1: jugador que sortia...
0: Joan Lluís, pregunta d'esports per tu. Quin esport combina natació, ciclisme i atletisme? Temps.
3: La triatló...
0: Diu la triatló. i la seva resposta és...
3: De fet, jo n'he fet alguna,
0: eh? És masculí o femení, a la triatló? O triatló? El triatló.
4: Jo diria el triatló.
1: Llavors s'ha equivocat, estava admetent.
0: Vinga, va.
4: Com? No.
5: Vinga, vinga, vinga.
4: És neutre, és neutre.
0: 18 a 14.
1: Va, va, va.
4: És la triatló.
0: 18 a 14. Pregunta per l'Aurora. Ciència.
5: No, però una tot.
0: Qui va
4: descobrir... Això vol dir que em tocarà ciència a mi també.
5: Verges.
0: Qui va descobrir la penicilina? Temps.
5: Oh, Fleming.
0: Qui?
5: Fleming.
0: I la resposta és...
4: Hi ha un carrer a Barcelona.
0: Sí, a Barcelona hi ha parets del Vallès.
1: I després va escriure James Bond.
4: Tot en una mateixa vida. Sí.
0: Que sapigueu que ell no volia descobrir la penicilina.
4: No,
0: va ser un accident.
1: No, ni escriure James Bond.
4: Estava buscant una droga, no?
0: I... Marta, què li passa a una persona que té acondroplàsia? Temps.
4: Acondroplàsia? És que ets una...
0: El rebot seria per tu, Aurora, si no el sap.
4: Acondroplàsia?
0: 18 a 15.
4: Acondroplàsia és que ets gegantí o que ets molt petitó?
0: A mi no m'ho preguntes, a mi dóna una resposta.
4: Tinc ni puta idea. Ai, perdó.
0: La gent es posa dreta.
4: Acondroplàsia, això vol dir que tothom ho sap menys jo? És una cosa molt comú, la acondroplàsia.
0: Digueu si ho sabeu o no, simplement sí o no.
4: Teniu acondroplàsia, sí, vosaltres?
5: Sí. Jo dubto no.
4: Hauria de saber-ho. Pues ni idea.
0: No?
4: No, no.
0: I la resposta és... Aurora, què té una persona amb acondroplàsia?
5: Una persona amb enanisme.
0: Enanisme, i la resposta és...
4: Més o menys, no? Jo anava...
0: Sí, sí, anaves bé, anaves bé. Anaves al 50%. Anaves al 50%.
4: Era una cosa o l'altra.
0: 18 a 16.
1: Torno a perdre dos punts.
0: 18 a 16. Joel i Dani, aviam. Art i literatura, Joel. Vinga, música.
4: Maestro.

0: Anem una estona a Nova York. Com m'agradaria anar amb vosaltres a Nova York?
1: Senyores i senyors...
0: Com m'agradaria que anéssim a fer una volta ara per Chelsea o per Broadway o on fos. Aviam, parlem de les atraccions turístiques de Nova York.
2: Colin, jo també vull aquestes preguntes.
0: Què és l'estàtua de la llibertat, Joel?
3: Sí.
0: Que va ser un regal que els Estats Units van rebre d'un altre país l'any 1886. Quin país va fer aquest regal?

0: la segona ronda.
1: Ah! Merda.
0: El temps de les cireres, 1976, Premi Sant Jordi. Escriptora catalana.
2: Escriptora catalana, el 76. És ella, però no, no serà ella.
0: Digue-me-la.
3: No és la Mercè, no? No és la Mercè, no. No, Mercè, tu no ets.
2: Què passa?
0: No, no, anava amb pseudònim? No. Aviam.
3: No em sortirà, no.
1: I puc dir jo, sisplau, per
0: no
1: la condroplàcia?
0: No pots, em sap greu.
1: Si
0: no. I la resposta d'en Dani, vols tirar algun nom?
3: No, no, no, és igual.
0: És... Rebot per en Joel.
4: No has dit Rodoreda, no?
3: No,
4: tot moment. T'imagines que ho és? No, no, no.
0: Quin, quin nom tens per
4: jo,
0: a mi?
4: Jo diria... És que estic entre dos. És, i un, Montserrat Roig.
0: És la definitiva?
4: Sí.
0: I la resposta és... Atenció, perquè, senyores i senyors...
4: Que em sortia Eugènia Roig, que era el nom del...
5: D'en David, sí, sí.
4: David Fernández. De...
0: 18 a 18! Tanquem la segona ronda empatats, anem a la tercera!
6: Ja han empatat!
0: Vinga, tercera i última ronda. La ronda en què es decidirà tot. 18 a 18, mare meva com està. En aquesta tercera ronda hi haurà una pregunta per categoria o equips, o sigui, 6 preguntes per equip. Podeu contestar tots... en equip, no hi haurà rebot i cada resposta valdrà 5 punts.
6: Oh,
0: ara sabeu per què.
6: Oh, oh, oh.
0: Ara us explico per què. Pregunta per informatius de geografia. Ah. D'acord? No cal que les digueu en ordre exacte.
6: Ah.
0: Cada nom sumarà un punt. No cal ordre exacte. Per tant, hi ha 5 respostes. Digueu-me, sisplau, quines són les... Tindreu un minut, només. Quines són les 5 ciutats dels Estats Units amb més habitants? Temps.
7: Per tant, no. Que malgastem una neurona.
1: No. Ciutats, no. Nova York.
0: Sí. I fins i tot, aquí no hi ha rebot.
6: I els podem anar despistant, no?
7: És veritat.
6: Sí, Cincinnati.
7: Connecticut.
6: Sí, sí, sí.
4: Miami.
6: Fort Wayne.
4: Miami, Chicago.
7: Sí.
4: Sí. San Francisco.
0: A veure. No cal que diguin l'ordre exacte.
4: San Francisco no.
0: És a dir, si claven les 5...
1: A Ann Arbor, allà a Michigan, Miami. Hi ha molta gent.
7: Hi ha molta gent.
1: Hi ha molta gent.
0: Salou.
7: Salou.
1: Arizona.
4: Chicago no vols
7: dir. Nashville,
1: Arkansas. Arkansas. Arkansas.
0: I per què? Per què es diuen a vegades l'últim S? Per què diuen Illinois?
1: I per què poden dir Kansas City i han de dir Arkansas?
4: Atlanta.
6: Atlanta.
7: Des Moines? Com es pronuncia?
0: Des Moines.
1: Des Moines.
4: Des Moines, capital d'Iowa.
0: No et distreguis tu, que estàs segon teu.
7: Des Moines.
1: I després hi ha també...
4: Des Moines, sí, perquè es pronuncia francès.
1: I quan agafes avions allà interestatals, és molt increïble la quantitat de noms estranyíssims que hi ha d'aeroports. Aeroports, Estats Units.
0: Com mola la paraula interestatal, sí, sí.
7: Perquè tenen noms de persones. O...
1: En plan, vinga. West Point, i Fort Worth, i coses així.
0: Texas, eh? Temps, nois, m'aneu de dir 5 ja. Som-hi.
8: Vale.
9: Nova York, Los Angeles, Chicago.
0: Nova York, Los Angeles, Chicago.
9: Atlanta. Atlanta i Houston.
0: Atlanta, Nova York, Los Angeles, Chicago, Atlanta i Houston. I la resposta us dona... 4 punts! Oh! Brutal!
6: Hi ha una que és molt sòrdid.
0: Heu fallat a Atlanta, que no hi és.
6: Ah,
0: és. I en el seu lloc hi ha Phoenix.
6: Houston,
7: Phoenix.
6: Houston està molt ben tirada, eh? Houston.
0: Pregunta de geografia per esports. Quines són les comarques catalanes...
1: No, comarques no, molt millor estat.
0: ...amb més habitants? Temps.
9: El Barcelonès.
0: A data de l'IDESCAT.
6: El Baix Llobregat.
1: Baix Llobregat.
0: A l'1 de gener del 2020.
6: Vallès Oriental.
0: Ah, bueno.
6: L'Oriental també o no? No ho sé.
1: Sí. També
4: la Noguera,
6: Palà, en tenim 4.
1: Maresme,
6: el Maresme, potser.
4: La Noguera...
7: Jo no tocaria.
6: Perquè cap en Vall o cap en...
1: Bueno, el Tarragonès, Tarragona hi ha molta penya.
6: Però a Tarragona i... No?
4: A la Ribera d'Ebre...
1: Ja,
4: a
1: l'hòstia de penya, ja, també. Fem aquestes?
7: Sí, jo faria aquestes.
0: Vinga, digue'm en 5.
1: Barcelonès, Baix Llobregat, els Vallesos, Occidental i Oriental i el Maresme.
0: I la resposta els dona...
6: Bé.
0: 23 a 22. L'ordre, per cert, és Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Maresme i Vallès Oriental. L'ordre dels Estats Units...

0: és Nova York, Los Angeles, Chicago, Houston, Phoenix. Pregunta d'espectacles per informatius.
1: Som-hi.
0: Atenció a aquesta, Teniu un minut. Quins artistes van fer, busquem noms d'artistes, els 5 discos més venuts dels anys 80 arreu del món? La dècada dels 80.
2: Michael Jackson.
1: El Michael Jackson, segur. Perquè el Trigger és el més
3: Madonna.
4: Podria fer jo ara mateix això.
5: Ja ho disposaré. Però estem parlant d'artistes individuals o...
4: És igual,
5: o
4: grups també. Grups o
0: artistes o grups.
1: El Fari...
0: Oques Grasses.
5: Oques Grasses.
1: Manolo Escobar.
3: Tengo un tractor. Sí, però,
5: has dit dels 80.
6: Mecano?
5: Vols dir que no va ser més 90?
6: Mecano, no?
5: Vols dir que no va ser 90?
0: Mecano en la mar.
5: Sí. Hombre, em sembla que hem tirat una dècada davant,
6: Duncan Du.
5: Els 80.
1: Lluís Jackson.
4: Què era allò? Gavilán.
3: Rollins.
6: Prince. Paloma.
4: Vigís.
0: Acaba el temps, nois?
4: Ava.
1: Oh, Vigís.
5: Ava.
4: Digues, Ava, Vigís.
5: Però, un moment.
4: Vigís,
5: dels Estats Units.
0: No, arreu del món.
5: Arreu del món. Jackson 5.
0: Discos venuts arreu del món als anys 80.
4: Els
0: 5 més venuts. Quins artistes els van fer?
5: A veure.
0: Va, digue-ho.
5: Queen.
4: Michael Jackson.
6: Michael Jackson.
4: No, aquests eren 70.
5: Vale, fora.
6: El Robocop.
1: Michael Jackson. Aquí què és
4: Joan?
5: Els Rollings.
4: I Madonna, que era els 80.
1: No entenc la seva lletra.
4: No?
5: És que...
0: Us en queden dos.
4: Un moment.
5: Moltes gràcies.
4: 80s. Sí, jo diria Madonna per dir-la, encara que sigui mentida.
5: Vale, i ens en falta una.
4: Prince.
0: I la resposta els dona... Un punt.
1: Oh.
0: Només heu encertat Michael Jackson, que va ser el més venut amb Thriller. Després va venir... AC/DC, Back in Black, Bruce Springsteen, Born in the USA, Guns N' Roses, A Bit Out for Destruction i Whitney Houston, amb el disc.
4: És molt difícil, això.
0: Espectacles per esports. Quins són els artistes o bandes britàniques que més discos han venut en tota la història? Bueno, temps.
1: Beatles és una altra.
3: Beatles, Rollings.
1: Rollings.
4: Les comarques, saps? Vull dir, les comarques més poblades.
1: Queen, Beatles, Rolling Oasis...
0: Escolta, no culpeu a l'àrbitre.
4: No
0: culpeu a l'àrbitre. Encara n'heu perdut,
4: Jo sempre
0: et
4: respecto, però no d'aquesta vegada.
5: No. Aquesta gravació queda...
3: Hi ha nascut, també.
0: Queda impugnada, no?
3: Podés tenir molts,
1: Sí, i tant. Un per cada poble.
5: Elton John.
6: Dius bandes, no?
0: Però Elton John...
5: Bandes o artistes?
0: Jo crec que Elton també, Elton.
1: És superxungo.
0: Elton, jo crec que...
1: El Red Hot Chili Peppers, posa també, el Red Hot Chili Peppers.
0: Sí, jo crec que Beatles, Oasis...
3: Beatles, Rollings, Elton John, Queen...
0: I Oasis, no?
3: I per mi sí, però clar, jo tinc una visió molt...
5: Jo segur Queen, Beatles, Queen i Rollings, segur.
3: I aquí seria, potser... Led Zeppelin...
0: Temps! Va, digueu-me en 5.
3: Diem els
6: Q
3: abans.
6: No, però què ens hem dit?
0: A veure, segur diem Beatles,
3: Rollings,
0: Queen,
3: Elton John...
0: I
3: aquí tenim conflictes.
0: Oasis. I la resposta us dona... 3 punts!
3: Només, perdó.
0: Per ordre, Beatles, Led Zeppelin, Elton John, Pink Floyd...
3: Pink Floyd!
0: I Rolling Stones.
3: Merda! Pink Floyd! Com no se m'acudit?
0: 26 a 23. 26 a 23, va.
5: Tranquil.
0: Història per informatius. Digueu quins són els 5 països més nous del món. Els que s'han creat més recentment.
1: Catalunya?
0: Temps.
1: Compte. No. Israel, no?
0: A data d'avui encara no. Però...
4: Això és el nom, no només?
5: Sí. Cap de setmana de la Constitució.
0: Sí, jo hauríem de mirar en aquesta zona, crec.
4: Ah, sí?
0: No?
4: Pot ser. Bueno, clar.
0: Per tota la...
4: Tots els de la URSS.
0: Sí.
4: No.
5: I de l'ex...
4: I de
5: l'ex-Iugoslàvia. Perquè, a veure, Sud-amèrica no, Estats Units no, Europa...
1: Eslovàquia.
5: Europa, jo, de l'Àfrica crec que és això.
1: Sí.
5: A l'Àsia...
4: No.
5: Iosinia tampoc. Txèquia, per tant...
1: Eslovàquia. Montenegro?
0: S'està acabant el temps.
1: Sí, sí. Eslovàquia.
4: I són...
5: No, no, els tres no, eh?
0: El 10 segons.
4: Iugoslaus?
5: Les tres repulses.
1: Com es diu Macedònia? Macedònia del...
5: Però no vam... No.
0: Temps. Dispareu els cinc noms, va.
5: Això fa més temps, eh?
1: Sí, sí.
5: A veure. Sudan del Sud. No?
1: Macedònia, no?
4: Macedònia del Nord.
5: Aquests dos?
4: Aquests dos.
5: I les tres?
3: No me'n recordava.
5: Som una Txèquia.
6: Supermona, super...
0: Sí, eh? República Txeca, és el segon.
5: Eslovàquia.
0: Eslovàquia.
1: Com es diu l'estat aquest que es para a Espanya va reconèixer fa poc? Que...
4: Perejil.
1: Sí, Perejil.
5: A l'estat aquell que Espanya no el reconeix.
6: Catalunya?
5: I que
1: han vingut a jugar a futbol quan vol més d'una vegada i el reconeix tothom menys els d'Espanyol, que no fa massa va dir.
0: Això ja anem per un minut i mig. Vull dir, sí, quan ja, vulgueu, podeu les respostes.
4: Dir,
5: Estònia, Letònia, Lituània.
0: D'acord, m'anem més de 5. La resposta
5: no,
0: us dona...
5: 5.
0: Sí, sí, la resposta
5: un,
0: us
5: dos...
0: dona...
5: Ah, no, 6 t'anem dit.
0: Un punt! A veure, en Joel n'ha dit dos, heu passat absolutament d'ell, i si fos per en Joel tindríeu 3 punts.
6: Kosovo.
0: Sudan del Sud.
4: Kosovo.
0: Sí, Montenegro. Ell també l'ha apuntat abans.
4: Montenegro.
0: Sudan del Sud 2011, és el més nou.
1: Sí.
0: Kosovo 2008.
4: Sí.
0: Montenegro 2006. Timor Oriental 2002. Palau 1994.
4: Home, Palau.
1: Solitari Plegamans.
4: Ho haguéssim fet. Haguéssim tingut 4. Haguéssim tingut 4, tio.
0: A veure, pregunta d'història per respost.
4: La condroplàcia aquí...
0: Compte.
4: Compte, eh?
0: Digueu-nos. Dani.
6: Va, Dani.
0: Marta. I Joan Lluís, quins són els últims 5 països que s'han independitzat d'Espanya? Temps.
4: Com tot, eh?
0: Els últims 5 països que han obtingut la independència d'Espanya. Temps.
1: Els Estats Units.
4: És per recordar-me de què estem buscant.
0: I perdoneu, ja us deixo fora el Sàhara Occidental, perquè no és un territori, no un país reconegut, no un estat reconegut per ONU. Per tant, el deixem fora.
4: Hòstia. Cuba, Filipines...
6: Sí, també, sí. Mèxic.
0: Els tinc per anys i tot.
4: Filipines va ser l'últim, los últimos de Filipines. Filipines, Cuba,
6: Cuba
4: Mèxic...
6: Cuba és el 98, l'estral 98.
4: N'hi ha algun així més?
6: Mèxic.
4: Ah! Guinea...
6: Ah, clar.
4: Guinea. La Guinea espanyola.
6: Guinea Equatorial.
4: Sí,
6: senyora. Guinea Equatorial.
1: Que llista.
6: On te'n portem?
4: Jo?
1: Sí, no, perquè...
6: Teodoro Obiang, era el dictador de...
4: Sí. I després hi ha alguna merdeta de país així absurd. En plan, sí, teníamos ahí 4 huertos con tomates.
6: Quants en portem? Quants en portem?
4: En portem 4.
0: A veure, digueu-me els.
4: Gibraltar.
6: No, és un país.
1: Ves dient
6: i improvisem.
4: Vale. Guinea Equatorial, Filipines, Cuba, Mèxic... I, és que podem dir qualsevol...
0: Us en falta un.
6: I Haití. No, Haití no queda francès. No, perdó.
4: No. Colòmbia.
6: Vinga, Colòmbia.
0: I la resposta els dona...
6: Alguna.
0: 3 punts!
4: Bé.
1: Companys, començo a sospitar que no anem bé.
0: Va. 29 a 24.
1: Bé. I una salutació al país que tenia los huertos des d'aquí.
0: Al segle XX...
1: Una salutació des d'aquí al país que tenia los huertos.
4: Los huertos i el tomate, exacte.
0: Al segle XX només hi havia un país, que és Guinea Equatorial, 1968. Llavors saltem al segle XIX.
6: Ah, clar.
0: Al 98, Filipines i Cuba.
4: Sí.
0: I llavors hem de remuntar-nos al 1823, en què els últims de Sud-amèrica, que van ser l'Uruguai i Bolívia, van ser independents.
6: Sí. Hem passat el compte tornant.
0: 29 a 24. I la següent pregunta és per informatius i és d'art i literatura, si és que aconsegueixo passar la pàgina del guió. Aquí la tinc. Quins són els 5 museus d'art més visitats del món?
4: Va,
0: temps.
4: Tio.
1: Vale, això us ho deixo vosaltres, si sols intel·ligents.
0: Compte, d'art, eh? D'art.
1: D'art amb T final, o sigui, D'apòstrof T final, o D-A-R-T.
0: D'apòstrof A-R-T.
1: El Museu del D'Art de Kentucky, saps?
0: El Museu del D'Art, no.
1: A veure.
0: Moma.
4: És art. Les mòmies les considera... És arqueològic, però...
1: És història. Ara tot seria...
5: Sí, falta temps.
4: O sigui, els arqueològics de mòmies i tal...
0: Si és art...
4: Bueno, pels morts no ho era. Però què, ara és està... Jo crec que, no sé, el del Caire,
5: és
4: jo
5: que
4: diria.
5: És tan trist perquè em sembla que aquesta pregunta ja la va fer l'anterior edició.
0: No, no, era, no,
4: jo crec que també. Que sí.
0: No, no, eren, eren monuments
4: més
0: de
4: l'Ontario. Monuments, sí. Monuments, falta un. British, Pardo.
5: No, Prado.
4: Prado. El Palacio del Pardo era un altre.
5: Sí.
4: El, exacte, allà van altres...
0: No gaire altres,
4: van passar altres coses.
3: Altres morts. Altres
5: algun
3: morts.
5: Italià?
4: Els Uffizi.
5: Els Museus Vaticans.
4: Els Museus Vaticans? Sí, sí.
0: Vinga, va, donem-me 5 noms.
4: I no diries el Caire abans que el MoMA. El MoMA és petitet, eh?
5: El MoMA. Però ell diu per nombre de visitants.
0: Sí, sí, anuals.
4: Ja, però vull dir...
0: Som-hi.
4: Som-hi. Influeix.
0: Va, sí. A veure.
4: Bueno, aquest és
0: el... No toqueu. A veure.
5: El Louvre, British, Prado, els Museus Vaticans i el MoMA.
4: Com a comodí, el Museu del Caire.
5: El del Caire. És el que ens permetria.
0: I la resposta us dona... 3 punts! Està bé, aplaudiu-vos, home, aplaudiu-vos.
3: I
0: els
3: aplaudim nosaltres.
0: Gràcies, gràcies.
3: I els
0: a veure, el número 1 és el Louvre. El número 2 són els Museus Vaticans. El número 3 és el British Museum. I el número 4 i 5 us han fallat. El 4 és el Met, el Metropolitan de Nova York.
4: Ah!
0: I el 5 també és a Londres, com el British, i és el Tate Modern.
5: Però pots acceptar el Met amb el MoMA, vull dir, és...
0: No,
4: no és
0: ben
4: bé el mateix.
0: 29 esports, 27 informatius, i encara una menys per esports.
1: Si els hi demanen per l'ordre de...
0: Nois d'esports.
4: De què és?
0: Quins són, d'art i literatura,
4: quins
0: són els 5 llibres més venuts de la història? No compten ni llibres religiosos, o sigui, la Bíblia, ni llibres de text per a escoles. Tampoc compten. Temps.
3: Llibres més venuts, eh? Venuts, que no és llegit, eh? O sigui, la gent, el nivell és lamentable, a vegades, del que compra la gent.
5: Potser no.
3: A veure...
0: Del món, eh? No de Catalunya.
4: Ah,
5: Que, sí, no sé.
3: Los pilares de la tierra.
5: Clar, que sé, saps? Amb el codi de Vinci, jo què sé.
3: El codi... Ah, Harry Potter.
5: Harry Potter.
3: Harry Potter.
5: Harry Potter.
3: Harry Potter. Harry Potter.
5: Però quin? Dia 7, eh?
3: Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3...
0: Loca Academia de Policia 4...
5: Ojo, és de les bones, aquesta.
3: La Tierra, el Código da Vinci...
5: L'ombra del vent...
0: Morena de la Serra...
3: Harry Potter... Les Cròniques de Nàrnia... Les Cròniques de Nàrnia...
5: Vaig perdut.
0: Recordeu que
5: és
0: de la història, eh? De la història.
3: Homer, la Ilíada...
5: Hòstia, perdonadíssims.
0: Es pixa
3: de
0: riu. Recordeu que és de la història. Homer, la Ilíada...
3: Joder, perquè ha sigut com... A veure, tira una mica enrere, filla meva.
4: Les tablilles de barro.
0: Sí.
3: Les homilies d'Organyà, saps bé?
0: Digueu-me en 5, va.
5: El Quixot.
3: El Quixot.
5: I és el número 3. Romeu i Julieta.
3: Hamlet, potser, també, eh?
5: Fol. Que jo què sé.
3: La Ilíada.
4: Una obra de teatre.
0: En porteu 4, ja, eh?
3: Sí?
0: Hamlet, Romeu i Julieta, la Ilíada i el Quixot,
3: porteu. I Harry Potter.
0: I Harry Potter. Quina autèntica entremés, eh?
3: M'encanta.
0: Quina autèntica ensaladilla russa.
3: Què, què? Però fem.
5: Que vaig perdudíssim.
0: I la resposta us dona un total de... 2 punts!
3: Més 2!
5: El Quixot i Harry Potter. Llavors hi havia A Tale of Two Cities del Dickens, si no m'he carrat.
0: Història de dues ciutats.
5: Sí, i les altres no me'l sé.
0: I els altres són El Senyor dels Anells.
3: Home, oh! Però com m'he deixat el Tolkien?
5: Un que ens hem llegit.
0: I El Petit Príncep, que és el...
3: Oh! Quina pena, però si jo he llegit tot això.
5: Hem retallat un punt.
0: 31-27.
5: De tota la literatura.
0: Pregunta per informatius, de ciència. Compte que és la penúltima, eh?
5: Vale.
0: Quins són els 5 planetes del sistema solar més grans? Temps.
5: Més grans. Neptú.
3: Encara guanyem,
5: Neptú,
3: per això.
5: Júpiter.
3: Aquesta és una vergonya. Aquesta que estàs responent ara és una vergonya.
5: Mart i la Terra, no?
3: O me'n ve ara una de fàcil o m'emprenyo.
0: A veure si
2: et ve una de fàcil. No, tu, Júpiter, Mart i la Terra.
6: Ens aixequem i Mart.
2: Llavors, Venus, Urà, Mercuri, els descartem.
6: Dani, va, espavila que...
2: Sí, vale, doncs això. Val. Neptú, Júpiter, Saturn, Mart i la Terra.
0: Neptú, torna-hi, Neptú, Júpiter.
2: Neptú, Júpiter, Saturn, Mart i la Terra.
0: I la resposta us dona un total de... 4 punts!
3: No!
0: Urà i no Mart.
3: Ah!
0: Urà. Urà i no Mart.
3: Aquesta pregunta dels nens de la classe dels dofins us ha quedat molt bé.
0: Dels Miami dofins. Júpiter, Saturn, Urà, Neptú i la Terra, per
2: ordre.
0: Pregunta de ciència per esports.
2: Quins són els 5 primers guanyadors del Premi Nobel de Química?
0: 31 a 31 empatats.
3: Amb el ritme que portem, segur.
0: Pregunta de ciència. Quins són els 5 animals terrestres més ràpids del món? Els que arriben amb més velocitat.
6: Què tenim? 8 anys o què?
2: El Usain Bolt, ese.
6: A veure què, el gapard.
3: El lins, el gapard, la gazela.
2: No.
6: Ojo, el dragó de Komodo, que dones una arrencada molt forta.
2: Sí?
6: Sí, sí. Perillós.
2: És l'Overman?
0: No, i amb aquell alè els mata.
6: Sí. Has dit terrestres, oi?
0: Sí.
2: El puma, és a dir, jo no valen, que li diem el puma,
0: no valen les aus i no valen els que neden al mar. Bé, els que neden, els que només viuen al mar, vull dir.
2: Els peixos.
0: Perquè hi ha el peix...
2: El peix vela.
0: Peix vela, no, el peix vela. Peix vela és rapidíssim.
3: El
0: peix vela és rapidíssim.
3: Digue'm més cosins del gat que corren molt, sisplau.
2: Cosins
3: del gat. Tenim el lins, el gapard.
2: El gato Pérez.
3: El puma, la gazela, que és del sector Bambi, diguem, que corre molt.
6: Sí, però pilla.
3: I després necessitem algun altre felí. Tipo tigre, però que corri més que el
2: felí
3: tigre.
2: Felí González, el felí...
0: Temps. Va, digue'm en 5. Som-hi, va.
3: Vale.
6: No.
3: El linx, el gapard, la gazela, el puma i el tigre.
0: I la resposta és...
2: Us dona, vaja.
0: 2 punts!
3: Només 2?
0: Sí, només 2.
2: Per què?
0: El gapard, l'antílop...
3: L'antílop.
0: La gazela...
6: Bé...
0: El lleó...
6: El lleó?
3: El lleó no corre tant.
0: 80 km hora.
3: El lleó no corre tant. Busca-ho, perquè el lleó no corre tant,
0: No em vulguis trobar-te davant d'un lleó. I cavall.
3: El cavall?
0: 76 km
3: hora. I el linx, no?
0: No, el linx. Però el linx és petitet, no? De cama curta.
3: Però corre moltíssim.
2: És ja l'estrus. M'has dit estrus, jo penso, ostres, sí, que m'hem pensat, Aurora.
3: No sé,
0: Estem parlant de 80, el més, el top 5, el cavall.
3: Sort que se m'ha acudit la gazela,
0: Escolta, 33 a 31, que això es defineix a l'última jornada, és el somni de l'ideòleg.
3: Presentador de concursos.
6: Increïble.
2: Tan nerviós.
0: Pregunta per informatius.
2: De què és?
0: D'esports.
3: No!
0: Quins són els 5 països amb més medalles olímpiques al llarg de la història? Compte!
2: Rússia.
0: Només Jocs Olímpics d'estiu...
6: Xina.
2: Rússia, Xina.
0: I només països actuals. No valen els que ja no existeixen.
2: Estats Units, Rússia, Xina.
3: Estats
2: Units, i aquí entrem en el drama.
6: O sigui, Alemanya,
2: vale, sí.
3: Sí, i abans que... Mira, jo m'agraeixo, no em vull saber res.
2: I els nostres amics també entren bastant.
0: Si no, un moment, si no em fan...
6: Hi ha molts nervis.
0: Si no em fan 2, heu guanyat ja.
6: No, cony, perquè la pregunta és per fer-ne 5.
2: Rússia,
3: Xina,
2: Estats Units, Alemanya, llavors estem dubtant entre França...
6: Vol dir que n'haurem de fer 3,
2: nosaltres. Jo crec que no, Regne Unit.
3: Em sento com el Barça de Hansi Flick.
2: Sou britis,
3: Regne Unit. Amb la línia avançada.
6: A San Siro.
3: Em sento a San Siro una mica.
2: Perquè Sud-àfrica i aquestes coses, no,
6: Jo...
3: Tenim la línia avançada. Hem de defensar millor.
2: Per Alemanya, Regne Unit.
6: Íñigo, Aràbia.
4: Molt eurocentrista, ja ho sé.
2: Sí, però...
4: Al llarg de la història.
0: Val. Heu sentit, oi, la meva acotació després de l'anunciat?
4: Països actuals.
0: Països que no existeixen no valen. Val, d'acord?
2: Un moment, perquè aleshores...
0: Temps!
4: Alemanya existeix.
2: Sí. No. Vale.
4: O sigui...
2: És aquí que sumarem.
4: Rússia, li compten les que quan no es deia Rússia, però és... Bueno, no ho sé. És igual, és molt estricte que
2: ja està, ja està.
4: Digues.
2: Endavant, Joel.
4: No sé.
0: A Rússia no li compten les de la URSS. És a dir, la URSS era un país i Rússia, abans de la URSS i després de la URSS, és un altre.
2: D'acord, i Alemanya, per tant, li compten quines?
6: Alemanya.
2: Nosaltres diem Alemanya.
4: Sempre ha estat Alemanya. Què és? Dividida o no, però...
6: Gran batalla, Alemanya,
0: Alemanya li compten totes.
2: RDA i RFA.
4: RFA.
2: Estem sumant-ho tot, eh?
0: Sí.
2: Però, és una pregunta.
0: Perquè s'han unificat.
2: Però no facis sí, aquesta cara.
0: No és un
2: cara.
0: País diferent.
2: No facis aquesta cara d'allò.
4: Ja ho veiem. Va, som-hi, ah. Som-hi, va.
0: Endavant, Joel, endavant, Joel.
2: Sí que la mantenim.
6: Jo és que m'aixeco.
2: Rússia, la Xina, Estats Units, Alemanya, Regne Unit.
0: I la resposta us dona un total de... 4 punts! Sí.
3: Estem... Bueno, ara entra Xervi i...
0: Estats Units, Gran Bretanya, Xina, Alemanya i França.
3: Ara ens preguntem...
0: Ah.
3: Per esmorzar, mengen cireres en el vi, eh? Els 5 països que mengen cireres en el vi, quan es lleven? Temps, esports, pregunta d'esports, és l'últim. Si tothom es queixa, senyal que anem bé. L'altre, luego cabalgamos. Dani, quita't, eh? Pregunta d'esports per la redacció d'esports. 33 a 35...
0: Va guanyant l'equip d'informatius. És a dir, necessiteu 2 punts per empatar, i si empateu, ja us dic ara que no hi haurà guanyador, perquè hem de marxar ja. I si feu 3 punts de 5, guanyeu. I si en feu menys de 2, guanya informatius. Pregunta, quines són les 5 ciutats que han acollit més finals de la Copa d'Europa o Lliga de Campions de futbol? Temps.
3: Perdó?
2: No, perdó, no és cap ciutat.
4: O sigui,
0: ciutats d'Europa no. On s'han jugat més finals de la Copa d'Europa o la Champions.
4: La pregunta no és d'esport, és de futbol.
2: És de futbol, a més.
4: No, és vergonyós.
0: Fins on arriba la meva memòria, el futbol és un esport.
4: Però que vull dir que els diguem que són del Departament d'Esports, però ja sabem de què es dediquen.
2: Per la grip, per exemple.
0: No busqueu el transport.
2: O la Lorena per la informació del cap de setmana.
0: 35 a 33. Qui guanyarà?
4: No. Això,
6: qui
4: això
6: que quedi clar. Anava a dir Múnich o Berlín.
2: És que és xunga, és trampa.
3: Potser més
6: trampa.
3: Ara guanyen.
6: O què has dit?
3: Ves que Berlín només recordo la del 2015, però de Múnich n'hi ha més.
6: Jo crec que n'hi ha més de Múnich que de Berlín.
3: Perquè hi ha més tradició, hi ha l'estadi del Bayern.
2: Ojo, a Riga se n'han jugat un parell, crec.
0: 10 segons.
3: 10 segons.
6: Hòstia, estic en blanc, perquè em van venir finals, però...
3: Clar, és que també... Milà...
6: No, Milà tampoc... No n'hi ha hagut, tantes
4: digueu
6: finals.
4: Digueu-ne dues i empatem.
3: A veure, no. Som-hi amb aquesta.
6: Vinga, va, anem a veure aquestes, Marta. Hem vingut a jugar.
3: Sí, Londres, París, Roma, Madrid, Múnic.
0: Ui, espera. Londres, París...
6: Sí, París.
0: París.
3: Roma, Madrid, Múnic.
0: Roma, Madrid, Múnic. I la resposta...
2: Que Múnic hagués estat.
0: Us dona, recordeu, si en fan una o zero, perden.
4: Si en fan dues, empaten.
0: Si en fan tres, o quatre o cinc, guanyen. I la resposta us dona un total de... 3 punts! Sí! Perquè amb 8... Amb 8 finals, Londres és la que més. Amb 6, Madrid és la segona. Amb 5, Múnich és la tercera. I la quarta i la cinquena són...
3: Que hi ha hagut aquesta intervenció.
0: Brussel·les i Viena.
2: Viena.
3: Mira, clar, però això és molt vintage. Però això és molt vintage.
6: El Prater.
0: Ai, sí.
3: Ai.
0: Per un resultat de 36 a 35.
6: Increïble.
3: Buà, tio.
0: Ha guanyat el Trivial de Cultura General, l'equip d'esports Marta Ramon, Joan Lluís García de
6: Reguilar. Ben trobat, nois.
0: Sisplau, glòria i honor a l'Aurora Rodríguez, el Joan Maria Morros i en Joel Peny, equip d'informatius. Gràcies, guapos, per participar. Gràcies per ser el Bona Nit Cincinnati.
6: Bueno, que vagin passant els informatius de l'any que ve, no?
0: Jo mare meva, gent, eh? Mare meva, no. ha estat increïble.
4: Jo torno.
3: Hi haurà la venja. Frec, això.
0: No marxeu gaire lluny, que aviat us cridaré per la segona revenja. Vinga, fins ara!
7: Això és Reconcentrat.

Esteu esgotats, no? Esteu esgotats d'aquest trivial de cultura general. Moltes preguntes, molta competició, molta competència i és hora de descansar. Aneu a la nevera, poseu-vos el butlletí, agafeu forces, que continua. Més enllà de les 5, aquest reconcentrat. Marxem al butlletí amb Robert Palmer, Sneaking Sally Through the Alley, que ve a dir una cosa així com enduent-me d'amagat la Sally pel pati del darrere. Bé, butlletí.

0: RAC 1.
1: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
2: És el Selecte Reina, ara està en moda funky sorra.
1: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
2: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionari Jeep de Catalunya.
3: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
4: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
5: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
6: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Moda GEQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
7: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
8: Ràdio en directe.
9: Actualitzada al minut.
10: Alertes d'última hora.
9: RAC més 1.
8: Notícies.
10: Podcast.
9: Contingut exclusiu.
8: Escolta.
10: Navega.
8: Descarrega.
9: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
8: Fàcil, còmoda.
10: Intuïtiva.
8: I renovada.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.

0: Vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
2: Sona bé.
1: 4,3 litres de consum al 100.
2: Sona a Qashqai e-Power.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
5: Bona tarda, són les 5. Aquesta hora continua cremant l'incendi de vegetació del Prat de Llobregat a tocar de la carretera B250. Els bombers hi treballen en aquests moments amb 13 dotacions, 10 terrestres i 3 aèries. Centren els esforços al segon terç del flanc dret i al flanc esquerre i per ara no consten persones afectades. L'avís s'ha rebut a 2:15 de la tarda i el telèfon 112 d'emergències ha rebut 181 trucades per aquest incendi. Parlant d'incendis, a Catalunya el risc extrem d'incendi forestal continua demà. Els agents rurals preveuen que el risc serà molt elevat a 37 municipis de 7 comarques. Demà, a més, s'activa el nivell 3 del Pla Alfa a 219 municipis de 23 comarques i continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, que són els de la Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Més enllà de Catalunya, a la Mierla, a Guadalajara, les autoritats continuen pendents de l'evolució de l'incendi que, des de dijous, ha cremat 13.000 hectàrees. Ara mateix el nombre de nuclis evacuats ja supera la vintena, amb més de 800 persones desplaçades. En parla Mercedes Gómez, consellera de Desenvolupament Sostenible a Castella-La Mancha.
6: La climatologia que se va repetir con vientos de cerca de 50 kilómetros por hora y que van a impulsar el incendio, pues evidentemente pues va a seguir avanzando. Por ese motivo hemos decidido esta mañana en el CECOPI, en el centro operativo, la orden de evacuación de otros 4 municipios más.
5: El 90% de la superfície afectada és el Parc Natural de la Sierra Norte. En les tasques d'extinció hi treballen una trentena de mitjans i prop de 500 efectius. La Guàrdia Civil investiga ara el foc que podria està relacionat amb l'ús de maquinària agrícola. A aquesta hora hi ha força retencions a la xarxa viària aquí a Catalunya, sobretot a l'AP7, a l'altura de Llinars del Vallès, direcció Barcelona, per un accident. A banda, també hi ha vies afectades per l'incendi del Prat de Llobregat. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per saber quines són les afectacions ara mateix. Mireia Camats.
7: Comencem destacant que la B250 està tallada al Prat de Llobregat en tots dos sentits per un incendi de vegetació. Pel mateix motiu, a la B20 s'ha tallat un carril entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. Això provoca retencions en aquest tram i tenia retencions de Viladecans o Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la C31 de retruc també hi ha 4 de Llobregat en sentit Barcelona. A banda d'aquests problemes, a l'AP7 hi ha retencions de Vilalba Sasserra a Llinars del Vallès en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. Més endavant també hi ha 4 de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud per un altre accident que restringeix un carril. A la mateixa C7 hi ha lentitud i aturades entre Banyeres del Penedès i Vilafranca i de la Granada del Penedès a Subirats en sentit Martorell. A l'enllaç de la C31 amb la C65 hi ha retencions de Platja d'Aro Llagostera en sentit Vidreres. La Nacional 2 i Aqua Tordera en sentit Barcelona. A la C32 hi ha retencions de Sant Andreu de Llavaneres a Mataró i de Tallà a l'Ella en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. A l'antiga Nacional 2 hi ha intensitat igualada en sentit est per un vehicle que s'ha incendiat. Això provoca intensitat. També comentar-vos que la Ronda valgui intensitat entre l'Ús de Trinitat i la Via Júlia en sentit Llobregat.
5: I a Madrid, la dona a qui dos sicaris van cremar per ordre del seu marit el passat 2 de febrer ha mort a l'hospital on estava ingressada. A l'interior del seu domicili, els dos homes van ruixar la víctima de 30 anys amb líquid inflamable. Des del passat 23 de març, tant ell com els autors materials dels fets estan en presó provisional comunicada i sense fiança. La delegació del govern investiga l'agressió com un crim masclista. I ara els esports amb Joan Ferrer.
8: Queden menys de 4 hores perquè comenci la final del Mundial de Futbol, que enfronta la selecció espanyola i l'Argentina de Leo Messi. 90 minuts abans de l'inici començarà la cerimònia de cloenda. Ara en directe a la 15a etapa del Tour de França, a poc més de 20 quilòmetres de la meta, destaca la caiguda a l'escamot que ha fet retirar el danès Jonas Vingegaard, segon a la classificació general. El suís Mauro Schmidt lidera en solitari. I en tennis, a punt de començar la final del torneig Vita 250 de Romania, que enfrenta Paula Badosa contra l'egípcia Mayer Sheriff. La catalana busca busca fer-se amb la seva desena victòria consecutiva. En Fórmula 1, fa poca estona ha acabat el Gran Premi de Bèlgica. L'italià Kimi Antonelli ha estat el més ràpid, aconseguint la seva sisena victòria del campionat, i han completat el podi Charles Leclerc i el neerlandès Max Verstappen.
5: I el temps, les properes hores es poden escapar alguns ruixats o plugins de manera dispersa a les comarques de Tarragona. En tot cas, el protagonisme se'l continuarà emportant la calor, que costarà que fluixi fins i tot de nit, especialment a prop del mar.
0: Això és Reconcentrat, amb

0: fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quim pal, quim pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quim pal, quim pal. Penso en soc una gateta que està a gust a casa tranquil·leta, miau. No em veig amb ningú i m'agradaria.
1: Com mola la Guineta. I aquest tema, fatal, fatal, que deu ser com esteu més d'un a aquesta hora de la tarda. Fatal, fatal, de son, no? O de ja torna a ser dilluns, o... Oh, mira, els que esteu de vacances, quina sort. Va, amb la Guineta seguim el reconcentrat i amb més música, perquè ara toca una mica de versió RAC1 i la visita aquesta setmana d'en Dani Anglès per parlar de musicals, en concret dels musicals que es fan a Londres. Preneu nota, si hi heu d'anar aviat o si us vindria de gust anar-hi, perquè us repassa la cartellera, no d'ara, sinó a mig i llarg termini, en Dani Anglès. Versió RAC1, el reconcentrat.

0: Doncs va. Com dèiem, ja ens acompanya el Dani Anglès, actor, cantant, director de musicals, i avui amb ell emprendrem un viatge...
1: No cal viatjar, eh?
0: No, sí que cal.
1: No cal viatjar, no, senyor.
0: Ara ho comentàvem amb el Dani.
1: On vols anar?
0: Quan te'n bon punt pots, marxar.
2: No,
1: i tant.
2: No
1: cal viatjar. O, per exemple, quina proposta tens, així per entrada?
3: No, a Londres.
1: No, però si vas aquí a la Diagonal i ja parles, sents parlar més anglès que a Londres. Si Londres està ple
0: de... Això, miri, amb això, darrerament li podria donar... Segons quines parts de Barcelona, sí que l'idioma que s'ha afiançat és l'anglès.
1: I perdona, no cal viatjar fora a Catalunya si ja ho diu la cançó, si ho tenim tot aquí.
4: Ho tenim tot.
1: Tenim neu. Rius. Tenim rius. Si vols veure el Gran Canyón, te'n vas aquí al congost del Joan Rebell? Allà,
2: per allà. El Montrebell.
1: Sí, aquest.
0: No, del Joan, del Joan Rebell, no.
1: Sí,
0: te'n
1: vas al congost del Joan Rebell i és el mateix que el Gran Canyón aquest. Vols platges tropicals i allò? Tens la Costa Brava.
5: I tant.
1: Que és el mateix.
2: Home, no és el mateix, eh?
1: Perdona, t'agrada la muntanya, tu, no?
2: A mi la muntanya m'agrada, sí.
1: A l'Everest, no? Doncs perdona, Pedraforca és el mateix, és l'Everest català. I a més està ben a prop. Rupit i els petons.
2: Que li surten galls.
1: Si t'agraden les zones humides, com els Cambotges i aquests puestos, sí, que hi ha, sí, Vietnams, sí, i tot, sí, això, sí, el delta l'Ebre.
5: I tant,
1: mosquits. I la mosca negra i el musclo zebra. Ho tenim tot. I escolta, només falta una cosa que els americans sí que ho tenen i nosaltres ho hauríem de tenir, que és el Monte Rushmore.
0: Home,
1: aquell.
0: Sí, però això es podria fer a Montserrat, sí, esculpir, sí, les quatre cares de president.
3: Sí. Quines quatre cares? Quines
1: home, jo les tinc claríssimes.
3: Escull quines, clar.
1: Pujol, Puigdemont, Quim Torra i Gabriela Serra, que és com una presidenta mèrita.
3: I el Montilla, i el Maragall...
1: No m'interessen. No. Oh, i encara tinc un lloc millor, eh? En lloc de Montserrat, a Montjuïc, on hi havia la cantera, sí, que dona davant de la ronda litoral i el port,
5: ara, allí,
1: que és un lloc molt maco, i el cementiri a dalt, aquell apareix, allà es compri les cartes.
0: Bueno, ara viatjarem amb,
1: no cal viatjar,
0: amb el Dani.
1: No cal, no cal.
0: No, dic que ara viatjarem, escolti, amb el Dani. No. Però, però abans, avui, hem conegut la notícia que la Gitània, Antonio, us heu quedat, tu, sí,
3: i la Gitana,
1: sí,
0: estem molt contents. Bueno, heu fet un vídeo i tot explicant aquesta compra. Us podem escoltar.
3: Endavant.
6: Hola a todos. Somos Aitana
7: y el Mago Pop.
6: Y hola. Llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
1: ¿Catamaque?
7: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro.
3: Wow.
7: El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
6: Como artistas,
1: ¿catamá?,
6: somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y eso. Es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan
1: conectar
6: con su público.
1: Casca, regafés un patatós.
0: Bueno, però dic que és una de les notícies del dia. Avui que ve el Dani, sí, Anglès, que s'hi dedica al món del teatre. I mira, doncs, posem aquí, que està la sorpresa de la tarda. Sí. Que Antonio...
3: Ens estem quedant tot. El Vitoria. Hi ha el rumor del...
0: El Regina no està confirmat. No està confirmat.
3: També ens el quedarem. Bueno. Ara, la Quitània. I bueno, i també em quedaré a RAC1. Que també és com un teatre, això.
0: Pues mira, si vols, escolta, treu la billetera i escolta, i et compra.
2: Que fa màgia.
0: Exacte. Bueno, veure, no sé si valores d'alguna manera...
3: La bona notícia és que un teatre segueixi sent un teatre.
0: Sí, i no és un supermercat.
3: Clar,
0: això és una gran notícia.
3: La bona notícia.
0: Sí, senyor.
3: Per tant,
0: sí, senyor.
3: A partir d'aquí, doncs, escolta'm, com més teatres es mantinguin, sí, en actiu com a teatres i amb injecció d'energia, de capital i de talent, escolta'm, doncs mira, benvingut sigui.
0: Amb això et dono la raó, perquè no seria el primer i últim teatre que es converteix en un súper, per exemple, en un supermercat. Bueno, anem de viatge amb el Dani Anglès. Per on ens portes?
3: A veure, mira, jo tinc moltes ganes, perquè a més hi ha molta gent, sí, que m'ho pregunta. És aquesta època hi ha molta gent que m'escriu, per Instagram, i gent que no conec.
0: Et converteixes en consultor.
3: Sí, i em fa il·lusió, perquè em diuen, escolta'm, aquest estiu vaig a Londres. Quin musical vaig a veure? I aleshores comencen aquí les recomanacions.

0: jo soc molt defensor de Londres. És que és una ciutat que ens queda molt a prop.
1: No em va agradar gaire.
2: Que perdoni.
0: Quan hi va ser vostè a Londres?
3: El 2011.
1: Anava a una final de
4: la Champions. Va estar en la final de la Champions, de veritat.
0: Però veu poder visitar la ciutat i anar
1: allà. No, uns metros vells. Quan jo no havia vist... Uns
0: clàssics.
1: No. Allò no és clàssic. Allò és rellot. Que s'aturaven cada 5 minuts.
0: Tenen un problema, que els autobusos no tenen aire condicionat. I això, ja us dic, que aquest estiu...
4: Clar, perquè no hi estàs acostumat. Ja estaven acostumats al canvi climàtic i altes temperatures.
0: Clar, trobes a xòfers d'autobús amb banyador, sense ni samarreta, directament. Això és bastant perillós. Però és una ciutat que la tenim molt a prop, que hi ha moltes companyies aèries que hi volen i que està plena de vida cultural. Aleshores, és una escapada molt recomanable.
4: Molt car, però de queixar-se.
0: A veure, comparat...
2: És que són molt pesats.
4: Molt car, no hi ha,
0: comparat amb Nova York, Londres ja ha guanyat la partida. O sigui, aquesta lluita entre West End i Broadway...
4: L'ha guanyat.
0: Ja ho dic directament. El West End ha guanyat la partida. Perquè
1: total,
0: es manté...
1: I el Bim Bam...
0: Que està acabat de restaurar i està preciós, i la Nòria, i els museus, i moltíssimes coses meravelloses. I tots els teatres amb entrades molt més assequibles que Broadway, amb espectacles meravellosos. Llavors hi ha espectacles per tots els tipus. Però,
4: a veure.
0: Hem fet com paquets per tipus de viatge.
4: Paquets de viatge.
0: Per exemple, si vols fer un viatge per tota la família, que dius allò, volem anar amb els nens, quins musicals podem anar a veure... A veure, per exemple, doncs, pels fans de les pel·lis d'animació dels estudis Gilby...
2: Sí? Et,
0: no, sí, home, aquests estudis d'animació... Si amb vostè no coneix Totoro...
2: El viaje de Chihiro.
0: Clar.
2: Què? El castillo ambulante.
0: Què?
4: Mira, la Keila com està de posada.
2: Sona que...
4: No, molt bé.
2: Als meus fills els agradava molt.
4: Val, doncs molt bé.
0: Doncs estan fent un musical meravellós.

És una producció preciosa, plena de màgia, d'imaginació, de recursos, i a més és molt fàcil de seguir. Si has vist la pel·li abans, encara que no entenguis molt bé l'anglès, poden anar a veure els nens petits, tota la família, i és absolutament meravellós. I aquest podria fer pac amb un altre, que també ve d'una pel·lícula d'animació, que aquest és un Disney d'aquests de tota la vida.

0: Hèrcules, jo crec que és una de les pel·lis de Disney amb una banda sonora més potent. Té unes cançons espectaculars, aquests personatges de les cinc muses que van narrant tota la història, i té una canya espectacular. Això és un pack boníssim per anar en família. Totoro, el meu veí Totoro, My Neighbor Totoro, i la, el musical d'Hèrcules, que és molt poderós. Que dius...
1: No, no n'he vist cap. No,
2: home, però és que l'estic dient és pack familiar, clar. Pack familiar per anar amb canalla. Pack familiar per anar amb canalla.
3: Però si hi ha el Titó, aquí. Per què hem d'anar fora si hi ha el Titó, el musical del Titó?
0: Però el Titó ja l'hem vist.
2: Exacte.
3: Us el tornes a veure,
0: que, per exemple, que dius...
1: I el mic, també.
2: Silenci. A veure, què més tenim?
0: T'imagina que dius... No, jo és que, no és que vagi amb nens, és que a mi m'agrada veure nens d'aquests que tenen molt de talent a l'escenari. Sí, sí,
2: sí. És una pedrera meravellosa.
0: Aquests nens molt petits que fan musicals, que dius, és espectacular. Jo vull veure talent infantil a l'escenari. Home, doncs tens Matilda.
2: Ui, aquesta és boníssima.

0: I en tens una altra, si vols veure
1: nens... La canalla que canta la poses amb una estat...
2: No, una pregunta. No,
3: però per què? Un
2: moment, un moment.
3: Es posa la cap de Pepe. Canten de cap manera.
4: Perdona, jo l'he vist...
0: Tant que canten.
4: I... No, no, està... D'on treuen tanta canalla i que ho faci tan bé?
0: Increïble, eh? Perquè allà tenen molt integrat en el sistema educatiu tot el que és fer teatre, fer música, ballar des de que són petits, al col·le. I aleshores ja és molt habitual també que a l'escola, i si no com a activitat extraescolar, facin teatre. No, com aquí es fa pastorets a moltíssims pobles, eh? Però ja fan
2: no
0: teatre
2: compareix,
0: amb cançons i amb coreografies.
4: Que, perdona, pot ser que es fes aquesta Matilda, que és la versió musical del,
0: sí,
4: de la pel·lícula del Matilda,
0: del,
4: no?
0: Del Dall, sí, del,
4: que es fes a Madrid.
0: Això es va fer a Madrid.
4: I ja no es fa, no?
0: I ja no es fa.
4: Val, doncs ja està, ja no cal
0: no,
4: dir res
0: més. És
4: que jo, quan m'ho van dir, va a Madrid, vaig pensar, ha d'estar molt ben fet això per tenir les referències tant de Broadway com el del West End, eh? Perquè, clar, aquesta obra us la recomano perquè és jo, hi anava amb zero expectativa.
5: Jo me'n recordo que tu vas venir al·lucinat.
4: Sí, sí, vaig sortir
5: obra.
4: Allò que et compres el CD.
0: És impressionant, que... sí, sí. Impressionant. I si us agrada aquest tipus de musical, n'hi ha un de clàssic que torna a estar en cartell a Londres, que és Oliver, el musical d'Oliver Twist.

0: també tens un bé de Déu de nens i nenes per explicar aquesta història que et posa la pell de gallina. Un musical molt, molt, molt divertit que es va reposant de tant en tant i que normalment sempre el fa alguna estrella. I en aquesta ocasió han apostat perquè l'estrella sigui el títol de l'espectacle. No hi ha ningú famós. Perquè tu saps qui és, Toni, l'última estrella que va fer Oliver quan s'havia fet uns quants anys? Mira, te'l poso a veure si el reconeixes per la veu. A veure si reconeixeu aquest actor cantant.
1: I'm the situation, if you want to eat, you've got to earn a bob. Is it such a humiliation for a robber to perform an honest
2: job? Ara em diràs el nom i direm, sí.
3: El Josep Cuní.
0: A
2: veure, posa més. No serà Michael Caine?
0: No.
4: He pensat el mateix que tu, mira.
0: Molta viscòmica. Una persona molt viscòmica.
4: Britànic.
0: I el coneixem molt a Catalunya.
1: Rowan Atkinson.
2: Rowan Atkinson.
0: Premi, Rowan Atkinson. Sí. I tant, aquest que sentiu cantar és Rowan Atkinson.
2: És el dolent que té la canalla. Mr. Bean.
0: Exacte, Mr. Bean.
2: Aquest és el dolent que té la canalla.
0: Sí.
2: Doncs, escolti, se li escau el paper perfecte perquè fa aquesta cara. Your one consolation, the money. O sigui, canta.
0: Rowan
2: Atkinson canta.
0: Canta bé. Sí. Ell ho va estar fent fa 10 anys, ho va estar fent, i ara ho tornen a reposar, i és un espectacle que sempre és molt bonic. No, ell no hi surt. Ell va fer la versió anterior.
2: Val.
0: És l'última estrella que va fer l'espectacle. És un espectacle que ja se l'estimen moltíssim. Tots el tenim al cap dient frases d'aquestes mítiques, no?
5: Baldric, what are you doing out there?
0: Aquestes veus que les tenim gravades al cap. Tenim la secció nens, ja l'hem passat.
2: Sí.
0: Públic familiar o nens del de l'escenari. Vale, anem a Blockbusters.
2: Blockbusters, què vol dir?
0: Blockbusters són aquests dels superèxits de taquilla.
4: De tota la vida.
2: Els hits.
0: Que estan allà, que dius, dels que venen més entrades cada setmana.
2: De momento, pa llevar a mi niña ni uno, pa llevar a la verca ni uno.
0: Home, però tots aquests que hem dit...
2: La Verska és d'un nivell que realment...
0: Per exemple, heu anat a veure Wicked amb la Verska, al cine?
2: No, això...
0: Ariana Grande.
2: No sap ni el que és ni l'Ariana Grande ni Wicked, no sap res. Què vols que
0: sí?
2: No, mi niña la llevo a eso y me revienta con el taser.

0: segueixen un dels títols que ven més entrades cada setmana. Wicked.
1: Però vols dir que no he tingut l'empenta de la pel·lícula?
0: Doncs
1: i això ara
0: sí.
1: Perquè, home, jo ara, per exemple, sí que aniria a veure el musical Wicked, perquè ara, després de veure la pel·lícula, ja vaig entendre alguna cosa, perquè vaig anar a veure el musical quan no sabia
2: quan no
1: de què anava la cosa.
2: Quan no sabies de què anava i no vas entendre res.
1: Vaig entendre res, vaig pensar, va, escolta.
0: I ara més ja el pots anar a veure sencer.
2: I la pel·lícula no sabia que l'havies vist?
1: La pel·lícula sí,
0: les dues, sí. La 1 i la 2?
1: Home, i tant, per Real Decreto Ley.
0: Home, i la segona et va agradar?
2: No t'imagino mirant Wicked. És que no fa
1: home, perdona,
2: no.
1: És que no m'imaginava moltes coses. Jo sóc un home transversal.
3: Que és
2: doncs ara, sí,
3: que,
1: ara podria anar a veure el musical ara podria anar a veure el musical i ho entendria, però després de veure la 1 i la 2...
0: Però que si ja l'has vist i has vist la pel·lícula, ja pots veure una altra cosa. Clar, per exemple...
1: Bueno, però ara si veus el musical ho entens, perquè quan el vaig anar a veure no entenia res.
3: No
0: però, per exemple, has vist Hamilton en teatre?
1: Hamilton no, la vaig veure amb la tele i a l'època de la pandèmia
0: sí.
1: Es van penjar diferents musicals
0: sí,
1: a través de plataformes i vaig veure Hamilton, que era l'èxit, i jo amb la meitat ja... No, menteixo!
3: Ai.
1: Sí que l'he vist...
2: L'has vist
1: a Londres.
0: Quants minuts?
2: Però veus que no et va impactar gaire,
1: No, sí, no, he pensat.
2: Ja ho havies esborrat, això.
1: Sí, sí, la vaig esborrar, sí.
2: O sigui,
1: veure
2: no,
1: Hamilton.
2: No et va agradar.
1: La segona part, totalment suprimible.
3: Home, però s'ha d'acabar d'alguna manera.
1: Per mi, a la primera part, que van tocar dos o tres cançons que ja eren les... La segona part, jo ja hagués marxat.
2: Prou, ja hagués
1: marxat. Però clar, tanquen allà i no pots marxar.
0: Són els dos espectacles de més èxit de Londres, que a més és molt curiós perquè estan...
1: Ah, perquè, perdoneu, Hamilton és la història de la fundació,
0: sí,
1: o sigui, de com es va fundar els Estats Units.
0: Sí, clar,
1: al final, a la mitja part, dius, bueno, i a mi què m'expliques?
3: És això.
1: I el decorat és el mateix tota l'estona, que dius, home...
3: Creu-me, la gràcia...
1: Canvia'm alguna cosa, noi.
3: La gràcia és movimiento.
1: I a la primera part els temes encara et sonen, però la segona... Jo només vaig marxar, ja buscava la sortida, ja. Però bueno, ho segueix petant, no?
2: Ara, però aquesta
0: ara
2: música és xula,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, ara t'estàs
1: molt... Aquest és el tema.
3: Doncs això és molt pesat, eh?
1: Sí, sí, doncs imagini's.
0: A veure, el que porta Hamilton és explicar una història clàssica amb aquest tipus de música d'avui i que va trencar tots
1: això,
0: els
1: això
0: esquemes
1: sí,
0: i és el
1: sí.
0: gran èxit, que és molt curiós perquè els teatres de Londres estan pràcticament tots a la mateixa zona, que és un barri que és a l'West End, però precisament els teatres de Wicked i Hamilton, que estan junts, estan a Victoria Station, que és on arribes normalment amb l'avió, tren fins a Victoria, estan allà davant, els dos teatres separats de la resta i són els dos que van, mira,

0: diguin, eh?
1: Sí.
2: Bueno, diuen.
1: Marcelí!
0: Diuen Marcelí.
1: I tant que diuen Marcelí.
2: No ho digueu perquè després vas al teatre i quan estiguin cantant et ve al camp Marcelí.
1: Marcelí.
2: Feu
1: diuen,
2: això, home.
1: Adéu,
0: adéu.
2: Marcelí.
3: Doncs mira, jo també crec que ho diuen. Sí que ho diuen. És veritat, no m'he sentit mai.
2: I tant.
3: Escolta'm, 40 anys en cartell. 40, eh? O sigui, són molts anys, eh? 8 funcions a la setmana. 40 anys, eh? Al mateix teatre, eh?
0: Hi ha gent que hagi aguantat aquests 40 anys? No.
3: No. No, no.
0: Tothom ha anat
2: pesant. Ni la taquillera.
3: Deu haver-hi algun músic al fossar que possiblement...
2: Ha mort al fossar.
3: Arrossegui des... Això pot ser també.
0: És que és una bestiesa, eh?
3: Però el que l'ha fet, molts, eh?
4: El que l'ha fet deu anar cobrant.
3: Oh, i tant, s'hi va cobrant el senyor Andrew Lloyd Webber, i tant, s'hi va cobrant. I tant, i tant. És a dir, que en el mateix teatre, 40 anys, això no falla mai. Si vas a Londres, no és un musical d'aquests allà, vas a veure... El Marcelí, de Phantom of
2: the Opera. No ho diguis, perquè aniràs al teatre i aleshores ho veuràs i ho escoltaràs.
1: Però si ho diuen, què vols que ens inventem?
2: No, és que no.
4: És que em criden, em criden.
0: Aquesta nit...
4: Em criden.
3: Veig que aquesta nit ho somiaré, que quan de cop en aquella escena veies treu la màscara, serà el senyor Marcelí a sota.
2: És que és una mala idea, això que esteu fent.
3: Escolta, n'hi ha una altra d'etern, i així que em diuen
2: aquest tema. Que aquest, veus, el tinc pendent. Ja em va bé que l'aguantin, perquè si no, no el veuré.
3: 41 anys en cartell, esperant, Tònia, que hi vagis.

0: Estan allà competint. Miserables Fantasma de l'Òpera, Miserables Fantasma de l'Òpera. És real que Els Miserables porta un any més en cartell que El Fantasma de l'Òpera, però ha canviat de teatre algunes vegades. Fantasma de l'Òpera són 40 en el mateix teatre, però clar, sumes aquests dos espectacles, són més de 80 anys en cartell, i tothom surt
1: ara,
0: emocionat.
1: Ara, a l'il·luminador, al final ja encenien els llums d'ESMA, eh? Puja el so.
2: Anys,
1: 30
2: anys,
1: anys veient el mateix espectacle.
0: Imagina't, eh?
1: Perquè a vegades ho penso, els acomodadors, quan vas al teatre, que porta una obra, porta un mes i mig, ja es deuen estar a fora, deuen jugar a les cartes, no? Perquè ja s'ho saben de memòria.
2: Imagina't amb aquesta
1: obra. Imagina't 40 anys. No has vist, només entres a treballar en aquell teatre i tota la teva vida només has vist Miserables. Tota la teva vida.
0: És que a més a Londres no s'esperen al vestíbul. A Londres els acomodadors tenen unes petites cadires i estan asseguts a dins de platea. És a dir, que l'han de veure.
2: Se l'han de passar.
0: No poden estar ni parlant, ni mirant el mòbil, ni res. Allà asseguts per si passa
1: algú. Perquè t'estan controlant que no.
3: No és la feina,
0: i per si passa alguna cosa, és a dir, que... Però aquests són els eterns. Ja els tenim, Miserables i Fantasma de l'Òpera. Viatge diferent. Un viatge LGTBIQ+, per exemple.
4: LGTBI.
0: No, LGTBIQ+.
4: No, què digo jo? LGTBI.
0: És igual.
1: Bueno, és igual. A veure,
0: s'entén, no? El viatge de la diversitat. Hi ha una pel·lícula fantàstica que es diu Pride, del 2014. És aquesta pel·lícula que està situada als anys 80, quan hi ha la vaga dels miners, en època Thatcher, i aleshores un grup de gais i de lesbianes decideixen sumar-se com a col·lectiu a la causa dels miners. I aleshores és com es relacionen els sindicats de miners amb aquest grup evidentment divers i diferent.
1: I això és un musical.
0: I això s'ha transformat en un musical. Això és nou, acabat d'estrenar al National Theatre, que és un musical molt, molt, molt emocionant i que jo crec que és d'aquests que amb els anys ens sentirem a parlar. Assajos, no hi ha ni el disc públic.
3: Anava a dir, no se sent música.
0: Només sents el piano, perquè això és d'un assaig. Això s'està acabat d'estrenar a Londres, i això ja és un viatge així com d'anar a buscar perles una miqueta més amagades. Que dius, escolta'm, no m'atabalis, jo tinc ganes de fer un viatge així una mica més petardo. Mm. D'anar allà a riure, fer unes
1: gràcies...
0: A petar-ho. A doncs escolta'm, aquesta és la proposta.
1: Home, preciós.
0: Home,
1: silenci. Recordo com cantava ell allà, Però no...
2: Què diu?
1: Era allà, Quan s'enfonsava el Titanic, ella cantant.
3: Estava allà com una loca. No.

0: que és que aquí ho hem d'explicar, això, eh? Perquè s'han inspirat en la història del senyor Marcelí. Clar, no és el musical de Titanic. És que això es diu Titanic. I això és un espectacle en el que Celine Dion, per tant, una actriu que imita Celine Dion i va cantant tots els hits de Celine Dion durant el musical, et va explicant la història real del que va passar, perquè ella era allà.
1: Veu?
0: I ella
1: era al barco.
0: Ella era al barco i ella sap com van anar les coses.
1: Però un moment, la Celine Dion a Titanic té aquest èxit i para de comptar, perquè després ha fet d'altres.
0: No, però canta totes les cançons de la seva carrera.
1: Sí. Per això, que aleshores...
2: Va anar a Eurovisió i tot.
1: Però aleshores t'explica totes les cançons de la seva carrera.
0: No, ella t'explica la història veritable del que va passar al vaixell, però va cantant totes les seves cançons com els seus grans èxits per allà.
3: Encara que no siguin del Titanic.
0: No, que no són de Titanic. I és una història molt loca. Pensa que hi ha una drag queen que fa d'Isabel. Llavors, quan el vaixell xoca, entra una drag queen que és l'iceberg, l'iceberg.
2: Això no em ve present, eh?
0: No, i és molt divertit.
1: A veure si vostè, el Titanic, va topar realment amb una drag queen en lloc d'un iceberg.
4: Paga la piranya.
0: Clar, o sigui, és molt boig, molt boig.
1: Si l'iceberg és una drag queen...
0: Canten molt bé, ho fan molt bé, i això és un èxit, eh?
1: Canten bé.
0: Clar. Llavors és molt, molt, molt divertit. I això és una funció d'aquestes. L'entrada és molt assequible, fàcil de veure, les cançons les coneixes
1: aquesta
0: totes.
1: Aquesta no la recorda, no, vostè? No, aquesta de Queen, no.
2: La papaca, estaves en el Titanic.
1: No, ella no, la paca, la pirella.
0: Celine Dion estava al Titanic.
4: Un golpe de teta
0: al barco. I explica la història. I amb això rius molt, molt, molt, molt.
4: Tetazo al barco.
0: Si això és el que et ve de gust...
4: Que le di un tetazo al barco y con el pezón lo rebende.
1: Va, anem amb una altra...
0: Aquest és el nivell de Titanic, una mica. És aquest, però amb les cançons molt ben cantades.
1: Això és per anar-t'ho a passar bé a Londres.
0: A passar-t'ho molt bé. I aquest fa molt bona parella amb The Book of Mormon. I believe que ja sabeu que és aquesta paròdia dels creadors de South Park sobre el món dels mormons, absolutament irreverent, irrespectuosa, molt, molt, molt, molt, molt divertida. Que dius, no, Lopatarno, jo vull fer un viatge nostàlgic.
1: Han anat molt a menys, els mormons que van per casa.
2: Ja,
1: que abans,
2: ja no venen.
1: Home, ja me'n recordo que venien, tocaven el timbre...
2: Mudats, mudats.
1: Mudats, sí, sí, camisa blanca, corbata i... Amb la placa de qui eren, De dos en dos,
0: Sempre.
1: S'ha perdut.
2: I arreglats i bé.
1: Sí. Bueno, però
0: jo quan els veig per parelles penso són nòvios, aquests nòvios.
1: No, però dic que no em veus. No sé.
2: Què passa?
0: Perquè els del musical són més graciosos. Sí, han triomfat més els del musical que els altres. Que dius, vull fer un viatge nostàlgic. Dius, vull fer un viatge nostàlgic d'aquells grans títols. Doncs aquest estiu hi ha dos musicals d'aquests molt coneguts que fa molts anys que no es feien.
2: Cançó d'amor i de guerra?
0: Tornen a Londres.
1: Silenci.
0: No, a Londres.
2: Perdó.
0: Torna a Londres, per exemple, aquest estiu, Jesucrist Superstar.
1: Home! Aquest sí que és per viatjar i anar-hi.

0: Això, senyor Virgili, és Jesucrist, eh?
1: Això li agradaria a vostè,
2: eh? No m'ha agradat mai.
1: Oh, i tant, que sí, és
2: preciós, això. No m'ha agradat mai. Aquesta, no, és com una mofa i una befa a la religió.
3: No, entre això i lo dels mormons, jo que sóc de l'Opus i sóc mormó, vaya tard me s'has donat.
0: De l'Opus i mormó no s'hi pot
3: ser. Sóc de les dues coses.
4: Què diu? Com vol ser?
1: El cantant britànic Sam Ryder, que va anar a Eurovisió representant Anglaterra i que va quedar en segona posició l'any que va guanyar Ucraïna,
4: sí,
1: és el protagonista, és el que fa de Jesús, aquest que estem escoltant ara. I això és un dels, bueno, és un dels esdeveniments de l'estiu. Aquest Jesucrist Superstar, igual que Cats. Cats fa molts anys que no es fa a Londres, i a Londres...
0: Per alguna cosa deu ser.
1: No,
4: però
1: fa molts anys
4: no
1: que no es
4: dolenta,
1: fa. Però qui ho ha dit, això? A veure...
4: No, era molt dolenta. No, no té fama de ser un...
1: A veure, que em poso nerviós.
4: Per si de casa em dones... Com ho estic inventant?
1: A veure, Cats s'ha de situar...
0: No, el Clapés ho va dir que no.
3: Jo no ho he dit mai.
1: A veure, un moment. Cats s'ha de situar en el moment en el que s'estrena. I s'ha d'entendre que era...
4: La gent es va burlar molt de Cats.
1: Bueno, va estar 20 anys en cartell i tothom portava les samarretes. O sigui, Cats va marcar una era.
4: Però... Va marcar una era, però oi que ha rebut crítiques?
1: Però tothom en rep de crítiques, no?
4: Però especialment Cats, que era un...
1: A veure, que passa que s'ha de tenir un salt imaginatiu per veure aquella gent amb mallots fent veure que són gats. El que va ser molt dolent va ser la pel·lícula. I això sí que va rebre crítiques de tothom, perquè és infumable.
4: Potser m'estic confonent amb això, eh?
1: La pel·lícula és terrible. Però el musical té coses molt xules. I aquest estiu el fan de nou. A Londres tenen un teatre a l'aire lliure, que molt poca gent coneix, a l'Open Air Theatre, tipus com el nostre grec, per entendre'ns, que és preciós. I és una experiència molt bonica. Te'n vas allà, pots fer un pícnic, menges a l'aire lliure, i veus allà la funció, i fan aquest Cats, que és preciós.

0: per què li agrada aquesta?
1: Perquè aquesta sí que és maca.
2: Imagina't veure això sota la llum de les estrelles, allà a l'aire lliure, a Londres.
0: Això sí que és cert.
2: Això, que, i això és només aquest estiu, eh? Tens que els superstaricats tornen només aquest estiu. No. Que dius, tampoc, jo vull fer un viatge cinematogràfic.
1: Això la va cantar la Cavaller.
0: Silenci.
2: Sí, i no era la millor versió, la de Cavaller.
1: Era la millor.
2: No ho era, no. La Cavaller cantava molt bé òpera, però l'Hijo de la Luna el cantava millor Ana Torroja i Memory el canta millor Bàrbara Streisand, que Montserrat Cavaller.
1: Ui! I ha anat a sortir la independentista.
2: Això és així. Viatge cinematogràfic. Dius, no, jo, mira, pel·lis d'aquestes que conec molt, passades a musical. Vinga, Moulin Rouge.

0: Que, per cert, setembre del 27 estrena a Madrid. Moulin Rouge.
1: Però amb cançons en anglès o...
2: En castellà.
3: Adaptades al castellà.
0: Jo només dono la notícia, no sé si és bona o dolenta, ni com acabarà sent,
1: clar, perquè...
0: Jo només explico el fet.
1: Cançons en anglès, els encadenats que en fan, i uns altres és que ho passis a les cançons en castellà. No sé.
0: Bueno, no t'ho sé explicar, que... però bueno. Això arribarà a Madrid, d'aquí a un any en podrem
2: doncs,
0: començar a parlar.
2: Doncs que se'l confitin.
0: Més pel·lícules de les que hi ha musical a Londres aquest estiu. Vosaltres recordeu Beetlejuice, de Tim Burton, la pel·li dels 80?
1: Sí, i tant.

0: Say my name.
1: I don't know.
2: O, per exemple, us agrada El Diablo Viste de Prada?
3: Sí.
2: El de Prada?
1: Sí.
2: Jo la segona part encara no l'he vist, la primera m'encanta. Mm. Doncs d'això també n'hi ha un musical.
3: Hi ha un musical?
2: Hi ha un musical a Londres i la protagonista és la Vanessa Williams. Us en recordeu, Vanessa Williams?
3: Sí.
2: Guapíssima, amb els ulls blaus, aquella cantant de pop,
3: sí,
2: meravellosa, sí, que ho va patar als 80-90. Doncs ella està fent el paper que la pel·lícula fa Meryl Streep, el musical a Londres en directe el fa Vanessa Williams. Let the angels keep their wings.
3: O sigui, tenim un musical del Diablo se viste de Prada.
2: El Diablo se viste de Prada. Cançons d'Elton John, eh? Això és música d'Elton John, això que estem escoltant, eh? Aquest senyor, la jubilació, Elton John, se l'està pagant escrivint cançons per musicals. Ah. Billy Elliot, Rey León...
1: Que sàpigues que tenim unes quantes preguntes d'oients, eh?
2: Unes quantes?
1: Sí.
2: Ah, vinga, espera, tiro ràpid, que ja estem...
1: No, tranquil.
2: Mira, si el que teniu és ganes de redescobrir, dius, musicals clàssics fets de manera moderna, que això, de vegades, ve de gust. Dius, el musical d'aquests de tota la vida,
1: sí,
2: però que l'agafen i li donen la volta. Doncs això a Londres ho podeu fer amb Cabaret...
3: És molt maca, eh?
2: Doncs li encantaria, perquè realment entres al teatre per la porta del darrere.
3: Del darrere?
2: Que és del darrere, que és una porta per la que de tant en tant és molt divertit entrar als llocs.
3: I jo? Però per què és divertit?
2: Per canviar, no entres sempre pel mateix lloc.
3: Però si per això fan la porta al davant?
2: Però també fan la del darrere per alguna cosa.
3: Per escapar-se.
2: Home, aleshores entres de tant en tant per la porta al darrere i allà hi ha una cosa com fosca, tèrbola, et donen un xupito d'absenta a tothom només entrar, hi ha personatges que es mereixen entre el públic.
3: Mig begut.
2: És com si fossis el cabaret de veritat. Un escenari molt petit, una cosa molt íntima, molt carregada, i la funció és preciosa.
3: Jo el cabaret que recordo, que jo no l'he vist, o sigui, no l'he vist superat, va ser el que es va fer en el seu dia al Teatre Novedades, amb la Nina, un espectacle que el recordaré sempre.
4: El 92,
3: va ser
4: pel...
2: Sí, dirigit per Jerome Savary.
3: Hem perdut el teatre i...
4: Ho hem perdut tot.
2: No,
3: però vull dir que aquell espectacle, el recordo que va ser...
4: Va estar molt ben
3: preciós. A l'època que érem, sensacional.
2: Ara aquest teatre és el pàrquing d'un hotel.
3: Sí, imagina't. Sí, sí. Millor que
2: si ens l'hagués comprat el Mago Pop...
3: El Mago Pop... Wow,
2: si l'hagués comprat, seguiria sent un teatre.
5: No hi vaig ser temps.
2: Un altre que s'han reinventat és Boscos Endins, Into the Woods. Mother said straight ahead, not to delay or be misled. És un musical que aquí va fer de Goll de Gom, de Stephen Sondheim,
5: sí,
2: el compositor de Sweeney Todd,
5: per aquí.
2: I han fet una versió com redissenyada, amb una estètica brutal, amb una aproximació com molt fosca a la història, que m'encanta. I ja, si voleu un viatge romàntic per acabar, doncs us recomano un títol que aquí no és massa conegut, que és Hadestown.
3: Oh, aquesta sí que l'he vist.
2: I què?
3: Aquesta em va encantar.
2: Clar, és aquesta música, aquest rotllo de música a New Orleans.
3: Ui, aquesta és una baixada...
2: Explica la història d'Orfeu i Eurídice. Però amb aquest rotllo de música.
3: Amb musical. I està molt bé.
2: Preciós.
3: Molt
2: això
3: bé.
2: És un espectacle d'aquests que s'ha anat cuinant a foc lent, que va estar primer en circuits una mica més alternatius, gran èxit a Broadway, al West End instal·lat des de ja fa uns anys, que us el recomano màxim. I que dius que no... Que Dani, que ens estàs fotent la tabarra i no tenim previst marxar a Londres. Que ens quedem aquí a Catalunya tot l'estiu.
1: Clar, aviam. Hi ha molta gent que es quedarà aquí.
5: Ja t'ho he dit des del principi.
2: Escolta, us aneu al Teatre Romea,
1: sí,
2: que s'està fent un musical d'autoria catalana, un musical preciós, protagonitzat per una actriu cantant ballarina espectacular.
5: Qui és?
2: Àngels Bunyalons.
1: Home, què em diràs, això?

0: Ara sí que pots anar amb les consultes dels oients. Caila.
1: Vinga, doncs, per exemple, el Pol diu: sabeu si tornaran a fer el musical de Michael Jackson una altra vegada a Londres? Volia anar-hi amb les filles, però va cap abans.
2: No està previst.
1: Oh!
2: No està previst. Amb el futur no se sap, però ara mateix no està previst.
1: Perfecte. Mails. Diu, podeu demanar al Dani, això ens ho diu el Joan de Mallorca, una recomanació d'on podem veure gratis The Book of Mormons, a quina plataforma? Saps si això es pot veure en alguna plataforma?
2: En cap que sigui legal. O sigui, no existeix un enregistrament legal de The Book of Mormon que estigui compartit. Per tant, encara no. Passarà en algun moment segur, però encara no.
1: El Xavier, què en sap el Daniel Anglès del Sweeney Todd, que acaba d'estrenar-se, que acaba d'estrenar el Ramin Kalimbo a Birmingham?
2: Sí. Doncs he vist fotografies, he escoltat algun àudio, m'encantaria veure'l. No sé si em podré escapar a Birmingham per veure'l. Té molt bona pinta. Ell és un dels grans noms, eh? Ramin Kalimbo ara mateix és un dels grans actors cantants. Té molt bona pinta, no, apunta no sé maneres.
1: I el Josep Forcade, que ens ha dit... que ha vist El fantasma de l'òpera 6 vegades i Els miserables 10 vegades.
2: I l'ha entès ja?
1: Superfan.
2: Que ha repetit tantes vegades.
1: Fan absolut. Ei, diu que fan absolut.
2: Sempre està bé repetir-los. Sí, són d'aquests que sempre senten bé.
3: No, com veure 6 vegades va ser una obra que es feia a Barcelona al Coliseum, que es deia The Hall. Que era així com Verdota.
2: No era una obra de teatre, allò?
3: Sí, era molt maco, era boníssima.
2: Era revista.
3: Que era, escolta, unes mosses, escolta, fresquetes, fresquetes.
0: Jo crec que ja heu pres nota, ja tenim...
3: I vaig trobar més d'un...
4: Sí, ja ho pots dir, ja. Ja m'ho va dir, ja m'ho va dir.
0: Més d'un què?
4: Més d'un que
3: sembla. Un parell d'algú d'aquí.
2: No sé m'agrada perquè anem pujant el nivell temporada a temporada.
0: Tot és un nivellot. Dani Anglès, que tinguis molt bon estiu.
2: Igualment.
0: Gràcies.
2: Fins la propera.
5: Així sona Reconcentrar. RAC 1.
6: Da igual donde estés.
7: Da igual cómo lo vivas.
8: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
9: En la misma jugada.
10: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
11: Cuando todo eso llega.
10: Entonces sí. Entonces somos una.
12: Somos una.
13: Somos un
14: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
15: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
16: Carglass canvia. Carglass repara.
17: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
18: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
19: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
20: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
21: El nou Moda 9 superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
22: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
23: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
24: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.

0: Rodes d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
2: Sona bé.
1: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
2: Sona el nou Micra.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
5: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
4: Amb gent pionera.
6: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
4: I que vol canviar el món.
7: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
8: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
9: Change the world, or the world will change you.
10: RAC1 Podcast.
8: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
0: Això és Reconcentrat, amb Bedu de Batlle.
11: Sí, això és el Reconcentrat, no t'has equivocat pas, no. I ara toca una mica de taloners, perquè aquesta setmana el poble de Polinyà va anar al Grand Prix i els taloners, que ho han estat seguint tota la temporada, van voler veure com ha anat. Els taloners, el Reconcentrat.
12: Vinga, va, i comencem l'altra versió del dia parlant del Grand Prix del Verano de Televisió Espanyola. Abans, però, Alba Castellví, bona tarda.
13: Bona tarda.
12: Clar que sí. Parlem d'aquest gran programa amb aquesta meravellosa sintonia.

0: Perquè...
1: Prou,
0: Alba, perquè s'ha convertit això en Sister Act.
1: Diuen que cantar cada dia et fa més feliç, o sigui...
2: Oh, bruts i barrals.
0: Exacte, amb alegria, doncs, efectivament, parlem del programa presentat per Ramon García, perquè aquest any hi tornem a tenir representació catalana amb la participació de Polinyà, el Vallès Occidental, i que ahir va guanyar a Cantalejo de Castella i Lleó.
1: De fet...
3: Ganadores de esta noche, los de Polinyà en Barcelona.
2: De fet, Polinyà és el primer guanyador d'aquesta nova edició del programa i ho va fer amb una puntuació de rècord.
0: Ara.
2: 36 punts.
0: Està molt bé, eh?
2: Molt lluny quedava Cantalejos amb només 19 punts. Ara mateix, Polinyà és el primer del rànquing.
0: Bona, clar que sí, visca.
1: I aquí cal recordar que els teloners hem anat seguint l'aventura de Polinyà, perquè quan es va anunciar la seva participació ja vam anar fins allà amb l'helicòpter i vas anar a tostar
0: d'ella. És que vam conèixer el senyor del bus que condueix a Irlanda escoltant-nos.
1: Bueno, és que els veïns i veïnes mos van deixar perles com aquesta.
0: Ai.
4: Polinyà, la mierda más grande que hi ha.
0: Bueno, queda demostrat que Polinyà no és la mierda més grande que hi ha,
1: no.
0: Vull dir, per això hem decidit tornar a Polinyà, però d'aquesta vegada de manera telefònica, per
1: molt
0: saber
1: bé
0: si els veïns estan contents amb la victòria d'ahir al Gran Prix. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de vaquilla. Bueno, he començat a buscar llocs per trucar i hi ha hagut un que m'ha fet molta gràcia, entendeu per què? Es diu Polinyam, és un restaurant...
1: Ah!
0: Uau, mi...
1: és teu el restaurant?
0: No, clar, d'enyam. Podria ser perfectament meu.
1: Si ets tu qui hi ha darrere d'aquest nom.
0: Jo he vist Polinyam i dic, hem de trucar aquí primer. Doncs he trucat al millor lloc per comentar el programa d'ahir, eh?
5: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Bon dia, què tal? Mira, truco de la ràdio, que truco de RAC1. Que era una miqueta per saber com heu viscut el tema de la victòria d'ahir al Gran Prix.
5: Jo sé que hi ha hagut molta tensió, però nosaltres no mirem la tele.
0: Ah, no mireu la tele?
5: No, em sap greu.
0: O sigui, justament que sortíeu al prime time de la tele per tot Espanya?
5: Estic al corrent, però no, nosaltres no mirem televisió, aleshores, pues, mira, em sap greu.
0: Bueno, però sou de Polinyà.
5: Però sé que va haver-hi molta tensió. Torna a provar perquè tothom ho va veure, nano.
0: Ah, vale, o sigui, he trucat justament a l'únic punt, segurament, de tot Polinyà, on no veu veure-hi el programa, eh?
5: Probablement, wow. Sí.
0: Perfecte. Bueno, però escolta, moltes gràcies.
5: No, gràcies a vosaltres, RAC1, per una gran feina.
0: Bueno, mira, escolta, no vinc al programa, però escolta, RAC1, jo estic tranquil·la.
1: Exacte, el que vindries a la nostra parcel·la sí està assegurada.
2: I escolta, que monos, que us heu fet amics, no?
0: Sí, jo...
2: Home, molt cordial.
0: Tenint aquest nom de Polinyam, algun dia hi hem d'anar.
1: Home, jo crec
2: home,
1: que
2: si
1: aquí...
2: Home, si ens convides, sobretot...
1: Se't bueno demana ser anfitrió. Oh. Ah, no, sí, que si mos volen convidar...
0: No, no,
2: no.
0: Noies, prou!
1: Això ho has de demanar fent una miqueta de pena. Si mos volguéssiu convidar...
0: No, Alba, després tenim problemes, amb això.
1: Ah, sí?
0: Ja t'explicaré.
3: Basta!
0: Ara, t'he de dir que he trucat a un altre lloc. La cosa no acaba de millorar tampoc, però també m'ha fet molta gràcia el nom. Es diu Forn Marta.
1: Mira.
6: Marta, bon dia.
0: Hola, bon dia, què tal? Que això és Polinyà?
6: Sí.
0: Ah, molt bé, que esteu d'enhorabona, que hi veu guanyar el Gran Prix, no?
6: Sí.
0: Ah,
6: sí.
0: Tu hi vas participar o no?
6: No, jo no.
0: Tu des de casa?
6: Que va, jo no. Ai, perdona, que no escolto bé.
0: Que si tu des de casa vas veure el Gran Prix.
6: Ah, no, ahir tampoc.
0: O sigui, tu no...
1: Collons,
0: no vas mirar, eh?
6: Jo no.
0: Ah, o sigui, que te la...
6: No m'ha donat temps.
0: Ah, però heu guanyat, eh?
6: Bueno, sí, però que dic que jo ahir... Bueno, ahir va sortir el programa.
0: Sí.
6: I a mi no em va donar temps de mirar-ho.
0: Ah, vale. Bueno, però...
6: Espera un moment, eh?
0: Sí.
7: A veure ayer el programa, ¿no?
8: Lo vi ayer.
7: Sí, porque llaman de la radio para hacer...
8: Sí.
7: Si te quieres poner tú, porque claro... Jo no lo vi.
1: Ah, clar.
6: Era un moment, eh?
0: Sí, i tant.
6: Sí, la meva jefa.
0: Ah, molt bé, perfecte.
6: Sí.
0: És increïble, perquè de moment dues trucades, no he vist el programa.
1: Dues persones, o sigui, zero unitats de persones veient.
0: Totalment allunyades del Gran Prix, eh? Vull dir, a mi Cunit arriba a anar al Gran Prix, estic allà enganxat a Televisió Espanyola com un boig.
1: Però Polinyà també és un puesto gran, vull dir, han passat moltes coses, saps?
0: Sí.
1: A vegades a casa no estan tan a sobre d'algú. Això està bé, també, perquè si no s'ho creuen.
2: I últimament està molt de moda no mirar la tele, eh?
1: Ah, mira.
2: No
1: és gent jove només a Polinyà.
0: Exacte.
2: Ah, exactament.
0: És que no sigui
1: això. La cumbre de la gent jove.
0: Atenció, perquè m'ha passat el telèfon amb la Marta, que és la propietària del Forn Marta.
1: Mira.
9: Hola.
0: Hola, què tal? Bon dia. Mira, truco de la ràdio, truco de RAC1.
9: Molt bé, hola.
0: Què tal? Que ets la jefa?
9: Sí.
0: Molt bé. Ets la Marta?
9: Correcte.
0: Forn Marta, sense complicacions.
9: Jo.
0: Molt bé.
9: Sí. Oh. Molt ben acostumat.
0: Escolta'm una cosa, tu hi vas veure el programa, doncs, eh?
9: Sí, em vaig quedar amb lo de los bolos.
8: Sí? Perquè vaig tindre que sortir el perrete, però ja està, tot l'altre sí, super.
0: Què va sortir el perrete? Com, quin perrete?
8: No, jo vaig tindre que treure del carrer a fer un pipi.
0: Ah!
8: Al meu gos. No, i em vaig quedar amb lo de que són els bolos, però tot l'altre sí, lo de los jamones, lo de l'Alicia.
0: Vale.
8: El país de les caïdes, tot molt bé, perfecte.
0: Home, esteu contents, no?
8: Molt. Doncs
0: pues escolta, a celebrar-ho fort, eh?
8: Bueno, esperarem al pròxim, a veure com queden.
1: A veure.
0: No, està bé. De moment, aquesta trucada contra com a mitja, perquè ha hagut de sortir a treure el gos.
1: A veure, lo dels bolos, que és de lo més jamones. Guai, i los jamones.
0: I Alice en el País de les Caïdes, eh?
1: Això no ho sabia jo, que existia ja. I la patata caliente, que la fan encara.
0: Això encara ho fan, diria.
1: Ah, no? La patata caliente era molt guai.
0: Sí, ho fan encara. Lujas ahir es veu que va estar mirant el programa i que ho fan encara, eh? Ara, la patata caliente.
1: Ah, exacte.
0: Escolta, hi ha hagut un punt que jo dic, per què no truquem directament a l'Ajuntament?
1: Ah, home.
0: Perquè estic veient que aquí hi ha poca gràcia per veure el Gran Prix i poca gent mira la tele.
1: I qui és el màxim representant del poble?
0: L'alcalde.
1: Ah.
0: Doncs he trucat a l'Ajuntament per veure si es posava l'alcalde.
9: Ajuntament de Polinyà.
0: Sentim molt.
9: Polinyà, bon dia.
0: Hola, bon dia, què tal? Truco de RAC1, que hi ha l'alcalde.
9: Doncs et passo en comunicació.
0: Ah, perfecte, merci.
10: Diguin.
0: Hola, què tal? Alcalde de Polinyà?
10: Bon dia.
0: No. Alcalde, està content per la victòria d'ahir al Gran Prix o què? Pinta bé el tema, eh?
1: No.
10: Sí, pinta bé.
0: Si acabeu guanyant, li canviareu el nom d'alguna plaça o fareu alguna estàtua en forma de vaquilla o algo?
10: La idea que vam dir nosaltres, perquè al final sí que has de dir que passi guanya, no? I la idea era fer una reproducció del mastodon.
0: Del mastodon?
10: Una rotonda o una cosa així. Sí.
0: Però el mastodon aquest què és?
10: Això és un mastodon que es va trobar l'any 65.
0: Val.
10: I que és un mastodon del Miocè, de 15 milions d'anys, però era dels més ben conservats de tota Europa.
0: O sigui, perdona, teniu un mastodon a Polinyà?
10: Sí. Bueno, no està a Polinyà, està al Museu de Barcelona.
0: Ah, us l'ha robat a Barcelona, eh? Ah.
10: És com sempre, el senyorisme.
0: Vull dir, Barcelona és la Gran Bretanya de Catalunya,
1: exacte,
0: eh?
1: Exacte, exacte.
2: Sí, sí. O l'Aragó.
1: Jo tinc una pregunta. Què té a veure el mastodonte aquest amb Gran Prix?
0: Pues es veu que és una cosa que porta molt a Polinyà, que és el mastodon, és un emblema d'allà.
2: Però això és un animal?
0: Sí, clar, un mastodonte.
2: Ah, jo no conec.
0: Clar, però... Bueno, té 15.000 anys aquest mastodon, el millor conservat d'Europa.
1: A veure, un moment. Senyor alcalde, Déu me'n reguardi de qüestionar la feina d'un polític.
0: M'encanta perquè estem pensant en què és un mastodon, però no hem pensat que hem arribat a l'alcalde amb dues trucades, eh?
1: No, això és veritat, que accessible que és l'alcalde. Mm. Fins aquí tot bé, però jo penso, si vols fer un mastodonte...
0: Un mastodonte és com un mamut, mira.
1: Sí, però si tu vols fer això tan important, què té a veure amb el Gran Prix, això?
0: Bueno, perquè és un emblema, és una insígnia, no?, de
1: si Polinyà. Si volen celebrar el Gran Prix, que fotin una vaquilla grossa, aquella tan divertida, que és l'emblema del Gran Prix, no el mastodonte.
0: Fotran un mastodonte.
1: Que fotin lo que vulguin.
0: Bueno,
1: què m'està explicant?
0: Hem acabat parlant amb l'alcalde i he volgut investigar una miqueta per saber com ha anat el programa, perquè, clar, penseu que això ja està gravat.
1: Clar.
0: Vull dir que ja saps qui ha guanyat.
1: Migo.
0: Vosaltres ja sabeu qui guanya?
10: Està tot gravat, sí.
0: Ai. I
10: ja se sap tot.
0: Ja
10: ho sabem tot.
0: Vull dir, vosaltres ho sabeu tot, eh?
10: Sí.
0: I pot ser que presumptament ja estiguis mirant on fer l'estàtua del mastodon a Polinyà?
10: No puc dir res.
0: Ah! Una pista tonta, no? No sé.
1: Ai.
10: No puc dir res.
0: Presumptament?
10: No puc dir res.
0: Ostres.
10: Encara queden unes quantes setmanes per veure-ho.
0: No vull saber qui guanya ni res, però Polinyà bé? Vull dir, quedem bé com a catalans?
10: Donem molt bona imatge. Segur.
0: Ai. Si Polinyà guanya el Gran Prix del Verano, des dels taloners del Versió RAC1 anirem a la inauguració de la plaça o de l'estàtua del mastodon, eh?
10: Miradíssims esteu, si això...
0: Home!
1: Interpreto, ¿vale? Interpreto.
2: Sí.
1: Per com parle i el to i la sonrejicita que deixa anar, Polinyà ha guanyat.
0: A mi també m'ha transmès una mica aquesta vibració,
2: home,
0: eh?
2: Home, escolta, si algú t'ha de guardar un secret, que no sigui aquest alcalde, eh? Perquè se li nota molt. No li diguem un secret mai.
0: Ara és quan és un tio que és molt feliç i em perdut a la següent ronda, eh? Bueno, que tot pot passar, eh?
1: O que és molt conformat, saps allò de... L'important és participar.
0: Sí, ja hem guanyat un partit i ja està. Bueno, en fi, visca el Gran Prix del Verano i visca Polinyà!
1: Visca!
11: Això és RAC1 Centrat.

0: pieces of a flappy giblets.
1: Déu-n'hi-do aquest tema, eh? Són els Viagra Boys, els nois de la Viagra. Sí, ho heu sentit bé. I amb aquest tema que es diu Home fet de carn, Man Made of Meat. Amb ells, amb els Viagra Boys, marxem cap a... Si tingueu un grup de música, sisplau, poseu-li un nom diferent. Sisplau. Marxem al butlletí de les 6, va. Notícies i tornem. El reconcentrat.

0: RAC1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda. A les 6, un incendi de vegetació a la B-250 al Prat de Llobregat obliga a tallar aquesta hora la via en els dos sentits de la marxa. El foc també ha obligat a tallar un carril a l'entrada de la ronda de dalt sentit Barcelona per la baixa visibilitat ocasionada pel fum. Els agents rurals afirmen que les flames han cremat 4 hectàrees fins allà i queda una dotació aèria i 10 de terrestres que remullen el terreny per evitar que les barraques de la zona quedin afectades. Encara amb el foc a Catalunya, el risc d'incendi continuarà demà sent extrem, a 37 municipis de 7 comarques i alt a 219 municipis de 23 comarques més. L'accés a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i l'espai natural del Montvell Marmellà continuarà restringit. Fora de Catalunya, un dels incendis que més preocupen hores d'ara és el de la Mierla, a Guadalajara, que des de dijous ja ha cremat 13.000 hectàrees. 800 persones han estat desplaçades. Algunes d'elles han estat reallotjades en albergs. En parla Mercedes Gómez, consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha.
2: Són aproximadamente cercano a unas 40 las que están ubicadas en el albergue facilitado por el gobierno de Castilla-La Mancha en Humanes, en Guadalajara. Y bueno, pues estamos a la espera de ver si es necesario también buscar otras ubicaciones que en estos momentos están procediendo a habilitar para los nuevos, como digo, las nuevas evacuaciones.
1: Fins al lloc dels fets, hi ha 500 efectius treballant per extingir les flames, segons la Guàrdia Civil, que investiga l'origen del foc. Aquest podria estar relacionat amb l'ús de maquinària agrícola. Mentrestant, a l'Aragó, l'incendi que crema des de ja fa dies està estabilitzat. Pel que fa al trànsit, tarda de complicacions a les carreteres catalanes, ens en parla Mireia Camats, des del Servei Català de Trànsit.
3: Comencem destacant que l'autopista APC té retencions a Sant Celoni i Llinars del Vallès en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. També hi ha cua de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud per un altre accident que restringeix un carril. A la mateixa APC hi ha 6 quilòmetres de retenció a Mont-roig del Camp en sentit nord per un accident que talla un carril. També hi ha lentitud i aturades entre Santa Oliva i Santa Margarida i els Monjos i de Vilafranca Soberats en sentit Martorell. A l'enllaç de la C31 amb la C65 hi ha retencions de Platja d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres. A més de la C65 hi ha hagut un accident a Santa Cristina d'Aro en sentit nord i s'ha restringit l'accés cap a la C250Z. També comentar-vos que la Nacional 2 hi ha 4 Tordera en sentit sud. A la C32 retencions d'Arenys de Mar a Mataró i de Vilassar de l'Alella en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. A la C16 hi ha retencions entre Bagà i la Nova Berguedà en sentit sud. A la C17 hi ha Quart Ripoll en sentit Barcelona. A l'antiga Nacional 2 intensitat a Igualada en sentit est per un incendi d'un vehicle. A la Nacional 340 i a Qual Vendrilla en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Barcelona. A la C31 retencions de Viladecans a Prat de Llobregat en sentit nord. I a la C32 retencions de Viladecans a Cornellà en sentit Barcelona.
1: I en plana internacional, el centre de per un terratrèmol de magnitud 5,1 ha causat 6 víctimes mortals. També hi hauria almenys una trentena de ferits. Després del sisme, hi ha hagut una rèplica de 3,7. Ha passat a la província de Chupaca, a la regió de Junín, a la serra central del Perú. Des del govern peruà parlen de nombroses infraestructures afectades, tot i que encara és d'hora per avaluar els anys. Els danys a les xarxes socials es poden veure alguns vídeos de testimonis que han viscut els tremolors. I ara els esports, Joan Ferrer.
4: El Mundial de Futbol queda menys de 3 hores perquè comenci la final entre Espanya i l'Argentina. Controls molt exhaustius en l'entrada al MetLife Stadium de Nova York. Enviat especial de RAC1 als Estats Units, Damià López.
5: Doncs el MetLife Stadium s'ha obert fa una estona ja per treballadors, per mitjans de comunicació. El cert és que les cues estan sent llarguíssimes, els registres, les mesures de seguretat són exhaustives perquè doncs avui és un dia en què hi haurà molta presència de personalitats destacades i serà el president dels Estats Units, Donald Trump, també de Mèxic, de Canadà, molta representació política, cultural, social. Hi haurà actuacions al descans de Shakira, Justin Bieber, també de Madonna, al marge de tot el que hi ha aquí representat esportivament. Per tant, hi ha molta seguretat. Els controls, com dic, són exhaustius. Tot va amb molta lentitud. Recordem que la cerimònia inaugural començarà una hora i mitja abans del partit i pel públic l'estadi s'obrirà un parell d'hores abans. Per tant, avui tot va una mica més lent del que és habitual aquí al MetLife Stadium.
4: En tenis, la catalana Paula Badosa havia de disputar la final del torneig Vita 250 de Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff, però per les pluges d'Iassi, l'inici del partit s'està endarrerint. Al Tour de França, el ciclista belga Remco Evenepoel s'ha imposat a la 15a etapa, quedant per davant del líder de la general, l'eslové Tadej Pogacar. Demà el Tour s'atura amb jornada de descans, i en motor avui s'ha disputat el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 amb victòria per l'italià Kimi Antonelli. Han completat el podi Charles Leclerc i el neerlandès Max Verstappen.
1: Pel que fa al temps, s'escapen ruixats a les Terres de l'Ebre, a l'àrea dels ports, fins i tot amb ganes que poden durar encara un parell d'hores més. Demà la calor s'intensifica una mica més, sobretot a l'interior del país, i podrem recuperar els 40 graus a la plana de Lleida.
0: Reconcentrat.

encetem hora de nou el reconcentrat. Serem amb vosaltres encara fins a 8:45. Què passarà a 8:45? No sabeu el que passarà. Sí que sabeu el que passarà. Que explicarem aquí a RAC1 la gran final del Mundial de Futbol. Però això serà 8:45, amb en Mulló, amb en Puig, amb tota la tropa. Tota la tropa. Però abans, aquestes 2 hores i mitja que falten, reconcentrat. Amb coses de RAC1, coses, no coses, allò, coses en general, sinó coses bones, coses boníssimes, dels últims dies, de les últimes setmanes o dels últims mesos, aquí a l'antena de RAC1 i de tots els programes. I amb música, com aquesta dels Rolling Stones, Dead Flowers, un tema de l'any 1971. Es va publicar el dia de Sant Jordi de l'any 71, del disc Sticky Fingers. Anem a més coses. Anem, per exemple, al Via Lliure, que ja sabeu que sempre conversa amb gent interessant i aquests últims dies ho va fer amb en Hu Zhu, que és un cuiner que s'està fent viral gràcies a les xarxes socials. Bona conversa d'en Bundó amb en Hu Zhu. Via Lliure, el reconcentrat.

0: Va, que aquesta hora del dia, aquesta hora sobretot, ja comença a obrir-se la gana. Avui no tenim la Mireia Garbó, ja va venir ahir, ens va fer les propostes del vermut, però avui ens acompanya un cuiner, però és un cuiner i moltes altres coses, que ensenya especialitats asiàtiques a les xarxes, com per exemple...
1: Fideus saltats amb tofu i verdures. Una recepta vegana. Ara, en tofu hi ha dos tipus. Tot xicotet.
0: Tot xicotet, tot xicotet. Receptes fàcils, vídeos d'Instagram molt curts, molt divertits, com ara un altre clàssic, el pollastre amb salsa teriyaki.
1: Ara, la salsa és... Ficar una miquiva, setes o obertures, el que vulgui, no? Fiques una miquiva a la seteta.
0: Fiques una miquiva a la seteta, no? I a fer xuf-xuf. O més fàcil encara, un aperitiu.
1: Avui hem de fer un moñato molt especial d'estil japonès. Espera... acompanyar una miquiva a la cerveseta.
0: Per acompanyar una miquiva a la cerveseta. I ell, de fet, hi ha una frase aquí, a veure si podem tornar a escoltar-ho.
1: Avui hem de fer un moñato molt especial d'estil japonès. Per acompanyar una miquiva a la cerveseta. Crec que no m'ho trobo bé, eh? Crec que és millor fer a Xina. A Xina més ràpid.
0: Això és una faena de xinos, eh? Això és una faena... de xinos, diu. Pel seu accent, deveu notar efectivament dues coses. La primera, que parla un valencià impecable, miquiua, amunt i avall. I la segona, que té aquest deix estranger, perquè en efecte ell és d'origen xinès, però té, com deia, un programa propi a la televisió A Punt del País Valencià. Es diu Hu Jiao. Com estàs, Hu? Molt bon dia.
2: Molt bé, bon diumenge.
0: Molt bon diumenge.
2: Perfecte.
0: M'encanta la... Mira, he de dir que això és una petició personal a l'equip del programa, perquè... jo vaig trobar-me els teus vídeos a les xarxes i vaig pensar, això que nassos és. O sigui, quin tio, que divertit, que ràpid, que diferent, no? I hem de dir que la seva història és al·lucinant, ara us expliquem com acaba aquí, però a més d'influencer de cuina, és professor, és actor, és periodista, és presentador i reporter de Punt, aquesta, la televisió autonòmica del País Valencià, però sobretot és un tipus que és un viatger. I de fet ens ha costat una mica trobar data per l'entrevista perquè, noi, no pares, o sigui, estàs donant voltes per tot arreu.
2: A mi m'encanta, perquè jo normalment faig programa viatjant.
0: Sí.
2: Però la majoria de casos no me deixa o eixir de la comunitat o no m'eixir d'Espanya. Entonces, aprofite. Quan tinc temps, pues, viatge fora d'Espanya, per tot el món.
0: I ara d'on vens?
2: Ara vinc d'un viatge de 2 mesos, que vaig a començar de Barcelona, vaig a agafar un ferri a Roma, després a Grècia, a Bulgària, a Romania, a Hongria...
0: Però, perdona, que has aprofitat el temps, no?
2: Aprofita el temps.
0: Sí, per favor. Això, però, en aquest cas, és oci o feina, el que has fet?
2: Per a mi ja no és diferència, era oci i feina, perquè a mi m'agrada viatjar. Entonces, si és oci... Jo no sé diferència. Quan jo faig viatge d'abans de la càmera o faig viatge a sores, lo mateix.
0: A veure, jo us presentaré el Hu Jiao perquè hi haurà gent que potser ens... ho dic bé o estic dient fatal?
2: No, perfecte.
0: No, digue-ho tu.
2: Sí, perfecte.
0: Digue-ho tu com
2: ho digues. Si apitxes una mica, millor.
0: Sí, apitxo.
2: Apitxa. Sí. Hu Jiao.
0: Jiao.
2: Jiao. Ai, ara sí, ara sí. Apitxa.
0: Apitxa. Ell és una persona nascuda a la Xina. De fet, a on de la Xina has nascut?
2: De Hunan.
0: Hunan.
2: De sud.
0: Ui, Hunan es va fer molt famós, eh?
2: Ah, d'un pobre d'arròs.
0: D'arròs?
2: D'arròs, ple d'arròs, la típica imatge, no? Està l'escalera d'arròs, d'arrossals.
0: Sí,
2: eh?
0: Bueno, clar, llavors acabes a València, que és un lloc d'arròs, també.
2: I quan jo vaig vindre a València no sabia que no sabia ni la paella. Que no sabia hi havia arròs. De veres, era la primera volta que vaig agafar una bicicleta, vaig a passar per la passalera eixa, cap a sol.
0: A l'Albufera i tot això.
2: Albufera. Vaig veure immens d'arròs. Vaig plorar, eh?
0: Sí, eh?
2: Jo dic, eixe és el meu poble. Jo crec que no hi ha ningú altre lloc a Europa. Semblava tant que el meu poble.
0: Que bonic, això. Escolta, Hu, quan... tu ets un xinès que, evidentment, la teva família no té res a veure ni amb Europa, em sembla, ni al País Valencià, ni molt menys. Per què acabes aquí? És a dir, què és el que va fer que vinguessis aquí? Quina idea tu tenies de... M'estàs assenyalant la imatge del mar.
2: La imatge del mar.
0: El mar.
2: Que m'has dit que tenia una vista impressionant.
0: Sí, estàvem a la planta 15, teníem una vista que era extraordinària sobre Barcelona i es veia el mar.
2: És per aquesta vista, perquè jo quan era xicotet, una volta que vaig veure un documental sobre la cultura de la mar Mediterrània, i allà va sembrar un llavor. I quan treballava a Pequín, una ciutat mega gran i tot això, un dia va arribar un correu de comerciants. Tu vols aprendre castellano i després viure propet de la mar Mediterrània? Jo dic, Sí.
0: Però era un correu, un tipus spam, diguem-ne.
2: Sí, sí, sí, un spam.
0: Missatges
2: de passura.
0: Anuncis, no?
2: Anuncis, sí, sí.
0: Però clar, tu vas veure que deia, vols conèixer el mar Mediterrani? I tu vas dir, home...
2: Sí, clar que sí,
0: si
2: això...
0: Si tu se t'havia clavat, quina edat devies tenir, creus, quan vas veure el documental aquest?
2: Això tenia 12.
0: 12 anys?
2: 11 anys,
0: I et vas quedar tan impressionat que vas dir que algun dia m'agradaria veure-ho, això. Ho vas dir als pares, això?
2: Jo, la primera volta que li vaig veure, i li vaig dir a mon pare i ma mare, i dic, no, impossible, com vaig allí...
0: T'ha molt lluny,
2: ahí, i aprendrà un idioma que tu eres molt, molt roïn de les idiomes.
0: Roïn?
2: No se creu.
0: Representa que ets dolent amb idiomes, et
2: molt, deia? Molt dolent. De veres, perquè jo quan era xicotet sempre sacava, una nota de uno, dos... d'anglès. Que mon pare, que no podia suportar-me. Dic, no, vols, impossible, fill, com no és tan difícil. Jo t'acompanyo. I nosaltres, els dos, vam aprendre junts.
0: Ah, sí? L'anglès?
2: Anglès. Després mon pare parlava millor que jo. És el cas.
0: Escolta, però els teus pares a què es dedicaven? O sigui, què es
2: dedicava de taller.
0: El taller. Mecànic, o no?
2: De setges.
0: Ah?
2: Com saps, de setges?
0: Setges? No ho sé què és.
2: Setges com sellos.
0: Ah, segells.
2: Segells. Sí, sí.
0: Un taller de segells.
2: Sí, de segells, teatre artesanal.
0: I tu, cap a on anaves, professionalment parlant? Què havies de ser a la Xina, tu?
2: Jo, la veritat és que a Xina viatjava també una mica, però a aquesta època, quan vivia a Pequín...
0: Estudiaves.
2: Sí, estudiaves, mentrestant vendia pintura.
0: Ara ets un venedor de pintura.
2: Sí, jo feia
0: de comercial.
2: De comercial, una mica, sí.
0: O sigui, anaves porta a porta, dir, sí, mira, porta, tinc aquest producte...
2: Ai, era molt dur, perquè són edificis sin acabat. I entonces, clar, no hi ha ascensor i tot, i tu vas, i vas caminant per l'escalera... Sempre un dia morta, quan jo vaig vindre així, a Barcelona, que sí. Hi havia, que vaig, l'última morta, vaig trobar l'apagón.
0: Sí, l'apagada, l'abril, sí, això.
2: Sí, sí,
0: ser,
2: sí,
0: no?
2: Això. I llavors caminava per les escaleres prendre la pintura.
0: Que fort. Escolta'm, tu veus aquest missatge i dius, me'n vaig a estudiar cap allà. Els hi dius als teus pares?
2: No se creia. I me va posar aquest exemple, com en anglès no pot ser, i no, espanyol, no. Entonces era, me rechazava directament, però en aquella època el meu germà vivia amb mi a Pequín i treballava com cantant. I me soportava, eh? Dic, ai, tu sí. Ah, tu fas el que vulguis, però si serà per diners, que som xinès, no passa res. Que m'ajudava i hem vingut.
0: On vas anar a parar? A quina ciutat? Perquè no sé què podies triar, o no sé si el correu deia Madrid, Barcelona, Sevilla... O...
2: Jo tenia molt clar que jo volia viure d'una ciutat i proper de la mar.
0: Ah,
2: i no sé, tenia tres opcions. Barcelona, la primera, sí. Perquè és més conegut. No, jo, de veres, que només coneixia Barcelona i Madrid. I després, a València i Màlaga. I Màlaga, jo mirava la mapa i dic, això no pot ser, està molt, molt proper del desert, que feia molta calor. I Barcelona, perquè a aquella època jo vivia en Pequín.
0: Sí.
2: I llavors no volia una ciutat massa gran, és com si fos ahí un cacalló per sèquia, molt difícil.
0: Cacalló per sèquia.
2: I llavors jo dic, València bé. València sembra el tamany i no
0: ideal.
2: Molt gran, ideal. Mm-hmm. Però no sabia res, com te vaig dir, eh? No sabia ni existia la llengua, el valencià, la paella, zero.
0: Clar, tu aterres a València, no saps res.
2: Zero.
0: No parles castellà.
2: Zero.
0: No parles català, evidentment. No saps anglès, que existeix el català.
2: Ni anglès.
0: Ni el català ni el valencià saps que existeixen.
2: Zero.
0: Què és el primer que vas veure quan aterres a València?
2: Mira, doncs jo vaig arribar així en una època de Nadals, que no hi havia molta gent.
0: Quin any era, això?
2: Que fa 14 anys.
0: Uau.
2: Entonces, jo vaig arribar així, és Nadals, no hi havia molta gent, i clar, jo portava només una direcció. I entonces jo mirava la direcció i mirava tot el cantó, no?, que posava el nom de...
0: El nom dels carrers, no?
2: Sí, que posava calle, ta-ta-ta-ta-ta, i per què així pone carrer? I este te veres, estava perdut.
0: Tu en el teu paper deia calle no sé què, i tu veies que no hi havia calles enlloc.
2: Calle de què?
0: Calle, però si no...
2: Sí, és el primer contacte.
0: Que te n'adones que aquí passa alguna cosa.
2: Sí, alguna cosa especial, sí.
0: Tu venies a veure el mar, bàsicament, no?, el Mediterrani.
2: Sí.
0: Quina va ser la primera reacció quan veus el mar per primera vegada?
2: Prolava, de veres. El meu perfil de WhatsApp, durant els primers 8 anys, és el primer imatge quan jo vaig veure el mar. Jo vaig fer un selfie i vaig posar aquest selfie durant 8 anys.
0: Que fort. Era com te l'imaginaves?
2: La veritat és que a mi, quan tu estàs ja proper a la mar, a mi no, al final no me vaig tots els dies a la platja, no, però és ese color. És com prinyava, no? Quan el sol fa allí... És que te sentia com molt relaxat i te sentia com... Uau, com que existia una cosa tan blau, tan especial.
0: És veritat que el sol a València és una cosa espectacular.
2: És especial.
0: La llum de València és increïble.
2: És especial, de veres. És de categoria internacional,
0: I tu arribes i no tens ningú, no coneixes ningú.
2: Zero.
0: I això és fàcil de portar?
2: No, molt difícil. Especialment en Nadal, que no hi havia ningú. Quan vaig arribar el primer bis, que no hi havia ningú. Que jo, en aquella època, volia comprar alguna cosa, no me recordava que vaig a un supermercat que comprava una birra. Mm-hmm. No me deixava, perquè pensava que jo era xicotet.
0: Menor d'edat.
2: Menor d'edat. I me preguntava, que és DNI, no sé què. Jo no entendia res. Dic, que difícil. Però després dels Reixos va arribar una família dels italians. Uh-huh. I ells xerra molt. I m'ajudava molt. Jo, clar, amb les quatre coses que jo sepa, en castellà, i li comunicava amb la mà, amb la traductora, i jo he tingut molta sort, perquè a mi m'agrada molt xerrar. I d'ahí, ja, gràcies a aquesta família italià, imagina, que va entrar ahí, amics. El món de...
0: Sí. I ja tens alguna cosa, algun entorn, no? Tens alguna persona de referència. I el valencià, quan apareix, perquè tu parles molt bé el valencià, com estem sentint, a més amb tot amb tots els deixos, amb les paraules pròpies, no?, de l'idioma.
2: És que jo vaig aprendre valencians per la gent, de veres.
0: Ah, sí? Tu no has estudiat valencià?
2: Zero. No, jo no vaig anar ni una horta a una classe, ni...
0: A veure, és que saps què passa? Uf, sí. És que això és impressionant. Aquí tenim un debat des de fa molt de temps, i a vegades ens ho creiem, els catalans, que hi ha gent que diu, és que la gent que ve de fora, pobres, saben parlar castellà, però el català és complicat, I...
2: Com és complicat? No és complicat. És complicat. Jo crec que és una cosa, simplement, de respecte. Clar, tu, per exemple, tu vas a un poble, tot el món, el teu voltant que parla una llengua, tu has d'entendre que ells no fas el favor de canviar la llengua per tu. Tu has de, no sé, que una mínima de respecte, pues, intenta d'entendre alguna paraula, no és tan diferent. Una volta que tu ja sàpigues castellà, no és gens difícil. De veres, jo no crec que és fàcil, però no és com el xinès.
0: Exacte. Sí. El xinès és difícil, no?
2: El xinès, si compara, hi ha tanta diferència, però el castellà, el català, no hi ha tanta diferència.
0: Però tu deuen haver parlat sempre castellà a tothom que et trobes, no? Perquè això també ho tenim, tant els catalans com els valencians, que si veiem algú que per aspecte no és d'aquí, directament li parlem en castellà.
2: Això no està bé. Això és com... Si tu fas primera cosa allà a Xina, la gent de fora com va aprendre? Impossible. Entonces, jo crec que és una cosa... Jo crec que no és una falta de respecte, és el respecte, no? Que jo contestava, tu si mira, el primer programa que jo feia, sí, se deia Loving Comunitat Valenciana, uh-huh, jo no parlava. I en la tele jo parlava només castellà i mal. Jo parlava castellà mal, però quan buga jo deia hola, bon dia, com estàs, adeu. Ah, que bo, de categoria, molt especial. No passa res, poquet a poquet.
0: Tu veies, no?, que la gent a la mínima que tu...

0: Deixa'm preguntar-te també, perquè m'han dit que tot aquests anys has après, per exemple, embarbussaments, no? Això de frases complicades. Com per exemple?
1: No tant. No? Jo he après coses molt col·loquial, i això és de veres, com si fora menjar esperes i cacares sinceres. Coses
0: com torno a dir això?
1: No, això és una frase feta molt popular ahí a València.
0: Com és, a veure?
1: Això és de veres. Com si fora menjar esperes i cagares senceres. Autèntica.
0: Això és de veres, fora com si...
1: Com si fora menjar...
0: Com si fora menjar esperes i cagares senceres.
1: Així no. Són coses molt... És molt autèntica.
0: Has vist que... Suposo que això passa una mica també al País Valencià. No som escatològics, no? Sempre el cagar i el...
1: Molt, molt, molt. Cagar, menjar i totes les fruites són coses molt sexual. Sí.
0: Això
1: sí,
0: a la Xina no passa?
1: No. Nosaltres som molt familiar. Això no és com de la figa, de peres, de creies, de no sé, de qualsevol, d'un nap. Qualsevol cosa se relaciona amb coses molt... no? Coses ahí de coses... Sí o no?
0: Sexuals.
1: Sexuals.
0: Sí. A la Xina no, eh? No es fa comparar. Sexual.
1: No pot ser.
0: Però perquè fa vergonya? O es considera de mal gust?
1: No, jo crec que a Xina hi ha... per exemple, tu no fas una broma d'aixòs a ton pare.
0: Clar.
1: Jo, a mi, una de les cultures més gran, sí. Quan jo vaig viure amb una família valencians, a mi me costa molt dir les noms de, per exemple, la tia... No, el mare d'un amic valencià.
0: Sí.
1: Jo no puc dir-li... Carmen, no.
0: No, per què?
1: No, en Xina no existeix. Si una persona és major d'edat, encara que siga un anyet més que tu,
0: sí.
1: Tu no pots dir. Tu o és tia, o és germà, o és iaia, o és abuela, o el que siga. Tu no pots dir el seu nom.
0: El seu nom propi no li pots dir.
1: No.
0: Perquè és una falta de respecte.
1: Una falta de respecte molt gran.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Li has de dir pel càrrec que té dins la família.
1: Això.
0: Iaia, mama, no sé què.
1: Sí, però això que és molt difícil de... Hi ha l'entorn familiar, és molt difícil de fer promes així.
0: Sí. Escolta, i amb la cuina què? Perquè has dit que de cop el paisatge, no? L'Albufera et va semblar ser el teu poble, Hunan, no?
1: Sí.
0: Amb la cuina també et va passar alguna cosa? Perquè són molt diferents, en realitat, no? Les cuines xineses i valenciana.
1: És diferent, però també és molt paregut. Per exemple, a València és molt paregut. Nosaltres tenim taronges, tenim mandarines, arròs, però la forma de cuinar és diferent. Mm. El concepte és molt diferent. Per exemple, jo acabo de dir a també uns companys teues, jo vaig vindre així, jo no tenia molt de coneixement, jo m'agradaria conèixer més a Catalunya, però tenia l'oportunitat, aquest programa, l'última temporada, vaig vindre així 20 dies,
0: sí.
1: Jo dic, aquest concepte és molt especial, que així, com hi ha muntanyes molt altes i la mar impressionant, que feu moltes prats, mar i muntanya.
0: Sí, però, a València no es fa tant això.
1: No, ni València ni Xina. No? Veres,
0: però... Perquè és una barreja estranya o a tu t'ho sembla estranya?
1: Bueno, un coní, una llangosta, no sé com dir-te, eh? És molt rica, però sembla, no sé, que mengeu coses molt... Molt, no?
0: Sí, estranyes, no?
1: No, especial. És especial.
0: Pollastre amb gambes, no? És una cosa
1: pollastre
0: també.
1: Amb gambes, moltes coses així. Però bueno, si és... No, umami.
0: Sí, umami. Escolta, ell té un programa de televisió que, a més, he de dir que el nom és extraordinari, no? I que, perquè ha parlat de hooloving, no? Això de sortir al carrer, de veure, no? Un programa que va presentar fa anys. Crec que el que tens actualment és aquest que sentirem ara...

0: i que es diu... M'encanta. Chino Chano.
1: Original, eh?
0: M'encanta.
1: Molt original, no? I molta gent pensava que el meu nom, perquè la gent deia sí, que parla català, valencià, sí, coneix l'expressió, però molta gent
0: Chano.
1: No el sabia i pensava que el meu nom és Chano. De veres, de veres.
0: Clar, sí. Perquè la gent deia el Chino Chano.
1: Chano, i pensava que el meu nom és Chano. Perquè no, si no coneix l'expressió, no sabia...
0: O sigui, la gent et cridava pel carrer dient-te Chano.
1: Chano, sí, sí, sí. El Chano. Jo dic, però què fas? Per favor. Sí, sí, sí.
0: El Chino Chano.

0: Perdona.
1: No passa res.
0: Oh, em sembla extraordinari. Clar, però tu, quan et van dir l'expressió aquesta, del xino-xano, devies pensar...
1: No, a mi m'encanta.
0: Aquesta gent...
1: No, okay. No, és una mica, en principi, que jo no coneixia l'expressió. Després, jo deia, el concepte està bé. No?
0: El concepte està molt bé.
1: Sí,
0: a poc a poc, tranquils.
1: A poc a poc,
0: no?
1: Tranquil, viatjant, ahir...
0: Caminant.
1: Caminant.
0: Sí, perquè de fet, no, només es pot anar xinuxano caminant.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè no pots anar amb cotxe xinuxano.
1: No, no, no.
0: Vas caminant,
1: xinuxano. I coneixes lo més profuns de cada poble.
0: Clar.
1: Lo més autèntics.
0: La idea és teva, el nom? O no?
1: No, la idea és de la productora.
0: La productora.
1: Sí,
0: i tu, però... quan te la presenten, què dius?
1: Hi ha gent també me diia xinoxano, jo a València, jo, la gent me coneix com xinoxano, això de veres.
0: El programa de què va? Perquè hi haurà gent que no... Evidentment, la
1: és
0: majoria
1: com el
0: no
1: foraster.
0: Com el foraster.
1: És com el foraster.
0: Vas als pobles.
1: Vas al poble una setmana, i en principi era que me convence el poble, que me mostra el millor del seu poble per a convencer-me que el meu poble és el millor del món mundial, clar, i tu has clar. De quedar-se viure del meu poble, és el concepte. Jo aprofite d'aquest concepte, vaig a conèixer moltíssimes coses impressionant de País Valencià, de veres, impressionant.
0: Quants programes heu fet d'aquest?
1: Uau, és molt, són 7, no sé, 6 temporades.
0: 6 temporades, eh?
1: Cada temporada és 11 capítols, i són molt, jo he reconegut més de 100 o 120 pobles diferents, i l'última temporada va ser tota Espanya, tota Península. Vaig vindre així, a Galícia, a País Basc.
0: Vas anar també a Catalunya, eh?
1: A Catalunya,
0: què vas visitar?
1: A Montseny i Costa Brava.
0: I la Costa Brava?
1: Ai, bonico. Que vaig entrevistar molta gent d'ací, i després... sí que hi ha una mica de diferència d'ací a València, eh?
0: En què li trobes la diferència entre Catalunya i València?
1: Jo crec que ací és que més proper de França, que té més la influència de França,
0: sí,
1: com parleu, clarament. Com us expresseu...
0: Sobretot, com més al nord vas...
1: Sí, sí, sí.
0: És clar, si t'acostes més a l'Empordà, notaràs que la influència francesa
1: sí,
0: és
1: molt
0: normal, és molt alta.
1: Molt evident, molt evident.
0: Exacte,
1: sí,
0: exacte.
1: Sí, sí. I damunt, jo crec que la gent de València són molt de terra. Són molt de terra, l'expressió ja se mostra. Entonces, així jo crec que està més connectat amb en general, no? França, igual, Itàlia, tot això. Entonces, una mica més internacional, sí.
0: Tu ja t'has establert a València.
1: Sí.
0: Tu et sents valencià?
1: Jo sóc valencià.
0: Tu ets valencià.
1: Ja, jo per a mi, jo quan vaig tindre un mal son, és en València també.
0: Penses en valencià, sí, i somies en valencià.
1: Sí, sí, sí. Per exemple, jo quan vaig decidir, perquè jo me va dir que tu fes alguna cosa en xarxes en Xina, i dic, és que me costa. Parlar en xinès davant de càmera me costa.
0: Per què?
1: Perquè jo ja expresse d'una manera en valencià, per a mi és més natural. En castellà, vale, bueno, me costa una mica més, però valencià per a mi és com una llengua vehicular, quan jo expresse este ju, no? Este ju de Mediterrània, això.
0: Has fet família?
1: La meva família encara no ha vingut, però el meu germà sí que ha vingut.
0: No, però aquí, vull dir, parelles
1: sí,
0: o...
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Un futur sí, però encara no... Sí, tinc una parella, però és de Taiwan. Entonces, ara encara estem així buscar una manera de solucionar el tema de papers per als immigrants. Això és un tema molt complicat.
0: Parlant dels immigrants, quina relació tens amb els xinesos de València, amb la comunitat xinesa habitual?
1: Jo, en principi, els primers 3 anys, com no tenien contacte i tot això, jo donava classe per als xiquets que van néixer de València, perquè ells tenen un problema molt gran, perquè van néixer així. Son pare i sa mare, tota la cultura portava de Xina, entonces la seva família té moltíssimes problemes per a aquesta cosa. Entonces me demanava el favor d'ensenyar-li de la cultura xinesa, però no se construïu el pont, no? Perquè és un problema molt gran.
0: Sí, que tu creus que estem molt separats?
1: Està molt separat perquè, clar, els xinesos treballen sin parar, no dedica molt temps a cuidar els xiquets van a les escoles públiques i parla valencià, parla anglès, però no parla xinès. I amb les son pares, sa mare, com pensa el món, com veure el món és molt diferent. Entonces, jo intentava, quan era mestre, pues ensenyava per què ton pare i ta mare pensa en aquesta manera. No és ninguna bogeria, perquè que porten una cultura molt diferent, però has d'entendre, i només així.
0: Acabo, la teva família a la Xina sap que ets famós aquí?
1: No. Zero. Perquè jo no mostrava zero de que va, que tu, que em parla tal...
0: Que tinc un programa de tele, que...
1: No, zero. No sabia res. Però jo intente que convida a ells que vinguera, que coneix el meu llar, també, la família meua, d'ací... Jo crec que és una riquesa. Una persona se pot viure de dos voltes, igual dos voltes a la teva vida. Mm-hmm. Això és el millor del món mundial.
0: És una persona fascinant, la història és fantàstica i ell comunicativament és un animal. Es diu Hu Jiao, el podeu seguir a través de les xarxes, però a través de programes com el que està fent... Bueno, no sé si continuarà Chino Chano.
1: Jo espero que continuï, sí.
0: Chino Chano, l'apunt, i si no, d'altres projectes que puguin sortir en el
1: futur. Així a Catalunya, me cride, també.
0: També podem fer-ho. Hu, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Així sona. Reconcentrat.
3: Da igual donde estés,
4: da igual cómo lo vivas.
5: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
6: en la misma jugada,
7: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
8: cuando todo eso llega,
7: entonces sí, entonces somos una.
9: Somos un
10: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
11: Soc la Maria de Carglass, especialista arreglat dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
12: Carglass canvia, Carglass repara.
13: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
14: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
15: El nou Moda 9 superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
16: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
17: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
18: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
19: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.

0: Vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
2: Sona bé.
1: 4,3 litres de consum al 100.
2: Sona a Qashqai e-Power.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: RAC 1.
5: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit. El sí. Seu nom, sisplau?
6: Òscar Andreu, de la competència, RAC1.
5: Sí, jo el tinc aquí a l'ordinador. La setmana passada va enganxar vostè un embús a l'AP7, a l'alçada d'Hostalric, tornant precisament de la Costa Brava.
6: Sí, però...
5: Va arribar tard a fer el programa.
6: Sí, dilluns.
5: M'equivoco?
6: Sí, però aquest no és el tema, no vull parlar de mi.
5: Va trucar 157 vegades al Servei Català de Trànsit, tenint totes les converses gravades,
6: no
5: sé que vulgui que les fem públiques.
6: No.
5: Se'l sent dir moltes vegades, vostè no sap qui sóc jo. Amb to amenaçador.
6: No,
5: I realment, aquí al Servei Català de Trànsit no sabia...
6: No, a veure, un moment, no vaig fer...
5: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
6: No és veritat.
5: Ha d'anar a la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta de snorkel a Cala John Cole.
6: Escolti, que no.
5: Snorkel, eh? El busseig d'Escobar.
6: No, no!
7: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
8: RAC 1. Tots som un milió.
9: RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
10: Vídeos i històries exclusives.
9: Notícies.
10: Entrevistes.
9: Reportatges.
10: Descobriu com és la ràdio per dins.
8: Twitter.
9: RAC 1.
8: Instagram i TikTok.
10: RAC 1 oficial.
8: RAC 1.
10: Seguiu-nos.
8: Tots som 1.
11: RAC 1.
8: Tots som 1.
7: Reconcentrat. Amb Edu de Batlle.

cert, Elton John també el reconcentrant, li podia faltar ell, per donar pas al següent tema, que és del Vostè Primer. Fa uns dies van visitar Reus amb motiu del centenari de la mort de Gaudí, de la inauguració de l'Institut Gaudí aquí a Reus, que repassa, evidentment, l'obra i la vida del gran arquitecte. En Marc Giró i tot el Vostè Primer hi van anar i van parlar amb un munt de responsables d'aquest Institut Gaudí, amb una mica de riudoms flotant en l'aire, la presència també de riudoms i d'aquesta rivalitat. L'Institut Gaudí, el Vostè Primer, ara el reconcentrat.

0: Ara aniré a entrevistar immediatíssimament a la Tete Cabré. Amb tots vostès un aplaudiment, ja veuràs que ve. A veure. A veure, Tete Cabré no, Tate Cabré. Tu ets doctora en periodisme i comunicació i experta en Gaudí i, a més, guia externa de la Sagrada Família.
1: Sí.
0: Es veu que es fots uns viatges als nord-americans que flipen els nord-americans de la Sagrada Família i les teves explicacions, no?
1: Sí.
0: Estan molt interessats els nord-americans.
1: Però t'he de dir que venen molt preparats, eh? Que abans de venir han fet els deures i s'han mirat documentals, han anat a conferències i quan venen et pregunten ja directament les coses, no? On tens aquell símbol, on tens aquesta capella? Perquè ja venen preparats. I això de la gent d'aquí no ho fem, eh?
0: Tu ets una torradeta, de Gaudí, em sembla, o sigui, tu saps
1: torradeta
0: tot.
1: Torradeta i mitja.
0: Torradeta i mitja. Quan et ve això, la torramenta per Gaudí, quan et ve?
1: Em sembla que em ve ja el Bressolet, no?, al néixer, perquè, bueno, tota la gent d'aquí Reus som tots gaudinistes, evidentment.
0: Sí? Tothom
1: no?
0: És gaudinista?
1: Tothom sap la vida de Gaudí, ens fem tots de memòria aquí.
0: Le Corbusier re, no?, diguéssim. Le Corbusier, també.
1: També, també.
0: També. I llavors, bueno, com diguis, senyora?
2: De Riudoms.
0: Ara parlarem amb vostè perquè vostè m'ha ensenyat una foto que llavors amb la Pepi ens farà gràcia de veure-la.
3: Sí?
0: Sí, ja veuràs. Vostè, i què tal de Riudoms, ve o no?
4: Nosaltres pensem que va néixer al
0: mas. A veure, què, què?
2: Nosaltres pensem que va néixer al mas del Calderera.
0: Ah, bueno, perquè hem de dir que la família del Gaudí tenia distints
2: mas. Els pares són calderers i són de Riudoms.
0: Ja, senyora, però vostè troba que els hi ha d'aixafar. Vostè és molt valenta, perquè venia a Reus, envoltada de la gent de Reus.
2: No, no.
0: Venia a reivindicar, fantasiosament. Bueno, però devia... I llavors això ja el fa de Riudoms. Però el mà... Saps què vull dir?
2: No, no, no, no, jo no dic res. Jo dic...
0: Senyora, vostè es vol aixafar a tot el centre de Gaudí d'aquí de Reus?
2: No, no ho aixafo, no ho aixafo.
0: Quan aneu a Riudoms i voteu al centre de... És que clar, jo què sé... Doncs pues ara vas a Riudoms i et fots al centre Gaudí a Riudoms i endavant amb la cosa immersiva i tal. Però clar, que no pot ser és no invertir un puto duro. Nadie en que és de Riudoms i aquí estem els de Reus remant pel tema de Gaudí. I ara ve ella aquí en plan terrorista davant de l'alcaldessa. Digues, digues, si no riguis tant, perquè és que no té gràcia.
2: No passa res. Jo és que nosaltres som nascutes a Riudoms.
0: Però tu hi eres, tu eres de Madora.
2: No, a veure.
0: Quina edat tens?
2: Ho dic, perquè, jo, no, tinc 61 anys.
0: Tinc 250 anys i era la llevadora de Gaudí que estava allà a Riudoms. Però bueno, clar.
2: 61 anys.
0: Però tu dones la sensació d'unes persones que tenen casa a Reus, parant que la seva senyora neixi a un mas, que allò hi havia una pols, hi havia una cosa horrible.
2: Es pot visitar el mas de la Calderera, eh?
0: Què?
2: Però és nou. Es pot visitar, eh?
1: S'ha de dir que és un mas construït als anys 20. El mas de la Calderera de l'època de Gaudí era un cobert petitet.
0: Era cobert, però què tenia? Que era Jesús de Nazaret, Gaudí?
5: Era un mas, mira, per anar a fer feina del camp.
0: A veure, no, aquesta senyora ens està torpedent.
2: Ui, ja, ja, ja. Ens està
6: ui, això? No, però mani, no trobo... En el fons, jo trobo que és bonic, perquè al final...
0: No,
6: sí,
0: és una dona equivocada?
6: No.
0: Ara, una terrorista? Policia!
6: No. Ara explicarem per què és bonic. No, perquè dona l'oportunitat, al final, que surti el tema de Riudoms, dona l'oportunitat d'explicar les històries que s'han muntat al voltant de Gaudí i la realitat empírica que hi ha amb els documents. Llavors, és veritat que Gaudí visitava molt Riudoms perquè hi havia la família, per part de pare, la mare era de Reus, de Reus, la mare. On parirà una mare? On parirà una mare?
0: Home, jo crec que Reus.
1: Si és de Reus, a casa dels seus avis.
6: No, la qüestió... Bueno, no, però que dona l'oportunitat, no?, d'explicar que és veritat que el vincle entre Reus i Riudoms és històric, no tan sols per la figura de Gaudí. Estem a 3 quilòmetres, estem molt a propet i, per tant, tenim molt moviment amunt
0: i avall. O sigui, a veure, per dir-ho clar, Riudoms és un barri de Reus, senyora, que això digueu ja d'una vegada. Això li va passar a la Vila de Gràcia.
2: No.
0: Li va passar a Espluga de Llobregat.
2: No.
0: I li passarà a Reus, abans de Barcelona, que acabareu sent un barri de Barcelona. Joder.
2: No.
0: No de Riudoms, no de Riudoms.
2: Riudoms és un poble, eh?
0: Va.
1: Ai.
0: Bueno, llavors, què vols dir?
6: Marc, jo crec que a Reus et deixarem tornar a entrar. A Riudoms no ho sé.
0: Com una cosa. On va néixer Gaudí?
1: Al mas de la Calderera.
0: Una fanàtica, és una fanàtica. Bueno, a veure, Tate, ens has d'explicar algunes anècdotes de Gaudí que no sapiguem. Per exemple, es veu que aquest home portava les butxaques què?
1: Avellanes. Yeah. I si vas a veure aquest monument que s'ha inaugurat aquesta setmana, que és del Joan Sarrià als peus del campanar,
0: sí, que
1: veuràs unes avellanetes posades damunt d'una taula.
0: Val.
1: I un rosari i un sombrero.
0: I avellanes per què les portava?
1: Home, perquè era una cosa energètica. Ell era vegetarià, seguia la dieta
0: del doctor Naip.
1: Sí.
0: De qui seguia la dieta?
1: Del doctor Naip.
0: I quina és aquesta dieta?
1: K-N-I-P-P.
0: Bueno, que et dic una cosa. Ara la gent està torradíssima. Ahir al programa n'hi havia una que va explicar que es va ficar un tubo per l'ano, que era allò.
2: Ai.
0: Es va hidratar el colon
3: O sigui, la gent ara li diu, estàs hidratant el colon, i ja vària s'han apuntat a la hidratació de colon, és increïble. Si ara vosaltres heu de fer, t'ho dic també...
7: Limpieza anal de colon.
3: Limpieza anal de colon, alcaldessa, o sigui, increïble. Bueno. Ho dic, perquè ara la gent diu, bueno... Mira,
5: crec que heu de gaudir.
3: No, però, no, no, per
5: tant, no. Gaudí menjava avellanes. Les avellanes...
3: Ho dic, perquè ara tu poses amb solfa la dieta de Gaudí i la gent s'hi apunta.
1: Bueno, és que ho feien...
3: Perquè la gent són idiotes.
1: Ell no era un bolet que ara faré dieta. Ho feia el seu pare, ho feia tot el seu entorn, perquè ell era un home de molt avançat a la seva època, amb tot. I llavors ja anava sense mitjons a l'hivern, es deixava amb aigua freda, perquè era un home sa. Fixa't a les fotos. Ell té 73 anys i està com un gínjol i camina i tal. Si no l'hagués pel carrer, vull dir que camina... Sí. És que tinc que parlar tan ràpid per estar al teu nivell que llavors m'ha fet una paraula. Caminava pel carrer molt de pressa.
3: Sí, sí, clar, clar.
1: I si no l'hagués atropellat el tramvia, hagués viscut molts més anys.
3: Els tramvies també, quin perill.
5: I què menjava? Què menjava?
3: Exacte, digues la dieta.
1: Doncs mira, menjava carxofes crues amb oli d'oliva.
3: Oh, sí.
1: Es partia un ou ferrat amb qui tingués al voltant.
3: Què vols dir això? No ho entenc.
1: Que menjava molt poquet, era molt frugal. Menjava poquíssim i menjava avellanes, productes vegetals, oli d'oliva, i es vigilava molt.
3: Aquesta és la dieta del doctor Quim?
1: Naip.
3: I d'on va treure aquest?
5: Era com un monjo suís, no?
1: Sí. Pensa que a l'època de Gaudí ja hi havia nudisme a Barcelona, ja hi havia vegetarians, tenien les seves revistes, hi havia una cultura molt avançada per la seva època a Catalunya.
3: De vegades tens la sensació que ens vam estancar, diguéssim,
1: sí,
3: eh?
1: Sí.
3: Però ara, clar, en aquell moment, sí.
1: Després de la Guerra Civil hi va haver una regressió i tot es va perdre, però abans de la Guerra Civil...
3: No, és que el feixisme és una regressió, però, vamos, clarament. I a més a més hi ha gent que hi deixa la pèl. A la pell. I llavors, escolta, les avellanes aquestes vegades les repartíem als xavals, que criatures que trobava pel carrer. Diu, nen, una avellana. El que feien les tietes abans, que et saps les tietes que tenen un carmel.
1: Doncs ell donava avellanes.
3: Clar, molt bé. Després necessitava el mar. Gaudí necessitava el mar. Aquí el mar està molt lluny o molt a prop?
1: No, 8 quilòmetres.
3: I quina platja tenia aquí?
2: Cambrils, Salou.
3: Ah, Cambrils, Salou, molt bé, molt divertit.
1: Sí, i ell tenia la necessitat física de veure el mar i cada diumenge anava caminant a l'Escullera. Després d'anar a missa a la catedral, baixava caminant a l'Escullera del Port i es feia acompanyar d'aquests estudiants que érem com voluntaris de la Sagrada Família, el Puigboada, el Quintana, el Bergós, el que has dit abans, el Sugranyes, i anava amb ells la filla de Sugranyes, que es deia Conxita Sugranyes, que va morir fa molts pocs anys, i llavors ell explicava que Gaudí es treia avellanetes de les butxaques i els hi regalava el seu germà i amb ella.
3: Carai. I escolta, era un home de família, tu dius.
1: Sí, li encantava estar amb els Sugranyes, amb els seus fills. Un dels fills, germà gran de la Conxita, el Ramon Sugranyes de Franc, va ser un dels pocs laics que va estar al Concili Vaticà II i era un dels que van tirar endavant amics de Gaudí a l'època de la postguerra. Era el seu corresponent a Suïssa. I sempre va estar molt lligat a Reus. El Ramon Sugranyes de Franc, fins a pocs anys abans de morir, venia, a l'Ajuntament li feia audiències. Era d'aquests reusencs il·lustres que hi ha pel món, que sempre estan vellen aquí.
3: No, és que et dic, que Reus
5: al món,
3: passa per... tot passa per Reus, o sigui, és que tu ara qualsevol rasques i pum, està Reus allà implicada. Una cosa, la seva creu va ser no haver-se pogut casar.
1: Sí, això el pobre ho arrossegava com una creu, perquè ell era un home de família i la primera novia important, la Pepeta Moreu, que era de Mataró, li va donar carbasses.
3: I que no va conèixer la Pepeta Moreu de Barcelona?
1: O... Era la professora de la cooperativa obrera madronense, on ell treballava el 1883. I llavors...
3: Fet i què?
1: Qui?
3: Ell
1: va fer aquells arcs parabòlics metàl·lics que ara es visiten. Ara és una sala d'art i es visita, està al costat de l'estació del tren.
3: Sí.
1: I llavors ell anava allà com a arquitecte, perquè aquest senyor que ho portava, el Salvador Pagès, era amic d'ell.
3: Sí.
1: I era un senyor que també estava vinculat a Reus, també havia fet coses a Reus. I llavors ella era pianista, estava separada, havia tingut un fill. Ella. Era una dona molt adelantada al seu temps.
3: Com per casar-se, com nosaltres, que ja et cases, i ja quan fas una volta, i llavors dius, bueno, ja ho he conegut tot. Passo dels tios, ara tu no sé si estàs casada o no, si t'ho puc preguntar.
1: Sí.
3: Però ara tu, per exemple, Déu no ho vulgui, el teu marit fugís, o tu digui... Tu ara tornaries a casar o morís, diguéssim, tema, ja per dir-ho clar. Tu et tornaries a casar ara, un tio, et ficaries un tio a casa, no sé què, t'ho faries com la Pepeta Morell, diries, i una merda. Per molt Gaudí que siguis. No trobes? Has ficat un tio a casa que no coneixes de res?
1: Bueno, jo que en tinc un ja no m'hi...
3: Però imagina que desapareix. Fes l'exercici imaginatiu.
1: Mira, va desaparèixer i després quan va tornar m'hi vaig tornar a casar.
3: Mare de Déu, que
5: està aquí.
3: Amb
1: el mateix.
3: Ah, sí?
1: No hi és.
3: Mare de Déu,
1: sí.
3: Ah, sí.
1: Amb el mateix, imagina't.
5: Sí, sí, sí. T'agrada. Caramba.
3: Mare de Déu, però bueno, aquesta senyora...
1: Sí, tenim dos filles, que viatgen...
3: A veure, si això no és de Riudoms, una rara. Bueno, a veure, una cosa.
8: Li va donar carbasses, aquesta dona.
1: La Pepeta Moreu li va donar carbasses. Llavors ell, pobre, es va quedar superaixafadíssim.
3: Ja t'entenc.
1: I encara es va volcar més a la seva feina. Però després, quan ja tenia 40 anys, perquè en aquesta primera experiència en tenia 30, ja, es va tornar a animar, perquè aquí a Reus hi havia una família que es deia Canals, que eren parents dels Terrats, que quan, eren petit, quan ell era petit havia fet d'aprenent el vapor vell amb els Terrats. Doncs llavors es va enamorar d'una filla d'aquests Canals, que es deia Dolors Canals. I també es va fer moltes il·lusions, però ella era molt, molt religiosa.
3: Ja t'entenc.
1: I saps com va acabar, no, ella? Si era tan
3: de monja, clarament. Clar. Bueno, però sí, això li donarà punts per Sri Lanka. Conocía señoritas y se convertía a las señoritas en monja. Home, això és un miracle. Això sigui aquest el miracle que estan buscant. Això el miracle com va? Perquè es veu que estan buscant un miracle de Gaudí.
1: Sí, però ja en tenen uns quants, eh? Però va molt lent.
3: El miracle va molt lent. Però quin tipus de... Perquè aquest home tenia temps, a banda de fer arquitecte, tot el que feia la Sagrada Família, estava tot obsessionat, de sobte fer miracles. Vull dir, jo, per exemple, ara em diguessis, has de fer un miracle, però no tinc temps.
1: No, és que clar, tu t'imagines que has d'anar allà com Sant Ignasi de Loyola i un que s'havia escanyat, doncs tornar-ho la vida. No són així els miracles. Els miracles és que gent que es troba malament s'encomanen a ell i li resen i llavors es curen.
3: I això ho ha fet gent, però que despiste, no? Perquè, hi ha gent que s'ha encomanat a Gaudí.
1: Hi ha una senyora que és descendent de Reus, que és científica, que ha viscut als Estats Units, que va tenir problemes de retina, es va encomanar a Gaudí i es va curar.
8: Però Gaudí estava viu?
3: Però paral·lelament feia...
1: Aquesta senyora està viva, Gaudí ja estava mort.
3: No, Gaudí està mort, eh?
8: Quan es va dir, el miracle pot ser un cop el Gaudí hagi mort.
1: Sí, clar. Si tu et trobes malament i t'encomanes a una Mare de Déu o un sant...
8: Això ho hem de fer nosaltres, doncs.
1: Sí, si et trobes molt malament i t'encomanes a...
3: Escolta, però la senyora aquesta, abans d'encomanar-se a Gaudí, es posava col·liri o alguna cosa. Perquè això també valorem-ho, perquè a veure si vas encomanant a Gaudí ara la gent, doncs vagin a urgències, eh?
1: Aquesta senyora...
3: Si vostè es veu molt apurada, jo aniria a urgències també. Ves encomanant a qui vulguis, però... Ah, però això és un liu, no? Perquè si ara algú es vol encomanar, jo m'encomano el Joel Fortuny i el fan sant perquè jo em...
1: No, tens que estar dintre d'aquest camí. Tens que ser una persona una mica creient, no? Perquè si no creus, no et pots encomanar.
3: Perdona, però jo trobo que té més mèrit ser sant i no estar dintre d'aquest camí, o sigui, fer miracles fora d'aquest camí. L'Església Catòlica això ho valora moltíssim. Un descregut, els encanta, la gent... A l'Església Catòlica li encanta un descregut, una persona que va pel mal camí, que de sota es redreça i pum, et salva. Sí. Diu, home, és un sant perquè... M'entens què vull dir o no?
1: Bueno, és que Gaudí està una mica en aquesta onda, perquè Gaudí no és 100% un místic tota la seva vida. Ell, al principi de la seva vida, era un...
3: Considerem que és un místic, clar.
1: Al final de la seva vida, a partir del 1911, que té unes febres grogues i llavors ho passa fatal, llavors es torna místic total. Però abans ja havia tingut una altra crisi, el 1894, que es quedava adormit al llit, vestit, amb sabates, el pare estava preocupat, i va trucar al Torres i Bages, que era el bisbe de Vic, un amic d'ell, que encara no era bisbe, i el bisbe li va dir, espavila't, que has d'acabar la Sagrada Família.
3: Ui, i ell va reaccionar.
1: I ell es va aixecar i va anar a la família a treballar.
3: Escolta'm, no tinc massa temps, no he d'anar a passar publicitat ara, però Lucy Redó, que tu és la responsable del Centre Gaudí. Avui s'inaugura.
2: Sí.
3: La gent de Reus hi pot anar. Jo m'estava fotent el micro aquest, el tenia a l'orella, quasi. Estava parlant a l'orella. Ara vostès em sentiran molt millor, no? No m'heu avisat, em voleu enfonsar, no?
8: Diem igual, Marc.
3: Ah, vale. Sempre. Escolta, miracle. Miracle. No, és que a mi al final m'acabaran fent santa, t'ho dic, i no vull, Ja he trucat al bisbat, i que, escolta, jo vaig directe cap a santa, i no vull de cap males maneres ser santa. Però és que jo veig que em passarà, és que una santa a santa, la princesa per sorpresa, pues santa per sorpresa. I m'hi cago, perquè no, perquè jo no vull ser santa. Recu-se.

Són les 7? Mare meva, doncs arribem al butlletí a les 7, sí, sí. Amb Philip Bailey i Phil Collins, que van fer aquest tema, Easy Lover. Marxarem a posar-nos al dia a les notícies i encararem l'última hora i mitja de Reconcentrat. Portem des de les 3, anirem fins a 8:45, amb contingut premium aquí a l'antena de RAC1. Què tindrem després del butlletí? Una mica de món a RAC1 i una mica de no ho sé. Vinga, va, ara tornem.

0: RAC1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 7, a falta de 2 hores per l'inici de la final del Mundial, tot llest al MetLife Stadium de Nova Jersey. Miquel Pascual.
2: Recta final per arribar al començament del gran partit entre Espanya i Argentina a l'estadi, on ja hi comencen a entrar els aficionats d'ambdues seleccions. Enviat especial de RAC1 als Estats Units, Damià López.
3: Doncs tenim els dos equips, Espanya i Argentina, camí de l'estadi. No falta massa estona perquè arribin i perquè coneguem les alineacions del partit. Ja s'han obert les portes als aficionats que, doncs, a poc van agafant seient, encara que hi ha molta gent a la rodalia de l'estadi. Hem de recordar que d'aquí a uns minuts, una hora i mitja abans de l'inici del partit, donarà inici la cerimònia de clausura d'aquest Mundial.
2: La final es podrà seguir des d'una 70ena de pantalles gegants instal·lades al carrer en diverses ciutats d'arreu del país, a la de Barcelona, a la plataforma marítima del Fòrum s'hi preveu l'assistència de 20.000 persones i havia d'obrir portes ara a partir de les 7. Els Mossos han preparat un dispositiu de seguretat de cara a les celebracions posteriors i quin sigui la selecció que guanyi, a part del Fòrum, també es vigilaran 3 punts més, la plaça de Catalunya, la plaça d'Espanya i l'Arc de Triomf.
1: I ara temps pel trànsit, quan recordem un incendi de matolls ha afectat la B-250 al Prat del Llobregat i ha provocat retencions a l'entrada de la Ronda de Dalt sentit Barcelona. Unes retencions que han anat a menys en aquesta darrera hora. Pel que fa a la resta de vies, ens amplia la informació Mireia Camats des del Servei Català de Trànsit.
4: Situació complicada a la xarxa viària catalana. L'autopista P7 hi ha retencions d'Ús del Ric a Santa Maria de Palautordera, del Llinars, la Roca i a Montornès en sentit sud. També hi ha retencions al llarg de 6 quilòmetres a Mont-roig del Camp en sentit nord per un accident. També hi ha lentituds i aturades entre Santa Oliva i Santa Margarida i els Monjos i de Vilafranca Subirats en sentit nord. A l'enllaç de la C31, la C65 hi ha retencions a Platja d'Aro i Llagostera en sentit Iberi. Des de més de la C65 hi ha hagut un accident a Santa Cristina d'Aro en sentit nord i s'ha restringit l'accés cap a la C250Z. A la Nacional 2 i a 4 Tordera, en sentit sud, a la GI600 hi ha retencions de Blanes a Tordera. A la C32, a l'autopista del Maresme, hi ha retencions d'Arenys de Mar a Mataró i de Vilassar de l'Alella en sentit Barcelona. A la C31 i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20, retencions de Badalona a Barcelona en sentit sud. A la C16 hi ha retencions entre Bagà i la Nova Berguedà en sentit sud. A la C17 i a Quart Ripoll en sentit Barcelona. A la Nacional 260 hi ha retencions de Campdevànol a Ripoll en sentit sud. A la Nacional 140 i a Qual Vendrell en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Barcelona. A la C31 retencions a Vilanova i la Geltrú i de Gavà al Prat de Llobregat en sentit nord. A la C32 hi ha retencions a Sitges i de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt i a Quant, al Nusa Trinitat i Horta en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat.
1: El govern espanyol ha obert un expedient per inhabilitar la companyia elèctrica catalana Hola Luz. Així s'ha publicat al BOE. Ara bé, aquesta inhabilitació no afecta els clients. El subministrament elèctric està completament garantit segons ha volgut deixar clar l'empresa. La companyia també diu que el servei funciona amb total normalitat, segons es pot llegir en un comunicat que ha fet arribar als mitjans. Ara l'empresa té 10 dies per presentar al·legacions. Si no, automàticament es farà el traspàs dels clients cap a una altra comercialitzadora com Endesa o Naturgy. El govern espanyol hauria inhabilitat Hola Luz, que té una situació financera crítica, per incomplir obligacions regulatòries. I ara, la resta dels esports.
2: Jonas Vingegaard s'ha vist obligat a abandonar el Tour de França per una dura caiguda que l'ha obligat a retirar-se en ambulància durant la 15a etapa. Remco Evenepoel ha estat el guanyador de la jornada just per davant de Tadej Pogacar, que ara és el líder de la general amb 5 minuts de marge sobre el belga, que ha saltat la segona plaça. El mexicà del Toro s'ha situat tercer. En tennis, la final del torneig 8-250 de Romania entre la catalana Paula Badosa i l'egípcia Mayar Sherib, que havia d'arrencar a 5:15, encara segueixen-se començar per les pluges. I en motor, l'italià Kimi Antonelli s'ha imposat al Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 i amplia la seva avantatge al Mundial respecte a Lewis Hamilton, ara segon classificat.
1: I temps pel temps, encara plou una mica en sectors de les Terres de l'Ebre i s'han escapat ruixats al Pirineu Occidental, però tot plegat va marxant. Demà a la tarda es poden escapar alguns ruixats poc importants a la Costa Daurada, en un dia marcat per la calor intensa, en molts casos una mica més que avui, sobretot a l'interior del país.
0: Això és RAC1 Centrat.

0: We Get By, es diu aquest tema de Mavis Staple i de Ben Harper, que ens serveix per introduir aquesta hora al reconcentrat. Món a RAC1 per començar amb una visita anual i imprescindible, la d'en Quim Vila, per recomanar-nos vins per aquest estiu i amb una mica de teca també. Doncs vinga, va, 20 minutets de repàs de vins, prengueu nota perquè així estigueu preparats de cara a l'estiu. El Món a RAC1, el reconcentrat.
1: Dit això, hola Quim Vila, què tal?
2: Molt bé,
1: molt bé.
2: Molt bé, bon estiu.
1: Bon estiu. Que t'avorrim o què, Mònica?
3: No, estic aquí gestionant l'equip, ja saps, tot el dia. Sí. No, no parar.
1: Que es porta malament el Joan Ferrer.
3: El Joan Ferrer, uf, dels pitjors.
1: Ja.
4: Hola. No, que ara em sap greu marxar, perquè heu tret aquest bé de Déu, sí, de pernil i...
3: Ja estava dient sí, que segui.
4: Que tinc diàling per fer.
1: Ah,
4: que si em permets no fer el diàling, jo em quedo.
1: Hola, Marina Arbós, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Val, ja ha marxat, perquè evidentment no li permeto. Hola, Mar Balcells, què tal?
6: Molt bon dia.
1: Ara parlem del Falstaff d'aquí una estona. És de Xumeli, no veig?
6: Bueno, escolta, tot el que vingui és acceptat.
1: I aquí, Suelen 1 i Suelen 2, sí, també, no?
3: Sí, perquè jo no me n'amago, a mi m'agrada.
1: Sí,
3: veure vi, sí,
1: i del país. Aquí portes una ampolla de cava.
2: Bé, és un escumós que no està dintre de la denominació d'origen cava, ah, elaborat a l'Empordà, per l'Anna Espelt, que és una de les grans vinyarones d'allà de l'Empordà.
1: Sí, aquesta sí, senyora, sí, sí, saps que és del Penedès.
3: La conec, la vaig entrevistar, té un projecte brutal, l'Anna.
1: Sí? Sí.
2: Doncs és un escumós, es fa en un lloc, neix en un lloc molt bonic, que és el camí que va de Roses a Cala Montjoi, que ens en recordem els que havíem anat al Bulli. I en allà va plantar unes vinyes en un lloc impossible, on la tramuntana doncs, hi pega ben fort i la terra és molt pobra, per recuperar un paratge històric, no?, en ple Parc Natural del Cap de Creus, ara que estem parlant tant de cada estiu, no?, del desastre dels incendis, doncs ell ha fet un projecte
1: que xulo,
2: de vi,
1: no?,
2: però que, a més, és un projecte que s'ha estudiat i s'estudia en molts llocs, perquè com la viticultura pot preveure o pot fer de tallafoc en aquest moment tan complicat, no?
1: Carai.
3: No coneixies, tu, no, aquestes bodegues? Doncs té alguns vins, més enllà d'escumosos, té també alguns vins dignes de posar-los a qualsevol taula.
2: Sí, sí, fa uns vins, sí, magnífics. I, bueno, he portat aquest vi també perquè dic, ostres, ara que és l'estiu, que molta gent anirà cap allà dalt, cap a la Costa Brava, jo recomano fer aquest camí i acabar el Bulli, que està tancat com a restaurant, però és un museu excepcional i és un lloc de retrobada per la gent, doncs, que vam tenir la sort d'anar-hi, però no només per la gent que va conèixer el Bulli, no?, i que va conèixer el millor restaurant del món i tot l'equip del Fernadrià i pels bullinians, sinó també per la gent que li agradi, doncs, tot el tema de creativitat, tot el tema d'estudi, doncs hi ha un treball allà absolutament bestial, que ara a l'estiu doncs, està obert pels matins i és fantàstic. Vas al Bulli, Cala Montjoi, després et fas un banyet i després tornes a Roses i menges en algun dels restaurants magnífics que hi ha.
1: Sí, ja, efectivament. Aviam, Quim Vila, el propietari de Vila Viniteca, com sempre...
2: Bueno, obro l'ampolla, no?
1: Obre l'ampolla, sí, perquè aquí estan les catadores oficials del regne. I el catador... Aviam, atenció.
2: A més, és un escumós fet amb un raïm negre, no? És blanc, però està fet amb un estrell per recuperar doncs, aquestes varietats històriques.
1: A quina temperatura li fots el escumós? Tu normalment
2: a mi a l'estiu m'agrada molt fred, perquè després a la taula ja pren la temperatura, diríem, de servei, no? A l'hivern m'agrada prendre els caves com els blancs. Hi ha gent que els pren gelats.
1: Sí.
2: Jo crec que no.
1: Sí, sí,
2: jo
1: sí.
2: Crec
1: que la meva cunyada se'ls fot que gairebé d'haver-hi gel.
2: Jo crec que els caves, els corpinats o els xampanys, tot tipus d'escumosos, estan bé a temperatura de vi blanc. Gelat, allò que molta gent diu, no, sortit del congelador, a mi no m'agrada. Crec que s'han de gaudir com un blanc, perquè realment... Els escumosos són caves, són blancs, que a més tenen bombolles, no? Però els hem de gaudir amb copes com aquesta Riedel.
1: Quina és aquesta, perdona, pots dir el nom exacte?
2: Aquest es diu Anna Espelt Cap de Creus 2017.
1: Què tal?
3: Boníssim. Quina varietat és?
2: Monestrell.
3: Monestrell, és aquesta negra. Que has dit, sí, que és raïm negre.
2: Sí, que el premses molt ràpid, treus les pells, perquè el color del vi està a les pells,
3: sí,
2: i llavors doncs el premses molt ràpid i el suc surt blanc, no?
1: En recomanes algun més d'escumosos, estimat?
2: Sí, he portat una llisteta bastant llarga, però anirem una mica ràpid. Mira, doncs, Ens en anem al Penedès. Josep Maria Ferret Guas, Brunature 2023, Xarel·lo, Macabeu, Parellada, 13,50 € per un cava, aquest sí és un cava, amb més de 30 mesos de criança. Continuem al Penedès. Un dels cellers capdavanters de la zona, Reventós i Blanc, Blanc de Blancs, 2024, de la Conca al Riu Anoia, també Macabeu, Xarel·lo, Parellada i Malvasia de Sitges, per 21 €. Un celler clàssic, Torelló 225 Brunature 2018. Aquest porta el toc de que el vi s'ha criat una part amb botes de roure de 225 litres, que d'aquí pren el nom del cava. Una raresa, que està també fora de denominació, Colet Navazos, és un projecte del Sergi Colet amb els seus amics d'Andalusia, de l'Equipo Navazos, l'Eduardo Ojeda i el de Jesús Barquín, que en el seu chardonnay li posa un toc de manzanilla. Okay. Llavors és aquest acord entre el Penedès i Jerez, no? Boníssim, 2021, aquest ja val 36,95 €. I per acabar, dos grans ampolles de festa major per grans àpats, un Recaredo Finca del Serral Vell, un corpinat fantàstic, Xarel·lo, Macabeu, amb 8 anys, i una festa gastronòmica, un Mestres Masvia Gran Reserva del 2009, un dels caves més emblemàtics, també amb Xarel·lo, Macabeu i Parellada. 17 anys, 17 anys d'un cava criat amb les seves mares. Això és per grans àpats.
5: Anem als més blancs? Els blancs.
2: Vinga, vins blancs. Doncs mira, començarem pel sud, per la Terra Alta. Una garnatxa blanca del celler Bàrbara Forés, que val menys de 10 €. El Penedès, un projecte del Salvador Batlle, que també fa uns vins fantàstics a l'Empordà. Per la gent que li agraden els vins sense sulfits, els vins poc intervinguts, Còsmic, Connexió Còsmica 2025, un Xarel·lo fantàstic que per 15 € podem gaudir. Ens n'anem al Montsant. Vinyes Domènec, que és un celler que està molt focalitzat amb la garnatxa i elaborant magnífics vins al Montsant, però en aquest cas presentem el seu Macabeu, les Vinyes Velles de Macabeu 2022. Ara pugem cap a dalt i fem una cosa completament diferent. Ens anem a Calonja. A Calonja hi han elaboradors molt petitons, però hi ha un celler també que en el seu dia va renovar i va apostar i amb varietats forànies, que és el celler Clos d'Agon, i ells van apostar per les varietats Rossant, Marsant, Bionyer, doncs el Clos d'Agon Blanc del 2020. Uh-huh. I tornem al Penedès, amb dos cellers emblemàtics. Un és un microceller, l'Enric Soler, és un dels grans especialistes a casa nostra i dels vins més desitjats de Xarel·lo que tots els restaurants volen tenir, que sempre s'exhaureix, i el seu vi que es diu Improvisació. Realment, d'improvisació no en té res, perquè l'Enric és un tio que tot ho té allà controlat i cuida 100%, i és una de les persones més absolutament perfeccionistes que conec en el món de la viticultura. Doncs a l'Improvisació 2024, si el trobeu en algun restaurant, és fantàstic. I del Penedès també, un pioner, un projecte del Carlos Esteve, el Can Ràfols dels Caus, un vi...
5: Coneixes, Mònica?
3: Sí, Can Ràfols... Els caus tots són bons, tots la veritat, bons. Negres, blancs... Estic sorpresa, Jordi, perquè veig que conec molts vins dels que menciona el Quim, per tant, n'he tastat molts, però a la vegada vol dir que tinc un bon olfacte i un bon paladar, perquè tot el que ell ens recomana és de qualité. Per tant, tinc una mica una sensació dicotòmica.
2: Ara. Ets especialista.
5: Sí. El que ve ara...
2: Doncs del Gran Caus, la vinya El Rocallís, que és amb una varietat diferent, que es diu Incrozio Manzoni. I per acabar, un blanc del Priorat, de la Daphne Glorian, que és una de les pioneres d'aquesta renaixença del Priorat dels finals dels anys 80, i és, que és la propietària del celler Clos Laurel, Clos Erasmus, el seu Laurel Blanc 2025, garnatxa blanca, Chenin i Bionyer. Un blanc fantàstic.
5: Anem als rosats, ara. Els blancs, jo soc de blanc...
2: Tu ets molt de rosats.
5: Aviam, jo soc de tot. De blanc, de rosat i de negre. El rosat, el problema que hi havia, si t'ho he dit més d'una vegada, és que va haver una època que el rosat no existia, era com de... Anava a dir perdó, eh?
3: Sí.
5: Era com de... Bleh. Quedava lleig anar amb una taula i demanar un vi rosat. Mm. Semblava de iaia. I en canvi... Sí, i en sí, canvi, de cop i volta... Així. Sí, de cop i volta, sempre explico la gran anècdota amb el Miquel Suquer, que un dia anant a sopar amb el Miquel Suquer fa molts anys, però molts vol dir molts, em va dir, en un restaurant, em va dir que vols blanc, negre o rosat. I clar, venint d'una persona com el Miquel Suquer, vaig parar, hòstia, està demanant rosat? Com si sapigués que a mi m'agrada el rosat. Diu, no, és que s'està posant de moda una altra vegada el rosat. I el rosat a l'estiu ve molt de gust.
2: Sí, sí, el rosat, i ara s'estan posant de moda també els vins brisats, que avui es diuen orange. O sigui, els vins que es feien antigament.
4: Boníssim.
2: Eren vins blancs que es deixaven amb la pell, una maceració més llarga, en comptes de premsar i treure ràpidament el suc, doncs es deixaven, i llavors agafaven un color una mica de la pell, de blanca, i eren els vins que abans es deien brisats, no? I són vins una mica, són blancs, però com amb una mica d'ànima de negre, no? I aquests són els que ara es diuen vins taronja, orange wines, no? O sigui que ara ja tenim els rosats, tenim els orange, tenim, bueno, això no s'acaba.
5: I en rosats què tenim?
2: Mira, rosats. El primer rosat, un rosat que val 7,95 €, fantàstic, del celler Josep Foraster, de la Conca de Barberà del Montblanc, el projecte del Josep Foraster, que ara segueix el seu net, el Ricard, i la seva mare, la Julieta, un vi fantàstic, fresc, d'aquests que t'agraden a tu, Jordi. Un altre vi fresc, boníssim, del Montsant. El Sindicat de la Figuera, un petit celler cooperatiu, una microcooperativa del poble de la Figuera, un rosat del 2025, exclusivament amb garnatxa. També boníssim, per una miqueta més de 10 euros. I ja, per acabar, dos rosats, una miqueta més de cos, una miqueta més per acompanyar tota la gastronomia. Un és el Partida Bellvisos Padre Rosat de la Sara Pérez i en René Barbier del Priorat, un rosat del 2022, ja té una llarga criança, fantàstic per acompanyar grans peixos, per acompanyar, bueno, tota la cuina d'estiu, però no és un rosat light, és un rosat més seriós. I l'altre, ens n'anem a Costers del Segre, ens n'anem al Pirineu, un rosat també molt especial del Raül Bobet, que és el gran viticultor enòleg tècnic del país, i aquest està elaborat amb Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot i Merlot, o sigui, varietats com de Bordeus per elaborar un rosat a casa nostra a molta alçada, són vinyes plantades a més de 900 metres al Pirineu. I es diu Jana 2024, Castell d'Encús, Jana 2024. També un rosat important.
5: Anem als vins negres, important. Bé, tu vins... li poses... jo a l'estiu l'hivern, un punt a la nevera?
2: Sí, els negres sempre s'han de servir frescos i més, amb aquestes temperatures tan increïbles que tenim a l'estiu, més val passant-se de fred i després ja ens el prendrem a temperatura que cadascú li agradi. Jo sóc partidari, si som uns amics, l'ampolla freda, quasi com un blanc, i ja pren la temperatura i cadascú que se'l pregui com vulgui. Perquè si ens el prenem a temperatura ambient o en temperatura calenta, surt més l'alcohol, el vi no està tan bo. El vi no està tan bo. I més aquests vins, que en els darrers anys han anat augmentant degut a les canvis de temps, la graduació, doncs millor sempre baixar-los una miqueta de temperatura.
5: Val.
2: Tant els vins frescos com els vins seriosos. Els vins seriosos també m'agrada una miqueta més fresquets.
5: Ah, val. Anem als negres, va.
2: Vinga, doncs els negres. Comencem a l'Empordà amb el celler La Vinyeta, el seu Eus Negre 2025, un vi fantàstic per 8,40 €, que es pot prendre inclús més fred del compte i per prendre amb aperitius, amb embotits, mentre t'esperes que arriben uns amics, que prepares allò, una carn a la brasa, perfecte. I un altre vi una miqueta amb aquest esprit, també un esprit de desenfadat, però no molt de cos, un Priorat dels cosins, l'Inconscient 2024. També és un vi que el podem prendre una miqueta fresquet i també ens pot acompanyar tot tipus de cuina d'estiu. Dos negres amb una miqueta més d'entitat. Un vi de Costers del Segre, del Tomàs Cusiner, el Cèrboles 2023, elaborat amb raïms de la Pobla de Cèrboles. És un vi que ha guanyat en finor, té una frescor magnífica. L'altre dia el vaig prendre a Lleida amb uns cargols i amb unes botifarres i estava absolutament increïble. I un altre clàssic que hem de tornar a redescobrir del Priorat, les Terrasses 2023 de l'Álvaro Palacios.
5: Álvaro Palacios és un geni.
2: És una finesa, garnatxa, carinyena...
5: Sí, aquest home...
2: I bé, crec que la collita 23 està francament magnífica. I per acabar, ja si teniu allò, una bona carn, ara l'estiu, i feu allò, una bona carn a la brasa, allò, un filet, un xuletón, aquestes coses que a vegades es fan a l'estiu, doncs dos vins importants, molt seriosos, que acompanyaran molt bé. Un és un vi de la Irene i el Loren, Alemany i Curiós, Sot Le Friec 2021. Un penedès amb una base de carinyena i una miqueta de merlot i cabernet sauvignon, fantàstic. Un vi que ja té 5 anys, que s'ha de deixar que el vi respiri. Jo recomano que el decanteu. Si no teniu un decanter, doncs amb una gerra d'aigua, que el vi prengui una mica d'aire, i això sí, com parlàvem abans, amb una temperatura una miqueta fresqueta. Fantàstic. I una altra opció, un priorat d'una altra família, de l'Esther i el Carles, i el fill del Carles, l'Andreu, està allà també, de la família Nino Ortiz, del priorat La Coma d'en Romeu 2023. Una garnatxa absolutament excepcional, també per prendre, jo crec que ara, amb les grans carns.
5: Buah. Dona gust, això, eh?
2: Quin seguit de rotllo, no?
5: No,
3: hem agafat idees, eh?
4: Hem pres nota tots.
5: I estarà penjat a la web de RAC1. I una altra cosa, Quim. Els patosos, els ànecs que no tenim capacitat per moltes vegades, que quan obrim ampolles de vi, se'ns trenca el tap. Mm. Què fem? Aviam, el tirem cap avall?
2: Mira, jo si el tires cap avall és el més pràctic, i llavors saps que va molt bé, agafes un colador de la cuina...
5: Sí?
2: I el coles, i no passa res.
5: I no passa res, perquè si el deixes allà...
2: Home, en un restaurant no es fa així, no, el sommelier té eines i té traça per recuperar aquest tap, no tirar-lo dintre, però a casa podem fer moltes coses. Diríem que no és l'ortodoxa, però el tires cap a dintre, agafes un colador i acabes abans.
5: Quin és el millor...
3: Obridor.
2: N'hi han de molts tipus, depèn de cadascú. Hi han que prefereixen un obridor tradicional, hi han que prefereixen el pull taps o el pull text, que són aquests obridors que tenen, que això ho va inventar un senyor de Sabadell, que pobret, ja va morir fa uns anys, el senyor Brucar, i un altre ideat per un altre senyor, també un amic del Penedès, en Josep Puig. I aquests obridors tenen com dos temps. Llavors la palanca s'adapta

0: cadascú s'adapta a la...
1: Pues clar.
0: Va bé també, per exemple, si es trenca el tap, si tens... Sabeu aquestes pinces que es fan servir per quan menges en un restaurant, en una marisqueria, un llomanto, una llagosta, aquella eina que és com tan llarga que té com a la punteta una miqueta de ganxet? Doncs allò va molt bé perquè ho poses a dintre l'ampolla i pots recuperar el tap. Si se t'ha trencat mig tap, pots recuperar el tap. Jo ho tinc a casa i és fantàstic.
1: Després, una altra cosa, amb el tema de les ampolles de cava, hi ha ampolles de cava que per obrir has de cridar a la Guàrdia Urbana, a la policia local. Llavors, clar, aquí hi ha... Què fas tu normalment amb el drap?
0: Home, no, l'obra és amb el drap. El que has de fer, en comptes de girar el tap, és fixes el tap i gires l'ampolla de cava pel cul.
1: Ah?
0: O sigui, al girar l'ampolla de cava pel cul fas molta més palanca i és molt més fàcil. En comptes de girar el tap, gires l'ampolla de cava pel cul, mantens el tap fixat i tal. I si a males, en alguns caves molt antics, que a vegades passa, o amb ampolles que porten molts anys de gorjades, també les pots obrir amb el tirabuixó normal. Punxes, si se't trenca el tap, tu punxes i la treus amb cura perquè, evidentment, hi haurà carbònic.
1: Ja.
0: Però tu la treus amb cura com si fos un vi.
1: Ha de fer soroll?
0: Fer soroll, o sigui, teòricament no ha de fer soroll perquè no es perdi el gas, no? I perquè...
1: Els, sí, aquests els, que fan, els... pam, vinga, no, alegria.
0: Això, dia, no. Això és per festa i, bueno, si estàs de festa i vols fer una rebetlla i ho fas així, doncs mira, cadascú fa el que li sembla, no? Però teòricament la manera d'obrir l'ortodoxa és sense fer soroll, però ha de tenir gas. Si obres una ampolla molt vella, pot ser que hagi perdut el gas o que no tingui tant de gas, no? Però si és un gran cava, un gran xampany, un gran corpinat, encara que moltes vegades no tingui gas, és fantàstic. Mira, fa la setmana passada amb uns amics vam obrir un xampany mític que es diu Salón, que tenia 60 anys.
1: Ui.
0: Un Salón del 66, i tenia quasi res de gas, però era un vi absolutament excepcional.
1: Perquè en què es transforma llavors allò?
0: Va desapareixent, va perdent el gas, i el gas al final queda com una perleta, queda com una cosa que hi ha estat però que no hi és.
1: I es transforma en vi?
0: És que és un vi, és que un cava, un corpinat, un escumós, és un vi.
1: Ja.
0: És un vi que per casualitat, podríem dir, té bombolles, no? No per casualitat, perquè se li provoca, no?
1: Anem als vins especials, Quim? Aviam.
0: Vinga, doncs hem triat aquí unes quantes coses molt, molt diferents. Mira, un vi que per mi és imbatible de preu, que si voleu el podeu tenir obert, el guardeu a la casa, idealment a la nevera. Ja sé que no estan de moda els rancis, però aquest és un vi que a mitja tarda, fred, amb unes ametlles, amb unes avellanes, està fantàstic. O a l'aperitiu, o si vols, per exemple, amb unes anxoves, no? Doncs és un celler històric, és el celler de Müller, el seu ranci sec. És un vi que val 8,35 € i que és un xollo, és un vi fantàstic. I pots tenir a casa oberta l'ampolla 3 mesos, 4 mesos, i no et passarà res. Jo recomano tenir-la ara l'estiu a la nevera. Una mistela blanca de la Terra Alta, dels germans López, del restaurant Villarretiro de Xerta, que també tenen la Catedral del Vi, fantàstica. Una mistela blanca que es diu Gamberrillo, del 2018. Ara ens n'anem a Costers del Segre. El projecte d'en Claret Serraïma, un dels grans dissenyadors gràfics que tenim en aquest país, i el seu projecte amb una microcooperativa, que no m'encansaré de parlar d'ells, que són absolutament una gent meravellosa i que fan una labor social increïble, que es diu l'Olivera. Un vi amb les vinyes d'en Claret, elaborat a l'Olivera, que es diu Resim Vi Pensit. És un vi dolç per gaudir també fred a petits xarrups, per acompanyar, per exemple, ara que és bona època, de préssecs, ostres, o de meló. Doncs una miqueta de meló, una miqueta de préssecs amb aquest vi és fantàstic. O per prendre, per exemple, si voleu, no sé, amb un milfulls amb crema o amb un braç de gitano. Fantàstic. I per quasi acabar, tornem al Priorat amb un vi absolutament brutal de meditació de mitja tarda, si fes una miqueta més de fred, ara al setembre segurament, doncs un Arrels del Priorat de 30 anys, un projecte dirigit pel René Barbier pare, de recuperar antigues soleres, antigues botes de vins rancis que hi havia escampades pel Priorat, no? I ja deixem acabar amb un licor, perquè aquí parlem molt de vi, que està molt bé, però hi ha alguns licors també a casa nostra excepcionals, i aquest és un licor que a mi m'encanta, que fan els germans Roca, sí, no? Del celler de Can Roca.
1: El de... En tenen un de xocolata?
0: En tenen un de xocolata, ara fan un destil·lat de garrofa, fan una ginebra de te de roca... Però jo avui vinc a parlar del licor de cacau, del 2023.
1: Licor de cacau.
0: És absolutament excepcional. Amb xocolata, després...

0: del cafè a mitja tarda. Té 20 i pico graus, no és, un, no, és com, no és com una ginebra, com un brandy, que estem parlant ja de 40 graus, eh? Estem parlant de... I te'l prens, per
1: perillós.
0: Mi, fred, i és absolutament...
1: I perillós.
0: Deliciós.
1: Deliciós, i a la vegada perillós, perquè li vas fotent.
0: Deliciós. Però és molt bo, i això ho elaboren ells... bé, ara ho elaboren a la destileria que tenen en el nou restaurant Esperit Roca, no? I, bueno, és una cosa que jo crec que...
1: Quins genis.
0: Hem de promocionar, no? D'una família absolutament meravellosa.
1: Quins genis.
0: I amb una creativitat.
1: Quins genis, quins genis. Quim Milà, un plaer.
0: Gràcies a vosaltres, i espero que us hagi agradat aquest magnífic escoltar.
1: No, no, moltíssim. Moltíssim.
2: No, no ens agrada.
3: Així sona.
4: Reconcentrat.
5: Da igual dónde estés.
6: Da igual cómo lo vivas.
7: Cuando juega la selección,
8: todos estamos en el mismo sitio.
9: En la misma jugada.
10: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
11: Cuando todo eso llega.
10: Entonces sí. Entonces somos uno.
12: Somos uno.
13: Somos uno.
14: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
15: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine ja a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
16: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
17: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
18: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
19: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
20: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
21: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
22: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
23: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
24: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
25: Sona bé.
24: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
25: Sona el nou Micra.
24: I el 0% TAE.
25: Sona que estreno Nissan.
24: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.

0: el gran James Taylor, també el reconcentrat Mèxico, es diu aquest tema. Mèxic, un dels tres organitzadors del Mundial, que es tanca avui a RAC1 des de 8:45, quan s'acabi aquest reconcentrat, la gran final del Mundial. Anem abans, però, a repassar l'última edició del Paraules d'amor de la Clara Caraltó al 9C. Va ser aquesta setmana, el dilluns, amb la Mireia Garolera, parlant de comiats i de déus, també en l'amor. Així arribarem fins a les 8. 9C, el reconcentrat. Som-hi, Clara.
1: Clara Caraltó, Clara, bona nit.
2: Bona nit.
1: Avui últim Paraules d'amor de la temporada.
2: De fet, et volia preguntar, tu com portes els finals així en general?
1: No sé si ho comparteixes, eh? Tens com 50-50, no? Mm-hmm. 50 del que sigui, al final del que sigui, de la nostàlgia, del record. I també, per altra banda, com d'alliberament, ganes del que vindrà, no? Estàs, sempre m'ha passat com molta divisió. Llavors tot plegat guanya la nostàlgia, tot plegat guanya el... Ah, ja està.
2: Ja està. No. Clar, és que hi ha com qui té molt clar que les coses s'acaben i, per tant, endavant... Hi ha
1: pas
2: com
1: que amb l'amor qui... ja vas per aquí, no?
2: Sí, no, però hi ha qui negocia fins l'últim minut amb la realitat, saps? I jo, per exemple, sóc... No sé si sóc nostàlgica o pessimista, potser una mica de les dues coses, però és com els finals em costen molt. El final de l'estiu, el final d'un curs... És com que sempre penso que el que vindrà serà pitjor. Saps? No.
1: Home,
2: sé.
1: Però...
2: És pessimisme, poder ser.
1: Pessimisme, però llavors segur que és millor del que has projectat.
2: Sí. Em costa molt tancar les etapes, sí. A veure, això t'ho pregunto, Mireia, perquè avui parlarem del final de l'amor.
1: Ai...

0: Però al final de l'amor és un mal negoci. No hi ha focs d'artifici, no hi ha violins. Hi ha una cosa molt més terrenal, que és, val, vinga, a veure, qui es queda la torradora? Qui va comprar aquest llibre?
1: Saps? Però aquí només et faig un matís, potser ho aniràs dient, al llarg de la secció, és molt diferent. Hi ha finals i finals. Sí. Si ets tu el que ho impulses o si ets el que t'han deixat. Mm-hmm. Si és de mutu acord, perquè ja no s'aguanta per enlloc, que al final és la millor solució. Clar, aquí també hem de veure d'on partim.
0: Clar, quina és la perspectiva, quin és el punt de vista.
1: Clar.
0: Jo pensava, quan escrivia la secció, pensava que avui en dia, com que projectem tant la nostra vida, les xarxes socials, no, la vida pròpia, és com una mena de...
1: problema més, llavors, amb l'amor...
0: És com un, clar, la vida és com un producte de consum, llavors... No sé si t'has fixat, de fet això ho explicaven molt bé l'Anna Pacheco i l'Andrea Gómez en el seu podcast, que és molt fàcil veure quan algú s'ha separat a Instagram. O sigui, elles en deien energia de persona divorciada, que és, de cop i volta, surt molt de festa. De cop i volta, aficions noves, que no saps d'on surten. De cop i
1: molt
0: volta...
1: Molt alcohol, també.
0: Molt alcohol.
1: Sí, sí.
0: De cop i volta, fotos així com guapa, mirant a l'horitzó. Sí. L'anàlisi no és molt difícil, o sigui, no és gaire difícil.
1: I estàs... de cop apareixes sense l'altre,
0: sí,
1: clar.
0: Sí, i estàs dient, Mon, torno a estar disponible.
1: Sí, sí.
0: Llavors, elles, aquestes dues periodistes, tenien la teoria, que jo els compro 100%, que tu penses moltes coses amb la parella, a Instagram o a xarxes, al principi de la relació i al final de la relació. Al principi de la relació, perquè estàs molt enamorat.
1: Però al final també.
0: Sí, perquè ja t'estàs sentint malament perquè saps que el deixaràs, o la deixaràs.
1: Ah, per tant, si tu ets el que decideixes
0: si ets la persona
1: deixar,
0: que...
1: Sí. Clar, si ets el deixat, no.
0: Si ets el deixat, no, perquè clar, no ho saps. Aquesta cosa de potser no l'he penjat prou durant tot aquest temps que dura la relació...
1: Que compensi, no?
0: Sí, és una mica això. A veure, sabem també que les històries d'amor no acaben amb un van ser feliços i van menjar nissos. A vegades poden acabar amb un abogat.
1: 100%.
0: Sí. Amb un terapeuta.
1: Mm.
0: Amb un bon record, també. Escolta, no totes acaben malament.
1: És que si acaben sent després dels dols pertinents, pot haver-hi un bon rotllo, no?
0: Pot haver-hi un bon rotllo. Si ets la Shakira, la relació acaba amb una cançó de despit.
1: En una o
0: tot el
1: disc, diguéssim,
0: exacte.
1: No? Però vaja, sí.
0: Llavors, mira, començarem amb el final de Romeu i Julieta. Mm. Val? És la història d'amor, de les grans històries d'amor literàries de tots els temps, però és una de les històries d'amor literàries més curtes de tots els temps. Dura 4 dies. Aquests dos jovencells no tenen temps que rutina acabi amb el seu amor perquè es moren abans, no? Recordem una mica com va, així molt ràpidament. Romeu ha estat desterrat de Verona, Julieta s'ha de casar amb una altra, aleshores Fra Llorenç, que els vol ajudar, li dona una poció a Julieta i li diu, amb aquesta poció tu durant 42 hores semblarà que ets morta. I aleshores vindrà Romeu, pum, marxareu junts. 42 hores semblarà que ets morta, però no ho seràs. Què passa? Que la carta que ha d'avisar Romeu que no és de morta de veritat, que només ho està semblant, no arriba. Aleshores ell, quan entra a la capella, creu que ha mort de veritat, es pren un verí, mor, llavors Julieta es desperta, veu que el seu home ha mort i es clava el punyal. La fatalitat, no? És aquesta cadena d'errors humans. La gràcia no és, o sigui, que acaben morts ja ho sabem, la gràcia és com Shakespeare ens porta fins aquí. El que passa és que ja havia estat escrita aquesta història, de fet es basa en un mite que és el de Piramitisba, que és el mateix, clar, això ho escriu Ovidi a les Metamorfosis al segle I després de Crist.
1: Segle I,
0: Segle I després de Crist. Sí, la història de Piramitisba té la mateixa estructura, és a dir, famílies, cases, veïnes, es comuniquen a través d'una esquerda, no poden estar junts, decideixen marxar junts, queden a la nit als afores de Babilònia, això passa a Babilònia, sota una morera, arriba primer ella, veu una lleona sota la morera, s'espanta, se'n va, li cau el vel, la lleona caça el vel, l'embruta de sang de la seva presa anterior i quan arriba Píram, creu que
1: la lleona...
0: Que la lleona ha matat. Aleshores es clava el punyal, després torna a arribar ella i també es suïcida amb el mateix punyal. La fatalitat, no? Tu com portes els finals tràgics?
1: Home, fatal.
0: No, no t'agrada entrar en els finals feliços? No,
1: sí, sí, o discrets.
0: Ja. Yeah.
1: Però no. Els que acaben fatal, ai...
0: Doncs no, jo suporto menys els finals excessivament feliços i ensucrats.
1: Els de Hollywood,
0: sí,
1: diguéssim.
0: No m'agraden gens. Perquè la vida no acaba sempre bé.
1: Això és veritat.
0: Llavors arribaran els finals que d'alguna manera dialoguen amb la realitat o tenen un punt de realisme.
1: Però no,
0: aquell
1: vols dir que
0: punt de tot arreglat...
1: Però que la realitat sempre és fatal, vols dir?
0: No, però no sempre és meravellosa.
1: Això també és veritat.
0: Saps? Sí. Llavors a mi aquesta necessitat, com que la ficció sempre tot vagi molt bé, em molesta una mica, saps? Això li devia passar a un compositor rus important, molt important dels anys 30, que es deia Sergei Prokofiev, perquè ell va composar un gran ballet basat en Romeu i Julieta. Que passa que al final li molestava molt, o li devia molestar molt, perquè va dir, saps què? Canviaré el final i faré que Julieta es desperti just el moment abans que Romeu es prengui el verí. Ja ho tenim. Perfecte, sí, sí, sí. Així que van junts, no? Total, van començar els assajos, tot molt bé. Es va començar a filtrar, que havia comès el sacrilegi de canviar el final de Shakespeare. Es va començar a filtrar, llavors les autoritats culturals russes li van dir, escolta'm, què has fet? I es veu que ell va dir, és que saps què passa? Sabeu què passa? Que els morts no poden ballar. I ell, clar, ell havia composat un gran número final en què Romeu i Julieta podien ballar el seu amor i hi havia tota l'alegria del món, no? Finalment va ser tanta la pressió que ell, evidentment, l'estrena no es va fer, es va posposar, ell va reescriure la partitura que ens porta fins al final dolorosíssim dels amants. I ara sentirem com sona.

0: Amb això, bé no acaba.
1: Bé no acaba.
0: No, però aquesta música però ja no hi va... introdueix.
1: Sí, sí, no, no hi va haver alternativa. De fet, aquest Serguei va estar casat molt de temps amb una dona mig catalana.
0: Què dius?
1: Sí, d'àvia de Badalona. Sí, sí. La seva dona es deia Lina Codina i era una soprano. I tenen una història bastant de novel·la, també et diré. De fet, és tant de novel·la que la vida de Lina Codina està explicada a la novel·la Una passió russa de la Reyes Monforte, que a més va ser premi de novel·la històrica d'Alfonso X el Sàvio, perquè ells dos es coneixen als anys 20, Serguei i la Lina Codina. No diré més el cognom ja del Serguei, perquè és molt complicat, Prokofiev. Última vegada.
0: Ho has dit molt bé, eh?
1: He dit amb seguretat, com a mínim, no?
0: Llavors ells i respirant pel mig, que això també va bé, ja fas una paradinha.
1: Doncs es coneixen als anys 20, París, Nova York, tal. Bé, es casen, tenen dos fills, tornen a la Unió Soviètica, aleshores la relació es comença ja una mica a fluixejar, fins que ell s'enamora perdudament d'una poeta molt jove. I aleshores, tant va creure Serguei en el final del seu amor amb Lina Codina que va demanar a les autoritats de la Unió Soviètica que anul·lessin el seu casament amb ella, que el declaressin nul per ell poder-se casar amb l'altre, cosa que va deixar Lina en una situació de total vulnerabilitat, no? Després van arrestar aquesta dona, aquesta Lina Codina, aquesta dona que et dic que el seu pare era català, no per culpa de Serguei, però la van enviar a un gulag, i quan va sortir anys més tard... va ser la principal preservadora del llegat musical del seu home. Que jo pensava, ostres, ben bé que a vegades el final de l'amor no arriba igual per tots dos, perquè jo penso, no? O sigui, realment ell va tenir molt clar que ja està.
0: Que no volia.
1: Que no volia, i ell, en canvi, hi havia com una estimació, un respecte, no? També pensava, ostres...
0: Que no va tallar la... No?
1: No.
0: És a dir, jo això no ho tolero, no vull acabar-ho, per tant... Faig com si no hagués passat, no?
1: Sí, o fins i tot des d'un lloc com de val. Tu ja no m'estimes, tu has construït una altra vida, les teves decisions m'han perjudicat, però que és tan important artísticament el que has fet...
0: Que m'ho apropio jo, no?
1: Sí, bueno, o sigui, com
0: no,
1: de dir, cuidar-ho... Clar, jo penso, jo no ho faria, no? I també pensava, ostres, ell que no va tolerar el final infeliç, o sigui, no? El final tràgic de Romeo i Julieta, realment el final de la seva història va ser complicadet, també. Vinga, continuem.
2: Ell va dir quimonos... Maniquís.
1: Vinga, ara ens n'anem a una novel·la del 2008 d'Isaac Rosa que es diu Feliz Final, sí, publicada per Seix Barral, on el desamor esdevé amor. I tu em diràs, per què?
0: Per què? A veure, per què?
1: Doncs perquè Clara. Està narrada al revés. És a dir, està narrada des del moment de la ruptura, que és el primer capítol, fins al moment que la parella es coneix, que és l'últim capítol, no? Mm. Aleshores, clar, si nosaltres expliquem l'amor des del principi cap al final, cada pas que fem és un impuls suïcida cap al desenllaç tràgic, cap al desenllaç desastrós, però en canvi si ho expliquem al revés, el que fem és anar construint una història, no? Pensa que el primer capítol és el protagonista a casa seva, la casa està completament desballestada, però hi ha les marques de la vida d'aquests 13 anys que ell ha estat amb la seva dona i amb les seves dues filles, no? I a partir d'aquí el que fa la història és això, tirar enrere, no? Rebobinem enrere. I entremig, aquests dos personatges, que a més són arqueòlegs, i és bonic perquè fan com una feina d'arqueologia, busquen entre els bons moments i els moments de rancor en quin moment es va acabar l'amor. En quin moment es va descompassar el ritme, no? I està bé perquè en realitat no hi ha un dia en què s'acaba l'amor. Això és una mica el que vas llegint, no?
0: Hi ha... Un desgast.
1: Hi ha un desgast. Hi ha uns silencis, hi ha unes frustracions, hi ha un cansament, hi ha els fills que no sé què. Saps? És a dir, hi ha com tot un cúmul de coses que van passant i que, a veure, això ho sabem, no? La vida, l'amor no s'acaba amb un verí ni amb un duel, no. Sinó que moltes vegades s'acaba un dimarts, quan ja havien passat moltes coses abans, que t'hi portaven.
0: Mesos, anys.
1: Mesos, sí, sí. Anys que preveien que potser això passaria, no? I hi ha una altra cosa interessant també de la novel·la, que és que t'explica que no hi ha un culpable. Moltes vegades ni algú que...
0: És molt maco, està bé, m'agrada,
1: sí,
0: molt, eh?
1: Sí, és molt bonica la novel·la. I no hi ha algú que tingui la raó de manera incontestable, saps? I trobo que està molt bé com ho juga, no? Perquè ja que anem des de l'amarga ruptura fins als inicis il·lusionats, ens canvia el sintagma. La novel·la es diu Feliz Final, no? Nosaltres tenim aquest sintagma ja, que és com una etiqueta. Final feliç, no? Mm. És com, doncs, el que fa ja que t'intercanvia l'ordre de tota la narració d'aquestes vides, t'intercanvia també l'ordre de les paraules del títol. Mm-hmm. De fet, m'anaves a dir alguna cosa?
0: Sí, no, que amb això trobo que també és molt interessant, ara que explicaves com funciona en aquest cas aquesta novel·la, no? El moment també que quan veus que aquest desamor o aquest amor ja s'ha acabat, el moment d'acceptació, que això també et pot portar al final tot això, aquests mesos i aquests anys, no? De dir, ja està, ja n'hem parlat tots dos, no? Però clar, qui posa el cop de puny damunt la taula, no?
1: És molt dolorós i té una cosa de... Hi ha un moment que jo crec que te n'adones i és una mica com les fases del dol. Primer ho negues, intentes salvar-ho, després toca acceptar-ho, toca... Val, i a partir d'ara, com serà la meva vida?
0: I verbalitzar-ho i actuar, no? Clar, clar, sí, sí.
1: Mira, et llegiré un trosset que és com comença la història. Uh-huh. Diu, nosotros íbamos a envejecer juntos. Lo digo en voz alta por escucharme y compruebo lo melodramático que suena. Nosotros íbamos a envejecer juntos.
0: Que, sí.
1: Quina ingenuïtat, potser. Però en realitat és el...
0: Això tothom ho pensa,
1: el no? El desig de tots els enamorats, clar. Sí, estarem per sempre junts. I si no ho penses quan al principi estàs molt enamorat, ximpum, adéu, vull dir, no?
0: Potser ja que ho anem tancant al principi.
1: Exacte.

0: bonica és, eh?
1: Sí, ara ja està, ja el deixem sonar Lluís Llach, ja està.
0: Ja acabem.
1: No, que et volia parlar, ara, no del final de l'amor, sinó del final de la idea de l'amor romàntic, no? Perquè és veritat que durant molt de temps, durant segles de la literatura, també ens ha explicat que el gran objectiu era trobar l'amor, no? I doncs d'això, aquesta mitja, la idea de la mitja taronja, la idea de la gelosia com una prova d'amor, i que bé que els feminismes, no, s'ho han mirat i d'alguna manera han enderrocat aquesta idea, no perquè estimar o enamorar-se sigui dolent, sinó perquè a vegades darrere s'hi amagaven relacions de desigualtat,
0: o no funciona, de dependència, no va bé, tòxic, exacte, o no passa, sí, sí.
1: Exacte. Llavors et volia parlar d'una novel·la de la Maria Aurèlia Capmany, que és Feliçment jo sóc una dona, que és una novel·la de l'any 69, no? Que és una novel·la de denúncia i és una novel·la que desmitifica l'amor romàntic. És interessant perquè és una falsa biografia de la Carola Milà. La Carola Milà neix el 31 de desembre de 1899, l'últim dia del segle, i aleshores, una mica a l'estil de les novel·les picaresques, no? Els capítols s'assemblen, estan... El que fa és explicar-nos la seva vida, no? Ella ha nascut en un entorn molt humil, i la Capmany, el que ens explica darrere aquestes línies, és, o el que ens fa qüestionar és si realment l'objectiu a la vida d'una dona ha de ser el matrimoni i l'amor. De fet, es pregunta si el centre de la vida d'una dona ha de ser l'amor. Val? El títol ja és irònic, Feliçment jo sóc una dona. A la Carola, el fet de ser una dona, la Carola Milà, el fet de ser una dona, l'hauria relegat en un segon pla. El que passa és que, una mica a l'estil també de les grans, dels grans herois i les grans heroïnes de les novel·les clàssiques, ella, sortint d'aquest entorn humil, aconsegueix construir la seva identitat i ser una dona lliure, ser una dona rica, ser una dona feliç, val? Sense la necessitat d'acabar amb un home, no?
0: Trencant-ho tot, eh?
1: Trencant-ho tot.
0: Els esquemes de... Sí. Anys i anys.
1: Exacte. De fet, ella és molt... La Capmany és molt crítica, amb el franquisme, és crítica amb l'Església, és crítica amb la burgesia. Quan deia, és una novel·la de denúncies perquè realment hi ha una intenció. Vull que sentim la Maria Aurèlia Capmany.
2: Amb la onada franquista desapareixia el meu país, desapareixia les lleis que a mi m'havien fet tal com jo era, desapareixia la meva llengua, desapareixia tot, pràcticament tot. I per tant, des del punt de vista com a dona, significava el decantament, tota gestió directa en la vida social.
1: Clar, és una intel·lectual d'una amplitud impressionant, eh? Va ser escriptora, va ser una dona de teatre, va ser feminista. Si la busques... A mi em fa gràcia veure-la, no? Quan l'entrevisten vestida de negre, surt sempre fumant uns puros. O sigui, va ser sobretot...
0: Tot
1: diuen, va ser una dona lliure... Doncs realment, vull dir, desprèn molt aquesta idea, no? Clar, ella va viure la República, va viure la Guerra Civil, va viure el franquisme, però a la vegada... va viatjar, no? Quan va poder, va viatjar a França, de fet, introdueix a Catalunya l'existencialisme francès. Ell escriu un pròleg cèlebre al Segon Sexe, de Simone de Beauvoir, que aquí en vam parlar un dia també dels seus saraus amorosos, una que va estar censurada fins a l'any 68, que no es va poder publicar, no? I ella va compartir la vida amb el Jaume Vidal Alcover, que és un escriptor i lingüista mallorquí. Van compartir 20 anys junts. També expliquen que si potser cadascú tenia històries amb noies, aquestes, però ells van estar 20 anys junts. I llavors ella, en unes memòries, deia: soc a primera fila del maig florit, tinc el Premi Sant Jordi i em parteixo la vida amb en Jaume Vidal. Que m'ha agradat aquesta cosa, que no és la fusió romàntica, sinó que és una mica repartir-nos el pes de l'existència. Saps?
0: Em parteixo la vida.
1: Sí. A més, va morir un, i els grans, i al cap d'uns mesos va morir l'altre. Saps? Aquests finals d'amor en què hi ha com una... Sí, hi ha com una simbiosi, no?, d'haver compartit...
0: Clar, perquè ja no, un sense l'altre ja no...
1: Ja no.
0: No té sentit res ni funciona.
1: Exacte. Mira, i acabaré explicant-te un gran final que no és d'escriptors, val? Però són artistes, artistes de performance, val? És la Marina Abramovic i Ulay, que era la seva parella, que té un nom, era el nom artístic perquè el nom de veritat és impronunciable realment. Ella era sèrbia, ella era alemany, i llavors durant els anys 70 ells van fer-se molt famosos perquè eren eren artistes de performance, i van idear una performance que havia de ser com molt, molt mítica, que era que cadascú caminaria des d'un extrem de la muralla xinesa, val? Durant 90 dies, 2.500 quilòmetres, es trobarien al mig i es casarien. El que passa, aquesta era la performance i s'havia de dir The Lovers. El que passa és que la burocràcia xinesa va anar molt lenta a donar-los els permisos. I quan van tenir-los, la relació ja no estava gaire bé.
0: Ostres!
1: I llavors van dir, val, ho mantenim, perquè la idea és molt bona, però quan arribem al mig ens trobarem...
0: Ens divorciem ja.
1: Exacte. Van fer això.
0: Què dius?
1: T'ho juro.
0: Mira que ho he dit. T'ho
1: juro. Sí, sí. Un surt des del desert de Kobi, l'altre des del Mar Groc, van caminar aquests 90 dies, 2.500 quilòmetres cadascú, es van trobar al mig, es van fer una abraçada, i cadascú va seguir el seu camí, i durant més de 20 anys no van tenir relació. Sí, sí.
0: Que,
1: oh, la performance és això. De fet, si ho busqueu a internet, veureu que tot això està documentat, eh?
0: Sí, sí.
1: Ells havien explorat molt les seves performances, la confiança, el cos, el límit, l'amor, i van dir...
0: I com has dit que es deien?
1: The Lovers. The Lovers, la performance, Marina Abramovic i Ulay. Doncs res, escolta, avui també toca un final, perquè és l'últim, ja ho dèiem, l'últim Paraules d'amor de la temporada. Sabem que les històries a vegades s'acaben perquè han de deixar espai perquè en comencin unes altres, no?
0: Això
1: que
0: diem
1: que els finals tenen mala fama. Hem vist de tot, hem vist amors impossibles, hem vist amors clandestins, hem vist poetes desolats, no? Hem vist una mica de tot. Per sort, la literatura no ens explica com hem d'estimar. El que sí que està bé de la literatura és que tu pots llegir que algú fa 2.000 anys o fa 2 mesos ha sentit exactament aquella punxada, aquella cosa... O potser llegeix alguna cosa que no has sentit i no sentiràs mai i tampoc passa res, perquè la literatura també va d'això, no? I ara, si la temporada ha servit perquè algú recuperi algun llibre, descobreixi algun autor, rellegeixi algun clàssic, ja estic contenta, t'he de dir. Ha estat un plaer venir a parlar cada dilluns de literatura. Ara ve l'estiu, bon estiu a tothom. Estimeu molt, estimeu bé, llegiu també molt.
0: Clara, vagi molt bé l'estiu. Moltes gràcies i fins ben aviat.
1: Gràcies.
3: Això és Reconcentrat.

0: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 8, poc menys d'una hora per començar la final del Mundial entre Argentina i Espanya. Miquel Pascual.
2: A les 9 comença el partit, la gran final del Mundial, després que hagi acabat fa pocs minuts la cerimònia de clausura amb diverses actuacions musicals, mentre que els protagonistes es preparen per sortir escalfats. Enviat especial de RAC1, Estats Units, Damià López.
3: Doncs ja tenim els 11 de la gran final. Luis de la Fuente repeteix l'equip que tan bé li ha funcionat als quarts de final i a la semifinal, amb Unai Simón a la porteria, defensa per Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella, mig al camp per Rodri, Dani Olmo i Fabián, i a la punta de l'atac Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena. Per tant, amb Cubarsí, Dani Olmo i Lamine, tot i les molèsties a l'equip inicial. Per part d'Argentina, Leo Scaloni surt amb alguns canvis respecte a la semifinal. Diu Martínez, Montiel Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, McAllister, entra Nico González, amb Messi i Julián Álvarez. Xiularà l'eslové Slavko Vincic, i tot i que queda una hora pel partit, ja es van omplint les localitats del MetLife Stadium.
2: S'han venut totes les entrades pel partit, que a Catalunya es podrà seguir des d'una setantena de pantalles gegants arreu del país. La de Barcelona, la plataforma Marina del Fòrum, apunta a un ple de 20.000 espectadors. Des d'allí, Janire Gallut.
4: Poc menys d'una hora per l'inici del partit en aquest parc de la Marina del Fòrum, l'espai que ha habilitat l'Ajuntament de Barcelona, una capacitat d'unes 20.000 persones, i de moment tot fa pensar que s'omplirà de gom a gom, autèntiques riuades de gent que arriben en aquest espai davant de la platja, davant del mar, i amb aquesta pantalla gegant i la narració en català de la final de l'Espanya-Argentina, la final de la Copa del Món, autèntic ambientàs i música en directe, com quan dèiem, queda menys d'una hora per l'inici de la final de la Copa del Món.
1: Per cert, que durant la final el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compartirà llotja amb el president nord-americà Donald Trump, i això és el que li dirà quan es trobin. Ho ha avançat a Televisió Espanyola.
5: Yo creo que hay muchas cosas que nos unen a la sociedad estadounidense y a la sociedad española. Por tanto, más allá de las discrepancias que podamos tener, el deporte une, y estoy convencido de que hoy va a ser uno de esos días, ¿no? Y en fin, como luego en 2030 nos toca a nosotros, a Portugal, a Marruecos y a España, pues bueno, recogemos el testigo de un gran mundial y estoy convencido de que nosotros lo vamos a hacer aún si cabe mejor.
1: Recordem que la diplomàcia d'ambdós països ha quedat tocada en els darrers mesos a propòsit de la despesa militar de l'OTAN i de la guerra de l'Iran, entre altres qüestions. I ara, moment pel trànsit. Trànsit complicat. Aquesta hora de la tarda, l'incendi que s'ha declarat fa unes hores al Prat de Llobregat i que hauria cremat 4 hectàrees segueix provocant restriccions a l'entrada de la ronda de dalt en el carril sentit Barcelona. Al marge d'això, la Mireia Camats ens amplia la informació des del Servei Català de Trànsit.
6: A l'autopista AP7 hi ha trams de retenció d'Hostalric a Santa Maria de Palautordera i de Llinars la Roca i a Montornès en sentit sud. També hi ha uns 4 quilòmetres de retenció a Mont-roig del Camp en sentit nord per un camió avariat. També comentar-vos que hi ha l'antídot i aturades entre Santa Oliva i Santa Margarida i els Monjos i de Vilafranca del Penedès a Subirats en sentit nord. A l'enllaç de la C31, la C65 hi ha retencions de Platja d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres, la Nacional 2 i Equatordera en sentit sud. A l'autopista del Maresme, la C32, hi ha retencions d'Arenys de Mar a Mataró i de Vilassar de la Tallà en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions també de Montgat a Sant Adrià de Besòs en sentit Barcelona. A la Pota Nord, a la B24 de Badalona a Barcelona en sentit sud. A la C16 hi ha retencions entre Bagà i la Nou de Berguedà en sentit sud. A la C17 hi ha cua Ripoll en sentit Barcelona. De retruc es veu afectada la Nacional 260 amb retencions de Camp de Bànol a Ripoll en sentit sud. A la Nacional 340 hi ha cua al Vendrell i a l'Arbós en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions a Jorba i l'antídot de Collbató Esparreguera en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions a Vilanova i la Geltrú i de Gavà al Prat de Llobregat en sentit nord. A la C32 hi ha retencions a Sitges i de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la C33 i la C58 molt carregades de Montcada a Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la ronda de l'Iacua de l'Ús de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat.
1: Temps ara per la resta d'esports.
2: Al Tour de França, Jonas Vingegaard pateix una fractura de clavícula després de la dura caiguda a uns 20 quilòmetres de la meta que l'ha obligat a abandonar per lesió l'edició d'enguany. Remco Evenepoel s'han posat en la jornada de muntanya i ha heredat la segona posició a la general. Ara 5 minuts de Tadej Pogacar, que no ha perdut temps a l'arribada i té la victòria final molt encarrilada abans de l'última jornada de descans de demà. Mentrestant, en motor, l'italià Kimi Antonelli amplia 45 punts el seu marge al capdavant del Mundial de Fórmula 1 després d'imposar-se al Gran Premi de Bèlgica i aprofitar la l'abandonament del seu company George Russell, que ha perdut la segona plaça del Mundial en favor de Lewis Hamilton. I en tenis, la final del torneig 8 a 250 de Romania entre Paula Badosa i l'egípcia Mayer Sheriff havia d'arrencar 6:15. Encara segueix sense poder començar per culpa del mal estat de la pista per les pluges.
1: Pel que fa al temps, demà la calor serà fins i tot més intensa. Avui hem fregat els 40 graus a la plana de Lleida, on demà es podran assolir, i a l'interior de l'Alt Empordà també. En general, a l'interior del país rondarem els 35, no tant a la costa, on la xafogor serà intensa després d'una nit de nou de mal dormir. La informació torna a RAC1 a la mitja part de l'Argentina a Espanya.
0: Reconcentrat.

Els Pets obren aquesta última mitja hora de reconcentrat, aquest cony de temps, aquesta calor que es podria aplicar en aquests dies, en aquesta setmana. Per tancar el reconcentrat, el Versió, que aquesta setmana parlava en Josep Maria Aguilar, advocat, parlant de piscines comunitàries, de si poden anar els morosos, de si poden anar gent que hagi estat sancionada, en fi, tota la normativa i la legislació que existeix al voltant d'aquestes piscines comunitàries. Versió RAC1, el reconcentrat.

0: parlem d'una de les qüestions que generen polèmiques a les comunitats, ara que entrem de ple en aquest món de la comunitat i dels veïns que hi resideixen, que és la de, entre d'altres coses, la piscina, el dret d'ús de la piscina. A Catalunya hi ha gairebé 200.000 piscines, que es diu aviat, registrades en total, comptant-ne de públiques, privades, unifamiliars i comunitàries. De fet, segons els registres, el 15,2% del total de piscines de l'Estat es concentren en territori català. Mònica Folquet, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Hola, Mònica.
0: Tu tens piscina?
1: Jo no tinc piscina, no m'encantaria tenir-ne, però tinc amics que tenen piscina comunitària i, escolta'm, veïns que no paguen, però que van a la piscina, porten els amics, la família, el gos i el periquito, i és un
0: bueno,
1: problema.
0: El periquito que es banyi també té el seu al·licient, eh? Bé, la pregunta, una pregunta que és on arrencarem aquesta conversa és: es pot prohibir a un veí morós utilitzar la piscina? Perquè hi ha gent que... Això és una de les polèmiques que han esclatat algunes comunitats de l'Estat espanyol. Saludem l'advocat i administrador de finques, expert en dret immobiliari, el senyor Josep Maria Aguilar. Senyor Aguilar, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Bona tarda, benvingut. A veure, per entrar en matèria, li faig aquesta primera pregunta. Es pot... un veí és morós, no paga, però, en canvi, ara que arriben aquestes dates de tanta calor, doncs ell, sense cap mena de problema, baixa i fa ús de la zona comunitària que ell no paga i és morós dels diferents pagaments que s'han de fer. Es pot prohibir a aquest veí baixar a la piscina? Prohibir que es banyi?
3: Aquesta piscina està a Catalunya?
1: Sí.
0: Aquesta piscina, bueno, clar, sí, en principi, clar, està a Catalunya, sí.
3: Està a Catalunya. Però aleshores Catalunya té una llei pròpia, una llei totalment autonòmica, una llei que és el llibre 5è del Codi Civil Català, a on no se li pot prohibir, no se li pot prohibir al morós poder tenir l'ús i gaudi de la piscina com d'altres elements comunitaris. Cert és que el resto d'Espanya tenen la llei pròpia, la llei de propietat horitzontal, i a ells sí que a la resta d'Espanya al morós se li pot prohibir el gaudi de la piscina, se li pot prohibir el gaudi de l'ascensor, se li pot prohibir el gaudi del terrat, o sigui, tot el que sigui comunitari, hi ha un acord de junta i els comuns morós li prohibeixen aquest ús i gaudi. A Catalunya no. A Catalunya la llei és clara. Diu, perdoni'm, si hi ha un morós, vostè té els extres corresponents per posar-li judici perquè aquest morós intenti pagar la deute que té amb la comunitat. Però, mentrestant, ell és propietari d'uns elements comuns, és copropietari d'uns elements comuns i no se li pot prohibir poder disfrutar d'aquesta piscina, del terrat, del jardí, de la pista de pàdel, de la pista de tenis i dels ascensors.
1: Per tant, la via judicial és l'única que queda per...
3: L'única, però la via judicial única i exclusivament per reclamar-li el que deu, no per prohibir-li dintre de l'ascensor. Tindria que ser una cosa molt especial i tindria que ser que el jutge donés la raó, però en un principi, com no està previst dintre de la llei catalana el prohibir el disfrutar d'un element comunitari, que vol dir comunitari que tu és propietari, no pots prohibir-ho. Únic i exclusivament és que la per via judicial per reclamar la morositat que té el deutor.
0: Ara que parlem de piscines comunitàries, perquè hi ha molta gent que arriba a l'estiu i les, en fi, les viu, la normativa d'una piscina comunitària com es crea? És a dir, per exemple, exemples tan tontos com dutxar-se abans de banyar-se o arribar i instal·lar-te a la piscina amb un megaflotador o amb un, fins i tot amb un pàdel surf a la piscina. Sí. És a dir, això com
1: convidar,
0: es regula?
1: Convidar
0: o sigui, la normativa d'una piscina comunitària, qui la fa? Com es marca aquesta?
3: Sí, si anem a normativa, una comunitat de propietaris, per més gran que sigui la piscina, no té obligació de tenir socorrista. O si fos, en canvi, les piscines que són municipals o que siguin d'una entitat, diguéssim, recreativa, sí que tenen que tenir el socorrista. Amb les comunitats de propietaris, per més gran que sigui la comunitat o la piscina, no és necessari el socorrista. Ara bé, sí que tu pots posar unes normes. L'horari, per exemple, doncs des de les 9 del matí o des dels 10 del matí fins a les 6 de la tarda o les 7 de la tarda. Totalment banyar-se per les nits. Totalment prohibit posar flotadors i posar el pelícano de color rosa o posar la ràdio a tope. Prohibit menjar, prohibit jugar a pilota. Tot això són normes comunitàries que sí que es poden acordar per la simple majoria dels propietaris. Simple majoria. Ara bé, quin és el gran problema? s'acorda prohibir jugar a pilota dins de la piscina.
0: Sí.
3: Què? Si estan els nens jugant, quin era? El president passarà olímpicament, que inclús possiblement el president tingui el fill que està jugant a la pilota. Tens que posar un vigilant, és innecessari. Per tant, vull dir, jo sempre dic el mateix, la vida d'una comunitat de propietaris podria ser perfecta si tothom fos educat, si tothom complís amb les mínimes normes de civisme, perquè si no, no faria falta, però esclar, malauradament no tots som iguals.
0: Aleshores, perdoni, si hi ha aquestes normes i allò, el que dèiem, un no es dutxa o la norma aquesta del pelícano que està surant i un va amb el pelícano i tal, I un veí les infringeix?
3: Li pots inclús sancionar, pot acordar una...
0: Ah, a veure aquí.
3: Econòmica, sí.
0: Però, perdoni, la mateixa comunitat el pot sancionar?
3: Sí, però té que ser un acord. Vull dir, s'acorda perfecte que la persona que infringeixi, que per les nits es banyi, o la persona que se descobreixi que s'ha defecat, que malauradament algunes vegades passa expressament, s'ha defecat dins de la piscina, o la persona que menja o que porta el gos i no recull les caques de la piscina, se li pot posar una multa. La comunitat és sobirana per posar un tipus de multes, un tipus de sancions, sempre i quan s'hagin acordat i que tothom sigui notificat. Ara, prohibir l'ús i gaudi la comunitat avui per avui, amb la llei catalana no pot fer-ho.
1: I això de convidar gent, amics i tal, també aniria dins d'aquesta mena de...
3: Sí, però és que el meu de sempre, clar, si jo, per exemple, els meus fills tenen amics, jo no els hi puc dir només avui cada fill que porti dos amics. Mm. Sí, es pot fer, és clar que es pot fer. Però mira, el que no pots prohibir tampoc és limitar, diguéssim, el dret de poder disfrutar de la piscina, que són 4 dies a l'any. Ara, jo també ho comprenc,
1: I si tu
3: hi ha comunitats de propietaris, perfecte. Hi ha una comunitat de propietaris que, per exemple, són nudistes. I aleshores vull dir que, o naturistes, millor, no sé, la diferència entre el nudisme i el turisme. Mm-hmm. Vull dir, es va crear una hora especial per ells per poder prendre sol despullats. Allò sí que no pots, diguéssim, renyar-los o sancionar-los perquè prenen el sol despullat. Si ho fan dintre de les zones que està prevista per la comunitat de propietaris.
1: Ah. Uh-huh. I si tu tens un pis llogat, és a dir, no ets el propietari, tens un pis llogat, jo sóc la llogatera d'una comunitat amb piscina, i passa alguna cosa, és a dir, el responsable qui és? Jo que
3: sempre és el propietari, sempre. Sempre és el propietari. El propietari sempre és el responsable. Després el propietari podrà revertir contra el llogater perquè si li han posat una multa, una sanció, li han fet un expedient, el que sigui. Però sempre qui respon davant de la comunitat és el propietari. La llei de propietat horitzontal catalana i l'espanyola és molt elitista, no per barrejar propietari i llogater. És per això és la llei de propietat. Aleshores, sempre que hi hagi una sanció, sempre va a càrrec del propietari. Després el propietari podrà revertir contra el llogater.
2: Parlant de lleis, el Ferran Abad, una persona que ens escolta ara mateix des de Twitter, ens pregunta, Twitter o X, ens diu, podria dir, sisplau, quina llei és aquesta, sisplau? Ell ens escriu des d'una comunitat de propietaris.
3: És el llibre 5è del Codi Civil Català, és just, concretament és l'article 553, per això és el llibre 5è, i l'última actualització és de 21 de desembre del 2021.
2: Uh-huh. I suposo, no sé si és així, que cada comunitat estableix les seves normes, perquè hi ha una persona que ens diu, es pot prohibir en una comunitat privada que la gent es banyi amb roba? Ara comentava això del nudisme, doncs tot el contrari. Això ho estableixen, suposo, els propietaris?
3: Sí, esclar, lògicament, sí. Uh-huh. Sí, es podria. La comunitat pensi que els acords es prendrien segons... Hi ha molts pocs acords, precisen la unanimitat. La modificació de la llei aquesta que hem comentat, la unanimitat pràcticament va desaparèixer. Hi ha un tipus d'acords que es prenen per les 4/5 parts de propietaris i 4/5 parts de coeficient. Però són acords ja molt especials, molt concrets. El que fa obres a casa seva, el que fa modificacions, el que altera la configuració estètica de l'edifici. Ara, tot el que sigui de la vida ordinària d'una comunitat, el que manen són la majoria. Sempre és la majoria. La majoria de propietaris i la majoria de coeficient. Hem de recordar un cop. Sí, perdó.
0: Digues. No, endavant, perdoni.
3: No, hem de recordar que també hi ha molta gent que té dos pisos i es pensa que té dos vots. No, tindrà el doble de coeficient, però només tindrà un vot. Una persona pot tenir dos pisos i només tindrà un vot. És sempre la majoria d'assistents.
0: Amb això, Josep Maria Aguilar, advocat i administrador de finques, expert en dret immobiliari, jo ho he viscut de gent que tenia dos pisos i ells deien que tenien dos vots. El que era realment sorprenent i que a mi em va deixar estupefacte, perquè després ho vaig mirar, és que l'administrador ho donés per vàlid. Això va ser una cosa d'aquestes que vaig pensar, com es pot ser tan poc professional de no saber que un pis, dos vivendes juntes és un vot, no són dos vots.
3: És un vot. Encara que sigui la meitat indivisa de marit i muller. Llavors, en picardia poden dir el segon vota el marit i el segon primera vota la muller. No. No. És la unitat familiar. I llavors més tenen un sol vot.
0: Deixem preguntar-li també per això que es fa, per exemple, ja a nivell privat, segons quines terrasses, segons quins terrats, no?, d'instal·lació de piscina d'aquesta muntable, que es munta la piscina de plàstic, s'omple d'aigua i la fa servir els que estan més propers al terrat o els que tenen, per exemple, un pati perquè els hi toqui l'aire o una terrassa, diguéssim, d'una dimensió on s'hi pot posar. Això també ha de ser per unanimitat de la...
3: No, aviam, això tu dins de la teva terrassa pots posar el que tu vulguis, sempre quan no perjudiquis a la terrassa. Si per culpa d'aquesta piscina, el pes que té aquesta piscina, lògicament amb l'aigua i la persona que està banyant pot perjudicar la terrassa, aleshores jo clar que ho puc prohibir-ho. És com la persona que té plantes a casa seva. Uns tindran piscina i l'altre tindran testos amb grans plantes. Vull dir, se li pot prohibir un senyor que tingui plantes a casa seva? No. Sempre quan no em perjudiqui terceres persones, no perjudiqui les arrels, no perjudiqui les humitats. Per tant, la piscina, si tu em pots demostrar que no causes danys a la terrassa i que la terrassa està lo suficientment preparada per aguantar aquesta piscina amb l'aigua i la gent, tranquil·lament no se li pot prohibir.
2: Una persona que es diu Leni diu: tinc una filla amb discapacitat i la piscina comunitària no té cap aparell habilitat per persones amb
3: mobilitat. Pot demanar-ho.
2: Exacte.
3: Sí, amb tot el seu dret,
2: Però la seva pregunta és: es poden negar a posar-ho?
3: No, de cap manera. Perfecte. I si es neguen, aquesta senyora va al jutjat i això ho té guanyat, Vull dir,
2: perfecte.
3: Jo no he tingut assumptes d'aquells, vull dir, no, se li té que adequar. O sigui, la supressió de barreres arquitectòniques és per tothom.
2: Perfecte.
3: En tots els aspectes. Vale? Si aquesta senyora per la piscina necessita una escala diferent, necessita una rampa, necessita el que sigui...
2: Aquell seient, no?, per exemple, que baixa.
3: Sí,
2: per
3: sí. Però atenció, no perquè sigui propietari, inclús podria ser un familiar del propietari, Clar, vull dir, allà ha de fer una cosa que no vol dir que digui que es molestés, que tinguis la sogra i que la sogra vagi en cadira de rodes.
2: Sí, sí.
3: Pues el sol fet que sigui familiar del propietari, la comunitat ve obligada a adaptar la piscina per la sogra.
4: I si és una finca vella que s'ha de fotre un ascensor que s'ha de fer una destrossa d'allò, també?
3: Bueno, esclar, però té ascensor? Té ascensor?
4: No, dic una finca vella que s'ha de posar, que viu en un tercer i la sogra s'ha tancat el fèmur...
3: I cap ascensor. El més important, això, si realment hi cap l'ascensor, la comunitat no es pot negar.
4: Hòstia.
3: Si realment hi cap, el que no podem fer mai és inhibir dins d'una escala un ascensor que no hi cap.
2: Llavors,
3: no, perquè una caixa de morts no podem posar-la com a ascensor.
2: Ja que hem entrat amb els ascensors, una cosa superràpida...
0: No, perquè ara avui ho centràvem en piscines comunitàries i piscines.
4: Com que heu parlat d'això de la mobilitat...
2: No, és molt ràpid. És una persona que és propietària d'un local a Barcelona, ara hi treballa, però la comunitat ha dit: calla, que posarem ascensor. Diu:
3: sí,
2: jo he de pagar la meva part encara que no em faci servir?
3: Sí.
2: Ja està contestant.
3: La llei català amb això, jo de l'ús aguant dic que és el just o l'injust, però ho diu, encara que no puguis disfrutar de l'ús i gaudi d'aquest ascensor, vens obligat a pagar. I què passa? Que la majoria dels locals tenen un coeficient molt més elevat que els pisos. I aleshores, sense que puguin veure l'ascensor, sense que puguin disfrutar l'ascensor, sense que puguin entrar ni tan siquiera fumar una cigarreta a dalt del terrat, paguen el doble o el triple com un pis perquè tenen un coeficient molt més elevat.
2: A banda de les piscines, amb aquesta calorada també fem servir molt l'aire condicionat. Hi ha aparells al carrer...
0: Les que estan instal·lats terrasses o a les
2: façanes.
0: O a les terrasses, sobretot. Bueno, el que és el balcó, façanes, no?
2: Que gotegen.
3: Sempre. La llei, ho dic claríssimament, la normativa dels aires condicionats de Barcelona, que és el pla d'usos de l'Ajuntament de Barcelona, que tota Catalunya pràcticament és el mateix, sempre quan una comunitat de propietaris tingui un terrat transitable, que vol dir que tu puguis caminar i puguis passejar, tots els aparells d'aire condicionat tenen que quedar dalt del terrat. Estigui de bon estigui. Si aquesta finca no té terrat transitable,

0: el 70% d'aires condicionats estan mal instal·lats amb el, la radiografia que ens acaba de fer el, no,
1: i que,
0: el senyor
1: Guilla. El que fan les empreses instal·ladores, i que no voldria que ningú s'enfadés amb mi, la racleta, que va des de, diguéssim, des de l'aire condicionat de dintre casa teva fins al compressor que se'ns posa al balcó, a fora, i això està totalment prohibit. El que passa que ningú vol tenir-la dintre casa seva, per més cortina que després puguis apagar-lo. I tu diràs, a fora, per fora. I no, no, vull dir, jo quan les veig, vull dir, m'esperver-ho, però penso, no és el propietari, és l'instal·lador que l'ha posat per fora.
2: I després hi ha aquesta condensació i aquesta aigua que es perd, que això també...
1: Caient, sí, sí.
2: I això
1: sí,
2: també...
0: Sí. Bueno, aleshores, d'aquesta aigua que va caient, per exemple, que a vegades cau a la via pública i que pot afectar, per exemple, botigues, això, el que li... Van caient les gotetes tot el dia.
1: Pot reclamar-ho, sí, sí, pot reclamar-ho, no seria la primera vegada.
0: Però pots reclamar
3: jutjat.
1: Bueno, no, pues, si jo m'hi mullat, jo vaig i poso una denúncia, el que passa que, esclar, llavors, si els jutjats estan col·lapsats, ja no hi cabíem. Però sí, el que sí que és cert, si tu veus que aquell pis goteja contínuament, tu fas una petita instància a l'Ajuntament o telefones a l'Ajuntament i l'Ajuntament vindrà el salador, comprovarà que realment goteja i li posarà una multa al propietari o al llogater, en aquest cas.
2: Això és competència municipal, doncs.
1: Sí, dels ajuntaments.
0: Uh-huh. Doncs,
1: jo, per exemple, el meu despatx, perquè tenim porter, però moltes vegades, senyor Aguilar, vacié el balde. Per què? Perquè està ple i goteja, sense donar-se comptes, i sí. Uh-huh.
4: El Santi diu que és propietari d'un pis amb piscina comunitària. El pis està llogat. Ell té dret a utilitzar la piscina com a propietari?
1: Sí, clar, poden dir el propietari i el
4: llogater. Independentment de tenir-lo llogat, eh?
1: Clar, seria un abús, però pot fer-ho, clar, ho pot fer-ho.
4: Molt bé.
1: Ara, salvo que la comunitat decideixi que aleshores tens que decidir o el propietari o el llogater. Clar. Però sí, entenc que sí, que tu més vas a els teus amics i vas allà i fas el banyet i després el teu llogater també es pot gaudir-se, per què no?
4: Clar.
0: No, només falta el propietari i el llogater. La comunitària. Només falten els dos, com que hi ha poca gent, vinga.
1: Es pot prohibir els gossos, això és fundamental.
4: Què diu ara?
1: Que entrin dintre el recinte de la piscina. Vull dir, avui en dia pensa que la llei de l'animal dona molt respecte al gos, o el gos o la mascota. Vull dir, tot això que abans es deia prohibido tenerse inquilino con perro, això avui dia pot ser sancionat totalment. Ara, jo sí que puc prohibir que els gossos vagin suelto per a la zona jardinada.
0: Molt bé, senyor Aguilar, avui hem volgut fer aquesta consulta sobre les piscines comunitàries que són, en fi, entren en el seu zènit aquests dies amb tanta calor.
1: Ja.
0: I un cop més li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat. Una abraçada molt forta.
1: De vosaltres, com
0: Gràcies.
1: Sempre.
0: Gràcies. Així sona. Reconcentrat.

0: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
1: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
2: El nou Omoda 9 superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Omoda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
3: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
4: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM.

0: Ajuntament de Barcelona.
1: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya. El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
2: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
3: Sona bé.
2: 4,3 litres de consum al 100.
3: Sona Qashqai e-Power.
2: I el 0% TAE.
3: Sona que estreno Nissan.
2: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
6: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
7: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir, doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
6: Amb gent pionera.
8: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
6: I que vol canviar el món.
9: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
10: Rock and Go, el podcast per a emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
11: Change the world, or the world will change you.
12: RAC1 Podcast.
10: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, són 8:45 d'aquest diumenge 19 de juliol, el dia que s'acaba el Mundial. Després de 38 dies i de 104 partits, avui sabrem qui és el campió. A partir de les 9 del vespre, Espanya i Argentina s'enfronten en una final lògicament inèdita i amb molts al·licients. Un dels principals, aquest enfrontament entre Leo Messi i Lamine Yamal, els dos grans abanderats de la Masia del Barça, avui es veuran les cares per primera vegada i qui sap si l'última. Espanya, amb un sol Mundial al palmarès, buscarà avui la segona estrella, mentre que l'Argentina buscarà el seu quart títol i entrar en el club de les poques seleccions que han aconseguit reeditar el títol. Fins ara només ho han aconseguit Brasil i Itàlia. Per tant, falta menys de mitja hora perquè comenci el partit i el món es prepara per un dels grans moments de l'any que, evidentment, seguirem atentament a RAC1. Un diumenge passat que també ens ha deixat l'abandonament de Vingegaard al Tour de França. El danès ha caigut a uns 20 quilòmetres de meta just abans de començar l'ascens a l'últim port de l'etapa. El ciclista del Visma, segon a la general, s'ha fracturat la clavícula i, per tant, no ha pogut continuar. La lluita, doncs, pel podi queda encara més oberta i avui se n'ha beneficiat, avui, de moment, Remco Evenepoel, que és qui ha guanyat l'etapa per davant de Pogacar i d'Isaac del Toro, precisament els tres corredors que ara ocupen les tres primeres posicions en aquesta classificació general. Pogacar continua com a mallot groc, distanciat, ara, de fet, a 5 minuts del segon. Evenepoel és segon, com deia a mi, gairebé 6 minuts està el company d'equip de Pogacar, el company de l'UAE, Isaac del Toro. I entre els noms del dia, també hi ha el de Kimi Antonelli. L'italià ha guanyat el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, sisena victòria en aquest Mundial, i eixampla també la diferència respecte al segon, Lewis Hamilton, que ja el té a 45 punts.

0: Aquest és, a grans trets, el menú del Tu diràs, que comencem tot just ara, però el plat principal, no que dir-ho, és el que tindrem aquí a 25 minuts clavats, aquesta final del Mundial dels Estats Units, de Mèxic i del Canadà, que avui es resoldrà amb una Espanya-Argentina, un Messi contra Lamine i moltes altres coses més que explicarem, a més, amb un munt de gent, començant pel Jaume Molló. Com estàs, Jaume? Bona nit.
1: Molt bé, bona nit. A punt per una gran final, bo partit 104 del Mundial.
0: Un partidàs, no cal dir-ho. Veurem si el cartell acaba sent tan gran com el futbol en si o com el partit que ens regali totes dues seleccions, no?
1: Sí, a veure, a vegades aquests partits surten bunyol, però jo tinc la sensació que, més enllà del que s'hagi pogut dir del que rasca l'Argentina, de si rasca més o menys, ara que són dues seleccions que volen tenir la pilota, que tenen migcampistes per tenir la pilota i que tenen certa, especialment la selecció espanyola, però jo crec que també Argentina, certa vocació golejadora. De fet, Argentina, jo diria que és la màxima golejadora, menys fins ahir que va haver aquell festival entre França i Anglaterra, era la màxima golejadora del Mundial. I Espanya és la que ha rebut menys gols. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que són dos equips que seran més aviat alegres.
0: Parlant de gols i d'al·licients, un altre al·licient és saber si Kylian Mbappé, com tot fa pensar ara mateix, acabarà sent el màxim golejador. Recordeu que té 10 gols, dos més que Leo Messi, que en té 8. Xavi Puig, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit. Molt bé.
0: Què n'esperes avui, aquest partit?
2: Bé, passarem bé.
0: Aquesta final?
2: Passarem bé. Sempre que hi ha Leo Messi al camp és un motiu d'alegria, sape. I també amb Lamine Yamal, es pot ser l'últim partit mundialista de Messi, per tant s'ha de gaudir fins al final. Jo crec que avui direm una final xula. Serà entretinguda, divertida, intensa. Jo crec que serà un molt bon partit de futbol.
0: Avui hi ha gent molt nerviosa a tot arreu. SAP, com estàs?
3: Com andàs?
0: Bona
3: com
0: nit.
3: Andàs, Xavi? Todavía viejo.
0: Bé, escolta, digue'm un titular, no me'l digui sencer, que ara el farem, però un titular de l'11 d'Argentina d'avui.
3: Si m'agrada o no.
0: No, un titular del que ens per vendre'ns l'equip que avui presenta Scaloni.
3: Messi i 10 més.
0: No sé per què t'ho pregunto.
3: Si em demanes un titular, doncs el titular és aquest.
4: El podria haver fet fa un mes, eh?
0: Sí. Està bé. Jo pensava que em diries 3 canvis respecte a la senyora. No, anem pel dret.
3: No. Ja, si vols, ara t'ho afegeixo. 3 canvis respecte a les semifinals.
0: Ara ja no vull.
3: I 3 canvis respecte a la final de Qatar, la de fa 4 anys. Després ho comentem.
0: Albert Ferran, com estàs?
5: Bona nit.
0: I un titular de l'11 d'Espanya.
5: M'agradaria dir-te que revolució a l'11 per tenir una mica més d'anàlisi, però res, no s'esperaven canvis i és el mateix que quarts i semifinals.
0: Tot igual. Jaume Naveira, com estàs?
6: Què tal? Bona nit, com esteu?
0: Què veurem avui?
6: Jo crec que veurem un partit que segurament tindrà moltes fases diferents, no? Jo crec que Argentina rascarà. No crec que sigui l'única part del seu plantejament, crec que serà una part més, però crec que tindrem moments on Espanya dominarà, crec que tindrem moments també on Argentina doncs collarà Espanya, i jo crec que serà un partit molt emocionant perquè em costa pensar que es facin grans diferències al marcador, i jo crec que tots els equips tenen la mentalitat i tenen el futbol com per recuperar-se de cops que rebin en forma de gols en contra, no? O sigui que jo crec que no espero un partit amb un resultat molt, molt elevat, però sí que crec que veurem un nivell futbolístic molt alt i dos equips que en cap moment es despenjaran del partit.
0: Bona nit, Dani Solsona.
7: Hola, bona nit.
0: I tu què esperes d'aquesta final? Què creus que veurem, també? Et pregunto el mateix.
7: Per part d'Espanya, cap problema en el sentit de jugaran de la mateixa manera que venen jugant fins ara, tots ho sabem, però sí destacar el canvi que ha fet Scaloni a Argentina, no? És a dir, normalment al mig del camp ha anat jugant així amb De Paul, amb McAllister, amb Paredes i Enzo, i avui no posa Paredes, Enzo va al mig i entra Nico. I això vol dir que li donarà un cop de mà o intentarà donar-li un cop de mà a Tagliafico per que no faci l'1 contra 1, que tingui un altre element, i Nico, això ho hem vist perfectament, que és un jugador que d'anada i tornada, inclús a vegades ha jugat de lateral o de carriler, no? I jo crec que això és el més destacat per part de Scaloni d'Argentina.
6: I va haver un dia que de fet va jugar de lateral en defensa de 4 amb l'Atlètic de Madrid contra el Barça, un dia que va rotar molt Simeone, i Nico ho va passar molt malament, eh? De fet, crec que va acabar expulsat.
1: Sí, sí,
6: sí, Valverde. Sí.
1: En aquest sentit, Xavi, si vols repassar els canvis que fa, que abans et feia la broma de Messi, deu més, però juga Montiel, no juga Molina, juga De Paul, no juga Giuliano Simeone, juga Nico González, no juga Leandro Paredes.
0: Perfecte. Ah, i avui, perillosament junts, perquè s'han assegut un al costat de l'altre, doncs, David Broc, com estàs? Bona nit.
4: Ens ha assegut el Jaume Molló. Sí, sí, Jaume Molló és el director d'orquestra que diu, vosaltres aquí, com els típics alumnes, saps els fracassats de la classe?
0: No he dit res.
4: Tu no volies dir-ho?
0: No he dit res, no.
4: Ja ho diem nosaltres.
0: No he gosat absolutament a dir-ho.
8: Els de la borra, els bona nit, que estan darrere, amb les private, fumant, tot allò.
6: Amb senador per allà,
0: aquella autocar d'excursió, aquella última fèlia, i perquè no podia anar més enllà, sinó...
8: Gent que havia repetit tants com 8 de GB, que ja havia fet la mili. Ja havia fet la mili a 8 de GB.
4: Gent que valia 1,90, comparat amb gent de 1,50.
8: Jo no m'acompanyo, que ja teníem fills a 8 de GB. Cuidado,
0: A veure, des del vostre punt de vista, d'aquesta final, què us crida l'atenció? Què és el que teniu ganes de veure avui? Etcètera, etcètera.
4: Jo crec que, no és que tingui ganes de veure, però crec que avui anem a la pròrroga i avui anem als penals. Ja dic d'entrada, a més ho estàvem comentant amb l'Òscar abans, avui sortim a una hora, diguéssim, d'aquelles que...
0: Vens derrotat ja, d'inici, bé.
4: I fa tota la pinta que avui ens anem en aquest escenari, que és un escenari que està bé, perquè ja...
0: Sí, avui no passa res.
4: Vens a gaudir d'una final que tampoc té una implicació... Bueno, no hi ha una implicació, jo... No. Per mi no és el Barça. O sigui, una final amb el Barça és una cosa, clar, i una final amb seleccions és una altra. I, per tant, jo vull gaudir del partit i si avui ja prorroguem...
0: I l'hora és bona, les 9 del vespre...
4: No diré,
0: tot bé.
4: No hi ha res a fer demà, tampoc.
8: A la vida, no hi ha res a fer.
4: Sí,
8: què ho és allò d'ahir? Los lunes al sol, no? Sí, que posa unes xiveques, uns mantolats, i, bueno, a veure què passa...
4: Baixar el parc a sota...
8: Amb el gos, i, bueno, amb la gent de la plaça, evidentment.
0: Va, anem a repassar els 11 d'aquesta final del Mundial.
9: Nima Automoció patrocina aquest espai.
0: Començo per la selecció espanyola, Albert.
5: Amb Unai Simón a la porteria, Pedro Porro, Cubarsí, Laport, Cucurella en defensa, Rodri, Fabián i Olmo al mig del camp, i al davant Lamine Yamal, Oyarzabal i Baena. Això vol dir que Pedri comença el partit des de la banqueta, i ara llegeix una dada de Mr. Chip que diu que per primera vegada a la història dels Mundials una selecció juga a la final amb dos menors de 20 anys, és a dir, Cubarsí i Lamine.
0: És que és molt bèstia, realment és molt bèstia.
1: Lamine és el tercer titular més jove en una final de Mundial i Cubarsí el quart titular més jove. Només el superen Bergomi, amb Itàlia, l'any 82, que tenia 18 anys i 201 dies, i Pelé, que va jugar a la final del 1958 amb 17 anys. Aquest ningú l'atraparà.
0: És difícil. I l'11 d'Argentina?
1: Que jugarà amb el Dibu Martínez a la porteria, Montiel, el Cuti Romero, Lisandro i Tagliafico en defensa, per davant amb McAllister i Enzo Pérez, a la dreta De Paul, a l'esquerra Nico González, al davant Messi i Julián Álvarez.
10: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. animaautomoció.com.
0: Dos minuts falten per 3/4 de 9 del vespre, per tant, 17 minuts per començar la final. Avui som molts aquí.
1: No serà fàcil,
4: Ara t'he vist cara, recomana de començar a patir.
8: Sí,
4: perquè
8: correcte.
4: Hi ha aquelles entrades abans d'hora...
0: He dissimulat bé perquè porto patint des que sé més o menys l'alineació d'aquesta tarda, vespre, nit.
4: Una cara ja de pànic, sí, veient que l'Òscar s'avançava.
0: Però també et dic una cosa, hem vingut a jugar, vull dir, tampoc no passa res. I mira si som gent, però falta un.
1: Ai,
0: falta un, sape que falta un.
1: Sí.
0: Que és Gavi Cairo.
8: És
0: Gavi Cairo.
1: És que feia aquesta cara perquè falta, però no falta.
0: Sí, també és veritat. Això algun dia ho has de mostrar al món, jo crec, però aquesta paradeta que tens muntada un altre dia, exactament igual, veig que en el mateix lloc totes les coses, no?
1: Sí. Home, d'això va la càbala, no?
0: Clar, perdona.
4: Jo no l'havia vist en directe i estic absolutament acollonit.
0: El
4: santuari aquest que s'ha muntat aquí.
0: Espanta i bastant. Gavi Cairo, com estàs? Bona nit.
11: Què tal? Molt bona nit.
0: L'altre dia et teníem en un sopar a casa tranquil·lament. Et va anar bé la història. Avui què faràs? Avui com veuràs aquest partit?
11: Mira, igual que l'altre dia que vaig proposar una cosa i vaig fer una altra, ara no sabia què fer, perquè me volia quedar a casa i m'ha convidat un amic argentí, estic caminant a casa seva, a 100 metres de casa, i ho veurem junts, sí, sí, amb la meva família, amb la meva dona que és espanyola, amb el meu fill que aquesta vegada ha dit que anirà a l'Argentina, i res, molt, molt tranquil, perquè encara estic gaudint del dimecres quan vam guanyar a Anglaterra, la veritat.
0: Com ha anat, doncs, el teu fill ara va a l'Argentina, abans no hi anava?
11: Bueno, ell va escollint, anava a Portugal quan jugava contra Espanya, anava a Espanya quan jugava contra França i ara va, bueno, no, normalment sempre va amb el que perd, però espero que avui no.
0: Exacte, malament, malament. No falla, no falla, eh? Com veus el partit, Gavi? Què n'esperes, d'això?
11: Bueno, jo crec que és una mica lo que ha parlat tothom, no? Dependrà una miqueta de com comenci l'arbitratge també, el llistó, com ho fiqui, si l'Argentina té possibilitats de fer aquest joc, una miqueta de trencar el joc del rival. Bueno, no sé, jo crec que és la tònica una miqueta del que ve. Crec, com ayer l'altre dia, que veurem un partit, estem esperant més de lo que veurem, crec jo, perquè és una final i que serà molt difícil veure un partit molt entretingut com ahir al tercer i quart lloc, però sí que és cert que serà emocionant i és la primera vegada, és la primera vegada que si perdem amb l'Argentina, la veritat és que no estaré tan desil·lusionat.
0: Evident. Et faré un parell de preguntes ràpides abans de que puguis anar ja cap a casa el teu amic i gaudir d'aquesta final, d'aquest tros de partit. La primera, quina samarreta portes avui?
11: La de sempre perquè
0: bé, Gavi, bé.
11: Sí, sí, no, perquè no era per cava, era perquè no m'entren, ja ho sabeu.
0: Sí, va, però aquesta aquí t'has afanyat, a rentadora i tot plegat perquè estigués a punt pel dia de la final.
11: Totalment. Aquesta sí que és veritat que ja, si l'hem ficat tres vegades i ha anat bé, collons, perquè era una quarta, no?
0: Perfecte. I l'altra, has fet alguna promesa? Ets de promeses o no?
11: No. La veritat és que vull gaudir del partit. Serà difícil perquè, òbviament, quan estàs emocionat i quan tens tant en joc i tantes emocions juntes, és difícil, però intentarem gaudir. Us he dit que per mi la final la van guanyar el dimecres passat. I ara estic completament tranquil perquè vull veure un bon partit.
0: Va, que ja veig que has entrat al portal, per tant et deixo que pugis cap a dalt i gaudeixis d'aquest partit, eh?
11: Perfecte, igualment vosaltres, esperem de que guanyi, que sigui, se surti reforçat el Barça, com sempre.
1: Tenim la foto aquí, Gavi, no pateixis.
0: Sí,
1: tenim
0: sí,
1: aquí
0: sí,
1: l'estudi.
0: Sí, sí.
11: No esperava menys, sap de tu, eh?
1: Així, no, sàpi que es gastaré a l'alçada, no pateixis. Una abraçada.
0: Gavi, Caire, una abraçada. Que vagi molt bé.
11: Adéu.
0: 13 minuts, eh? Ja, això comença.
1: Però l'he vist apurant molt, eh? 13 minuts. Sí. Arribant allò ja, és quasi suant,
8: sí,
1: eh?
8: Sí, sí.
0: Potser s'estava sacant la samarreta, allò que encara quedava alguna zona humida,
1: una
0: saps?
1: Una part, sí, a l'aixella, no?
8: Que no faci olor d'humitat, eh?
1: Sí.
8: Que si no és molesta.
1: Pel secador, pel secador.
7: Jo crec que és important saber avui l'àrbit.
1: Home,
7: jo crec que és molt important.
1: És l'Afko Vinci.
6: L'àrbit és fluixot per una final de Mundial, eh?
1: Sí.
6: Estaràs d'acord amb mi, no?
1: Sí, estic d'acord. De fet, jo, vaja, ho dic habitualment, soc classista a nivell arbitral i crec que un partit d'aquestes característiques l'hauria de xiular un àrbitre d'una gran lliga, d'una de les 5 grans lligues europees, òbviament no l'espanyola, però de qualsevol altra, i no un àrbitre eslovec. A més, el tema ve per política, perquè com que arran de tot el que ha passat durant el Mundial sonava que la UEFA estava preparant una alternativa seriosa per Infantino, doncs és com un gest que fa la FIFA cap al president de la UEFA, que és eslové, Seferin, de posar un compatriota d'àrbitre.
3: Ha xulat una final de Champions, aquest home, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, també sota el mandat de Seferin.
6: Coses que passen.
1: Gran
3: record, no?
1: Té un passat curiós.
3: La del Madrid.
1: Brock li crida una alta tensió, una cosa de l'atenció de l'àrbitre. Gravava molt les festes amb... substàncies...
6: Bé, ja es va trobar enmig d'una operació policial.
1: Això a mi m'ha passat també.
6: Es va trobar,
1: enmig de situacions estranyes.
6: Sí, bé, va quedar lliure de seguida.
1: Sí.
6: Però bé, era un local on més enllà de temes de prostitució hi havia armes automàtiques, molt bé, hi havia mafiosos...
1: És el menú habitual als Balcans,
8: que
1: ho dic, eh?
6: Jo no volia dir, però...
8: La primera edició del Tirant-lo Blanc? Pues no, home, és aquest ambient... Bueno, que una cosa porta una altra.
4: Molt balcànic.
6: Vincis, a més, ha estat capaç de treure la polleguera tant al Barça com al Madrid, perquè, clar, sí, és l'àrbitre de la mà de Dumfries i a l'expulsió de Camavinga per endur-se la pilota.
1: Perquè de la mà de Dumfries sempre ens en recordem de Van Bokkel, que era el Bar, però qui no veu la mà és Vincis.
0: Sí, sí, sí.
1: Per cert, Pausini, Robbie Williams i un altre artista que jo almenys no identifico.
0: Oscar Nin fa...
5: Sí, la que havia sigut parella de Luis Hamilton.
6: Vol el xandall,
5: vol el xandall.
8: És dantesc el xandall de Robbie Williams.
1: I el tupé?
8: És dantesc tot, la posada en escena. Fixeu-vos, recupereu-ho després d'allò. Ell canta la seva part, es queda callat i comença a riure escoltant els altres. Ha vingut aquí a parar la mà, a robar directament Robbie Williams. És dantesc.
1: El xandall de lentejuelas.
8: S'està rient.
5: És de la selecció italiana, no, el xandall?
8: Sí, a més és això, de la selecció italiana.
7: Sí, del Mercadillo.
3: I una cadena gruixuda.
0: Però de la selecció italiana, de l'últim cop que va jugar al Mundial.
8: Sembla un bar de Benidorm. A les 6 de la tarda falten les jubilades aquí.
4: També dic que si ha vingut a atracar, sí. Cap retret, eh?
8: Oh, cap retret, sí, no. Pinatal.
0: Quin moviment.
8: Sí, sí. Menys mal que està Laura Pausini, que sempre ho arregla tot.
1: Mira, aquest dia que porta el xandall d'Itàlia està mutant una mica Capero Ramazzotti, trobo,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, un puntet.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Doncs aquests minuts previs a la final amb el... Jo crec que és l'última actuació musical, deu ser aquesta, no? Suposo, sí, perquè sí. Ja han fet han cantat l'himne dels Estats Units.
4: L'himne l'ha cantat Jennifer Hudson,
0: fa res. Sí,
4: i ara sí, sí. Ja...
1: Uf, estan portant la copa ara, eh?
8: Home.
5: Ui, la tocarà algú, no?
3: Andrés Iniesta, no?
1: Sí. Ostres.
0: Deixa'm fer un parell de connexions abans que comenci el partit, perquè avui tenim la Janire Gallut d'una banda i el Roger Jofre de l'altra, seguint el partit amb aficionats d'una i altra selecció. Anem primer a la pantalla gegant que s'ha instal·lat a la ciutat de Barcelona. Anem cap al Fòrum. Allà hi tenim la Janire Gallut. Janire, com estàs? Bona nit.
12: Hola, bon vespre. Què tal? Com esteu?
0: Bé, i tu? A veure, explica'ns quin ambient hi ha ara mateix, si hi ha molta gent, si no, al Fòrum.
12: Molta gent seria quedar-se curt, Xavi. Ara mateix hi ha una gentada en tota aquesta zona del Fòrum, al costat de la placa fotovoltaica, perquè les posi una mica en referència. Doncs la gent que no deixa d'arribar, és una cua quilomètrica des de fa moltes hores, perquè per accedir aquí vora les 7 de la tarda hem tingut problemes, menys mal que... a qualsevol lloc, i la gent no deixa d'arribar, molta gent que és a fora i que no... s'hi aconseguien entrar, i la capacitat era de 20.000 persones, crec que devem rondar ara mateix aquest nombre de gent. Hi ha molta gent estrangera, haig de dir, però evidentment les banderes i les samarretes d'Espanya, Lamine Yamal, Pedri, són majoria en un ambient ambiental que hi ha hagut des de ja força hores, amb música, amb DJs, s'han fet fins i tot cajuts a la pantalla per veure el nivell de futbol que hi ha en els avui presents, i res, en minuts sí, aquesta final de la Copa del Món, doncs un ambientàs aquí a la platja, per tant el sol no hi ha tocat i s'està amb un ventet fresquet que s'està molt bé, i en minutets perquè comenci a partit.
0: Quina, semblen notes musicals, sí, la connexió. Sembla que algú estigui tocant el piano, però malament. És a dir, que algú estigui tocant aquella tecla que no se'n surt el piano. Doncs, intentarem que aquesta connexió no ens caigui. Evidentment, parla de moltíssima gent, d'aquestes 20.000 persones aproximadament, i això, com bé sabeu, el que fa és afablir les connexions. A veure si ens aguanta una estona la Janire. Anirem a l'Argentina, en aquest cas a l'hotel Hyatt, com està l'aficionat argentí.
3: I les pantalles, com estan les pantalles.
0: Com estan les pantalles, exacte. L'altre dia van funcionar, a veure si avui han aguantat. Roger Jofre, bona nit.
13: Bona nit, Xavi, com estem?
0: Bé, veig que no tan bé com
3: sembla
0: vosaltres.
3: Sembla que estiguis al nou Congost, eh?
13: Diria que cal dir poca cosa, eh? Cal dir poca cosa, crec que només cal sentir l'ambient.
0: Quin espectacle! Hi ha una gentada de por, no, també, aquí?
13: Hi ha una gentada de por, avui s'esperen les 2.000 persones d'aquesta sala. Aforament complet, encara va arribant gent, però ara mateix la sala ja tota plena de gom a gom, amb banderes, una gent tota l'estona, una batucada que no para en cap moment, tota l'estona, i fins i tot hi ha una zona baix que avui també està habilitada amb pantalles, que també hi pot anar la gent que vulgui estar una mica més tranquil·la, perquè aquí de tranquil·litat n'hi ha ben poca.
0: Esteu seguint aquesta prèvia del partit a les televisions? Es veu la prèvia del partit? Per exemple, ara hi ha Tom Cruise en pantalla, l'esteu veient?
13: Sí, sí, correcte. No, avui, com l'altre dia, les 5 pantalles que hi ha, pantalles grans, gegants, operatives, totes 5. Així que, en principi, això cap problema.
0: Alguna ovació en especial dels que han anat apareixent, aquests personatges que han anat
13: sobretot
0: apareixent?
13: Hi ha hagut una ovació... Ara. Sentiu.
0: Ara que ha aparegut Leo Messi en pantalla, evidentment, l'ovació era per ell. Però al marge dels futbolistes...
13: Quan ha aparegut la Copa del Món, que l'han enfocat així en primer pla, hi ha hagut una ovació especial, i també el moment de sortir d'aquest moment tan característic, no?, de l'Argentina quan surt a escalfar.
0: A veure, l'ambient... Doncs, ja, Roger, ja sento, sentiu, sí,
13: ambient espectacular per viure aquesta final de luxe aquí a l'Hotel Hyatt de l'Hospitalet.
0: Doncs ja saps, venim cap aquí de tant en tant, d'acord?
13: Perfecte, fins ara.
0: Va, fins ara. Queden 5 minuts només, 5 minuts i això comença. Farem una petita pausa, sí, un minut. Sí. Algun comentari potser sí, per glosar el que hem viscut.
4: No, és que Tom Cruise sí, ha sortit amb una tarima de 2 metres.
8: Sí.
4: Us heu fixat, no? Perquè sí, si no, evidentment, el pla no quedava tot bé.
8: Perquè recordem que Tom Cruise m'ha deixat 32. Sí, sí. De peu. Cuidado.
4: Ell ha exigit la tarima. Ha dit, jo no surto aquí si no em poseu una tarima.
7: Ni una arruga,
8: No, ni una arruga. Ha fet un monòleg de 10 minuts allà. Explicant...
4: Bon metge.
8: Sí, molt.
6: Crec que és de les coses més ficades amb calçador que he vist mai en la primera final, O sigui, Tom Cruise allà dona un discurs. Què estaria dient?
1: La tàctica, no?
5: Sí. I per cert... I el discurs amb les ulleres de sol a la mà.
8: Anar-les
5: allà...
0: Per l'eclipsi, era per l'eclipsi d'aquí del doctor.
8: Sí, de l'eclipsi el que s'ha posat al bany.
4: I arriba.
5: Jo crec que un dels interessos d'aquesta final, sens dubte, és si realment seran 17 minuts de descans. Que és molt dubtós.
0: Jo veig que
5: 11 de cançons d'actuació musical complicat. I 6 per muntar, desmuntar i regar la gespa. Jo prepararé aquí el cronòmetre.
6: No lo sé, Rick, pare de
0: havien dit 30, se'ls van llançar al damunt i han dit ara 17, veurem. 17, vaja.
4: No, és que 17 és Shakira, 30 segons.
0: Sí, sí.
4: No?
0: Sí, sí.
8: Coldplay 5, Madonna ja que l'ensenyen, així una mica l'ensenyen sí. I després la treuen.
1: Jo, per si de cas, Rocamora portant munició de cançons que van triomfar l'any de Mundial i, a més, avui relacionades perfecte. Amb l'actuació del descans. Ja, després
5: cada dia és més elaborat,
6: La feina de por, molló.
5: Una mica de gana, no?, aquesta hora, ja ho demanarem una mica, de menjar. Coneixeu el restaurant Mantequeries Pirenaica? Referent gastronòmic de l'Aper Diagonal, una xarcuteria meravellosa que ofereix, entre altres coses, un plat estrella, la truita de patates. Demanem a Globo, també les croquetes de pato Pequín, són un clàssic. Les de pernil ibèric, l'ensaladilla russa, també una passada. També demanarem una mica. El restaurant Mantequeries Pirenaiques. Avui demanem a l'app de Globo, vosaltres també... Podeu fer el mateix.
4: Ara ens entenem, Xavi?
0: Com
4: ara
0: si no hi hagués un demà, Avui són 9 persones aquí.
4: Sí,
1: home, tant, com sempre. Tant.
0: Poden venir els camions, doncs, de Mantequeries, perquè avui aquí, si no...
4: Nadeira ja agafant posicions. Hi ha hagut un moviment ja...
6: Estic a la pole.
0: Va, un minut i tornem. Ara venim.
14: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
15: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge, l'anxova de l'escala.

0: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
1: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
0: Desbloqueja el Titan que portes dins.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!

0: Falta un minut i mig perquè siguin les 9 del vespre. Falta, per tant, un minut i mig.
1: Dos de dos, eh?
0: Llevamos 500 anys.
2: Estava callat fins que s'encés el llum.
1: L'objectiu és que totes siguin així.
2: I has parat per...
0: Tot això, ara ja falta un minut només perquè comenci aquesta final del Mundial. De fet, ja tenim les dues seleccions en aquell moment dels himnes, és a dir, que ara totes dues seleccions sentin els himnes. Han començat pel d'Espanya, després anirà el d'Argentina. Recordeu, avui Espanya és la selecció que juga com a local aquesta final. I també hem vist aquest moment de la Copa del Món, del moment del trofeu, com passaven tots. Ni un l'ha tocat, evidentment.
1: No només això, sinó que hi havia no mirar ja estudiat, és a dir, giraven el cap per no mirar la Copa, eh?
3: O sigui, hi havia un punt... Messi, sobretot Messi.
2: Els que més l'ha mirat, la min.
1: Sí.
2: Mira, no l'ha tocat ningú.
0: Sí. Això es permet, no? Però això no entra dins de... O sí, és que jo ja no ho sé, jo ja...
2: Home, mirar, sí.
0: No? Sí, no? Mirar.
1: Això no ens passa a nosaltres.
2: La mufa és tocar-ho.
0: És absoluta, aquesta.
4: Per què juguen a casa, diguéssim, a Espanya? És el...
3: Sorteig.
1: Sorteig.
4: És sorteig, això.
3: Sí, no... No hi ha cap mena de...
4: No, és que, clar.
3: 27 graus, acabo de mirar la temperatura de...
5: No, perquè, per exemple, si fos per rànquing FIFA, la selecció argentina no? és la número 1, que, de fet, és de les malediccions que vaig dir que hi havia de seleccions que no havien guanyat o sobre guanyar el Mundial, la que quedava era aquesta, que mai la selecció que ha començat el Mundial com a número 1 del rànquing FIFA ha acabat guanyant el trofeu.
2: Les estadístiques estan per trencar-se, diuen.
5: Sí.
2: Tram no l'hem vist, no?
3: L'han enfocat, però hi té un vidre, no, davant, crec?
1: Sí,
3: una pantalla, una mampara.
1: Aquesta mampara ens impedeix veure la gent.
3: Sí. Hi havia Infantino i crec que al seu costat, o molt a prop, Trump.
5: Una mampara anti-atemptats, entenc.
6: I jo el que em pregunto és, jo crec que aquesta mampara en aquest estadi no hi era fins avui.
5: No.
6: O sigui, crec que quan han enfocat personalitats...
2: No era una mampara del Covid, d'aquella quan anaves a comprar.
6: Correcte.
1: Quan enfocaven Jorka F dormint, no estava la mampara.
0: Doncs això, ara és de l'himne d'Argentina el que sona al MetLife Stadium, on d'aquí a res, d'aquí a no gaire, començarà ja. Ah, clar, avui sí que canten l'himne d'Argentina, com va passar en els primers partits, els inaugurals de cadascun dels tres països. Doncs avui també hi ha intèrpret de l'himne argentí. I els jugadors, menys passió... En alguns sí, però després sí que he vist que hi ha algú que s'ha estat desganyitant absolutament.
1: Però l'altre dia a Anglaterra jo vaig veure una entrega.
6: És que allò era...
2: Maria Becerras, qui interpreta.
5: I Jennifer Hudson ha cantat abans l'himne dels Estats Units.
1: Exacte, sí.
0: Mira, doncs ara sí, tenim els himnes ja interpretats i, per tant, el partit a punt de començar. Què dius, Albert?
3: No.
2: Hauran de retirar les banderes...
1: Ah, mira, molt bé, aquest xou, eh? Xou així, pirotècnia...
3: Mira, salutació entre futbolistes. Crec que s'han saludat ja al túnel de vestidors. Amb Olmo i Lamine.
1: Però amb Lamine, no sé si s'ha vist.
3: És que no l'hem vist, però jo crec que venia de Lamine. Home, però...
1: Ens ho acaben de tallar.
2: A cobrar.
3: No pot ser.
6: Això...
1: L'han tallat dos cops, ja.
2: L'interès general, amics.
6: Això us dic que les teles que tenen els drets del Mundial va a missa.
3: Sí, però és una de les imatges, home.
6: Pausa.
2: No valen calés, aquests, eh?
5: És el mateix anunci. És el mateix anunci a la U que de Zon. Imagina't el que paga l'empresa de l'anunci.
0: Aquest no menor anava perquè ens hem perdut el moment de la salutació entre Messi i Lamine Yamal, és a dir, que en aquell moment han entrat els anuncis.
5: Sí. No, anava a dir que, mira, ara que parlem de Lamine Yamal, titular amb 12 partits entre Mundial i Eurocopa, tot victòries.
0: Corall.
5: És a dir, que és un jugador, des d'aquest punt de vista, infal·lible. I després també hi ha un parell de jugadors que són talismans a una banda i a l'altra. A Fabián Ruiz, 49 partits amb Espanya, cap derrota, 39 victòries, 15 empats en 49 partits, és una ratxa realment llarga. I l'altre, Alexis McAllister, que és el jugador que ha disputat més partits d'un Mundial sense perdre a la història de la competició. 13 partits sense perdre en un Mundial, ningú ho ha fet.
6: I si em deixeu, sumo una altra dada, que no depèn tant del resultat d'avui, però que trenca una mica una dinàmica que s'havia donat al segle XXI, que és que les seleccions que més jugadors havien repetit respecte al Mundial anterior, normalment els anava molt malament, perquè França 2002 repeteix gran part de la convocatòria del 98 i queda fora la fase de grups, Espanya 2014 igual, i en canvi Argentina doncs és la selecció del segle XXI que més jugadors repeteix respecte a l'anterior Copa del Món i estan a la final, o sigui que en aquest sentit... doncs...
2: I respecte a l'11 de Qatar, que ho dèiem abans, hi ha tres canvis només. No juguen Di Maria, no juga Otamendi i no juguen Nahuel Molina. Són els tres canvis.
6: Sí, sí. I dels tres, només un no hi és a la convocatòria.
2: Sí, sí, sí.
1: Molina podria estar jugant
2: tranquil·lament. Otamendi i Molina estan...
4: I si guanyés a Espanya, jo crec que la pilota d'or, o com es digui, Fabián és l'únic.
2: Perquè ha guanyat la Champions.
4: Ho ha guanyat tot.
1: Però no sé si és un nom, eh?
4: Una altra cosa és que mediàticament, no sé
6: sí,
4: què.
6: Sí,
4: però l'únic que ha guanyat tot seria Fabián.
2: Sí.
3: Si Lamin és campió...
1: Si fa un gol avui o...
3: Home,
4: no, que igual. L'MVP és una cosa.
3: No, estic parlant de la pilota d'or.
4: Sí. L'altre ha guanyat la Lliga, ha guanyat la, que no sé què, ha guanyat la Champions.
3: El que
4: si guanya el Mundial...
3: Sí. El que vota sí. de no sé on... Abans votarà la minya mal sí. que Fabián.
5: Sí, i és veritat, no sé qui comentava, n'hem parlat algun dia de la pilota d'or, que Fabián està en molts partits lesionat de la Champions.
1: Tres mesos, no? Està,
5: que no és molt protagonista fora, tampoc sí. de la Champions.
6: De fet, ell torna per la semifinal.
5: Si fos com Rodri, que hagués marcat el gol de la final... Claro, es diferente, pero...
4: Césped en perfectas condiciones para la práctica del fútbol.
6: Això és el que es veu, però realment... molt criticada la gespa d'aquest estadi.
4: Sí, tot i que... Ara que dic això i em dius que està
5: és
4: malament...
5: És la tempesta d'ahir, la veïna, no? La tempesta que va caure ahir...
6: No, però no només per la tempesta.
1: És un complot, Solsona.
6: Però els que han jugat l'han criticat perquè no ha estat del tot bé... molt
1: fluix,
6: seca i més.
1: No.
0: Tema tempestes.
2: Avui, no para de xerrar gent i de carrer de gent. Noi, són les 9 i 5.
5: Sí, és aquest, el presentador.
6: Aquest és Michael Buffer, no? O Bruce Buffer.
7: També a cantar alguna
5: cosa,
7: no?
5: No.
6: És el que diu Let's Get Ready to Rumble. Ah, mira, estan els dos germans, eh? Michael i Bruce Buffer, eh?
7: Això s'està
2: fent llarg. Va, noi,
4: aquest és el de...
2: Avui quan hi hagi una jugada d'estratègia...
4: De boxa.
6: Hi ha un que és de boxa i l'altre és de la UFC.
0: Avui no serà fàcil, això ja us ho dic. Ja us ho dic ara, que no serà fàcil, això, eh?
2: Quan hi hagi una jugada d'estratègia ben feta, avui allò que dius, que bonica, l'anomenarem jugada Nissan, eh? Perquè és tan bona que fins al final de mes et pots endur el teu Nissan híbrid o elèctric al 0% i no començar a pagar-lo fins al setembre. Una jugada magistral de pissarra, d'aquelles que sempre surten bé, consulta les condicions a Nissan Punès.
0: Mira, a punt de començar la jugada a Nissan.
2: Avui, ja, si les cobrem totes, ja serà un...
0: Un miracle.
5: Compte enrere.
0: Va, Albert, que això comença.
3: Doncs sí, amb la primera possessió per Argentina.
1: La prèvia més llarga que se m'ha fet de molts anys, eh?
0: Mira, espera't. Falta el descans. Sobi.
2: De moment, en defensa, la selecció argentina mirant de tenir el control, però ja l'ha perdut. Li ha durat res i menys la pilota, que ja és a peus d'Unai Simón.
5: Es podria haver vestit d'una altra manera Unai Simón, no de blau bastant cel, no?
3: Sí. Això, l'àrbitre, que ho hagi permès.
5: Sí, sí, sí, perquè, bé... No diria que es confon, però vaja... No ajuda.
1: És similar.
0: Hi ha una ombra aquí al mig del camp? Què és aquesta ombra?
1: Sí, molesta.
0: No m'agrada.
1: No, hi ha un punt toc aquí.
4: És un dron.
0: És un dron? Però hi ha moltes ombres.
2: És veritat que ara... Les càmeres aèries.
3: Doncs, ara que tenim un primer pla de la gespa...
7: Les línies estan tallades una mica com si després de... prendre dos o tres quintos, eh?
6: No, però és que
7: no estan rectes, eh?
6: Però el que...
0: No, ha ballat Tom Cruise, em sembla.
7: Sí, una mica també. Ara ha sortit del vàter, ha passat a
2: fer-ho.
7: Clar.
5: Ha dit que era missió impossible.
7: Sí, correcte. És això.
1: Per lligar-ho amb el tema de les...
2: En aquest Mundial no hem vist formes de tallar la gespa com el 94.
6: No, però és que això ja... Això jo crec que ja per exigències de televisió ja no es fa
2: enlloc. Allò va ser espectacular, el 94, perquè veus cada cosa que déu-n'hi-do.
1: Però estic amb tu, Rocamora, em molesten molt les ombres aquestes.
5: Sí, no. Són les torres de llum.
1: Sí, però n'hi ha cada banda. Ja m'estan descentrant. O sigui...
0: No, tampoc et costa gaire.
2: Estem més amb les ombres que amb el futbol.
1: Jo em puc acabar d'estar tot bé. O sigui, aquesta ombra em molesta.
2: Sí, no, sí. Que és la final d'un Mundial.
1: Clar, home, sí. Ja, moment.
2: Per favor.
0: Molló preguntava, no sabem res del temps? Si hi ha amenaça de tempestes, històries? No, eh?
5: Deixa-m'ho mirar, en principi no...
0: Com un sol...
5: Ahir m'ho vaig mirar i no hi havia perill, eh?
0: Perfecte. Això, no, dic perquè si a sobre també li afegeixes el que puguin endarrerir mitja hora o una hora més al partit. Doncs ha començat primers minuts, de fet no arribem als dos minuts de joc i de moment què veieu?
3: La primera falta l'ha fet Espanya, sí. Pedro Porro.
5: Sí. Argentina és qui n'ha fet més en aquest Mundial, 88.
3: I els dos una mica amb quan surt el rival des del darrere, un parell de jugadors iniciant la pressió, la de l'Argentina una mica més, bé, una pressió caminant amb Messi i Julián, la d'Espanya una miqueta més intensa amb Oyarzabal i Olmo.
5: Sí, Julián, que treballa pels dos, perquè veia que és el jugador que fa més pressions d'alta intensitat a camp rival, més que qualsevol cap altre futbolista en aquest Mundial, ni a Qatar 2022. És a dir que, des d'aquest punt de vista, s'ho està currant, Julián Álvarez.
6: Sí, i a més, jo crec que en una Argentina que estava rebundant massa amb les passades i que li mancava ritme, jo crec que tenia aquest Julián agressiu, que no només treballa defensivament, sinó que també tira moltes desmarcades, que dona opcions de passada per davant de Messi, doncs era molt necessari en aquesta selecció argentina.
0: Mm-hmm. Dos entrenadors, recordeu que es coneixen a la perfecció, Scaloni i Luis de la Fuente. De fet, un va ser professor de l'altre a l'hora de treure's el carnet d'entrenador. Lògicament, Luis de la Fuente va ser el professor i Scaloni
2: l'altre dia,
0: l'alumne.
2: Repassava també amb l'Edo de Valle, que m'ho va dir, vam veure imatges, que tots dos van passar pel Sevilla. O sigui, Luis de la Fuente va ser entrenador del futbol base del Sevilla, sí. I Scaloni també va estar al cos tècnic de Sampaoli.
0: Ostres, és bona aquesta.
2: No recordava que tots dos haguessin format part del Sevilla.
0: Clar, però Luis de la Fuente ho feia molts anys, perquè fa molts anys que està amb la selecció.
2: És el que quan no el vaig reconèixer la foto, no la vaig...
8: El cas del juvenil, sí. No, de Messi, allò era 2005, crec que era aquell partit.
2: Messi.
8: Clar, fa 20 anys.
6: Que és una anècdota que l'havia explicat també Javier Aguirre, perquè Aguirre es veu que en un partit que havia anat a Osasuna a Sevilla, doncs van fer com un entrenament de recuperació, crec, o previ abans de jugar amb ells a la Ciutat Esportiva del Sevilla, i Aguirre es va quedar a veure aquell partit i va ser la primera vegada que va veure Messi en directe, i Luis de la Fuente l'entrenador d'aquell Sevilla.
0: Jugant. Veieu que el Vasco Aguirre està a totes les anècdotes, eh? És a dir, sempre hi és el punt denominador, allò...
1: Sempre amb un whisky a la mà.
0: Un whisky i a dormir, senyor.
5: El dia del mal de pança, que s'enfada, no era ell, no? L'entrenador, perquè l'entrenador s'emprenya aquell dia. No, Aguirre no s'hagués emprenyat.
2: No, és Mendilibar.
5: És Mendilibar, tens raó.
2: Mendilibar, que va fer una emprenyada.
8: Compte la primera acció de Lamine Yamal, el xut, i... Ui, pensava que hi havia un rebot i ha acabat aturant el Dibu. Jo crec que aquí Lamine...
2: Era molt clara.
8: Sí, Lamine ha xutat bastant centrat i no sé si hi ha hagut un rebot i al final l'ha pogut blocar el Dibu.
0: Era claríssima i boníssima la jugada, eh?
2: Amb les cames,
8: era mala rematada.
6: Sí, sí.
4: Jo crec que la toca el defensor.
6: Ui,
4: sí.
6: Compte que torna a recuperar Espanya a la zona de tres quarts, és Rodri, pilota cap a Lamine, la centrada, torna a impactar malament amb la pilota, Lamine Yamal.
0: Jo crec que aquí buscava la passada enrere.
6: Sí, ara amb cama dreta. Sí.
8: Però ja ha avisat un parell de vegades.
2: A vigília Argentina, perquè dues arribades molt clares de la selecció espanyola, eh?
6: Ui.
2: La primera, compte que hi va ara la selecció. Ui. Compte que hi va Messi, Surunai, la pilota encara a peus d'Argentina, Nico, no ha recuperat Espanya. Però, vaja, ha hagut de sortir de l'àrea Unai Simón, perquè si no, Messi posava la directa.
0: Unai, que ha fet exactament el mateix que el dia de França, que sortí molt bé, és a dir, tallar bé el contracop, però després refusa fatal, i perquè no ha tingut sort el jugador argentí per agafar aquesta pilota.
1: Tria bé el moment, no?
0: Sí. Exacte, però després no...
5: Sí,
0: no
5: potser avui estava més forçat, no? Vull dir que tenia Messi més a sobre i té més disculpa que l'altre dia. Sí. Que l'altre dia...
0: Aquella va ser una traca que va estar bé. En tot cas, va acabar no res, perquè
5: va tenir sort.
0: Va acabar refusant, em sembla que el mateix Unai, després és qui va agafar la pilota. Ataca Espanya.
6: Sí, per l'esquerra, amb la defensa ben tancada de l'Argentina, cosa que obliga a passar la pilota pel mig, per Rodri, que vira el joc, Lamine Yamal, que de moment a les vegades que toca la pilota li intenten fer un 2-1, endarrereix la possessió cap al cercle central, ja la toca Pau Cubarsí.
2: No veiem si porta en banatge o no, Lamine Yamal, de moment, amb les imatges que hem vist... No...
0: És que porta els pantalons molt llargs, o molt abaixats, vaja, una de dues.
6: Sí, crec que la segona.
0: Sí. Sí.
6: El Dami ja recordava en la prèvia que no està al 100%, que juga perquè és la final d'un Mundial, però que realment que fins i tot està a un punt de mal humor els últims dies, conscient que cada vegada que ha d'escalfar-se, doncs que nota el dolor i que fins que no s'escalfa bé realment no pot jugar i que veurem fins on pot aguantar, que en cas d'haver-hi una pròrroga fins i tot potser hauria de demanar el canvi, veurem.
9: I en aquesta acció on Argentina ha llançat la contra i ha hagut de sortir Unai Simón, és una passada enrere a Lamine que no li posa gens fàcil a Cubarsí, que saltant no aconsegueix quedar-se amb la pilota, i després Laporte també és el que acaba doncs, fent una mala entrega, intentant connectar amb Pedro Porro, i d'aquí Tagliafico és el que roba la pilota per activar Julián Álvarez, però ha sortit bé Unai Simón, tot i que després el toc posterior no ha sigut el millor.
6: No? Compte.
1: Semblava
6: falta, sí. Però Pedro Porro una altra vegada fent la paret, quedava sol, a la frontal, però amb una bona paret.
4: En qualsevol cas, si Espanya té el domini i domina fins pràcticament a la frontal, encara que Argentina recuperi la pilota i busquin a Messi, sota Messi no pot arribar amb 50 metres a la porteria contrària.
10: No sé. De moment el domini absolut de la selecció espanyola, eh?
1: Sí, ha començat bé, Espanya.
3: És que no té jugadors per la contra, Argentina. Vull dir, abans tenia Juliano, però...
10: Tancada, però a més deixant bastants espais perquè ja n'ha tingut un parell la selecció espanyola a peus de la Minyamal.
3: Avui els que surten a la contra són Nico i, i Julián.
6: Però clar, si Nico ajuda molt al marcatge de la Min, tampoc
3: sí,
6: no arriba,
3: està clar. Vull dir,
6: en toca Juliano, amb aquella punta de velocitat, doncs potser...
5: Jo crec que la idea amb els quatre migcampistes és tenir una mica la pilota i que no la tingui tant Espanya, però clar, és que està pressionant molt bé l'equip de la Fuente, de moment, sí, està recuperant fàcilment a gran rival.
1: Garzabal ara n'ha tret una boníssima.
2: Arriba el nou Moda 7, que és un subpotent, eficient i tecnològic, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres de moda elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total, ara des de 32.990 euros, acabats en prèmium a preu del bàsic. O Moda 7SAQS, consulta condicions a Omoda Jaeco Punès, a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
5: Ui, doncs ara veia la repetició, gairebé es vol en pròpia porta, eh?
2: Lissandro,
5: en la de la Min.
1: Lissandro. La toca Lissandro.
10: Lissandro posa el peu.
5: Passava amb els peus al Dibu.
10: Ja ho havia dit
7: el Dari. Nosaltres no tenim bar, tenim el Dani Sosa.
1: Clar, que és molt millor.
10: Ho veu tot.
1: El que digui el Dani va a missa. Que sempre, diguis el que diguis.
4: Com està, com veus la gespa, Navira?
3: No gaire bé. La veritat és que no gaire bé. Està sequíssima.
5: Parlant de la gespa, els propietaris de l'estadi, del MetLife Stadium, s'estan pujant per les parets perquè la FIFA vol vendre la gespa de l'estadi de la final.
3: Ah, sí?
5: Però la gespa no l'ha pagat la FIFA, sinó que l'han pagat, o sigui, l'han posat els propietaris de l'estadi. I demanen una mica què hi ha de lo mío.
1: Infantino és el tio més
3: fenomenal.
1: És sensacional.
3: S'ho venen tot, eh?
7: Li han pujat la copa a Donald Trump perquè li facin toques, eh?
1: Que l'acaba de tocar.
10: Sí,
1: l'ha
10: tocat.
3: Recordem que hi ha anells de campions... Sí. I que se'n venen 1900, que són 1996. Hi ha 30 pels campions i la resta es venen.
1: Sí, edició limitada.
3: Mm-hmm. És que treuen profit de tot. Si qualsevol cosa la posen a la venda.
7: És tot el mercat de Sant Ildefons dels diumenges, eh?
3: Sí.
1: El que ha arribat a trincar Infantino amb aquest mundial...
7: És històric.
0: Sí. Només cal veure el servilisme que demostren cada vegada que es troben l'un amb l'altre.
10: És que l'altre dia diu, vull un altre mundial i em treus Mèxic i Canadà. Aquest per mi, que em faci un mes. I el següent ja que torni a ser aquí. A veure què passa.
5: Sí. No, que... Clar, és que l'audiència potencial de televisió que dona als Estats Units i a nivell publicitari...
1: És increïble, clar.
5: Obre moltes fonts d'ingressos per la FIFA.
0: I ho hem repetit moltes vegades, però és que torna a passar, lògicament, avui amb més raó que mai, però és que a nivell visual, pels que no estan allà ni han tingut cap problema, és que està sent perfecte aquest mundial. Aquest perfecte, o sigui, aquest mundial està sent...
1: Ja ha sortit rodó.
0: I tant. Està sent una aposta fantàstica. Doncs mira, fins avui, fins l'últim dia, vaja.
1: No, recordo quan es va fer el mundialet de clubs, que tothom deia... Les distàncies són superllargues, els estadis són incòmodes, no? Hi havia totes les contres que...
0: Les tempestes famoses,
3: que és la calor,
1: durant els partits... I al contrari, no hi haurà ningú, no?
0: Pues... Aquí tres partits s'han hagut d'amorar o suspendre durant uns minuts. Sí. Dos són de Mèxic i l'altre, el de França. La resta, em sembla que anava així, no?
3: Molts menys que l'any passat, eh? L'any passat, de fet, hi ha un partit que crec que és el Benfica-Oakland City, que estan 6 hores, amb el partit... O sigui, bé, que el partit dura 6 hores en total, dues hores del partit i quatre d'aturada.
1: Nosaltres en vam fer com a mínim dos o tres que es van retardar. Sí.
5: Un clàssic d'en xancletes i l'altre no...
3: Ah, sí, el clàssic d'en xancletes, jo el recordo. Jo hi era, sí.
1: Tu hi eres?
3: Sí.
5: Tornaran, les xancletes aquest estiu, els partits del Barça.
3: Home, contra l'Udinese,
1: bona hora.
3: El Nottingham Forest.
1: Bons horaris.
5: No era normal,
0: però hauran de ser xancletes amb mitjons, que van cap a Gran Bretanya, per tant, no és la que hi ha calor.
3: Allà les xancletes es porten amb mitjons.
1: Sí, a més fa molt d'anglès.
3: Sí.
5: Em pensava que anaves a fer la broma de la temperatura de l'estudi, Rocamora.
0: Ah, no.
3: No anaves per aquí, eh?
0: No, només faltaria.
1: No, això ja vam dir que era tanatori. Era fred tanatori.
3: Penjada de carboni històric.
0: Només faltaria.
5: Està bé avui, no?
1: Jo vaig amb camisa, també ho dic, jo vinc aquí amb camisa. Sí. O sigui, jo, a l'agost o al juliol, jo vinc aquí amb una camisa perquè, si no...
0: Saps el pa que s'hi dona,
1: clar. Efectivament.
0: Va, que hi ha córner per Espanya.
3: Doncs hi va Àlex Baena.
5: Mànica llarga, per cert.
3: Sí. Minut 12 de la primera meitat, sense gols, Espanya 0, Argentina 0. De moment, dues faltes a Espanya, una només a Argentina.
5: Sí, molt diferent a Anglaterra en aquest sentit, de moment, el partit.
3: I el córner encara no es pica, hi ha una mica d'empentes dins de l'àrea, Baena que marca l'acció, la posa al segon pal, la busca Dani Olmo, fa el control, massa llarg,
8: La treu la defensa de l'Argentina, continua viva per l'esquerra, Dani Olmo al vèrtex, fa un canvi d'orientació buscant a Lamine Yamal, ja a la dreta, li intenten fer el 2 contra 1, marxa Lamine, deixa cap a Baena, posa la centrada, pot refusar en primera instància la defensa de l'Argentina, serà banda a favor del conjunt de Luis de la Fuente.
4: Ah, digues.
0: No, sisplau, vosaltres.
8: No, tu, no, no.
4: És que al
1: mig... Tota partida així.
4: Al mig del camp d'Argentina són finos estilistes.
1: Sí, eh? Finets, no?
7: Però jo ja hem vist una jugada, aquestes típiques que passa algú per darrere i et fa molt... Et deixa el colze i tal, ja hem vist...
0: Marca de la casa,
7: sí,
0: no?
7: Sí, el llibre d'estil. Sí, correcte. Per cert, lo de la gespa, no veieu que s'està apagant el color? Que la no capeta de Titan Lux que han fotut abans del partit ja s'està apagant, eh?
0: Està marxant.
9: No és el primer cop que algú li fica pintura, per fer semblar que ja està millor, del que està.
4: Sí, jo sí, bueno, no ho explico, perquè...
7: Home,
4: a Sarrià, que no hi havia, sí, no? Que no hi havia gespa en tot el centre i fins a l'àrea, sí, quan tallaven la gespa del costat, llavors l'anaven tirant per sobre on no hi havia gespa. Ostres!
0: Sensacional.
1: Semblava formatge, no? Ja, el julivert.
7: Correcte, el julivert.
0: Què dius, Xavi?
2: No, de Baena anava a dir que qui li hauria, amb la temporada que ha fet, qui li anava a dir que seria titular indiscutible en aquesta selecció espanyola. I tampoc sense fer res de l'altre món.
5: És que jo anava aquí, Xavi.
9: Ostres!
8: A mi sí.
1: Ha semblat groga en directe.
9: Doncs no la veurà.
4: No, res.
1: Jo això no ho entenc. Això és una entrada claríssima de
4: no sé, espera't.
0: Que l'he pogut fer mal aquí.
4: Ja amb la repetició.
5: Ha semblat una tisora, no?
8: A veure...
4: No, és ell.
8: És que acaba sent com molt trepitjant el peu, no? Sí.
9: Però és falta, vull dir que... No pots entrar així.
8: Però la manera d'entrar...
9: Sí, però que semblava més dura...
2: Quan té el peu aixecat Olmo, ell va amb les dues i li queda a sota, però entrava molt fort, eh?
9: Tots teníem clar que serà una final, i sabem com s'arbitren les finals. Alguna, els primers 20 minuts d'aquestes n'hi hauria.
2: Sí.
9: Això estava claríssim.
5: I com... Vaja, els arbitratges que van virant cap aquí, eh? Deixar jugar, intentar treure les mínimes targetes possibles. No sé si és el camí correcte.
1: És la influència Mateu?
5: No sé.
1: Mateu referent?
5: No ho crec. Jo crec que se'ls ha posat al cap que amb això...
1: Sí, és Will Ferrell, no?
7: Sí.
1: Ferrell. Will Ferrell i Ferrell. Sí, atenció, correcte. El realitzador és bo, eh?
7: Ferrell està una mica dissociat.
1: Will Ferrell, sí. Ferrell, per fer el joc de paraules.
5: Està happy, com la seva cançó, no?
7: Sí. Dani, com a jugador, qui creus que pot tornar aquesta entrada que li han fet a l'Olmo? Quin jugador d'Espanya pot, amb aquest rifirrafe, qui la podria tornar?
4: Cap,
7: no? Directament, perquè no tenim aquest nivell de quinquisme...
4: No tenim al mig del cap. L'únic que se li pot girar una mica és Baena.
9: Sí,
4: Baena.
9: És el mateix amb el que jo estava pensant. Sí.
2: També. Però mal feta, Baena la sé.
7: Sí.
1: Però Baena és més de pàrquing, no?
2: Però vaja, de moment...
9: I Valverde ja li et dic.
2: El partit és molt tranquil, dic, perquè el discurs que ha arribat molt des d'Espanya és de compte, com si el futbol s'hagués inventat ahir, vull dir, com si quan el Barça es queixava perquè el Getafe juga així...
9: A Messi, eh?
8: Però és que ha estat rebre Messi, és a dir, la consigna és clara, rep Messi un parell de metres d'avantatge a terra.
4: No li diguis això, me'l sape.
8: No, però és la consigna, és evident, vull dir...
2: És el que estan fent.
8: Vull dir, que Messi quantes pilotes ha tocat fins ara? Argentina no té la pilota, potser dues o tres.
2: Anava a tocar aquella d'Unai Simón i poques més, que aquella no l'ha arribat a tocar.
9: Sí, però li has de fer falta, però compta amb la distància, eh? Aquesta perquè està lluny, però com estigui una mica a prop de porteria...
2: Que li diguin al Liverpool aquella que va calar...
9: Sí.
4: Cuidado amb el Cuti Romero.
2: A veure quin anirà Enzo, però és una... És Rodrigo de Paul, té al costat a Enzo. La falta està llunyíssima, la penjarà a l'interior de l'àrea. Buscava la rematada Nico González. Li ha quedat massa llarga la passada a Rodrigo de Paul. Serà servei de porta per la selecció espanyola.
0: Doncs era bona, la pissarra. No ha estat bona la passada, però la idea era boníssima.
1: Però sí que es deia, no? Argentina, els primers 10 minuts, rascarà d'allò. Semblava que fos un partit de futbol americà.
5: No. I de moment, 3 faltes a Espanya, 2 a Argentina. L'altre dia al descans en portaven 12 a Argentina. L'altre dia sí que van rascar.
2: Van sortir, a més, hi era Juliano Simeone. Que això també
8: fa. Contra l'un, contra un de la Lamine. Posa la centrada al Dibu. Ha trobat aquest 1 contra 1 amb Tagliafico. Ha retallat cap a dins, ha posat la centrada amb l'esquerra. I entraven dos jugadors de la selecció espanyola per fer la rematada, però s'ha llançat a terra el Dibu i bloca la pilota.
4: El control fantàstic.
6: Sí, sí, sí, sí. Brutal. I també d'una passada llarga a Pedro Porro, que un... O sigui, jo crec que Argentina deu tenir bastant assimilat que no pot permetre els canvis d'orientació cap a la dreta, doncs perquè és una arma clara, perquè Lamine pugui rebre en 1 contra 1, però aquesta és una pilota que li ve de la seva pròpia banda i Pedro Porro està molt precís, i després el control de Lamine és boníssim.
5: I tant a les rematades com en aquesta centrada, la sensació que Lamine li... no sé si és que la gespa frena la pilota, sí, o que li falta força.
1: Li falta força.
5: Està quedant curt.
1: Tal qual, tal qual. I en la primera que ha tingut, sí, era un xut per no, trencar-la una mica.
5: Sí, sí, sí.
1: I no... No,
2: bueno, no està... No està bé.
5: Tu
2: no
5: estàs per això,
2: jo, cada cop... A veure, Nico González, que ha mirat de pescar una pilota a la banda dreta, però li ha acabat robant la cartera. Pedro Porro és pilota per Espanya.
11: Però vull crear mal temps, però estic convençut que acaba el Mundial i hi haurà un temps de baixa, sí, de la Minya Mal.
1: Totalment. Mm.
11: Sí. Espero que sigui allò 3 setmanes, un trencament petit, però és que cada cop ho tinc més clar.
1: Les vacances, eh? Que m'entren les vacances.
4: Mira, mira, mira. A l'home. Van a l'home, no. És igual.
10: Aquí Talia Figo li ha posat directament al, sí, cos perquè no passés.
6: Però crec que xiulen l'anterior sobre Olmo, eh? Ha deixat jugar l'àrbitre i després la xiulen.
4: Quan les pilotes van justes que tens el contrari darrere, escolta'm, és pilota o peu. Això és impepinable.
0: I torna a Espanya?
6: Doncs arribant al minut 20, d'aquí poquet tindrem la,
7: sí,
6: pausa.
7: Sí, sí, sí.
6: I jugava Cucurella, pilota llarga a l'extrem per Baena, que perdrà la pilota, ben defensada pel Cuti, recupera l'Argentina.
10: Hi ha hagut empentes, sí, sí, patades, sí, des del terra, hi ha hagut una mica puntades de peu, una mica de tot.
6: S'apropava De Pol a Baena, sí, també, De Pol, que és un bon escalfaorelles, De Pol.
5: Això, que a mi que em perdoni, però que no xiuli falta a ningú en aquesta jugada. És demencial, vull dir, em sembla demencial, de veritat.
7: Sí.
6: I Jaume, de fet, de Vinci es deia que la seva tendència és més bé la contrària, no? O sigui...

0: Sí, però vull dir que targetes grogues avui, d'un moment.
1: Una?
0: Sí?
2: La de McAllister,
0: sí.
2: Home, sí.
0: Va,
1: va. Escolta, tots aquests que van... tots aquests que van a veure...
2: És molt alt.
1: A veure els partits, el Tom Cruise,
3: sí, a veure,
1: el Damon...
3: A veure el palet.
1: Escolta,
4: aquests... Emparentasses, no,
1: Dani? Els hi preguntes, córner, i no saben el que és un córner.
4: No,
1: i
4: molts no saben on estan.
2: No, res.
4: Dani, si molts miren el mòbil i pregunten a Google, ¿dónde estoy?
3: No, però... Matt Damon coneix bastant.
5: Si saben qui és Messi, encara.
6: Hi ha una conversa de Matt Damon amb Tom Holland.
3: Que sí,
6: que vaja,
3: i parlen del Barça de Guardiola.
6: De dos autèntics fans del Barça, sí. És una cosa molt bèstia i alhora que et trastoca el cap. Què fan Matt Damon i Tom Holland parlant
3: de meravelles
6: al Barça?
3: Sí,
6: és una cosa molt estranya.
3: Però en el cas de Matt Damon, no et dic, eh? Will Ferrell segurament no sap ni què està veient.
2: No, no, el més rodó que ha vist és una palangana. Sí.
3: Sí. Oh. No, i Ferrell ja hi t'explico. O sigui, Ferrell es dedica a altres coses.
4: Sí. No, no.
1: Ai...
5: Estàs pensant en comprar-te un Volkswagen T-Rock, Solsona?
1: Sí, home.
5: Ja t'has fixat en el disseny, les seves prestacions, el seu baix consum.
1: Sí, home.
5: Saps on l'has de comprar, no? A Sarsa Volkswagen, per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen, que els trobaràs a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
1: Molt bé.
6: Minut 21 de la primera part, aquest empat a 0 encara entre Espanya i Argentina, a molt poquet ja d'aquesta aturada pels anuncis i, per tant, a veure a partir d'aquí què passa. Avui sí que és cert que no hi ha cap equip que estigui molt per sobre de l'altre, de moment, no?
2: No.
5: A veure la passada de Messi en profunditat. Mira, va deixar-la enrere, estaven fora de joc Nico González.
6: Vull dir que no hi ha un equip necessitat d'un canvi en el sentit del joc. Ostres, és que hem de parar perquè ens estan avasallant.
2: No, però Espanya té una mica més de domini i potser doncs, la pausa d'hidratació ajuda que Argentina pugui revertir això una mica.
7: Mm. Sí, però crec que més o menys el pla que tenien uns i altres, més o menys, perquè al final...
3: A Argentina li va bé, no?, una mica, això?
7: Sí. De moment no hi ha cap rematada d'Argentina i n'hi ha una de la selecció espanyola, més enllà de la de l'Amin Yamaka. Com que acaba sent de Lisandro, no li compten. Per tant, són dues accions de perill i la possessió 65-35 per la selecció espanyola.
2: De moment no es partirà coets la final.
7: No.
2: Segurament un gol ho desencallarà. Segurament, però ha d'arribar.
3: Diguéssim que no és el partit d'ahir, no?
2: Compte i Arzabal dins de l'àrea, no, hi havia fora
6: no,
2: de joc.
6: No era,
2: no és, no és la costellada d'ahir, no? S'ha quedat mirant l'assistent, pilota pel Dibu.
3: Ara, jo m'ho vaig passar molt bé, ahir,
2: Sí, sí, i tant. Sí,
3: no,
2: sí.
3: No es parava res.
2: Sí, sí. No, bé, i va estar a punt d'empatar a França-Anglaterra, Quan va guanyar 0-4,
1: Olise va tenir 3 o 4...
2: Sí, de fet n'hi ha una amb 3-4 d'Olise, que és la que xuta amb la dreta, després d'una jugada de combinació molt bona, que dius, com pot ser que l'hagi fallat,
6: Però aquest partit, no hauria de per exemple, no hauria de comptar pel Pichichi.
3: Estic d'acord.
6: És a dir, jo no entenc per què Mbappé ara se li poden comptar igual aquests dos gols d'ahir contra Anglaterra que se li puguin comptar avui si Messi fa dos en una final contra Espanya lluitant.
4: És una vergonya.
6: No ho entenc.
4: És una vergonya.
6: No ho entenc.
4: És una vergonya. I el que vam veure ahir,
6: sempre, Mbappé
4: sempre. Pràcticament preparat per fer els tres golets i tal. Era una vergonya el partit d'ahir.
5: Ai, ho deia, que semblava l'Olestar.
6: No pot ser, home.
2: I no sé quina és l'estadística històrica, però ja, o sigui, Just Fonten, que és el futbolista que ha fet més gols en un sol mundial, que en va fer 13, en el seu mundial va fer 4 al partit pel tercer i quart lloc.
5: Compte corna i arribarem a la pausa, pot blocar el Dibu, i per tant, quan s'acabi aquesta acció, sí que ja anirem a la pausa dels anuncis.
7: Ara mateix estem amb Mbappé, 10 gols, 4 assistències, Messi, 8 gols, 4 assistències, 22 gols Mbappé com a màxim golejador històric dels mundials, Messi 21.
8: I, per tant, Messi fent dos gols, igual que la final de Qatar del 2022, i donant una assistència, seria Pichichi.
6: Imagina't el que ha de fer per ser Pichichi.
2: Mira. Com arrencava Messi. Xiu la falta i aquí és probable, no?
7: Que assenyali la pausa.
2: Ara, no?
7: Ara. D'hidratació.
6: Mireu, 4 anuncis i ja està. I a tornar. Avui encara pot ser té lògica, no?, aquesta pausa, perquè 27 graus heu dit que feia.
4: Sí,
6: mira,
3: la calor és important,
2: El que diu Google.
6: Estaríem a la frontera, però hi ha altres dies que, evidentment, no té cap mena de sentit.
2: Bueno.
6: I perquè ja és que no és una pausa d'hidratació, això.
2: Els estadis coberts amb aire condicionat, a 20 graus, la pausa d'hidratació.
3: Però Infantino s'ha de comprar la nova casa. Aleshores, vosaltres... No.
2: Sí, sí. Estàs esperant per posar l'entrada, no?
3: El nou Ferrari i la nova casa. O sigui, necessita fer pauses.
6: De debò que ho dèiem l'altre dia, tinc moltes ganes de saber com operaran les diferents lligues la temporada que ve, és a dir, les grans sobretot, i en especial el senyor Tebas, què farà la lliga amb aquesta pausa.
3: Don Javier, no? Don Javier té
6: Perquè seria
3: molts números, no?
6: Bastant flagrant que l'adoptés, no?

0: per acabar de fer 4 euros més a la caixa, no ho sé.
1: Però no em semblaria gens.
2: Sí, però si l'ha pogut fer la FIFA, entenc que reglamentàriament...
0: Sí, clar, clar, clar.
1: Sí, sí, sí.
0: Però aquí és que qüestió de cada lliga que ho adopti o no, no? És a dir,
2: entenc
0: cada
2: que
0: lliga decidi
2: sí,
0: si ho vol
2: la UEFA
0: fer,
2: ha dit que no per la Champions...
3: I bé que fan.
2: Sí, clar,
3: home, a més, a les hores a les quals es juguen els partits de la Champions és que no té gaire sentit, realment.
2: No, la veritat és que no. Per cert, sobre una cosa que em detallen sembla important, sobre el fet de marcar primer a la final, més enllà de que la selecció espanyola no ha anat per darrere en el marcador i psicològicament jo crec que això li podria afectar, en 6 de les últimes 7 finals, qui ha marcat primer ha acabat guanyant. Per tant, és important, només trenca aquesta estadística França el 2006 contra Itàlia, que comença guanyant i acaba perdent a la tanda de penals.
3: I el Panenka de Zidane, que després empata a Materazzi, ha sortit d'un córner i després de penals guanya a Itàlia.
0: Què et sembla, Dani, la selecció espanyola? Com la veus?
4: Bé, segons el previst, no? El guió és tenir molta possessió de pilota. El que passa que si la pilota no va ràpida i no li dones velocitat, ells amb aquests quatre migcampistes junten molt bé les línies amb els quatre defensors i ahí ja tenen certes dificultats, perquè Olmo, que és una peça que pot ser molt important i de fet està en molt bon moment, tant físicament com tècnicament, quan estan replegats sempre té un dels dos pivots que el té a prop i mai pot rebre en bones condicions per donar bones assistències o a Lamine, o a Baena o a Oyarzabal. Per tant, sí que està bé, però li falta una mica de profunditat i això només li pot donar Lamine si agafa la pilota, que Nico es començarà a cansar, perquè no pot estar a dalt i després tirar desmars i això, i després veurem si a la segona part o en el decurs del partit pot entrar Nico si està en condicions.
5: Si t'hi juguessin amb l'11 de gala Solsona que tinc aquí de l'Espanyol, amb el número 4 el Jalapeño, amb el 22 el Saitó, amb el Esquildes, i amb el número 1 el nou fitxatge, que ja sabeu, d'aquest estiu que arriba per revolucionar els aperitius, les anxoves de l'Escala, ja ho sé. Els dies de futbol no poden faltar els amics i amb el bon temps tampoc. Les olives, l'Espanyola. Sense l'Espanyola no hi ha aperitiu.
2: Clar que no.
0: Para, que dic una gana. Va, que s'ha reprès el joc.
5: Pilota per l'Argentina, en zona defensiva, pilotada cap amunt, buscant a veure si caça algun futbolista argentí, però no, és pilota un altre cop per mans.
3: Jo la vull veure, perquè no sé si és perquè l'empenyen quan està a l'aire, o si realment la mà és intencionada. Home, doncs ja la porta bastant pujada a l'inici, es podria haver jugat la groga.
5: Hi ha una empenta de Rodri, però... Ui, compte la recuperació, per aquí, de Julián Álvarez, la passada... arriscada de Cubarsí, a punt d'aprofitar aquesta ocasió, no l'havia vist venir i li ha donat a Unai Simón i a punt ha estat d'interceptar-la el jugador de l'Atlètic de Madrid.
6: No sé fins a quin punt, això la gespa també explica aquesta mala passada, no? Que no roda gaire.
5: Ara l'acaben de regar, l'estaven regant durant la pausa. Ara sí, però igual està encara molt més sec, eh?
6: Potser no, eh?
5: Veig l'Argentina que mira d'apretar una mica més amunt a la selecció espanyola, que no pas fins ara... A veure, Lamine Yamal, que intentava marxar de Tagliafico, però veient que se l'havia fet, l'ha acabat.
4: Això és tarja. Això és tarja.
5: Sí, sí, perquè l'havia superat.
4: Escolta, això és tarja.
5: Sí.
4: No fotem.
5: Acabat la Dani, era tarja. Era tarja.
4: Era judo.
5: Vermella.
7: És judo, a dalt i a baix.
5: I no l'altra. Sanció de 10 partits.
2: La segona.
4: Com a mínim.
0: Revisables, però si en un any no comets cap altre...
2: Sí, exacte.
4: No, és que si deixen seguir amb aquestes accions, doncs tots els jugadors ho fan perquè saben que no reben la tarja. Perquè dos targes i una expulsió només l'ha rebut en Bolo, no?
0: Jo crec que per doble groga, dius.
4: Doble groga.
3: Expulsió per doble groga en el Mundial.
4: En Bolo. Me sembla que en Bolo.
0: Pot ser.
3: No recordo.
2: Ell va ser per doble groga.
5: Sí.
2: Perquè et van canviar una i
5: per la simulació.
4: Sembla que és l'únic.
0: Exacte, sí, és veritat.
2: En el Suïssa-Argentina.
1: Sí. Solsona, estàs finíssim.
0: No. És un nivell que no... És que no ens va mereixer.
1: Estic a punt de marxar, perquè...
4: És que quan estic a casa i sé que veniu tants, dic, m'has de preparar.
2: I a sobre ara torna a jugar amb els veterans de l'Espanyol.
1: Sí, ens ho ha dit.
4: Tinc unes molèsties, eh? Ara,
1: ah, ja, ja està.
4: Vaig, però... vaig fer un cop de taló.
5: Però, i és... Vist el samural o on són?
4: Sí, no al sabem. Costat. Al costat, sí.
7: Més a dalt.
1: Més a dalt a l'esquerra.
7: Més a dalt a l'esquerra.
2: Ojo, ho intentava caçar una pilota Rodrigo de Pol, però Cucurella l'ha acabat cedint a Unai Simón. Està mirant d'apretar, insisteixo, una mica més l'Argentina i dificultar la sortida de pilota de la selecció espanyola, que ja juga ara a camp argentí.
5: En vas tenir moltes de lesions o no, Dani? Tu en vas tenir moltes de lesions
4: de
5: o no?
4: Rotures i això... Home, algunes sí, sí, sí.
5: Sí, eh?
4: Però lesions importants no.
5: No, encara, això està bé. Això està bé.
1: La ment li falta un puntet de... de precisió, sí, quan fa les passades, eh? Ho està intentant, eh? Vull dir que s'està involucrant, però...
4: Però em preocupa menys que... No estigui precís a l'hora de fer les passades, sinó que quan tingui la pilota que se'n pugui marxar de l'Ugan. Sí, sí,
6: però és el més actiu de moment de la selecció espanyola. Vull dir que de moment està sent el protagonista. Doncs 31 de la primera meitat. Van avançant els minuts i...
5: Portem 70, però, perquè realment no està passant res.
6: Poques oportunitats, la veritat.
1: Hem vist a Mick Jagger un altre cop.
7: Sí,
1: estava pesadet, Mick Jagger.
7: Sí, és un miracle.
2: Escolta, uf, però no hem vist Javier Bardem?
1: No,
2: està passant?
6: Ja l'enfocaran.
2: Amb la samarreta de Borja Iglesias.
5: Sí, no? És veritat, no, avui no l'hem vist encara.
1: Hem vist Adrien Brody també?
6: Sí, és veritat.
1: Ben acompanyat?
7: Molt ben acompanyat, eh? Sempre, vamos.
5: Hi ha algú que no sigui famós avui al MetLife Stadium?
1: Brody? És difícil, trobar
5: uns quants, ja.
6: No estava Mel Zapataki, Brody?
1: Sí, va estar Mel Zapataki. Per això potser va amb Espanya, no? Entenc.
2: I ja no, eh?
1: No, al revés.
2: Ja no, eh?
1: No, ja no.
6: Però va fer 50 anys Pataki l'altre dia.
7: Sí, sí.
1: Molt ben informat.
2: Però què et passa avui?
6: Vas anar a la perruqueria, puny. Hi havia la revista.
7: No, pitjor encara. Estava la Mar de 1998.
6: Ara que el Saper es judiu, perquè crec que sí que va ser portada d'una revista de premsa del cor. Quiosc, quan vaig a comprar el diari, vaig veure allà que ho deia.
5: 50 anys té el
6: Sapataki.
1: Sí.
4: A veure si et penses que només fem anys als altres.
6: Tu has vist Kempes abans que ha sortit? Sí. Sí, té 2 anys menys que Solsona, no ho diria ningú.
1: Qui? Kempes.
7: Sí.
2: Kempes, que s'està transformant una mica en José Mari Vaquero, eh?
1: Sí.
7: Ai,
2: una mica. Està agafant un aire, eh?
1: Sí.
2: Estic d'acord. No, ara que deies això als famosos, clar, els que no paguen...
5: Clar.
2: N'hi ha tants que no paguen que els que hi van han de pagar les animalades que paguen.
1: Clar.
2: Perquè, clar, la FIFA no perdrà calés.
5: No, això segur que no. La banca, no. Ja saps.
1: Però és cert que Bardem encara no.
2: No. Estem preocupats, eh?
7: I Brad Pitt, que està també...
1: Sí, està molt, apareix molt.
7: No l'he vist a Brad Pitt en tot el Mundial sense una copa a la mà, eh? Sí. És maco.
1: I Beckham també sempre una copa a la mà.
7: La seva dona, bueno... Molt bé, també.
5: Del minut 32, gairebé 33, ja, de partit.
2: Bon dribbling, Rocamora.
5: Sí, està anant al precipici.
1: Amb el cubell d'aigua traient, no? El Titanic abans que s'enfonsi.
7: No, però portem 33 minuts de partit, i hòstia, això amb la pausa i tal, se m'està fent molt llarga aquesta primera part.
2: Imagina't l'actuació, Nin.
1: Sí.
5: Que havia de ser a mitja hora, que encara bo que algú ha posat una mica...
2: Bé.
5: Que ha baixat la pilota a terra i diu, a veure...
2: David, no baixarem, Rocamora, això ho tens clar, no?
5: Jo ho tinc bastant clar, això, sí.
1: Però el que haurà costat, convèncer Infantino, o qui gestiona això, de dir, no, ha de ser menys de mitja hora, perquè si no, els jugadors sortiran...
5: Bueno, és que ens estaven avisant de feia molts mesos, que el descans hi hauria una aturada de 30 minuts per fer tots els espectacles del món mundial.
7: Correcte.
5: I a pocs dies de la final, justament, ens diuen, aneu traient-vos aquesta idea del camp, perquè seran 17 minuts. Ho veurem. Ho veurem i avui ho cronometrarem, no? Allò
6: de... Sí, home, i t'has d'aquí preparant el cronòmetre. Sí.
5: Va, que ataca Espanya.
6: Doncs arribant al 34, amb la selecció espanyola movent la pilota, ara entrant a la zona de 3/4, amb l'Argentina ben plantada i amb la circulació més aviat lenta del conjunt espanyol, amb Cubarsí, que és ara qui tanca aquesta defensa al cercle central, movent la pilota per l'esquerra, Cucurella.
2: Sensació que els primers minuts li ha costat menys a Espanya trobar espais que...
1: Sí.
2: A partir del minut 10, així
6: mira. Doncs mira, troba el Cucurella a l'esquerra, arriba a la línia de fons, posa la centrada, la treu el Cuti, molt segur, serà banda pel conjunt espanyol.
2: Murphy no, perdona.
5: Fora de joc, però hi havia prèviament...
4: Ja ho havies vist.
1: T'haguessis salvat pel
5: fora. Ja ho havies vist.
4: Aviam,
0: Doncs...
4: Sí, sí.
3: Molt justet, eh?
0: L'haurien hagut de mirar bé, aquest.
4: En qualsevol cas, hi ha algunes accions que des d'aquí dalt ho podem veure perfectament. Quan estàs assentat allà a la banqueta, costa de veure una mica més. Quan Lamin va a rebre, Tagliafico hi va. I deixa tot aquell espai a l'esquena, Tagliafico. Seria interessant que Olmo o Fabián poguessin caure a l'esquena de Tagliafico, no? Però, clar, això és, no és fàcil. No és fàcil de dir-ho quan estàs durant el partit.
1: Mm-hmm. I de fer-ho, tampoc, suposo, no? O què?
4: De fer-ho després, a la mitja part, sí que podria corregir això, però, bueno, és una opinió, eh? Ell segurament farà una altra cosa.
2: 35 de la primera part, encara amb aquest empat a 0 entre Espanya i Argentina. Servei de banda per l'Argentina, Tagliafico, que mira d'enviar la pilota una mica més amunt cap a Nico González, molt defensat per dos jugadors de la selecció espanyola que han aconseguit recuperar. Ho ha fet Rodri, però ha acabat enviant la pilota fora de banda.
0: Senyalat falta, no? Tres, sí, sobre, sí. Rodri.
2: L'ha assenyalat, doncs.
3: Però abans per mi n'hi havia de...
2: Quan ha intentat regirar-se... Tagliafico li ha fet falta, no ha pogut fer bé la passada i l'ha acabat enviant fora de banda, però com dèiem, ha xiulat aquesta falta per Espanya.
3: Aquestes faltetes molt, molt Getafe, de quan ja has deixat anar la pilota, i et deixen el recado,
2: Home, si pogués fitxar Tagliafico Bordalàs, seria...
7: El portaria a casa seva i tot.
2: Sí.
3: Fitxaria uns quants més, d'Argentina.
2: I Enzo, que es mirava, intentava regirar-se a camp propi i ha perdut la pilota.
3: Dani Olmo amb Cucurella. El teu passat l'esperó que s'ha fet Cucurella a terra. Serà banda pel conjunt espanyol. L'estava mirant la possessió, 63% a 37. Jo pensava que seria una mica més favorable a la selecció espanyola, però vaja.
4: Perquè Lisandro, tens la mida de Lisandro, l'alçada?
3: Lisandro deu fer 80 o menys.
4: 80?
3: 80 justet?
4: Jo crec que no arriba al 1,70 m.
1: És baixet.
4: No,
3: jo crec que deu fer, 78, una cosa així. Sí.
2: Ara ho mirem.
3: No és gaire alt.
4: Jo crec que fa 1,72 m. Em recordo una mica Ayala. Em recordo una mica a l'Ayala.
3: Ayala feia 1,75 m.
1: Quan dius?
4: 1,72, 1,73.
3: 75,
4: Sí. Ayala, us en recordeu? Sí, Ayala, el central.
2: Estava ajudant d'Escaloni.
1: Està ajudant d'Escaloni.
4: Ah, sí?
2: Sí.
4: Doncs saltava, era una cosa tremenda.
2: Només falta una A.
3: Compte la centrada de Dani Olmo buscant Oyarzábal. No? Era Baena, no? Oyarzábal.
2: Havien aixecat la mà reclamant mans intenta sortir a Argentina amb Julián Álvarez, però ha acabat tallant Cubarsí, és pilota per Espanya.
3: Tallar Cubarsí, però que bé arriba Rodri a la cobertura, Un altre més d'un Rodri que està fent un gran Mundial.
0: Com ha crescut Rodri des dels primers partits del Mundial a ara.
2: L'aplaudia de la Fuente.
4: I ha que donar-li a De La Fuente el que li correspon, perquè al principi era Rodri, jo ho vaig dir perfectament, i escolta, l'ha mantingut,
0: Si a De La Fuente, abans que dèiem de com li ha sortit a Infantil al Mundial, De La Fuente jo crec que l'ha clavat en tots els canvis, en totes les decisions, amb absolutament tot el que ha fet durant aquests partits amb Espanya, aquest de menys a més que dèiem que ha anat fent la selecció espanyola durant el Mundial, en bona part jo crec que és per De La Fuente, perquè vull dir, l'hem criticat moltíssim, però aquesta vegada alguna cosa
1: no se li pot discutir gairebé res.
3: I quan els canvis li surten bé és que a sobre no pots ni discutir-li el timing, que jo crec que tots en certs partits pensàvem, ostres, aquest canvi ha entrat 10 o 15 minuts després del que calia, però al final...
2: La
3: bona combinació, el xut d'Oyarzaba, l'atrapa el Dibu, xut centrat, però una bona combinació col·lectiva de la selecció espanyola, el xut d'Oyarzaba acaba blocant el Dibu.
4: No m'estranya que Julián Álvarez vulgui marxar de l'Atlético Madrid, perquè allà només fa que corre, i aquí també...
3: Sí, literal. Bé,
2: deu pensar, tocar la pilota serà l'hòstia, no?
4: Mira, però aquí encara pots entendre, perquè saps que has de córrer perquè tens a Messi.
3: Sí. I a l'Atlético al minut 60 el canvien. Sí. Cada partit, vull dir que a sobre això, sí.
2: I la bandereta del Dibu aquí al cap, què?
1: Ens agrada, no?
2: Un comentari?
1: Ens agrada,
2: sí, no?
1: Sí. Jo crec que la propera vegada vindré amb un degradadet aquí. Una
3: pot ser que sigui el futbolista professional més tribunero de la història? Perquè realment deu estar en un podi, eh?
2: Sí, totalment.
3: El Dibu.
4: Avui és un partit per Borja Iglesias, eh?
2: Carai,
1: sí. Carai. Tu reclames cada partit.
0: És arriscada.
4: No, no, és que ve que Oyarzabal, sí. que no va, eh?
1: Per quedar allà en sala, perquè ja ens ha passat. Així ja ens ha passat.
5: Anem al diàleg.
0: Sortirà Ferran Torres, segurament.
4: Bueno, Ferran també ell, és una... No, però Borja ahir que aguanti amb els centrals i això.
0: Aquest t'agrada. No, no, ja ho veia. Sí, sí, ho has anat dient. Però no ha sortit més que res. Un minut no va jugar.
1: Sí, encara que sigui per alegria de Bardem. És a dir, que marqui Iglesias i Bardem pugui lluir samarreta.
7: Encara no l'hem vist, eh?
2: A veure, mira, fer una combinació amb Julián Álvarez, escurat a la banda dreta, la centrada de Rodrigo de Paul. No, li ha sortit bé, ha pogut recuperar. La selecció espanyola ha fet falta. L'Argentina, primera targeta groga del partit per Lisandro. Ha anat a terra mirant de tallar, li ha fet falta Oyarzabal.
3: A l'espera de repetició, no em sembla...
1: Que no,
4: Després li dona patada, quan està a terra.
0: Aquí m'ho ha semblat,
3: Sí, sí, sí. Està anant cap a camp rival i no té opció de jugar.
2: Es llança a terra i li fum una tisora, però de manual. Sí. Però, clar, de manual.
1: Enzo, no? Que li fot una...
2: S'ha obert la veda. Per tant, al minut 40.
7: Sí, sí.
2: En tot cas, un central d'Argentina ha percebut, cosa que s'haurà de tenir en compte de cara a la segona part.
5: Missatge per aquests que busqueu un vehicle híbrid. A Robota tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai Power. Si és més eficient vol dir que és menys consum, si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai, que a Roma Auto, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan Més, el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia. Recorda, Roma Auto.
2: To.
0: 41 minuts ja, d'aquesta primera meitat. I Bardem, que no... Hauríem de fer com el Camp Nou, cridar-lo per megafonia o alguna cosa.
3: Atenció, s'ha perdut un actor.
1: Senyor Javier...
4: Ja ho ha dit el David abans de començar el partit, eh?
2: Què?
4: Que això de la pròrroga i tal...
2: Ho estàs veient, eh?
1: Ho has dit.
4: Sí.
1: Vine.
0: També et diré una altra cosa. Això ho porta dient tots els partits que ha vingut.
4: O sigui, que no té mèrit.
0: No, de moment...
4: Algun encertarà.
0: És perquè té una por terrible que això vagi passant.
1: Sí.
0: Hi ha dies més que d'altres. Avui, mira, et diré que no tant.
3: Estic amb la centrada Pedro Porro, es passeja per l'àrea, pel Dibu.
1: Hi ha hagut partits que pensava... Ostres, avui una pròrroga.
0: Aquells partits de les 11 de la nit, una pròrroga, una tempesta elèctrica, que sis pauses d'hidratació...
4: Sí. Ahir una pròrroga hagués estat bé.
1: Mira,
2: la vam fregar, eh?
5: Avui fins i tot ens decebria que no n'hi hagués.
1: Sí, jo no. Avui és un dia que no importa. Perquè...
4: Però és que no hi ha hagut cap pròrroga.
3: Sí, que n'hi ha hagut.
4: Sí?
2: En els últims partits menys, però, Té raó en Solsona. Pèrdua. Callister.
5: Finals en pròrroga, Molló, tens...
2: Ho miro.
3: Finals de Mundial en pròrroga. Això el 2022...
1: En la veïna t'ho soluciona amb...
3: Va ser fer en pròrroga, 2014 va tenir pròrroga, 2010 va tenir pròrroga, 2006 va tenir pròrroga i penals...
0: Ja està, és que estem encaminats. Estem encaminats a la pròrroga i...
1: Jo a vegades, però no trobo el mòbil...
3: Xut, fora, fregant el pal... Un pam de la base del pal, Cucurella.
1: Jo quan no trobo el mòbil, truco al de veïna, o fixa... Jaume, on està el mòbil?
0: Resposta directa.
2: El fixa, eh?
1: Sí, no? El tens al calaix de la tauleta de nit.
0: De rodeta, oi, d'aquells de...
1: Aquells que són grans, eh, saps?
7: El David truca al de veïna.
2: Compte que ha pres mal i Sandro.
5: És que quan ha vist la groga, ha fet un senyal cap a la banqueta. Jo pensava demanar el canvi.
2: S'està tocant la cuixa dreta i el Dibu diu que no pot continuar i que hi haurà d'haver canvi. A més, Lisandro tenia targeta groga. Però acaba de caure lesionat, com diu l'Albert, en aquesta acció on ha vist la targeta groga per aquella falta sobre Oyarzabal. Per tant, veurem quin canvi
3: es
2: fa.
3: Es prepara altament, ja.
2: Un altre dels que era Qatar. Sí. A la final ens anem acostant. Ja només són dos, les diferències. Si després entra Nahuel, una.
0: Màxim un mes.
2: I Di Maria no pot ser que ja no hi és.
3: Sí. Aquí el dubte era raonable de qui entraria, perquè Facundo Medina és central esquerrà, pot jugar també de lateral esquerra. Igual, doncs, per tenir millor sortida per aquell perfil, podria ser una bona opció, però és veritat que Otamendi té més galons, no?, que Facundo Medina, i entenc que entri. El que passa que Otamendi també ja és molt veterà i crec que no és un central tant com per defensar lluny de porteria, sinó a prop, tot i que és veritat que l'alçada que té ara mateix Argentina sobre el camp li permet, Otamendi no està incòmode.
4: Li dius veterà, té 38 tacos, eh?
3: Sí. I acaba de fitxar per River, l'equip del qual és aficionat, que no hi havia jugat mai.
2: Hi ha hagut 8 pròrrogues en aquest Mundial de 31 partits possibles.
0: No està malament, eh?
1: No,
0: 25%.
2: No. És veritat que semifinals no n'hi ha hagut, a quarts n'hi va haver dues dels quatre partits, i a vuitens només una dels vuit partits. Hi va haver força setzents de final.
3: A Anglaterra i a Argentina hi va haver pròrroga sí, quarts de final. Sí, sí. Setzents hi va haver la del Marroc-Holanda, per exemple. Austràlia-Egipte. Sí, no.
0: No sí, sí, sí. Òscar, què et sembla? Que et veig molt callat. Estàs pensant alguna cosa, no? Estàs pensant
7: no, estic pensant... Ja, jo oh, ja pujo... veig els vostres 50 dòlars i pujo 100 més a penals. Oh, ja, directament a penals.
0: Home, si això no canvia una mica, ara mateix hi ha dues seleccions que tampoc no volen arriscar, no, que no s'acosten que... gaire... Que no...
6: Bueno. L'Argentina 0,00 d'expected goals. Sí, sí, sí. No, no, Espanya 0,23, tampoc.
0: Sí. Però 0,00...
2: No, no, compte que és una pilota per Julián, massa llarga, surt Unai Simón i pilotada amunt cap a camp argentí. Segurament les dues aproximacions més perilloses d'Argentina no han arribat a ser ocasions. Hi ha hagut la de Messi, que ha hagut de sortir Unai Simón, i ara aquesta també amb Julián, però han sigut els ais més importants que hem tingut amb la selecció argentina. Ara hi va Nico González per la banda esquerra, té l'oposició de Dani Olmo i també de Pedro Porro, que li acaba pispant la pilota.
8: Déu-n'hi-do, Pedro Porro, eh?
0: Un altre, exacte. Un altre dels canvis de Luis de la Fuente.
2: Sí, un altre que te l'imagines enclauar-se i...
7: Sí,
2: no estaria malament, aquest, eh?
3: Sí, sí.
2: I a nivell defensiu, la selecció espanyola, el rendiment que està tenint, ostres, és increïble.
6: Un gol encaixat, no?
2: Sí, sí. I si es portaries a zero, només amb un, sí, sí.
8: Però ara Porro, el preu haurà pujat.
2: No, 300 no, no, milions, no? Està renovat, sí, fa poc amb el Tottenham.
3: Sí, a la Premier.
2: A veure, pilota per l'Argentina, que avançava per la banda dreta, però res, no ha pogut concretar la jugada, que ha acabat en mans d'Unai Simón. Rematada i cap córner d'Argentina.
3: De moment, els que han pagat 8.000, 9.000, 10.000 dòlars, estan... Sí, sí. És una bona final, eh?
8: Sí, sí. Estan contents, del preu.
2: Però sí, però aquests tenen un equip.
3: Sí, no? Sí, llavors, sí, evident.
0: I han vist però... Tom Cruise, també. Han pogut veure Tom
7: també
0: Cruise.
7: També el monòleg de Tom Cruise, que està molt finet.
0: Això ja fa 4.000 euros, ja es val.
3: Ha justificat l'entrada, eh?
0: Ara falta 4.000 més.
4: Sí. No, no, i si es fa llarg el partit, fenòmeno, perquè, clar, 8.000, 9.000, i el partit ha durat 3 hores.
3: Bueno, cada minut que passa és més rentable, no?
7: I ara la mitja part d'ara, que surt Tania Doris, Llorenç Santa Maria, Diango i tota aquesta gent. Sí.
8: I no ens enfoca en Trump, perquè deu estar dormit ja.
7: Sí, no, o sigui, si fixeu, cap autoritat l'han enfocat, ni el rei d'Espanya, ni Trump, ni qui més està allà, Beyoncé.
0: Pedro Sánchez. No, però Sánchez també hi és.
6: Circulen fotografies de l'encaixada de mans Trump a Sánchez.
2: Ah, sí?
6: Mm. Sí.
4: I li ha dit, te voy a subir los aranceles. Sí.
6: Aquest el del Canadà, que també hi és.
8: Acabo de subir al 40%.
3: I recordem que Milei no hi ha anat per càbala.
0: Sí, això, sí, sí. Això mateix.
3: Que és la cosa més argentina que et puguis
8: trobar. Però és una bona excusa ja per qualsevol cosa, eh?
7: Correcte.
8: Et conviden a un casament. Sí. És que la càbala no permet...
0: Però a Milei aquesta li haurà fet mal, jo crec. El no poder ser a la final del Mundial veient l'Argentina...
3: No, i a sobre al costat de Trump.
0: Sí, clar,
3: sí, absolutament.
0: Aquesta li ha fet mal.
8: Clar, però si ell va i perden...
3: Sí,
8: va,
3: sí.
0: Evident, clar.
8: Sí. Tota la vida maleïn.
3: Bufa, ja per sempre, sí, sí.
6: Aquí s'ha estalviat també una groga i estava.
2: Sí, sí, bona puntada. Sí.
3: Estic preparant el cronòmetre, eh? Rocamora?
0: Estem a punt.
6: Sí, en Sape no diu res, per això salto jo. Perquè hem fotut una puntada al genoll de Messi i Sape aquí...
7: Sí, sí, no, està anestesiat.
0: Està
8: nerviós.
2: Està més tens.
0: Sí, sí. Entre això i comença vacances, vull dir, clar, és que un dia...
6: Jo trauria la foto...
8: Massa emocions. Avui comença... O sigui, per...
2: Ah, tu també, Sape?
6: Sí. La foto aquesta de Cairo la trauria.
2: No toquis res. Pobre de tu, que toquis
0: alguna. M'hauríem agressions físiques, jo crec. Vamos, que
2: sí,
0: alguna
2: punta.
0: Alguna petita part.
2: Salto a sobre i mossego i de tot, eh? Cuidado, no toqueu res d'això, eh?
8: Sí, amb el micro et rebenta el cap.
2: Absolutament. Absolutament.
0: Sí, falten 30 segons, teòricament.
3: Sí, sí. 30 segons per arribar al 49, que s'han d'afegir 4.
2: I ja no atacaran,
3: I ja, és... Ara és una possessió al mig del camp, sí, com sí. Si... Vaja, com si... Vaja,
8: volguessin que s'acabin.
3: Els dos equips els servís l'empat, i queden 20 segons, i sembla que la selecció espanyola no atacarà, amb una tímida pressió del conjunt argentí, la pilotada sense problemes pels centrals, i veurem si Argentina intenta buscar l'àrea rival o s'acaba ja... en possessió, que passa pels peus del Dibu.
2: Canviarà una pilotada cap amunt, més enllà del mig del camp, buscant a Nico González, però no hi ha temps per més. Final d'aquesta primera part, no hi ha hagut gols, no hi ha hagut res, queixa Leo Messi a l'àrbitre, no sé exactament de què.
0: De la groga.
2: De la groga, de l'acció que... que explicàvem abans d'aquesta mitja part. De moment, amb empat a 0 en aquesta final del Mundial. Espanya 0, Argentina 0.
0: Doncs comença la mitja part, aquesta que ens han dit que serà de 17 minuts. Per tant, sí, si tot va bé, hauria de ser a les 10 i 12 minuts quan hauria de començar la segona meitat al MetLife Stadium. Hauria de ser. Després
8: no,
0: potser...
8: No ho serà. No ho serà.
0: No ho serà.
8: Ja us ho avancem.
0: Les 10 i 20.
3: Exclusiva recomanació.
0: Exclusiva. Ja veurem. En qualsevol cas, poca... o poquíssima cosa en aquests primers 45 minuts entre l'Argentina i Espanya. Ràpidament, Naveira, què t'ha semblat aquesta primera part?
3: Bé, crec que tot prou controlat. Em sembla que Espanya doncs, està jugant el partit en certa manera que vol. Segurament li agradaria tenir una mica més de velocitat de pilota a l'últim terç doncs, per generar alguna acció més de perill. Però jo crec que Argentina, doncs, si té una cosa bona, és que els centrals, doncs, jo crec que en general defensen molt bé l'àrea i jo crec que aquí, doncs, si no tens aquesta velocitat i aquesta precisió, doncs al final les temptatives que tinguis arribant pels costats, doncs serà difícil concretar-les. I Argentina, doncs, la veig un pèl més lluny del gol que Espanya, bàsicament per l'alçada a la qual estan jugant, per l'alçada a la qual recuperen la pilota i perquè, vaja, crec que les estadístiques parlen per si soles. O sigui, Argentina no ha generat cap xut a porteria, ha tingut possibilitats on sobretot Unai Simón, doncs, ha sigut qui les ha tallat fent de tercer central d'Espanya, i per ara doncs, veig a Espanya una mica millor, però és veritat que bé, Argentina amb el que té, doncs, en qualsevol moment et pot sorprendre.
0: Dani.
4: Argentina doncs, està replegada perquè Espanya té més possessió, no té gaire claretat d'idees perquè ells estan molt ben tancats, molt ben posicionats, i no troben ara a Olmo, que ha començat bé, però doncs, s'ha anat diluint en aquesta posició. Per contra, l'avantatge que té Espanya és que Argentina juga pilota llarga. Normalment, com està molt replegat, i és una mica contrasentit, perquè l'únic que pot córrer és una mica Julián i Nico, que se n'està fent un fart. No hi ha ningú més, perquè Messi no, que deu estar emprenyat com un, bueno, molt emprenyat, perquè les pilotes les veu passar. Per tant, si no tenen la possessió Argentina, que no la té, i la té Espanya, doncs això, en certa manera, amb una, com no passi amb una jugada aïllada, amb una jugada pilota aturada que et puguin marcar, jo crec que Espanya doncs, està més a prop de marcar que Argentina, però per això ha de fer alguna cosa més. No només Lamin, que ho intenta, però no acaba d'estar bé del tot, perquè li estan fent un bon marcatge. Jo crec que a mesura que vagi avançant el partit, si continua amb aquest resultat, haurà de moure peces. No sé com està Nico, perquè seria bo que estiguessin les dues bandes. O sigui, no, que no depenguis només d'un jugador per banda dreta, que és Lamin, i per l'altre no, i ells ho saben, que els altres van cap a dins i tanquen. Montiel, escolta, Montiel tampoc és un lateral, estava al Sevilla, no? I no em semblava un lateral de dir, escolta, és d'alt nivell. Però clar, tens la Baena davant, que tampoc t'ajusta i t'apreta, no? Per tant, ja veurem si hi ha algun canvi.
0: Veurem si aquests minuts, els que siguin de descans, serveixen d'alguna cosa per activar, ni que sigui alguna de les dues seleccions o totes dues, i veiem una segona part una miqueta més vistosa que no pas la primera. Mentrestant, i abans de també fer una pausa a nosaltres, la pausa de hidratació nostra.
8: La nostra hidratació.
0: Sí, és correcte. Bàrbara Badilla, com estàs? Bona nit.
9: Molt bé, bona nit.
0: Ens actualitzem, oi?
9: Sí, i comencem parlant d'incendis, en aquest cas del de Guadalajara, perquè ja afecta 16.000 hectàrees en un perímetre de 100 quilòmetres. Crema des de dijous a la Sierra Norte i s'han incrementat les condicions perquè continuï avançant. Per això aquesta tarda s'ha hagut de confinar la població de 4 localitats més. Mercedes Gómez, consellera de Desenvolupament Sostenible a Castella-La Manxa, explica que la intenció és contenir el foc les properes hores.
10: Intentando dirigir nosotros el fuego y no que el fuego sea el que nos dirija a nosotros. Y como digo, estamos estableciendo ya líneas de defensa y de contención que nos puedan permitir en un futuro que todavía no es inmediato, pero sí está próximo, para poder contener este fuego.
9: La prioritat, insisteix Gómez, és que el foc no arribi als habitatges. Mentrestant, aquí a Catalunya, un nen de 6 anys ha mort ofegat aquesta tarda a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. Així ho ha informat Protecció Civil. És la setena víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el passat 15 de juny. També ha mort, en aquest cas a la platja, un home de 76 anys i nacionalitat francesa a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. La víctima s'ha desmaiat mentre es banyava i els socorristes no han pogut reanimar-lo. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i una ondejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany, 12 persones han mort a les platges catalanes. I la dona de 75 anys, que ha aparegut morta avui a Soses, al Segrià, en un camp de blat, tenia cops per tot el cos. L'atacant hauria fet servir un objecte contundent per acabar amb la seva vida. Així publica La Vanguardia. El diari també diu que els Mossos tenen un sospitós que encara no està detingut i que no seria veí del poble. Dos veïns han trobat el cos de la dona cap a la mitjanit, 4 hores després que la víctima sortís a passejar amb el seu gos. El cas està ara sota secret d'actuacions.
0: Doncs esteu vibrant molt o no a redacció amb el partit?
9: Una mica, sí. I mira que a mi el futbol...
0: No gaire.
9: Però sí.
0: Perquè és un bon termòmetre. A vegades quan el partit està així que no gaire, doncs veig que avui encara hi ha una mica d'animació. Està bé.
9: Sí, sí.
0: Doncs, Bàrbara, moltes gràcies. Qualsevol cosa ja ho saps.
9: Perfecte. Fins ara.
0: 10 minuts... les 10 i un minut ara sí de la nit. Feu una petita pausa i de seguida tornem.
11: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
12: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge...

0: Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
2: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
3: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
2: Desbloqueja el Titan que portes dins.
4: Da igual donde estés.
5: Da igual cómo lo vivas.
6: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
7: En la misma jugada.
8: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
9: Cuando todo eso llega.
8: Entonces sí. Entonces somos una.
10: Somos una.
11: Somos un
12: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
13: Arriba el nou Moda 7 SHQS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHQS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
14: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
15: Sona bé.
14: 4,3 litres de consum al 100.
15: Sona a Qashqai e-Power.
14: I el 0% TAE.
15: Sona que estreno un Nissan.
14: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
13: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
17: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
18: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
19: Para el teu yo del día a día. Para el teu yo artista. Para el teu yo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
13: Arriba el nou Moda 7 SHQS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHQS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: 5 minuts, passen de les 10 de la nit. Som en ple descans d'aquesta final entre Espanya i l'Argentina. Per tant, en plenes actuacions. Ara mateix, al MetLife Stadium ens havien promès, o dit, anunciat, que serien 17 minuts, en falten 7.
2: Res, una mica més.
1: Això què és?
2: BTS?
3: Sí,
2: passarà.
3: Sí, BTS. Sí, BTS. BTS. Madonna ha aparegut amb Ronaldinho i Ronaldo, la gespa.
1: Sí,
3: quina estem? Un trio, eh?
2: Ronaldinho sí. Més...
3: Sí,
4: més
3: sí.
4: Flow, no?
2: Més còmode.
4: Sí, Romero, més en el paper.
1: Ronaldo. Més acostumat, diguem-ho així.
2: Entre la panxa i la cara que feia no sí, estava...
4: No, és que Ronaldo sembla un senyor gran.
2: Sí. Sí.
4: Jubilat.
2: Sí.
4: I en canvi Ronaldinho, el veus i dius, sí. Aquest tio, aquest tio, encara són... Sí.
2: Però... I el que ha aparegut aquí a l'estudi, sí. És el que ha sigut, no?
1: Sí, ha aparegut.
2: El menjar la mantequeria espirenaica.
1: Oh,
4: ara! Mira si el sona.
2: Quines truites,
1: quines truites,
2: maloses, el punt perfecte de cocció de l'ou, esponjoses, les croquetes són per plorar, per menjar-ne 20 seguides.
1: Sí.
2: Mantequeria, és un restaurant top, també tenen el fons d'espirenaiques i una braseria. És una passada, ens hem posat les botes, vaja, encara continuem. Nosaltres encara sou atents a demanar el sopar a Mantequeria Espirenaiques per l'app de Globo.
3: Missatge per a la redacció, porteu un paper, una mica d'un rotllo de paper, perquè si no, no...
4: Sí. Serà complicat, eh?
3: Sí, sí, no,
1: em sembla que era del Dani. El Dani és multiosos.
5: Correcte.
4: Ojo, a veure, quina bona incisió.
2: Sí, sí,
4: atenció,
2: sí.
4: Eh?
2: Bon tall, eh?
4: Morante de la Puebla, eh?
2: Estic per ser... No, hi entrava a matar,
3: estic,
2: eh?
3: Sí, estic per ser cirurgià, eh?
4: No, atenció, sí, José sí, Tomás, sí. Eh? Sí, sí.
1: Escolta, però, Jaume, muntem-nos també el nostre descans particular,
2: sí,
1: no?
2: Clar, sí, sí.
4: Efectivament.
1: Bé,
3: això que estan fent, Rocamora, és una còpia... Ojo, algú dirà d'una manera més o menys encertada del descans de la Super Bowl, no?
2: Sí.
3: Doncs llavors, avui... he triat cançons que van triomfar en any de Mundial d'artistes que han actuat a la Super Bowl.
4: Ah,
1: oh,
4: ja.
3: Bon combo.
1: Bé,
3: eh?
1: Hòstia,
4: tu has...
3: Sí, no, no, sí, sí. Però ja he pensat, ja és la traca final, doncs ja...
4: Un punt malalt, eh? Un punt
3: sí,
4: malalt, eh?
3: Sí, sí, ho admeto. La primera, Víctor. Shakira, Suerte, en castellà es deia aquesta cançó, que es deia Whenever, Whatever, en anglès. Vaja, l'original. I és d'un any de Mundial.
6: Jo dic Corea i Japó 2002.
3: Això diu una veira.
1: Jo dic 98.
3: Mm.
2: Tan enrere. Jo dic 98, també.
1: Uh-huh. 2006.
2: 2006, com el Puig.
1: Carai.
5: També, 2006.
4: Carai. 2002.
3: Solsona, faltes tu, em penso.
7: El 2002.
3: 2002. És la... Oh! La tria bona, la roda bona, que ha començat Naveira, diria, i que...
2: Trost de truita, com a presa.
8: I per celebrar un quart de quilo de truita cap a dins.
3: La segona! Ah,
8: vinga.
6: Oh, hombre!
2: Oh,
9: it's gonna be a good night.
3: Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
6: Això és sense...
3: Això és...
6: Sense cap mena de dubte, això és Sud-Àfrica 2010.
2: Doncs vinga, 2010.
3: Algú diu un any... No deixaré començar a veure a partir de la setmana.
4: No, no, no,
8: és que, clar...
1: Jo també dic 2010, clar.
3: Sí, sí, algú no diu 2010.
4: No, jo dic 2006 per jugar.
1: No ho facis, no ho facis. Vull dir que està...
4: No, i perquè s'ha de contradir en a veure.
8: No, però per això també jo dic el 92, també, per contradir.
3: Que no hi vagi a Mundial, però és igual, no?
8: No, correcte, és que no podem competir amb un no, PC, joder.
4: Naveira et contesta amb un tros de truita a la mà.
8: Clar.
4: Què fas?
3: És 2010.
6: Estic per treure una foto.
8: Clar.
3: La tercera, Víctor.
8: A veure.
2: A veure.
8: Home.
2: Oh.
8: Prince, eh?
3: Aguanta, Naveira, aguanta.
8: Ojo.
6: Aquesta no la tinc tan clara, eh?
8: Ui.
3: Prince, Kiss.
2: Sí.
8: Sí.
2: Uah.
3: Boníssima, eh?
6: 90... Aquesta el Nick l'ha de saber.
4: 94?
8: Jo dic 98.
6: 98?
1: Jo dic 94, també, doncs.
6: Jo, ostres, jo dic Itàlia 90.
4: És que jo dubtava entre 90 i 90.
2: 90, 90, jo també, va.
1: 94, va.
7: 98.
6: 90.
3: Heu fet tots llarg, que és del 86.
8: Sí. Oh, ara passava esquís. És que, clar, és un tema molt antic.
1: Collons, sí, sí.
8: Sí, sí. Ara, Dani Solsona es fot un tros de tuit igual.
3: I ja està, per celebrar-ho. Mira, venga. Shakira, ara, una de les que hem escoltat ja. La quarta.
8: Però és ella?
3: Avui sí.
8: Sí, avui sí.
3: Això és Katy Perry, Dark Horse. També va actuar a la Super Bowl.
4: Hòstia, 2018?
2: Això m'enganxa.
6: 2018, també.
1: Sí, jo també.
3: Algú canvia?
6: Jo dic Brasil 2014.
3: No tinc ni idea, aniré aquí una mica a roda d'algú. 2018.
8: Jo també a roda.
3: 14, va.
7: Sí, jo també, perquè no en tinc ni idea.
3: També què? 14 o 18?
7: 18. 18.
6: No, ja he dit 18.
3: Doncs 2014. Oh! 2014, com està Naveira. Com està Naveira?
4: No, és que em feu cas i aleshores jo us arrossego a una mort segura.
1: És impossible, això.
4: No us agafeu a mi perquè jo...
3: Una altra.
2: A veure, va.
3: Oh, Roxanne. Sting va actuar a la Super Bowl, el líder dels The Police, que van treure aquesta cançó, o va... Vaja, una cançó que va triomfar l'any de Mundial, Roxanne.
4: 82.
1: Sí, també era 82 d'Espanya, va.
8: Sí, sí, sí.
6: Jo pujo a aquesta
1: 86.
6: Roda,
1: sí. Jo dic 82, també.
7: 86.
3: Queda deserta. 78. Oh! 1978, aquesta cançó de...
7: Que fan Sabadilla,
3: The Police.
1: Ni una, eh?
3: Següent.
6: Jo que no en soc tan...
1: Lamentable, al meu nivell.
3: Ara. Això és Gloria Estefan. Ara. Oye.
4: 98.
6: Sí, jo crec que sí. França 98, diria.
3: 94.
1: Jo també dic 94.
3: Va, el 4, jo també.
6: 98.
7: 2002.
3: 98.
4: Vamos!
3: De Gloria Estefan. Següent.
1: Ja hauria de començar la segona part.
6: Sí, queden 10 segons, queden 10 segons per arribar al 17, eh?
3: Tu atura'm quan vulguis, eh? Jo en tinc, eh? Jo vaig fent, eh?
1: Sí, ens ho acabem fins demà.
3: Escolteu, la següent.
1: Què era això, Molló?
6: Red Hot?
8: Sí, Red Hot.
3: Això és Red Hot Chili Peppers, Dani California.
6: Ui.
3: Va triomfant un any de Mundial.
6: Jo dic Corea i Japó 2002.
4: Mira, jo no ho he dit, però 2006, pa. No...
8: Tinc ni idea, tu.
1: No, Òscar,
3: direm 98.
8: 2008. 2008.
6: No, que no hi havia Mundial.
3: 6, 10 a 2.
8: És que aquesta cançó, hòstia...
3: Puja-la. És bona, eh?
1: Sí, tant.
4: 2002, segurament.
1: Jo dic 2002, també. Va.
3: 2006.
4: No, jo dic 6 per jugar-me-la.
3: Va, algú més?
6: 2002.
8: 2006.
6: Oh! 2006.
4: Va, més.
3: Una que vaig amb la Veira i la cago.
1: Ni una, tu.
8: Dolent.
4: Hòstia, estic de Filadèlfia.
3: Uau. Bruce Springsteen. La cançó la donava nom a la pel·li d'Oscar Tom Hanks.
4: 94.
7: Jo dic 94.
1: 98, espera, canvio. 98 també.
8: Jo 98 també.
1: Sí.
3: M'heu deixat. Falta algú?
6: Jo no ho sé, jo diré 94.
3: 94. Ah!
4: Jo he vist...
3: BSPB.
2: Una.
3: BSPB. Següent, salvant l'honor.
6: Oh, Painted Black. Aquesta és l'antiga, eh?
3: També van actuar les cançons de la Super Bowl.
6: Ni una.
4: 74.
6: Aquesta té molts anys, eh?
4: 74?
6: Jo dic Mèxic 70, fixa't.
4: 70, mira, eh?
6: Ara és igual...
1: Carai.
3: Algú puja o baixa?
2: Ni punyetera.
8: 70, jo diria que també.
2: 70, per dir alguna cosa.
1: 74, també. Vinga.
3: Ningú més?
1: Estic enfonsat a la misèria, ara mateix.
3: 1966. Mundial d'Anglaterra. Surt aquesta cançó dels Rolling Stones. És la més antiga que sonarà avui, ja us ho aviso.
4: Molt bé, avui el ridícul, eh, la secció.
1: Sí. Però del tot.
4: Espectacular, eh?
1: Mira, s'estan acomiadant, ja em sembla, eh?
4: Sí. Ha acabat, no?
2: O que desmuntar i regar, eh?
1: Exacte. Han acabat l'espectacle, ara.
4: Però escolta... També s'ha de dir que ha començat...
2: Publicitat.
3: Sí, però portem 20 minuts, eh?
1: 19 minuts.
2: 19.
3: Sí.
2: Se l'han regalat, ens l'han regalat.
3: Una més?
1: Sí.
3: Va.
1: I tant.
7: Aquesta. L'any 33.
8: Correcte. No, després...
3: Bruce Collins, You Can't Hurry Love.
8: Del 36. No, home, no.
4: 86.
8: Hòstia, és que sí. És 82 o 86.
1: Doncs jo diré 82.
7: Jo diré 78.
3: 90.
2: 86.
6: Sí, 86 crec que no ha sortit.
8: 86. Vinga.
6: Jo dic 90, però... No gaire començut.
3: Falta algú? 82.
8: 82.
3: 1982.
4: Rocamorazo.
8: Ja era hora.
3: Va, mira, que aquesta l'hem vist avui.
4: Home. Sí, Madonna.
3: Madonna Frozen.
1: I és que si no va amb Ronaldinho no et sé dir l'any.
4: 2002? 2002,
3: diu Broc.
2: 98.
4: És que estava dubtant, 98 o 2002. Però jo...
1: Quina és, a veure?
4: 2002, va.
3: Frozen. Aquesta van estrenar el videoclip a Telecinco, recordo, una exclusiva. Van muntar-se allà una pel·lícula amb el vídeo aquest.
8: Sí, tens raó.
3: Sí.
8: I
3: després de les notícies i tal.
1: Madonna hi era.
8: Sí. sí.
3: No.
8: No, a Telecinco no.
3: No, a Telecinco no. Per estrenar el videoclip.
1: Pensava que havien convidat fins i tot a Madonna per estrenar el videoclip.
4: Sembla que va ser Jesús Gil. Jesús Gil va estrenar-lo en el seu programa.
5: Estrenar exclusiva a Telecinco. La Superliga, el Chiringuito, el videoclip de Madonna a Telecinco.
4: Hi havia Madonna al jacuzzi. Amb Jesús Gil.
5: I tal.
3: Ens hem quedat el 98 i el 2002. Algú vol afegir any?
5: Jo dic 98, va.
8: 2002.
1: Jo dic 98.
3: 98,
1: va.
7: 2006.
1: Vinga.
3: 98.
5: Vinga, va.
3: Va,
4: va. Més.
3: Just the way you are, Bruno Mars.
4: 2018.
5: Jo crec que això és...
1: I 14, dic.
5: Jo crec que això és 14.
1: 14.
5: Diria jo.
4: Jo sempre vaig avançat, eh? No fixat, no? Sempre dic que el Mundial...
1: I crec que ja l'he pillat.
4: El Mundial posterior.
1: He agafat la roda.
4: I jo, sisplau, el joc, eh?
1: Ja tiro enrere.
8: Jo diria que és 2000...
2: Endavant 22, jo dic.
8: No, hòstia, doncs és que és abans de la deuta de 30 milions de dòlars per apostar als casinos de Las Vegas, que per ara té, per això ara té una residència a Las Vegas. 2012.
1: Uau.
4: No, ja ho veiem un dia. 14 o 10?
8: 14.
3: Bé. Sí, ningú no. Més? 10. 2010.
5: Oh!
3: 2010.
5: Oh!
3: 2010. Aquesta canció. Dues últimes, un clàssic.
8: Vamos. Home.
1: Hòstia.
3: Home. Aquesta la va cantar la redacció d'Esports de RAC1. Sí. La va perpetrar.
5: Sí.
1: 86.
4: 78.
5: Jo crec que 86, sí.
1: 78, com saperes?
8: 78, per haver-se matat també el 78, no?
4: 86, no?
8: We are the world, we are the hunter...
3: 86!
8: Sí, home!
3: I l'última!
5: Home! Coldplay!
4: Hauria de comptar a conèixer-les, no saber l'any.
3: A Sky Full of Stars.
5: Aquesta és...
4: 2014.
5: A veure, jo crec que 2014.
4: Sí, 2014.
5: Jo diria que sí.
1: 2010.
2: Sí, jo dic 10, també, va.
5: No, 10 no.
1: Tranquil, eh? Que estem jugant, eh? Naveira, tranquil.
8: Estem
1: jugant. Naveira, estem jugant, eh? Estem jugant.
4: Quina sobrada.
1: Quin repel·lent.
8: Ei, i deixa el ganivet de la truita sobre la taula, eh? Cuidao, eh?
4: Ja no queda ensaladilla, eh? Solsones a la productora.
5: Sí, sí, sí.
3: 2000... Espera, 2014.
1: Oh,
3: 2014 tenia raó una veïra.
4: Si us fixeu, mentre estem jugant, el Solsona sí. va fent.
3: Sí. Preocupadíssim. Sí.
1: 23 minuts portem, per cert.
3: Sí. I quan d'aquí 4 anys fem o no aquest joc, si el féssim, aquesta segur que seria una cançó del 2026.
5: Home,
9: sí. Si te quieres divertir...
3: Vinga, Solsona.
8: Arranca-te. Vamos, ahí, Dani.
4: És l'única amb la que s'ha arrencat una mica.
8: Sí, s'ha arrencat, eh?
2: Va anar allà la casita, en Solsona.
5: Clar. Sí.
1: Els jugadors de la selecció espanyola dissecats al túnel de Bastidors.
8: Sí, sí.
1: Els argentins estan... no han sortit encara. Mira, ara surten.
4: Ara surten.
1: Mira, ens van dir mitja hora en un inici de tot plegat. Sí. Aquests últims dies ens han dit 17 minuts. Ara en portem 23.
5: Sí, gairebé 24.
1: Tot just tenim els jugadors al túnel de Bastidors que no han saltat ni a la gespa.
3: Que no ens enganyen.
1: Per tant,
5: que no diga la
1: jo crec que ens acostarem més a la mitja hora que no pas als 17 minuts que ens ha dit.
4: Baixaran de la mitja hora i diran no, al final no ha estat mitja hora. És que 24.
2: És la trampa de dir, no, és que durava el show
4: i no el
2: muntar, desmuntar, l'entrada i la sortida dels jugadors.
3: Sí, ja està.
2: Els 30 estaven marcats i ja està, eren 30.
1: Deixem-ho que es parli d'autocol·lecció, tenen un estoc amb cotxes que no te l'acabes, pots remenar i remenar fins a trobar el teu cotxe, tots revisats i garantits, un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció, cotxes quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió, compra un cotxe tranquil, compra autocol·lecció amb kautocol·lecció.com.
10: Per cert, deixa'm dir que és el quart lesionat de jugador important lesionat contra Espanya. Es va lesionar en un moment des de 8 anys contra Portugal, Courtois a quarts amb Bèlgica, Salivà en França semifinals i ara Lisandro.
3: La vull flor, que... de Luis de la Fuente.
10: Déu-n'hi-do amb el currículum de lesionats.
4: És veritat, sempre hi ha lesionats. Sí.
3: Increïble.
1: Ja per cert, deixa'm dir que una de les coses que he vist durant el show d'aquesta mitja part és una, com dir-ho en català, una picada d'ull cap a Ted Lasso, cap a la sèrie Ted Lasso,
4: sèrie.
1: Que em sembla que torna ara, que havien dit que no tornaria mai més i que ara torna aquest estiu. Per tant, una de les coses lògiques que podíem esperar d'aquest Mundial, perquè clar, Mundial, futbol, Estats Units, Ted Lasso, i això sí, li han donat un paper residencial allà.
4: Fan de Ted Lasso?
1: Absolutament. Per mi, de les millors sèries que s'han fet.
4: No, estem d'acord.
1: Però vaja. Doncs aquí el teníem avui, el bo d'en Ted, a la banda que ha aparegut 6 segons.
3: Hi ha un canvi, veig a Leandro Paredes sortint al terreny de joc, és a dir, que hi haurà canvi a l'Argentina.
1: A veure, per aquí, doncs.
7: Ja se'n va, Nico, que està ofegat.
3: Ha sortit amb els seus guardaespatlles oficials, Leo Messi, amb qui acostuma a sortir sempre.
7: Òscar, menja algo.
4: No, deixa'm felicitar l'Òscar perquè ha fet un tall perfecte.
5: No, de
4: veritat.
1: Que són molts anys, vull dir que...
4: De cirurgia.
8: Molts anys, Malagán Garibet, molts anys.
4: Sí. No, però és la típica operació amb làser.
8: Perfecte, precisió quirúrgica.
10: Sí. Podria ser l'inventor del trivial, dels quesitos del trivial.
4: O un cirurgià de fimosi, no?
8: També.
7: Home, sí.
5: Per favor.
7: Home, no.
4: És un tall precís.
7: És que si no, vas malament. Sí.
10: Quan acabeu, aviseu.
7: Si no és precís, estem fotuts.
4: És un problema.
10: Serà tan llarg el descans que serà el primer partit del Mundial que tothom serà lloc quan comenci la segona part.
3: Mira, ara veiem la imatge de Leandro Paredes esperant per entrar al terreny de joc. Deia que ha sortit amb els seus guardaespatlles oficials, que són Paredes i Rodrigo de Paul. Aquests sempre van al costat de Leo Messi, avui no perquè Paredes no era titular. Ara està acabant de parlar amb Walter Samuel, un altre històric.
5: El muro,
3: Exjugador del Real Madrid.
10: Encara és més muro, ara.
1: Compte que li donen... Entès. Productes, Ha vingut un home amb una bossa del súper per donar-li algun producte a Paredes abans d'entrar. Què era?
4: La pastillita.
7: Escaloni ha entès que no havien fotut prou patades. Dic, posaré Paredes.
3: Una mica d'ensaladella russa que ha sobrat i l'hem enviat cap allà.
4: És un xiclet, aquest de nicotina, no? Deu ser. Sí. No, sí, s'està prenent això últimament.
3: Nico González és qui deixa el terreny de joc i entra Leandro Paredes en el seu lloc.
4: Clar, ja està fos, no?
10: L'únic que era una mica ràpid i l'ha canviat,
3: I qui posarà l'esquerra per davant de...
7: Enzo.
3: A punt de fer el top, de quan...
7: A vegades s'ha posat a Enzo, a vegades,
10: Sí, o Enzo McAllister.
5: Més de 27 minuts,
3: Sí, 27.
1: 27 minuts.
3: 10 més. Ho vas entendre malament, Rocamora. No eren 17, eren 26.
4: Sí, la presa de pèl. Infantino
3: absolutament.
4: És espectacular.
3: Sí.
1: Absolutament. Doncs ara sí, comença la segona part d'aquest partit entre Espanya i Argentina. Comença la segona part de la final del Mundial, d'on sortirà el campió, o la segona estrella d'Espanya, o la quarta de l'Argentina.
10: I McAllister a l'esquerra, és el que es col·loca allà.
3: Doncs a veure què és capaç de fer Argentina en aquesta segona part. De moment, a punt de perdre la pilota que li caurà a Lamine, però ha recuperat Argentina en una acció perillosa només començar aquesta segona part. Una badada important que ha estat a punt d'aprofitar Lamine Yamal. Un altre regal per Oyarzabal. Serà Baena, que arriba a la frontal, i res.
10: El xut l'ha atrapat, però ha estat un xut innocent, de Baena.
1: Però molt imprecisa.
3: Dos regals, dues pèrdues, que gairebé li haurien pogut costar perfectament un gol, a l'Argentina.
11: És que un jugador està 27 minuts parat.
4: Sí. Clar, costa, després.
11: Vull dir, no sé, clar, veurem si els espanyols també els hi passa, o només són els argentins, però clar, vull dir, no hi estan acostumats, diguéssim.
1: Aquí has hagut de fer alguna cosa dins de vestidor, no? De
10: segur. Jo crec que han hagut de fer... A veure, moltes vegades, quan estan a punt de començar la segona part, doncs de vegades ja sobre les gespes fan exercicis d'activació amb els jugadors que disputaran la segona part, i jo crec que n'hauran fet segur a vestidors.
7: Han activat bé, sí. S'han fotut una truita de patates i...
4: I el concurs de cançons del Molló, també.
10: Bueno, de fet, el que fa la passada horitzontal que dona lloc a la jugada de Baena és Paredes, que és el que acaba d'entrar.
1: Doncs ara hi va Argentina.
3: Jugant per banda esquerra, deixa una mica enrere, encara camp propi la selecció argentina, endarrereix encara més la pilota fins a el Dibu Martínez, que mira de jugar amb el Cuti Romero i mirant de treure la pilota jugada a la selecció argentina. Ara Paredes mirava de passar una pilota filtrada per Montiel, que arribarà, s'ha llançat a terra... La Port i ha acabat enviant la pilota de servei de banda. Tot i que es queixava que...
11: Corner, no?
10: Sí,
11: però el rectificaran,
3: Sí.
11: Perquè l'últim...
10: No. La Port, sí.
11: Pensava que havia estat...
7: No, jo crec que la toca Montiel.
10: Jo crec que és Montiel amb la puntera.
7: Sí, amb la puntera.
10: Jo crec que és la Port amb la puntera.
12: La Port amb l'altra cama.
10: Sí, quan
7: amb la puntera.
4: Ja debat,
10: Jo quan es compra, és la Port, I no canviarà,
11: No, perquè el Barça ho mira, per tant, ha d'haver estat la Port.
3: Doncs corna des de la banda dreta de l'atac argentí, al 47 de partit, de manera amb 0, i va Leo Messi a servir aquest corna, i va Messi al primer pal, tornarà a ser corna, si no, a veure...
7: Fora.
3: Servei de porta.
10: Ha marcat 4 corners, sí, 4 accions que començaven en corna, 4 gols a Argentina aquest Mundial, per tant... És, evidentment, una acció perillosa pel conjunt albiferès.
3: Scaloni no hi acaba d'estar d'acord, que no. Ho està... Vaja.
10: I una
3: dialogant, conversant i barallant-se amb el quart àrbitre.
4: Està menjant l'orella, eh?
10: Una de les poques vegades que Argentina ha pogut córrer amb espais i atacar l'esquena de Laport, que al final Laport, doncs, jo crec que l'estat de... O sigui, l'estat de forma futbolística és molt bo, però ja no té la velocitat que podia tenir abans. Però, tot i això, Laport està en un moment tan bo que mira, ha fet una acció al límit i ha evitat que pogués acabar l'ocasió a Argentina, si bé, de fet, si bé després, doncs, ha acabat traient el córner.
3: Veig una dada d'opte que em crida la...

0: Mbappé al 80, el 81 i el 118.
1: Sí.
0: Són els gols.
1: El hat-trick del Mbappé.
2: Estava pensant que Espanya no hagi de lamentar la primera part que ha fet, perquè jo crec que Espanya ha estat molt, molt contemplativa la primera part, amb aquesta Argentina, vull dir, molt, un poc ullal, i algun moment jo crec que Argentina s'activarà o que
3: cap al final,
2: no serà,
3: cap al final
2: no serà tan desastre com ha estat la primera part.
4: S'estaven preparant canvis a la
2: Semblava,
4: sí. Medina estava... Un altre lesionat, llavors, no? Perquè, a veure... Minut 4 de la segona part, sí, si no hi ha un lesionat...
5: Si no l'has fet abans, no?
4: És estrany, sí.
0: Ara hi ha hagut una falta de Baena sobre De Paul, encara a camp argentí, i estarem pendents de veure quins moviments fa Scaloni. La falta la servirà des d'aquesta posició el Cuti Romero.
4: I si és Medina i ja ha entrat Otamendi per Lisandro, entenc que hauràs de Tagliafico, el que tingui algun problema o el que estiguin pensant en substituir.
6: Però no l'estan canviant, és a dir, ara s'ha aturat el joc i no han fet el canvi.
0: És pilota per Julián al cercle central, el doble Tagliafico, zona de tres quarts de camp, banda esquerra de l'atac argentí, endarrereix la pilota a l'albiceleste, és pilota per Paredes, que mira de pausar una mica més el joc... La qüestió del Cuti Romero.
4: Per qüestió física em sorprendria, perquè ara Tagliafico acaba de fer un sprint important a la banda esquerra per anar per la pilota, o sigui, per un tema físic no és.
0: Ara ha rebut un cop de Baena.
3: Baena està repartint, també.
5: Sí,
1: a tot i a dret,
7: a més. Bon recado,
4: El
7: genoll a la cuixa,
3: No, però el Naveira ja ho han dit, és Baena.
0: Si algú pot fer el disbarat, és ell. A veure... 50 de partit de moment, amb aquest empat a 0 amb Argentina intentant crear joc, però és pilota per Espanya, va Lamine.
6: Bona acció de Lamine Yamal, però al mig del camp, i la defensa de l'Argentina, que ja ha reculat, i això obliga el conjunt espanyol a començar des del darrere, encara en camp propi, arribant al 6 de la segona, Espanya 0, Argentina 0.
2: La final del Mundial.
0: Hi ha hagut una topada de Paredes amb Rodri, em sembla.
7: Bueno, ja t'ho he dit.
3: Paredes surt això, no?
1: Sí.
7: Ells et van avisant, et van tocant.
6: Jo crec que l'àrbitre diu que és accidental.
0: I ara s'enreden uns quants i veurem, a veure, Paredes es treu de sobre. A Olmo, ha tirat a terra Olmo.
7: Groga.
0: Targeta per Paredes. Aquesta també, en una final del Mundial, guanyar-te una groga així, noi...
4: I jugant de mig centre i portant 6 minuts al camp.
0: Perquè jo crec que li estava perdonant l'acció i te l'has guanyat per empantar enmig de...
1: I
7: principalment perquè Paredes té la bateria justa per passar el dia.
0: Ai... O sigui, el va buscar Paredes, que li dona un cop, i llavors té una lipotímia també Rodri,
6: No, però Rodri mira i després cau. Estic d'acord que fingeix, però vaja.
0: I li va donar, que el cop hi és, però crec que després, quan ell el nota...
3: Però és absurd, aquest cop, vull dir.
6: No porta res la groga de Paredes, que s'ha guanyat de vols.
0: Li estava perdonant...
7: S'ha d'anar a buscar l'expulsió de Paredes.
8: Ja, sí. Escaloni ha dit, no fotem patades, trec a Paredes.
7: Jo ara trepitjaria a Paredes. Sí.
0: Ai, què està per play?
3: Joc net.
7: Sí.
3: La FIFA, tio, orgullosa, Els valors que...
7: No, home, però tu no pots tractar amb quinquis amb llibres de Baudelaire.
3: No.
7: Has de respondre amb el mateix llenguatge,
3: Sí.
7: Només a provocar a Paredes fins que li tregui la vermella.
8: Ara estan agressius,
7: Clar.
8: Argentina.
0: Sí. Ara és pilota per Rodrigo De Paul... que mira de treure la pilota davant la pressió de Cucurella que apreta, no veu la sortida, la dona pel Dibu, que la penja, però recupera Rodri.
6: Amb Dani Olmo a l'eix de l'atac, però per darrere recupera l'Argentina, és McAllister jugant en zona defensiva.
0: L'albiceleste, a veure si és capaç de treure la pilota, mirant de tenir una mica més de força en el seu joc de la que havia tingut en aquesta primera part.
5: Jo ara aquí faria una actuació musical, ara mateix.
0: Ara, una pantalleta petita.
5: Per acabar d'animar una mica, perquè veig que estan com que no han sortit del tot bé.
3: 10 minutets, no? 10 minutets.
5: Una cosa curta, 3-4 minuts, ja està.
6: Que facin penals, ja.
5: O anar a
6: penals, ja. Directament. Tanda de penals.
4: La persona més fan de les tandes de penals que puguis conèixer.
6: Home, a veure.
0: Però una actuació així, en un racó, continuant jugant. Vull dir que no molestin gaire.
5: Encara millor. Això estaria bé.
6: Ara mateix l'Argentina... signa els penals, convençudíssim, per tant.
4: Sí, i tant.
7: Però, a més, és que Paredes, o sigui, està l'àrbitre davant. Davant no, és que l'està tocant amb el nas.
4: Sí,
7: és espectacular.
4: De veritat que jo estic castorat.
0: Porta 2 minuts al camp.
7: Sí.
2: Ha fet aquella passada que ha estat a punt de significar gol de Baena i ara aquesta groga que s'ha guanyat de manera realment ridícula.
0: I ara el joc força trebat amb faltes constants entre els uns i els altres, a veure si algun dels dos equips pot imposar una mica el seu joc, perquè de moment de futbol poc en aquesta segona part.

0: del Mundial d'aquelles nits en què tot pot passar i n'hi ha que somien amb aixecar l'or. Poc no ha de somiar-ho, ja ho ha aconseguit amb la medalla d'or en el certamen internacional World Cheese Awards, un mundial tan intens, es mereixia un sabor igual d'intens al formatge d'ovella añejo. Poc destaca amb lleugeres notes picants, pura potència, qualitat. Compte la jugada.
1: Hi ha el hi ha una paret, res.
0: Continua amb els picants, pura potència, qualitat i textura, que et farà perdre el cap. Poc ve de gust a totes hores. Poc el formatge, que ja sap el que és guanyar un or.
2: Poc.
1: Igual és la millor falca de la història,
3: sí, sí, sí, absolutament.
1: La més participativa, tota.
3: Com tens això dels World Cheese Awards, per cert?
0: Estem treballant-ho.
1: Avui
4: que ha vingut la directora a la ràdio, que matí el karaoke li hem comentat.
3: Dani Aguilar, l'enviat era Dani Aguilar o qui era?
4: Espero que els puguem
0: estar encara en estudi.
1: Depèn del bàsquet aquell cap de setmana.
4: Els hauríem de narrar com partits.
3: És que s'està treballant pel superesports, això.
4: Sí, sí.
3: Per la propera edició, que no sé quan és. Quin és, a l'octubre?
0: Ho vam mirar que era...
4: Sí, a setembre, no?
0: Que era Còrdoba, crec.
3: Sí, Còrdoba. Això, és veritat.
5: El que passa que vam estar mirant i no hi havia res que coincidís amb...
3: No, és veritat. Ni el Girona, ni res de res.
5: I el bàsquet.
3: Que havia passat en l'agut, fins i tot, perquè pogués anar cap allà, aprofitant.
4: Bon perfil, eh?
3: És un molt bon
4: perfil.
3: Sí, verita. És molt important.
0: Potser no torna, eh?
4: Potser en trobaria algun que diria aquest no està gaire bo.
3: No ho dubtis. No ho dubtis, a més a més. Va, quin minut? Som al minut.
1: Mira, pilota centrada per Dani Olmo, entra a l'àrea, arriba a la línia de fons, posa la centrada, Cucurella, arriba per darrere la defensa argentina.
0: S'ha de marcar algú que no sigui Cucurella.
4: Montiel, era Montiel.
1: Montiel, doncs mira, aquí acaba de justificar la seva titularitat perquè per darrere ha estat clau per evitar que Cucurella marqués.
6: Que ve Covarsí i que ve Olmo, eh?
5: Si marca Cucurella, la portada demà de
6: Buf,
3: la turra, la turra. No la portada, no, la turra que duraria fins començar la lliga.
6: Canvien l'estanquera de Plaza Colón per el geto de... Home, ja t'ho dic jo. Vaya.
3: La paella i l'estrella, ja veuries tu.
1: O igual canviant l'escut de la bandera d'Espanya per la cara de Cucurella. També seria una altra possibilitat.
3: Va, córner per Espanya, oi?
1: Sí. Arribant al 12 de la segona meitat. Per sort, és la segona meitat i no la primera.
4: Vincic ja ara està advertint al Cuti, que no...
0: Com cada cor.
4: No abraci la...
6: I el Cuti li està mirant i com volem dir, dame un cigarro i otro palo.
3: Perquè, perquè el Cuti porta dos dies jugant a futbol només i no sap que no es pot fer.
1: La centrada del segon pal la podríem haver fet qualsevol d'aquesta taula directament a fora.
5: Cuti no s'acaba de creuar una duana amb un ganivet o per fer l'assado.
3: Un
1: encenedor.
5: Un encenedor, no?
1: Sí,
5: un encenedor.
1: El control de l'aeroport, sí.
3: Que Messi se n'enfotia.
4: Però un encenedor de Pamí Mig,
5: Un encenedor d'aquests industrial.
3: De barbacoa, encenedor de barbacoa.
4: Canvi d'Scaloni. També entrarà Nahuel Molina. Per Montiel, precisament, que havia estat decisiu en aquesta acció amb Cucurella, i Molina, que se li va escapar, li va guanyar l'esquena a Gordon en el gol d'Anglaterra. No sé si li ha costat també la titularitat, però en tot cas, se'n va Montiel, entra Nahuel Molina, el segon canvi que fa Lionel Scaloni després del de Paredes.
1: No, li queda la finestra. Li queda una finestra només, clar.
0: Sí, Otamendi entra abans de descansar.
4: Otamendi per la lesió d'Alessandro, correcte.
0: O sigui, queden dos jugadors amb una finestra.
5: De la Fuente fins al 75, recordeu que no
3: Ferran passa, Torres.
1: I mira que avui és un dia per fer canvis, també.
5: Sí,
1: perquè...
5: no?
3: Oi, els farà, però d'aquí 18 minuts.
5: Sí, perquè és per llei, eh? Hi ha una llei, ell ho té escrit. O
0: sigui, han d'estar tan malament els homes de banda a l'esquerra, perquè avui... Sí. No, treu a Baena i fot un tio aquí que intenti desbordar.
5: Sí.
0: Nico ha d'estar tan fotut per jugar tan poquet i per no jugar-te-la perquè si ve una pròrroga...
1: I Víctor Muñoz
0: ja ni t'explico.
4: No, Víctor Muñoz ja no tindrà minuts.
0: Perquè veiem que la Nin tampoc no encara com encararia si estigués bé. Hosti, tenir una altra opció a l'esquerra.
4: Sí, jo crec que aquesta grapa de Baena també li agrada, eh? Avui contra Argentina, també tinc la sensació que...
5: Ja li va bé, no?
4: Que li fa falta,
5: sí.
4: Pèrdua de Lamine, intentava muntar alguna cosa a la selecció argentina, però no se n'han sortit, torna a ser pilota per la selecció espanyola.
0: Gairebé no surt de camp propi amb la pilota argentina,
4: Ha costat molt.
1: No, el que passa és que, clar, a veure, això sona molt bàsic, no? Però és que Espanya no pot permetre que segueixi al 0-0. És que al final això és donar-li temps, no? I donar-li oxigen a Argentina, que no està fent absolutament cap mèrit per guanyar el partit. Espanya sí que els està fent i no està acabant de trobar el gol.
5: Però avui no és un dia per Gavi?
3: Mira, et juro que estava pensant en Gavi. Ara, tal com està el partit, fots aquí a Gavi i
5: corres el risc
3: no es torna a jugar res més.
5: Que facin fora al minut 10.
2: Compte Paredes. No, no, ha fet, crec que ha trepitjat el bessó o el turmell del rival.
4: L'actuació que està tenint des que ha entrat, ara ja ha fumut una patada.
2: Una puntada, sí.
4: A una de les cames, a la cama de suport de Pedro
7: Porro. Això és mala idea. Això és mala idea.
2: Escaloni ja...
4: Però, Dani, com fas això al minut en el Castell, amb una groga, no?
7: Sí, però que és mala idea. És un jugador que va a donar-te la patada expressament. O sigui, està claríssim.
2: La demana Lamin.
5: Aquesta?
2: La vol Lamin.
5: Jo se la deixaria xutar a Lamin, aquesta. Ja sé que està lluny, però...
0: Compte que no el canvi, eh?
6: Lamentable, sí. Lamentable la nata d'esprai aquesta que posen per llençar les d'allò, eh?
4: A Paredes. Ja, ja.
2: Ostres, però
3: podeu mirar-lo,
2: ficar-lo i treure'l...
5: Ui! Epa!
2: Què ha passat?
4: Se li ha disparat.
6: L'ha retat darrere.
2: Gairebé agradeix a Villarzal, eh?
6: Locals, no d'un partit de futbol.
5: És que ell està acostumat a utilitzar-ho...
2: La festa de l'escuma, eh?
5: En un altre context.
6: Bailem 22, tot allò... Home, i tant. Sí, sí.
5: Saps que aquells strippers que es posen escuma...
4: És això. La imatge ha sigut molt bona, eh?
3: Va, llença la falta o no?
2: A veure, no li demaneu pressa.
5: Que corri
3: ja. Sí, que llenci la falta, va.
4: Anem a Fata, Roses, la festa de l'escuma.
2: Doncs el Dibu que...
0: Qui viu a Valer?
2: Col·loca la tanca.
3: Mira
2: on hi ha l'esprai i on hi ha la tanca d'Argentina, per davant. I va a la mina el xut, directament a la tanca, el refús per Baena, posa la centrada, corna. Ah, no, mira, l'ha acabat salvant el jugador.
4: Era Julián, qui havia tallat la centrada.
2: L'àrbitre ho té fàcil, ha marcat una línia amb l'esprai i la tanca està tota l'estona per davant. A veure...
5: Però això no es compleix quasi mai,
2: No, però això em fa ràbia. Mira, els hi passa molts àrbitres.
4: Canvi del Barça. Segunda,
2: Ferran i Pedri. Sí.
4: Baena.
2: Oyarzabal i...
4: Ostres, no, Oyarzabal i Fabián.
3: És a dir, el sí, sí, els però... canvis, no? Lògics.
4: Però avui Ferran juga de nou, no juga a l'esquerra,
2: Sí, sí.
4: Treu el màxim golejador del Mundial. Sí. Jo treure Oyarzabal no... A mi em sorprèn, eh?
0: Deu ser el tauró encara fotre el gol.
4: És el màxim golejador amb una mica d'asterisc, Val. Val.
7: Amb un gran asterisc.
5: M'ha agradat la subtilesa del pal. O sigui, és un pal, però molt elegant, no?
4: A veure... Sí.
0: Però no és una amenaça, allò de dir ui, que juga Oyarzabal, compte.
5: No fa por, no?
4: No és un crac, no, estic d'acord.
0: Però el tio més gol d'Espanya... Jo crec que és estil Ferran.
4: Sí, no, sí. No, sí, segurament.
5: No és Freddy Krueger, no?
2: No.
6: Freddy Krueger.
7: Falta.
5: Sí, no, ja l'entès que fan por.
4: Sí.
3: Estic amb tu sempre.
5: A mi Haaland em fa por. Sí, si juga contra mi.
3: Tant.
4: Jo entre els dos, a mi m'agrada més Ferran.
3: Entre Oyarzabal i Ferran Torres.
2: Sí. Una falta que pica en curt a selecció espanyola. 2-1 amb Lamin. Intenta marxar del primer de Tagliafico. Cau a terra... I no xiulen falta. Lamin està en un punt ja de desesperació, perquè no li estan sortint els driblings, i jo crec que aquesta sí que ha notat un mínim contacte, jo tampoc l'he xiulat.
4: Encara es veu l'espometa al terra.
6: Sí, encara.
4: La que li ha escapat a Vincic.
7: Això es falta. Joder, el futbol és una cosa, i patades és una altra.
4: A mi també m'ha semblat falta, aquesta.
5: Hi ha una mica d'agafar una mica, no?
2: Jo crec que el llistó de l'àrbitre sembla bastant... Vull dir que és una acció que pots no xiular falta pel llistó que ha situat,
3: Sí. Solsona, estàs molt...
5: Sí, eh?
3: Estàs molt contundent avui,
7: Si es falta, és que, clar... Si amb els bons que volen driblar li fan falta i no xiulen... Sí. A mi sembla falta.
4: Bé, això perquè ha anat per terra a tallar una pilota...
5: Sí, Paredes, era perillosa,
4: Si toca un peu se'n va al carrer,
5: Sí.
4: Però vaja, juga a Espanya.
3: Com deuen estar els argentins de Hyatt?
4: Ojo!
3: I la pantalla és gegant, també, perquè fa una bona estona que no...
4: A veure,
3: clar, com que teníem problemes amb la connexió del fòrum, ara ho provarem, ara quan vingui la Clara...
7: Targeta! Això és targeta!
2: Deixa continuar, Pedri, fa l'acció individual, combina Momo, cau a terra, xuta Olmo, el Dibu, en dos temps, no pot evitar el corna, el xut era mala bava, ha botat just davant del Dibu, que ha enviat la pilota a corna.
4: Però ara aplica la llei de l'avantatge, jo crec que ara ho fa bé. Jo crec que ho ha fet bé.
0: Sí, perquè pel camí hi havia dues faltes, han reclamat dues faltes.
4: A punt de menjar-se-la,
0: Argentines, n'hi ha anat de poc,
5: Era una cagada històrica,
2: Doncs ara sí que una marxa més, La selecció espanyola a punt d'arribar a la pausa d'hidratació que li pot anar bé a la selecció argentina. a punt d'arribar al 20 de la segona. Amb Lamine, que picarà aquest corna, l'àrbitre el fa aturar.
8: No, no, no pot ser que es trigui cada vegada un minut a llançar el corner perquè has d'avisar els jugadors. Això no pot ser, s'ha d'acabar. Hosti, és que no pot ser.
3: S'està fent molt llarg, això, Molló.
8: No, és que el temps efectiu, després es miren el temps efectiu, espera. I és que em faran dir coses que no vull dir, però amb foteses, i això, ostres.
0: És sí, molt enfadada, avui, eh?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, però... que acabarem tu ja igual. També,
2: la centrada de Lamin, la pentina un jugador argentí directament a corna.
4: Paredes, paredes, paredes, paredes, la pentinat, però la centrada, quina rosca li ha donat, eh?
2: Buscant el cap del tauró.
4: Era bona, era bona.
8: És que portem tot el Mundial així, no és d'avui, això.
5: Sí, sí, el típic, sí. No? El típic avís de...
8: Cada córner, l'àrbitre xerrant amb el jugador. No us sé què feu, noi! Xiula!
2: Baena contra el Dibu, que falla la sortida. La refusarà la defensa argentina amb una puntada buscant a ningú, perquè no hi ha ningú. És que l'argentina jo crec que no arribarà cap vegada a l'àrea rival. És que és impossible, jugant així és impossible.
4: Li anirà bé la pausa d'hidratació. Sí.
2: Però és que com a mínim aigües, necessita un jugador ràpid per enviar alguna pilotada, perquè és que no té jugadors ràpids al davant.
7: Sí, però és que el jugador ràpid has de treure a Julián.
2: Va.
7: Perquè no vas a treure a Messi.
5: No, clar.
4: No, mira, sí, sí. No, no, home, no.
3: Perdona, deixeu-me un moment cap a la plataforma del fòrum. Que, sí, la plataforma marina del fòrum, oi que es diu així, exactament? Sí, sí. Plataforma marina del fòrum.
5: Ara m'has enxampat, eh?
3: Sí. Janire, com estan els ànims per aquí? A veure, explica'ns.
9: Vale.
3: I tant.
9: Tito un parell d'ocasions i l'ambient s'ha... La gent s'ha animat una mica, però ambient bastant descafeinat, tot i les més de 30.000 persones que hi ha aquí... Hostia. A... Una jantada espectacular, bé, la connexió prèvia ja us ho de pantalla, ha anat fent pampallugues fins al punt de tot, diversos moments del partit.
3: És Marta i Trece, jo, ara,
9: gent,
3: eh? Oi! Ah, no, és que ho hem de parar,
4: Encana?
3: Perquè...
4: Encanna,
3: sí, sí.
4: Encanna de fòrum. No. Semblava un DJ tocant els botonets de...
6: Semblava el sonar, també. Sí, una sessió del sonar, sí. Una mica de robots.
3: Em sap greu, perquè tenim allà la Janire, que hem
4: devia re pitjor que quan estàs allà i veus que no...
3: Enviar gent als llocs, a veure, anem al Hyatt. A veure, un moment, abans de res, no ha passat res. Anem al Hyatt, a veure si tenim allà el Roger i ens funciona una miqueta millor la col·lecció i podem veure com estan els àmims entre l'afició argentina.
2: Compte el tauró, la rematada amb el cap centrada, atura el Dibu, bona acció de Lamine, una de les millors, arribant a la línia de fons, la centrada i la rematada del tauró.
4: Ha semblat la jugada de Corea i Japó, que li anul·len Espanya, la dalga Gandur.
3: Era bona aquesta, doncs.
4: Aquesta que més surt la pilota, però no surt tota.
2: No.
4: I la rematada era boníssima.
8: I darrere Ferran hi havia Cubarsí, també.
1: Et dic una cosa, crec que aquesta surt més que la de Corea, que no va sortir gens. La van xiular fora.
4: La centrada de Joaquín.
1: Sí.
3: A veure, Roger Jofre, ets per aquí, oi?
10: Bona nit, Xavi, sí, sóc per aquí. Amb un ambient de luxe, o sigui, aquí se celebra i es canta cada ocasió, cada falta, cada aproximació, cada aturada del Dibu i tot. Perquè us feu una idea, o sigui, la narració de Televisió Espanyola que tenen posat aquí a les pantalles grans està al màxim, però no s'ha escoltat en cap moment del partit, en tota l'estona no s'ha escoltat res, no hem sentit res, perquè tenim tota l'estona la batucada ja amb els càntics que no paren de sonar.
3: Ah, clar, cada aproximació, però poques d'Argentina. La gent, igualment, sí, la veus no, tranquil·la, però... eh?
10: No, tranquil·la, cantant i qualsevol cosa, o sigui, no, encara que no sigui aproximació, qualsevol falta, qualsevol aturada del Dibu la celebren, aquesta sang sud-americana. Per cert, tinc aquí una dona argentina, una aficionada. ¿De dónde vienes?
11: De aquí, estoy vivo en Cataluña, pero soy de Argentina.
10: ¿Cómo estás viendo el partido y la final?
11: Complicado.
10: ¿Sí? ¿Hay nervios?
11: Muchísimo.
10: Muchísimos nervios, ¿no? ¿Crees que Argentina se va a conseguir a llevarse esta final?
11: No lo podría decir porque España también está jugando muy bien. La verdad que los dos están jugando muy bien, pero España la verdad que muy bien.
10: Sería la cuarta estrella, el segundo mundial consecutivo. ¿Qué significaría para vosotros esto?
11: Para nosotros, que es un país que está sufriendo bastante, sería genial ganar.
10: ¿Y Leo Messi qué significa para los argentinos?
11: Y para nosotros es todo, un ídolo, como fue Maradona.
10: Pues muchas gracias. Ya veieu que aquí molts nervis estan vivint i no ho tenen clar, perquè és veritat que Espanya defensivament és un segur de vida i només ha encaixat un gol en tot el Mundial.
3: Doncs ja tornem després. Ara que hi ha pausa, suposo que estan hidratant-se també allà al Hyatt.
4: I compte, per la resta. Xavi, perquè hem vist el Cuti Romero, que semblava que tenia problemes. Veurem si pot continuar o no. Seria el segon central que cau. Lisandro ja ha hagut de ser substituït per Otamendi, però ara, just abans de la pausa d'hidratació, estava assegut a l'interior de l'àrea i veurem a veure que és el que té el Cuti.
3: Doncs problemes, problemes per l'Argentina. Em diu encara la connexió ha millorat amb el fòrum.
5: Sí?
3: Sí, sí.
4: Val. Vinga.
3: Anem-hi o què?
5: Sí, sí, sí.
3: Va. Amor. A veure, Janire, explica'ns.
9: A veure si ara no cau.
3: Ara bé. Explica'ns l'ambient que tens per aquí pel fòrum.
9: Doncs com et deia, ara que Espanya gaudeix d'ocasions, sembla que la gent s'ha animat una mica, com dèiem, aquestes més de 30.000 persones, tot i que et diré, el descans ha marxat força gent, no sé si per veure la segona meitat amb més seguretat a casa o a algun bar, però aquí queda molta gent a tota aquesta esplanada. De fet, som aquí amb una parella que estan veient el partit. ¿De dónde sois?
12: De aquí, del barrio, somos del barrio del fòrum.
9: ¿Y habéis venido...?
12: Mi hija, no somos pareja.
9: Ah, vale, no soy pareja, es la seva filla, bé. ¿Y a quién habéis venido a apoyar? ¿Habéis venido a apoyar a España?
12: España.
9: ¿Cómo habéis visto el partido?
12: Somos de Perú, pero apoyamos a España.
9: Bueno, España, entonces, ¿por cuánto va a ganar, asumo?
12: Espero que gane con un gol suficiente, pero que gane.
9: ¿Quién va a hacer el gol, Lamine Yamal?
12: Yo prefiero que gane con el gol de Lamine.
9: Pues muchas gracias. Doncs ho sentiu, aquest pare i aquesta filla del Perú que creuen que guanyarà Espanya amb gol de Lamine Yamal.
3: Doncs perfecte, Janire, gràcies. Uns i altres, argentins i aficionats de la selecció espanyola, veient el partit des de dos punts diferents, un a l'Hotel Hyatt, els altres...
5: Important el matís,
3: al fòrum.
5: Sí. El matís que el
6: tastant. Sí, molt important, eh?
5: Important! No fos cas, cagú!
6: No t'hi amoni. Sí, ojo,
3: eh? Ja t'he vist. Que t'interessava el tema.
4: Surto, no? Opta, diu que...
5: Treu aigua.
4: El descans ha durat 27 minuts i 24 segons... I el joc efectiu de la primera part ha estat de 29 minuts i 42 segons, que em sembla bastant elevat, eh?
5: Sí,
4: bastant elevat.
3: M'agradarà saber el de la segona, perquè...
4: Sí, el de la segona fa la sensació que no tant.
3: Apunta moltes maneres, tot i que Espanya està, no sé si ara un punt millor del que estava, però és que l'Argentina avui està desapareguda.
4: Doble canvi a l'Argentina. Ha marxat el Cuti Romero, ha entrat Facundo Medina, se'n va Rodrigo de Paul i entra Giuliano Simeone.
5: Uf!
3: No, que canvis, ja, no?
5: Que és la guerra.
13: No. Diego Pablo és a la graderia amb la samarreta de l'Argentina, deu estar nerviós.
4: Ha hagut de fer el canvi per la lesió del Cuti, com deien Sape, i llavors ha hagut de fer ja també l'últim.
3: Sí. Per tant, els dos centrals s'han lesionat, eh?
4: Sí. Lisandro i el Cuti...
14: A la final...
4: Hi ha hagut de posar... Això.
14: La flor de la Fuente posta, bueno, fa doble posta.
3: I jardí botànic, ja estem aproximant-nos ja.
6: Sí.
3: És que clar, abans ho deia, Albert, eren 4, ara en són 5 ja els jugadors lesionats dels rivals de la selecció espanyola en aquest Mundial.
14: Tu imagina't Rocamora que en una final de Champions es lesionen Cubarsí
3: i Gerard Martín, per exemple, que són els centrals que podien estar jugant de titular.
14: Drama.
0: Anem a buscar la màgia.
15: De Panini. Oficial de cromos del Mundial 2026. S'acaba el Mundial, però encara podeu acabar.
5: Sí,
15: la
5: col·lecció,
15: amb tots els cromos. A veure quin surt en aquest sobre. Mira, la selecció de Qatar, la selecció de Qatar. El Rashdan de Jordània. Mira, la part de dalt de la Copa del Món.
5: Del trofeu. Aquest en falta.
6: La punteta,
15: De Arrascaeta.
13: Home, d'Uruguai.
15: Oh! I Leo Messi, saps?
5: Màgia!
15: La màgia de Panini!
5: Com d'aquí,
4: Home!
5: Buhul!
3: No arribes a vacances, t'has de controlar.
4: No. Però estem parlant de màgia i li surt això? Tu penses que això no és un senyal?
14: Sí.
4: Home, per favor. I traieu la truita de sobre el...
5: El santuari.
4: A veure, no desmunteu l'estudi, si pot ser. Esteu fotent oli per sobre el pobre Gavi.
3: Per cert...
4: És una foto, sap,
5: Es pot tornar a imprimir, aquestes coses.
3: Minut 73
13: de
3: partit.
13: Sí, de fet, està mirant dades, a partir del 75 és quan han arribat el 63% dels gols de l'Argentina.
3: Sí.
13: 12 de 19.
4: 12 de 19 a partir d'aquest
13: moment. El 63%, déu-n'hi-do.
5: Argentina està un gol, no? És a dir...
4: Però hauria d'atacar una mica.
13: Sí,
4: perquè, clar,
13: hauria d'atacar directament.
4: No, però sempre hi ha aquella frase de una la tindran.
5: Una
4: la tindran.
13: Una la tindran segur. I bé, ha entrat Giuliano per tenir aquest perfil ràpid que dèiem, per intentar llançar alguna desmarcada i tenir una mica de sortida. Ha entrat per De Paul, que De Paul sempre les demana al peu.
4: I això juga a l'Argentina, que si aquesta una la té Messi, acabi dins.
3: Dani, quina lectura en fas, el que veus?
16: De la Fuente ha de fer algun canvi,
7: No sé si... Jo, és que no sabem com està Nico. No sembla que estigui bé, no. Perquè que no el fa jugar. No, molt
3: l'aposta a l'extrem, vaja, no? Una aposta per l'extrem.
7: Sí, o poses a Ferran amb una banda, ara ja que l'has posat, el poses a una banda i poses a Borja Iglesias.
5: Borja, és que jo ja estava veient que anava aquí. Eh?
15: Sí.
5: Ja, jo ja he vist que anava
7: ja per aquí. Ja ho dic. Sí. Però ho faria.
5: No, sí.
15: Ja està.
2: Mira, Nico.
3: Mira. Doncs aquí el tens.
15: Bé.
2: I Miquel Merino no.
5: És veritat?
15: No, sí, no.
2: Ara.
15: Mira.
2: Els dos.
15: Bé.
2: Home.
5: Em va estranyar a mi.
7: No farà Olmo, canvis fora. Estranys.
2: Olmo i Baena, no?
7: Sí, ostres. No farà canvis estranys. No.
15: Olmo més apagat avui, eh?
3: Sí, avui no entra
15: de més a menys.
13: Però tot i això, diverses de les arribades perilloses d'Espanya porten la seva signatura.
15: I el xut aquell que li ha votat...
14: Ah, sí, la segona part, també és veritat.
13: Sí.
3: No, també ha estat dels escollits pels jugadors argentins a l'hora d'anar-lo a frenar.
13: És que precisament, com que Olmo és molt precís i juga molt al primer toc, és el gran candidat a endur-se un pal a les temps dels jugadors d'Argentina. Sí.
3: Totalment. De fet, més que la mina ha rebut Daniel Olmo avui.
13: Sí.
2: Doncs atacant la selecció espanyola, últim quart d'hora de final, si no anem a la pròrroga, de moment 0-0, hi ha un cop a Merino de Paredes.
5: Només en 3, només en 3.
7: És que sap que no hi arriba.
15: Clar. Sí.
2: És una falta, ja està, no?
7: Targeta.
2: No, home, no.
15: I al carrer.
7: Al carrer.
15: Que diria el Damià.
3: Però sí que és cert que estan totes, és a dir,
15: sí,
3: que potser aquesta no és... Però si em fa dues o tres més, al final li dirà, noi, ho sento molt, però és que em porta sis de seguides.
2: Doncs atacant la selecció espanyola amb Cubarsí per la pilota Merino. Però la recupera el conjunt espanyol, que clar, és que l'Argentina recupera a camp propi, lluny de l'àrea rival, és que és impossible que pugui...
15: Sense trepitjar l'àrea, que dèiem que no ho ha fet.
14: Jo diria que no ha tocat encara ningú l'àrea rival.
7: Quantes pilotes ha tocat Messi?
5: Sí, poquíssim.
13: No, molt
5: poques.
13: Però saps que si no tenen la pilota...
5: En tocarà una només.
15: I ben tocada.
2: Pedri a frontal, el xut de Pedri amb l'esquerra directament a les mans del Diego.
7: Li han donat una empenta.
15: Sí, tant que l'estaven empentant.
13: Sí, per ara, Espanya està tenint bones arribades a posició de xut, però els xuts no estan sent
15: amb una mà...
13: tampoc gaire potents, Ni per inquietar el Dibu, que el Dibu a sobre és que és molt gran, és molt llarg, arriba fàcil als pals.
2: Lamine Yamal, Ferran, fa la paret amb Lamine, té dos jugadors a sobre, fa una autopassada, posa la centrada, era bona la intenció buscant a Ferran Torres...
5: Sí.
2: Però la treu la defensa de l'Argentina.
15: El retall elèctric aquest ha estat bé,
14: Sí, és el primer que fa així tan brus, diguéssim.
2: Mira, Cubarsí, el xut! La treu! El Dibu, Cubarsí, que ja va ser decisiu en el partit contra Bèlgica amb el seu xut, que la va treure...
15: Va treure
2: el porter i Merino va aconseguir el gol definitiu. Però
5: molt semblant,
2: Però bona acció de Cubarsí, valent, veient que ningú... que el flotaven, pràcticament.
14: Sí.
2: I el xut, una altra vegada centrat... Però...
3: Ha fet una estranya, a més, la pilota, No...
14: Ara està patint Argentina.
15: Sí, ara sí. Moment de treure aigua de la barca,
3: Sí, perquè Espanya està abocada ara mateix a l'atac, vull dir, ara sí que no dona opció a que Argentina passi pràcticament, no del mig camp, més que de la zona de tres quarts, segons com.
2: I va Nico Williams, serà un corna, que també està... Bé,
15: a veure si es pot llançar o no. Sí.
2: El primer pal, treu la defensa...
15: No, s'ha de repetir.
5: Molló.
7: Que penal!
15: Les explicacions, Mullo.
5: Passates,
15: Uf. Ara Facundo Medina.
2: Ja, però si la pilota estava en moviment...
7: Jo no he hecho nada.
14: Entenc que la pilota no estava en moviment.
13: No.
14: Això va passar un dia d'aquests.
13: Noruega-Anglaterra, de fet, que s'anul·la el gol.
14: Sí, exacte, que s'anul·la el gol de Noruega.
13: Sí.
2: A veure, la centrada al segon pal era Cubarsí? O Merino.
14: Cubarsí, que ha fet només un gol amb aquestes dues temporades i mitja amb el Barça, sembla que està filtrejant amb un gol a la final del Mundial,
13: Atlètic de Madrid a la Copa del Rei, no?
14: Sí.
15: Pam. Pel teu joc de cada dia, pel teu joc aventurer, pel teu joc que no para mai, per cadascuna de les teves pessetes, hi ha un Volvo XC40 per tu, Naveira, des de 31.900 euros. Consulten les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
3: Ja ho veus, Broc? 12 minuts?
5: Sí.
15: Sí.
5: Jo no vull dir res, perquè ara seria treure pit.
3: Però... No, però ho pots fer, vull dir que no passa res.
5: Podem esperar.
3: També et dic que falten 12 minuts.
5: Sí, per això, vull dir, no tinc pressa a passar factures.
3: Ja t'entenc, ja t'entenc.
2: Però el que deien de la selecció argentina, també Espanya ha marcat gols els últims minuts, per tant,
5: sí.
2: L'afegit pot ser també generós, vull dir que veurem.
5: A Espanya li interessa buscar el gol.
2: Ben bé li falten 20 minuts de partit, eh?
13: Em sona el fet que el percentatge de gols als últims minuts d'Argentina és encara més pronunciat a eliminatòries, eh? Crec que és com un 8-11, una cosa així, que és un escàndol.
3: Quina bestiesa.
13: Sí, sí.
14: Clar, però és que no. És que ara ja no tenen ni la pilota. No és que la tinguin a camp propi. Vaja, la segona període, que encara la possessió deu ser més escandalosa favorable a l'equip de la Fuente.
3: Mm. Què li queda de canvis ara a Espanya?
2: Doncs
3: li queda una finestra.
2: Li queda un canvi.
3: Un canvi.
14: I una finestra, sí.
2: I
5: Borja, no?
2: Sí. És l'únic que falta, ja.
5: El 85, no? 86.
2: Seria un canvi random, no? Un jugador que debutés.
7: Sí, lluito contra l'adversitat, sempre.
14: Jo crec que se'n guardarà un per la pròrroga.
15: Que el problema d'ara de Borja és que, no? A l'haver entrat Nico,
14: no, sí, ara no,
15: difícil
14: no.
15: Ara, també. Sí, que entri. Sí.
13: Molt bé, Pedri.
2: Sí, hauria de canviar la min. Posa la centrada, no?, i posa Ferran a la banda i...
3: Un altre córner, doncs,
2: sí.
3: No?
2: Sí, Pedro Porro ha picat la centrada en Tagliafico, serà córner. I Sant Tornem-hi, un altre dels corners maratonians.
6: Sí.
2: Sense el jugador arriba a la pilota, s'acaben de barallar.
5: No busquis.
13: Sense haver fet genialitats encara, però Pedri,
2: sí.
13: Cada cop que està tocant la pilota ho està fent molt bé.
5: Seria molt de la
13: Fuente
5: que marqués Pedri, eh?
13: Sí. Ah, doncs, sí. Qui sap...
14: Oye, seria un equivalent també d'Iniesta, no?
5: Sí.
14: Mig campista del Barça, poc gol.
2: Mira, Nico Williams posa la centrada, rematada amb el cap a les mans del Dibu.
13: A la porta.
3: És que està atacant constantment a Espanya, i aquesta vegada amb bones idees, fins i tot.
2: Compte, la pilota llarga és Juliano Simeone. Mira, és que, mare de Déu, Juliano, també és que a Cucurella li agrada caure ràpid, però Juliano...
15: La tàctica està bé d'Argentina, que és agafar la pilota, una pilota... Bé,
2: és que és aquesta.
15: Li crida l'atenció.
13: Home.
6: Molt bé, Cucurella, esperant-lo.
7: Això és Tarja.
6: Clar.
7: És que, clar...
15: El pot treure, però... El seu pare ha dit, bien, Juliano.
7: Sí.
15: Era això.
3: És mi xico.
2: També et dic que Cucurella és d'aquells jugadors que ja li agrada. I com a jugador del Madrid...
15: Com a jugador del Madrid, eh?
2: No, però de la seva carrera.
15: De la seva dilatada carrera amb el Madrid.
5: Fins fa un mes no ho hagués fet mai.
2: No, sí, però com a jugador del Chelsea, com a jugador...
15: Quan el fitxa li envien un manual
5: de
15: tot el que ha de fer.
3: Has d'anar aprenent això, vols dir.
15: Exacte.
6: Mourinho li ha enviat unes diapositives, perquè vagi prenent nota.
15: Hosti, diapositives.
5: Mourinho amb diapositives.
3: En un pendrive, eh? Calistènia militar.
15: Bueno, recordo quan el Barça el va...
5: Aviso aquest anunci a Instagram cada dia. I penso, per què en doneu això? O sigui, no penso fer mai.
3: Una mica això, les fotos de...
5: Sí.
15: Que el Barça, quan el va intentar fitxar el 2007, els va presentar un PowerPoint, també, de quin era.
5: Sí.
15: Allò.
5: Sí.
15: Quin era el seu projecte.
6: Pa! Res.
3: No, però és que Argentina no...
2: Targeta, mira.
3: Tipus d'idees.
2: Increïble.
15: Targeta per parlar, per protestar.
2: És increïble.
15: Per Enzo.
2: Sí, però...
13: I després aplaudeix, eh?
2: Sí, és que no...
13: Que si fos un àrbitre de la Lliga Espanyola, igual el fotia molt, eh? Per segona groga, la mateixa acció, eh?
15: Perdona, Camavinga va fer això, eh? Aquest àrbitre, Camavinga, per...
2: Minut 82, vull dir, què tenen al cap els jugadors argentins?
3: Bueno. No ho sé. Jo tendeixo a no recordar les finals, és a dir, no recordo si va ser un gran partit o no, però, Naveira, que sé que no et passa a tu, és de les pitjors finals, aquesta, o no?
6: Ara.
13: Home, és clarament pitjor que l'última,
15: sí.
13: Sense cap mena de dubte, i el 2018 no recordo tampoc que fos una meravella, però almenys hi va haver 6 gols, no? Em va fer 4 França, em va fer 2 Croàcia... La 14 la recordo tancadeta també, entre Argentina i Alemanya. Sí. Bé, hi ha hagut una mica de tot.
5: Itàlia 90, no?
13: Itàlia 90 hi ha bastant consens de que segurament és la pitjor.
5: Com molt gravada la memòria, com un partit horrible.
3: El d'Itàlia 90.
13: Sí, igual que passa amb la Champions amb la final Milan-Juventus del 2003, que aquella també se la recorda. Bé, i Liverpool-Tottenham del 2019 també va ser horrible. O sigui, per arrencar-se els ulls, certament, aquella final. Sí que, bé. N'hi ha tot.
15: Ai, la passada ara... De l'Argentina, una passada horitzontal que hauria pogut tallar la selecció espanyola. Li està costant horrors a la selecció argentina treure la pilota, eh?
2: És que poca broma, Messi a la segona part.
15: No,
2: quantes pilotes
15: no,
2: deu
15: tocar?
5: No.
15: Una
5: no,
15: o cap?
2: No,
3: és que pot ser cap, eh?
15: Sí, no és possible que cap.
4: Mira, això... estava totalment tancada l'Argentina.
2: Hi havia una data que la primera meitat, el primer quart d'hora, només havia tocat una pilota, sí, que era la del servei de mitja al camp.
13: Nahuel Molina.
2: No
13: la xiula, eh? No la xiula.
2: Mira el Messi.
4: 22 tocs i aquests dos, 24.
2: Doncs a veure,
4: hi va Messi mirant de creu a camp, envia una pilota llarga per Nahuel Molina, massa llarga, la port per Unai Simón.
13: Que entre que Argentina recupera molt lluny de porteria i que Espanya sense pilota està espectacular, perquè realment és que no estan cometent cap errada.
7: A l'àrbitre on te'l van trobar, dius, Òscar?
4: Amb una festa.
6: Amb un local, bueno.
4: Hi havia una pinyata, caramels...
6: Molt de llumlet, ojo, eh?
2: Oi, la pel seu amic, sí, eh? Sí. La presidenta de Mèxic, també.
3: No deu entendre res, aquest home, clar.
4: Trump no sap que és un empat.
2: No.
4: Deu dir, ara mitja hora més.
2: Clar, és un terme que no...
3: Ja l'altre dia ho va dir, ho va
2: entendre. Està preparant per deixar...
3: De futbol no en tenia gens.
2: Per entregar el títol, eh? Ferran posa la centrada directament, toca les cames d'un defensa.
6: El títol el dona Trump,
2: sí,
6: no?
2: Sí. El que passa és que de vegades els polítics, una mica per anar una mica de propers, es fan com els tontos, però Trump, o sigui, ha jugat a futbol i ha, fins i tot va participar fa molts anys, als 90, en un sorteig de la Copa de la Lliga Anglesa, que van viatjar a la Trump Tower a Nova York per portar-li el bombo i les boles perquè tragués les boles del sorteig. O sigui, que, diguem que Trump no és que en aquest Mundial hagi sentit a parlar del futbol per primer cop, precisament. O sigui, crec que hi ha gent que igual té encara menys contacte, no?, que ell, a Estats Units.
3: Però llavors què ho dius? Per acostar-te al teu votant, que no entén res? És que no entenc per què fa...
13: De vegades, els polítics fan això per semblar més propers.
4: Ja ha fotut un pal a Trump?
6: Sí.
4: Perquè sí.
3: És que no entenc, la veritat. Quan queda, Albert? 5 minuts, eh?
2: 4 més l'afegit i van passant els minuts.
4: És el minut Merino, eh? Sí. Compte, eh? Partir del 85.
3: 85.
4: Sí, partir del 85.
7: I quan acaba el partit fins a la pròrroga, que hi ha mitja horeta, també.
2: Sí, jo l'altre xou. A veure, Nico Williams fa el dribbling que va dins, la talla a Nahuel Molina, però clar, és que no li dura gens. A l'Argentina la Messi pressiona, però molt sol.
13: Ara quan s'acabi els 90, entren Alaska i Mario, per humanitzar. Però... Com si fos un sorteig de la Federació Espanyola.
6: Correcte.
13: Eh?
4: Qui li has anat a dir a l'Òscar, eh? Alaska i Mario. Ara estem veient la gràfica, això, de moments del partit.
2: Que tant us agrada.
4: Les muntanyetes, eh? Tota la serra és vermella.
6: Sí. Sembla la gràfica d'algú.
2: També s'ha de dir que ahir, a la primera part del tercer i quart lloc, que gairebé eren les muntanyes de França, i era un 4-0, a favor d'Anglaterra.
13: I realment, et diria, generoses les muntanyes amb Argentina, eh?
6: Sí.
13: O sigui, no donen ni per píxel, el que ha fet Argentina en aquest partit.
4: Ara, el tema és que si Espanya no ho aprofita...
13: Tal qual. És que això, o sigui...
2: Pilota per Ferran Torres, el xut...
13: Fora. No, el pitjor per Espanya és el resultat.
4: És que ni caurà una, un corn, una falta o alguna cosa, i nyaca, eh?
2: Bona melena, eh, de Ferran.
6: Sí, quin pedazo, eh? Sí. Molt bon pedazo, eh?
4: Aquesta calor que fa...
6: Sí.
2: Quant d'afegit, Molló?
4: Espera. A veure, va. Ara te la jugues, Molló? Ara és important, eh?
2: Home, és l'últim partit.
4: Home... L'últim abans de vacances, imagina't. No sents la pressió, veritat.
2: Molta vacança veig aquí, no? Moltes vacances aquí a aquesta taula.
3: Queda algú a RAC1 a aquesta setmana? O...
2: Jo, Rocamora, jo... Sóc un soldat, jo em quedo.
3: No, home, no, bé, clar. Perquè, noi, si no...
4: Queda 4 dies,
2: eh? Sí. Rocamora, tampoc creguis que...
3: Bueno, potser 8 o 10 ja, eh? Vull dir que... Encara me'n queden 8 o 10.
2: Pedri, mira, arrenca Pedri des de camp propi. Continua Pedri, conducció llarga, acaba combinant amb Lamine Yamal. Ui, la passada arriscada directament cap a la port.
4: Direm 7. 7.
3: 7 minuts.
2: Doncs...
3: No, és que tampoc...
2: Un parell de minuts i arribem a l'90.
4: No, hi ha hagut aquella tangana...
3: Sí, els canvis i la pausa. I ja està, no? No hi ha hagut ni bar ni històries.
4: Potser encara m'hauré passat un minut i tot. Però diré... Pots canviar, eh? No. Es compto amb la cançó, però... La teva última paraula, no? És quan es concursen, no? Sí. No, perquè si no diran... No, clar, si vas dient números... No, ja, 7.
2: Bé. Rodri...
4: La clavarà segur.
2: Pilota cap a Nico Williams.
7: Per la pròrroga... Argentina hauria de canviar a Messi i posar Borja.
4: Sí, canviar. Canviar
13: Messi i posar Borja, eh?
4: Lautaro, o sigui, no?
13: És que no he posat atenció al que ha dit, eh?
4: Us farem aquest regal, Dani, sí, home.
6: Abans entreguen les Malvines que canviar Messi, ja t'ho dic.
2: Lamine Yamal, bona acció cap a Rodri, canvi d'orientació amb Nico Williams... que li fan un 2 contra 1. No, no, ho ha intentat 3 vegades i cap ha pogut
16: surt,
2: aconseguir
16: no surt,
2: el
16: dribbling. No.
3: També són els minuts Luis de la Fuente, és a dir, més camerino, és sí. aquell minut en què...
16: Jo l'he dit, és de la Fuente. 85
3: sí,
16: a...
3: sí, sí,
16: de 85
3: sí, sí,
16: al 95 sí. és de la Fuente.
4: També et digues si Scaloni diu, fa el canvi aquest i diu no.
2: Ja està.
7: És que no. No, però si vol tenir algun tipus de possibilitat, ha de posar un jugador d'un altre estil.
4: Ja veuràs, però... ja veuràs que després, Dani...
2: Abans farà un Lautaro, Julià.
4: Sí, sí, home, i tant.
2: Compte el xut! Fora!
13: Opa, s'ha precipitat aquí. Sí. Tenia espai i temps per fer sí, alguna cosa millor. Sí, sí. Sí.
2: Però arriba un moment que en aquests minuts finals el jugador pot pensar, no? Dir, hosti, i si faig jo el gol, què? És que em canvia la carrera.
4: Sí, però...
2: sí, sí.
4: Bé, ja és un pilotador, Rodri, que tampoc sí, és un jugador amb un ego molt...
7: Tu creus que ho pep?
2: No, no, pregunto, no sé. Jo crec que hi ha jugadors que ho pensen, no tots, però que hi ha jugadors que ho pensen.
7: No, el que pots pensar és que si hi ha una tanda de penals i fallo, llavors sí. sortiré
3: sí,
7: el diari.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Tanda de penals d'una final del Mundial ha de ser mort.
4: No, no, no, sí. Digue-li a Baggio.
3: Sí, exacte, home, exacte.
4: Estrella absoluta d'això i pam.
2: L'Argentina ja ha fet el xec de guanyar un Mundial als penals, per tant...
4: I nosaltres, que ni ens va ni ens ve, i tens sí, la imatge sí. gravada de que va fallar en aquest Mundial sí. Baggio. Mira, Xavi. Mira,
16: Xavi,
6: ahí està.
16: Va,
3: Ramos.
2: Navas, vamos.
6: Sí. Home, i sí, sí, Casillas, eh?
16: Casillas està buscant alguna cosa, eh?
2: A l'Instagram, segurament.
6: Que no se'ns oblidi
2: el... A veure, Molló, vinga, va.
6: El llapis més afilat de les
2: tots. Oh, quatre!
3: Lol. És a dir, la pausa d'hidratació.
4: S'ha deixat els canvis. Que n'hi ha hagut a la pausa, no?
6: Sí, home,
13: sí, però... els argentins han sigut a la pausa, sí.
2: Ah. Bé, però hi ha hagut alguna finestra, eh?
3: Dues també, finestres home, sí, hi ha hagut, no? Ja, tres. Sí. Perquè hi ha hagut la lesió.
4: Dues d'Espanya, no?
3: I... tenen pressa, ara.
4: Sí, això és perquè se'ls hi ha allargat.
2: Clar, en Trump m'ha dit ara, que tinc sí, feina. Sí,
16: sí. Ara retalla, tres minuts.
2: No, perquè...
16: Ja no són 27, són 24, però, no?
4: Clar, hi ha la tangana aquella de pare. Deixem estacarem un minut allà, donant-li voltes.
3: David, Òscar, hi som, ho veieu, no?
6: Jo ja ho he dit, no ho vull repetir.
3: No,
6: ho vull repetir, però jo ja ho he dit.
16: Què hem dit només comença?
3: Sí. És que és tal qual.
16: Aquí hi ha molt hi-hi-ha-ha, aquestes històries, i després...
3: Ara ho has dit.
16: Som on som.
3: I venen els del fons de l'autocar.
4: Epa, que ha rebut ara...
2: Un gol! Ai, la falta, ai, la falta.
4: Messi, Paredes, que va assenyalar. El jugador Messi ha quedat estès a terra amb les mans a la cara. No he vist qui el colpejava a la Port.
2: Però Paredes, com ha protestat a l'àrbitre? Que tens groga,
4: sí.
2: Fill meu?
3: Però qui li xuta a l'àrbitre?
4: Sí, anava Messi.
2: La pilota de l'àrbitre... No sé,
4: sí. Messi anava en cursa.
2: És Simeone, no? És Juliano.
4: S'ha quedat frenat fins que Messi ha topat amb ell.
3: I després hi ha una pilotada d'un jugador de l'Argentina que li fot a l'àrbitre.
13: De Juliano.
4: Aquest és de regal.
7: Vigila, que ara tenen l'opció.
16: Poden tocar la pilota a l'àrea d'Espanya.
4: Mira, la gent ara excitada perquè veu la possibilitat que trepitgi per primer cop l'Argentina l'àrea de la selecció espanyola. Messi col·locant la pilota. Veurem si és ell qui xuta la falta. Ens acostem als dos minuts de l'afegit, en quedaran dos més, la serveix en curt Messi cap a la banda dreta per Simeone, aquest amb Messi un altre cop, pilota una mica més centrada, la recupera Messi al balcó, demana falta, no. Recupera la selecció argentina, un altre cop la pilota a la frontal de l'àrea, Julián per Juliano, la centrada res.
2: Entra pitjat àrea.
4: Sí.
3: La única que han tingut en tota la segona part...
2: Compte! Nico Williams compta que arriba a l'àrea rival. És un 3 contra 3, el xut. Dibu!
7: Molt centrat.
4: La mina estava sola al segon pal. Sí.
2: Però ha arriscat, una acció que arrisca.
4: Pilota
2: dividida. Enzo se'n va al carrer.
4: Sí, al carrer.
2: Oi, què fa, Enzo?
4: La primera per protestar, recordeu.
3: Què fa, Enzo? Però crec que és directe, eh?
2: Què fa, Enzo?
13: No, li ensenya la segona.
3: És la segona.
2: Es pot revisar.
4: Revisable igualment.
13: Sí.
6: Diu que no.
4: Sobre Cubarsí. Ha fet volar, literalment, ha fet volar Cubarsí. El li està dient, t'ho diran per l'auricular.
2: Però on va?
4: Sí. Però m'hem assegut fora d'allò.
13: Li diran que era vermella directa, jo crec.
4: Mare santa, però què fa?
13: Mira. És que no arriba de cap manera. Apa! Sí. És groga. Sí, sí, sí. És groga, és segona groga expulsió. Sí, sí.
4: Li toca el peu, no?
13: Sí, sí, sí. Sí,
4: sí, però, tant,
13: sí,
4: tant.
13: Sí, sí, sí.
14: No hi ha res a protestar.
13: Però és que, a més, ja, ja li veus a la cara. O sigui, ell, sí, quan corre, sí, que no arriba de cap manera. Sí, sí, ell, ell, ell té clar que anirà, en català correcte, al bulto. Eh? Sí. I que deixarà el cop.
5: És la cara que tenim quan anem a la nevera.
13: Sí,
6: sí. Els que som de barri, abans d'arrencar, ja saps el que farà. És que ja se li veu.
14: Ara se l'estan menjant. Perquè la primera és per protestar, recordem, eh?
4: Messi demana... Tots els jugadors que vagi a veure-la.
14: Messi demana una falta d'abans, però això, que jo sàpiga, en una groga no es pot revisar. Vull dir, només es mira si és groga o no és groga.
4: Paredes, Messi, tots envoltant Slavko, Vincic...
2: Company Cucurella d'aquí.
4: Cucurella que els engega dida.
2: Denso, dient-li, vinga, va, vés-te'n cap als vestidors.
4: Vincic parlant ara amb Leo Messi, li està donant algunes indicacions i explicacions l'àrbitre del partit, jo crec que no se'n surt.
5: A Enzo li ha dit out, eh? Com sí, marxa no, ja, perquè... Que...
4: Doncs aquí pot haver-hi un punt d'inflexió a la final, eh? Perquè
2: la pròrroga, si ja Argentina no ha fet res, estejava un exercici de resistència ja numantina.
4: Ara, si guanya Argentina amb 10 i tal com està el panorama, això serà...
5: El relat...
13: No, o sigui, el pitjor que li pot passar a Espanya és arribar als penals. Perquè allà és on s'iguala tot. O sigui, o guanya la pròrroga, o ara en el que queda descompte, o Argentina es pot créixer molt als penals.
4: Enzo se'n va del terreny de joc. Ara està
14: Cucurella
4: parlant amb Messi.
3: I la caiguda, és que és molt lletja, la caiguda de Cobercí.
13: Sí, sí, sí, sí.
4: Mira, s'està queixant.
2: S'ha tapat la boca. Messi, és que s'ha tapat la boca, Cucurella.
4: De que Cucurella
2: s'ha tapat la boca.
4: Li ha dit alguna cosa, doncs... Compte.
2: No, però s'ha tapat la boca...
4: Per això.
2: Que a l'inici de la conversa amb Messi. Que jo crec que està tapar-se d'aquella manera, eh? Però sí, és el que demanava Messi.
4: Res, la cosa queda en un no-re. Enzo expulsat, sí, al carrer, bé, Argentina, no? Amb 10, sí. I queden 2 minuts ara de sobre els 7 que teòricament s'havien d'afegir. Sí.
14: I la final del 2010, Països Baixos també acaba amb 10, no?
13: Sí.
14: Expulsen De Jong, no? Per aquella punta de Xavi
13: Alonso. No, hi ha ni groga.
4: Miguel De Jong sobre Xavi Alonso, que li planta...
13: No, és que no ho penso.
4: Li planta la...
14: Ah, doncs potser no hi ha expulsió.
7: Acabaran amb 9.
5: Paredes, no?
7: I tant.
2: Ara Borja, no? O Solsona? Ara,
7: jo faria entrar Borja.
13: Ara sí que sí.
7: Et trauria a Unai Simó i posaria Borja.
4: Si surt Borja i fa el gol de la final, Solsona...
2: No. Es pinta les ungles, Solsona.
4: Sí, es pinta les... Sí.
7: Espera.
4: Anava a convidar-lo a sopar, eh? Fixeu-vos que ara el partit s'acabarà quan hagin passat 7 minuts de l'afegit, com havia dit.
13: Home,
2: exacte. Ferran, quina entrada sobre Ferran Torres.
13: És Paredes.
2: O sigui, però és una groga com una casa. És una groga com una casa.
4: O sigui, si no és groga, és igual, però una falta innecessària.
13: No l'ha expulsat perquè acaba d'expulsar un altre. Mira.
14: Si treu groga no passa res. El que passa és que...
3: N'acaba de treure.
14: La fa sabent que n'acaba d'expulsar un jugador i l'altre.
2: No tant, però... Sí, no?
4: Li pica el peu.
13: Sí. Jo crec que no passa res. Jo crec.
14: Sobretot per la intenció. Fixa't on està la pilota quan dona la portada.
13: És que jo crec que és
2: clara. Segon falta del partit d'aquesta falta.
3: Perillosíssima.
13: Sí. Ves que jo crec que és la falta i s'acaba.
4: Lamin, no?
2: Per tant...
7: Sí, i tant que s'acaba. 1-0 cap a casa.
4: Pedro Porro, no? Està col·locant-la?
2: Porro o Lamin?
13: Per cert, simplement per apuntar-ho, a la final del 2010 va ser 11 contra 11, eh? No hi va haver expulsió de Països Baixos. O sigui, jo pensava...
14: Com que...
13: Sí. Ara, perdó. Eitinga va ser expulsat al 109.
4: Sí, al 109.
13: Ara, sí. 16 anys després, eh?
4: Ara ha arribat el disc dur.
5: L'acaben d'expulsar.
4: Ha arribat la informació al disc dur.
5: 3 milions de carpetes, aleshores
2: la la mini Porro, última acció del partit.
13: 16 anys i 8 dies després, eh?
7: Entre els 3 pals.
13: L'ha expulsat.
7: Ha d'anar a
2: porteria. Aquí hi ha la pilota d'or, eh?
13: Sí.
4: Hi ha la pilota d'or de la mini, eh?
5: Totalment. Sí.
3: A veure aquesta falta, doncs.
14: Porro ho està intentant amb totes les seves forces, eh?
5: Aquesta se l'has de deixar a la mini.
14: Sí, jo estic d'acord.
5: És el moment.
7: 3 pals. Entre els 3 pals. A porteria.
2: Hi va la mini o hi va Porro? Som al 97. Tant que jo la veig bastant a prop.
14: Torna a posar esprai perquè l'esborren amb els peus, el van esborrant.
2: Es van avançant i tornarà a marcar.
13: Això no són 9 metres, però...
2: No.
3: Aquí està la pròrroga, eh?
13: Sí.
2: A veure.
3: En aquesta jugada està.
14: La flor de Lluís, eh?
5: I tant que està aquí la
2: pròrroga. A veure qui xuta.
13: No, però és que ara...
2: Una hora, per xutar-se la falta.
13: No, no, és la típica cosa.
7: Déjamela, déjamela.
2: Sí, sí, va la mi... Atura, Dibu. Corna, que veurem si es xuta o no es xuta.
7: Però tira per la banda del porter.
13: Sí. Sí, sí.
8: La novena aturada, del Dibu ja, Està sent l'heroi d'Argentina.
2: Sí. Es pica en curt, la pilota de Nico Williams posa la centrada, la treu la defensa i aquí xiularà, xiula Vincic. Tindrem pròrroga sense gols. Espanya 0, Argentina 0. Argentina jugant amb 10 futbolistes.
3: Doncs, efectivament, era llarg i ho serà una mica més. Aquest partit entre Espanya i l'Argentina, aquesta final del Mundial, donada a sortir el campió d'aquest Mundial dels Estats Units. Espanya és qui s'ho ha merescut més perquè és qui, bàsicament, ha buscat el gol. Argentina, de moment, res de res, exceptuant aquella acció de fa cosa de 5-6 minuts, que és l'única vegada que li hem vist trepitjar l'àrea a la selecció de Leo Messi i companyia. Doncs la resta és a tancar-se, i ara encara amb més raó. Recordem, Argentina jugant amb 10 jugadors després de l'expulsió d'Enzo, per tant veurem què passa en aquesta pròrroga. Ens en anem mínim, jo crec que ens anem mínim a les 12, ara amb aquesta, pròrroga, fent allò a ojo de buen cubero, que
6: per mi, per Dani, sona molt bona hora. Sí, sí, 12, aquí sí.
3: No, si el Dani es queda igualment, de fet. Sí, sí. És que el Dani després més queda pel tu diràs. Clar, clar.
6: I després del tu diràs, pues, tu diràs por ahí també que ja farem alguna cosa, no? Eh? Dani,
16: sí, perquè més, els diumenges és diferent l'ambient, és un altre ambient.
6: Sí, sí.
13: Diumenge tu li preguntes, farem alguna cosa? Tu diràs.
6: I tant.
16: Tant truita, vull dir que aquí...
3: Sí. Creus que, Jaume, creus que ens dona temps a una publi o què?
8: Sí, sí, és molt llarga.
3: Tira una publi, tira una publi, va. Sí, home, sí.
17: RAC 1. Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com...

0: tarda. Només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta Zero, Vaisso, Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEV.
0: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
2: Busques un vehicle híbrid?
0: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
2: Més eficient, és menys consum.
0: Més potent és més cavalls.
2: Tot a Romauto.
0: Barcelona.
2: Molins de Rei.
0: Mataró.
2: Blanes.
0: I Santa Coloma de Farners.
2: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
0: RomautoNissan.com.
2: Romauto.
3: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
4: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta Zero, Vaisso, Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEV.
0: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa.
5: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
6: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
5: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
0: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
3: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.

0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: 5 minuts passen d'un quart de 12 pendents d'aquesta final del Mundial. Acaba de començar a l'Albert Ferran ara mateix la pròrroga entre Espanya i Argentina.
2: Primera possessió per la selecció espanyola, que recordem, encara pot fer dos canvis, el dels 90 minuts i el del temps reclama, el del temps extra, la pròrroga, i Argentina en pot fer un. Jo no he vist que hi hagués cap canvi. De moment, no. Evidentment, no, amb la fatiga, ara Argentina, que en té un, no pot fer cap canvi, perquè si se li lesiona algú o algun jugador demana el canvi, no tindria alternatives.
3: Sí. I ara estava pensant que havent-hi pròrroga, si ja la final del 2010, la final del Mundial del 2010, va ser el partit més vist a la història de la televisió, l'espai més vist a la història de la televisió, l'estat espanyol... Oh, com? Doncs la final del 2026 segurament la superarà.
4: Garrotada de Nahuel Molina a Nico Williams, que no va xiular l'àrbitre. Pilota per Espanya, encara.
2: Sí. Vaja, el guió de la pròrroga serà aquest, eh? Argentina defensant just a la línia de l'àrea i Espanya movent dreta, ara esquerra, ara una altra vegada per la dreta. Pedro Porro, amb la Lamine Yamal.
5: Supervivència pura i dura, eh?
4: Absoluta.
2: Lamine cap a Pedro Porro, fent un triangle amb Ferran Torres. Ara surt l'Argentina, que força una falta.
3: Mira, veig que les 0 rematades d'Argentina en els 90 minuts és rècord. Mai cap equip d'una final d'un Mundial. De fet, la xifra més baixa era una rematada argentina l'any 1990, en aquella final
5: 90, sí, sí,
3: que estàvem recordant ara fa uns minuts.
4: Ara, com més estadístiques d'aquestes acumules, més penso que Argentina
3: acaba
4: traient d'alguna manera.
5: No s'ensorra mai el Sapera.
4: No.
6: Resistent.
7: I el tema és que Argentina tampoc, eh? O sigui, que no. En aquest Mundial ells tampoc s'ensorren.
2: Ves que potser...
4: Jo elegí creer.
2: Potser era el guió de partit que... pot fer que l'Argentina guanyi, perquè si surts a jugar potser a futbol amb la selecció espanyola, no.
3: I un altre que em sembla sensacional, el Dibu Martínez és el jugador d'Argentina que ha jugat més vegades la pilota.
2: Buah, increïble, eh?
6: Imagina't.
3: Va, contra qui, òbviament, amb els peus.
6: Home, òbviament, el guió és el mateix, és a dir, no canvia res.
4: Del Dibu, la bandera ha quedat ja una mica...
5: Sí, eh?
4: Recremada, esborrada...
2: De moment és l'MVP del partit, no?
6: Sense fer cap
4: gran aturada.
2: No, però... Ferran Torres jugant cap a Lamine, no arriba al control, no pot fer el control, podrà reforçar la defensa de l'Argentina.
4: Amb Tagliafico, que mirava de sortir com pot, però ha tornat a perdre la pilota a la frontal de l'àrea de l'Argentina. Compte!
2: Pedri posa la centrada, el Dibu, amb la mà dreta, a punt de rematar Nico, que no sé per què no ha rematat.
3: No hi ha arribat,
2: i molt atent al Dibu per tocar la pilota amb la mà i refusar-la, i ara l'Argentina ho està fent bé, que és forçar faltes per poder respirar, agafar aire i treure la defensa del darrere.
4: I avui millor Espanya amb Pedri que amb Fabián, eh?
7: Anava a dir justament que Pedri s'ha esperat a la final per fer el millor partit del Mundial,
4: No sé si l'arriba a tocar...
7: La toca. Amb les... Jo crec que la frega amb el front,
4: Però no s'ho espera, no? O sigui...
5: No, jo crec que amb el monyo aquest que porta.
4: Sí. Salta com descompensat, no?
2: Una gran passada, Pedri.
8: Aquesta pilota, si va a rematar a Adeyemi o Witsel, aquesta la toca.
4: Amb la tofa, no?
8: Sí. Sembla una conya,
4: però... No veurem aquí.
6: O Borja Iglesias, Dani.
5: Aquesta Borja l'hagués rematat.
7: Home!
4: Mira, aquí tenim la imatge amb la...
7: Amb el front.
4: Sí.
3: Jo crec que s'espera potser que el jugador argentí la tregui.
7: Pot ser.
3: No reacciona prou ràpid.
7: I realment el toc de Nico li facilita un pèl més a Dibu arribar que no al contrari, no l'ajusta més.
4: Falta de l'Argentina, falta de Giuliano Simeone.
7: Per favor, és que les xifres...
5: Mira, 16 ocasions.
4: 16 ocasions de gol d'Espanya, 0 d'Argentina, 11 xuts a porta d'Espanya, 0...
7: És que per mi l'única gran aturada del Dibu és la falta.
2: És que posen 16 ocasions de gol. Tampoc és veritat. Seran 16 xuts, però no ocasions clares. Potser n'hi ha hagut 4 o 5.
3: Sí, ells ho barregen. Són 16 rematades, sí. 16 rematades, 10 entrepals. 11 entrepals, perdó.
2: Giuliano, que es fa un embolic, l'acaba traient, la pilota cap a Messi, que està fent de fals nou, però clar, fals nou al cercle central.
5: Un atac i gol, això, serà?
2: Sí.
5: Pitjora?
3: Sí, ha tirat Julián a l'esquerra, no?, com sempre.
4: Això ara mateix és Rambo acorralado, eh?
5: Sí, sí.
3: Estem allà sols i envoltats, s'estan fotent trets per totes bandes.
5: Jo en comeria coses que harien vomitar una cabra, no?
2: Heu dit que una la tindria, no, l'Argentina? Una la tindria, no?
3: Recordeu aquella frase de no he venido a salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de Rambo.
5: Sí, de ustedes de Rambo.
3: Sí. Mítica, a veure si...
5: Incapaç de recitar qualsevol filòsof, però de Rambo podem citar tot el que vulguis.
3: Exacte, estem en aquest nivell.
2: Mira, Juliano, que està fresc, això sí, es fa una autopassada, compta que amb un refús...
3: A veure, res. La pilota ha acabat sortint per la línia de la banda, la intentava pescar, si era possible, Juliano Simeone, però no ho ha pogut fer. Es grata el cap, Lionel Scaloni. A veure què és el que pot fer amb aquesta selecció.
6: Si esteu pensant en comprar-vos un Volkswagen T-Roc, sí, segur que heu anat mirant el seu disseny, les seves prestacions, el seu baix consum, i on l'heu de comprar? Sarsa Volkswagen. Sí, per la selecció.

0: aquí, aquí no.
1: Uf, ah, uf, claríssima. Braç
2: enrere. Otamendi es queixa. Braç enrere.
0: No, no hi ha falta.
1: No, no, però xiula la primera.
2: Sobre el porter no n'hi ha.
1: Xiula una trepitjada Otamendi, no?
2: A veure.
3: Jo no sé si...
4: Compte colze?
1: Si és del porter, no és falta.
2: Clar, el porter no és falta.
5: M'agradaria veure en alguna, però no l'acabo de veure on, eh?
3: Jo crec que es queixa d'un cop de colze.
4: Otamendi, un cop colze.
3: Exacte, però a la repetició, com a mínim, no l'hem vist.
5: A veure.
3: No l'hem vist.
2: Demana què falta, diu Nico Williams. Però es posarà la pilota en joc o no? No sé si estan revisant.
1: No hi ha el cartell de xec.
2: S'està aixecant
5: el
2: jugador.
5: Joc, de moment...
2: És a terra encara, el jugador argentí.
4: No, clar, a l'allarga una mica.
6: Sí, sí. El Diu ha tingut un atac d'apendicitis, ara.
1: Aquí, no? Es queixa, però és que... La...
0: Sembla que el trepitja, sembla.
5: Ha de ser a baix, no? Ah, mira, si es posa la mà a la cama.
0: Però sembla jo... que el trepitja.
5: Sí?
3: Jo no, no l'he vist, doncs.
0: Sí.
1: El Dibu està fent que li facin alguna cosa. No, sí, sí, però és que insisteixo, sí, sí, jo crec que la falta no és la del Dibu, eh?
2: No,
1: però que crec que el Dibu per si un cas ara...
5: En tot cas, sí, l'havien d'avisar, ja l'haurien avisat.
1: Sí.
4: No ho revisaran.
5: Sales de Volkswagen, ja ho sabeu, Travols de Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
3: Jo crec que encara estan revisant-la, eh?
1: Però no, però ens havien posat el cartell, no?
3: Ostres.
2: Però a més és una acció que... No?
4: No, jo crec que l'esperes perquè estan atenent, no?
3: El dubte que tinc és si és de VAR o no aquesta jugada. És el dubte que tinc jo. És a dir, si l'àrbitre creu que hi ha falta a la gespa, el VAR pot entrar a dir-li amb el que hem vist, eh? Lògicament, amb la repetició que hem vist.
1: És a dir, si considera que Ferran no li fa falta, sí, sí.
2: Canvis. Mira, doble debut, no? Zubimendi i Eric.
4: Ostres.
2: Carai. No hi ha jugat, no, aquest Mundial?
1: Home, si busca cames fresques més que aquestes, no?
7: Em vol fer fracassar aquest, el de la Fuente.
4: Ostres, però aquí se l'està jugant molt, eh? Si surt
2: que no
4: bé.
2: Sigui que Covarsí no estigui al 100%.
3: Pot ser de la caiguda.
2: Ah, la Port.
1: Treu la Port,
3: treu la Port, eh?
1: Ostres. Rodri, la Port, Zubimendi i Eric.
5: La Port que... pel que t'explicarà el Damià, no l'ha justet durant tot el Mundial, potser la pròrroga ja la considera excessiva.
4: No, que molt a favor que surti Eric, per exemple. Bueno. Crec que tenia...
2: I Lamine, que no estava al 100%, jugarà tot el partit.
5: El de Rodri m'estranya més.
4: Sí.
3: A tot això ja està, no? Entenc? Sí, eh? Es falta i ja està.
2: Escolta, l'afegit de la primera part de la pròrroga durarà com la primera part de la pròrroga,
3: sí.
2: Eh?
3: Sí, sí.
1: Ara ha vist la trepitjada, eh? El trepitja clarament. Ah, sí,
7: el trepitja, m'ha semblat que el trepitjava.
1: Sí, sí, sí. La falta és clara, ben jugat.
0: Claríssima.
2: Sí, bé, perquè jo crec que el que pensàvem que podia haver un toc de braç o de colze, no...
1: És trepitjada al peu esquerre d'Otamendi, sí.
0: Què buscàveu?
2: Nico Williams a l'espai, Tagliafico al terra, era Juliano al terra, i recupera... Clar, però l'Argentina, aquestes passades...
0: És que no dura res, que no dura res. No hi ha opció d'anar...
2: Fa passades que no tenen sentit. Una passada al mig. I segueix jugant la selecció espanyola, és Lamine. Amb Zubimendi, que toca la primera pilota.
5: El problema de jugar amb Messi ara també per Argentina és que ja no defenses amb 10, defenses amb 9.
2: Sí, sí. Pilota dins, la treu la defensa de l'Argentina, intenta córrer Messi, ell contra Covarsí, i li xulen falta.
1: És que el problema, clar, és que si el despenges amb ell i després ha d'agafar una pilota i recorre mig camp... Això...
2: No, no, no. Li has de passar el peu, que l'aguanti i forçar una falta.
1: Sí. I que algú corri perquè ell li pugui donar alguna, si no, és molt complicat.
3: A veure.
1: Allà, aquí ho veureu. Aquí.
2: Ai, sí, a la punta,
1: sí.
2: No?
1: Sí.
5: Ah, val, val, val.
1: Com una catedral.
2: La mira en Pedro Porro.
1: Es volia entangar.
2: 10 minuts de la primera part de la pròrroga. No hi ha gols. Espanya 0, Argentina 0. I defensant la selecció argentina, tocant a uns 40 metres de l'àrea Espanya, Pedro Porro posarà la central al segon pal. La treu amb el cap Nahuel Molina, però, evidentment, la pilota continua sent de la selecció espanyola.
1: Que s'ha fet aquí gol, eh?
2: Sí.
1: Sí, no, és que a més no hi ha cap opció de res més que no sigui resistir. És a dir, perquè no té una alternativa. Un cop té la pilota, tampoc té ningú per... No és capaç de generar res la selecció argentina, per tant, aguantar i que sigui el que Déu vulgui.
2: Lamine Yamal, que fa una bona estona que no prova un contra un, la rep, prova la rosca fora.
5: Qui ha posat a perfil esquerre al mig de la defensa? Eric o Covarsí?
1: Eric, diria.
5: Eric, eh?
2: Mira.
1: M'ha semblat que sí.
2: Farà l'últim canvi.
1: A veure, està preguntant Scaloni a algun jugador si està per ser substituït

0: no,
1: i ficarà un central més, eh?
2: Senesi, no?
0: Sí, Senesi...
3: Per Julián.
1: Ostres!
0: Senesi per Julián.
1: Fent un Tuchel, aquí.
4: Sí.
5: Doncs però és que a Argentina s'hi arriba als penals.
1: Sí, està clar.
0: Ara ja l'aposta ja
1: és... L'aposta és ja decididament per arribar als penals.
5: No, ells saben que els penals...
3: No, i el Dibu té millors números que el Simón.
1: Efectivament.
2: Sí. No posarà Juliano en punta, potser, no?
1: Despenjat?
6: No, perquè després tens el Messi que està despenjat, també.
2: Més a prop de Messi, dic, eh? El que feia... Julián.
0: El que ara em semblava és que posava Tagliafico de doble lateral, diguéssim. Amb l'entrada de Senesi, pot ser?
1: Estic intentant fixar-me, però...
3: Això, el darrere sembla que tanqui amb 4, eh?
0: Per això.
2: Minut 12 de la primera part de la pròrroga.
1: Som sigut darrere. Tagliafico està a la tercera central.
0: Sí.
3: Tanca'm, sí.
2: A l'altre a l'esquerra és Medina.
5: I a l'altre Molina.
2: Sí, hi ha com tres homes al mig del camp, no?
1: I hi ha Senesi. I l'altre central que havia...
2: La centrada rematada amb el cap fora, Mikel Merino, fregant el pal. Fregant el pal, Mikel Merino.
0: Quin tio.
6: Perquè ara a Espanya ja no li queda cap d'això, cap canvi.
1: No. Només el de Borja, només.
2: Per tant, no queden canvis.
0: Però pels penals.
7: La més clara aquesta, amb diferència.
5: Molt clara.
2: Ara, bona centrada a Nico Williams,
0: Sí. Sense estar fi...
3: Està fent cosetes.
0: Que la diferència entre ell i Baena...
3: Està fent patir.
5: Sí, no.
0: O qualsevol altre jugador d'aquest perfil és molt gran.
7: Mira Messi com pressiona, sap?
3: Sí. Va, fer.
0: Deien que caminava,
3: Sí. Mentre fa 8 gols, camina. Sí. Què voleu?
2: No serà Pichichi, no fa la sensació, no?
0: No.
2: No té pinta.
3: No, si marca...
2: Però...
8: Sí, clar.
2: Però top 5 de la pilota d'or.
3: No pot xutar dos penals?
8: Sí, també, és veritat.
3: Ja està.
5: I que li sumin a més, eh?
0: Sí. Encara que no s'hi valgui...
3: No, li diem a Trump que això va.
5: Una trucadeta ràpida.
3: I la Infantino ho arreglem.
2: Nico Williams xuta, horrorós, recupera Argentina, busquen a Messi.
0: Doncs a veure, Leo Messi encara a camp propi, mira de retallar l'entrada de Cubarsí, fa una passada en llarg buscant a Juliano.
2: Mira... Ha fet la de l'expulsió de Cubarsí, no? Posant-se per davant.
0: Sí. Li ha caigut el damunt Cucurella, a mi m'ha semblat que era falta.
1: Sí, jo també ho pensava, la veritat.
0: Ha dit que res, és pilota per Espanya.
2: Ui,
1: amb Lamine, eh? Compte.
2: Lamine i Tagliafico.
0: A veure, perquè tota la banqueta ha anat a buscar...
8: On van aquests? On van?
0: Lamine...
2: Mira, Simeone a protestar a Vinicius, eh?
0: Un casc blau com és Juliano Simeone. Ara veiem l'acció.
2: Per mi és falta.
6: Falta.
3: Podria xiular-la, sí.
0: Es pot xiular.
2: El que passa és que fa exactament el mateix.
3: És una mica el revés. És la jugada al revés de Cucurella amb...
2: Ah, no! No, amb Cubarsí a l'expulsió.
3: No, la de Cucurella amb Juliano.
5: Cucurella amb Juliano.
3: De la segona part, que Cucurella també es frena.
0: Doncs jo aquesta no l'hagués xiulat, eh? Per mi s'està caient ja Juliano perquè espera el contacte.
3: I ara estem veient l'acció entre Tagliafico i Lamine. Tagliafico va al darrere de Lamine, pràcticament l'abraça, i Lamine se'l treu de sobre regirant-se i deixa anar una mica... el braç, però qui el va buscar també és veritat que és Tagliafico que...
1: I aquí es veu també la intel·ligència de Lamine de no ficar-se
3: en
1: problemes.
3: Deixes en el colze,
1: i
3: cau a terra i l'àrbitre et pot acabar expulsant. A veure, Argentina, jugant banda dreta del seu atac. A veure què és capaç de fer l'albiceleste en aquests minuts que resten de la primera part, pràcticament exaurits. 3 minuts d'afegir.
0: Per l'atenció al Dibu, perquè si no, no s'havia de sortir.
3: Ui. La perduda...
2: I els canvis, no? Hi ha hagut que els canvis, no?
3: Hi haurà falta, no? No, pilota per la selecció argentina, Nahuel Molina encara camp propi, la... darrereix una mica cap a la zona defensiva, no sap què fer Argentina amb la pilota, la dona pel Dibu, puntada de peu del Dibu cap a...
5: Esperant que acabi la primera part com si fos...
3: L'altre camp, pilota per la selecció espanyola.
2: La busca Pedri, juga amb Ferran Torres, que a terra no hi ha falta...
3: Però aquí el Dibu, que era un moment que poca possessió que ha tingut Argentina, ara la tenia, no? I no tenia cap, ningú que el pressionés.
0: Sí.
2: Bé, que ja ho ha fet aquest Mundial d'esperar-se amb la pilota als peus que vinguin a pressionar, a perdre temps.
3: A veure, Argentina, que mira de sortir, però no se'n surt.
1: Que bé, Merino, amb l'esperó.
3: Sí. És pilota per Pedri.
2: Ui, s'ha dormit.
1: S'ha entretingut molt, sí.
3: S'ha entretingut, l'ha recuperat Juliano Simeone, que mira de combinar amb Leo Messi, que aguanta la pilota al cercle central, la regira, fa una passada per Facundo Medina, serà més ràpid Pedro Porro, envia la pilota, servei de banda.
6: Anem en compte, anem en compte.
3: Servei de banda per l'Argentina.
7: Ojo, eh? No, no és clar, eh?
6: No, si estàs a prop, aquell te la pot enxufar.
2: Aquell, eh?
6: Aquell que porta el 10.
7: Ja sabem, ja sabem qui dius.
3: Li col·loca la pilota al pit a Medina perquè faci d'una vegada el servei de banda, però estava bevent.
6: Un altre castigo.
3: Ara hi ha un jugador argentí.
2: Doncs no hi ha canvis, eh?
3: Deixa caure el
6: terra. No, home, no, perquè una empenta, una empenta.
3: Ah, aquesta una empenta. Tagliafico, discutint amb Ferran Torres.
6: Digue'l a Tagliafico que vagi al Lill a jugar, sí. Tu.
3: Ah. Ara el truquem i li diem.
7: Ara li hem de dir, ara hem de trucar-lo, que està jugant, que està enfeinat.
5: Sí. Hem de rompre el joc.
6: No. Han començat la pretemporada al Lill. Ja.
3: Empenta ara sobre Juliano Simeone, que ha anat per terra i semblava que volia caçar a un jugador de la selecció espanyola.
5: S'està tensionant molt.
2: Covarsí, Covarsí. Bé, se la tenen des de l'expulsió, no?
3: Sí, sí. Servei de banda per Espanya.
5: Qui no se la tindria amb Juliano?
2: Sí, sí,
5: també
2: sí.
5: També se la tinc amb ell i no he jugat mai contra ell.
3: Tio tranquil, reposat.
2: Sí, sí.
3: A veure, la pilota dividida.
2: Sí. Com s'ha de veure el Saperes.
7: Sí, sí, defensant Juliano, increïble.
8: Mare de Déu, senyor.
3: Ningú va dir que seria fàcil. Ningú va dir que seria fàcil.
7: Només queda avui, sap, eh? Amb Messi.
5: Tapant-se el nas, saps? O sigui,
6: falta, falta. Cada vegada que entra més falta.
7: Paredes.
2: Sí, és increïble que Paredes pugui acabar el partit.
5: Segueixi el camp, sí.
2: I encara que ha saltat per sobre de Merino, no li hagi deixat
3: anar. Jo crec que està pensant, ens n'han expulsat un, d'on...
2: No, total, total. Total. O sigui, ell, al seu cap, o sigui, això ho té claríssim.
3: Si no és flagrant per empantetes
2: i això... Si no hi ha sang, no...
8: Si no treu una pistola a Paredes, no el fotran fora.
3: I la porta, eh?
8: Sí, sí, i segur.
3: El pantaló.
2: Descans.
3: Vinga, mitja part.
7: Ah, bueno,
8: pues...
7: Trepidant està això. Ara falten 15 minuts només. 15 minuts i el possible afegit.
3: No se'n va, però...
7: Si no marca ningú, Espanya i Argentina es jugaran aquest Mundial a la tanda de penals, evidentment, però encara falten els 15 minuts de la segona part de la pròrroga. Ara que fa estona que jo tenia ganes de dir-te una cosa, Xavi, i és que per al teu jo aventurer, per al teu jo que no para mai, per a cadascuna de les teves facetes hi ha un Volvo XC40. I ara, des de 31.900 euros, sí, des de 31.900 euros, consulten les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Aquí tots tenim coses a explicar.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, si el garatge està ple.
7: Sí, i espera't, que em sembla que han quedat dos més. Que estarà la rampa de sortida, també. Vull dir que no marxis gaire lluny.
3: A boxes, eh?
7: I tant.
5: No, però el jo aventurer del Xavi Puig m'interessa molt.
2: Sí, sí.
7: A tots.
2: Busca'l.
7: A tots.
2: Mira de la Fuente.
3: Aquest jo aventurer del Xavi Puig, del que parleu, està aquí entre nosaltres.
5: Manifesta't, no?
7: Veuràs els penals, possiblement, el jo aventurer del Xavi Puig i el de molta altra gent que hi ha aquí.
6: Quin jugador no ha jugat ni un minut? Grimaldo d'Espanya, eh?
3: Joan García, Víctor...
6: Qui?
3: Raya, Joan García, Raya, Víctor Muñoz...
6: A part dels porters.
3: Víctor Muñoz.
6: Víctor Muñoz, Grimaldo segur...
7: Sí, jo diria que ja està. Aquest, ja que faltaven els dos d'avui.
5: Faltava Eric i...
2: Sí, perquè Pubill va entrar algun minutet,
7: sí,
2: no?
7: Sí, Pubill ha jugat... Ha jugat
2: i Jeremy Pino, no?
3: No, va jugar.
7: Ha jugat, sí.
3: Sí, el dia de Cap Verd, no? Va jugar.
7: O el dia d'Aràbia, no recordo.
2: Sí, però ha jugat.
3: Ja està. Queden, sense els porters, queden aquests, Grimaldo i Víctor Muñoz.
5: Va, 15 minuts de...
7: De màgia.
5: De màgia.
6: D'emoció.
3: Sí. Doncs escolta'm, també et diré que he vist pitjors pròrrogues, eh? Vull dir que en aquesta...
7: Sí, la primera part... Que... Sí,
3: hi ha hagut un parell o tres oportunitats.
5: Hi ha l'equip que vol fer el gol. No,
7: hi ha hagut la de Nico i la de Merino, que ha estat claríssima, les dues rematades. Una, sobretot, la de Merino, que siga arriba a impactar amb la pilota.
5: Que hi ha pròrrogues que cap dels dos equips vol jugar-la.
3: Sí, sí,
5: i
3: que no es rematen...
2: Sí. Estem els 11 contra 10, eh? Vull dir, la selecció espanyola ha creat oportunitats.
3: Clar.
2: No n'ha creat... Jo no he vist que en creix tampoc tanta.
3: L'Argentina ha creuat al mig del camp, eh?
2: Sí,
3: sí,
2: això és veritat.
5: L'ha tingut, eh? Compte, només creuar ja l'ha tingut, eh?
7: Els punts estarien allà.
2: Sí, pràcticament.
7: Sí.
3: I resistirem. I els vols esperats 72-0.
2: Bueno,
3: clar, de 1-72 no n'ha fet cap. Argentina,
7: què ha passat ara?
2: Ui, que n'hi ha algú que...
3: Tagliafico.
2: Tagliafico, bé. Que va justet.
7: Clar, és que a banda dels minuts que porten a les cames aquesta gent, perquè Argentina...
4: Tercera pròrroga.
7: Pròrroga, ah, esclar.
8: Sí, sí.
7: I és la segona selecció amb una mitjana d'edat més elevada de tot el Mundial, només superada per Brasil. Aleshores, tot això ho va sumant...
3: Ara, aquí tothom el que ha d'aguantar, aguanta, eh? Estàvem parlant del cas de Lamine, que potser està una mica... Aguanta, Messi, que deu estar sí. també... Aguanta, Taliafico, aguanta, Nico, que tampoc deu estar... Prova... És la final d'un Mundial.
6: No hem vist a molts jugadors amb rampes.
7: No, potser...
6: No, sí, no és...
3: Això començarà a arribar. Sí. Ara.
6: No, no, però vull dir, amb els partits...
5: Sí, abans, sí. Ja.
9: Sí, el ritme del partit tampoc és que hagi estat allò...
5: No és trepidant. No?
9: Trepidant,
3: No.
2: La Minya Mal posa la centrada Pedro Porro. Compte la rematada que era per Ferran Torres. Gol. Gol de Ferran Torres, marca la selecció espanyola al primer minut de la segona part de la pròrroga, es carrega el banderó del corna, marca... Mira, Borja.
8: Li caurà groga, pel teu banderó. I li és igual.
2: És una pilota que jo crec que el Dibu podria haver sortit i que despenja el segon pal Nico i Ferran Torres, que marca el gol l'1-0, el gol de la selecció espanyola. Queden 14 minuts pel final.
5: Algú ha dit que marcaria Ferran, ara no recordo
8: Ferran
5: qui ha estat.
8: Torres.
3: Jo he fet el voluntari abans.
5: Sí, no?
7: Potser el sap, en qualsevol cas, efectivament, un dels 8 blaugranes d'aquesta selecció espanyola, sí. Ferran Torres, el que sempre acostuma a fer servir de dotzè home, Luis de la Fuente, doncs avui li ha marcat de moment el gol que permetria a Espanya aconseguir el segon Mundial de la seva història. Guanya Espanya 1-0, tot just als instants inicials d'aquesta segona part de la pròrroga, i ara la gran pregunta: podrà reaccionar, tindrà forces l'Argentina de poder fer alguna cosa? Què farà l'Argentina d'Escaloni per intentar revertir aquesta situació, que d'altra banda, que no cal dir-ho, és del tot adversa?
8: Que bé, Nico, i que bé defineix Ferran amb l'esquerra,
3: Sí.
8: Uah, està el Dibu, no creia.
5: Jo estava pensant, Dibu, aquí fa...
3: Jo crec que tan dolenta, no?
9: La pilota no era fàcil, per sortir, jo crec.
5: No, no, perquè va molt passada, no?
6: Però... 20 milions més davant el Barça, al PSG.
3: Sí, senyor,
5: home, i tant.
3: No està renovat, no està renovat.
7: Aquesta és la lectura en clau Barça, efectivament.
4: Sí, sí, però ara pots demanar més.
2: Ha fet allò de... amb les mans, de les orelles, que vagin parlant, que vagin parlant.
7: Ha trencat el pal. Li ha cascat el banderó.
2: Ha vist grona?
3: Messi va fer una celebració similar a Wembley.
4: Sí, sí, el 2011, sí, és veritat. Sí.
3: Puntada.
4: Clar, avui la diferència... Hi ha dues diferències respecte al dia d'Anglaterra, que Argentina està amb 10 i que la selecció espanyola no farà el que va fer Anglaterra.
2: I que no pot fer canvis.
4: També. Clar, és que Lautaro es quedarà sense jugar a la final. Un jugador que... Encara... És el tercer màxim golejador històric d'Argentina. I és suplent i avui no juga.
8: I que en aquest Mundial, a diferència de l'anterior, ha portat molt sortint des de la banqueta, Quan ha tingut minuts. De fet, el dia d'Egipte, per exemple, l'assistència del gol de la victòria la fa ell.
4: Sí, sí. I l'altre dia fa el gol de la victòria.
8: Sí, l'altre dia fa el gol de la victòria, sí.
6: La centrada el dia d'Egipte va ser brutal, eh?
8: La centrada, la banda dreta.
3: A veure, perquè hi ha una falta d'Argentina al mig del camp, una pilota penjada, pot ser de les poques ocasions que tingui. Centrada ha acabat mansament a les mans d'Unai Simón. Si no és en una d'aquestes, difícilment Argentina sembla que pugui acostar-se i fer mal, tot i que ara potser ja, tal com està la situació, no li quedi més que intentar anar cap amunt i apretar una mica per mirar de fer una mica de mal a la selecció espanyola, que sembla que s'estira una mica més amb totes les dificultats que té, perquè està amb 10 homes ara la
8: Vizeleste. Però precisament, si s'estira molt, i Espanya, tal com gestiona la pilota...
5: Tindrà un problema.
8: Sí,
3: però clar,
8: sí,
3: si es queda ja tancada...
8: No, està clar. No? Sí.
3: Ha de trobar...
8: Sí, ha de sortir, però pot ser també el moment perfecte perquè Espanya s'entensi.
4: Sí, perquè té Nico, té Ferran, que poden anar a l'espai, i la Minya Mal.
8: I sobretot que amb els esforços que porten tots els jugadors d'Argentina i el difícil que és ja que les línies estiguin cohesionades, doncs poden aparèixer espais més amplis perquè els jugadors rebin entre línies doncs amb temps i ja dic amb espai per poder avançar.
3: A veure, recupera Nahuel Molina, la pilota però rebota en un jugador de la selecció espanyola, torna a rebotar en Ferran Torres, servei de banda... per Argentina.
4: Clar, ara veiem de la Fuente que feia tots cap amunt.
3: Sí,
4: a diferència de Tuchel, diguéssim.
3: La que vagin a buscar, ho intenta Argentina amb una passada en llarg, cap a la dreta on està Leo Messi, tapat per Cucurella, regira Messi, la deixa una mica més enrere, obrint a la banda ara per Nahuel Molina, la pilota rebota en Nico Williams i cau a peus de Messi, un altre cop que mira de penjar una pilota, ha pogut tallar... Espanya li torna a caure a Messi, a veure Medina què fa amb la pilota, que ha escurat al cantó esquerre de l'atac argentí. A veure, Medina, què fan? Darrereix la pilota, pilota al cercle central, sense que Argentina sàpiga ben bé què fer-ne. Torna Facundo Medina a tenir la pilota, buscant alguna escletxa, algun forat, la selecció argentina passada en llarg per Unai Simón. Res de res.
6: Simeone i Paredes fotran alguna patada per aquí, eh? Ja sí.
8: Ho estàs veient,
6: no? No, i...
1: Paredes, una més, no, vols dir?
6: Sí, una més. Això de la Fuente, que t'aixeques i dius amunt, i senyal amunt, això és una bona tàctica, perquè després quan s'assenta, que no ho veuen, diuen patràs, patràs. Ja, jo coneixia algun que sí. Feien així, diu, va, anem a l'atac. I després quan s'assentava allà a la banqueta, que no el veien, deia patràs.
5: Postureig, no? M'agrada l'entrenador de Postureig, que fa una cosa, sí, però en realitat és una altra.
6: No, però li surt tot bé, eh? No se li pot negar res amb de la Fuente, eh?
5: Ho hem dit, marcarà un dels canvis. O sigui, sempre li passa, eh?
7: Que falten 10 minuts, ara.
1: 10 minuts.
7: Deixa'm passar un moment pel fòrum, Genire, a veure com s'ha celebrat aquest gol o com està l'afició de la selecció espanyola. Vaja, i potser d'altres seleccions que també estan per aquí. No sé si hi haurà algun argentí, fins i tot, però Genire, com estan les coses per aquí pel fòrum?
10: Doncs mira, si abans parlàvem d'ambient descafeïnat, és cert que tothom ha despertat de cop amb aquest gol de Ferran Torres. Ja ho havien fet amb el gol anul·lat, el primer que havia marcat la selecció espanyola, i amb aquest que finalment ha pujat al marcador, s'han encès bengales, s'han encès petards, de tot, la gent ha embogit, que ja era hora també, perquè el partit, la veritat és que la gent no estava vibrant amb el que estava veient, i ara que amb aquest gol de Ferran s'apropen al títol de campions del món, doncs la veritat és que la gent s'ha animat moltíssim. Ja et dic, bengales que veiem al vell mig de tota la gent, de tota la cridòria, i res, els minuts que queden d'aquesta segona part de la pròrroga, doncs aguantar els nervis esperant el resultat.
7: Gràcies, Genire. Així estan vivint el fòrum en aquesta pantalla gegant, que en un principi havia d'estar instal·lada al costat del Camp Nou, finalment es va canviar d'orientació, es va fixar en un altre moment, en un altre lloc de la ciutat, em refereixo, perquè no hi havia prou aforament allà al costat del Camp Nou, i per tant es buscava alguna cosa més gran per acollir més gent, i finalment s'ha instal·lat aquí, a l'Argentina. Suposo que les coses deuen ser del tot diferents. Ara de seguida anem també amb el Roger, però abans a veure què fa a Espanya en aquesta acció que té per banda esquerra.
1: Ara Espanya, que està tenint possessió llarga, I Argentina, sí. Això també ho ha de buscar, eh? O sigui,
5: perseguir nombre.
1: Fer que Argentina corri darrere la pilota i que no hi arribi.
4: En Pedri fent de mestre de cerimònies, eh?
8: Ha posat 10 metres
5: davant. Sí, sí, sí.
8: És impressionant.
4: El Dibu.
3: El Dibu que enviarà una pilotada amunt, a veure si algú és capaç de pescar-la i generar alguna cosa. Pilota a camp de la selecció.
1: Ui, que bona. Recupera. Pot ser fora de joc, Espanya, però de moment no aixeca el banderó. Ferran Torres, un contra un, xuta, marca, gol de Ferran Torres, fora de joc.
5: La passada era boníssima.
1: Sí, sí, sí.
4: Ho ha fet ràpid la Minya Mal, sí. Però...
3: I la definició bona, sí. També, de Ferran.
1: Complet, de Ferran. Sí,
7: això eren 50 milions més.
1: A veure, a veure, a veure.
5: Sí, sí. Ui,
1: no tinc tant compte.
6: L'espatlla.
1: Jo crec que l'espatlla.
6: L'espatlla, sí.
1: No era la millor perspectiva, eh? Anirà a poc, eh?
4: Ja està?
1: Bon juguet, eh? És que teníem una imatge que tampoc era molt
5: fiable. El bar tenen hora per sopar.
3: Messi amb Nahuel Molina. Nahuel Molina, que mira de passar la pilota, però rebota en Cucurella. Ara ha caigut a terra Paredes, que s'indigna per l'entrada que ha rebut. És falta per la selecció argentina. A camp ja... rival.
4: La penjaran, no?
3: Sí. Ha escurat una mica el cantó dret de l'atac argentí. Paredes a prop de la pilota al costat de Molina. A veure si penja la pilota a l'àrea per mirar de generar alguna cosa. Paredes la penja al balcó, refusa la selecció espanyola, torna a caure a peus de la selecció argentina. Serà el Dibu. Des de camp propi, torna a construir o a intentar-ho. A peus de Paredes la pilota. Se li acaba el temps a la selecció argentina de provar alguna cosa. Passada en llarg cap a la banda dreta. Messi té al costat Simeone. Aguanta la pilota. Ui. Messi, marxa de Pedri. Messi, Messi, Messi, se'n va per la dreta. Messi, Messi, Messi, xuta. Messi, la centrada, corna.
4: És l'únic. Increïble,
3: és que és
4: eh?
3: Corna! Ai, joi, joi! Messi serveix el corna. Fa la de sempre, li tornen la pilota, la centrada de Messi cap al segon pal, a veure qui arriba! S'havia anat enverinant aquesta pilota i l'ha hagut de protegir. Unai Simón, em sembla que no l'ha tocat.
5: Va, Messi però... està fos, no pot, eh?
3: No, no pot.
4: Uf, primera rematada d'Argentina en tota la final, al minut 114.
3: Si arriba entre això... Mare meva, no sé si l'ha arribat a tocar Unai Simón o no, si serà servei de banda o servei de porta o...
4: Jo crec que no la toca. Corna,
3: no la toca, no?
6: I Paredes va estar al PSG, eh?
3: Sí, sí.
7: Sí, sí.
3: Mm.
7: Sí, sí. Mm-hmm.
3: La cara de Messi que ens ensenya la realització, cara de circumstàncies, perquè se li acaba el temps. S'estan escolant els minuts per la selecció argentina per mirar d'empatar aquest partit. Queden menys de 5 minuts.
2: Queden 5 encara.
5: Sí, encara queden 5, Òscar, calma.
3: A veure, és pilota per Espanya.
2: Oh, que ben Nico, quina acció entra l'àrea. Ui, que s'ha volgut agradar. Ui, què ha fet aquí, Nico? Ha fet un dribbling espectacular i després... Vull fer un altre...
4: S'ha flipat.
8: S'ha flipat moltíssim.
2: Moltíssim, moltíssim.
3: Però estava aferrant el punt de penal.
6: No sé ben bé què ha volgut fer.
5: Jo tampoc.
6: La idea de tocar-la amb les dues cames, sí, perquè es veu clarament que fa així i tocar-la, però no sé on te volia tirar.
5: Tenia aferrant, que estava sol.
4: Però això n'hi ha de PlayStation, no? Vull dir...
7: Per xutar, volia xutar o
6: no xutar, no.
7: Què volia fer?
6: No sé.
4: Si era Ferran o la Minya Mal, però no s'ha agafat molt bé.
3: Simeone, que evita un servei de banda a prop del córner, la pilota per Messi, el xut! Ha rebotat! En Merino l'ha deixat absolutament plegat al terra, ho ha provat des de la frontal Messi.
6: Pues anava a porta, eh?
2: Era bona, eh?
3: Però ha acabat impactant i de quina manera... En Merino a la cara. A la cara. I, evidentment, l'ha deixat estabornit.
5: No. Però cau, eh?
3: Normal, perquè era un bon cacau de Messi que provava des de la distància a veure si podia inquietar la porteria d'Unai Simón. I ara, evidentment, hauran d'atendre el futbolista de l'Arsenal.
5: Jo crec que a la mil li estava dient ara a Nico Williams. Estava sol? Què has fet? O sigui...
2: Ves que és un 1-0.
5: Entendre què has fet, eh? O sigui...
3: Ara, evidentment... Suposo que tampoc, més enllà de que
6: ara
3: la pilotada... A veure...
5: Aquest és el fora de joc de...
2: Ui!
6: L'espatlla.
4: L'espatlla.
2: Sí, sí, sí.
4: És superràpid aquest bar amb el xip a la pilota, eh?
2: Sí, eh?
4: Han trigat 10-15 segons?
2: Mhm.
4: Aquest a la Lliga Espanyola estem un minut i mig.
5: Sí, no.
6: Sí, sí. Que, no que hi ha un xip.
4: Sí, hi ha un xip a la pilota i així... És
6: I més... aquest any tenim el xip, nosaltres també?
2: Estava en estudi, però...
4: Sí, potser la Lliga començada arribarà.
5: Oh. Don Javier no ho té clar, no, encara?
4: No, ell vol, però... Sí, però clar,
5: la gestió,
4: diguéssim
5: no?
4: Que aquí... No, el VAR depèn de la Federació Espanyola, ara s'hi porta bé, per tant ja s'hi posen bé, però també depèn de tema tecnològic i
5: val,
4: tal.
5: Val.
3: Doncs està complicada la cosa per l'Argentina i per Messi. S'ha recuperat Mikel Merino i ara sí que entrarem ja a la recta final del partit amb l'Argentina, la desesperada, mirant de generar alguna cosa. A veure... Aquesta pilota que el senyor Vincic se'n va a buscar.
2: Bot neutral. Si no havia sortit per la línia de fons quan ha aturat el joc.
4: L'últim en tocar. Jo crec que és Paredes, per Argentina.
2: No, és per Argentina. Sí.
3: I va a Paredes. L'espera que Vincic deixi caure la pilota i pugui tornar-la a posar en joc. Ho fa ara mateix amb McAllister. La pilota centrada. Endarrerit. S'acosta cap a la zona de 3/4, mira de fer una centrada, una passada en llarg, res. Rebota en un futbolista, servei de banda per l'Argentina, continua intentant-ho. La pressió d'Espanya fa que hagi d'endarrerir cap al Dibu, que ha sortit de la seva posició. Pilotada amunt del Dibu, cap a la banda dreta sempre, que és cap on hi ha Leo Messi, ara una mica més centrat. La pilota, la combinació entre Juliano i Messi pel centre, res, refusa la defensa espanyola. Ara Nico ha fet caure... a un jugador de la selecció argentina i el senyor Slavko Vincic diu que és falta. Messi la va buscar ràpidament, la col·loca, li diu ara el senyor Vincic. Sí, però és que no era aquí. L'heu avançat una mica, però és que és el que hem de fer perquè, si no, no hi ha manera.
2: Però Nahuel havia picat la falta, jo crec, eh?
3: Sí, però vaja, no passa.
2: I Messi l'ha parat i ha dit, no, no m'ha picat la bé.
5: Això només ho has vist tu.
2: No, però és els galons de Messi. Jo dic que s'ha de tornar a xutar.
3: S'ha de tornar a xutar.
5: Jo decideixo i...
3: En tindrà una argentina, una la tindrà.
4: Passa.
3: Una la tindran. A veure, Messi, en curt. Mira. La combinació la torna a tenir. Se'n va cap a la banda dreta. La posa per Juliano Simeone en profunditat. La centrada, Juliano! Fora!
0: Senesi!
2: Corna, corna, crec, eh?
7: Doncs era claríssima
0: Senesi,
7: aquesta.
0: Senesi, corna, abans ho diem, i la té Argentina. Aquesta combinació amb Giuliano, la centrada tensa, i no sé qui és que l'ha acabat desviant, però encara és corna per l'Argentina. Banda dreta del seu atac, 5 d'afegit, i va Messi. A veure, Messi, des del corna, ara avisant Vincic a Merino pel tema de les lentes a l'interior de l'àrea en els cornes. A veure què fa l'Argentina.
2: Un penal ara aquí.
0: Corna per Messi, la penja, la centrada, la pilota morta per aquí, Facundo, corna!
7: Doncs una altra rondant, vegada
0: una pilota morta.
5: Sí, sí. No rendeixen, eh?
4: Amb 10 és increïble la fe que té aquest aquí.
2: I Messi, que no està...
0: Elegí creer!
2: Que està escoltant.
0: A veure, Messi, en curt, la combinació de sempre, no.
2: Prou.
0: Ha d'aturar perquè hi ha ball de lentes a l'interior de l'àrea.
2: Quina turra de 20.
4: Sí, sí, jo diria que ha estat Cubarsí, aquí l'acaba traient en la clara, en la primera.
0: Providencial Cubarsí, perquè Senesi tenia el peu a punt per intentar fer el gol de l'empat. I va Messi, aquesta vegada sí, en llarg, la pilota interior de l'àrea, fora! Fora! El xut des del punt de penal pràcticament de Giuliano Simeone i s'ha anat la pilota per sobre del travesser. La més clara de l'Argentina després d'aquest corna. Giuliano Simeone està pràcticament al punt de penal.
7: I frega el travesser, eh? És a dir, que per molt poquet per sobre se li va aquesta rematada.
0: L'ha tingut Argentina.
2: I entre que... O sigui, està apretant més Argentina, però crec que Espanya fa alguns minuts que no està gestionant bé la pilota, eh?
4: Sí, sí.
2: Està costant...
7: Pas enrere,
0: pilotes dividides. Acaba sent pilota per Espanya.
2: Tocant al mig del camp. Queden 3 minuts de l'afegit de la pròrroga. Amb una pilota llarga buscant...
6: No, s'equivoquen.
2: És que no... o sigui, ara no és moment de verticalitzar d'aquesta manera. Ara és moment de tenir-la.
0: Sí. Doncs qui la té és el Dibu.
7: Sí, sí, l'han regalada. És
0: dos de l'afegit.
7: Del tot.
0: Pilotada cap amunt, buscant algun cap, buscant alguna cosa.
2: Buscant alguna falta.
0: Hi ha una... Doncs mira, l'ha pogut treure Otamendi, que es queixava d'una...
4: No, jo diria que no l'ha xiulat.
0: No l'ha xiulat, pensava que l'ha xiulat el servei de banda.
5: Banda.
0: Sí. És el que deia, pensava que havia assenyalat la falta. Doncs no, pilota per Argentina. Ara ja per Messi...
2: Banda coix al mig.
0: A camp contrari, centrat Messi, busca una passada cap al mig. McAllister, rodejat, envoltat de futbolistes de la selecció espanyola. La pilota al cercle central, obertura cap a l'esquerra. A veure què pot fer l'Argentina des d'aquesta posició. Facundo Medina, la pilota. Falta. Falta Argentina. I, per tant, pilota per la selecció espanyola. Se li acaben els minuts, els segons, les opcions, tota la selecció argentina.
2: És claríssim.
4: La de Juliana és molt clara. I a Nico Williams li ha anat d'un pèl perquè va amb el braç en l'aire, que ha anat de mig pam, que no li toca el braç i és penal, eh?
7: Ara, Messi, amb 39 anys i 3 pròrrogues a l'esquena, avui està estirant el seu equip a un intent de miracle més, perquè no sé quan s'emporta aquesta selecció, perquè ho va fer contra Egipte, contra Suïssa també li va anar del canto d'un duro, perquè va acabar la pròrroga i allà va fer dos gols, però
5: el que m'han tingut en vida.
7: Sí, del tot.
4: I avui amb 10.
9: Era el Caràs, aquest que n'han
4: fet. Sí.
9: Amb el cabell molt llarg.
4: Sí.
2: I Bardem al descans, per cert.
0: Ah, sí?
2: L'hem vist al descans.
4: Home, se'm quedo tranquil. Si havia Bardem...
5: Tot en ordre.
7: Truqui quan arribi a casa, això sí, vull dir que a veure si... que estàvem patint aquí a Racó.
4: Sí, home.
7: Per l'Odan Javier.
0: Minut i mig. Pilota al cercle central. La col·loca Messi cap amunt, buscant un cap. Unai Simón es deixa caure.
8: Ahí está.
0: I McAllister...
8: La palomita aquesta final m'ha encantat.
0: McAllister m'ha fet la sensació...
4: El cas blau, eh?
0: Que el felicitava anticipadament.
4: Sí, li ha dit que després sopen junts.
0: Una cosa maca. Que haurà dit McAllister, un tipus educat.
8: Sí.
0: I refinat. A veure,
2: Nico Williams.
7: Minut, eh?
2: Ara sí que,
7: ara sí que
2: ara la possessió, sí.
4: Ai, i tocant... El que passa és que també l'Argentina apreta més i t'obliga a intentar a jugar més ràpid, diguéssim.
2: Jo crec que a Espanya, durant uns minuts, li han entrat els nervis de veritat, eh? O sigui, li ha costat gestionar la pilota, se l'han tret una mica a sobre, li han donat certa vida a Argentina.
8: A terra, vas.
2: Ferran Torres...
8: A terra, vas.
2: Acaba tocant la pilota d'un jugador argentí. Mira, força una falta.
4: Sí, sí,
2: serà l'última?
0: Sí, sí.
2: És l'última.
0: Doncs pot ser l'última, pot ser l'última.
4: Puja el porter.
0: A veure.
4: O la xuta.
0: L'agafa el Dibu. A veure què és el que fa el Dibu, a qui li dona. Si
8: venga,
0: la...
8: atenció, va, eh?
0: 5 metres. Endavant, eh? Dibu una mica més i xuta un penal.
4: I l'àrbitre no diu res, eh?
0: A prop de la línia divisòria, la pilota que ha col·locat el Dibu.
8: Quina gentusa.
0: Tota Argentina a l'interior de l'àrea espanyola. La pilota penjada, ai, ai, ai. Salta un jugador, refusa Espanya, res.
2: S'ha acabat.
8: S'ha acabat, tu.
2: S'acaba el partit i salten els jugadors de la selecció espanyola. A la gespa i tothom a abraçar a Ferran Torres i al Luis de la Fuente, que evidentment serà un dels grans protagonistes d'aquest Mundial 2026.
7: Sí, senyor. Doncs Ferran Torres, avui l'home del gol del Mundial, ho va ser Andrés Iniesta ara fa 16 anys, un blaugrana, ara ha estat Ferran Torres, un altre blaugrana. Aleshores van ser 8 els jugadors del Barça amb la selecció, ara són 8 els blaugranes amb la selecció, i és el segon Mundial, la segona estrella que s'endú la selecció espanyola contra l'Argentina amb aquest 1-0 al final del partit. I què? I veig
0: que... Sí, sí, perquè és que Scaloni està...
2: diu no que sé... vagin a celebrar-ho, no? Que no vinguin sí. a buscar els jugadors argentins.
0: Ha semblat això, que diu, no els digueu res i aneu vosaltres a celebrar-ho.
8: Però... sí.
7: Però què li passa, ara?
5: Tampoc sé si anaven els jugadors d'Espanya a dir... No ho he vist, però...
8: No s'entén, això d'Scaloni, no?
5: No m'ha semblat que hi hagués una...
7: O potser ens hem perdut alguna cosa, no? Perquè...
0: Bueno. Ara una abraçada a Pedri, Messi... Sí, sembla que de moment la sang no arribarà al riu.
6: Demà al matí no ha... al gimnàs amb el de la Fuente. Al gimnàs a fer unes peses. Fer unes peses. Sí,
5: sí. Dominades, no?
7: Dominades, exacte. Doncs, i enfocant a un dels homes del Mundial, Leo Messi també, que avui s'ha quedat a les portes del seu segon Mundial, del quart de l'Argentina, en qualsevol cas Espanya, jo crec que mereixedora, campiona del món contra una Argentina que, tret d'aquests últims 8-9, si no podeu, 10 minuts, sí. com a molt, no ha fet absolutament res, no ha buscat porteria.
4: No, ha estat un... Vaja, jo crec que fins i tot ha estat més superior avui a Espanya-Argentina que Espanya-França a la semifinal, que ja és dir. Ha estat un control total, sense oportunitats clares de gol, és veritat. Jo crec que ha estat una tònica en aquest Mundial, que a la selecció espanyola li ha costat crear oportunitats clares, però vaja, ha merescut de carrer guanyar aquesta final i ha arribat amb el gol de Ferran, que per cert és el segon jugador del Barça que marca en finals de Mundial. L'altre, com deies, és Andrés Iniesta.
7: Doncs va, farem ronda ràpida per anar tancant línies amb el Hayat primer, que és el que em quedava pendent. Roger, com s'ho ha pres la selecció argentina o l'afició de la selecció argentina aquesta derrota?
11: Bona nit, doncs moment molt delicat aquí al Hayat ara mateix, cares llargues i diferents reaccions. Hi ha gent que ha optat per marxar ràpidament de l'hotel, altra gent que està pel terra abraçant-se, molta gent plorant també, fins i tot nens petits, i hi ha altra gent que també ha optat perquè hi ha una part d'aquí de l'hotel que hi ha tot un aficionat de la selecció espanyola, i sí que hi ha hagut una mica de confrontament així des de lluny, dient-se quatre coses i no precisament maques, però això, moment molt delicat.
7: Vinga, doncs cap a casa, Roger, jo crec que aquí ja... Sí. Ja ho hem vist tot.
5: Ja està
7: i
5: vol
7: ploure,
5: ja
7: crec que ja podem anar tirant.
0: Que l'assegurança no sabem què cobreix.
7: Exacte.
11: Ara ja és la meva seguretat.
7: Sí. Bastant segur que això no ho cobreix. Per tant, fem una cosa... Vinga. Cap a la ràdio.
5: Si surt cagant llet, sisplau.
7: I endavant, i ja s'ha acabat. Va, Roger, una abraçada, que vagi bé.
11: Bona nit.
7: Fins ara. Anem on estava instal·lada la pantalla gegant, on la selecció espanyola deu estar... Ah, espera, Javier
0: Bardem.
7: Ara sí.
0: Ballant, eh?
7: Mira quins balls que fa, eh? Mare meva, Javier.
5: Molt eufòric, eh?
7: Sí.
4: És un mes.
7: Janir, com estan les coses pel fòrum?
10: Doncs et pots imaginar que la festa és completa aquí al fòrum, perquè el guió és totalment oposat al que estava vivint el Roger al Hayat. Corredisses de gent, bengala, petards, hi ha de tot, la gent que també per l'hora, però se'n van a celebrar tots plegats. Per cert, una festa que ens l'han aixafat, perquè la gent de casa seva tenien el senyal de la televisió més avançat i han llançat els petards abans que aquí xiulessin al final del partit. Però bé, la gent evidentment ha celebrat i de bona manera aquest final del partit, aquest gol de Ferran Torres, que val un Mundial, la gent a celebrar-ho.
7: Perfecte, Janine, moltes gràcies, que vagi molt bé.
10: Vinga, bona nit.
7: Mira, i ara estem veient el possible origen del que estava passant al final del partit, oi?
4: Gavi Paredes.
5: Gavi Paredes.
8: Sí, sí, sí.
4: Sí, sí. Sí.
9: Eric també,
12: Primer ha sigut amb Eric i després se'ls ha tingut encara més fortes amb...
4: Però no sé si veu l'origen de tot quin és. Qui va buscar aquí, què estan fent...
5: Hi ha una prèvia que no veiem, que és el moment que esclata això, perquè, clar, no sé
4: què... Paredes pot jugar al PSG o pot jugar al Bayern de Múnich, però, ostres, està poc centrat, eh?
8: Sí, sí. Ah, és un quinqui al camp.
9: Sí. I ja té episodis així, que el famós Argentina-Holanda de Qatar va xutar una pilota contra la banqueta de males maneres de Països Baixos. Ja el coneixem.
7: Dani, què em dius? Què t'ha semblat això?
6: Bueno, passàvem per aquí.
7: Sí,
5: no? Es va una mica la truita, no?
7: Una mica.
6: Jo crec que Espanya ha fet el que havia de fer. Una altra cosa és que ens pot agradar una mica més, una mica menys, en moments puntuals, ara no té tant la pilota, doncs potser no crea les opcions que tots voldríem, però que davant tens una selecció que juga quan pot i quan no, fang. Lius, protestes, cops, no et deixa jugar bé, no et deixa jugar tranquil, i així tot, jo crec que Espanya és molt superior, ho va demostrar contra França, ho ha demostrat avui també, el passa que el rival, el concepte futbolístic de França i Argentina és totalment diferent, uns volen intentar jugar a futbol i tu també, i aquests, doncs, quan no poden jugar a futbol, doncs ja ho veiem, doncs són cops, són anar al contacte, tocar-te, i això fa que els jugadors no estiguin tranquils, però així i tot jo crec que mereixia Espanya marcar abans. No hem tingut moltes ocasions, no, però el remat de Nico, que no ha rematat, la de Merino, que també ha arribat i no l'ha tocat bé, vull dir que molt de mèrit per part de la selecció espanyola, que podrem parlar de la Fuente del que sigui, però l'home va complint tots els objectius amb els jugadors que ell hi creu, i la veritat és que ningú pot dir res del seleccionador, al contrari, totes són coses bones. Podríem parlar si les coses no haguessin funcionat, per què no ha jugat Pedri o per què no juga un altre. No, ell ha cregut, per exemple, el cas de Rodri, no? Que Rodri va començar i jo vaig ser dels primers que vaig dir, ui, Rodri no està per jugar, està lent, tal. Uh-huh. I a mica en mica l'ha anat mantenint, ell coneix molt bé els jugadors, sap quin rendiment li poden donar, i ets campiona del món sense un Lamine bo, perquè si hagués estat bé al nivell que nosaltres el coneixem, doncs segurament el partit avui s'hagués resolt molt abans de la pròrroga.
7: Sobre Lamine, per cert, aquí hi ha dos nens de 19 anys que amb 19 anys ja són campions de Lliga, són campions de Copa, són campions de la Supercopa, són campions de l'Eurocopa de seleccions, campions del Mundial i una Nations League. Aquests dos nens... la Champions, ja està. Però amb 19 anys, és a dir, Cubarsí i Lamine Yamal han aconseguit tots aquests títols amb 19 anyets, és a dir, ostres,
4: sí.
7: Jo no sé què et queda més.
4: Em queda el dubte, Cubarsí, si era l'Eurocopa.
9: No, perquè va disputar els Jocs Olímpics.
4: Per mi és una revàlida ara, en el cas de Lamine Yamal sobretot, perquè crec que és evident que tot el que té al seu voltant Pau Cubarsí és molt diferent al que té Lamine Yamal, després d'haver guanyat tot a nivell de selecció, ja no pot guanyar més. O sigui, ara ha de demostrar que és veritat que li falta la Champions, li falten coses a nivell de clubs, però la fam. La fam i aquest èxit, a veure com el digereix. A mi em sembla els mesos que venen molt importants per saber una mica de quin peu calça Lamine Yamal.
7: A veure, que tenim el MVP, suposo, no?, d'aquest partit, que ara en parlarem també nosaltres, ara qui triem i aquí no triem, però Ferran Torres, responent les preguntes de Televisió Espanyola.
13: Muchas gracias. Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero,
14: bueno, pues
13: pero
14: los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
7: En qualsevol cas,
9: Rivero, què dius ara?
15: 20 ocasiones de España por una tan solo de Argentina. ¿Cómo lo vivís desde dentro cuando ves que se atasca, que no termina de entrar y que lo estás rozando?
13: Bueno, al final... si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
15: Esa misma idea te la extrapolo a ti. Mira que habías buscado el gol, te habían anulado uno, hoy te han anulado otro, lo habías rozado. ¿Qué se siente? ¿Qué liberación se siente al marcar ese gol tan importante?
13: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir, y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
15: Teníamos el gol de Iniesta, ahora tenemos también el gol de Ferran. Vas a ser querido para siempre, Ferran. Enhorabuena, a disfrutarlo.
13: Muchas gracias.
7: Doncs les declaracions de Ferran Torres després d'aquest partit, després de marcar l'únic gol de la final, i per tant, sí, de ser un jugador segurament recordat com ho ha estat Andrés Iniesta per la selecció espanyola, evidentment, i els seus aficionats.
9: I reconeixent això també, no? El punt aquest que té jugar contra Messi, el que havia fet la selecció argentina, que t'acaba generant una mica el neguit del que et pugui passar. Jo sobre la selecció argentina, i que se mantengui, crec que per futbol ho ha merescut la selecció espanyola, i pel que havia mostrat Argentina, crec que pot donar per bo una mica que la final hagi acabat així, amb un marcador ajustat, havent jugat contra 10 i havent plantat cara a una selecció que futbolísticament ha estat molt superior. A mi em sap greu per la història de Messi, perquè pensava que ja no jugaria després de guanyar el Mundial de Qatar per deixar-ho a dalt de tot, però no ha pogut ser tancar-ho de la millor manera.
7: Tornem a Televisió Espanyola, parla el seleccionador ara, Luis de la Fuente.
16: Que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes y futbolistas con un potencial y un talento excepcional. Y especialmente orgullo, porque de verdad, haberles acompañado en este recorrido, este trayecto, para mí es un honor.
15: Le veo tan entero, tan cabal siempre, a mí se me están saltando las lágrimas de la emoción, no sé cómo está usted por dentro.
16: No quiero, te cuento, no, porque te voy a dar pena. No, pues estoy ahora sí estoy muy emocionado. Después de haber echado la vista atrás, pensando en ellos, hemos hablado mucho con los jugadores. Mister, me decían, hemos ganado todo, todo. Y eso es maravilloso. Con una generación de futbolistas, vuelvo a decir una y otra vez, que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud española, para España. Juntos somos más fuertes, eso no le quepa duda a nadie.
15: El partido, en lo futbolístico, más o menos como se esperaba, pero quizás más todavía. España, 20 ataques por tan solo uno de Argentina. Han vuelto a minimizar a todo un campeón del mundo hasta hoy, con Messi en el césped.
16: Sí, creo que el partido se tenía que haber decantado bastante antes. Las grandes intervenciones de Dibu han impedido que el partido se ganara antes. Nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia. Pero esto es una final de un campeonato del mundo, y incluso con 10 al final tienes que sufrir. Pero como nos gusta sufrir, pues ahí hemos estado demostrando otra vez que estamos preparados para todo.
15: Sufriendo, ¿sabes?
7: Está nervioso. Avui está nervioso el seleccionador, sí, lògicament. Home, clar, és el seu gran moment, també. Només faltaria.
4: Sí.
7: Avui, amb aquest Mundial que ha aconseguit Espanya i Luis de la Fuente. Anem a votar el millor
8: del
7: partit?
8: Què portava aquí?
7: No ho sé.
8: A l'insignia de la Federació Espanyola, però sí, després...
5: Un pop.
8: Entra un pop no. Un alien, sí. O la mascota del Chacobeo, que també sent Luis de la Fuente, igual ja la portava l'americana.
5: El mago pop està allà, és a dir, potser...
8: Sí, bueno.
5: Perdoneu.
8: Bona patinada,
7: anem a votar el millor del partit, va.
17: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: A veure, Albert Ferran, per tu, qui ha sigut?
18: Com que votareu el Tauró, jo voto Cubarsí.
7: Què vols dir, ara? Ara et poses el cap.
5: I a més, dona per fet el nostre vot.
8: Correcte, directament ja,
7: Sí, com si fóssim Luis de la Fuente, eh? Sí, si tinguéssim el vot pensat...
18: Jo voto Cubarsí, que ara estava mirant a SofaScore, sí. I de la selecció espanyola és el tercer més ben valorat, o segon. No trobo ara Ferran.
4: No, Ferran...
18: No, millor valorat, més valorat que Cubarsí. El segon jugador més valorat de la selecció espanyola avui.
7: Carai. Dani.
6: Sí, avui li donem a Ferran.
7: A Ferran.
6: Avui sí.
7: Jaume.
6: Avui toca.
1: No és fàcil avui, però jo diré... A mi també el jugador que més m'ha agradat del partit, el que crec que ha fet tot millor, és Cubarsí.
7: Xavi.
9: Jo Ferran, perquè després no digui que el critica
7: sí,
9: tant.
7: L'estem contradient, oi? Molló.
4: Sí, sí, sí.
7: Ferran.
4: No, no hagi de recordar això, que molts de pals i tal.
7: Sí.
4: Ferran.
5: Ferran per evitar aquestes coses.
7: D'acord.
8: Jo, jo em quedo a Cobar, Albert.
7: Cobar, sí.
8: Ja tenim un mini Kaiser.
7: Sí, no, no, de tot. Sí, sí, sí, sí. Ves a buscar un jugador com Cobercí al mercat. Correcte. Avui en dia.
8: Sí, sí.
7: No, no el pots pagar.
8: No.
7: El Barça, com a mínim, no el podria pagar.
8: No.
4: No.
7: Sap, eh?
9: Messi.
7: Messi.
9: No? Deixeu-me donar-li. No,
4: sí, home, sí. Se'l mereix.
7: Que no, només faltaria. Només faltaria.
4: Sí, sí. La FIFA, per cert, l'MVP, suposo que s'espera la cerimònia, no...
7: Ah, clar, avui és...
4: No he vist que ho hagi anunciat.
5: Avui no hem votat, no, per cert? Hem votat al final?
4: No, no hem votat avui al web de la FIFA.
5: Per què, no? Perquè...
7: No, no calia.
5: Ja vam fer un cop i ja vam veure...
4: També et diré que al principi de la segona part no sé qui haguéssim votat, eh?
1: Però la FIFA, però la FIFA ara, la cerimònia, imagino que donarà la pilota d'or del Mundial, no del partit, no?
4: Ah, val, val. No sé, jo per xarxes no veig res, però ara hi faig un cop d'ull.
7: Què fem? Canviem taula o què? O,
5: sí, home, sí.
7: O, sí, eh? Sí,
5: no?
7: Sí, eh?
5: és que l'Òscar s'estava fent.
7: Sí, sí, ja ho he vist, ja. Va, canviarem taula. No marxis lluny, Dani.
19: No, estic aquí, menjaré una mica de truita.
5: Tens més truita, Dani.
19: Sí. Menjaré una mica.
7: I ara...
1: El millor del partit, no? Amb, sí, amb Jeep, no?
4: Sí, no?
7: Ah, sí, sí, voleu la sortida
4: també.
7: Sí,
4: també.
7: Fes-la.
4: Som així.
20: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
21: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
20: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
21: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
8: He notat escalforeta.
5: 3 a 3.
7: És un festival.
8: No, 3 a 3, eh?
5: És que han posat la calefacció.
8: A l'MVP de la nit soc jo. Sí, sí.
5: Algú?
8: Algú posa... Clar que sí.
5: Jo m'estava morint. Soc jo.
7: És massa estona, jo crec. Ja tancats.
5: L'efecte sauna, eh? L'efecte pintura.
1: Però de veritat estava posant la calefacció.
4: Sí, sí, us ho juro que estava posant la calefacció. Sí, sí, sí.
7: No arriba el rec sanguini. És que és tot.
5: Estan tots com cosa. Aplatarats, no? Ja per això,
7: no m'estranya. Estem com el pop de la
5: l'americana,
7: de Luis de la Fuente. Anirem deixant-ho aquí. Albert Ferran, gràcies.
1: A vosaltres.
7: Que vagi molt bé, Dani. No marxis lluny, el que et deia. Naveira, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, que vagi
7: molt
1: bé. Avui
7: i per aquest Mundial, evidentment, eh? A tots dos us dic el mateix.
1: Gràcies a vosaltres.
7: Xavi Puig, tu també et quedes una estona més.
1: Sí, tant.
7: Sí. Molló, queda't un
9: moment. Era senyera de Cobercí, eh?
4: El que tu digues.
7: Epa.
5: El que Olmo també en portava una, diria.
4: I una celebració com la del Barça, eh? La rutllana.
7: Sí, la sardana. David Broc.
5: Un plaer, eh?
7: No, el plaer és nostre. Gràcies pel Mundial que ens heu regalat, tant tu com l'Òscar Nin.
8: Gràcies a vosaltres, sempre.
7: I fins la propera.
8: Fins l'estiu, Irene.
7: Fins l'estiu.
8: Correcte. Abraçada gran.
5: A l'Òscar, la calefacció l'ha deixat. L'ha deixat tancat.
8: Completament fos.
7: És una persona denostada ara mateix. Sape, queda't per aquí també, va.
4: Molt bé, vinga.
7: Estem tots fatal, eh? Tira públic, això ho hem d'arreglar.
22: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
23: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
24: Sona bé.
23: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
24: Sona el nou Micra.
23: I el 0% TAE.
24: Sona que estreno Nissan.
23: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
25: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
26: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
27: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
28: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
0: Propera parada, plaça Lesseps.
2: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
10: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
11: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
12: És el selecte rein, ara està en moda funky sorra.
11: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
12: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
13: Ocasión Plus.
14: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
16: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
29: El nou a Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
0: Propera parada, plaça Lesseps.
2: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
27: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
16: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya. Whoa!

0: Rodes d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Ara falten 5 minuts perquè siguin 2:15. Fa escassament un quart d'hora, o potser 20 minuts, ja que Espanya s'ha proclamat campiona del món. És el segon mundial que guanya la selecció espanyola, aquesta vegada gràcies a un gol de Ferran Torres, que ja en temps de la pròrroga és qui ha donat aquesta victòria. 16 anys després de Sud-àfrica, ara a Estats Units, doncs li ha donat la victòria a la selecció de Luis de la Fuente, amb 8 blaugranes, un dels quals, per cert, Cubarsí, ha estat escollit el jugador jove més valuós d'aquest Mundial. Per tant, un dels blaugranes s'emporta premi, i també sabem que el millor jugador, l'MVP d'aquest Mundial, finalment és Rodri. Abans que en parlàvem amb el Solsona, que deia aquest jugador que ha donat confiança, que ha anat creixent, que va començar d'aquella manera al Mundial, doncs ha acabat sent, segons la FIFA, el millor jugador d'aquest Mundial del 2026. Per tant, és moment ara perquè Espanya, d'aquí a no gaire també, rebi la Copa del Món, que per cert la entra Sergio Ramos gespa del MetLife Stadium. Aquesta no me l'esperava, t'he de dir, eh?
1: Que no la hi caigui, eh?
0: Sí, exacte, que no la xafi, ara. Sí.
2: Que no vulgui cantar, ara, veient que ha cantat tanta gent, que no vulgui cantar ell també,
1: eh?
2: Sergio Ramos.
1: I MVP de la final Ferran Torres, i deies, Xavi, millor jove...
0: Cubarsí.
2: Sí.
1: Cubarsí,
0: el jugador jove més valor.

0: tècnicament
1: d'aquella sense... gent que no sap aplaudir.
0: Sí, sí, sí,
2: jo crec tot. Que li fan les corbates a mida, perquè les porta llargues de nassos, eh?
0: Sí, noi, i ample, aquesta, que és més mocador que corbata, això, que porta.
3: I ara la seguretat que hi deu haver en aquest
0: moment,
3: el dispositiu de seguretat. Sí, sí, sí.
1: Compte les escales aquestes. Que...
0: Mira,
4: no però ara que... es porten més estretes, no, les corbates?
0: Sí, ara sí. Fa 20 anys.
2: Sí, però llargues, sempre, eh?
0: Sí, sí, sí. De fet, mira si hi ha seguretat que tot això són corbates. Aquí hi ha una comitiva d'entre 50 i 60 persones, dels quals potser 40 només són seguretat per ara acollir aquest moment, que és el moment de l'entrega dels premis, de l'entrega de la Copa, però el que dèiem, l'entrega de la Copa s'allargarà ben bé al ritme d'aquesta final, doncs, entre 15 i 20 minuts, no?
4: Sí, sí. I el ritme que camina Donald Trump, perquè Infantino el va esperar, em diria, no, i va...
3: un ritme caminar elefant,
4: Sí, sí, sí.
2: Tots aquests estan a la FIFA, sí, tots sí, aquests, va.
4: Sí, sí.
2: Amb un sou de 500 euros al mes,
3: Sí, sí.
0: No. Com a molt.
4: Com a molt.
3: Pateixen, Dani.
2: Pateixen.
3: Per arribar a final de mes.
0: Deixa'm saludar l'Àngel Pichelonso, que l'afegim a la conversa. Àngel, com estàs? Bona nit.
5: Què tal? Molt bona nit.
0: Veig que estàs seguint el Mundial per la televisió, oi?
5: Sí, seguint.
0: Què t'ha semblat?
5: Bueno, una victòria molt merescuda. Ha estat infinitament superior Espanya. I jo patia de dir, bueno, Argentina pot ser campiona del món sense rematar porteria, no?
0: Sí.
5: I la veritat és que l'equip ha estat francament bé. Li ha faltat la finura a l'hora de finalitzar, però ha estat molt bé. Defensivament ha tornat a demostrar el nivell impressionant que té la selecció espanyola en aquests moments, que no permet que li creïn ocasions de gol, i per tant que ha guanyat la selecció que més ho ha merescut, sense cap mena de dubtes.
0: Qui t'ha agradat més?
5: Individualment?
0: Sí.
5: Bueno, no sé, tampoc ha estat un partit on cal destacar, però jo crec que els dos centrals, tot el campionat el que han fet, Cubercí i Laporte, tot el campionat, i els laterals... Jo et dic que la línia defensiva ha estat extraordinària en línia general. No et diria avui destacar algun jugador ofensivament o en la creació. Rodri va estar molt bé a la semifinal, avui no ha estat al mateix nivell, però és que bueno, ha estat molt bé. Tot l'equip sap el que juga, ho fan molt bé, tenen una tranquil·litat immensa amb la pilota als peus, i això es traduix després que l'únic però de l'equip és el poc desequilibri que ha creat per les bandes en accions individuals, que és el que li faltava, perquè la resta era molt i molt superior a l'equip argentí.
0: Sí, sí. Mira, de fet això ho deia també el Solsona durant la final, durant el partit, justament que li faltava potser que hagués entrat abans, que potser no podia, no? Nico Williams, per aquestes molèsties que ha arrossegat durant tot el Mundial pràcticament, de fet que li han impedit jugar una bona part dels partits, i jo crec que aquí és on li ha fallat clarament a Luis de la Fuente la convocatòria, no? Amb aquests dubtes físics, dubtes per lesió, perquè no només amb Nico, sinó també amb altres jugadors d'aquesta mateixa posició d'extrema esquerra, no ha pogut comptar amb ells, pràcticament.
2: Amb Víctor?
0: Amb Víctor tampoc, sí, exacte. No ha pogut.
5: Ni amb Víctor, i Jeremy va tenir problemes també amb l'ombro, no?
0: Exacte. Vull
5: dir que sí, que és cert que no. I, bueno, i la temporada de Nico no ha estat una temporada... diríem bona, sense cap mena de dubtes, que ha estat patint molt lesions, pubàlgia i més, i se li nota perquè ha perdut aquella frescura de buscar aquest desequilibri individual. Però
0: totalment.
5: Jo segueixo insistint, m'ha agradat molt més Espanya en l'aspecte defensiu, la fortalesa que ha demostrat tots els partits que ha jugat en aquest Mundial, que li han creat molt poques ocasions de gol i que només han encaixat un gol en tot el campionat.
0: És molt bèstia. I a més a més, un gol que va ser a la fase de grups, no?
4: No, va ser contra Àustria, no?
0: Contra Àustria, justament, sí. Contra Àustria.
4: O contra Bèlgica, ara estic dubtant. Ara ho miro.
2: Jo sí, crec que contra Bèlgica, no?
0: Contra Bèlgica, diria ser.
5: Bèlgica 2-1.
0: Sí, exacte, Bèlgica. Sí. Per tant, el partit de quarts de final va ser això. A vuitens va tocar Portugal, sí, quarts de final amb Bèlgica. Per cert, Covarsí, ja...
5: Mira, li donen l'MVP del

0: partit li donen a Cugarcí, eh?
1: No, Cugarcí no. Li hem donat el premi al millor jugador jove del Mundial.
2: Sí.
0: Ah, sí. Bueno, és que en 19 anys ser campió del món, veritablement. Imagina't. Ja té un gran mèrit, ja té un gran mèrit.
1: I Rodri...
0: I recordeu tot el debat que es va formar en tot el porter, que si havia de jugar el Joan García i tal, igual. El comportament d'Unai Simón ha estat extraordinari. També és cert que no ha tingut que fer grans aturades, no?
1: No.
0: Al llarg del campionat, però la tranquil·litat que ha demostrat i el saber estar sota pals, jo crec que ha estat...
3: Ha crescut molt. I algunes sortides d'aquestes pilotes llargues,
2: avui,
3: això,
2: exemple,
3: no ha dubtat, sí, sí. I ho ha fet bé.
0: L'altra cosa és que la pilota
3: hagi anat dirigida amb algun company, però es tractava de treure la pilota perquè era un moment difícil.
2: Com que avui no li han rematat entre els tres pals a Unai Simón, han estat 10 rematades que li han fet entre pals a Unai Simón i n'ha aturat 9. Com dèiem, Pichin, no han hagut d'aturar moltes, però les que ha aturat, vaja, totes menys una, com dèiem, la de Bèlgica a quarts de final.
1: Poca feina, però ha escollit el millor porter també, Unai Simón, d'aquest Mundial, acaba de rebre el premi, i qui l'acaba de rebre ara també és Rodri, el que comentàvem, l'MVP del Mundial, i aquí obre una pregunta ara, mirant cap al futur no gaire llunyà, que és la pilota d'or que s'ha d'entregar al mes de setembre. Qui és el vostre favorit per la pilota d'or?
3: Pichi, estàs aquí?
1: Sí. Aquest no vols contestar primer, oi?
3: No, jo sí. Allà, però el que jo diré, que l'he dit abans del tesor, sí, és el que no serà. Però jo
0: és que no tinc un candidat, no tinc un candidat clar. Jo crec que si fos per la temporada jo em quedaria amb Kane, fixa't tu. Però no serà.
3: Però miren els títols i tot això, també es mira, no? O no?
1: Sí, i en any de Mundial,
3: normalment
1: el que miren és el Mundial. Normalment.
2: El que passa és que la selecció espanyola ha estat més un col·lectiu que una individualitat destacada. A mi em costa, vull dir, han triat Rodri, però també em costa veure que Rodri ho puguin triar per segona vegada pilota d'or.
4: Que Rodri, Mundial al marge, no ha tingut una temporada molt lluïda. No. Llavors, diguem, si és per mèrits esportius, algú del PSG, no?, que ve de fer el que ha fet.
3: Clar.
4: A partir d'aquí, a veure qui... No sé, Dembélé, Doué han estat fins a semifinals del Mundial i ho han guanyat tot. Tampoc tinc un nom si és per mèrits, no, del que ha fet durant la temporada en un equip, hauria de ser teòricament sobre el paper. Ara, després va passar algun any com Cannavaro, que fent un molt bon Mundial i no tant a nivell de clubs, s'ha acabat enduent el títol i ho va fer per sobre de Ronaldinho el 2006,
1: sí,
4: que venia Ronaldinho, encara era el gran Ronaldinho i li va valer més, li va passar més al Mundial. No sé...
1: Però sí que és cert que és l'any més incert, no? O dels més incerts, a l'hora de buscar un candidat a la pilota d'or, perquè si ha de sortir de la selecció espanyola, que és el que deia el Pichi, també el Dani, costa potser trobar un que hagi sobresortit realment o clarament per sobre de la resta.
3: Si Rodri hagués aconseguit... És que jo faig un pack, no? Perquè si has guanyat la Lliga, has guanyat la Copa o la no sé què, has guanyat la Champions, has guanyat el Mundial, doncs si afegeixes tot això, si Rodri hagués fet tot això, no en tindria cap dubte que li tornarien a donar a Rodri.
2: Mm-hmm. Sí. Jo crec que té opcions, Rodri.
3: Sí.
0: Ha tingut una temporada de Rodri molt complicada, va sortir la lesió i el seu nivell estava molt per sota del millor nivell. Jo crec que s'ha retrobat aquí al Mundial, on veritablement ha donat molt bon rendiment, excepció del primer partit que va estar així més bé fluix.
3: Sí, un o dos.
0: La resta ha estat francament bé, eh?
3: Sí.
5: Mira ara... Messi, que estava molt serè i ara sí, després de rebre la medalla, ha trencat a plorar, ja.
1: Ara sí que imatge bèstia, aquesta de Messi, a més amb la Copa del Món, aquesta, no sé si és un inflable o què és, que tenia just al darrere, difuminada, era brutal. Mm. La imatge de Messi plorant com un nen petit sobre la gespa del MetLife Stadium després de rebre la medalla de sots campió.
0: Però fixa't el que és el gran Mundial que ha fet Messi, perquè per mi ha fet un grandíssim Mundial i avui ha passat totalment desapercibut.
1: Mm-hmm. Sí, avui res. És que avui...
0: I això té algun mèrit de la selecció espanyola.
4: Mm-hmm. És mèrit de la selecció, tot i que les poques coses que ha acabat fent en el tram final han sortit de les seves botes.
1: Mm-hmm.
4: Que ha anat per la dreta, aquella pilota que s'ha anat enverinant. Passa que avui no ha tingut l'opció d'aparèixer, com diu el Pichi.
5: Ha minimitzat Portugal, França i Argentina.
1: Dels
5: tres partits grossos, cap dels tres rivals gairebé no li ha fet ni pessigolles.
1: I la més bèstia va ser la nit de França, la nit que anul·la França a les semifinals, que acaba a més guanyant 2-0. Aquell dia és el dia gran d'aquesta selecció espanyola durant el Mundial.
4: I quan t'has carregat aquestes tres, home, diguem, alguna cosa...
1: Clar, algun mèrit deu tenir, no?
4: I et pots sentir satisfet d'haver deixat pel camí a tres seleccions que eren, pràcticament candidata. Una campiona, l'altra la que tothom donava campiona, i un aspirant com Portugal.
1: Acaben d'estirar la bandera de la Plaza Colón ara mateix, sobre la gespa del MetLife Stadium, ara una bandera gegant d'Espanya per rebre els campions, perquè ara sí, d'aquí no gaire, aixecarà el títol, ja comencen a passar tots per rebre la medalla, ara li pengen la medalla del Mundial o de Campions del Món, és Infantino mateix, lògicament, i també Donald Trump.
6: Grimaldo.
1: Zipizap estan aquí amb les medalles per donar-les als campions i un a un van passant.
2: No, ara estava mirant el tema estava donant voltes, el tema de la pilota d'or, també pensava fins a quina data entraven les votacions. La gala és el 26 d'octubre, s'acaba el 31 de juliol, o sigui que això s'ha acabat. O sigui, els mèrits per la pilota d'or s'acaben amb el Mundial. I aquí, clar, es miren els gols marcats, les assistències, els partits, l'influència en el joc com a temes futbolístics. Després, els títols... I, per últim, diguéssim, aquest apartat del fair play, o més, una mica més abstracte. Clar, és que Fabián, que és l'únic que ha guanyat Champions i Mundial, és que va tenir tan poca influència en la Champions del PSG que... I gols, sí, n'ha fet un en el Mundial n'ha fet un, no?
1: No, és que no
2: ho sé, la veritat és que costa.
1: No serà fàcil, i potser sí que és un any que no surt del campió del món, no ho sé.
2: Sí.
1: No ho sé, potser sí que és un any que diuen no.
3: I si Rodri, jo crec que el Madrid haurà de fer un pensament, posa 50-60 milions... Ja
1: Rodri, el Madrid el tenia
3: li queda un any. A Rodri li queda un any.
4: No només has de convèncer el City, sinó que has de convèncer Florentino. Exacte. I el seu orgull de que porti un jugador que anava amb Riquelme.
2: Si
4: és intel·ligent, futbolísticament, vaja, jo és una peça...
2: I no sé què em penseu, jo afegeixo Mourinho. Per mi és un migcentre que no és ben bé, no?
1: Ja.
2: Del perfil del portuguès. Ell era de més tipus Tchouaméni, normalment, no? Més talladors que
4: Vira, allò que tenia en aquella època.
3: Potser ha anat evolucionant.
0: Rodri és un perfil de qualsevol entrenador.
4: Ja.
0: Sí. Jo en aquesta posició és un jugador molt, molt versàtil, que construeix bé i que defensa bé. Vull dir que és molt complet.
1: Per cert, no m'heu dit... ningú m'heu dit el nom de la Minya Mal com a candidat a la pilota d'or.
2: Jo és que estava buscant la data per això, perquè pensava, si fa una gran arrencada de temporada, però clar, és que ja no hi ha opcions. Jo crec que no... Jo crec que no li dona.
0: Tampoc ha fet un Mundial deslumbrant, eh?
2: No.
0: És a dir, tant si hagués fet un Mundial creant el desequilibri que ha creat a la Lliga, per exemple, sense cap mena de dubte seria el candidat número 1. Però el Mundial que ha fet ha estat per sota del rendiment que s'esperava d'ell.
5: Ara tornava a fer aquell caminar,
0: però tampoc hi ha massa on escollir.
4: No.
5: Deia que tornava a fer aquell caminar de l'altre dia també després de la semifinal, així com un pèl, un pèl coix ara quan recollia la medalla.
2: Sí, un pèl coix la Minya Mal.
3: És que no va arribar bé, no ha estat bé, ell ho sap. No ha tingut el protagonisme que ell esperava tenir en aquest Mundial, que la gent digués, hòstia, doncs Lamine i tal, no ha estat bé, perquè físicament no ha estat a tope, però...
4: Ha sigut més de Messi, Kane, Mbappé, no? Diguem de nou, Haaland...
3: Sí.
4: Tot, però ell, segurament, per d'on venia, ha estat prou bé, però no ha estat a l'alçada d'aquests monstres.
2: I des del PSG, segurament, el que ha fet millors xifres en aquest Mundial és Dembélé, que ha fet 4 gols, 2 assistències, però jo també veig complicat que repeteixi Dembélé. No ho sé.
5: Jorge Iglesias li ha donat la mà a Donald Trump, dic, perquè en les últimes hores s'especulava a veure quina seria la seva reacció, i fins i tot ell ja em sembla que havia fet una mica de conya de dir, bueno, si no li don potser no em deixen tornar, i li ha encaixat d'aquella manera, però li ha encaixat.
0: O no el deixen sortir.
5: Sí.
4: Bueno, per això.
0: Ni l'ha mirat, eh?
4: Sí,
0: ni l'ha mirat.
4: Ha passat així ràpid, li ha donat així, vinga, vinc.
1: Ai, senyor, doncs...
3: No, i Trump li estava donant una explicació a De La Fuente. No ha entès res, però... I tant.
1: Rodri rebent la medalla, és l'últim... Sí, sí. Que sí, que sí.
6: Sí, sí, sí, sí.
1: I per tant, qui aixecarà la copa. El capità de la selecció espanyola, i ara sí que tindrem el moment, després de saludar tota aquesta parafernàlia d'autoritats que hi ha sobre el pòdium, on s'estan entregant les medalles, ara Pató a la Copa del Món i Rodri, que es dirigeix... Però no l'aixeca ell.
5: O... Ara és el moment aquell cucurella del Mundial de Clubs, a veure, em dona el tram per allà al mig i què fa.
1: Sí, és cucurella, sí. Ajupint-se per veure saber què. Ara sí, que Infantino i Donald Trump li acosten la copa a Rodri, que l'aixecarà al cel de Nova York. És la segona copa del món que s'endurà la selecció espanyola. I ara Gavi, què li deu estar dient a Donald Trump? És a dir, no,
3: que vol fer la foto.
6: Sí, ella es queda, eh?
3: Ella va, vol fer la foto.
5: No, surt d'aquí.
1: És impagable, de veritat.
3: Es queda la foto.
1: Que vol estar al costat, vol estar al seu costat, perquè no pot estar allunyat
6: no,
1: de la foto.
6: No, li diu que se'n vagi. Mira, li diu que se'n vagi.
1: No, sí, demà m'afaitaràs, sí.
7: I l'altre dius, no.
1: Ja se l'ha feta, ell ja està. I ara, en tot cas, s'ha apartat un metre, però Espanya ara mateix celebrant el títol de campions del món amb Rodri aixecant el títol i la resta de la selecció celebrant-ho.
7: Per favor.
1: I Donald Trump, ara sí ja se l'enduen, camí de ben a saber on.
7: Li agrada la foto, eh?
1: Mora meva, doncs...
3: Saps que tinc interès de veure el que ha passat al final del partit amb Gavi, Eric i tot això?
6: No sé si alguna càmera ho ha captat sencer.
1: Segurament ho veurem.
3: Com havia anat això?
1: Ho veurem. Aquesta picabaralla, vaja, que més que picabaralla, perquè jo crec que han arribat a les mans entre Gavi i Paredes, eren, no?, bàsicament. Abans sí. Eric també.
5: Però... Sí, Eric també la mà al coll del jugador argentí. Sí.
1: Mireu,
5: i Gavi també ha rebut.
1: Mireu la foto de nens, perquè són, és que la majoria, perquè aquí Gavi també, quan anys té Gavi? Té 20 anys, té Gavi ara?
3: No, 22.
1: 22, ja. Potser,
3: no sé.
1: No, jo sé que és molt jove.
3: Ja deu portar dues o tres temporades, eh? 21, 22...
1: Però és que Pedri, que és un dels veterans, entre cometes, d'aquesta selecció, és a dir, és un dels que té més experiència d'aquest grup, en té 24, en té 25, vull dir que no té més d'aquesta edat, també, Pedri.
5: Gavi 21, no?
1: Gavi 21 anys, imagina't. I sí. Com ells, 19, amb Cubarsí, com dèiem també el mateix Lamine Yamal, en definitiva una selecció superjove que si tot continua així, està cridada a veure a saber què fer, perquè són jugadors que, si segueixen aquesta línia, doncs potser són els dominadors de les properes no sé quantes temporades. També et dic una altra cosa, ho havia de ser França,
6: sí.
1: I França ha aprofitat una ocasió de totes aquestes que dèiem que estava cridada a liderar el Mundial durant no sé quantes temporades.
6: Mira, si mirem edats, per exemple, mirant la porteria, Joan García, 25 anys, ho dic per allò que encara és molt jove... Pubill 23, Eric 25, Porro 26, Cubarsí 19, Cucurella 27 fins i tot, i Gavi 21,
3: Pedri 23,
6: Baena 24, Pedri 23, Pedri ja n'hi posava 25 també, Jeremy 23, Nico Williams 23, Lamin 19, Víctor Muñoz 23,
3: el més gran Rodri, no?
6: És que ara, sí, espera que ho tinc per aquí,
3: i Laporte.
6: Sí, i Borja, el teu amic Borja, 33 anys.
3: Sí. No,
6: però ara veia que la selecció espanyola és campiona del món, d'Europa, olímpica i femenina, del món. Vull dir que realment a la Federació Espanyola deuen fer coses malament, però amb el tema de les seleccions...
1: No,
6: jo crec que han apostat per un bon camí, els està donant els millors resultats.
1: I en totes dues seleccions, en tots els casos, amb el Barça com a principal lloc on extreure el talent. Perquè al final tant la selecció femenina com la selecció masculina ha acabat estirant de Barça.
5: I en les dues estrelles, les dues.
1: Sí.
5: El 2010 també era la base.
1: 8 del Barça.
6: Però no sé què en pensareu. A mi em sembla intel·ligent que quan un club té una fornada com la que tenia el 2010, ara aquesta el 2010, el 2024, 2026, doncs que se n'aprofiti, perquè segurament hi hagués hagut altres moments de la història que no s'hagués triat per aquest camí, s'hagués triat més doncs, per un altre estil, per la fúria, no?, que deien abans dels anys 80 i això, i
2: S'ha aprofitat ara.
3: La veritat és que De La Fuente ha fet un equip. És veritat que amb els resultats tot faciliten les coses, no? Però ha fet un bon equip, eh? I dona la sensació d'estar tots molt junts, no? Potser per la joventut també, que fa que estiguis ahir a sobre i això, però ha aconseguit això, eh? I si això continua d'aquesta manera, doncs, escolta, per què no es pot pensar ara en una època boníssima per la selecció?
1: D'això mana cap a la plaça d'Espanya de Barcelona, que és un dels punts on comença ja a afegir-se més gent en aquestes celebracions. Avui, lògicament, són dies de clàxons i petards, segons com. Ens deia també la Janire des de la pantalla gegant del fòrum, que també se'n podia ja sentir algun. Ara tenim el Miquel Pasqual a la plaça d'Espanya. Miquel, com estàs? Bona nit.
8: Bona nit, sí, aquí estem a la plaça Espanya. Com dius, la gent va arribant, a poc a poc, a celebrar-ho. Hi ha petards, ens han enganxat el final de partit, ja venim cap aquí, i des de que ha xiulat l'àrbitre han començat a sonar clàxons i petards per tots els carrers, i ara doncs la gent està plegant-se aquí a la plaça Espanya, una mica difuminats tots, perquè està amb obres, ja ho sabreu, sobretot la gent ara es centra a davant de la fira, hi ha una batucada tocant, i la gent està contenta celebrant-ho, i a poc a poc, doncs això, la gent es va reunint, però és veritat que hi ha gent a un costat de plaça, una quanta gent a l'altre costat, i suposo que s'aniran unint per celebrar, però ja impossible circular-hi per la plaça, tot el trànsit tallat, i la gent va arribant, en comptagotes, però va venint aquí, mentre estan tirant castells de focs des del mig del carrer, just davant meu, per celebrar aquest segon Mundial d'Espanya.
1: Sí, senyor. Doncs, Miquel, qualsevol cosa, evidentment, línies obertes, per si això es va animant o si vols explicar-nos alguna de les novetats que pugui haver-hi en aquest punt. Un d'ells, de celebració del títol de campió del món de la selecció espanyola després de guanyar 1-0 a l'Argentina. Fins ara, Miquel.
8: Fins ara.
1: Pichi, vols afegir alguna cosa?
0: No, simplement que això, que és una selecció, com diu, molt jove, amb futur, i bueno, m'he quedat bocabadat escoltant el currículum del seleccionador. Des de les seleccions inferiors a Mundial, té un currículum brutal, brutal, brutal, eh? Per tant, enhorabona al seleccionador.
1: Sí, sí, totalment, totalment. Jo crec que és... ho hem anat comentant durant el Mundial, no sé si tens la mateixa percepció, que és aquell seleccionador que no ha tingut mai crèdit fins que ara, evidentment, jo crec que ja se li haurà de donar, perquè començàvem el Mundial encara sentint les crítiques. Un home que havia guanyat l'Eurocopa, la Nations League i finalista d'una altra Nations League, malgrat tot això, va començar amb aquella llufa d'entrenador que no ens la caiem de creure. Home, ara ja sí que no hi ha un altre.
4: Si guanyar-ho tot no li serveix...
1: Exacte, ara ja em sembla que haurà de començar a canviar les tornes, no?
0: No, i bueno, jo crec que la selecció va canviar quan Iniesta, Xavi i tot aquell grup va fer aquest tipus de futbol, perquè es manté. Des d'aquella època es manté. Abans, com algú ha comentat, era la fúria espanyola i tot això, no? Sí. I ara és un model de futbol elaborat, que se juga, se creu en ell i se juga amb això. I la veritat que la estabilitat que ha donat en tot el Mundial, fins i tot el primer partit que es va estar poc encertat a la porteria contra Cabo Verde aquest... La resta has notat un saber estar al camp, una entitat brutal com a equip. I això és molta tasca del seleccionador, sense cap mena de dubtes.
1: Mira, i al final, ara que esmentaves Cap Verd, és l'únic empat de la selecció, la resta són tot victòries, però és que acaben sent un empat contra una selecció que li ha empatat a Uruguai, que li va empatar els 90 minuts de l'Argentina i que va tenir a tocar una tanda de penals que a saber què podia haver passat, evidentment, en aquella tanda de penals. Vull dir que aquella ensopegada, aquelles crítiques que va rebre la selecció tot just en el debut, han acabat sent contra una selecció que és una de les... No et diré revelació, però vaja, però déu-n'hi-do, perquè va arribar classificant-se als 16 de final. Espanya, encara celebrant sobre la gespa del MetLife Stadium amb aquestes medalles penjades i amb la copa passant de mà a mà amb els petons i fotografies pertinents, amb la Casa Reial, per cert, que també ja ha fet acte de presència, ja s'ha fet la foto de rigor amb...
4: I ara està de sobre l'escenari amb els futbolistes no saltant, però en plena eufòria de tot l'equip de la selecció espanyola compartint aquest èxit, en el moment que veiem també aquí en un pla de la realització de Televisió Espanyola, o vaja, de la realització del Mundial, un primer pla de Messi mirant el moment en què rebien la copa i com les llàgrimes li regalimaven per la galta. Després ja l'hem pogut veure també marxant cap al túnel de vestidors sense voler atendre res ni a ningú, evidentment.
1: Avui no està per orgues.
4: No,
1: avui...
4: una nit complicada la d'avui de Leo Messi.
1: I veurem si l'última, no?
4: Sí, home, jo...
1: Si l'última amb la selecció.
4: Tot indica que hauria de ser així. Jo crec... És que, clar, són 4 anys més. Jo l'únic que veig és que fos com un... Ho veuria com... que no ho veig, però com un homenatge perquè fos l'únic que ha arribat a jugar 7 mundials. Però clar, és que ha d'aguantar 4 anys més, tornar a anar a una convocatòria...
1: No, és que... no,
4: ho veig molt complicat. L'únic sentit que li veuria seria perquè jugués un minut i pogués dir això, però...
1: No. És que és massa
4: més,
1: temps.
4: Més
1: no?
4: I...
2: Potser... Si el jugador més veterà que ha jugat un mundial és Roger Milla, amb 42 anys.
4: Mm. Potser si hagués guanyat... No,
1: la inèrcia mateixa.
2: Però, sí, però, no sé, la Copa Amèrica d'aquí 2 anys.
4: No ho sé.
1: Aquesta podria ser, sí. Home, però, clar.
4: També depèn de com li quedi el cos després de tot això, no? No sé, jo crec que ho haurà de...
3: D'aquí 4 anys, 43 tacos...
1: És que és molt. És molt.
3: Jo no ho veig, però...
2: No, jo tampoc.
1: És molt, i a més, és aguantar el procés d'arribar a aquests 43 anys i d'arribar a aquest Mundial, que és haver de jugar 4 anys més, segons com, a l'Inter Miami. Ara me'n vaig a fer la classificació pel Mundial, la fase sud-americana. Ostres, noi, no ho sé, però evidentment ell és prou gran com per poder decidir que cregui convenient.
4: Ara veiem també la foto de tots els del Barça amb el títol del Mundial, en el que és també doncs, una de les imatges, no? El fet que el Barça aporti la base d'aquesta selecció campiona del món, i ara teníem la fotografia, la instantània de tots els futbolistes del Barça fent-se...
1: Faltava la porta, només.
4: La fotografia amb el títol, sí. Sí.
1: I ara l'altre és avui que coincidiran Laporta i Julián, si més no estan coincidint en el mateix lloc, a veure si això...
5: Mal dia avui, no? Potser també. Sí.
1: Donarà alguna... No que ho veiem, sinó algun tipus de conversa, si es trobaran, si no, si aquestes negociacions que amb l'Atlético, pel que veiem, estan parades, hi haurà alguna manera de consens del següent pas a fer, no ho sé. Això, evidentment, no ho sabrem avui tampoc, i haurem d'esperar els propers dies a saber si s'ha estirat el fil en aquest sentit, si s'han saludat, si no, o a veure saber. En fi, Àngel Pichelonso, avui has vist, cosa express. Avui una cosa ràpida, que el partit ha acabat a deshora.
0: Bueno, seguirem parlant. Això. Aquesta notícia dona per parlar durant molt de temps.
1: I tant que sí. Àngel, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Vale. Igualment, bona nit.
1: I Dani, que tu ja portes aquí una marató interessant, eh?
3: Bueno.
1: Sempre hi ets, sempre és el pèl del canó, eh?
3: Si em criden, ja sabeu que jo no dic mai que no.
1: No, doncs home, doncs això, a veure... Un dia potser també t'has aplantat.
5: Et donem de sopar, que més vol.
3: De sopar, la truita, saladilla, està bé.
1: Sí, què et sembla? Dani, de veritat, moltíssimes gràcies.
3: Que vagi bé,
1: com
3: bona
1: sempre,
3: nit.
1: Que vagi bé. Molló, gràcies per tot.
2: Que vagi bé, Rocamora.
1: Molt. I sape, no marxis gaire lluny per si de cas, un moment.
4: Sí.
1: Perquè, clar, ara a veure el Dami, jo m'interessaria poder parlar amb el Dami un moment, ni que sigui, no?
4: Però, mai tant, només faltaria.
1: I així fem la resta...
4: A veure com ho avisa ell des d'allà.
1: Clar, i fem la resta de temes.
4: I tant.
1: 4 minuts i la 1, fem una pausa que ens queda i tornem de seguida.
9: RAC 1. Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-li i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
10: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisó Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEP.
11: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
12: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisó Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEP.
11: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
13: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
11: Compra el teu coche de ocasión a Volkswagen Mogauto Barcelona y Badalona.
14: Busques un vehicle híbrid?
11: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
14: Més eficient, és menys consum.
11: Més potent és més cavalls.
14: Tot a Romauto.
11: Barcelona.
14: Molins de Rei.
11: Mataró.
14: Blanes.
11: I Santa Coloma de Farners.
14: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
11: RomautoNissan.com.
14: Romauto.
15: RAC 1. Tots som 1.
16: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Momento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine allà a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Momento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
17: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.

0: Vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
2: Sona bé.
1: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
2: Sona el nou Micra.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
5: Propera parada, plaça Lesseps.
6: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
7: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat. Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris O Moda i Jaeco de Catalunya.
8: Són 8:99.
9: Això és un fals nou.
8: Amb targeta?
9: Però si no he fet res.
10: A veure si ens movem.
9: Vaja, aquí juguen amb la pressió alta, eh?
11: Cada 4 anys apareixen nous experts mundials. Si tu també n'ets un, vine a Codere i et donem fins a 200 euros. Per experiència, Codere.
12: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
13: I wanna be a slave, I wanna be a master.
14: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
13: Like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you so much.
15: 3 minuts passen de l'una de la matinada, pendents encara d'aquest postpartit, d'aquest post Espanya-Argentina, que ha acabat amb victòria espanyola, 1-0, per tant amb el segon mundial de la història de la selecció espanyola, de Luis de la Fuente en aquest cas, aquest segon, doncs aixecant el títol al MetLife Stadium. Ara, doncs, reguitzell lògicament de celebracions, encara hi són, encara són a la gespa d'aquest estadi de Nova Jersey, on hi connectem també nosaltres per poder parlar ara sí amb el Damià López. Dami, com estàs? Bona nit.
16: Hola, Xavi. Bona nit des del MetLife Stadium.
15: Ara que s'ha començat a buidar ja, ara sí, oi, la graderia del MetLife.
16: Sí, comença a buidar-se. Els aficionats que ja, doncs, tornen cap al centre de la ciutat, o alguns ja cap a l'aeroport, perquè aquesta nit ja surten vols des de Nova York cap a Espanya, cap a Argentina. Bé, ja sents aquí càntics d'argentins que no deixen d'entonar aquests càntics tot i la derrota, i ara nosaltres som als budells de l'estadi començant a baixar tranquil·lament cap a zona mixta, perquè en algun moment s'acabarà la celebració a la gespa i estarem pendents ja dels futbolistes, perquè avui serà lògicament interessant i també hi haurà moments divertits per part dels futbolistes de la selecció espanyola. Serà divertit, però tampoc s'allargarà massa la cosa, perquè d'aquí menys de 4 hores està previst que surti el vol charter que traslladarà la selecció espanyola cap a Madrid. Ja et puc fer una mica de planning, no és oficial, però està previst que Espanya aterri demà al migdia a Madrid, els jugadors aniran a dinar, fan alguna recepció, descansaran, i et dic que no és oficial, però una miqueta, les primeres informacions que tenim és que està previst que a la tarda hi hagi unes rues per la capital d'Espanya, i al vespre, a diferència del 2010, on es van fer les celebracions a Príncipe Pío, demà les celebracions seran a Cibeles. O sigui que veurem els jugadors del Barça celebrant a Cibeles aquest títol de campions del món que han aconseguit avui per segona vegada.
15: Doncs,
16: els jugadors celebrant, tindràs Lamine Yamal i companyia, celebrant a Cibeles com si fos un títol del rei. La notícia que podem explicar és ara.
15: Doncs aquesta és grossa, eh? Aquesta, veure, efectivament, aquests 8 blaugranes celebrant a Cibeles un títol, en aquest cas de la selecció espanyola. I d'altra banda, la Federació Espanyola escollir Cibeles, clarament, lloc que dedica l'afició del Madrid per celebrar les seves victòries, doncs fer-lo coincidir també em sembla, no sé, un punt estrany, però vaja, cadascú, només faltaria. I això demà serà cap al vespre, doncs aquesta celebració final seria cap al vespre, amb poques hores doncs, de celebració, Dami? La selecció avui cuita corrent per agafar el vol i tornar cap a Terres Espanyoles.
16: Sí, ara tindrem a zona mixta. Doncs unes primeres declaracions en calent, parlarà lògicament Luis de la Fuente i doncs bé, ja està preparat l'aeroport, està preparat el vol charter perquè d'aquí, ja dic, 3 hores i escaig sortir el vol que aterrarà l'equip espanyol cap a Madrid, allà ja aterrarà demà al migdia, quarts d'una està previst, després hi haurà descans, tot i que les recepcions siguin fortes en les institucions de la capital d'Espanya estan previstes per dimarts, aquí el dubte és si els jugadors hauran de dormir a Madrid la nit de dilluns a dimarts perquè estaran molt cansats, encara que porten una concentració de més de 50 dies i ja no ve d'un dia o sí, no? Perquè aniran bojos per marxar a vacances, però el que és, ja dic a Xavi, que ara falta que els pròxims minuts també de cara a mitjans de comunicació per acreditar-se, ara hi ha una feina aquí a contrarrellotge, però ja dic ara mateix hi ha aquest vol charter i demà les celebracions a la capital d'Espanya, allà en què s'explica als futbolistes que, ja dic, porten més de 50 dies i avui doncs han passat per damunt de la selecció argentina. Ara parlàvem amb alguns periodistes argentins i realment han vingut a felicitar-nos com si haguéssim jugat nosaltres, no? Però d'alguna manera com dient, bé, perquè ells són molt aficionats, no? Ells a banda de periodistes, doncs també ells són inxes que diuen ells, sí. I han admès i han reconegut la derrota i ja d'alguna manera se citen de cara a 2030, per tant no han posat cap mena d'objecció a la derrota de la selecció argentina avui.
15: Abans d'acabar, justament et volia preguntar per què t'ha semblat el partit i el Mundial, en definitiva.
16: Sí, demà, si vols, Xavi, parlarem amb més calma. Demà nosaltres sortim més o menys a l'hora del tu diràs. Avançat el tu diràs. Crec que el vol de tornada el tenim des dels Estats Units a quarts d'una, o sigui que demà, si vols, podem xerrar amb més calma per tancar. Però bé, et diria que ha guanyat la millor selecció. Crec que ha guanyat la millor selecció, que va començar lògicament de menys a més en aquella entrebancada contra Cap Verd, però De La Fuente ha anat trobant el seu equip i crec que és incontestable, no? Perquè bé, el nivell és el que és. Espanya doncs s'ha trobat equips del nivell de Portugal que partia com a favorita, ha derrotat França, ha derrotat Bèlgica, ha derrotat Argentina, no es pot dir res del nivell dels adversaris i a part doncs jugant a futbol molt bé, no renunciant mai a l'atac, tancant els rivals, ensenyant estrones de molt bon futbol, cosa que en el futbol de seleccions és molt complicat, demostrant també De La Fuente que no es casa amb ningú, fins i tot enviant jugadors intocables a la banqueta com Pedri, i bé, en una final com avui, doncs anul·lant totalment i empatitint a la selecció argentina. Per tant, jo diria que bé, moltes vegades el futbol no és just, en aquesta ocasió ho ha estat, ha guanyat la selecció espanyola que bé, doncs es converteix en hegemònica, no? Campiona de l'Eurocopa el 2024, campiona del món el 2026, serà anfitriona el 2030 defensant el títol. I bé, i demà si vols ja podem comentar una miqueta més al nivell del Mundial, a nivell d'infraestructura, les bones coses que ha deixat, les coses no eren bones, però a nivell futbolístic et diria que guanyen la millor selecció, no? Que això em sembla bastant indiscutible.
15: Sí, senyor. Mira, i ara que parlaves d'aquest Mundial del 2030, evidentment sense tenir informació ni res tot plegat, però aquell dubte de qui hauria d'acollir la final, si el Marroc, si Espanya, doncs que no pesi aquesta victòria en el Mundial a l'hora d'escollir o donar més pes a Espanya en l'organització de la propera cita mundialista, que és justament d'aquí a 4 anys, però evidentment això és una qüestió purament opinativa, eh? No tinc ni idea de si han decidit alguna cosa o no a la FIFA, però clar, que Espanya sigui campiona del món justament i defensi títol justament quan Espanya és qui acollirà la propera cita mundialista, doncs potser pesa a la FIFA o potser té un pes que abans no hauria tingut. Dami, moltíssimes gràcies, demà ja t'ho diré amb tranquil·litat, però felicitats per la feina, perquè has fet un Mundial, vaja, molt millor que el d'Espanya, França, Argentina, Anglaterra i les que vulguis juntes. De debò que moltíssimes gràcies per la feinada.
16: Molt bé, gràcies Xavi sempre pel suport des de la redacció i demà ja amb més calma crec que
15: Just.
16: Tornar a Barcelona i demà ja parlem amb més calma. Ara anem aquí a zona mixta a copsar l'opinió dels protagonistes i segurament demà encara podrem escoltar-ho, tu diràs.
15: Perfecte. Dami, abraçada, cuida molt.
16: Igualment, fins demà, bona nit.
15: Ha arribat just la connexió, has vist? Teníem pagada fins a la 1:10 la connexió i just ha arribat a temps. Tancarem a futbol sentint també una opinió del seleccionador argentí. També sentim el bàndol argentí, a Lionel Scaloni.
10: Lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá. Así que nada, agradecer a la gente, a mis jugadores y al país, decirle que dimos todo. Hemos llegado en un momento muy, muy justo, es la realidad, y bueno. Pero si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente, para nuestro país, y sobre todo que se pierde y hay que levantarse otra vez, esa que no hay otra.
15: Doncs orgullós Scaloni del seu grup i d'haver-ho donat tot en aquest Mundial, jo crec que sí, sabe, no? Que Argentina
17: sí, home, sí.
15: Arribava a un punt desgastada ja aquesta final i segons com amb alguna ronda extra de més, no?
17: Sí, sí, segurament. Costava imaginar potser que poguessin arribar fins aquí. S'han donat diferents coses als rivals que han tingut, que no havien estat especialment forts, i després... Vaja, tots aquests intangibles que hem anat comentant durant el Mundial, no? La història d'Argentina, el pes, la fe, l'aura de Messi, la història de Messi, l'actuació de Messi en aquest Mundial, que l'han anat portant a diferents fases fins a arribar a la final, on llavors sí que, vaja, si hagués arribat el partit als penals, hauria tingut les seves opcions. Per tant, crec que futbolísticament li ha faltat alguna cosa, però que ha estat capaç d'arribar fins allà, i com diu Scaloni, si una cosa no se li pot retreure a Argentina és haver-ho intentat, haver-hi posat fe i intensitat, però aquest cop no ha estat suficient ni tan sols amb Messi.
15: És oficial ja, no? Les de vacances? 1:12,
18: sí,
15: no?
18: Ara com si
15: volen tornar a començar el Mundial, no?
17: Sí,
15: que tu
17: sí.
15: Ja, rai,
17: per,
15: no?
17: Per poder fer una mica el dol i ja, portar-ho una mica millor. I tot
15: el dol el faré jo, ara sí? Que marxes. Aquest és el dol que hauré de fer jo. Ara ja m'explicaràs tu què faig jo els propers 10 dies sense tu. Però bueno, el dol...
17: O sigui,
15: ja
17: alguna cosa farem.
15: El passarem, no? Com podrem, perquè se'ns en va el gout també nosaltres ara. Ah, però ja.
17: Sortiràs.
15: Sí. Sape, un any més, de veritat. Moltíssimes gràcies.
17: A tu, perquè és un plaer.
15: Ets el campió.
17: Una abraçada immensa.
15: Bones vacances.
17: Moltes gràcies.
15: 2:15, una mica d'atur o què?
17: Sí.
19: I una cançó que arribi quan no arriba l'aire. I en el moment...
20: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
19: Una cançó que faci de tu jo
15: un altre que marxa. Aquí van caient com les peces al dòmino, saps? Que en cau una i comencen a caure totes. Xavi Puig, va, aprofita els últims minuts abans de marxar per explicar-me que el Tour avui, el que hem estat molt pendents és de la caiguda i l'abandonament de Vingegaard, victòria d'etapa per Evenepoel i aquesta posició de podi un altre cop per Del Toro.
21: Sí, la notícia, la caiguda de Vingegaard en el descens del penúltim port del dia, poc més de 20 quilòmetres de l'arribada, i l'abandonament amb la clavícula dreta afectada, de fet fractura, haurà de passar pel quiròfan en els propers dies. Caiguda on també s'ha vist implicat Del Toro, però sense grans conseqüències físiques. El mexicà ha pogut continuar i ha estat un dels grans beneficiats de la jornada d'avui. Pogacar ha marcat el ritme en l'últim port, emportant-se a roda Del Toro i Evenepoel, mentre que Seixas, Lipovic i especialment Ayuso han quedat despenjats. El triomf d'etapa per Evenepoel, la primera altura en una etapa que no és contrarellotge, amb un Pogacar que ha semblat no voler disputar-li la victòria. El belga, segon a la general, a 5 minuts de Pogacar, exultant a la meta.
22: I'm literally trembling from emotions.
23: Estic literalment tremolant d'emocions. Ha sigut un molt bon dia. Un inici bastant complicat, la veritat és que m'estava sentint bastant malament a l'inici, però he anat millorant durant el dia. Així que sí... Heu d'entendre que estic corrent amb el millor ciclista de tots els temps. Estava convertint la pujada en un infern per intentar guanyar l'etapa amb Del Toro. Per mi és una gran passa endavant veure que puc seguir aquest ritme tan dur. Heu d'entendre que he de suportar els crítics que diuen que no puc aguantar el ritme en els grans ports. I per això la victòria d'avui és increïble i significa molt per mi i pels que són a prop meu.
22: It means a lot, it means a lot.
21: Pogacar i Vingegaard han estat sotmesos a controls antidopatge aquesta matinada passada. Vingegaard a les 2 de la matinada, Pogacar a les 5, i el líder del Tour, Pogacar, ha lamentat l'abandonament de Vingegaard i ha criticat els controls de matinada en ple Tour.
22: Yeah, it's really, really, really sad to see that Jonas is out.
0: És realment trist veure que el Jonas està fora del Tour. Des del 2021 sempre hem estat lluitant per la victòria. Potser al principi no teníem una bona relació, però en els últims dos anys ens hem convertit en bons rivals. Amb respecte, ens hem fet amics, en certa manera, i el Tour no serà el mateix sense ell. M'ha fet pensar que avui hem tingut un control antidopatge. Ell era a les 2 de la matinada i potser això ha estat una de les raons. Després d'una nit on t'han arruïnat el descans, potser estàs una mica menys concentrat al descens i el seu Tour està arruïnat. No li dono la culpa a això, però podria estar connectat.
22: His tour is ruined. Maybe this... I don't blame that, but could be also a little bit connected.
21: I del Toro, tercer la general, a 5 minuts i 58 segons del seu company d'equip, veurà el podi factible i ha explicat com ha estat la caiguda.
1: Pues nada, decidí caer porque si no iba a caer sobre Tadej, entonces nada, suerte que no me pasó nada súper grave, pude continuar, tenía un dolor extra durante la subida final, pero muy feliz y muy agradecido por el equipo ya que se comprometió conmigo hoy y casi lo logramos a pesar de todo.
21: Seixas és ara 25 segons del podi, Ayuso un minut i mig del tercer classificat, demà jornada de descans i dimarts contrarellotge individual de 26 quilòmetres per iniciar l'última setmana de Tour amb un port de segon en aquesta crono.
15: Bona setmana, ens queda de Tour encara i, sí. I aquesta bona lluita pel podi. Atenció a dimarts, a la crono que deia el Xavi, però també atenció a dijous, divendres i dissabte, que són tres etapes que poden donar moviment i molt de moviment, dues de les quals acaben a l'Alpe d'Huez, o sigui que són dues etapes, la de divendres i dissabte, que encara deixaran potser alguna sorpresa. Xavi, ja les veuràs sota un pi, potser, no?, aquestes etapes, o què?
21: Bueno, no és descartable.
15: No és descartable, absolutament.
21: No és descartable.
15: Bones vacances, que te les
21: gràcies.
15: Vagis, que ningú.
21: Que vagi bé.
15: Que vagi molt bé.
2: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
15: Etapa del Tour surten alguns dels noms dels protagonistes aquest diumenge. Un altre el trobem en el motor. Avui s'ha disputat el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 al circuit de Spa-Francorchamps i, novament, amb victòria de Kimi Antonelli. Álvaro, ademà, bona nit.
18: Hola, Xavi. Què tal? Bona nit.
15: Victòria per Antonelli, problemes per Russell i per Hamilton, els seus principals rivals en la lluita pel campionat i, per tant, el líder del Mundial que s'escapa.
18: No havia pogut guanyar els tres últims grans premis, però avui Kimi Antonelli s'ha retrobat amb la victòria al circuit de Spa-Francorchamps, aconseguint el seu sisè triomf de la temporada i ampliant, ara farem els números, el seu avantatge al capdavant del campionat. Sortia des de la pole, s'ha mantingut primer a la sortida, Verstappen l'ha superat momentàniament, però Antonelli ha pogut tornar a l'avançament ràpid, ha liderat fins la volta 19, quan s'ha aturat als boxes, una volta després hi ha hagut un safety car virtual que l'ha perjudicat i que ha ajudat a Charles Leclerc, però Antonelli ha pogut passar sense problemes al pilot de Ferrari per emportar-se una nova victòria. Leclerc segon, a menys de dos segons d'Antonelli, i Verstappen tercer han completat el podi, mentre, com dius, els rivals d'Antonelli en la lluita pel campionat han tingut problemes. Russell s'ha vist obligat a abandonar la primera volta del Gran Premi després d'un toc amb Lewis Hamilton. El de Mercedes ha exculpat el de Ferrari, ha dit que ha tingut un problema amb la bateria, però Hamilton ha estat sancionat amb 5 segons de penalització per l'acció i ha acabat fora del podi en la quarta posició. Amb aquests resultats, Antonelli amplia el seu avantatge al capdavant del campionat. Suma 204 punts, 45 més que Hamilton, que recupera la segona posició, i 50 més que Russell, l'equivalent a dues victòries. Amb 12 grans premis encara per disputar abans del final de temporada, no podem dir ni molt menys que Antonelli ho tingui fet, però després de l'abandonament de Barcelona i després dels problemes de Silverstone, torna a tenir un avantatge certament important. Carlos Sainz ha estat 16è, Fernando Alonso 19è i últim, lluny tots dos de la zona dels punts. L'Asturià espera que les millores que portarà Aston Martin al Gran Premi d'Hongria de la setmana que ve li permetin donar un pas endavant.
15: Perfecte, Álvaro, gràcies.
18: Gràcies, Xavi, que vagi bé. Adéu, bona nit.

0: bojos pel tenis i per moltes més coses. De fet, ara també parlarem del golf, però ja que tenim el tenis, Paula Badosa havia de jugar avui la final del torneig de Iasi a Romania, de categoria 250, contra l'egípcia Mayar Sharif. Però la pluja l'ha obligat a ajornar i finalment aquest partit es disputarà demà dilluns a partir de les 10 del matí. Recordem que en cas de victòria seria el segon torneig en qüestió d'una setmana que s'enduria Paula Badosa després del 8-125 que va guanyar la setmana passada. I dit això, ja tenim aquí recent arribat, acabat d'arribar, vaja,
1: del
0: Hyatt, exacte, tenim el Roger, un cop ha vist la decepció de
1: molts argentins,
0: doncs ara sí. Et farem parlar d'un èxit, en aquest cas d'un Nova Zelanda.
1: Perfecte,
0: si
1: per compensar.
0: Parlem de l'Open britànic de golf, avui amb victòria de Ryan Fox.
1: Sí, el neozelandès amb 39 anys ha aconseguit el primer major de la seva carrera, després d'imposar-se en un final molt ajustat. Fox ha signat una última volta de dos cops sota el par per acabar el torneig amb un total de 10 sota par i ha evitat l'empat gràcies a un birdie decisiu al forat 18. Un pat d'uns 3 metres ha culminat una setmana brillant de Fox, en un camp que ha posat en moltes dificultats els millors jugadors. De fet, l'estatunidenc Cameron Young ha donat la sorpresa i ha fregat la victòria després d'una última jornada espectacular, però ha acabat segon amb 9 sota par, mentre que Sam Burns ha estat tercer. Pel que fa a la participació espanyola, John Rahm, Eugenio Chacarra i José Le Ballester han acabat empatats en la 46a posició, en una setmana discreta per a la representació estatal.
0: Gràcies, que vagi molt bé, Roger.
1: Bona nit.
0: Xavi Sabater, bona nit.
2: Bona nit, Xavi.
0: Va, amb tu encarem l'últim minut del Tu diràs.
2: En futbol, el Sevilla ha perdut per 1-0 davant el Cracòvia en el segon partit de la seva pretemporada. Els polonesos s'han avançat al marcador al minut 31 amb gol de Hasic i els de Luis García Plaza han estat incapaços de capgirar el marcador. Pel que fa als equips catalans, demà dilluns 20 de juliol començarà la pretemporada per la Unió Esportiva Sant Andreu. L'equip ho farà en un entrenament a porta tancada a Can Dragó a causa de les obres d'adaptació del Narcís Sala, els requisits de la primera federació. El Sant Andreu debuta en una nova categoria aquesta temporada 26-27 i de moment ha fet oficials 8 fitxatges en aquest mercat. Qui també reforça l'equip, en aquest cas amb renovacions, és l'Europa femení. Aina Torres continuarà defensant la samarreta dels escapolats durant una temporada més. Amb aquesta renovació, la migcampista allarga el seu compromís amb el club per tercer any. I en bàsquet, avui s'ha nomenat fill predilecte de Badalona a Jordi Fernández, l'entrenador dels Brooklyn Nets. L'acte s'ha celebrat al Teatre Zorrilla de Badalona, on s'han reunit autoritats, amics i celebritats del món de l'esport per retre homenatge a l'entrenador de l'NBA.
0: Xavi, gràcies.
2: A tu.
0: I ara sí, que ja és hora, jo crec que m'ha arribat al final del Tu diràs d'avui, Tu diràs especial, que hem començat a 9:15 per viure en directe aquesta victòria de la selecció espanyola a la final, per tant, aquest segon Mundial que s'endú a Espanya avui, gràcies a un altre blaugrana, un dels 8 que ha participat d'aquesta competició, que és Ferran Torres. Per tant, si el 2010 va ser Andrés Iniesta, ara torna a ser un jugador del Barça, en aquest cas un davanter, Ferran Torres, qui es converteix en l'heroi de la selecció espanyola, que demà mateix ja agafarà, de fet, aquesta matinada, agafarà l'avió que el durà de retorn cap a terres espanyoles, on es faran tots els actes de celebració als oficials, perquè aquests actes de celebració l'afició ja els està fent a Barcelona mateix, i parlàvem fa una estona amb el Miquel, ja han començat, encara ara se centren els clàxons i els petards als carrers de la ciutat, no només de Barcelona, sinó també de tot Catalunya, en qualsevol cas, i lògicament de Madrid, que és on, de fet, ho estan celebrant amb més ganes. Nosaltres ho deixem aquí, com sempre, agraint al Víctor Valero i al Dani Manzanera, que han fet possible el programa des del control tècnic i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà el Tu diràs torna a l'horari habitual, a partir de 10:45. Gràcies per l'atenció, que vagi molt bé. Bona nit.
3: Tu diràs.
4: Ara escoltareu
3: els millors moments
4: del dia lliure.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que, com sabeu, és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que estiguin tornant cap a casa seva després d'una llarga nit que pot ser laboral o que pot ser ociosa, que pot ser de gaudi, que pot ser de plaer o pot ser de feina, i és plàcida per aquells que tot just esteu despertant vos ara i amb un ull obert i l'altre encara mig tancat, si és que heu aconseguit superar la nit de temperatures altes, doncs penseu, mira, encara tinc tot el diumenge per fer moltes coses abans que torni a arribar dilluns. També pot ser que hi hagi gent que ens escolti que ja està de vacances de fa estona. En tot cas, aquesta hora tan important, tan diferent, tan especial, és la que aprofitem per desplaçar-nos a un raconet igualment d'especial, de diferent i d'insòlid, com és un carreró empedrat d'una ciutat que no hem volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques que amaga darrere d'una immensa porta desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre ens hi espera, i en aquest cas per última vegada abans que arribi el setembre, l'Albert Beorregui. Com estàs, Beorregui?
1: Què tal? Bon dia, Xavi, com anem?
0: Tancarem paradeta, no?
1: Sí, clar que sí, tant. Ganes, direm, poder sí, no? Tots tenen ganes una mica de vacances, eh?
0: No, home, tu, des que no tens gestor, suposo que...
1: Ai, Déu meu senyor, sí. Ostres, tu.
0: No hi ha ningú que estigui plantejant-se ocupar l'espai que va deixar vacant, com es deia el senyor Ramon.
1: El senyor Ramon, efectivament, sí, sí. Però ara, a més, clar, amb el tema de les vacances i tot això, la contractació, ja saps que cosa està sota mínims. I llavors, clar, a més, és aquella idea de deixar... que sí, que allò que està tancat, però que es vegi que hi ha una certa activitat, per allò de los ladrones y los amigos
0: ara,
1: de la ajeno.
0: Això has de parlar, sí. Amigos de la ajeno.
1: Sí.
0: Un comentari tant del 70 o del 60.
1: No, 70
0: o
1: no.
0: O 50.
1: Del 50, com a mínim, això.
0: Los amigos de la ajeno. No, anava a dir que això has de quedar amb algun veí.
1: Sí.
0: Allò perquè et buida
1: ja
0: una mica la bústia.
1: Sí, és la veïna.
0: La Paquita?
1: Sí, no, Encarnació.
0: Ah, l'Encarnació.
1: Encarnació, la que està...
0: Ah, llavors és la de l'altre pis.
1: Aquí, mira, la que està aquí a l'esquerra.
0: Però si està mirant per la
1: finestra. Sí, la que està... Sí, sí,
0: sempre,
1: sí.
0: Jo m'hi he fixat.
1: Sí, sempre mira, sempre mira.
0: Sempre està allà mirant per la...
1: Sí.
0: Vale,
1: sí.
0: Encarnació.
1: Passeu bé, això, Encarnació. Sí, ara fem el... Sí, ara. Ara ve el Xavi, sí. Val, ja vam parlar d'allò. Sí, a partir de la setmana que ve. Vale.
0: Sió!
1: Sí.
0: Un plaer saludar-la.
1: Sí.
0: Senyora... Bueno, no sé si li puc dir sió.
1: Sí, home, sí.
0: Vale.
1: Sí, home, sí,
0: va. Les amigues li diuen sió?
1: Fa molt... Jo suposo que sí. Però és que cada tarda més es reuneix aquí amb unes amigues.
0: Sí.
1: Saps aquella idea de les tombones que la gent es posa al carrer?
0: Oh, m'encanta. Això
1: era una cosa molt de... Sí, una cosa molt de... Jo recordo Sabadell, quan vivia al carrer... Però clar, t'estic parlant de l'era de Pleistocè, més o menys, eh? Sí, sí, la gent anava a prendre la fresca.
0: Ai, que bo,
1: quan no hi havia tantes diversions i tanta tonteria com la que hi ha ara, la gent anava allà, bueno, llavors, clar, feia safareig.
0: Saps que s'ha acabat? Amb l'aire condicionat.
1: Sí? Això també, clar que sí.
0: Bé, vacances.
1: Vacances, sí.
0: I a partir d'aquí a veure què fem. Escolta, sí. El que sí que han anat arribant són moltes cartes.
1: Sí, han arribat tant cartes...
0: Imagino que també postals de gent que sí. Dona
1: mira,
0: pels puestos.
1: Mira, a més, per l'última secció de la desena temporada de Besar de la Sorpresa ens arriba una postal, primer des d'Eslovènia,
0: sí.
1: Data del 20 de maig. Avui és el
0: carai,
1: dia...
0: Carai, sí que van agafar vacances.
1: Sí,
0: ràpid.
1: Doncs sí.

0: que hi viu.
1: No, home...
0: Em faria il·lusió rebre una carta d'un mexicà, un català que visqui
1: no,
0: a Mèxic.
1: No, però jo em sembla que... Aguascalientes, Mèxic, 20 de maig del 2026. Bevegut Xavi Albert, Albert i Xavi. Òbviament no em puc perdre d'escoltar-vos, però per diferit des d'aquesta gran ciutat de 950.000 habitants que és Aguascalientes, a Mèxic, tenint en compte que tenim 8 hores de diferència de menys respecte a Espanya. Aprofitant que estic de vacances amb la meva parella per aquests barris, us envio 4 lletres des d'aquest indret. Ja us he escrit en diverses vegades. Com ja vaig explicar a l'última ocasió, el meu món era relacionat amb l'entorn de la guitarra. Construcció, restauració, ensenyança, conferència, ara ja feliçment jubilat. Al final vaig provocar que l'Albert fes un programa dedicat a la G de guitarra. Crec que últimament la gent coneix Aguascalientes degut a que fa uns 15 dies, el 1 de maig, va aparèixer per aquests indrets Isabel Díaz Ayuso. Voldria remarcar com a curiositat que al costat de la imponent catedral hi ha un monòlit anomenat Excedra, que indica exactament el centre geogràfic de Mèxic, país de 135 milions d'habitants. Bé, i no us empipo més. Com sempre, felicitats per al programa, rebeu una encaixada ben forta. Ricard Segura, des d'Aguascalientes, des de Mèxic.
0: Molt bé.
1: Doncs bé, aquí la
0: doncs
1: tenim.
0: Gràcies, Ricard, i gràcies a la Lourdes i al Josep, suposem, Josep Lluís.
1: Josep Lluís o Joan Puig, Lluís.
0: Joan Lluís.
1: Jota Lluís.
0: Bueno,
1: Jota
0: no Lluís. Jordi Lluís.
1: Joan Lluís. Jordi Lluís.
0: No ho sabem. Clar. El senyor Jota Punt Lluís.
1: I Lourdes, aquesta sí que això mateix.
0: Gràcies per enviar-nos les cartes i els postals, i evidentment a tota la gent que ens estigueu escoltant ara i que, mira, efectivament, doncs, agafeu vacances i us aneu a donar voltes pel món, si ens voleu enviar una postal, al mes de setembre aquí estarem per llegir-les i respondre-les. Recordeu, l'adreça és la de sempre, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 3, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre, les llegirem una per una, el Beorlegui, a l'antena del Via Lliure, i després la respondrà a mà. Bé, espero que no hi hagi sorpresa per un viatge que
1: no
0: ens queda.
1: No hi ha sorpreses.
0: Hi ha el Beorlegui Express.
1: Hi ha el Beorlegui Express, ja el veig, no hi haurà...
0: hi ha bandereta.
1: Sí, hi ha bandereta.
0: A veure, hi ha
1: no
0: bandereta.
1: No he triat una bandera, anem a buscar una bandera que sigui molt difícil per posar-te en evidència en l'últim dia del programa, sinó perquè les circumstàncies ho han dit, tot i que admeto que segurament que és una mica difícil d'encertar.
0: Beorlegui, això què és? Això, perdona, eh? Això què nassos és? O sigui, ens passem la temporada, no, que si la bandera d'estrelles i barres i estrelles, la de UK, la de la Gran Bretanya, Itàlia com a molt, i ara l'últim dia vas de posar una bandera que no s'entén res?
1: Insisteixo, no és cap esprit de revenja,
0: no és cap
1: banda posat en evidència.
0: Mira, hi ha dies que hi ha gent que pel carrer, no sé si tu també passa, escolta, això de les banderes, com és que en saps tantes? I dic, home, no, tampoc no són tantes, vull dir que al final
1: home,
0: la
1: sí,
0: majoria,
1: Xavi,
0: la
1: home,
0: majoria són molt conegudes.
1: D'acord que sí, de les ara, 45 edicions a cada temporada, 40 són molt previsibles.
0: Però trobar-te, sí. Mira, jo ho explico als oients.
1: Sí, a veure.
0: A veure, és evident que això no és un país.
1: No.
0: Perquè això és una... Va, i mira, i sospito que deu ser d'aquí perquè hi ha una corona, i això deu ser Vilacomtal o alguna cosa així. No ho sé. Això és un ajuntament, això és d'algun municipi. A veure, jo he d'explicar que és com una mena de romba, o sigui, d'entrada hi ha una corona dalt, i llavors és un romba dividit en dues meitats.
1: Correcte.
0: A la meitat esquerra, aquell triangle de l'esquerra, hi ha, a veure si ho veig bé, és un fons verd,
1: sí,
0: amb una mena de planta,
1: sí,
0: una planta... Això és planta d'arròs? És un arrossar, això?
1: Home, doncs mira, t'estàs acostant bastant, eh?
0: Podria ser o no?
1: Sí, i tant.
0: I al cantó dret és un triangle blanc, sí, amb una mena de pont, i després unes ones.
1: Sí.
0: A veure, Beorlegui.
1: Va, Xavi.
0: No. Si això és que...
1: Mira,
0: puc fer una pregunta?
1: Perdona.
0: Puc fer una pregunta?
1: Perdona'm una reflexió. Tu ets com aquells nens repel·lents, que compten a l'examen. Ui, fatal, fatal, suspendré. Nota, 9.5. Va, que ens coneixem de fa
0: mira,
1: molts anys.
0: No, una cosa. Jo puc fer una pregunta? Puc fer només una pregunta?
1: Va, sí, tens acomodida pública.
0: És a Catalunya?
1: És a Catalunya, sí.
0: Vale, és a Catalunya. Sí. Llavors, arròs... D'haver-hi sí. pocs llocs.
1: Sí.
0: Però sospito que no serà Pals, no? Llavors deu ser al sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre. Municipis vinculats al tema de l'arròs? Home, hi ha uns quants a totes les comarques, llavors no ho sé.
1: Arrisca't, va, endavant.
0: M'arrisco a un?
1: Sí.
0: Ai, no sé, puc obrir el Google Maps? Va. A veure, qui puc tirar? Deixa'm anar a mirar el Google Maps. Deixa'm mirar un moment, eh? I et dic el que em soni millor, d'acord?
1: Vale.
0: Bueno, que em soni millor, que tampoc la resta de gent de l'Ebre no pensin que... A veure, això no és un municipi petit segur, perquè, clar, si no... Jo, mira, estic entre dos.
1: Vale.
0: Que estan allà al mig de l'Ebre, O Sant Jaume d'Enveja...
1: Ostres.
0: O Deltebre, que estan un per davant de l'altre.
1: Doncs mira, has de triar.
0: Pregunto, segona pregunta. És un dels dos?
1: És un dels dos, efectivament, sí. Mira que arribes a ser repel·lent, Com pot ser que siguis tan repel·lent?
0: Com ho dic del 50%. Va, em disparo a... Sant

0: Jaume d'Enveja.
1: Oh,
0: és Deltebre?
1: És l'altre, sí, Deltebre. Però escolta...
0: Ara vaig a buscar el de Sant Jaume d'Enveja, que sí. Es deu assemblar.
1: Però escolta, molt bé. Jo em sembla que la deducció admirable del tema de l'arròs, relacionar-ho amb el tema d'algun lloc... Home. Home, sí.
0: Si és que fos... A veure, que podia ser una altra cosa, la siga,
1: sí, però... Sí, però has vist una... O sigui, una fesomia que recorda la planta de l'arròs.
0: Sí,
1: vull dir que,
0: no, això sí, m'ha semblat.
1: No tothom seria capaç, eh?
0: No, vull això dir és que... veritat.
1: Doncs sí, efectivament, avui marxem, a més, en aquest punt del Delta de l'Ebre, a Tarragona, a tocar la Mediterrani, i anem allí perquè d'aquí a 24 dies justos, el proper 12 d'agost, es produirà un d'aquells fenòmens astronòmics dels que tothom en parla, encara que fins i tot no hi estigui gens interessat. Evidentment, l'eclipsi solar. El nostre país, recordem, us podrà veure gairebé tota la Lleida, a Tarragona, a Castelló, València, Ciutadella o Palma, però la dificultat no estarà tant en trobar-se el lloc on es pugui veure, sinó que, com que tindrà lloc a la posta de sol, potser no es veurà perquè n'hi haurà visibilitat.
0: Ara.
1: I amb això, evidentment, si no hi ha núvols, que aquesta,
0: exacte,
1: també seria del dret, no? De manera que avui ens desplacem a un lloc que, segons ens han assegurat, sí que es podrà veure. I a més, home, jo diria que per començar l'última edició del Besar, jo diria que està força bé. Què et sembla? Som-hi?
0: Cap a Deltebre?
1: Cap a Deltebre.
0: Vinga, va.
1: Va.

0: veure, és un lloc magnífic per tancar la temporada.
1: Sí, no?
0: Aquí, aquestes hores del matí, ben a prop del mar, un dels indrets, a més, tot el que és la zona dels arrossars, dels indrets més macos del país, amb diferent... Ai!
1: Què passa? Què? Ostres, un mosquit aquí,
0: eh? Això.
1: Un dia, és veritat, tu.
0: Aquestes hores potser no n'hi ha tant. Però és molt maco, això sí.
1: Sí. Doncs mira, l'eclipsi solar del 12 d'agost serà total, recordem, i el primer total des de la península en més d'un segle. D'aquí la gran expectació que s'ha creat, sobretot als llocs on es podrà veure. Després de començar a les costes russes del mar dels Làptics, amb el sol de mitjanit, travessarà les regions polars del nord, recorrent Groenlàndia, i tindrà el seu màxim punt a l'alçada de la costa nord-oest d'Islàndia. Des d'on passarà per l'oceà Atlàntic cap a la península Ibèrica, després travessarà Espanya en direcció sud-est durant la tarda local i acabarà amb la posta de sol a les Illes Balears.
0: Home, moment que si es pot gaudir es pot veure, espectacular. Que no sé si vosaltres, per exemple, en família heu decidit venir cap aquí o no.
1: Sí, vam estar-ho pensant, però em sembla que...
0: No,
1: És que, a més, els llocs en què es podrà veure hi haurà tanta gent que resulta com bastant atabalador, eh?
0: Sí,
1: vosaltres fareu alguna cosa o què?
0: És que encara no sé si estarem aquí. Imagina't quin desastre. El desgavell absolut, eh?
1: Sí que és veritat que quan es va començar a anunciar ja van sortir els cunyats de sota les pedres,
0: que això és una cosa
1: típica, eh? Parlant de com serà, i llavors, evidentment, es han disparat totes les reserves en hotels i restabliments on es podrà veure el fenomen. Nosaltres, ostres, sí,
0: veus?
1: Doncs mira, mosquits, eh?
0: Sí, no, clar, ja t'ho dic.
1: Ostres,
0: aquest és gros,
1: aquest, eh? Aquest és gros.
0: Sembla un tron.
1: Doncs nosaltres ens hi avançarem dedicant un nou besor de les sorpreses, el que farà el 452 i últim de la desena temporada que aconsegrarem a l'ocultació total o parcial d'un astre, en aquest cas el Sol, per la Lluna, que s'hi posarà al mig. Avui, doncs, la lletra E, la E d'eclipsi.

0: crec que ha de ser, i a més els que som aficionats, diguem-ne, de, a vegades de fenòmens culturals, com, mira, Tintín, hi ha eclipsis.
1: Ahà!
0: A les pel·lícules hi ha eclipsis. Uh-huh. A la literatura hi ha eclipsis. I sempre t'ho narren. Jo no he vist mai un de veritat 100% de sol, però per això suposo que en el món en què totes les experiències es poden tenir a un cop de dit i es poden veure, ostres, la excitació que genera que una cosa tan extraordinària la puguis veure a ull nu, per entendre, bueno, en aquest cas ull nu, no, que t'has de posar els ulleretes.
1: Sí, sobretot,
0: molt important.
1: I no qualsevol ullera, però, ja ho sabem, això, vull
0: ostres,
1: dir que...
0: té un extra, li dona un extra brutal.
1: Sí. Jo diria que, és el que dius, no? Pocs fets astronòmics poden resultar tan espectaculars com un eclipsi. I com deies, a més, si és de sol, perquè ara la ciència pot explicar la immensa majoria de tot el que ens passa. Sortosament, no tot, Però pels antics, això que de sobte, en un dia de sol, irrompés l'obscuritat durant uns minuts... Havia de ser, clar, evidentment, un fet prodigiós, senyal de grans auguris, de presagis prodigiosos, però també, evidentment, d'elements catastròfics.
0: Imagina't, ubica't en un moment de la història on els coneixements fossin reduïts comparat amb l'actualitat, i de cop no sapiguessis per què enmig del dia es fa de nit durant uns minuts, no?
1: Uh-huh.
0: Quina bestiesa. Per cert, la paraula eclipsi, d'on ve?
1: Sí, ve del grec eclipsis, que vol dir desaparició.
0: Ah, que bo.
1: Que és fabulosa.
0: Que bo.
1: Sí, sí. El primer del qual la circumstància va tenir lloc a l'any 3340 abans de Crist, el 30 de novembre.
0: Ai, se sap que era el 30 de novembre.
1: Sí, 30 de novembre del 3340 abans de Crist.
0: Si no existia aquest calendari, llavors.
1: Fa d'això, imagina't, 5.300 anys, i se sap per unes inscripcions trobades en un monument megalític a Irlanda.
0: Que bo.
1: 1.000 anys més tard, el 22 d'octubre del 2136 abans de la nostra era, en sabem que en va haver-hi un altre a través d'un epitafi que es va trobar a la Xina i on s'hi pot llegir: aquí reposen els cossos de dos astrònoms, Si i O, els destins dels quals, tot i que tristos, eren previsibles. Van morir per no preveure un eclipsi i no haver avisat a l'emperador. És a dir, van ser executats per l'emperador de Xina perquè... un eclipsi... i per què? Pam, cap tallat.
0: Que no m'heu avisat, i estava dormint. No, hòstia, que bo.
1: Quan la ciència no podia explicar a què eren els eclipsis, la mitologia, evidentment, ho feia. Potser no de manera massa rigorosa, però sí, segurament, molt més entretinguda.
0: M'imagino que totes les societats, totes les civilitzacions, d'alguna manera o una altra, de tot el món, perquè els eclipsis ara passarà aquí, o es podrà veure des de Catalunya, però en altres moments, com es deia, com deies ara, s'han pogut veure els de la Xina, des de l'Àfrica, des d'Amèrica, alguna explicació havien de poder-li donar, no?
1: I totes elles han interpretat els eclipsis com un fenomen prodigiós, però cadascuna, evidentment, a la seva manera. A la Xina, per exemple, era un dragó celestial que intentava menjar-se el sol, i per espantar-lo, el poble havia de colpejar tambors amb molta força.
0: Ostres, o sigui, els eclipsis ancestrals del Japó, a la Xina, dius.
1: A la Xina.
0: Ens hem d'imaginar que la gent començava a donar cops de tambor.
1: Sí. Ostres, A la cultura asteca, el déu Jaguar, Tepeyolots, mossegava el sol i amenaçaven destruir-lo. A la mitologia nòrdica, dos llops gegants perseguien el sol i la lluna, i quan els atrapaven succeïa l'eclipsi. A la Índia és el dimoni Raghu, que era castigat pels déus per veure l'elixir de la immortalitat. El seu cap tallat persegueix el sol i la lluna, devorant-los de tant en tant.
0: Increïble.
1: En canvi, a les religions monoteístes, els eclipsis es valoren de manera diferent. Així, en línies, diguem-ne, molt generals, el Talmud es descriuen com a mals presagis. El cristianisme com a auguris de fets prodigiosos, i a l'islam, més avançat en temes astronòmics, com a recordatori, evidentment, del poder d'Allà. Podríem pensar que amb l'adveniment del mètode científic, ben entrat al segle XVIII, aquestes creences i supersticions quedarien enrere. Però a casa nostra tenim un exemple que ens demostra just el contrari.

0: Un exemple al nostre país?
1: Al nostre país,
0: o sigui, un eclipsi que va passar en algun moment de la història,
1: El que va passar fa just 204 anys.
0: Carai.
1: 13 d'agost del 1822. Per tant, un dia després...
0: Que la mateixa data, quasi.
1: Sí. A les 7:20 del matí es va produir un eclipsi de sol al nostre país. I l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà conserva un document per al qual les autoritats del moment avisaven a la ciutadania d'aquest fenomen.
0: Ah, ja hi havia un advertiment
1: previ.
0: Compte...
1: Sí. Compte que vindrà un eclipsi.
2: Es fa saber que el dia 13 d'agost...
0: No? Un ban municipal.
1: Això mateix, eh? En aquella època ja s'explicava científicament el fenomen, però encara influenciats per creences sobrenaturals d'altres èpoques, la nota advertia dels efectes que podria tenir a la població més sensible. La sang... li farà formigueig.
0: Què diu?
1: Li cruixiran les dents.
0: Què diu?
1: Els ulls li brillaran i s'apoderarà del seu cervell una espècie de frenesí.
0: Però això és un document oficial?
1: Un document oficial.
0: De l'arxiu?
1: Sí. Hòstia. La nota també afegia que aquest tipus d'eclipsis anaven seguits regularment de calamarsades, tronades, llamps i terratrèmols.
0: Carai.
1: El document no recull a quin àmbit geogràfic s'adreça, però podria tractar-se de Figueres i comarca, perquè procedeix del fons de la família Fages, de la capital a l'Empordanès.
0: T'imagina que vius a Figueres al segle XIX i t'arriba el comunicat de l'Ajuntament dient-te compte que els ulls et brillaran, el cervell frenètic. Bueno,
1: sí, el que passa
0: que fugi corrent.
1: Ho veiem ara amb una mentalitat del segle XXI,
0: no, clar,
1: però
0: clar.
1: Hem de retrocedir 200 anys i veure com, clar, estem a principis del segle XIX, amb elements, evidentment, més rurals que no pas urbans.
0: Clar.
1: I, per tant, encara hi havia un gran pòsit de creences i supersticions, diguem-ne, que anaven perdurant el temps, no? Si aquestes supersticions arribaven fins ben entrat al segle XIX, imaginem com es van veure els eclipsis de l'antiguitat. Coneguem-ne tres de ben destacats.
0: Tres eclipsis històrics que van tenir conseqüències o que van ser llegits de forma important.
1: Ahà. Mira, comencem per l'eclipsi de Tales, que va ser un de solar total, que va tenir lloc el 28 de maig de l'any 585 abans de Crist. Per tant, estem parlant de fa 2.600 anys,
0: eh?
1: El relat més famós d'aquest esdeveniment prové de l'historiador Heròdot. Segons els seus escrits, els medes i els lidis portaven 5 anys en una guerra sagnant sense un vencedor clar. Durant una batalla a la vora del riu Halis, a l'actual Turquia, el dia es va convertir sobtadament en nit. Els soldats dels dos bàndols van interpretar la foscor com un senyal de ràbia dels déus i, espantats, van deixar de lluitar immediatament.
0: Oh.
1: Van signar la pau i van segellar l'acord amb un matrimoni reial. Per aquesta raó, l'enfrontament es coneix com la batalla de l'eclipsi.
0: Brutal, eh? Almenys va portar la pau, mira.
1: Sí, però mira, d'aquest fet... Aquest eclipsi és famós perquè va ser el primer de la història de la humanitat en ser predit amb èxit, a més. I va ser una fita atribuïda al filòsof i matemàtic grec Tales de Milet.
0: Boníssim. Aquest és el primer dels eclipsis històrics. Va, anem amb el segon. On ens hem de remuntar fins a trobar-lo?
1: Doncs mira, ara hem de passar, avançar 600 anys fins al divendres 3 d'abril de l'any 33 de la nostra era i en un dels episodis més transcendents del cristianisme, que és la mort de Jesús.
0: Uh-huh.
1: Als evangelis de Lluc i de Mateu se'ns diu que en el moment de la seva mort una foscor sobrenatural va cobrir els cels, les tenebres, com es deien abans, eh? Sempre s'ha interpretat això des d'un punt de vista, evidentment, d'una intervenció divina i fins i tot, òbviament i especialment des d'un punt de vista simbòlic, eh? La Bíblia o els evangelis hem d'entendre que no és el mètode científic aplicat a textos, diguem-ne, escrits fa molts segles, no?
0: I a vegades hi ha metàfores, no?
1: Evidentment, eh? Sobretot a l'Antic Testament. Però estudis científics i de la NASA apunten que aquell dia sí que hi va haver un eclipsi, però de lluna, no de sol, el que es coneix com la lluna de sang. I que va ser visible, a més, durant unes hores als cels de Jerusalem des del migdia, la sisena hora, fins a les 3 de la tarda, el que es coneixia com l'hora nona, que segons la tradició és quan mor Jesús.
0: Carai, imagina't.
1: Home, com a casualitat.
0: Espectacular.
1: Sí, sí. O sigui, si no és el fruit, diguem-ne, una intervenció divina, sí, com a casualitat és extraordinària, eh?
0: I ens queda un tercer eclipsi.

0: Quants segles tirem endavant?
1: Mira, aquest ens porta 15 segles més tard, l'any del senyor del 1504, i a Jamaica, on s'hi trobava Cristòfor Colom en el seu quart viatge a Amèrica. Les naus del famós navegant estaven danyades i ell i els seus homes van quedar atrapats a l'illa de Jamaica. Els indígenes, cansats de donar-los menjar, van deixar de proveir-los. I va ser llavors quan Colom va consultar les seves taules astronòmiques i va veure que hi hauria un eclipsi lunar total el 29 de febrer de 1504. Colom va dir llavors als caps indígenes que el seu déu estava enfadat amb ells per no ajudar els espanyols i que els faria desaparèixer la lluna. I així va ser. Quan l'eclipsi va començar i la lluna es va tornar vermella, els indígenes es van espantar tant que van suplicar Colom que els perdonés i els van portar aliments immediatament. I va ser llavors quan el navegant, en la seva infinita misericòrdia, va fer tornar, entre cometes, la lluna.
2: Que fort.
1: Colom no va ser l'únic que va enganyar uns indígenes. 450 anys més tard, un famós reporter oferia el Temple del Sol.
0: L'hem citat abans, Tintín, sí, en una d'aquestes aventures que ens han quedat allò a la retina, no?, a la memòria infantil, i és, vaja, molt familiar per tota la gent que ens estigui escoltant, i segurament o hauran llegit el còmic o hauran vist l'adaptació,
1: sí,
0: en però... aquest cas, no sé si cinematogràfica que es va fer o...
1: Sí, però aquest episodi no surt, Tot i que, bueno, també val a dir que molts periodistes són periodistes gràcies a les aventures d'en Tintín,
0: Tot i que Tintín era un periodista que no enviava cròniques, però bueno, aquest és un altre tema.
1: No entrarem ara, eh?
0: Viatjava i prou.
1: Però sí que és veritat que Tintín representa un punt iniciàtic en molts lectors. La primera vegada que jo vaig saber que existia una cosa que era eclipsi va ser per al Temple del Sol, com tantes altres vegades. I efectivament estem parlant del Temple del Sol, el 14è volum de la sèrie creada per George Mierger, continuació directa de les 7 boles de cristall i que explica el viatge de Tintín, de Milú i del capità Haddock pel Perú per rescatar el professor Tornasol, que ha estat segrestat per una civilització inca perduda en el temps. Empresonats, són condemnats a mort, però un providencial eclipsi del que Tintín està al corrent i que va creure als indígenes que és molt poderós, els acabarà salvant.
0: Home, és allò que els diu esteu fent enfadar els
1: mateix,
0: déus.
1: No? És exactament el de Colom, per entendre'ns, però sí, sí, en versió tintinaire. I, per tant, va ser una de les aventures, diguem-ne, un dels episodis més memorables. I parlant d'elements memorables, una cançó que parla d'eclipsis.

0: Carlegui, què t'ha passat? Que és l'últim dia de temporada o què?
1: Això és el bazar de les sorpreses, Xavi. Passem del Tintín a Colom, Jesús i la Bonnie Tyler. Què et sembla?
0: Bonnie Tyler! Increïble que fossis una cançó que no tingui 250 anys de vida, més o menys, aproximadament. És el límit, més o menys, que es marca el Berlegui. Sí, he de dir que, a més, ahir vam sentir la versió de la Judith Niederman i que sempre sona fantàsticament.
1: Bé,
0: home, i ens va deixar fa molt poc,
1: per això,
0: la Bonnie Tyler.
1: Sí, recordem, és una cançó de l'any 1983, convertida en tot un clàssic de la història de la música pop-rock, tot l'Eclipse of the Heart, és a dir, Eclipse total del cor, d'aquesta cantant galesa, malament desapareguda la setmana passada. Poder sigui més conegut de la cançó com el tema del Turnaround.
0: Sí, senyor. Sí, sí.
1: Sí, aquell del Turnaround, eh? Vull dir que...
0: A veure, diu moltes més vegades Turnaround que tot l'Eclipse has bajat.
1: Va ser publicada com a senzill el seu cinquè àlbum, Faster Than the Speed of the Night. Va arribar número 1 de les llistes de països com els Estats Units, el Regne Unit, el Canadà i Austràlia. Ha conegut un munt de versions, ha sortit en diverses bandes sonores i, home, és d'aquelles cançons que, encara que n'estiguem al marge, diguem-ne, de tot allò que passa al nostre món, són definitòries d'una dècada com els 80s. I ja que parlem de bandes sonores, doncs va, acabem amb un eclipsi de cinema.

0: Doncs mira que ara estic desubicadíssim.
1: Home, és que a veure, tampoc no
0: amb
1: és que doni massa pistes.
0: Amb aquesta música no sé
1: això,
0: quina pel·lícula pot ser.
1: Hi ha diverses pel·lícules en què els eclipsis són o demostracions de prodigis astronòmics. El tema del 2001, per exemple, de Kubrick.
0: Sí.
1: De com els sacerdots aprofiten els coneixements. La pel·lícula Faraón, de l'any 66. Però aquesta, en aquest cas, és de la pel·lícula Apocalipto.
0: Home.
1: Que és aquella pel·lícula amb Mel Gibson. Que està molt bé, però
0: fascinant, però llarga.
1: Però, i que fa patir molt.
0: Sí,
1: jo
0: sí,
1: vaig patir tota la pel·lícula,
0: veritat,
1: vaig dir, per favor, que s'acabi ja.
0: Sí,
1: que el matin o que el deixin viure, però que s'acabi ja. Recordem, en 2006, ambientada a Terres de Yucatán, poc abans de l'arribada dels conqueridors espanyols, la història destaca, evidentment, per el seu realisme crudíssim.
0: Bueno, és que és aquesta època, perdona, que el Mel Gibson començava a fer pel·lícules que eren gore, directament.
1: Uf, favor,
0: com
1: sí,
0: La Passió de Cristo, que és una magnífica pel·lícula,
1: sí,
0: però, home...
1: Però que... Sí.
0: Que tots tenim clavat com... Vaja.
1: També és veritat que el darrer també s'ha volgut vendre un discurs ideològic en el sentit de abans que arribessin els espanyols, que som els bons, aquella gent eren uns salvatges,
0: Sí.
1: I home, ara no entrarem, però ja sabem...
0: El salvatgisme a vegades és...
1: És comú la condició humana.
0: Anada i de tornada.
1: Sí, és igual que siguin d'aquí o que d'allà. El protagonista, recordem, és capturat per una tribu enemiga i salva la seva vida gràcies a un providencial eclipsi de sol. Perquè la vulgui veure, ara no es troba en cap plataforma.
0: Ah, no?
1: Aquelles coses que passen, sí.
0: No es pot veure.
1: No es pot veure.
0: És la gran mentida del segle XXI.
1: Ara,
0: és molt fort,
1: la gran mentida, Sí.
0: No, tot estarà al núvol.
1: Tot està al núvol,
0: Tots podreu arribar-hi.
1: Sí. I si la vols veure, que... patapam, a més, Vull dir que...
0: És molt gros, és molt gros.
1: Sí. En fi,
0: en tot cas, l'Apocalipto, que si la voleu veure, doncs busqueu-vos la manera, o feu com feia Òscar Andreu quan va explicar amb els capítols del Doraemon, que és anar amb vies que potser no són tan...
1: Oh, escolta, hi ha una cosa que es diu encara biblioteques, que tenen una extraordinària col·lecció de DVDs, que hi ha un servei que es diu Préstec Interbibliotecari, i que es pot recórrer ell sempre quan diguis una parella de DVD, evidentment.
0: Sempre que diguis un DVD, que això és fonamental, que ja la majoria de gent ja no té.
1: Home, no fotis.
0: Home, perdona, què m'estàs dient?
1: Bueno, sí, que de veritat...
0: Vols que fem una enquesta quanta gent té la parella de DVD?
1: Però que cal conservar el DVD per als temps en què el núvol tot això se'n vagi passeig.
0: Ara.
1: I llavors... vol veure la pel·lícula?
0: Què farem?
1: Doncs DVD?
0: Doncs t'aguantes. Després també, els que hem tingut experiències de llogar DVDs o agafar DVDs de les biblioteques, també falta que funcioni.
1: Sí, sobretot si són pel·lícules infantils que estan plenes editades.
0: A vegades veus unes coses allà i unes ratllades per tot arreu que dius, bueno, el ficaré aquí i es farà malbé el DVD meu, no el disc. Bé, Orlegui, ha estat un plaer tota la temporada, com sempre. Moltíssimes gràcies per aquest magnífic basar de les sorpreses. Esperem que el curs que ve puguem seguir obrint aquesta finestreta durant moltes setmanes més.
1: Bueno, ja saps que ha costat Déu i ajuda arribar
0: fins aquí.
1: Estem a 452. La...
0: Mare de Déu,
1: sí, 452 temes. Ja saps que per mi també és tot un privilegi poder compartir amb tu una nova temporada.
0: Estàs com el senyor Ramon,
1: dels cabells. I fem una crida també per tot aquell gestor que vulgui fer-se càrrec del Besar de les Sorpreses, clar que sí.
0: Gràcies, de veritat. Bones vacances, Orlegui, i fins al setembre.
1: Gràcies a tu, Xavi.
0: Gràcies. Adéu-siau.
2: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.
0: 1, 2, 3...
3: El Via Lliure, primers auxilis.
0: Estava pensant, primers o últims auxilis, no? O sigui, quan s'està acabant... Aquesta expressió...
4: Els darrers primers. Primers seran els darrers.
0: No, però és terrible, perquè realment, com a expressió, algú... Hola, Lluís Ramis, bon dia.
4: Bon dia.
0: Hola, Carlos Tanon, bon dia.
5: Bon dia.
0: Algú que li practiques els primers auxilis, en principi està bé. Si són els últims auxilis... Que si hi ha com molt,
4: molt
0: dramàtic,
4: no?
0: Ja és l'últim abans de morir.
5: És l'extrema unció.
0: Sí.
4: No, se suposa que són els primers abans de tots els altres que te salvaran la vida.
0: Clar.
4: No?
0: Clar, però si són, per això dic, si fossin els últims auxilis, és perquè és molt al límit, no, realment?
4: Sí.
5: O perquè estan a punt de curar-te.
4: Però primer te donen
5: un
4: poc d'aire, te recuperes una mica, el cor te torna a bategar...
0: Quin és el primer auxili de tots?
4: Quan t'apareixen, no? Quan surts, no?
5: Sí. De totes maneres, quan tens cremades i te les estan curant, hi ha les darreres coses que et fan que ja estàs, et donen d'alta. Que donem un massatge positiu.
0: Avui fem el darrer primers auxilis de la temporada, buscant els remeis per tots els mals culturals amb les...
4: Ve la temporada.
0: Amb les...
5: La temporada. Això vol dir...
0: Però què us passa? No esteu igual, eh?
5: No ho puc creure.
4: Cada temporada igual. Vinga.
5: Els penals, cada temporada, pròrroga i penals, eh?
0: Va, Lucía, Carlos, avui amb quin mal hem d'acabar?
4: Quin mal acabarà amb nosaltres.
0: Exacte.
4: L'avui és un mal que encara no som conscients del mal que fa, perquè és un mal que ens encanta. Si heu entrat mai a Tinder o a cites, webs, aplicacions de cites per l'estil, és el que destaca tothom en els seus interessos, que és viatjar. Mm-hmm. No? És a dir, a tothom li encanta viatjar, no? Li poden agradar més els esports, un fa surf, un altre li agrada més l'alpinisme, un altre li agrada el llegir, un altre li agrada la música, però això de viatjar ho diu gairebé el 99% de la gent que està en aquestes aplicacions de cites.
5: I de fet això ja hauria de ser sospitós, eh? És a dir, tanta unanimitat. O sigui, dir que no t'agrada viatjar té connotacions negatives, quan la veritat viatjar depèn de les maneres i a on, i hauria de fer-nos canviar una miqueta la perspectiva. Jo, per exemple, viatjava moltíssim per plaer. Ara ja fa molts anys que no ho faig, i si ho faig, ho faig per feina. Aleshores, soc pitjor persona que era abans? Jo crec que no, el que passa que va arribar un moment que viatjar no ho vas considerar com viatjar pel plaer, ja no era plaer, i aleshores viatjar
4: ja no era
5: una pèrdua de temps. Clar. Més que altra cosa.
0: Hi ha una pressió per viatjar, a més a més.
5: Exacte, sí. Evidentment.
0: No, l'afegitó, la frase normal de quan desitges bones vacances a algú, no? És,
4: on aniràs?
0: On aniràs? Què fas?
4: Sí, sí, no? I després hi ha aquella cosa de et cal viatjar més.
0: Oh!
4: Quan no en saps de qualque cosa, quan ets molt egocèntric, quan...
0: Això es cura viatjant.
4: Això es cura viatjant, no? És un clàssic.
5: Sí, de fet ve d'una frase que evidentment s'ha anat retorçant una mica, la frase de Miguel Unamuno, també diuen que era de Pío Baroja, diu que el feixisme cura llegint i el racisme viatjant.
0: I el racisme viatjant.
5: Però Camilo José Cela, què s'ha de dir d'aquest gran senyor, ja va afegir que va dir que era el nacionalisme el que es curava viatjant.
0: Ah, sí, és veritat.
4: Viajar al Càrria.
5: Exacte. Aleshores va canviar, i no és veritat, o sigui, el feixisme, si llegeixes llibres de merda, no es cura, i creure que el teu petit lloc on ha nascut és el millor lloc del món, ho segueixes pensant per molt que viatgis.
4: Això és vera, perquè a més ho compares sempre amb ca teva.
0: Home, tot el rato viatja amb algú que... Això és com... és humà, això. És que tot el rato compares amb alguna cosa.
4: Sí. Viatjar comporta molts mals, perquè comporta el mal de l'estrès, perquè has d'organitzar un munt de coses, el mal dels endarreriments dels avions, el mal de la massificació, el mal de saber que estàs contaminant el planeta. De fet, hi ha una paraula que refereix a la vergonya de volar, que avui en parlarem d'això.
0: Tenir vergonya per volar en avió perquè saps que estàs contaminant.
4: Sí, sí, exacte.
0: Hi ha una paraula per això?
4: Sí. Oh. Després en parlarem. Perquè avui, a primers auxilis o a darrers primers auxilis, volem tractar el mal de viatjar.

0: això què, Zanon?
1: Pues volíem acabar la temporada amb una cançó maquíssima d'una cantautora nord-americana que es diu Jess Williamson. La cançó es diu We Don't Think, que tines com sostre de llauna, i aleshores parla d'una miqueta de la nostàlgia de que les visites dels turistes fan que el teu lloc d'on has nascut o on has viscut perdi una miqueta l'ànima, no?
0: Clar.
1: És a dir, que la mirada dels altres que venen i se'n van de seguida et fan que tu també m'admiris i canvia una mica, no? I aquesta cançó, que és una cançó molt, molt xula que recomanem, doncs té aquesta melancolia una mica dels jocs que t'han robat una miqueta la mirada.
2: Jo que he estat aquesta setmana a Palma, aquesta setmana passada.
0: Ah, sí? Què?
2: Horrorós.
0: Però horrorós com mai?
2: Horrorós com mai. Com jo no havia vist una cosa semblant. A més, ha fet moltíssima calor i vaig anar pel centre. I llavors era tot de... Clar, abans dels estius les ciutats quedaven buides. I ara planíssima, planíssima de gent d'aquests grandíssims creuers que arriben, que són ciutats flotants amb molt de pisos. Llavors tota aquella gent baixa del vaixell i tots suats, tots morts de calor. No estaven passant-ho bé, no estaven disfrutant d'aquest viatge, no estaven gaudint, no? I llavors omplen tots els carrers del centre i com una espècie de ramat, no? Perquè fan les coses una mica d'esma. I clar, te canvien absolutament tot el centre històric, el nucli històric de la ciutat, perquè clar, tot ara són botigues de souvenirs i tot això, i després tots aquells locals que jo coneixia quan era jove, els bars, ara són fast foods, els llocs on jo me movia són còctels bars i coses d'aquestes, que no tenen res a veure, no? Llavors canvia tant el paisatge que tens la sensació de que no estàs tornant a casa teva, sinó que estàs anant a una altra banda plena de turistes.
0: M'agrada aquesta cosa de veure els turistes, perquè jo m'ha passat moltíssimes vegades i segur que molta gent que ens està escoltant és veure els turistes i veure que no, o sigui, i pensar quan tornin a casa què deuen explicar, perquè aquest tio està fatal.
2: No.
0: Si el veus al mig de la Rambla, no sé què, atabalat, amb por de no sé quan, i penso, l'experiència deu estar sent terrible.
2: Se fiquen a les botigues, no sap... compren ventalls,
0: sí,
2: que no saben ventallar-se, per cert.
0: Sí.
2: I compren...
0: Clar, no estan acostumats.
2: Sí.
1: És que tota l'estona s'estàs dient i t'estàs dient que bé que m'estic passant quan realment t'ho estàs passant malament.
0: Sí, sí, sí. Però això ens passa a nosaltres.
1: Sí.
0: Quan estàs viatjant i penses, hòstia, tu...
2: I després se ficaven a les botigues clàssiques que hi ha a tots els centres de totes les ciutats, clar, europees, d'aquestes de roba, i se ficaven allà per comprar, perquè com a mínim allà hi havia aire condicionat. En tot cas, es va dir que els catalans viatgen molt.
0: O sigui, ara anava a dir, els catalans ens queixem molt del turisme,
2: sí,
0: però sempre ens ha passat a tots que te'n vas a qualsevol lloc recòndit i de cop hi ha aquell "som catalans! Som catalans!"
2: I van, "de bon sou." Sí. Oh, quina casualitat! Oh. No pot ser una casualitat. Sí, o sigui, és que n'hi ha a Islàndia, n'hi ha a Menorca, n'hi ha a Sydney, n'hi ha a Nova York, n'hi ha a Singapur, és igual. Vagis on vagis, segur que hi ha catalans que viatgen i segur que t'hi trobaràs catalans allà, no? I la immensa majoria d'aquests catalans estan contagiats del mal de viatjar.
1: Bueno, de fet, és molt curiós, perquè deu haver una qüestió psicològica. Eh? Si parlem, per exemple, de l'estat espanyol, poder comparar, un criteri no ha de ser l'econòmic, per exemple, perquè els bascos no viatgen tant com nosaltres, i els bascos, a més, viatgen a llocs molt concrets. Et trobaràs a Irlanda, Anglaterra, o als madrilenys, que també tenen un poder adquisitiu com el nostre, i tampoc viatgen tant. Tampoc cultural, perquè trobes pel món més catalans que valencians o illencs. Mm-hmm. Hi ha estudis que, més que la versió oficial, que això de veure mons, conèixer llocs nous, persones noves, els motius són de tipus inconscient, que en el nostre cas tindrien molt a veure amb el famós autoodi.
0: És a dir, que viatgem per autoodi?
1: Sí, en general, no nosaltres només, sinó viatges perquè creus que has nascut en el lloc equivocat, i viatges per trobar el teu lloc, no? Moltes vegades ha comentat que ser català i viure la teva llengua i cultura en català és cansat, perquè sempre necessites estar autoafirmant-te, no?
0: 100% d'acord.
1: El lloc que busques serà viure en pau o harmonia. Igual no és en català, però almenys et deixaran en pau i no hauràs de demanar dues vegades un tallar, sinó que ho faràs en anglès i urdú, sí, vale? Sí. Però ja està, no? I dos, que en el fons és una